0: sí. Al carrer Buenos Aires, bastant gran,
1: ah, sí,
0: que tenia petits espais per fer karaoke, que jo no vaig tastar mai, diguem-ne.
1: No?
0: No,
1: ah, jo sí.
0: Jo només anava a la sala normal, però sé d'algú d'aquesta ràdio que estava fent àpats allà i es feien karaoke. El que passa és que no sé quina oferta de cançons de karaoke tenien. Eren els habituals?
1: Els habituals.
0: Ah, no eren xineses, eh?
1: No. Les de sempre.
2: Nino Bravo.
1: Tots els clàssics.
0: Vaya Regados.
3: Buscando en el baúl de los recuerdos.
4: Rocío Jurado.
1: Tots.
0: Bueno, això és ara així. Escolta, Edu, què és el que...
2: L'últim dia. L'últim dia de classe, que és... A mi, aquests dies, aquesta setmana, em recorda molt a l'època d'escola, que l'últim dia sortíem abans, efectivament, com abans ha dit el Joan Lluís, hi havia pica-pica. A la meva escola hi havia pica-pica, és a dir, fèiem una mica de ganchitos, una mica d'olives... A la vostra també, o no?
1: Un gelat, crec.
0: Geladet.
1: I a córrer.
4: Jo no recordo això.
5: Jo és que era l'època franquista.
6: De veritat.
1: Aquell dia no et pagaven, no?
6: En tot cas, el màxim que fèiem era l'enterro de la sardina.
2: Us feien cantar el cara al sol, però el cantàveu al revés, no?
6: A l'entrada a l'institut, sí.
1: Sí?
6: A l'època d'institut, al matí, dilluns al matí i divendres al sortir, cantàvem el cara al sol.
2: Bé, el cas és que, per mi, l'últim dia d'escola, que sempre era els vols de Sant Joan, una mica abans de Sant Joan, per mi era el millor dia de l'any, amb molta diferència. Et diria que gairebé empatant amb el dia de Reis. Estaven més o menys en aquell nivell, perquè per davant era la perspectiva de...
1: Brutal.
2: Dos mesos i mig. És que això després, quan ja treballes, tu això te n'oblides del que són dos mesos i mig de vacances per un nen o una nena de fins a 18 anys. És increïble. I quan anaves a la universitat encara més. Però clar, ja hi havia el tema de, bueno, examen i tot això. Però quan els pares que tinguin criatures de 7, 8, 9, 10 anys, si volen, poden apagar la ràdio 10 segons pel que diré, però és que a mi era... directament proporcional, la felicitat del final de curs amb la infelicitat de l'inici del curs. És a dir, els dos pitjors dies de l'any per mi eren l'últim cap de setmana abans d'escola.
0: Claríssim. Home, és que és molt bèstia.
4: Doncs mira, jo aquesta sensació com d'emoció, no?, de que expliques, jo la tenia per començar el curs.
0: Què dius, de veritat?
4: Quan s'acabaven les vacances, a mi em feia molta il·lusió començar el curs.
2: Per què, Clara?
4: Doncs no sé, per poder explicar tot el que havies fet durant les vacances, retrobar els companys, no sé, a veure com haurà crescut, que haurà viscut la gent. A mi m'emocionava tant que em preparava la roba el dia abans.
2: De veritat?
4: Sí. O sigui, aquesta emoció que descrius, jo la tenia al retorn. Soc una paia estranya.
2: Jo a mi l'emoció de retrobar els companys, que existia realment, em durava 3 minuts. Vull dir, quan ja portava 3 minuts veient-los, deia, hòstia, un altre cop, vale. I m'ha passat l'emoció, era un altre cop.
1: Un any per davant.
2: Un altre cop aguantar el de naturals una hora, a primera hora del matí, saps?
1: No, però a mi em passava l'únic que... Sí que em feia gràcia de la tornada, de veure com... A veure qui havia fotut l'estirada o no, saps?
4: Sí, la gent havia canviat, no s'havien crescut.
0: Alguna sorpresa de primer que algú que de cop...
1: Clar, és que els nanos que ens escolten ara, que estan permanentment connectats, veient els seus amics i tot, que això és impensable, però clar, allà et passaves amb alguns col·legues, t'estaves això, que és dos mesos i mig que desapareixies. Algú que et venia, jo què sé, que volta superprim i superestirat,
0: la veu,
1: amb...
0: Algú que s'havia tenyit.
4: O el nen que t'agradava.
1: Ja s'afaitava, sí.
0: S'havia tenyit.
1: No, era aquest punt de...
4: Era molt emocionant.
1: Com de Carmel per Olivera que hi ha dintre, que això s'ha perdut, era molt guai. Sí, sí.
0: Bueno, però això t'estan tirant a terra.
1: No. Era només veure els companys. El que venia després era...
6: Cada percepció és la seva percepció.
0: A tu, Jordi, també passava que l'últim dia d'abans de vacances era el bo? És que, a veure, jo crec que quan surts...
6: A mi tornar em feia gràcia, també, perquè dic, a veure, quins fitxatges nous hi ha. Una mica com el Barça després del Mercato.
0: Fixa't que la sensació, Edu, que jo la comparteixo, la de la porta de sortida, va en decreixent... en el moment en què continues avançant cap a... O sigui, minut que passa, minut que es perd part de l'emoció. A mi em passava això. O sigui, el moment de sortir, en el cas de l'escola, l'alegria aquesta de l'últim moment i tal, a la que creues la porta de casa teva, ja no és la mateixa emoció.
2: Vols dir el primer dia de vacances?
0: El primer dia de vacances. Mm. Ja va en decreixement força ràpid.
6: O sigui, els pares ja diuen, hòstia, ara dos mesos que aguantant.
0: Igual et col·locaven a no sé on, o anaves a un casal que no volies anar.
1: L'estat de l'home natural hauria de ser l'estat de vacances.
2: Estic totalment d'acord.
1: Que m'ho passo molt bé treballant, soc molt feliç, però escolta, saps què vull dir?
2: Amb gairebé 3 mesos de vacances com tens quan ets un nen, perquè tens gairebé 3 mesos, és que et dona temps fins i tot d'avorrir-te.
1: És que és una cosa que no pots...
2: No pots fer mai res més a la vida. No pots tornar-ho a fer d'avorrir-te. Mai més ho tornes a fer.
0: A favor, sempre a favor. Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Jordi Beltran.
6: Seré molt ràpid perquè m'allargaré una mica al final amb la música. Ah. Una, vaig veure l'altre dia passant un autobús i veig allà, a la part publicitària de l'autobús, sota les finestres, Barcelona, capital europea...
1: De què, de què?
6: Del comerç local.
1: Ah.
6: I em vaig quedar com congelat amb tota la calor que feia, dic... Però si jo estic veient sempre notícies de... Tanca aquest comerç, tanca aquesta altra botiga, deu ser comerç local, muntat per... Jo sí que faria Barcelona capital europea de la franquícia, que és una cosa que últimament està proliferant
0: força. Hi ha molta franquícia.
6: Sí. I l'altra és una proliferació...
0: Molt forn de pa de franquícia.
6: Però és que aquí ve la segona part, que és que hi ha molta franquícia i està proliferant molt un tipus de negoci de comerç, que és el de les celles i pestanyes.
0: Què diu ara? Sí?
6: Cada dia estic veient més llocs on fan pestanyes,
0: sí, hem passat
6: que són com ventiladors, bueno, com ventalls.
0: Sí, sí, sí.
6: O sigui, veus dones? No sé si arribaran els homes, també. Que
0: home, no, pots entrar a demanar informació.
6: Sí. Oi, jo ho provaré, jo provaré.
0: Que si un dia, encara que sigui periodísticament...
6: Està bé que me les toquin. Però estan proliferant.
0: Però vols dir com estem anant, no al nivell, perquè allò és un altre nivell, el negoci ungles, estàs notant que s'està acostant...
6: Sí, és com la segona...
0: La segona fase,
6: la segona tornada
0: del terratrèmol.
6: Sobretot pestanyes, jo crec que... Però a més, és que no posen ni pestanyes...
0: I com són els
6: segons? Posen lashes.
0: Lashes?
6: Home, lashes, no posaràs nails. I com? Lashes, és una altra cosa.
0: I perdona, com és l'aparador? O sigui, hi ha pestanyes a prova?
6: No, és totalment blanc. Sí. Jo el que he vist és que fa poc n'han obert una a prop de casa.
0: Eyelashes.
6: No, posa lashes, i el nom no el diré perquè està mal rotulat.
0: Però és veritat que en anglès es diu eyelashes i és bastant una obvietat, no? Perquè de lashes, si no és dels eyes, és difícil que...
6: Sí, bueno, depèn.
0: No? Veure, pestanyes, on més entens de pestanyes?
6: Bueno, però hi ha gent que se'n pot... Potser se'n pot col·locar aquí els pits.
0: No, home, no cal.
6: També, no ho sé.
0: No, quina
6: cosa.
0: Però escolta'm, i no es veu l'interior? Perquè normalment...
6: No, tot blanc. Val,
0: és que el tema de les ungles es veu des de fora, aquella activitat frenètica, gairebé en fila, gairebé com de...
1: Bueno, de fora fa tanta gràcia.
0: Sí, una intensitat molt gran.
2: Quina olor tan peculiar, que surt d'allà.
0: No tinc
1: la laca. Jo de petit recordo l'olor de... Quan la meva àvia li treien... Que és acetona?
4: Acetona.
1: A mi m'agradava.
4: Home, és bastant intensa,
6: És que tu, Lluís...
1: Bueno, era divertit, aquella...
6: Tens un
0: divertit olfacte. És com et catabes tu, no vols dir? No, però t'anava a dir, llavors no es veu, a l'interior?
6: Sí,
0: com
6: sí,
0: estan
6: es veu perfectament. Jo suposo que hi ha una rere botiga on fan les operacions més difícils, però davant és com una perruqueria, gairebé.
0: Sí.
6: I allà veus que van tocant...
0: Doncs, escolta, demano que de cara a la temporada que ve, si pots fer la feina periodística d'entrar i experimentar, fins i tot,
6: primer miraré la cara de les persones que atenen al públic i després decidiré si entro o no. Però prolifera. Està proliferant i ho veureu.
0: Quan ho veieu a totes les notícies, recordeu, el primer lloc on ho vau sentir, a la tertúlia. Mare, amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Clara Molins.
4: Doncs mira, no va de pestanyes, però va d'ulls. És com una mena de manera d'actuar que he observat en certs entorns, que l'he batejat com a ulls bojos.
0: Ulls bojos.
4: Sí. És com aquella mirada d'obrir molt els ulls, que et surten gairebé de les òrbites, perquè estàs en un entorn doncs, amb molta gent d'interès, no? A vegades es dona en entorns on hi ha molta gent famosa o molta gent coneguda. És la síndrome aquella de... I aquell famós i aquella
0: altra. Però és físic? Es fa el moviment? No es fa, no?
4: Si tu et fixes en les persones que estan molt pendents dels altres, jo crec que notaràs una lleugera obertura ocular.
0: Molts ulls oberts, eh?
4: Molts ulls molt oberts.
0: Està tothom a casa seva intentant obrir els ulls.
1: Davant del mirall, a veure quina cara de boig faig.
4: Quan hi ha persones així, que jo li dic també la síndrome del tic blau, és a dir, gent que té molts seguidors a internet, no?, i que tenen el nom verificat, fins i tot, doncs hi ha certes persones que tenen com una devoció per la gent famosa, i quan es troben en aquests entorns, van perdre el cul, realment, per topar-s'hi, o per parlar-hi, o per agradar-los. I era, volia explicar i descriure aquest fenomen, que trobo que se'n parla molt poc, i que es produeix una mica, a veure, et pot passar també en altres contextos, per exemple, en un bateig, o en un casament, no?, que hi ha, si ets el protagonista o no, vull dir, si tens molta gent a qui has d'atendre, no?, que et passa que has d'estar molt pendent.
6: A la casita de Bad Bunny es passava això, no?
4: Ah, mira, això passava. Però en aquests contextos, no?, llavors algú et parla, però com que també estàs pendent dels altres, hi ha un punt de dissociació de tu estàs parlant amb aquella persona, però a la vegada pendent d'una altra. I ja no saps a quina conversa atents ni a quina conversa fas.
0: S'hauria d'anomenar d'alguna manera aquest tipus de converses que són, per les dues parts de l'interlocutor, meres estratègies per semblar, per semblar que està sent una conversa normal en un entorn en què en realitat el que t'està interessant és controlar el paisatge.
4: Exacte, és, però, és una escala per anar a un altre lloc.
1: Però
4: no?
1: Es veu, vull dir, que la gent que ho fa, vull dir, sapigueu que es veu clarament.
4: Es veu,
2: a mi se'm nota, sí, jo soc tan dolent fent això, no sé fingir, no sé actuar, i a mi se'm nota. Quan estic parlant amb algú i de cop i volta estic pendent del que està passant darrere seu...
0: Saps que m'agrada una cosa molt... li vaig sentir, no sé qui era, en algun podcast algú. És que ara m'has fet pensar en això. La part blanca de l'ull, que és la que determina això que estem veient...
4: I el que ens fa humans, també.
0: Això és el que anava.
1: Com?
0: Sembla que és, som una de les poques espècies que tenim la part blanca de l'ull tan blanca i tan gran. I llavors us preguntareu quin sentit té... Bueno, clar, perquè la comunicació no verbal la tenim molt desenvolupada nosaltres. O sigui, en el moment en què, a diferència de les altres espècies, tu pots amb l'ull dir cap a la dreta, cap a la dreta, o cap a l'esquerra, o què fas, doncs és una capacitat de comunicació molt més elevada que d'altres espècies.
4: Clar, els que no tenen la part blanca no, és molt més inexpressiu i no saps què està pensant.
0: En primats, per exemple, que la part negra, la part o del color de l'ull, és gairebé tot l'ull. I no tenen aquesta comunicació no verbal, també.
4: Els gossos també tenen una comunicació.
0: És molt difícil de descriure-ho, però el Joan Lluís està fent gestos com dient cap allà, cap allà.
1: És veritat que tot té un per què.
0: Sí.
1: Segur que hi ha un motiu. Bueno, ara estàs explicant tu. Dono crèdit que el que estàs explicant és veritat.
0: No, segur.
4: No, això també ho havia sentit.
0: Ho havia sentit.
4: Sí,
0: no. És darwinisme pur, supervivència.
1: Clar.
0: Si tu de cop...
1: Però és darwinisme social.
0: Darwinisme social. No, però perdona. Si tu pots alertar sense fer cap soroll a un company que hi ha un... que hi ha un perill, de cop la supervivència...
4: I la gent que té els ulls molt petits, com s'ho fa? No té tanta part blanca?
0: Bueno. Sortirem del jardí. Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Joan Lluís García.
1: Mira,
0: em diu un oient que és la escleròtica, això és el
1: que... Què?
0: La part blanca es diu escleròtica. Escleròtica.
2: Mare meva, és increïble. Tot volia passar a sempre aprenent coses noves.
1: Jo crec que em puc treure ben bé una carrera en els 4 anys que porto aquí a la tortuga de patata.
0: Sí, però passa que t'has de menjar molta porqueria.
1: Sí, però bueno.
0: Però si vas detectant les coses importants a la tortuga de patata, escolta...
1: Com a les carreres universitàries.
0: També, també el mateix.
1: No, doncs, era explicar una història que em va passar aquesta setmana que em va fer molta gràcia. Estava a l'autobús, i estaven tornant cap a casa, i veig ara una senyora asseguda davant meu a qui li van enviar una nota de veu de WhatsApp. La senyora, o sigui, quan tens una nota de veu, tu pots fer dues coses, que és una, escoltar-la en silenci o optar per apretar play i posar-ho perquè la gent ho senti. I doncs aquesta senyora va tenir a bé de prémer el play i escoltar la nota així en veu alta. Sorpresa ser la meva, i em va fer molta gràcia, com comença a escoltar la nota de veu i dic, un moment, jo aquesta veu la conec. Sí, jo diria que sí. I convençut que era, vaja, una amiga meva.
0: Ah.
1: Una amiga meva, és a dir, que li està enviant una nota de veu a aquesta persona davant meu, que jo no coneixia de res, explicant-li...
0: Intimitats.
1: Intimitats, i perquè no sé què... No, de veu llarga, o sigui, d'aquelles maques. I vaig dir, hòstia, però és ella. I li vaig enviar una nota de veu. Dic, perdona, tu acabes d'enviar una nota de veu a una persona, a una senyora barra noia, perquè no queda malament, però de dir, dient-li no sé què d'una Lola i no sé què d'uns terminis i no sé què, no sé quantos. Sí, però com has escoltat? Però com ho sap? Dic, bueno, perquè la teva amiga tenia la nota de veu a tota a castanya a l'autobús. I em va fer com molta il·lusió interna haver, haver sentit la veu de la meva amiga pensant...
0: Però per altra banda és inquietant.
1: El què?
0: No, home, assabentar-te de certes coses.
1: T'he dit que amb ella no es va violentar massa. Vaig pensar, home...
0: Pues fes-li un toc a la teva amiga que li digui escolta, no posis aquest volum.
1: Ella va trobar com un normal... No, ella em va entrar com a justificar-se del contingut de la nota. No, clar, és que clar, no ens han entregat no sé què, i és com, bueno, que a mi m'és igual. No entro a debatre. El contingut és més el fet que, ostres, la casualitat.
2: La persona que estava escoltant l'àudio, de quina edat aproximada estem parlant?
1: A veure, no sé, jo diria que més gran que jo, però no molt més.
2: Perquè jo crec que en una franja...
1: 5-10 anys.
2: Jo crec que de 50 en avall és bastant injustificable posar una nota de veu tan alta.
0: Jo sento moltes notes de veu.
6: Sí, tothom està...
1: Com?
2: Home,
1: ja ho trobo bastant.
2: A mi no se m'acudiria mai posar una nota de veu que ho senti tothom. O sigui, jo crec que la meva generació i els més joves, o sigui, molts, ja estem acostumats a sentir la nota de veu posant-te el telèfon a l'orella o amb el auricular.
4: És que no sempre va bé el mòbil quan fas aquest gest.
6: Passa més a l'autobús que al metro. T'ho he de dir, també. Al metro, com hi ha més soroll, No, però en canvi l'autobús la gent agafa confiança i de cop diu, sí, m'han fet una prova de no sé què i ha sortit molt bé.
1: Jo ho trobo molt violent, no? Mm-hmm. Perquè, bueno, no sé, estàs allà a la bona època de sempre, podria opinar a l'hora de respondre a l'altaveu.
0: Sí, sí, podríem fer part, o sigui, un podcast gairebé, no? I acostar-se a un altre passatger, perquè vostè, senyor passatger, com es diu? Antoni, doncs, Antoni, pot donar l'opinió a la meva amiga Joana sobre aquest particular?
4: Perquè hi ha una cosa, vosaltres quan esteu al transport públic agafeu trucades i parleu per telèfon?
6: No, mai.
4: Jo sempre tinc el dubte de... Saps? Perquè llavors la gent sents el que dius i com que està tothom tan a prop és una mica incòmode, però a la vegada dius, potser és una cosa banal.
0: Si l'estàs esperant molt.
6: Antònia, t'hauries de fer els llavis.
2: No.
4: O les pestanyes.
2: Jo agafo el telèfon, però... O sigui, jo no truco mai, no tinc jo la iniciativa per no iniciar una conversa, però si em truquen, l'agafo i intento despatxar ràpid. A molts països està considerat una falta de respecte i d'educació molt gran parlar al transport públic.
1: A favor.
0: Amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Va, començarem amb la Molins.
4: Doncs una cosa que m'agradarà fer ara quan ens n'anem de vacances faré això, córrer pels camps.

0: una merda.
1: És una gran cançó de...
2: De Cas Grasses,
1: no, vull fer... Vull interrompre perquè jo crec que acabem d'assistir... No, acabem d'assistir a una circumstància que podria anomenar Instagram Live, que és aquesta cosa de dir una cosa que tots sabem que no faràs. No et posaràs a córrer pels camps, però queda molt maco dir-ho.
2: M'ha quedat fatal, no? Volia fer com una introducció i imaginar-m'ho, però no passarà.
1: O sigui, per això dic que és molt Instagram.
2: És molt bucòlic, és la cosa molt aquesta, falsament bucòlic, que no passarà.
1: Et faràs una foto en un camp sabent que, bàsicament, t'hi estàs per fer la foto. No perquè porto el matí aquí, que ve com m'agrada, no.
2: I córrer no m'hi trobaran,
1: És que de veritat...
2: No, però és una cançó molt bonica que aboca una mica aquesta cosa de les vacances i de l'estiu, sobretot des del punt de vista infantil, i bé, m'ha agradat molt, i penso que, mira, per acomiadar-nos i donar la benvinguda a les vacances està francament bé.
3: Si correu pels camps, compta les paparres, saps?
2: Va. Hidrateu-vos.
1: Poques gràcies. I a la... Sí, només faltaria jo ara. Va, anem amb la cançó de l'Edu de Batlló.
3: Doncs una cançó que té regust de començar en les vacances, i per tant, alegria, és de fa una pila d'anys, però a mi m'agrada. You Make My Dreams Come True, Hall & Oates.

0: jo, musicalment parlant, visc una mica, admeto, atrapat en aquella època, eh? En els 80, en aquella època en què es feien cançons alegres, constantment, i simples, i cançons que
1: això
0: no...
1: Això pot ser perfectament una banda sonora de pel·lícula de nens d'estiu que van en bicicleta.
0: Claríssim, m'encanten. Hall & Oates, from Philadelphia, és un grup que a més m'agrada molt.
2: Bueno, a mi també, jo crec que feien cançons boníssimes, però, bueno, ja el dia passat una mica.
0: Sí, totalment, totalment, totalment.
1: Va, anem amb la cançó del Joan Lluís.
3: Doncs mira, és que el vaig veure l'altre dia al Cruïlla, no havia actuat, crec que mai, a Catalunya, i això que té una trajectòria dilatada, i és un tio que a mi em cau molt bé. I
2: Van Morrison?
3: No. Ah. No. Es veu que ha actuat aquest any, Van Morrison?
0: Sí, fa uns dies.
3: Aquesta setmana ha actuat ja, encara no...
2: Bruce Springsteen?
3: No, a favor de Van Morrison, també. Però aquest sí que vaja, costa de veure'l aquí, perquè és el primer cop que actuava, i és un tio això, que em cau molt bé, i aquesta cançó em porta a la meva adolescència, i també és, jo crec que, molt positiva per l'estiu.

0: edat té, Jovanotti?
1: Jovanotti, doncs en farà 60 el mes de setembre.
2: Carai, 60 no, farà ja. Havia actuat aquí en diverses ocasions.
1: Jo crec que no, Beltran.
2: Sí?
1: Jo diria que no, eh?
2: Sí? Jo diria que sí, home, Jovanotti. A aquesta època havia vingut a actuar, segur, eh?
1: Però potser s'ha escapat. Segur. Però, bueno, és igual. En tot cas, jo no l'havia vist en directe, vaig tenir la sort de veure'l.
0: I què tal?
1: Molt bé.
0: Molt bé, en directe, eh?
1: És que és un tio aquests que irradia positivisme i estava entregat, és el seu motiu, perquè va dir que el concert bueno, va cantar Depende, del Pau Donés, de Manjara de Palo, perquè ells havien col·laborat, eren col·legues i tal, i res, un tio radiant.
0: Guardiola de públic, vaig veure després, no?
1: Guardiola de públic, no.
0: Sí, van estar saludant.
1: Sí.
0: Jovanotti al Cruïlla, un dels
1: fons... Que no hi hagi el nostre traductor italià avui, Toni Muñoz. Avui no he estat interessant, però...
0: Jo penso positivo.
1: Penso positivo, crec que vol dir que pensa en positiu. Però ho hauríem de preguntar a Toni Muñoz.
0: Va, Beltran, tancarem amb tu.
2: Veure, jo avui tinc dues opcions. Una d'elles és fer una prova, ja que parlem de vacances, tanqueu els ulls, imagineu que teniu a disposició una piscina, ja sigui privada o en una comunitat, i a aquesta hora del matí entreu a la piscina, no hi ha ni Déu, esteu sols, totalment sols a la piscina, i de cop, no diré per megafonia, però pels vostres auriculars són això.

0: Aquestes notes ja les tinc al cap tota la setmana. I ara arriben elles i canten.
1: Perdona, una mica, estem està pensant si està en tombona o no, amb, com es diu, amb un flotador d'aquests...
0: On estirat, vulguis,
1: una mica de una mena de sofà d'aquests inflables, no?
0: Lo important és la relaxació que suposa aquesta música.
1: Ara.
0: I estàs sol sense que ningú et toqui els nassos.
1: A favor.
0: I estàs forever així de relaxat. I aquest piano, és que és collonut perquè aquesta cançó... El gos no pot evitar. No, i a més, si hi ha algun veí animalista, compte que agafes el gos.
1: Aquestes hores hi ha parts dels veïns que et treuen a passejar el gos.
0: Tocarien més ocellets, allò.
1: Sí, sí. I d'aquí mitja hora ja saps que arribarà el... Mama, mira què faig! Mama, mira, mira, mira!
0: Per tant, aquest estat de calma, de dir... Hosti, ningú em molesta, estic aquí, a més, amb la calor, la piscina i tot això, és ideal. És una cançó que apareix al final d'una pel·lícula bastant heavy, però que m'agrada molt, que és Obsession, i que té l'efecte aquest David Lynch. Després d'una imatge gore, gore, gore, gore, s'acaba la peli i puah, sona aquesta música i dius... Hosti, nen, quina meravella. Però llavors, a l'hora en què podríem dir que també comencen les vacances, però hi ha gent que és molt més animada i va a la piscina i diu, posa l'altaveu, tu passaria això. I aquí la cosa ja s'anima, xiringuit i endavant, tu. Aquesta és una cançó de l'any 63. Tinc la teoria de que aquest que diu Bugalú, el músic que era Ramsey Lewis, el pianista, el va contractar i va dir, tu solo has de dir Bugalú, eh? I tal. I el tio no en tenia prou en dir Bugalú, i llavors tota la cançó es passa fent uns comentaris per sota que li dona aquest toc de xiringuito, de vacances, de això que us agrada de les, del barret de palla, la calça curta, el banyador, aquí uns calamars de la romana, tot.
2: La marreta d'Argentina.
0: Sí.
2: O de Colòmbia.
0: També podria ser. Bé, aquesta és la versió d'una cançó dels anys 60 que va ser un hit, que es deia 1, 2, 3, 1, 2, 3, no direm botifarra de pagès, però aquest home volia dir una altra cosa, i que Ramsey Lewis, aquest pianista, que era ideal per cocteleries i bars d'aquests on vols que hi hagi una música de fons, va fer amb una portada magnífica que es deia Ramsey Lewis Goes Latin, i tenia una maqueta d'un avió de Pan American, de l'avió aquell, i un barret de mariachi a l'altra banda. I allà hi ha aquesta magnífica versió que anima una... Bé, un inici de vacances. A mi m'agrada més el primer, actualment.
1: No, però està bé, està bé.
0: Estirar-me allò, ulleres de sol i... Deixa'm,
1: Pau. Doncs amb aquesta música arribarem a les 8 en punt del matí i ens acomiadarem de l'última tertúlia de patates abans de que s'acabi la temporada. Senyors, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies a tots aquests mesos. Gràcies, Joan Lluís. Gràcies, Jordi Beltran. Gràcies, Edu de Batlle. Gràcies, Clara Molins. Patateros, fins al setembre!
0: Apa! Bon estiu! Setembre!

0: Esteu escoltant
1: els millors moments al Via Lliure.
2: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914, t'ofereix aquest espai.
3: Bueno. Prou correcte, prou correcte. David Martos, què tal?
4: Bon dia.
3: Anna Priscila Magrinyà, bon dia.
5: Bon dia, què tal? Com
3: bé, esteu? Aquest micro sona raro.
5: Sona raro.
3: Ara
5: sí.
3: Millor.
5: Epa.
3: Ara millor.
5: Perfecte.
3: Ara millor.
5: Soc jo.
3: Sí. Una mica de vermut Miró, no?
5: Si us plau.
3: Elaborat seguint l'antiga fórmula de família Miró, criat amb el mètode Solera, sí, de Reus.
5: Sí.
3: I envasat després d'un llarg procés de maceració. Avui, com sempre, regalem una ampolla de 3 litres de vermuts Miró, l'última de la temporada, reserva, amb escotx.
5: És com el Pepi de Cacaulat, la mascota del Cacaulat, el nen aquell es diu Pepi. És com el dibuix, l'has d'agafar sota el braç perquè és gegant aquesta ampolla de vermut.
3: Tipo Magnum, no? Bé, de l'ampolla de 3 litres de vermut Miró, amb l'escotx, i una ampolla del nou aperitiu sense alcohol Miró 0. I se l'endurà qui respongui a la pregunta.
5: Ai, última pregunta!
3: Demà, que és la final del Mundial de Futbol, si no ho heu sabut, entre Espanya i l'Argentina, Leo Messi i Lamine Yamal. Quin famós us hauria agradat que us banyés en una banyareta quan éreu petits?
5: Àngels Guanyolons!
6: Ostres, increïble!
3: Una foto d'Àngels Guanyolons banyant a Priscila Magda. La pregunta és magnífica.
5: M'encanta.
6: Et pots creure que jo aquest matí, pensant en el ritme i tot, me la plantejava, no, sense saber això, pensant, me la plantejava al revés. És a dir, Messi ha banyat a un nadó que ara li pot arrebatar un Mundial.
3: Sí.
6: I he pensat, a qui he banyat jo? I després he pensat, si no tinc res, que em puguin treure.
3: Que et puguis fer fora de la teva posició.
6: Sí, sí.
5: Perquè ho fas normalment, això, de banyar nadons que no són teus.
6: Crec que no.
3: No, però si ara que haguessis creat el d'això, la idea de que tu banyes una criatura que et desbanqui professionalment.
6: Sí.
3: Bon dia.
6: I bueno, realment...
5: Tu, algú d'aquí de la ràdio, tu...
3: Home, jo no tinc tanta edat com perquè algú de la ràdio estigui en posició de...
5: Vas de banyar quan eres petit?
3: No.
6: Seria una imatge que m'agradaria molt veure,
3: Escolta, aneu a la merda. 1:24. És que, per favor... Traieu el pitjor de mi.
5: La pregunta l'heu fet vosaltres.
3: Anna, ja, bueno, però no l'hem fet així, la pregunta.
6: No era aquesta.
3: Anna Pris, de què hem de reflexionar avui? Si vols reflexionar, i si no,
5: sí,
3: cap a casa.
5: Sí. Mira, l'altre dia parlàvem amb el meu amic Ignasi, anàvem per circumstàncies de la vida a Saragossa, i anàvem amb el GPS. I aleshores diu, tu quan agafes el GPS i poses Saragossa, sense posar una adreça, o poses Barcelona, Reus, Tarragona, on?
3: És random o tria un lloc sempre?
5: Jo, per exemple, he estat mirant...
3: Ajuntament?
6: Que bo, és veritat.
3: Plaça...
5: A Girona et porta, crec, a l'Ajuntament.
6: Per defecte,
5: A Reus, a la plaça de les Oques, que qui no ho conegui, vull dir, pues, podria ser... Saps, vull dir, no, la plaça Prim, la plaça del Mercadal...
6: I què passa? A la plaça de les Oques és una totalment aleatòria.
5: Sí, bueno, és que és maqueta, vull dir, hi ha un nen amb unes oques, però...
6: No hi hauria...
5: No hi ha res. A Lleida et porta com a una intersecció entre carrers, que no hi ha ni tan sols una plaça.
3: Això deu ser cada vegada que ho busques, perquè ara jo he buscat a Girona, des d'aquí la ràdio, i és la cantonada de Ciutadans amb Abeuradors.
5: Veus, doncs jo abans ho he mirat i em portava davant de l'Ajuntament.
3: Ah, bueno, sí, de fet és aquí, això, és aquí, és l'Ajuntament, sí, senyora. Sí,
5: clar,
3: senyora.
5: Girona té cert sentit.
3: Què has dit de les Oques, tu?
5: A Reus, a la plaça de les Oques
3: Reus.
5: De Reus.
3: Perdona.
6: I a Lleida és una intersecció.
5: Sí.
6: No, és que clar, jo només... Bueno, no. El Google al final decideix, no?
5: Clar, perquè jo també estava mirant, et porta al centre geogràfic de la ciutat...
3: Què tria?
6: Sí, jo crec que hi ha un moment que la intel·ligència artificial deu pensar, no? I hi ha un moment en què fa...
3: A on has dit, Reus? Perquè aquí porta la plaça de la Pastoreta.
5: Ah, doncs abans m'ha portat a la de les Oques.
3: Veus com no és un sol lloc?
5: Llavors depèn de què?
3: No ho sé.
6: Quines places teniu?
5: Home, la Pastoreta, Isabel Besora, nena, que ens va salvar d'una pesta, Reus.
6: Ah, sí? Home, molt bé. Però bé, clar, almenys places amb una història darrere. De les Oques...
5: Doncs bé...
3: Aquesta la pregunta la portes a l'aire,
5: Tu creus que algú ens la pot contestar?
3: Bueno, no sé si amb l'estona que estem aquí...
5: Ens escolten enginyers, informàtics, telecos...
3: Enginyers... No ho sé. Si algú ens escolta i sap quin és l'argument que fa servir el sistema de Google Maps o d'algun similar...
5: L'algoritme.
3: Per decidir quan busques una ciutat sense anomenar el carrer. Mira, hi ha un oient que diu, jo crec que és random, conec a un que quan busques el seu poble i t'envia a casa seva. No cal donar més indicacions que el nom del poble.
6: Que bo!
5: Cardona, Berto Romero?
3: No sé. Bueno, doncs pregunta feta, a veure
5: vinga,
3: si algú
5: va,
3: ens respon.
5: Vinga, vinga.
3: Vaig, de què et vas reflexionar, Martos?
6: Mira, avui és l'últim vermut de la temporada i crec que és dia de donar les gràcies per tot l'aconseguit durant...
3: Aquest tipus de coses acaben malament, sempre.
5: Això és fer la pilota o vindrà la moneta després?
3: No, bé,
5: la claca després, la cleca.
6: Vull donar les gràcies a la intel·ligència artificial per totes les ajudes que m'ha aconseguit al llarg d'aquesta temporada.
5: Sí.
6: L'altre dia vaig enviar un mail hi ha una companya de feina del Terrat, sí. La Mary, i em va respondre dient: perfecte, David, jo crec que ja ho tenim, moltes gràcies.
3: Vale.
6: I la intel·ligència artificial a dalt va donar l'opció de resumir este correo electrónico. I vaig pensar, ho veig molt agosarat, perquè jo realment, a perfecte David, ho tenim, moltes gràcies, ja, li veig potser...
3: Escolta, però Marta, és una cosa, si t'encarreguen això com una feina... La suada que fas...
6: Sí, sí, deixa't... Resumeix això, i tu...
3: Si tu ara...
6: Prefereixo posar el Google Maps a on caure a Girona. Sí, sí.
3: Oh.
6: I dic, ja només per curiositat,
3: sí.
6: Jo clico el resum per veure què...
3: Vas clicar?
6: Porta. Porto el...
3: Torna a repetir el missatge original.
5: A veure.
6: Perfecte, David.
5: Sí.
6: Ho tenim. Moltes gràcies.
3: Perfecte, David, ho tenim. Moltes gràcies. Sis paraules.
6: Sis paraules.
3: Anem a resumir, sis
6: anem
3: paraules.
6: A resumir això.
3: Per als mandrosos.
6: Llavors diu, aquí tens un resum del correu electrònic.
3: Sí.
5: Ok.
6: Diu, Meritxell confirma que el tema queda cerrado y agradece el trabajo realizado.
5: Home, no.
6: David había enviado previamente una propuesta creativa en el formato de guión para presentar la nueva tal en el programa con un tono humorístico y protagonismo de Berto y Andreu. No se requiere más cambios ni acciones adicionales. Yo voy a pensar, moltes gràcies.
3: És increïble.
6: Sí, sí.
3: O sigui, però... Quina estafa d'IA.
6: Sort que no he resumit l'Odissea, perquè és una pel·li de 3 hores del Nolan, ara mateix. Voleu que ho resumeixi pel guió l'Odissea?
3: Pum! L'únic que ens haguéssim sortit de la situació és que haguessis, el resum fos OK.
6: OK, clar, sí, clar, seria. Okay, te está viniendo a decir OK.
5: Okay,
6: i ja està.
3: Está viniendo a decir
6: ja
3: OK. Has guanyat una paraula, sí, sí. No? N'has fet
6: però és sí. Que no només això, gràcies a la intel·ligència artificial he après idiomes aquesta temporada.
5: Per què?
6: De sobte rebo un mail que em diu, genial, David, amb tres, no, amb 4 exclamacions que tanca.
5: Sí.
6: I em surt un missatget, que podeu veure aquí, que és, parece que este mensaje está en inglés. Traducció. Genial, David. I un altre cop, jo vull entrar en aquest món. Llavors, clico a la traducció i em posa, genial, David, però amb 3 signes d'obertura d'exclamació al principi de... Ara és en castellà. I dic, bueno, a darrere n'hi havia 4, tu no has col·locat 3. Ara estic igual, però amb el toc disparadíssim. A mi m'agrada molt veure que tots els litres d'aigua que s'estan invertint en això estan molt ben invertits. I no voldria oblidar-me d'agrair a l'algoritme, que sempre està pendent del que necessites. I l'altre dia em va sortir una notificació d'Amazon sense jo haver començat ni les vacances, que em deia el següent, pots llegir tu, Xavi.
3: A veure, el missatge és... No havies començat les vacances.
6: No havia començat les vacances.
3: És Amazon?
6: És Amazon.
3: Vuelta al cole, imprescindibles para el nuevo curso.
6: I jo, sisplau, calma, que em queden 2 setmanes de feina encara.
3: És de les pitjors sensacions que hi ha, eh?
6: Sí, sí.
3: El missatge aquell de la campanya de la vuelta al cole...
6: Sí.
3: Pues a mi em genera tensió encara avui, eh?
6: Com ja!
3: Però si no he de tornar a cap col·le, però em posa nerviós.
5: Si encara no he fet ni el quadernet, no, m'acaso amb dena.
6: Estem a juliol, per favor.
3: Passa un minut de 2:15 del migdia. Senyors, no tinc missatges de...
5: Que fort, no ho sap ningú,
3: no
5: això.
3: No ho sap ningú.
6: Aparem,
3: de nyinyers no n'hi ha.
5: No hi ha
3: que puguin
5: nyinyers.
3: Respondre aquesta... Que aquesta fort. Pregunta.
5: Bueno, doncs,
3: li haurem de preguntar a la intel·ligència artificial.
6: Sí.
5: Pregunta-li.
3: Ara em va... Trigo molt, ara.
5: Trigues molt?
3: No tens... Com? Tria...
5: Dia,
3: Google Maps.
6: A
3: quin carrer ubicar una direcció?
6: Quan...
5: Ho està fent molt llarg.
3: Quan... És que jo... Resumeix-m'ho! Quan...
6: Sí.
3: Aquest... Quan només
5: busques...
3: dius el nom d'una ciutat.
5: Ui.
3: És una mala pregunta, és que perdona.
6: Bueno,
3: a veure, pensant...
6: Així, no?
3: Que imaginem tard, ja. Quan introdueixes... Mira, ho has fet perfecte. Quan introdueixes únicament el nom d'una ciutat a Google Maps, l'aplicació no tria un carrer a l'atzar, sinó que col·loca el marcador en un punt geogràfic molt concret que s'anomena Centroida.
6: Centroida.
3: Així és com es decideix exactament on posar la xinxeta.
6: Sí, però per què?
5: Per què?
3: El centre geogràfic geogràfic o administratiu. Google Maps calcula el centre geomètric dels límits oficials de la ciutat. Sovint aquest punt coincideix de forma natural amb el nucli històric, la plaça de l'Ajuntament, al quilòmetre zero, la zona més cèntrica del municipi. Dos, coordenades preestablertes. En molts nuclis urbans, els enginyers de Google o les dades oficials dels mapes governamentals ja tenen fixades unes coordenades de referència per la ciutat que solen apuntar a un lloc emblemàtic. Per exemple, a plaça de Catalunya a Barcelona, a la Puerta del Sol a Madrid. Si et fixes en l'adreça o el carrer exacte on cau el marcador, veuràs que normalment indica simplement el nom de la ciutat i el codi postal general, ja que el sistema utilitza aquest punt de referència visual només per mostrar-te el municipi a vista d'ocell. No s'ha entès gaire, però Sant Troida ens ha agradat molt.
6: O la casa de l'amic de l'Anna Pris.
3: Una i 32 minuts, doncs ja ens ho ha respost.
5: Gràcies.
3: No em preguntis.
5: Gràcies.
3: Genèric, ja ho...
5: Jo que volia gent i no volia ordinadors ni intel·ligències doncs ja artificials.
6: Quedarem aquest estiu? On? Per assajar
3: els aplaudiments. Ah, sí. Entre vosaltres, espero. A mi no em truqueu. Gràcies, Anna Pris. Gràcies, Marto.
5: Bon Nadal. Bon estiu!
0: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
2: Vermuts Miró. L'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.
4: Esteu escoltant
7: els millors moments del Via Lliure.
3: Quina il·lusió. Mira que feia dies que no sentia aquesta sintonia. Albert Pla, com estàs?
8: Com estàs? Tot bé? Molt bé. I tu, com estàs?
3: Aquesta sintonia continua sense tenir premis? Perquè te'n recordes que...
8: Continua sense tenir premis, però està a catàleg, ja.
3: Ha estat catàleg, disponible, per tothom.
8: Sí.
3: Escolta, ja sabeu que l'Albert Pla, amb ell vam tenir durant anys una secció que es deia, fantàstica, el Via Lliure, amb molts seguidors, que es deia No em vinguis amb històries, i que cada setmana venia aquí, ens deia que s'havia obsessionat amb algun tema de la història, i que no sé, un dia els fenicis, l'altre els vikings, l'altre dia el Genghis Khan, l'altre dia el Zoroastre, el que fos, llavors el que feia era explicar-ho a la ràdio, amb la seva manera particular. Va deixar de passar, perquè l'Albert és un home molt ocupat, pobre, però em vas dir un dia que tu les seccions les seguies fent.
8: Jo les segueixo fent cada setmana. Faig una secció pel Xavi Bundó. Sí, mentalment. Penso, saps, aquesta setmana parlaré de l'ascensor, per exemple, saps? L'ascensor.
3: T'informes de l'ascensor.
8: M'informo de l'ascensor, busco tot. Home, l'ascensor, és que l'ascensor és la primera IA, Xavi.
3: Per què és la primera IA?
8: Home, és el primer objecte, la primera màquina que et portava d'un lloc a l'altre sense que ningú hi fos, només apretant un botó. Tu deies el tercer.
3: Clar, és fort.
8: És tan fort que la gent va tardar 20 anys a permetre que no hi hagués un home dintre l'ascensor que apretés el botó.
3: Sí, senyor, l'ascensorista de tota la vida, que ara ha desaparegut, clar.
8: Clar, fins que no va desaparèixer l'ascensorista perquè la gent no s'acabava d'enrefiar.
3: Clar, de la màquina.
8: De la màquina, i es pensava que si passava alguna cosa, doncs aquell senyor els hi resoldria.
3: Clar.
8: Saps?
3: Que és una cosa fantàstica, saps? De dir, bueno, si s'espatlla, almenys hi ha algú altre aquí, no?
8: Clar, és com els cotxes, saps, aquests cotxes que poden anar sols, que la gent...
3: Sí.
8: Ja s'han inventat fa molts anys.
3: Mm-hmm.
8: Però fins que no regulin i la gent no perdi aquesta por, clar, hi ha un procés històric aquí.
3: Sí que és veritat que... Mira, ara estava pensant en els cotxes. És una cosa fantàstica, aquesta, també. Els cotxes elèctrics, que fan menys soroll, i se'ls ha de posar un soroll extra...
8: Exacte.
3: Per no atropellar. Vull dir, li has de posar un extra per no tenir accidents. Clar.
8: Sí, sí, vull dir que les màquines, a part d'evolucionar tecnològicament, també evolucionen, saps? Socialment.
3: Clar.
8: Espiritualment.
3: Clar.
8: És un concepte,
3: això.
8: Saps? Que tot i així l'ascensor ja era massa complicat, eh? Que també et vaig fer el del martell.
3: Ah, m'has fet la secció del martell, també?
8: Sí, també vaig fer la secció del martell, però, de fet, el martell, posada en mans dels homes, ja s'està a punt que passava. Però vaig... Clar, jo anava fent seccions, però volia anar simplificant, saps? També, fins que vaig arribar al pal.
3: Al pal?
8: Al pal.
3: Al pal. I què vas buscar sobre el pal? Vull dir, què vas trobar del pal?
8: Que amb el pal tu expliques tota la història de la humanitat amb un simple pal, saps? El pal, clar. Tu...
3: Per què?
8: Clar, la... perquè és un objecte, saps, que, per exemple, fa... jo que sé, un 1340 per anar de Castellà del Vallès a Matadepera.
3: Sí. Sí.
8: Tu anaves cap allà, però bueno, tu no anaves cap allà perquè ningú viatjava. Saps? O sigui, tu tenies prohibit sortir de Castellà del Vallès. No sorties mai. I a part de que el senyor tenia collat allà al poble.
3: Ah, bueno, clar, perquè tenies obligacions, clar, clar.
8: A part de que si sorties, doncs que tampoc hi havia camins, hi havia lladres, clar. Hi havia lladres.

0: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
2: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català. La més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
1: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana sona bé i funciona millor. Et protegim?
3: Sí, perquè esclar, imagina't viure de Castellà del Vallès o a Viladrau al segle 1350, saps?
4: Quin tipus de pal creus que haguessis tingut tu, Albert?
3: Jo... El bàcul.
4: Oh, ja, ho sabia.
3: El bàcul.
4: El bàcul, home, un bàcul.
3: El del bisbe.
4: D'aquells grossos. Amb una forma així enjugassada, no?
3: Sí, apuntant al cel. És el pal de la mentida més gorda.
4: No, però perdona, és un pal que, a més a més, bueno, en aquest cas, un bàcul, que a més a més sembla que tingui poders l'altra persona, no? O sigui, la imatge és com d'algú que amb això no és que et pegui, és que et farà alguna cosa, farà un conjur, té alguna cosa això dintre.
3: Clar, aquell pal, o el ceptre del rei, imagina.
4: Ara.
3: Si eres alcalde i no tenies una vara de comandament...
4: Sí, senyor. Sí, senyor. La vara de comandament, que encara s'entrega, vull dir. Ara, quan hi ha eleccions municipals, que aviat ho veurem, això, hi ha aquesta imatge tan bonica que els alcaldes, els nous alcaldes, se'ls hi entrega la vara de comandament. I surten allà al balcó, a vegades només l'entreguen cap al poble, a vegades l'ensenyen com dient, ara mano jo, i a vegades, jo he vist algun cas d'algú que li fa un petonet, com si fos la copa una Champions.
3: Sí, clar.
4: Mundial.
3: És que a l'hora de tenir poder, aquestes coses que nosaltres no li donem importància, ells saben realment.
4: Totalment, ells ho saben.
3: El poder que ostenten. Clar, és que viure a l'edat mitja era molt cardat, Xavi, eh?
4: Home, ho m'imagino. O sigui,
3: tu imagina't viure a Castellà del Vallès 1350 o Viladrau, que diguem-ne que quan et despertaves el primer que feies era mirar a veure quin familiar seguia viu, saps? Avui se m'ha congelat la nena, avui la iaia s'ha mort, pobreta, bueno, és que de fet ja tenia 32 anys i ara velleta, saps? Clar, foscor absoluta, fred brutal, hiverns eterns, cases per... O sigui, quatre taulons fotuts, sí. O sigui, el foc que tenien, encara no s'havia inventat la xemeneia. I llavors... Uh-huh. El foc que tenien era un foc que posaven al mig de la cabana aquesta i bueno, un foc, llenya, vull dir, tampoc és que fos matoll, saps? Saps aquella cosa verda que fa aquell fum?
4: Oh, sí, allò horrible, eh?
3: Clar, tenies un forat al sostre que, a més a més, s'hi nevava...
4: A fer punyetes.
3: A sobre el foc, vull dir que... Però que quan tot funcionava, diguem-ne, que quan el foc estava encès i tot funcionava, el que hi havia era un fum a dintre... Sí, tot això, per això et dic que, clar, que la gent el primer que feia era mirar a veure quan se n'havien mort aquella nit. Menjaven pa.
4: Jo crec que...
3: Digues.
4: No, que aquesta època no existia el mindfulness, no? Perquè ja tot era mindfulness, no? O sigui, el que avui seria... Has de tenir temps per tu per sentir el so del crepitar del foc, no? Notar el pas del fred, les estacions, no?
3: Sí, sí.
4: I en realitat...
3: Harmonitzar amb la temperatura.
4: Ells ja ho tenien, això. Ho hem perdut. O sigui, el mindfulness s'ha inventat per tornar en aquell estadi.
3: Per tornar a aquell estadi.
4: Viu l'experiència, viu l'experiència, és molt important, això. Viu l'experiència d'anar a una cabana medieval... que no té les facilitats amb les quals notaràs les temperatures de tot l'any i que només podràs servir-te del foc. Mira, què
3: fas. Exacte. Oh. El foc, perquè tothom diu molt de les avantatges del foc, però i del fum?
4: Home, perdona, Donald Trump s'estava queixant aquest matí del fum, perquè com que hi ha incendis al Canadà, això no sé si ho has sabut, i es veu que demà hi ha la final del Mundial. No sé si te n'has assabentat d'això, el Mundial de Futbol.

0: Demà, sí, jugar, no?
1: Sí.
0: Espanya contra...
1: Saps qui contra qui juga? Contra qui?
0: Contra Argentina,
1: Contra
0: contra el
1: l'Argentina.
0: Messi, sí, home, contra
1: Ara,
0: el Messi,
1: veus? Tu
0: sí,
1: segueixes
0: home.
1: això. Doncs es veu que hi ha
0: Home, i tant que ho segueixo.
1: incendis...
0: Molt, molt, molt. Amb un porro i una ratlla s'arriba a la final del Mundial,
1: Animal!
0: sí o no?
1: Animal!
0: Oh, collons,
1: Bueno.
0: és la selecció espanyola, no?
1: Sí, és la selecció espanyola i la selecció argentina. No preguntarem qui vas, perquè suposo que és igual, no vull ni saber-ho. Però es veu que, com que hi ha incendis al Canadà, això s'ha sabut, incendis importants, el fum ha arribat fins a Nova York, que és on es juga la final. I durant 2 dies, dijous i divendres, o sigui, no veies tres en un burro, i les autoritats
0: Ja.
1: van dir, home, aquí no es pot fer esport. Ara quin mal rotllo que tenint la cosa més cara de la història de l'esport, que és una final del Mundial, no es pugui jugar perquè hi ha fumet. I llavors el Trump s'ha enfadat i ha dit que, bueno, posaré aranzels als canadencs perquè això d'enviar-nos el fum
0: Home,
1: és molt fort.
0: és que no saben gestionar ni el seu propi fum, aquests canadencs. Vull dir
1: Exacte.
0: que... Però molt lògic. No, el govern català faria el mateix si els francesos
1: Totalment.
0: que els hi cremés la seva part del Pirineu i ens tiressin el fum a nosaltres.
1: Ara, home, seria una queixa. Bueno, això és com quan vas a una terrassa d'un bar, no? I hi ha algú que està fumant i dius, bueno, fumi cap a una altra banda. I penses, i llavors si tu sorrumies, home, és que no es pot fumar cap a una altra... Vull dir, el fum va
0: Ja.
1: cap on hagi d'anar.
0: És més, jo crec que els que et diuen que fumis cap a l'altra banda, si ells perquè s'estan tragant el fum, doncs el que haurien de fer és pagar-te la meitat del paquet de tabaco. Ja que ells també estan fumant i ho reconeixen obertament. No, no et sembla lògic? Hòstia, jo és que de vegades dic coses lògiques i la gent no m'acaba d'entendre.
1: Que li hauries de passar la factura, no? Si tu, per exemple, estàs fumant tabac a una
0: Oh.
1: terrassa i ve algú i et diu, escolta, que m'estàs aquí deixant aquí fumat. Bueno, vale, pues,
0: Jo també estic fumant, jo també estic fumant, jo també estic fumant. Doncs paga'm la meitat del paquet. Bueno, no...
1: Val,
0: Estic
1: sí.
0: boig o no estic boig, Xavi? Vull dir...
1: Val 3, 3, passa'm 3,30, 3 euros o 4, els que sí, ja està, escolta. Albert, escolta,
0: Bueno, en fi...
1: jo sé que tu
0: Xavi,
1: volies avui fer una secció específica. Bueno, no sé de què va la secció, és que jo perquè he de fer veure
0: Sí,
1: que
0: no,
1: sé.
0: és això.
1: Jo no sé de
0: Jo,
1: què va la secció.
0: només dius això, que jo he fet cada setmana he fet aquesta secció, hagués parlat dels indis americans, dels lidis, de la caiguda dels imperis, de com es viu un vaixell viking, dels assedis, dels medis, dels coptes, de la constitució, com van fer els americans quan van dir que eren iguals, excepte els indis, els negres i les dones. Però, a veure, jo ja sé que a tu t'agrada intervenir i he preparat un dels meus moments històrics preferits, o sigui...
1: Un teatrillo. Hem de fer un teatrillo,
0: Un
1: com
0: teatrillo,
1: els vells temps.
0: diguem-ne dramaturgia.
1: Ara t'ha sabut greu, com a creador t'ha sabut com a greu, una mica, no?
0: I ara...
1: Que estem en èpoques del teatre grec i vingui jo i digui teatrillo, no? L'alternativa era, com se'n va dir en el seu dia, i no sobre aquesta secció en particular, però que quan es fan coses d'aquestes a la ràdio, hi ha gent que ho analitza, gent que jo he conegut, de professionals, que diuen, ah, vale, ara farem un teatret de merda, no? Doncs l'alternativa era això, però vaja.
0: L'altre dia un càmera de televisió
1: sí.
0: estàvem allà posant i anava dient, i aquí posem el ninot, aquí va el ninot, i aquí d'allò, i dic el ninot, dic, no serem nosaltres els ninots, diu, sí, som vosaltres.
1: Però davant vostre us deia el ninot.
0: Sí, jo anava sentint que deia el ninot, va aquí, tal, el
1: I amb
0: ninot,
1: ell no li,
0: lloc.
1: No li semblava ofensiu, amb ell, no? Això?
0: Es va empixar a riure, molt ben dit. És un... M'ha
1: per cert,
0: agradat molt que em diguessin ninot.
1: T'he de dir que tinc molts missatges de gent que vol que tornis, però bueno, això ja ho gestionaràs tu. Escolta, llavors hem de fer una dramatúrgia, no? De què va la dramatúrgia per situar-nos?
0: Sí, no? Això de... Quan Pere el Gran va tenir la visió de construir Sant Petersburg, eh?
1: Val.
0: Sí, tu imagina't allò, la desembocadora del riu Neva, primavera del 1703,
1: sí.
0: Que surts a Moscú, surt el Pere el Gran i el seu assistent, el Boris. Que,
1: perdona,
0: tu vols fer de Pere el Gran?
1: Jo puc fer de Pere el Gran? Bueno, si vols, sí. Què
0: fas de
1: fer?
0: Pere el Gran, tu?
1: Veu profunda, diguem-ne. I tu fas
0: no,
1: de Boris.
0: No, veu de Pere el Gran, tu
1: de
0: ja ets
1: Pere
0: prou
1: el Gran.
0: gran, no?
1: Hola.
0: De fet, la veu profunda ja la tens.
1: Hola. 1703, Rússia, eh?
0: 1703.
1: Bé, ja ens estan ubicant, eh? Oita, oita.
0: Va, una música russa.
1: Oh. Però perdona, perdona, abans que entrem. O sigui, és com qui surt de Castellà del Vallès cap a Matadepera, no? O sigui, hem sortit De on, quina és la ciutat que hem sortit?
0: Sortim de Moscou.
1: De Moscou,
0: i ens n'anem cap al nord, sí, on volem construir Sant Petersburg, que la primera setmana, diguem-ne, de viatge encara veus algun poblet. La segona setmana de viatge ja només veus suecs morts i focs cremant, diguem-ne, sí, i la tercera ja arribes, i tardes 3 setmanes.
1: Val, llavors, va, doncs, ens ubiquem. Ja estem a Rússia, tu, mira.
0: Ens ubiquem.
1: Segle XVIII.
0: Llavors, i ara, el carromato...
1: Ja, ara anem amb carruatge, eh? Mira.
0: Vale, van amb l'assistent Boris i dins del carruatge. Ja, 3 dies després de sortir, ja diguem-ne que el carruatge s'exteja tant que l'assistent no sap si té els ronyons posats o els porta a la maleta. Però ja 5 dies després l'assistent decideix parlar. Majestat...
1: Sí?
0: On anem exactament?
1: Sorpresa. Aquesta nit Déu m'ha dit una cosa. Una coseta.
0: Ah, ja, sí. I falta gaire per arribar fins a aquesta coseta?
1: Encara no hi és.
0: Què? Com que no hi és?
1: Ah, que l'hem de construir.
0: Ah, perfecte, perfecte. Sí, però i a on i què construirem exactament?
1: Ah, quan arribem, Boris, ho veuràs.
0: Ah, ja veus, aquí ja, vinga, 2 setmanes més tard el camí ja està... El camí ja desapareix, o sigui, els cavalls van relliscant per allà, últim poble, llops, ossos, un fred que t'hi cagues, que quan un de Moscou diu que fa fred, és que fot molt fred, eh? O sigui, les rodes s'enfonsen al fang i el Boris una altra vegada. Però, majestat, majestat...
1: Sí?
0: He observat una petita anomalia.
1: Quina?
0: Que el camí s'ha acabat.
1: Millor, Boris, millor.
0: Millor? Què vol dir millor?
1: Vol dir que ningú se'ns ha avançat.
0: Ah, ja, sí, sí, no, molt bé, eh? Però amb tots els respectes, serà que potser ningú amb 2 dits de front vindria fins aquí?
1: Ah, és precisament el que m'agrada.
0: Vinga, el viatge continua. Mosquits, mosquits, més dies de carruatge. Tinc preparat un episodi on parlo dels carruatges, que per molt reials que fossin, allò era una tortura. O sigui, boira espessa, aigua, un exèrcit de mosquits. I... Majestat!
1: Què passa ara?
0: Crec que un mosquit acaba de robar un dels cavalls.
1: Exageres, Boris.
0: Que no, mira que ja torna amb reforços. Continua el viatge, més fred, més llops, més fang, més gel, més pedres, arbres caiguts, boscos desconeguts, i per fi arriben a la desembocadora del riu Neva. És l'any 1703 i de cop Pere dona ordre d'aturar el carruatge.
1: Pareu el carro! Ja hem arribat.
0: Sí, majestat, li aconsello que no baixi del carruatge. Però clar, com que és l'emperador, el tio, doncs, els collons baixa del carruatge i s'enfonsa fins als turmells, després es va enfonsant fins als genolls. Majestat!
1: Sí?
0: Heu caigut, eh?
1: No!
0: Sí?
1: No! Estic inspeccionant el terreny, Boris.
0: I ja, majestat, amb les cames enterrades?
1: És una inspecció profunda.
0: Ja, sí, bueno, a veure, permeteu-me resumir la situació.
1: Voleu resumir? Endavant, endavant.
0: Tenim fang.
1: Sí.
0: Mosquits.
1: Sí.
0: Tenim fred 9 mesos a l'any.
1: Sí.
0: Els suecs ens volen matar.
1: Correcte.
0: No hi ha carreteres.
1: Oh, encara no hi ha carreteres. Però mira, Boris, no veus les cases, no veus els palaus, no veus el museu, el teatre, Boris.
0: Ma majestat, no hi ha cases.
1: Encara no.
0: Hi ha, però és que no hi ha pedres.
1: Ja les portarem.
0: I, però és que no hi ha fusta.
1: Ja la tallarem.
0: No hi ha persones.
1: Ja les hi portarem, les enviarem nosaltres, Boris.
0: Ja, sí, sí, però, majestat, i què és exactament el que us fa pensar que aquest és el lloc ideal?
1: Home, és evident.
0: Ah, perdoneu?
1: Boris, mira al teu voltant.
0: Sí, no, ja ho he fet 4 vegades, majestat.
1: I què hi veus, Boris?
0: No és un pantano.
1: Ah, exacte, un pantano.
0: Ah, un pantano, però... I això és bo.
1: Oh, magnífic, Boris.
0: Però per què?
1: Ai, perquè ningú més seria prou boig per construir-hi una ciutat. És que m'ho ha dit Déu, Boris, m'ho ha dit Déu.
0: Ja, ja, no, quina bona idea, eh? El Déu que tinc, però ningú se l'espera aquesta, eh? Una gran idea. Però jo penso que amb el fred, vale, no? Els suecs, mira, però com ho fotrem amb els mosquits?
1: Ah, això és un tema que han de resoldre els futurs urbanistes.
0: Sembla que el primer que necessitarem no serà un urbanista, serà un exorcista. Els mosquits d'aquest pantà són com vampirs, majestat.
1: Boris, oblida els mosquits. Intenta harmonitzar amb ells. Digue'm, Boris, què hi veus aquí?
0: Perdó?
1: No, no. Només és una pregunta, no pateixis, Boris. Què hi veus aquí?
0: Però i vostè què hi veu exactament?
1: El futur.
0: Ah, jo hi veig fang.
1: No, no, fang no. Mira més enllà, Boris.
0: Mosquits?
1: No, més enllà.
0: Aigua?
1: Molt més enllà, Boris.
0: Majestat, si m'ho permet, aquest lloc és un pantà gelat, eh? Amb què collons podria sobreviure aquí? Anem a Ucrània, que fa més bon temps.
1: Ah, exacte.
0: És que 8 mesos a l'any està gelat, ja li dic que no.
1: Correcte.
0: És que la resta de l'any és un fangar, que no ho veu.
1: Magnífic.
0: Ja, però és que els suecs són aquí mateix, que estan arribant, majestat.
1: Ah, un petit detall, això, un petit detall.
0: És majestat, que hi ha molts mosquits i molt grossos, majestat. Acaben de xupar un cavall i se l'enduen volant.
1: Oh, ara veig que has admirat la fauna, eh?
0: Sí, sí, m'interessen molt els animalets, sobretot els llops, que s'acaben de cruspir el meu suboficial i els ossos que han destruït els carros on anaven les provisions, majestat.
1: Ah, la natura. Respira aire. Admira la bellesa salvatge d'aquest paradís, Boris. S'ha de harmonitzar.
0: Sí, però parlant de paradisos, majestat, Moscou existeix, bé? Té cases, té carrers, té esglésies, té gent, té terra ferma. Que aquí fot un fred que t'hi cagues, però comparat amb allò, allò és clima més mesopotàmic, hòstia.
1: No, Boris, no, no, no. Rússia necessita una finestra oberta a Europa. I aquesta finestra, Boris, aquesta finestra serà aquí.
0: Ja, ara més aviat sembla una finestra oberta a la pneumonia.
1: Precisament per això. Ningú espera que construïm aquí una ciutat, Boris?
0: Ja, sí, perquè és impossible, no?
1: No!
0: No, perquè és una bogeria.
1: No, perquè les grans ciutats no neixen en llocs còmodes. Els visionaris anem molt més enllà. Hòstia, tu no m'entens, Boris, perquè a tu Déu no et parla. Però a mi sí que em parla. A mi sí.
0: Ja, majestat, però és que els mosquits s'acaben d'emportar un altre cavall amb un soldat inclòs.
1: Aquí hi haurà una fortalesa. Allà hi haurà un gran palau. Allà un port capaç de competir amb qualsevol port d'Europa. Sí, què?
0: Jo no voldria distreure per totes les seves visions, però em sembla que hi ha un escamot de suecs que està atacant la retaguarda.
1: No, perdona, és que jo estic parlant amb Déu, perdona, Boris. Juro que construiré una ciutat en el teu honor. Déu meu, dona'm forces.
0: Majestat, majestat, ajuda, ajuda, ajuda!
1: Boris? Boris? Putos mosquits, que em portin un altre assistent! I així es va construir...
0: Sant Petersburg.
1: Sant Petersburg. Ai, Albert Pla. Escolta...
0: Que bé que fas de Pere el Gran, Xavi. Així dóna gust, així dóna gust.
1: I amb un Boris
0: com
1: tu.
0: Tot l'any treballant amb el Peyu, que el Manu no sé d'on sóc.
1: Fent dramatúrgies. Escolta, Albert Pla, sempre és un plaer, de veritat. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. I fins sempre, evidentment, ens retrobem quan vulguis, ja ho saps.
0: Vinga, l'any que ve ens tornem. A la pròxima temporada ens tornem a abraçar.
1: Me va, voy!
0: Me voy!
2: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.

0: Que s'acaba el Mundial, Gemarrero, com estàs? Bon dia.
1: S'acaba, això s'acaba.
0: Espera, que no tens el micro obert, em sembla, eh? Fot-li el micro ara.
2: Hola.
0: Ara sí.
2: Hola.
0: Què deies? Que això s'acaba, no?
2: Que això s'acaba i que bon dia, sí. Bon dia.
0: Bon dia, Gemarrero. Bon dia. Dale. Bé, és que aquesta
1: música... Cuidao con el dale, que és
0: molt complicat.
1: És un poco argentino, ah, bueno, dale, sí. Ahora ya,
0: ara,
1: ¿eh?
0: Ara et molesta, ah, ja?
1: No em molesten, però em molestaran.
0: Ara ja no cantaràs avui la cançó argentina,
1: no.
0: Ja. Ah,
1: veus? Mira,
0: és
1: no.
0: Que et canvies de samarreta d'una manera increïble, de jaqueta. Bé, efectivament, demà és la final del Mundial, entre aquesta finalíssima entre l'Argentina i Espanya, per tant, entre Messi i Lamine Yamal. Però avui encara hi ha, partit. Aquell partit,
2: sí,
0: tonto.
2: El, bueno, tonto per tothom. Sí, bueno, sí. Els entrenadors, tanto el de França com el d'Inglaterra, han dit que les fa... Sí, sí. Bueno, pues que les fa una mandra de cuidado, però a Mbappé li interessa,
0: Per?
2: Pues perquè està empatat en Messi amb 8 gols, ah, com el bota d'oro del Mundial, i suposo que serà l'únic interessat.
0: Clar. O sigui, podria fer 3 o 4 gols absurds en un partit d'aquests tontos i... Ah, és veritat, clar. No havia pensat en això.
2: Clar, ell volia arribar a la final i ser l'estrellaza del Mundial, però mira, se tindrà que conformar, s'haurà de conformar en... Bueno, si és que aconsegueix marcar algun gol avui.
0: Bueno, home, suposo que sí, no?
2: Bueno, ja veurem, ja veurem, ja veurem.
0: Bé, això és avui, però demà és la gran final.
2: Demà la gran final...
0: Molt nervi, veig jo, molt nervi.
2: Sí, i el que ens queda. Però jo abans de parlar de la festa, del futbol, de les reaccions, de tot el que han votat la final, jo volia parlar, posar-me una mica seriosa, i començar a parlar de, i fer una reflexió de què ens està passant al món del futbol. Així van començar també el primer programa del Mundial. Ja endivinaven una mica el que ens vendria, però és que, menuda tela, el futbol se ho empassa tot i és necessari una reflexió, però ja.

0: Parla de Trump, òbviament, no?
1: Sí.
0: És el protagonista indirecte de...
1: Sí, ja intuïen que Trump anava a fer de les seves perquè és que l'han dibuixat així i no ho pot evitar. Però la culpa no és només de Trump.
0: Home, no.
1: És que Infantino és la seva titella.
0: És increïble.
1: I el món... Bueno, lo d'aquesta nit ha sigut de bojos, de bojos. I el món del futbol s'ha empassat tot. Els jugadors, els entrenadors, els àrbitres, tot.
0: Però més en una altra època que segurament la FIFA actual igual, però no es veia tant, no?
1: No era tan descarat.
0: No sé si era tan descarat, o vull dir que ara hi ha molts més mitjans,
1: sí, però...
0: es veuen a les rodes de premsa, vull dir, es veu tan evident tot el que fan i el que deixen de fer, que es torna molt ridícul, realment.
1: Mira, molt. Repassaré alguna de les coses que han passat, per si de cas se'ns han oblidat. Van començar en els escorcolls als països africans.
0: Sí, senyora.
1: En l'Iran a Tijuana, trepitjant només sol estadounidens, el dia del partit.
0: Sí, senyor.
1: En Omar Artan...
0: No els deixaven dormir. No. Els iranians no podien dormir.
1: Anaven i sí. Tornaven.
0: Més quilòmetres que ningú.
1: Això mateix. En Omar Artan, l'àrbitre somalí, el millor de la Confederació Africana, vetat per entrar.
0: Sí, senyor.
1: I no va passar res.
0: Sí, sí.
1: Tampoc va passar res, excepte un parell de xulades en alguns partits, per les pauses d'hidratació. Això que s'han inventat en aquest Mundial per fer caixa.
0: Clinc, per la públic.
1: Clinc, clinc, caixa. Pauses en partits a 19 graus o en estadis tancats i en aire condicionat.
0: Sí, senyora.
1: I no va passar res. Més, fucking monument. Els estadis estan plens, joder, lo diré, plens, malgrat el preu de les entrades. El capitalisme salvatge s'ha posat les botes a aquest Mundial. Per la final, per exemple, el mòdic preu de 8.900 euros, ho tornaré a dir, 8.900 oferia un vol charter. Madrid-Nova York d'anada i tornada sense hotel.
0: Ara, per anar a veure aquesta final.
1: Sense hotel.
0: 8.000 euros, bueno, 9.000 gairebé,
1: 9.000.
0: Per anar de Madrid a Nova York.
1: I sense hotel.
0: I sense entrada.
1: No.
0: O sigui, el vol.
1: No, l'entrada inclosa.
0: Vol i entrada.
1: Vol i entrada, 8.900 euros. A la pàgina de la federació, la més barata, costava gairebé 7.400 euros.
0: Mare Déu, senyor.
1: Que és una barbaritat.
0: Bueno, és una barbaritat. És que, bueno, més de 300 euros ja és una barbaritat.
1: Bueno, futbol per milionaris. Sebastián. El futbol s'ha convertit en una cosa per milionaris.
0: Però això estem dient entrades normals i corrents,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Vull
1: els
0: dir,
1: jugadors...
0: Que pot tocar-te al córner amb mala visibilitat i
1: total.
0: No sé què. Vale.
1: Les VIPs, les de
0: les bones són un altre preu.
1: Les bones són 41.000 dòlars.
0: Meu.
1: És una barbaritat. 41.000 dòlars. I els jugadors, per exemple, que tenen pues esto, familiars, amics, que han dit, vull una entrada, 3.500, 4.000 euros.
0: Hosti, quina bestiesa, tu.
1: No, és una barbaritat. Futbol per milionaris.
0: Sí, sí.
1: En fi, més, el davanter estadounidenc, Balogun,
0: sí,
1: que va poder jugar enfront a Bèlgica perquè Trump va trucar Infantino perquè li llevés la vermella.
0: Sí,
1: i el president de la FIFA, què li va dir?
0: Oi, tant que sí.
1: A mandar, senyorito, que paso estamos.
0: De fet, hi ha un... Aquesta roda de premsa que han fet aquesta matinada,
1: sí, sí.
0: Ho ha dit Donald Trump, bueno, ha estat vergonyosa. Mira, si de cas sentim a Infantino primer, el primer document, que Infantino diu que, bueno, que ha estat un Mundial meravellós i que tot és gràcies a Donald Trump, mira.
2: This World Cup would not have been such an incredible success without you.
0: Aquest Mundial no hauria estat tan increïble sense tu. Aquesta administració, tothom a la Casa Blanca hi han contribuït per crear un entorn segur i alegre i per deixar una cosa que el món no ha vist mai. De fet, ha arribat a dir que és el més gran que s'ha vist al món de tot, de qualsevol cosa.
1: Quina vergonya fa aquest senyor.
0: Llavors, Donald Trump estava tan cofoi que ha dit que, bueno, pues si li ha agradat tant, torni a organitzar-lo als Estats Units.
1: Pues per mi.
0: Però
1: sense Mèxic
0: ni Canadà.
3: I say what we should do is you should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
0: Aquest cop ja sense Mèxic ni el Canadà.
3: He said we could do it China and the United States for next time. We do them China, United States. So you have a nice short flight in between games, you know.
0: En Jani també ha tingut una altra idea, que és que el pròxim Mundial es faci entre Xina i Estats Units. Vols ben curtets entre partit i partit, els jugadors els encantarà. I tota aquella...
1: I les risses de la gent.
0: De gent allà, quin riure, fa molta gràcia.
1: De veritat, que
0: I sobre això que deies de l'expulsió, ha parlat d'això. Ha dit que efectivament ell va trucar a Infantino.
3: Probably the most unforgettable is when they gave.
0: El moment més inoblidable va ser allò de la targeta vermella, era? Em vaig veure obligat a trucar al Gianni i fer una recomanació. Deixeu que l'home jugui el partit. No, no.
3: Wage a complaint.
0: Vull fer una petita queixa.
3: I had no idea what was going to happen, but
0: no,
3: you know, so much better the way it worked out, because there's no controversy.
0: No hi ha hagut polèmica. Van guanyar ells.
3: Our team had all of its players. You made another great decision.
0: I el nostre equip va jugar amb tots els futbolistes.
3: You never get credit for that.
0: Ho vas fer molt bé, Gianni, i ningú t'ho reconeix mai.
1: Quin fàstic.
0: És increïble, eh? O sigui,
1: la... I lo del moment més memorable és la vermella i
0: sí,
1: lo de...
0: La resta de... No, no.
1: Ok, sí, pues
0: sí.
1: Vale.
0: Per ell sí, clar, perquè ell va poder fer el que fa ell.
1: Ai,
0: sí,
1: quins senyors, de veritat.
0: I això només anirà pitjor, Gemma, ho saps.
1: Bueno, no, i esperat, i esperat. Però mira, et seguiré dient més coses per si ens has oblidat. Demà en la final, i a pesar de que el reglament del futbol especifica que el descans ha de durar 15 minuts, ja veurem, perquè, vamos, entre la Shakira,
0: 17,
1: Madonna...
0: 19, 20, 25, o sea, igual.
1: Se ho passaran per el far.
0: Amb la llista d'artistes només poden cantar 20 segons cada un, perquè és impossible.
1: És impossible. I espera, que si aquest Mundial se'ns ha fet una mica de bola amb 48 seleccions, Infantino pensa en un Mundial de 64.
0: Sí, senyor.
1: 64.
0: Sí, sí. Està molt bé.
1: Bueno, clientelisme. Això perquè quan més seleccions, més gent, home, més federacions, li voten a ell.
0: És així.
1: I finalment, què? Aquests influencers, que també em fan una miqueta de fàstic, han accés a tot el camp, què?
0: Com qui? Ah, l'Speed aquell.
1: El ISO Speed, que jo no tenia ni idea de la
0: no,
1: seva...
0: No, és molt famós, eh?
1: Pues ja,
0: molt famós.
1: Jo a vegades...
0: Que diu que és l'home més ràpid del món. Ell
1: jo a vegades soc, estic en un altre món ja, també. Bueno, pues aquest senyor, que té una barbaritat de seguidors en YouTube, en les xarxes i de tot...
0: Són 50 milions de subscriptors a YouTube i més de 150 milions de seguidors en total.
1: Pues jo no li coneixia, què et pareix? Què et sembla? Estic en un altre món, en fi. Però també et dic que gràcies a ell van comprovar com de ratetes, que són unes ratetes, són els rics i milionaris. El França-Espanya es va trobar amb dues de les fortunes del país. Ana María Botín, del Banco Santander, i Juan María Roig, el amo del Mercadona. I va passar això.
0: Saluda. I ell diu, ella diu, aquest senyor és el del Walmart Espanya, el Mercadona.
1: Jo soc com JP Morgan, sí. Són importants, són rics, són milionaris.
0: Perquè, evidentment, el tal Speed no sabia ni qui eren, evidentment.
1: I que si s'obria una compte en el Banc Santander...
0: A Open Bank, que és la versió, diguem-ne, nord-americana o la marca
1: nord-americana.
0: És que és aquell... Bueno, sí, és que clar, els més poderosos d'Espanya, que evidentment els coneix tothom, el senyor més conegut dels Estats Units no els coneix.
1: No tenia idea de qui són, en fi.
0: I li han de dir, no, si nosaltres som com...
1: Som milionaris, som com JP Morgan...
0: Som importants.
1: En fi. Anem al futbol, a la passió, als sentiments i als temazos.
0: A veure, com anava això, que ja no me'n recordo. Aquesta cançó les fan sonar la selecció espanyola quan guanyen, quan marquen gols...
1: Quan guanyen.
0: Vale.
1: Aquesta és la de quan guanyen.
0: Vale. No, i evidentment va sonar
1: clar, després del partit de França, davant de França a Dallas, quan els jugadors estaven saludant-se als seus familiars...
0: Es pot dir el que vulguis, però el partit que va fer Espanya va ser immens.
1: Una barbaritat.
0: Immens.
1: Bueno, sobretot perquè no ho pensaven. Mm-hmm. Tenien molta por als Dembélé, Olise, Mbappé, i va ser com, mira, home, si juguen bé. I Oyarzabal i Pedro Porro, triat el millor jugador del partit.
0: Sí,
1: impressionant.
0: Sí,
1: així arribaven els jugadors al vestuari. El del puto recital es Cucurella.
4: ¡Hostia! ¡Vamos!
5: Estaba escrito ya.
1: Es que solo.
5: Estamos en Atlanta, acabamos en Nueva York.
6: ¡Joder! Está. ¡Marco, joder!
5: Vamos para allí ya.
0: Dani Olmos, sí.
5: Está cerca. Vamos a por él. ¡Vamos!
4: sé, ahora todavía lo estamos digiriendo un poco.
1: ¿A qué te suena, Simón?
0: Una y Simón,
4: no somos conscientes ninguno del vestuario de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora nos daremos cuenta con el paso de los días y a prepararnos para la final ya. Vamos.
0: La cançó. Em sona, però no sé què és aquesta cançó.
1: Mira, gràcies a aquest vídeo, sense assabentat, a més de que la porta té ritmillo, el tipo sap sí, bailar, és una cançó que escolten al vestuari els jugadors.
0: Sí.
1: És la cançó, i és la cançó que sonava al final d'aquest sí. vídeo, que és aquesta.
0: Què és això?
1: Doncs pues mira, aquesta cançó és de Sister Nancy, que era la reina del dance hall, sí. que és de 1982.
0: Sí, Jamaica, per tant.
1: Sí, i dos, jamaicana, efectivament. I dos DJs, Hugel i Solto, han fet un remix sí. i s'ha posat de moda. I jo crec que aquesta cançó a Rodri no le pega, que és la ja triat, a Cubarsí jo crec que tampoc le pega. I ojo con Cubarsí, amb 19 anys, només 19 anys,
0: ja està que està fent un mundial ell, però,
1: enorme. Obsessionat, qui?
0: No, hi ha gent que està obsessionat que juga malament, que és una cosa que
1: em deixa,
0: em deixa de sorprendre.
1: Qui?
0: Però,
1: jo no he sentit.
0: Però ja t'ho diré.
1: Vale. Pues a mi em sembla que està fent un mundial meravellós.
0: Sí. I 19 anys, per tant, opta d'alguna manera a ser un premi important, un reconeixement. No,
1: bueno, jo crec que s'ho mereix. I a més és que està traient el caràcter. Escolta el que va dir després de guanyar a França.
7: Yo creo que es de las cosas más importantes en el mundo de fútbol, tener la portería cero atrás, pues te ayuda muchísimo. Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno, con el nivel que tienen, pues te ayudan a ser mejor futbolista.
1: Què? Com així? Callant boques.
0: Callant boques, això
1: pues
0: no...
1: Pues sí, senyor. Pues sí,
0: no,
1: sí, senyor.
0: No és habitual, ell, parlant així.
1: No, le tenien per més calladet i sí, més sí. tímid i tal, pues sí. me traien el caràcter.
0: Au.
1: I Lamine, perquè va provocar un penal...
0: Calla.
1: ...per quart partit consecutiu.
0: Però estaven les mateixes que fa una setmana, quan estan parlant aquí.
1: Bueno, però...
0: També és veritat que hi ha... Un sector molt concret que és anti-Lamine, també.
1: Al que no li agradi no l'agradarà i no els compensarem. Pues mira,
0: allà... No, és que sembla que només es pugui fer un bon Mundial si fas 3 gols per l'escaire. Vull dir, ho sento...
1: Pues mira on està Mbappé i on està Lamine.
0: Correcte, ja està.
1: No? Per quart partit consecutiu, per cert, el seu marcador va marxar lesionat. I li van anul·lar un golàs, pena, per una espatlla. Això sí, cada partit s'emporta una castanya, porta diverses ja. I Rodri, que és el capità, ja ha dit prou.
8: Lo que es evidente es que llevamos 3 partidos lidiando con esta situación. Demasiadas faltas. Yo entiendo que alguna no sea, pero hombre, estamos hablando de más de 10-15 faltas que el chico se va al suelo, le traban y hombre, tienes que pitarles, porque si no al final los defensas, si les das, van a seguir haciendo lo mismo, lo van a seguir tirando al suelo y hombre, la persimidad hoy ha sido bastante evidente, pero bueno.
0: Especialment contra França, no? Va haver-hi molta patada a la min
1: i
0: espera't. No són germanetes de la caritat.
1: No, esperat en Argentina. I clar, aquesta final té molta xica.
0: Jo crec que hi ha molt aficionat del Barça que té por que tornin lesionats, però bueno.
1: Home, Lamine després del partit davant França ja va estar un dia sense poder-se entrenar en una vena en la cama de l'hostiazo en perdó que li va donar el Diñe,
0: en el
1: penal. I parlant de Lamine, clar, és que aquesta final té molta xitxa, té molta teca. L'últim Mundial de Messi i el primer de Lamine. I la foto, la famosa foto de Joan Montfort de fa 18 anys que s'ha fet viral. Portada de mitjans nacionals e internacionals. A Montfort li han trucat fins i tot del programa de Jimmy Fallon per demanar-li permís per utilitzar-la, que és increïble. I pagant, pagant, no com un altre. De bojos, com ell mateix reconeixia el dijous a El Món a RAC1.
9: Oriol Canals em truca el dia abans i em diu... Diu, escolta, demà fem el nano aquest que es diu Leo Messi amb un xaval. I li vaig preguntar quina edat tenia el xaval i em diu, no, té uns 4 mesos. Dic, hòstia, això no és un xaval, això és un bebè. Jo en aquell moment estava banyant a la meva filla a la banyera i llavors em va ocórrer, bueno, el tema de la banyera, de portar tot el que surt a la fotografia
1: el
9: i que
1: patito.
9: Hi hagués una interacció entre els dos.
10: En quin moment te n'adones de que tens aquesta fotografia i que aquella criatura que s'està banyant és qui és?
9: Bueno, això ho publica el pare del Lamin en el seu Instagram el dia 4 de juliol del 2024. Fins aleshores no sabia, no teníem ni punyetera idea que aquesta foto existia.
0: Increïble, eh?
9: O sigui que sabia que existia.
0: Ha estat, d'alguna manera, en un calaix, o aquesta foto ha estat allà perduda durant una dècada i mitja, que és el
1: clar,
0: temps que el nano...
1: Clar, que la treu el pare de la mina, és increïble.
0: És bestial.
1: I ara sí, anem a l'Argentina, por Malvinas, por el Diego, sí, por sí, la sí, última sí, de Leo, sí. Que va guanyar una altra vegada en l'últim minut de la seva semifinal contra Inglaterra. I atenció com escalfaven el partit el dies abans. Recordes de quina era la cançó que cantava Inglaterra en la seva afició?
0: Va ser que era una italiana...
1: No,
0: ah,
1: la de l'afició...
0: Wonderwall
1: d'Oasis. Pues aquesta és la versió argentina agafa't a la cadira, eh? Agafa't a la cadira.

0: fatal, Diego. Bueno, claro, es que es Argentina, eso
1: bueno,
0: es así.
1: El senyor se llama Joaquín Levington, que s'ha quedat descansat.
0: Però espera't, perquè tan riure, si Argentina guanya un dia.
1: No, vamos a otra vez.
0: Bueno, el Santi ja ho ha dit aquest matí, diu, la tabarra serà immensa, passi el que passi.
1: La turra, se ve la turra. No crec que fos per la cançó, perquè em sembla horrible, o sea, los Gallagher deberían denunciar a aquest senyor.
0: Totalment.
1: Però una altra remuntada d'Argentina, i només una dada. Des que va marcar Anglaterra fins al final del partit, quan va marcar Lautaro, la possessió va ser del 88% per l'Argentina i 12% per Anglaterra. Esto es lo que se dice, poner el camión en la porteria.
0: Sí.
1: I Tuchel, que ja et vaig dir que no era molt popular a Anglaterra, suposo que s'anirà de vacances no a Manchester, sinó al seu país. Lautaro, en canvi, no podia aguantar les llàgrimes al finalitzar el partit.
2: Es muy fuerte esto. Es muy fuerte, verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, soñé con hacer este gol. Perdone.
1: Plora, hijo, plora.
0: Torna a ser molt argentí, això.
1: Sí,
0: los botines, la família, el
1: la
0: record,
1: intensitat.
0: La cosa, sí, sí.
1: I ara et proposo un joc, Xavi.
0: De què?
1: Veuré la diferència, la creativitat dels uns i dels altres quan es tracta de fer anuncis per al Mundial.
0: Uh-huh.
1: Aquest, el primer que sentirem és el de la cadena argentina TIC Sports. Una reportera que li pregunta a un aficionat què tal veu el Mundial. I passa el següent.
3: Ojalá. Dios te oiga. Igual, te soy sincero, con dos Copas América y un Mundial, yo medio que ya estoy hecho. ¿Viste cómo es? Además, te cuento, mira, mis pibes...
4: ¿Jugamos, loco? ¿Cómo ya estoy hecho?
1: Y aparece un señor. ¿Cómo que
4: ¿Quién más hecho? Ya está hecho? ¿Vos también ya estás hecha? ¿Alguien más ya está hecho? Avisen, ¿eh? A alguien no le interesa repetir. Repito, a alguien no le interesa repetir. Se marearon de dar tanta vuelta. Se les cansaron los brazos de levantar tantas copas. ¿Qué pasa? No tienen espacio en la pared. No le queda lugar en la espalda. No se les ocurrió ninguna promesa todavía. La del pelo, la del arrodillado, Luján. Algo. ¿Nos conformamos con la tercera? ¿Somos de cuarta? El mundial pasado vendieron el auto para ir, loco. ¿Y ahora qué vendieron? El alma. ¿Al que dijo después de Qatar me puedo morir tranquilo? Que le dé tranquilo para adelante, ¿eh? Dicen que el fútbol le debía un mundial a Messi. ¿Qué saben cuánto le debía? ¿Y si le debía dos? ¿Qué pasa, muchacho? ¿No somos más todos Montiel?
0: Es Braveheart, ¿eh?
1: Es tremendo. Y la música épica.
0: Son molt bons.
1: Bueno, el següent, aquest, és el que acaba de produir Radio Televisió Espanyola.
5: Difícil de escribir lo que uno siente, lo que sería que es algo parecido a la felicidad y al orgullo.
1: Luis de la Fuente Saquet.
5: Todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más.
6: Hazlo, como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos, hazlo como si no supieras que se acaba, como si fueras a morir mañana. ¡Vamos con el partido!
7: Hazlo, como si ya no te jugaras nada.
0: ¿Por tu qué te agrada?
1: Bueno, jo crec que el primer és molt més creatiu i toca més la patata que el segon. Però el segon, en la música de l'Eiva, a mi aquesta cançó m'agrada molt. M'agrada molt. A ti?
0: Sí, no, però el primer jo trobo que tenen una capacitat els argentins.
1: Són imbatibles.
0: Això
1: espectacular.
0: Espectacular.
1: En fi, que això s'acaba, Xavi.
0: Sí.
1: Ja està tot a punt.
0: Sí.
1: Som-hi!
8: Nueva York!
0: Un altre cop.
1: Sí!
0: Demà. Mañana domingo.
1: Demà diumenge, 9 de la nit, per si acabes d'aterrar de Mart.
0: En Nueva Jersey. Has veritat.
1: I a més de Messi Lamal, hi ha una altra curiositat. Resulta que Luis de la Fuente va ser el professor de Scaloni quan es va treure el títol d'entrenador. Perdó.
7: Solo tienes que...
0: Va, que anem tard, Gemma.
1: Perdó. Són amics, s'admiren i s'han tirat floretes aquests dies. Escolta, per exemple, què deia Scaloni.
9: Además de haber sido
8: Mi profe en el curso de entrenador, yo tenía una particular relación con él, porque la verdad que me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final y recuerdo en Qatar después de un foro de entrenadores cuando nosotros ya éramos campeones del mundo. Yo tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que yo creo que a él le ha servido y no es por ser arrogante, sino en el buen sentido lo digo. Y que ha llevado a cabo su selección de una manera brillante. Me pone contento, la verdad, por él, y aparte todos saben que yo...
0: He de dir que el discurs d'Escaloni en general ha semblat molt poc argentí,
1: bueno,
0: del desaforat, sinó l'argentí, diguem-ne,
1: bueno,
0: molt
1: insane,
0: amable.
1: Insane. A mi aquest senyor em sembla molt bé. A la jota estarà Donald Trump.
0: El qui dona la copa?
1: Pedro Sánchez.
0: Sí.
1: Jo vigilaria una mica en la beguda, No sigui que li posin alguna coseta.
0: A veure si la imatge és boníssima, clar, el moment que se saludi.
1: Home, tu diràs. Però el que no ha viatjat és Javier Milei.
0: Ah, sí, això ho hem dit avui. Què li passava? No recordo ja.
1: Por cábala.
0: Ah, perquè
1: sí, és argentins i les càbales. Perquè diu que tot el Mundial ha vist el Mundial al costat de la seva germana, la residència presidencial,
0: i que no canviarà,
1: perquè no vaya a ser que sea mufa. Mufa és gafe.
0: Sí, sí.
1: Però no és l'únic en tenir càbales. Per exemple, Messi no va parlar ahir sent el capità, perquè a Qatar tampoc ho va fer,
0: vale.
1: Va sortir el Dibu, el porter,
0: sí.
1: I per això ahir Messi no va sortir. Va publicar al seu compte d'Instagram el mateix missatge en els mateixos emoticons que fa 4 anys. Si teniu amics argentins, jo tinc amics argentins, i és tremendo la quantitat de coses que fan. L'altre dia, en el pic de la onada de calor, el dimecres, abans de que jugassin davant Anglaterra, em vaig trobar a un tipus, a un amic del barri que té una gosseta, que la gosseta ja és gran, té com 11 o 12 anys, i portava la gosseta, la samarreta de l'Argentina posada. I era lo de porcàbala, que se li va rostir la pobra gosseta.
0: Ho tancarem aquí. Vols posar una musiqueta per acabar?
1: Sí, abans els espanyols també tenen les seves càbales,
0: sí.
1: I una d'elles és la cançó de Shakira, perquè en l'únic mundial que van guanyar al 2010,
0: sí.
1: La
0: guaca,
1: cançó
0: guaca.
1: De Shakira era la Waka Waka, ara és el Dai Dai,
0: sí.
1: Són dues paraules també, Waka Waka, Dai Dai.
0: Hosti, esteu tots fatal, eh?
1: Sí, tots fatal. I ahir Shakira, la cançó és en anglès, i ahir Shakira va fer un petit avançament del que és la seva cançó del Dai Dai en espanyol, que m'agrada molt més.

0: mejor vive la vida, que vamos de subida, vamos de subida.
1: Està disparadíssima, Gemma Herrero, ja ho veieu. Gaudeix.
2: Això espero.
1: De l'estiu, evidentment, i de la final del Mundial.
2: Patiré una mica, també. Ja ho imagino. Segur.
1: Ja ho veurem. Ja ho veurem.
2: Bon estiu.
1: Bueno, de fet, demà vens a tertúlia, eh? Parlarem
2: veritat,
1: de la final.
2: És veritat, és veritat. Et ves demà. És veritat.
1: Encara ens cansarem. Gemma, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, ha sigut un plaer. I gràcies a teu, a tu i al teu equip.
1: Com sempre, són estupendos.
3: Fins aquí els millors moments
4: del Via Lliure.

0: diràs, amb Oriol Jové.
1: Hola, bona nit. Són 3:15 de la penúltima nit del Mundial, la nit abans que jugui la gran final entre Espanya i Argentina, la final de les finals, la final de la Masia, el Messi contra Lamine, demà a partir de les 9 a Nova Jersey, per tant, menys de 24 hores per un partit que, més enllà de decidir qui és la campiona del món, més enllà de decidir si Espanya, si aquesta Espanya farcida de jugadors del Barça aixeca el segon Mundial de la seva història, o si Messi aconsegueix també la seva segona corona i la quarta d'Argentina, a punt de fer els 40 anys. Més enllà d'això, serà un partit icònic, un partit que és possible que d'aquí molts anys recordem justament com el partit que va significar un relleu de llegenda a llegenda, de Messi a Lamine. Nit per fer la prèvia, que arrenquem al lloc dels fets a Nova York, a Times Square. Hola, Damià López, bona nit.
2: Hola, Oriol. Molt bona nit.
1: Què tal? Com estàs? L'afició argentina, no? En un dia marcat per la pluja, que no sé si encara continua.
2: No, ara mateix la pluja ja ha parat. Ara mateix som al centre de la ciutat, a Times Square. Vaja, en un punt i en un esdeveniment que és clau per entendre la manera de pensar, la filosofia de l'afició argentina, que és el banderazo. Ara mateix podríem parlar de la presa de Times Square. Milers i milers d'aficionats, és una concentració absolutament massiva, banderes, bufandes, pares, avis, nens i nenes. És un autèntic espectacle, s'ha de viure per poder entendre avui. Bé, el Fran, amb qui parlàvem ahir, m'explicava, hi ha 10 o 12 càntics essencials, suposo que arriba bé el so.
1: Sí, amb alguna dificultat, però sí.
2: Sí, parlant de batalla, de nostàlgia, m'he pogut fins a...
1: Ai. Ui, no ens arriba bé el so del Damià López, l'intentarem millorar, però vaja, de fons se sentia molt i molt i molt l'afició argentina que es concentra aquesta hora a Times Square per fer doncs l'habitual, el tradicional banderazo que ens explicava el Damià López, amb qui de seguida intentem recuperar la connexió. Martí Molina, què tal? Bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Realment el que mou la selecció argentina a nivell d'afició en tots aquests desplaçaments és espectacular.
3: Fa molta gràcia sempre que qualsevol excusa és bona per posar-li nomenclatura a les coses quan no deixa de ser una festa, una borratxera més, un juergón al mig del carrer, doncs com li hem de fotre això? Banderazo, doncs banderazo. Demà com li direm això? Doncs el que sigui. Està molt bé, però és molt a favor. Vull dir, és una manera de fer que també ajuda una mica a explicar com està el país, si ens posem una miqueta més filosòfics, quines són les prioritats. Però escolta, ells s'ho passen bé, ho gaudeixen i realment és una manera de fer i de funcionar esportivament que no sé si en altres llocs és igual, potser una mica al Brasil, però poca cosa més.
1: Ara va dir que potser si parléssim exclusivament de futbol podríem pensar que la final està decantada cap a Espanya, però Argentina té aquesta cosa, no? Albert Blaia, bona nit. Potser un punt emocional que l'ha fet arribar viva i anar superant eliminatòries i evidentment, doncs, clar, no sé si això per tu és un 50-50, però amb l'afició de moment guanyen.
4: Sí, jo crec que l'afició han guanyat ja tot el Mundial des de la primera jornada i sí, com dius, Oriol, crec que és una final espectacular des del punt de vista futbolístic, molt igualada. Crec que Argentina arriba amb aquesta millora, jo crec, col·lectiva contra Anglaterra, perquè és veritat que el partit va ser una mica estrany, sobre la primera part, amb molt de joc subterrani, no? Molt de futbol, més semblant altres coses, més de fang, però és veritat que jo crec que l'última mitja hora d'Argentina va ser impressionant a nivell futbolístic, a nivell emocional, i aquesta final, per mi, Argentina, fins i tot diria que un pèl superior, és a dir, un pèl favorit des del meu punt de vista, per com ha anat remuntant tots els partits, per com arriba a nivell enemic a la final, per tenir aquest Messi, tot i que Espanya crec que potser doncs, a nivell futbolístic ha demostrat evidentment més en aquest Mundial.
1: Hola, Xavi Puig.
5: Hola, bona nit.
1: Bona nit. La final de les finals, demà?
5: Sí, home, una final atractiva, segurament una final que esperava molta gent abans d'iniciar el Mundial, més sorprenent potser la presència d'Argentina que no pas la presència de la selecció espanyola en aquesta final, amb el morbo afegit d'aquest Messi contra Lamine Yamal i amb ganes de veure qui imposa el seu joc demà en aquesta final a Nova Jersey, si la selecció de Luis de la Fuente o la de Scaloni.
1: Jaume Molló, què tal?
6: Molt bé, bona nit.
1: Havíem de de veure-la, aquest partit, abans que Messi es retirés.
6: Sí, sí, sí, semblava que el destí doncs, tenia preparat això, que al final, per un Mundial, lluitant per un Mundial, es trobessin en un terreny de joc Lamine Yamal i Leo Messi. És que no hi havia massa més opcions. Com a mínim en un partit oficial, en un amistós, sí que el Barça podria jugar contra l'Inter de Miami. Bé, sí, contra l'Inter de Miami, sí. Pensava en un homenatge a Messi, això ja seria en figues un altre paner, però un Barça-Inter de Miami sí que podria jugar sense problemes, entenc. Però vaja, seria un amistós i el partit de demà, com dèieu, tots plegats, té molts al·licients i té molt morbo, i futbolísticament em sembla que és molt interessant, perquè jo crec que a nivell futbolístic les dues seleccions han anat a més i a veure si Argentina juga més com l'última mitja hora del partit contra Anglaterra o juga més com la primera hora del partit contra Anglaterra.
5: Més s'ha instaurat ara com molt, no?, la teoria aquesta, no?, és que els argentins peguen molt, no?, van a picar molt, molta falta, no sé què, vull dir, com de cop, no?, vull dir, un discurs que sents és de part espanyola, de veure si l'àrbitre això serà capaç de frenar-ho, bueno, no sé, vull dir, és un joc que ha caracteritzat, diríem, des de sempre la selecció argentina, l'anari, aquest altre futbol, fins i tot, d'estar còmode en el fang, però això no ve d'ara, vull dir, i això no treu que a banda, Argentina, per exemple, foti una última mitja hora contra Anglaterra, on més enllà de Tuchel i els favors que li va fer, doncs tanca Anglaterra la seva àrea i li crea no sé quantes ocasions de gol fins a aconseguir la remuntada.
1: Sí, sí, ara en parlarem de la final, però estem pendents del partit pel tercer i quart lloc. Hola, Clara Rodergues.
7: Bona nit.
1: Ara ens expliques els 11, partit final de consolació, que podia perfectament ser una final, també.
6: Sí, sí, sí, vaja.
1: Anglaterra-França.
6: Per molts era segurament la final més factible. De fet, per la intel·ligència artificial, o per les prediccions d'Opta, en aquest cas, que jo era les que tenia controlades, era la final. França, sí, eh? A Anglaterra, sí, sí. França-Espanya era 57-43 per França, i l'Anglaterra-Argentina era 53-47 per Anglaterra. Per tant, podria ben bé ser una final, però serà un partit pel tercer i quart lloc, i els entrenadors s'ho agafen així, i bàsicament l'al·licient és veure si Mbappé fa un gol i li posa un repte més a Leo Messi de cara a la final de demà per acabar sent el votador o pitxitxi d'aquest Mundial.
1: I Mbappé, que és titular.
0: Nima Automoció patrocina aquest espai.
1: Repassem els 11, Clara.
7: Sí, és el que diu el Jaume. L'objectiu aquí sembla ser és que França vol el pitxitxi per Mbappé i Anglaterra s'ho pren una mica més amb calma. L'11 de Deschamps, amb Manyam a la porteria, que entrepateix, defensa completament nova, Malo Gusto, lateral dret, Konaté i la Croa, parella de centrals, Theo Hernández per l'esquerra, amb Jeremy i Rabiot al doble pivot, per la dreta Olisea, a l'esquerra Doué, Cherki a la mitja punta i al davant Kylian Mbappé i Anglaterra. Porter nou, Henderson, amb Kwanzaa, que torna a lateral dret, Konsa, Gay, parella de centrals, Spence a l'esquerra, amb Rice i Esner mig del camp, Saka per la dreta, Rashford per l'esquerra, Rogers a la mitja punta i al davant, Tooney.
8: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animaautomoció.com.
1: Jugada sobre la gespa a Miami, tant d'Anglaterra com de França. Potser, Blai, la novetat més cridanera és aquesta suplència de Dembélé a l'11 francès, no?, l'últim partit de Deschamps.
4: Sí, a més es va dir, no?, que la mitja part estava enfadat amb la pressió de...
1: No sé si hi ha una lectura disciplinària en això, però...
4: Exacte, bé, jo crec que també és un jugador que al final, doncs, davant tens tanta tralla, tens tants jugadors que Cherki, doncs, home, ja ens venia de gust també almenys veure'l. I és una miqueta el resum dels últims dos anys també d'Mbappé, no?, d'aquests premis o aquests guardons individuals, aquests gols que semblen ser infinits, però al final els títols no acaben d'arribar. Jo crec que és una mica aquest partit de la decepció absoluta, des del meu punt de vista futbolístic, perquè a les semifinals d'Anglaterra, tot i avançar-se, van ser molt fluixes contra l'Argentina, i el partit de França va ser molt decebedor contra Espanya, no? No van pràcticament, doncs, generar absolutament res. És veritat que Espanya i Argentina van jugar un molt bon partit. Jo m'alegro que sigui aquesta la final des d'un punt de vista futbolístic, i veurem avui si veiem alguna cosa més, doncs, que aquest rècord que comentava la Clara que pot aconseguir Mbappé, perquè no hi ha massa al·licients ara mateix, no?, des d'un pla a nivell de joc.
1: Sí, sí. En tot cas, no sabrà fins demà si és Pichichi o no, perquè la lluita és amb Messi i, evidentment, doncs, Messi també pot marcar la final, evidentment. Ara en parlem, pendents en aquesta nit, tu diràs, d'aquesta final de consolació, en un dia que, més enllà del Mundial, el Barça ha completat la primera setmana d'entrenaments de la pretemporada, sense dèiem, i novament, perquè el fitxatge encara no s'ha fet oficial, i en què també hem tingut els primers amistosos de l'Espanyol, del Girona i del Sabadell. L'Espanyol s'ha estrenat amb un duel català al Camp de l'Olot, que ha acabat amb victòria blanquiblava per 0-3, gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. El Girona ha empatat a 0 contra l'Alcatzia, avui que s'ha confirmat el fitxatge de Joel Roca per l'Olympiacos, i el Sabadell ha perdut 2-0 contra el Castelló, avui que també a Primera Federació l'Europa ha anunciat l'adeu de l'entrenador Adai Benítez, a qui substituirà Josep Maria Gené, fins ara director esportiu i tècnic del filial. El Tour, nova exhibició de Tadej Pogačar, que ha guanyat la 14a etapa i ha ampliat en un minut més el seu avantatge sobre Jonas Vingegaard, al capdavant de la general. Ara el té ja a 4 minuts i mig, amb base

0: I els carrers que l'envolten, no hi cap ningú. O sigui, milers i milers, però milers, milers, milers. O sigui, és, no sé, 20.000 persones, 30.000 persones. Joder, és que hi ha moltíssima gent. Moltíssima gent. Demà, mira, ara ens acaben de confirmar. Acabem de rebre un WhatsApp de la Federació Espanyola. 9.500 espanyols controlats demà. Argentins n'hi haurà uns 30.000. Aproximadament. Però argentins ara mateix aquí sense entrada, pels carrers de Nova York, és que jo crec que n'hi ha uns 50.000.
1: Mira, espera, Dami, deixa'm interrompre't un moment perquè hi ha gol a la final de consolació.
2: Sí, matiner, el gol d'Anglaterra, el golàs, diria, de Declan Rice, que avança metres, el migcampista de l'Arsenal veu clar que hi ha un espai al pal llarg de Manyan Rusqueta. El porter francès ni es mou, acompanya la pilota amb la mirada. Minut 3 de partit, ja Anglaterra, que comença guanyant. Per tant, Mbappé, si vol competir per aquest pitxici, té feina, compte la pèrdua de Doué al mig del camp. I després Rice, que no s'ho pensa dues vegades, ajusta molt bé el xut. 1-0 per l'Anglaterra.
1: Ha marcat el dorsal 4 de la selecció anglesa. Sí. Compte el dorsal 4 de la selecció bona de l'11 de gala que té l'espanyola, que és el Jalapeño.
3: Sí.
1: Amb el 22 el Saitó, amb el 7 les Gildas, amb el número 1 el nou fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala, i ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara l'estiu tampoc poden faltar les olives. L'espanyola, sense l'espanyola no hi ha aperitiu. Aperitiu.
4: Doncs déu-n'hi-do, la que s'ha menjat...
1: Jalapeño anglès ha marcat.
4: Sí, la que s'ha menjat França aquí.
3: Manyam.
4: El titular.
3: Molt bon gol, però sí que la pèrdua d'Ués ja de desconnexió absoluta, d'estar massa relaxat, de no prestar aquesta atenció als detalls, i després Konaté potser un pèl lent a l'hora de sortir, perquè Rice té un molt bon xut des de la frontal, i bé, almenys Anglaterra s'avança. Jo crec que això almenys és una bona notícia pel partit, perquè tindrem una miqueta més de salsa en un escenari que jo m'imaginava potser més tancat.
5: Els focus se'ls han endut per part d'Anglaterra en aquest Mundial, Harry Kane, Bellingham sobretot, però Declan Rice per mi és el jugador que, a més, com que ha tingut aquesta gastroenteritis, ha estat molt evident que quan ell hi era, Anglaterra li ha bastant millor les coses que quan ell no hi era. De fet, juraria que la remuntada, ell marxa al 82, la remuntada contra Argentina, i el primer gol és al 85.
3: S'ha de dir que Anglaterra té ara mateix dos dels cinc jugadors més cars de la història, amb el traspàs de Rogers. De
4: mira, que s'ha fet oficial avui al Chelsea de Xavi Alonso.
3: 138 milions d'euros, no?
6: És una barbaritat.
3: Sí. I Elliot Anderson se m'han sigut 120 i alguna cosa, però clar, és que això demostra una mica... També que una vegada Anglaterra juga en contra, depèn de quins jugadors, clar, que per això al·lucinen, no? Perquè llavors juguen contra Pedri i diuen, ostres, que no l'havien vist mai un jugador així, perquè sent bons futbolistes, per mi, hi ha una bombolla que algun moment haurà de rebentar, perquè no té cap mena de sentit el que s'està sobrepagant entre els clubs de la Premier, sobretot.
1: Gordon, una ganga, Molina.
2: Sí, ara mateix.
1: 70 milions.
7: Però és que és el problema del mercat anglès. Vull dir, de fet, això fa uns dies a la Lliga, que s'està fent un estudi sobre l'anàlisi dels fitxatges. O sigui, hi ha una trampa perquè a la Premier hi ha hagut una modificació del fair play que s'ha posat més estricta per als clubs. Però aquest fair play té una manera de saltar-se'l, que és que tu pots aconseguir ingressos, o sigui, pots fer servir ingressos per fitxar si són ingressos que provenen del món del futbol, del propi negoci del futbol. Què han fet els clubs? S'han posat d'acord entre ells i han decidit inflar la bombolla dels traspassos de tal manera que tothom cobrés més diners, per tant, augmentés el teu pressupost d'ingressos, i amb això podies salvar el fair play i podies seguir fitxant. Clar, això és una bombolla collonuda que a curt termini doncs, té el que té, però que a la llarga pot acabar esclatant i sent demolidora. Però que, a més, ha arrossegat la resta de clubs. I clar, tu vas a fitxar Gordon i pagues 70 milions, que jo no sé si en condicions normals és un jugador que val això. Però com que estàs al mercat anglès, doncs tu has de menjar amb patates.
4: Sí, no? I al final, ostres, és molt complicat des d'una altra lliga anar a fitxar algú de la Premier, i a la inversa, algú de la... qualsevol equip de la Premier, de la zona baixa, fins i tot equips de la Championship, hem vist que s'emportaven jugadors de la lliga d'un equip de primera divisió de mitja taula. Doncs Anglaterra, que de moment guanya aquesta final de consolació.
2: Rashford, a punt de marcar, serà córner. És cert que hi ha més rotacions a França, o bueno, no, normalment són les mateixes, repeteixen 4 a França i només 3 a Anglaterra, però França sembla que continuï on estava l'altre dia contra Espanya, molt desapareguda, i Anglaterra molt millor en aquests primers minuts.
4: A les Mossaranyes, l'equip de Didier Deschamps. Deixa'm tornar cap a Times Square, que teníem el Damià mitja connexió, parlant sobre aquesta desigualtat entre aficions aquí a Nova York. Dami?
0: Sí, Argentina té sempre la batalla guanyada, ho hem vist en aquest Mundial i ho veiem sempre en totes les competicions que disputa, i demà veurem què passa al camp, però la batalla ambiental la tindrà guanyada Argentina segur, amb una proporció, jo crec, del 75-25 segur. És un estadi que no arriba als 80.000 espectadors, té 70.000 i escaig, gairebé la meitat són argentins controlats, més aficionats que també donen suport a Argentina. Espanya estarà en minoria, segur que cridaran, però vaja, animació els argentins no els guanyarà ningú, i ara mateix tu veus Times Square i és que és una marxa argentina realment espectacular. Ja posteriorment, d'aquí un parell d'hores, un acte també a la Casa d'Espanya, que sabeu que és un esdeveniment rotatori que van muntant a cada ciutat on juguen, però ja res a veure, serà millor o pitjor, però a nivell quantitatiu, diguem, és massivament més important i més sorollós tot el que munten els argentins, en tots els aspectes.
1: Perquè... conya, amb el preu de les entrades, si em pagaria 5.000, si valen 8.000...
5: Però és una indecència.
1: Sí, sí. No té cap lògica, per molt que sigui un espectacle únic, que només veu un cop cada 4 anys, vull dir, no té cap mena de lògica que una entrada valgui en vies legals. És que ja, ara aquí, perquè aquesta gent està buscant entrada com pot, però és igual, vull dir, tu vas al web de la FIFA i que et valgui 8.000 euros les barates, com aquell qui diu, gairebé
4: 100 euros al minut, gairebé
1: el que val una entrada per una final del Mundial.
5: Mitja hora de descans, dos pagar, no? També.
4: Sí, exacte. Ah, clar, bueno, clar, estàs veient Shakira també en directe.
2: Justin Bieber, Madonna, clar, això puja.
5: És important.
4: Clar, clar.
5: No, i anava preguntant, Dani, perquè, o sigui, les entrades, diguéssim, neutrals que hi ha en una final de Champions, demà no existeixen, o passa com a les finals de Copa, que allà se les fan les de l'Atlètic Club i aquí se les han fet els argentins, diguéssim?
0: No, són entrades de FIFA, diguem. Tu ara mateix entres al... Jo crec 100%. Entres al web de la FIFA ara mateix, sí. I estan dividides per zones, simplement. I tu mires quina disponibilitat hi ha, i bé, de fet, tu entraves al web i hi havia entrades fins i tot per 28.000, 30.000 dòlars. Encara n'hi havia d'aquestes. I ahir parlàvem amb gent de la Federació Espanyola que ens deien que ells tenien algunes entrades de preu federatiu, que van amb descompte, de preu federatiu, i era aquestes de 8-9.000 dòlars, que eren el preu que tenien per convidats, per futbolistes, per presidents de federació, que els deien, home, no teniu alguna invitació? Deia, sí, deien, la invitació és això, és el que et puc aconseguir. Si tu vols una entrada a preu normal, entra al web de la FIFA, que encara en queden d'aquestes. I havíem parlat amb algun futbolista, que normalment tenen invitacions, tenen un cupo d'entrades, i els comentaven, si tu vols entrades per familiars, jo en tinc 2, 4, 6, però heu de pagar el preu federatiu, que són 8-9.000 dòlars. O bé, doncs, haver estat més ràpids i haver-les agafat quan va sortir les entrades per la final, que valien 800 dòlars en la primera fase, que podien ser cares, no? És com si ara tu pagues 800 euros per la final de la Champions 2027. M'ho invento, no sé quan estan, però bueno, podria ser una cosa similar, que poden semblar molt cares, però tu ja t'assegures tenir un parell d'entrades per la final de la Champions. Però, és clar, ara mateix, per espanyols i argentins, s'ha convertit en una indecència, que per cert, ahir parlant amb gent de la federació els dèiem, escolta, i pel 2030 serà igual, perquè clar, el preu de la vida haurà pujat, falten 4 anys, i ens deien no, 100% que no, aquests preus no existiran i seran sensiblement inferiors, bàsicament perquè des d'Europa no entenem, tampoc ho justifiquem, que l'estil de vida als Estats Units és un altre, i que de vegades hi ha gent aquí als Estats Units que per una localitat una miqueta millor, si han de pagar 20.000 en lloc de pagar 500, els paguen. A Europa, diguem que la mentalitat és diferent.
4: No sé si pagaria 20.000 dòlars, però segur que té un FOMO que no li cap enlloc. És el Roger Sapera. Sape, bona nit.
6: Què tal, Oriol? Bona nit.
4: Com van els nervis que suposo que deus tenir a 24 hores de la final?
6: Doncs mira, no estic al banderazo, però en persona, però ja estic d'esperit. Diguem-ho així, escoltant totes les veus que ens acosta el Damià, tampoc diguem que la cartera no m'arriba o no m'arribaria si fos allà per pagar una entrada, però evidentment amb moltes ganes de veure què és el que passa demà i a veure si Messi pot arrodonir aquesta història preciosa que està escrivint en aquest Mundial.
4: Doncs sí, mira, espera, deixa'm anar un moment a Miami perquè li han anul·lat un gol a Anglaterra.
2: Sí, a Saka, que veient la imatge sí que se'l veu avançat a la intenta França contraatacar, Molise, bona acció defensiva d'Anglaterra, però molt fàcil Saka en aquesta acció, s'ha desfet amb molta facilitat del seu defensor i ha definit molt bé per fer el segon, que com dius no ha pujat perquè estaven fora de joc el futbolista de l'Arsenal, però de moment continua millor Anglaterra, que guanya, recordem, 1-0 amb el gol de Declan Rice al 12 de partit.
4: El Sape, que entra un moment al Tu Diràs per explicar en clau Barça una informació que us hem avançat a RAC1, que és que Marc Síria es planteja demanar la repetició de les eleccions després de la resolució d'ahir del Tribunal Català de l'Esport. Sape?
8: Sí, ho està valorant Marc Síria. Ahir en calent explicàvem també aquí a RAC1 que no n'era massa partidari, però després de reunir-se amb el seu equip per valorar la resolució, cada cop pren més força aquesta opció. Recapitulem una mica pel que estigui una mica perdut en tot aquest cas. Durant el procés electoral, les eleccions presidencials al Barça del passat 15 de març, a Marc Síria se li van invalidar una sèrie de signatures, n'havia presentat 379 de dubtoses i n'hi van mancar 90 per poder passar el tall i ser proclamat oficialment candidat. Finalment només ho van ser Joan Laporta i Víctor Font. Síria no va quedar conforme amb la decisió de la Junta Electoral, no és una decisió del club, sinó de la Junta Electoral, i va recórrer primer al Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol, que va desestimar la seva reclamació, i després, com ara comentaves, al Tribunal Català de l'Esport, que ahir la va estimar parcialment. No es pronuncia sobre si hauria d'haver estat proclamat candidat, però sí considera que la Junta Electoral li havia d'haver concedit 3 dies per verificar les signatures tal i com estableix l'article 48.5 dels Estatuts del Club, tot plegat perquè es tractava d'errors formals i no errors essencials. Arran d'aquesta resolució, què pensa fer Marc Síria? Doncs primer de tot, demanar al club verificar les 379 signatures dubtoses i si en aquesta validació supera el tall, ser proclamat candidat. Recordem, insisteixo, que n'hi faltarien 90. És arribats a aquest punt, que pogués verificar les butlletes, que tingués aquestes 90 que li faltaven, que Marc Síria es plantejaria, insisteixo, la repetició de les eleccions. En cas que el Barça no atengui aquesta petició, Síria té decidit també recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Què diu el club per boca de la Junta Electoral sobre aquesta qüestió? Doncs discrepa de la interpretació que fa Marc Síria. Primer destaca que no s'ha acceptat, que no ha prosperat el seu recurs i que només s'ha estimat una part d'aquest. També asseguren que la Junta Electoral va aprovar una normativa sobre la validació de les signatures que es va transmetre per escrit a les precandidatures sense que cap d'elles presentés al·legacions i que en aquest reglament quedaven molt clars els requisits per validar les signatures. Tot això davant notari. A més, el club manté que les dubtoses se li van donar per bones i que les descartades no complien amb els requisits d'aquest reglament. Per tant, que no té sentit la reclamació ni voler verificar res. Sobre aquest últim punt, Síria nega haver acordat res amb la Junta Electoral en aquest sentit. De fet, afegeix que va presentar un escrit oposant-s'hi i remarca que només va demanar una hora, no els 3 dies que estableixen els estatuts, per verificar les signatures i que tampoc se li va concedir. Per tant, discrepàncies sobre la interpretació d'aquesta resolució. Avui, en contacte amb especialistes en dret esportiu, coincidien les veus consultades en què Síria hauria hagut de tenir aquests 3 dies per verificar les signatures sense entrar, evidentment, en què hauria passat si s'hagués fet, perquè no se sap si haurien estat validades les 90 que li mancaven. De fet, avui també Miguel Ángel Galán, que és expert en dret esportiu i conegut, per exemple, per les querelles que ha presentat a Villar o Rubiales, ha piulat la seva valoració sobre la resolució del Tribunal Català de l'Esport i creu que Síria tindria dret a demanar la repetició del procés electoral per verificar aquesta signatura sempre que doncs, tingués 90 signatures més i pogués passar el tall, però vaja, que li dona la raó en aquest sentit a Marc Síria. En tot cas, el primer pas ara seria que Síria demani despresentar les signatures i examinar-les de nou. Si el club no atén la seva petició, insistim, ho recorrerà davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, preguntat al club per què pensen fer davant aquesta petició. Si ho sol·licita Marc Síria, doncs mantenen que seran els serveis jurídics de l'entitat els qui tindran l'última paraula. I finalment, doncs Síria remarca també que l'opinió del Tribunal Català de l'Esport és una opinió vinculant i que per tant té el dret a poder demanar això i que el club haurà de fer-ho, mentre que el Barça manté que és només una opinió i que per tant no està obligat a això. A partir d'aquí, aquestes són les opinions de les dues parts i veurem com acaba tot plegat, si Síria dona aquest pas i com s'hi posa el club a tot això.
4: Doncs embolica que fa fort, clar, recordo en el principi d'aquest procés que que li preguntàvem, crec que aquí a RAC1, al propi Síria, dient que ell no té intenció de fer repetir les eleccions, sinó que se li reconegui que efectivament doncs, hi havia signatures, no Martí, que veig que dius que sí, que hi havia signatures doncs, que estaven malament invalidades en aquest
7: sentit. Sí, a veure, jo entenc la candidatura de Marc Síria, o que una mica la intenció seva de presentar-se sobretot era per donar-se a conèixer dintre la massa social. Ell ja havia fet una mica de mullader com a analista, sobretot fiscalitzant els comptes de la junta directiva, en aquest cas de Laporta, però que ell, el seu objectiu real no era tant aquestes eleccions del 2026, que estaven molt encarades a favor de Laporta, o feien molta baixada a favor del que finalment ha sigut el president, sinó de cara a futur. Què passa? Que Síria venia arrossegant un problema, que és que ja va intentar doncs, posar la banya a l'assemblea quan volia demanar que no es pogués vendre BLM, amb unes signatures que ell va dir que tenia, que finalment li van ser invalidades, i també es va presentar en aquestes eleccions amb una sèrie de signatures que també han sigut invalidades. Aleshores, també hi ha un punt d'honor, que jo l'entenc perfectament, de dir, escolta, jo el que vull és com a mínim que se'm reconegui que la feina la vaig ben fet, independentment que després doncs, no hagués hagut unes eleccions i que, vist el resultat final, a mi em semblaria molt difícil doncs, que encara que hi hagués una repetició o que si hi hagués estat en aquests comicis hagués tingut algun paper, diguem-ne, hagués pogut fer alguna cosa contra la victòria que va ser aclaparadora de Laporta. Però que des del punt de vista formal del seu propi ego, les seves expectatives, jo trobaria normal doncs, que ell vulgui anar fins al final en aquest assumpte.
4: Marca el segon a Anglaterra.
2: Sí, posa la directa l'equip de Thomas Tuchel cap a aquesta tercera posició del Mundial. Corner des de l'esquerra que pica Declan Rice i el remat de Consa del central de l'Aston Villa, que entra al fons de la xarxa. Somriu Bellingham des de la banqueta, abans també aplaudia Kane en el primer gol. No sé si podia haver fet alguna cosa més també aquí Manyan. Mbappé amb cara també una mica de somriure irònic per veure que aquest últim partit de Didier Deschamps a la banqueta de França de moment estaran molt i molt malament, perquè França, més enllà d'un xut de Cherki, no ha fet absolutament res. 2-0 per l'Anglaterra.
4: Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou homo de nou superhíbrid endollable, un sub que juga a una altra lliga amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny, potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. El pots tenir ara des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Cobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco, M Automoció, a Barcelona, Mataró i Girona. Content Rice, content Consa, vaja, guanyar-li a França la final de consolació, com a mínim el puntet aquest d'honor hi serà, perquè a més és que França incompareixença total.
3: Sí, és un partit que és, ara parlam, no, del tema de Marcí, doncs l'honor aquí almenys d'Anglaterra de salvar-lo com es pugui, però és evident que França, no sé, la sensació és que ja contra Espanya no van competir bé, i aquests primers 20 minuts algun atac inconex, però un equip molt partit sense pressionar bé, sembla que Dembélé no se'l va escoltar massa, no? Pel que sembla en aquella mitja part, perquè l'equip segueix tenint els mateixos problemes.
4: Incomprès, sempre.
3: Sí, sempre incomprès, no? I la manca de mica actitudinal, no? De França, no acaben de tenir aquest puntet de punt d'honor ara mateix en alguns escenaris, i Anglaterra veurem doncs, si amb Tuchel poden almenys acabar tercers, que al final doncs, jo crec que abans del Mundial era una fita important per Anglaterra, i en canvi a França, que la veiem com la gran favorita a mitjans de torneig, doncs acabaria de la pitjor de les maneres.
4: Clar, i Mbappé, no sé si el veieu en condicions de fer gaires gols avui, perquè és que de
3: sempre
4: moment
3: pot marcar,
4: ha començat
3: Mbappé,
4: la cosa, però...
7: Sí, home, sí. Sí, quan té prou amb una jugadeta per fer el golet i ja està, que és bàsicament el que busca. És que l'únic morbo d'aquest partit és si Mbappé marca o no marca els gols que necessita per ser màxim golejador del Mundial o de la història dels Mundials, perquè a nivell, o sigui, a les dues seleccions ja notes que és més una qüestió professional, de professionalitat, i que aquí és una mica més professional, acaba sent el que té més la paella plena, el que acaba dominant més el partit que res més, perquè, bueno, vull dir, és allò que no hi haurà manifestacions al carrer si una de les dues seleccions no acaba guanyant. No, al contrari del que va passar a les semifinals.
4: I espera que hi torna Anglaterra.
2: Sí, sí, sí. La caiguda de Tuny, sembla que podia xular penal l'àrbitre, el senyor Jesús Valenzuela, perquè ha fet com el gest de gairebé posar-se el xulet a la boca, fora de joc, però un altre cop havia guanyat l'esquena a Anglaterra, el conjunt francès, a punt d'arribar a la primera pausa de relació del partit, avui a Miami, 2-0, guanya Anglaterra, 0-2. Sí.
4: Amb moltes anades i vingudes, anava a dir, Molló.
5: És un partit obert, segurament, fruit també d'això, que en joc doncs, hi ha només un tercer i quart lloc, i jo crec que aquí també s'està demostrant aquests primers 21 minuts que qui sortia més favorita per guanyar el Mundial era França, de les dues, dels dos equips, i que segurament el cop de les semifinals l'està pagant molt més, d'haver caigut a semis, l'està pagant molt més l'equip francès que no pas l'equip anglès, perquè al final tant un seleccionador com l'altre, bé, deixa'ns-ho sabem segur, però Tuchel, vull dir, tampoc se li veu un recorregut massa llarg com a seleccionador anglès. Per tant, la diferència crec que és aquesta, que França tenia coll avall, que com a mínim seria la final.
4: Sí, sí. La final de debò serà demà. També la viurem aquí amb el Sape, que ha entrat un moment aquí al Tu diràs per explicar-nos aquesta informació en clau electoral. Sape, gràcies, eh? Demà, sí, demà sí. Ens sentim per aquí.
8: Vaig a descansar, que és un dia d'emocions fortes.
2: Cuida la veu, Sape.
5: I acaba la sí, per dormir també?
8: No saps la de càbales que estem fent.
4: Pobre família.
8: És un cap de setmana de bojos, de bojos. I demà prepareu-vos, que hem de tot l'estudi, ha d'estar allò... Sí, tot, ja sabeu. Sí,
4: sí. Ningú ha tocat la bandera, avui?
8: No. Ha caigut?
2: No.
4: No ha caigut.
8: Ara no sé si és bo o dolent, perquè recordeu que havia de caure.
4: Ja la tiraré, ara quan sortim ja la tiraré. Sí,
3: hem tingut un accident. Sí, sí.
8: Perfecte.
4: Ha de caure un cop la bandera de la redacció, no? I llavors tornar-la a col·locar.
5: Sí, l'ha de tirar Puig un dia abans del partit.
1: Compte que demà hi ha karaoke al Via Lliure.
5: Ai!
1: I que no posin aquí alguna guarnició que trenqui la càmera.
2: Ai.
8: No sé, com que... Bueno, no sé, demà he de venir també aquí al matí.
4: Veuràs, muntant guàrdia a les 6 del matí.
8: Sí.
4: Amb la primera pedra. Vols
8: fer una tertúlia al Bundó, ja li donaré instruccions de què ha de passar i què no en aquest estudi.
4: Molt bé, Sape.
8: Vinga, bona nit, i vamos a Argentina, carajo. Ai. Vinga, apa, adéu.
4: Fins demà. Doncs el Roger Saperes, acostant-nos també a aquesta actualitat en clau electoral del Barça, que en l'aspecte esportiu ha completat aquest matí la primera setmana d'entrenaments de la pretemporada i ho ha fet encara sense Adeyemi, el fitxatge que continua sense ser oficial, per tant no es pot entrenar. Esperem que doncs, en els propers dies ho faci perquè doncs, es pugui assumar la dinàmica dels companys.
3: Home, i que jo crec que és un jugador d'aquests que Flick té ganes de veure, més ara que encara hi ha pocs efectius del primer equip, molts jugadors joves. Jo soc d'aquells que sempre mira els vídeos dels entrenaments que penja el Barça allà a YouTube.
4: Molt actiu el nou preparador físic, eh?
3: Sí, se'l sent.
4: Castellà,
3: sí, sí. De fet, està allà molt actiu i se sent a vegades quan se posa en música, però quan no, doncs, ostres, els comentaris típics de quina calor, estic suant molt, i vas veient les imatges, dius, ostres, és que realment amb la onada de calor que hi ha, dobles sessions amb Flick, amb un preparador físic amb ganes de guanyar-se el lloc, no sé si us recomano, no sé si aquelles experiències, a més amb els nanos joves que van al 300%, perquè saben que potser és l'única oportunitat que tindran d'entrenar amb el primer equip molts d'ells, d'altres doncs per sort es podran quedar, i amb ganes d'una pretemporada molt més de les d'abans, no? Partits per aquí, sense tant viatge, jo crec que això s'agrairà al llarg de la temporada. L'any passat no hi va haver tornejos internacionals de seleccions i hi ha hagut moltes més lesions. Veurem aquest any que la gent té més por pel Mundial, d'aquests jugadors que han arribat lluny, potser doncs la càbala també aplica el contrari.
4: Sí. No, vull dir, clar, un estiu de Mundial pels joves del filial, del juvenil, és un regal, perquè tens l'oportunitat de demostrar coses a l'entrenador que altrament no podries.
7: És que gairebé és l'oportunitat, perquè saps que és el moment en què té ulls per tu, perquè la resta doncs vens una mica de relleno i ho has de fer molt, molt, molt, molt bé perquè sigui una cosa que cridis l'atenció i la gent digui, uau, és ara que Flick està fent un test una mica de veure qui pot servir més, qui menys. També és veritat que aquests testos, quan no tens els futbolistes del primer equip, els titulars, els que acabaran tenint pes, són una miqueta també esbiaixats, perquè al final, doncs, una mica acaba sent sent aquell punt de qualitat o aquell punt de com podem dir-ho, de referència que té l'entrenador per fins a quin punt doncs, pot fiar-se o no dels jugadors, més enllà de veure'ls amb el seu nivell normal. No? És quan compares algú amb un veterà és quan realment t'adones si el nivell és més o menys assequible, perquè si no, quan juguen tots i tothom està al mateix nivell, doncs potser no t'adones que una cosa està més inferior o no. Però vaja, en qualsevol cas... A Flick això li agrada i a mi em segueix sorprenent aquesta paciència i aquest tracte que té l'entrenador, perquè recordo quan va venir fa 2 anys, que clar, vam estar com 3 mesos per poder parlar amb ell, i anaves preguntant, escolta, què va? I anava dient, Flick, no, està encantadíssim amb els jugadors del filial, s'ho creu, i el primer que penses és, bueno, això és propaganda. Doncs no era propaganda, era veritat. I realment doncs, és algú que li agrada i que sap tenir aquesta paciència, i els futbolistes més joves se senten com valorats, i també els agrada, i és una cosa que retroalimenta. Vull dir, els primers comentaris és a dir, això sembla un règim militar, però tothom ho accepta, perquè tothom veu doncs, que la cosa pot anar positiu, i per tant, doncs, escolta, com a gestor de grups no li direm res perquè ell sap el que...
3: I va ser un estiu similar al del 2024, hi va haver Eurocopa, sí. Molts jugadors importants sí, no hi eren, i recordo la gira als Estats Units, que hi havia també molts joves, i va servir, per
4: Pau
3: exemple...
4: Pau Víctor va ser la
3: Pau Víctor, Gerard Martín i Àlex Vall eren com els laterals, que es va quedar Gerard Martín, Casado va acabar quedant-se, Marc Bernal, sí. La irrupció, és a dir que... pot ser un estiu també semblant a aquell i amb la lesió de Jong, si s'acaba confirmant, si és greu, doncs pot ser que al mig del camp veiem un altre nano. A l'eix de la defensa ara mateix pot semblar que necessita algú i veurem què passa amb el davanter centre, però davant potser també opcions per algun jugador jove, com a mínim de rotació si marxa Rooney.
5: Sí, jo m'estava fent memòria d'aquell estiu de, justament després de l'última Eurocopa, per fer ara la comparació amb el Mundial, i clar, sí que recordava noms que després, perquè es fa la selecció natural, òbviament no poden arribar i perquè hi ha molta competència, no? Els cosins Fernández, per exemple, també jugaven en aquell equip, però vaja, déu-n'hi-do, dels noms que ara tret en Blaia, que finalment s'han acabat quedant al primer equip, tres com a mínim d'aquell estiu. Fermín, en canvi, ho va fent un any complicat, que va ser el 2023, que era un any o un estiu normal, que no hi havia competició de seleccions. En canvi, ell un estiu abans va aconseguir fer-se en un lloc, que això encara per mi és més complicat.
1: Sí, aquella temporada comença amb Casado Bernal al mig del camp, Casado no comptava gens per Xavi.
4: Amb Espalla.
1: I Bernal apareix en aquella pretemporada amb Flick ja, la del 24-25.
5: Sí, sí.
4: Doncs els joves que han completat aquesta primera setmana d'entrenaments, la que ve suposo que ja veurem a Adeyemi un cop signi totes les parts el contracte.
1: Costa signar contractes,
4: sí, últimament, amb Gordon va costar també moltes no sé què, hores.
7: Clar, que si problemes fiscals, que si és que aquests anglesos, que si no ens entenem, unes rajades dels advocats que feien allà al Camp Nou, una cosa tremenda. Vull dir, el que no arribem a explicar, no sé, a veure, en diuen que està tot fet i que és qüestió de... acabar aquests petits detalls, però bueno, que fem molta conya amb aquests petits detalls nosaltres perquè som assalariats aquí, corrents normals i corrents, però vull dir que aquí una coma d'un contracte potser t'hi va mig milió d'euros, vull dir que poca conya amb la història aquesta.
4: Clar, clar.
1: Les quantes entrades, de la final del Mundial.
5: Sí. Mira, he fet cas a en Damià, i he entrat ara al web de la FIFA i jo més barates de $29,000 ja no les veig.
4: No. Home, allò, estira, toma.
3: Entre tots, no?
4: No ho tinc clar, No ho tinc clar.
1: Que ara arribes, eh?
5: No. Sí, vaig ser al setembre, no sé.
2: Avui
3: hi havia un vídeo de la gent que deia quants diners portava estats en el Mundial. Clar, perquè la gent que ha anat seguint, hi havia gent de 60.000 euros. Un deia que era que el seu pare, que ell no tenia diners, però que el seu pare li havia pagat tot. Veus? Ostres.
7: I el seu pare ho sabia? O li havia fotut?
3: Hi havia el dubte, no? Perquè era per un màster, li havia dit, no?
5: Sí.
7: Màster en futbol, sí.
5: Màster de l'universo.
3: Sí.
4: No sé si ha trobat algú amb entrades, el Dami, des de Times Square.
1: Bé, segur que hi ha gent amb entrada. Algú hi haurà, però són minoria. I dic que n'hi haurà perquè això és com una reproducció d'argentins. És a dir, cada vegada n'hi ha més. Jo crec que s'han multiplicat per 10.
4: I a més ha plogut avui.
1: Compte la mitjanit dels idonis de menjar, que si no... Sí, sí. Bueno, no, a més, és que pot ser que comencin demà, no dic a colar-se, però sí a ficar-se per la rodalia del MetLife Stadium, i allò pot ser un autèntic descontrol. Aquest matí ha plogut molt, moltíssim. De fet, bé, no ho hem explicat, crec, no? Que Espanya,
4: no, correcte.
1: Espanya suspèn el seu entrenament, i els argentins, que també, si a tu et diuen, aviam, qui entrenarà tot i la pluja? Doncs els argentins. Els és igual absolutament tot. I el Fran, aquí ahir entràvem, avui em deia, diu, banderazo y si llueve más emocionante. I ara està començant a ploure, també, una mica. I vaja, ja pot caure un meteorit aquí al centre de Times Square, que el banderazo continuarà. I ara hi ha moltíssima més gent, i vaja, si vols puc preguntar...
4: Però ha començat aquí. O no ha començat? Perquè...
1: Sí, però és que hi ha una hora oficial d'inici, però en realitat ells comencen a cantar, i aquesta hora és com un tràmit, no?
5: Canvia res, és... no, Dami? Entre mitja hora abans i mitja hora després de l'hora d'inici?
1: No, de fet, ells van fer l'últim banderazo, va ser Atlanta.
4: No hi ha un supinazo.
1: No, són poc... Sí, hi ha poc ordre i poc riu. Jo li preguntava a Fran, deia, escolta, el banderazo, quan dura? Perquè m'imaginava una cosa
0: ordenada, no?, d'un parell d'hores, més o menys. Diu, el d'Atlanta va durar 5 hores. Uf, o sigui, a les 5 hores, més o menys, la gent marxava. Diu que poden estar aquí fins pràcticament la mitjanit. Sí, sí, és una cosa terrible.
4: Però de moment no canten.
0: Des d'aquí, com a mínim, no sentim.
4: Ah, val.
0: És que abans no... Sí, millor una miqueta. Fem una miqueta més d'enquesta, una miqueta més.
4: Vinga, va, som-hi. Anem a fer enquesta, que sempre...
0: Diré que estaré fill, però no estic segur. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Sois de Argentina. ¿De dónde venís?
9: De La Pampa.
0: ¿De La Pampa? Sí. ¿Qué tal es La Pampa? Siempre me lo he imaginado, siempre he querido ir.
9: Es tranquilo, ya no veo agricultura y vaca.
0: Bueno, todo bien. Y habéis venido aquí a Nueva York, que es el contraste.
9: Así.
0: Bueno, ¿con entrada o sin entrada?
9: Sin entrada. Nos tocó estar acá sin entrada. Pero imposible conseguirlas también.
0: ¿Cuánto pagarías por una entrada?
9: Hoy, no, somos 5, no sé, $7,000 por entrada, pero no hay.
0: Pero si te dijeran, mira, 6,000, 1,000 por cada entrada, por 6,000 en total, sí.
9: Estoy adentro, sí, obvio, sí.
0: Es la final de las finales.
9: Es la final de las finales, además linda. Final, dos equipos bastante lindos, bastante buenos y bastante competitivos, así que va a estar muy lindo.
0: Ayúdame, ¿qué porcentaje de argentinos que hay ahora mismo aquí en Times Square crees que no tienen entrada?
9: Un 70%.
0: ¿Sí, no?
9: Sí. Sí, sí. Hay mucha gente que no tiene entrada, pero mucha, ¿eh? Y hay gente que está con carteles pidiendo...
0: Sí, eso lo ves. Y no lo van a conseguir, es que es muy difícil.
9: Es muy difícil, están muy caras, están $16,000-$17,000 cada entrada. En la reventa, imposible.
0: ¿Dónde vais a ver el partido? ¿Qué haréis?
9: Veremos en Rockefeller Center o en el hotel, veremos. A ver dónde, nos toca.
0: Muy bien, ánimo, gracias.
9: No, gracias a vos.
5: Perquè ara pensava, vosaltres, si portéssiu ara una entrada a sobre, li diríeu Andami que sí?
4: És una bona pregunta.
5: Saps? Vull dir, respondríeu... Si tinguéssiu una entrada a la butxaca o bé, o la tinguéssiu... No,
4: a risc de que
5: sí, vull dir...
4: ser assaltat, vols dir? Sí. De ser sí, absolutament atracat.
5: No ho sé, potser jo que sóc un desconfiat, eh?
4: No és bona cosa portar-la a sobre, eh?
5: Dic en general, si allà, perquè, parlant amb la gent, li diríeu a algú que teniu una entrada.
4: Tinc una segona pregunta, que és els $7,000, entenc que són en metàl·lic o en... Vull dir, clar, si te la ven un particular o...
3: No sé. No sé si van amb datàfon allà.
4: Bueno, són els Estats Units, eh? Tot podria ser.
0: No sé si arriben els càntics, per cert.
4: Sí,
0: aquí en una zona, en una marxa. Vaja, jo diria que cap d'aquests té entrada. I els veig amb molt humor. Tenéis entrada?
10: Aún no.
0: No. Ah, però esperáis tenerla.
10: Siempre con fe.
0: ¿Cuánto pagarías? ¿Cuánto darías por una entrada para la final de las finales?
10: Máximo 3,000.
0: Pero 3,000 los das.
10: Sí. Por cualquier final, pero está muy caro. Para el hincha argentino no es esto.
0: Sabes que llevo como 4 o 5 entrevistas y al final alguno con niños que son familia, nadie tiene entrada.
10: Nadie tiene, todos esperamos a último minuto que baje, siempre pasó, todos los mundiales pasados. Este casi que mismo, pero con fe porque es lo único que hay. Vamos a ver si se están cancelando vuelos. Eso es bueno, porque, como te digo, toda esta gente ha venido alentando todos los partidos. Y hoy no tiene entrada, no se lo merece.
0: Ánimo.
10: Gracias.
0: Ahora ya el objetivo.
11: Estamos al revés ahora. Yo te entiendo, Gustavo, ¿qué se siente ver todo esto?
0: ¿Qué se siente? Admiración, mucha admiración por la pasión que tenéis por el fútbol.
11: Muy bien.
0: Y por vuestra selección. Acaban d'entrevistar.
4: Brutal, eh?
0: Ara ja l'objectiu diria que és trobar algú amb entrada.
4: Sí, missió de la nit, clarament. Espera, que Anglaterra busca el tercer.
2: Em sac que, ui, a punt de fer-li penal, Manyan, la jugada que continua, saca dins l'àrea, l'endarrerir, s'equivoca i pot a la conduir la contra França. Mbappé busca el gol, eh? N'ha tingut dues, però en les dues, Henderson, el porter del Crystal Palace, que avui juga els primers minuts, ha evitat el gol del francès.
1: Si voleu comprar-vos un Volkswagen T-Roc, segur que ja us heu fixat en el seu disseny, les seves prestacions, el seu baix consum i la pregunta on el compres a Sarsa Volkswagen. Clar. Per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra, Sarsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
4: Si ara et conviden a un viatge, Dami, a La Pampa o a Chattanooga, et fan dubtar, eh?
0: Jo me'n vaig a La Pampa segur, perquè sempre he volgut conèixer aquesta zona del...
5: Bona definició, de La Pampa. La Pampa, agricultura i vaca, és un gran eslògan publicitari molt gran, eh? Jo crec que el podem posar a l'aeroport, així per rebre els passatgers.
0: Però de Chattanooga ens en portem un... un gran record perquè allà vam treballar-hi bé i tranquils, la veritat.
4: Escolta'm, que abans parlàvem de que evidentment la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar. Ai, espera't, contraatac
2: sí,
4: d'Anglaterra.
2: Que hi va Rashford, pot fer el tercer a Anglaterra, s'equivoca Rashford, la recollirà encara Saka dins l'àrea, Saka sense porter. Oi. Jugadors de França sota pals, encara Rashford, que és això, sembla el pati de l'escola. Sí. Rashford, que regira, Saka, portaria avui i el gol. Marca el tercer a Anglaterra, mare meva, el partidet de França avui. Quina manera d'acomiadar-se de Champs. No està fent absolutament res França, hi ha espais per tot arreu, fa aigües l'equip francès i ara marxa tot sol Rashford, direcció Manyan, ha aconseguit el porter del Milan evitar el primer, després la jugada, és que Rashford i Saka sols dins l'àrea, no han tingut problema per poder combinar allà dins i acabar marcant la defensa de França molt tova, mira com ho serveixen els anglesos, cara de circumstàncies d'aquí, li anem, Mbappé, que tot no s'ho creu. 37 de partit, França 0, Anglaterra 3.
4: Això és, vaja, fregar l'humiliació.
7: La cara de Deschamps és... Jo quan jugava això no passava. És tremendo.
2: Estan caminant.
7: A veure, hi ha partits d'aquelles pretemporades històriques que el Barça feia Papendal en èpoques de Cruyff, que les defenses estaven millors que França avui. És tremendo, això.
5: És que aquí el jugador més endarrerit, Blaia, de França, estava més enllà del cercle central.
3: I és Olís,
4: I mira, quan...
7: No hi ha fora de joc de Rashford, per cert?
4: Quan
7: no.
4: Triguen a arribar els altres. Sí. Que n'arriben 5 com a molt a l'àrea, però triguen molt.
2: I és que mira que fa Rashford, pots regirar-se...
3: De fet, quan hi ha el xut, l'últim que arriba és Konaté, que arriba, que era el central d'atac, que es porna a atacar Rashford. Sembla un partit, no sé, de la Kings League,
4: Sí, Zaire Meri tornava trotant.
3: Està sent d'allò de falta... Sí. A més, home, jo crec que Deschamps agrairia que un dels seus defenses tampoc hagués tingut entrada avui, Perquè ara ha canviat tota i em sap greu, però està sent un nivell molt baix, perquè és veritat que França està generant, perquè Mbappé n'ha tingut, el partit no té mig del camp per cap dels dos equips, perquè estan transitant constantment, Anglaterra més encert, però és que la defensa de França no ha compregut en cap moment en tot el partit i ara això es tracta ja, més que mai, de Mbappé, que marqui, perquè ara ja és l'únic al·licient que queda per França.
7: Que no marqui.
3: Si no, dic per ells, que si
4: no marca ja. La pròrroga,
2: No tirem puntuals, crec. Queda mal temps, però vaja, em costa veure aquesta França fent 3 gols ara mateix.
5: Sí, el partit des del punt de vista francès fa honor al seu defensa, mal augusto.
2: Sí, bé, Jaume.
4: Ara estava pensant que això ho hauríem de buscar, intentar aclarir-ho abans que acabés el tu diràs, si en un partit pel tercer i quart lloc d'un Mundial hi ha hagut mai una pròrroga, perquè...
5: Jo et juraria que sí.
2: Sí,
4: també. Vull dir, també les ganes de jugar al partit ja són poques, imagina't tu de jugar una pròrroga o fins i tot resoldre-ho a penals. Bé, mentre busquem, Dami, per centrar-nos en l'última hora esportiva de la final de demà, dèiem que la selecció espanyola no s'havia pogut entrenar per la pluja, que sí que ho havia fet la selecció argentina. Quin és el full de ruta ara en el que queda de dia i també de cara a demà abans de la final?
0: El full de ruta, ja fora del que és el nivell esportiu, d'aquí una estona tenim un acte a Casa Espanya on segurament ens... amb Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola. L'equip ja descansa, hem de dir que no s'ha entrenat, no ha fet treball de camp, però sí que els jugadors han anat cap a dins de la instal·lació i han fet treball individual de gimnàs. En canvi, Argentina sí que s'ha entrenat, s'han esperat que parés de ploure. Pel protocol climatològic, el comptador, en el moment que ja no ha plogut, s'ha posat a zero, ha començat a córrer fins a 30 minuts i ja s'han pogut entrenar. A partir d'aquí descansar, i demà el partit és a les 3 de la tarda hora local, és a dir que demà els jugadors llevaran d'hora, faran un esmorzar dinar fort i ja cap al Met Life Stadium, on es disputarà la gran final del Mundial. Pel que fa a Espanya, sabem que l'equip torna demà, és a dir, demà a les 11, quarts de 12 de la nit hora d'aquí, per tant, de matinada a Espanya. Sortirà el xart, és a dir, que no, després del partit ja no dormiran aquí a Nova York, tal i com acabi el partit. Una estona al Met Life Stadium, atendran, faran de més o de més, en cas que guanyin o perdin, però tal i com acabi el partit.
4: Doncs hem perdut la connexió amb el Dami, de seguida la intentem recuperar. Abans el Puig ens explica coses
1: interessants. No, que falta molt poc per tornar a somiar de nou, molt poc per tornar a alçar la copa, molt poc per tenir o bé dues estrelles al pit en cas de la selecció espanyola o bé quatre en el cas de la selecció argentina, com el formatge d'Añejo o d'Ovella, Añejo poc, amb la seva medalla d'or en els World Cheese Awards, però mentrestant l'espera passa millor amb un tallet de formatge poc amb lleugeres notes picants, pura potència, qualitat i textura exquisida, poc bé de gust a totes hores i el temps a tots els formats per gaudir poc tallat, poc petit en porcions o poc... Te van a un tall de poc. El teu super mercat.
7: Però que no te'n posin poc.
1: Super mercat de confiança. Poc, sí, sí. Poc, poc, poc, poc. El formatge d'ovella anyenc, que mai falla.
12: La vermella, en general.
5: Sí, sí, havia de passar un dia, això. Havia de passar un dia.
12: Realment, no, també dic com aguanteu.
1: Vermell està de xams.
5: No, vermell per la calor que fan en aquest estudi, que això és un forn.
1: Avui s'està... És el dia que està millor.
12: És la glòria, avui, de veritat.
1: És veritat, és veritat. Segurament la temperatura del MetLife Stadium demà, a l'hora que comenci la final, i torna a Anglaterra.
12: És que és increïble. És
7: horrorós. Ui, és horrorós.
12: Mare meva, Rashford, aquesta banda està fent el que vol.
7: I per què Rashford, eh?
1: Home, ha fallat el típic contra 1 de Rashford. Sí, sí.
5: Bé, i la de Saka d'abans...
12: Sí, que ha estat...
5: Tampoc ha estat molt fi, eh, la d'abans del tercer.
12: Ja, també. I Saka ha estat a punt de fer el quart, també fa uns instants. Avui intentarà Mbappé, que imagino que intentarà treure l'orgull, però clar, si ho intenta fer també tot sol, no se'n sortirà sempre, la veritat.
1: No sé quant deu haver pagat avui, per aquestes entrades, però m'agradaria saber quan s'ha cobrat per això. Clar, a nivell de futur, clar, evidentment, Deschamps plega avui, arribarà Zidane, la selecció francesa, evidentment, té els jugadors top, diguéssim, amb una edat bona per seguir, diguéssim, allargant aquesta, etiqueta de selecció favorita i aspirant absolutament tot. Anglaterra, en principi, des d'Anglaterra, diuen que Tuchel continua tenint la confiança de la Federació Anglesa, però clar, qui ha perd Kane segurament en el futur, no sé quin futur li albireu a una selecció i a l'altra després de la patacada que suposa tant per una com per l'altra el no haver arribat a la final d'aquest Mundial.
13: Bé, en clau francesa, un dels punts forts que tenen és que tenen unes categories inferiors molt poderoses, sempre, sobretot quan a centrals, aquest perfil d'atacant, al mig del camp potser és el que els manca una miqueta més, però aniran traient jugadors i per tant jo crec que és una selecció molt competitiva, amb si tant tinc ganes de veure cap on ho gira, perquè em sembla un entrenador dels que ens genera més curiositat en el futbol de seleccions, i a Anglaterra és veritat que els hi queda aquesta Eurocopa, que no és Anglaterra, la sí. Següent, i per tant doncs, Kane va dir que segurament jo crec que Kane arribarà. Però és evident que l'objectiu es tracta de recuperar talents com Foden o com Palmer, que tots imaginem que han de ser importants en els propers 2-3 anys, que no han estat convocats en aquest Mundial. I a veure què passa amb Elliot Anderson, per exemple, que és un jugador que ara va al City, si fa aquest salt de nivell doncs pots tenir aquí un migcampista espectacular pels propers anys. També s'ha de dir que en aquest Mundial jugadors com Saka o Rice no han arribat al millor moment de forma, els de l'Arsenal molt, molt tocats, i això també jo crec que ha condicionat el paper d'Anglaterra.
5: Sí, sí. Jo crec que hem de fer un pensament a nivell de seleccionador, perquè, com diu l'Albert, deixar per decisió tècnica, diguéssim, Palmer o Foden a casa, els dos, perquè dius, un dels dos, Foden no ha fet tan bona temporada, però home, Palmer, jo crec que un jugador així ha d'estar entre els 26, clar, depèn quin tipus de seleccionador tries, doncs tries un estil de futbol, i ara que Guardiola està lliure, doncs home, no sé si 2 + 2 farien 4. De moment, la decisió de la Federació Anglesa és que continuarà Tuchel, però jo crec que s'ho haurien de repensar, potser.
7: És que la sensació és que no li va fer tan mal quedar eliminat, perquè al final Anglaterra, des d'un punt de vista futbolístic, fa la sensació que sempre és com molt conformista a nivell de resultats, no? No hi ha grans drames. Allà el que importa és que t'esforcis, no? Sempre et diuen la famosa frase, no? Et perdonaran que la caguis, no et perdonaran que no t'esforcis, no? Però crec que li penalitza molt a Tuchel la manera com va perdre semifinals, que és aquell plantejament que no es va acabar d'entendre, que és ara que has aconseguit posar-te per davant, intentar tancar-te i regalar la pilota argentina, que tampoc havia fet res de l'altre món i que bàsicament va començar a fer a partir de que tot va replegar, doncs ostres, és com molt pobre, i fa la sensació que Anglaterra té jugadors per fer bastantes coses més enllà d'això. Per tant, jo no sé si seguirà Tuchel o no, entenc que no faran el canvi si no tenen garantit un relleu de moltes garanties, i que el caramelet entenc que és Guardiola, però si no es posa a tiro, doncs veurem. I també si s'ha de posar a tiro Guardiola, jo entenc que aquest any es vol agafar un any sabàtic, que és molt normal. I si després has de començar a un any d'una Eurocopa que més a més jugues a casa teva, és com una pressió innecessària, que jo no sé si el Pep, que d'això en té el cul pelat, parlant clar, si voldrà ficar-se aquest fregau o dirà, solta, saps què? D'aquí a 2 anyets ja em tornareu a trucar. Jo crec que el dubte és aquest. I a part de França estic molt d'acord. Jo crec que amb Zidane farà coses diferents. Entenc que farà coses diferents a les que ha fet Deschamps, perquè la selecció per noms i per potencial jo crec que dona per bastant més que per intentar defensar-se amb ordre i tenir quatre tius a davant que són unes bèsties i que te les enxufin.
1: Sona bé o no? Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana i carregar del 15 al 80% en només mitja hora, en 30 minuts. Sona el nou Micra i el 0% TAE. Sona que estrenem Nissan, aprofita els incentius del Pla Autoplus i el CAE amb fins a 5.000 euros d'ajuts. Estrena el nou Nissan Micra 100% elèctric, 100% irresistible a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Amb el descans de la final pràcticament...
12: Ui, mare meva, això comença a ser ja una humiliació d'Anglaterra a França. Arriba el quart en l'afegit de la primera, el primer dels quatre que havia afegit l'àrbitre, la cara d'aquest nen francès pobre que pensa, jo vull venir amb la il·lusió d'acabar almenys tercera, i un altre cop, mirem, és que riu per no plorar, jo crec, troba molt fàcil espai pel mig, saca rep i sense problemes defineix creuant la pilota, fa el quart, primera per 4 gols d'Anglaterra ja contra França, que no n'ha fet cap.
4: Molt humiliant,
5: Mira, sí, és que tinc una dada aquí de Mr. Chip, la primera vegada a la història del Mundial que França perdia per 3 gols abans del minut 37. Per tant, òbviament, que perd per 4, també, òbviament, en una primera part, segur.
13: Això demostra com s'estan esforçant en l'últim partit de Deschamps. Es nota que avui han posat ganes, que els importa la deu d'una llegenda com Didier Deschamps, perquè molts missatges de xarxes, però ho has de demostrar aquí. Ja sé que aquest partit no li fa il·lusió a ningú, que és una mica un tràmit, però evidentment hi ha molta gent que s'ha gastat molts calés per venir aquí. Tu ets un professional, ningú demana que guanyis, però almenys que no perdis 4-0 amb una Anglaterra que no està fent res de l'altre món. Senzillament està fent passades endavant i veuen uns espais enormes i han pogut fer-ne algun més. A mi em sembla una de les imatges més vergonyoses que he vist als Mundials, perquè evidentment no hi ha res, entre cometes, en joc, perquè aquell maracanazo recent que vam veure d'Alemanya amb Brasil ho supera, però és que, clar, això pot acabar molt malament avui per França.
4: No, és que en un tercer i quart lloc no hi pots guanyar res, però hi pots perdre una mica la dignitat, fins i tot, en aquest partit. 4-0 per França contra Anglaterra abans d'arribar al descans.
12: Més després que Espanya va jugar un partidàs, però que França no va estar gens bé tampoc l'altre dia, que va trigar a xutar porteria no sé quants minuts. Vull dir que els dos últims partits de França són decebedors, tenint en compte que havia de ser una de les grans favorites, i Anglaterra, que té ganes de fer més mal.
4: No, és que França falla passades absolutament incomprensibles.
13: I falta Harry Kane, per entrar, o Bellingham, no? Que potser motivats poden estar per fer-ne algun golet.
1: Si hagués jugat Kane, potser hauria optat el Pichichi.
5: Sí, perquè està dos d'Mbappé i Messi.
4: I Bellingham també.
5: Jo crec que ara li demanaran el descans. Escolta,
13: Mbappé no es pot canviar la samarreta?
1: Que la xerrada al descans la farà Dembélé avui, també, al vestidor, perquè déu-n'hi-do,
4: Doncs a punt d'arribar al descans a Miami amb aquesta tova que ara mateix li està caient a França. Anglaterra 4, França 0.
13: Se'n va caminant Mbappé, per la pilota i se'n va.
1: És indignant,
13: Mira, un altre cop. Xuta l'àrea, però Mbappé ha perdut la pilota amb un intent de regat absurd i s'ha anat caminant endavant, és a dir, en comptes d'intentar almenys dissimular que, ostres, aquell típic sprint de 2 metres no ha marxat, com si s'acabés el partit, no ho sé.
5: Per cert, tinc la resposta a la pregunta
4: M'interessa molt.
5: De les pròrrogues. Quantes diríeu que n'hi ha hagut de pròrrogues en els partits pel tercer?
1: Quantes, ho dius en pròrrogues?
5: No.
1: Tercer i quart lloc, sempre?
5: No n'hi ha hagut sempre, no. Dues. No n'hi ha hagut sempre.
12: Jo també anava a dir dues.
5: Una.
1: Una només?
5: Només una. França-Bèlgica, any 1986, al Mundial de Mèxic. 2-2, al final dels 90 minuts. 4-2, al final dels 120 minuts. I mai una tanda de penals, òbviament. Només hi ha hagut una pròrroga, i la pròrroga va acabar 4-2, per tant, mai hi ha hagut una tanda de penals, i avui tampoc serà
4: no té pinta.
5: El cas.
4: No té pinta, i compte que no arribi el cinquè abans del descans.
12: Sí, ha disposava d'un córner, l'ha tancat molt saca, l'ha pogut treure Mañán, que ara ja assenyala descans l'àrbitre. No m'agradaria ser-hi, el vestidor de França, en aquesta mitja part, si fos francesa. En el cas que soc catalana, mira, podria anar com a espectadora a veure què és el que passa en aquell vestidor, perquè de veritat, després d'aquest 4-0-0-4 a la primera part lamentable que ha fet França, veurem què veiem a la segona part, si almenys treuen l'orgull i la dignitat.
4: Ara, si hi fóssiu de Xams, què faríeu? O sigui, una bronca que d'allò? O dius, mira, ja us espavilareu. Sou vosaltres els que us quedeu aquí.
7: Jo faria un Schuster. Agafar un taxi, fotre el camp de l'estadi i jo s'ho faran, tu. Però és que això no hi ha per on s'agafar-s'ho. Vull dir, és que ja no és una qüestió d'entrenador, és una qüestió de falta d'intensitat i de ganes. Jo entenc perfectament que França, que es veia favorita i que es veia candidata molt clara a guanyar aquest Mundial, que va ser una gran decepció també per ells, perdre contra Espanya a les semifinals, però hi ha un punt de professionalitat que l'has d'exigir amb aquestes altures, i crec que ja no és una qüestió de si et surten o no et surten les coses, és una qüestió d'anar-hi I a França avui, exceptuant Mbappé, que ha intentat la seva jugada individual dues o tres vegades, la resta no han sortit a jugar.
13: I molts d'ells suplents habituals, és a dir, que avui tens una opció per reivindicar-te de cara al nou seleccionador, de cara també al teu país, i no ho estàs fent. Penso en la defensa, al final doncs, avui és una opció, per exemple, Konaté, que no se l'havia vist en tot el Mundial, Malogusto, que amb el Chelsea tindrà competència aquesta temporada amb Xabi Alonso. Si Xabi Alonso està veient això, dirà, ostres, potser la competència la començo a tenir més clara, no? I jugar com Cherki, que també s'ha exigit doncs, que tingués més minuts de fer-se una temporada, poca personalitat, poc demanar-la. Veurem la segona part. Jo crec que França és capaç de 10 minuts fer dos gols perfectament i tornar-se a posar el partit, però sí que és veritat que la imatge d'aquesta primera part ja no li treu ningú i és lamentable.
1: Va, i aquesta imatge que hem vist ara. Mbappé en la vestidors. Mbappé patant la xerrada rient amb Tuchel.
12: Sí, no ho agrada.
1: Aficionat,
13: és de costellada, no?
1: Sí, és per dir, noi, sí. Com a mínim tapa't una mica, te'n vas al vestidor i ja riureu després, ja sé que us coneixeu i que veu compartir equip, però noi, no és el moment.
7: Però Mbappé és especialista en aquestes coses. Recordem l'incident recent entre Tchouaméni i Valverde. El que sortia mitjança de riure era ell, com que diu, hòstia, el que ha passat allà dintre, quan us n'entereu? Vull dir, clar, és una cosa que dius, home, no sé, és com... Tapa't, és això, tapa't una mica, no? Dissimula.
5: Sí, sí.
1: Doncs,
5: a més si recreen, la realització, sí. Per acabar de fer el favor a Mbappé.
12: Sí.
4: Vuit minuts per la mitjanit. Farem una pausa aprofitant que hi ha descans a Miami. De seguida tornem cap a Times Square amb el Damià López, que hem de repassar encara doncs, tota la prèvia de la final de demà i saber com està Lamine, entre d'altres. Ara tornem.
14: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
15: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
16: Vídeos i històries exclusives.
15: Notícies.
16: Entrevistes.
15: Reportatges.
16: Descobriu com és la ràdio per dins.
15: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
16: RAC1 oficial.
15: RAC1.
16: Seguiu-nos.
17: Tots som 1.
18: Tu ho diràs amb Oriol Jové.
4: Tres minuts per la mitjanit, tu diràs a RAC1 encara una horeta llarga de programa, la penúltima nit de Mundial, la nit abans de la final entre Espanya i Argentina, i el temps de descans en el partit pel tercer i quart lloc, aquesta tova que li està caient a França, Anglaterra 4, França 0.
1: El nou Jeep Compass, ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són, disponible en versions plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep.es i a la xarxa de concessionari Jeep de Catalunya.
4: Què, fem una mica de concurs, Molló?
5: Sí, home, una mica de joc de cançons que van triomfar l'any de Mundial, penúltima edició, ja.
4: Demà també,
12: Ja pena.
5: Sí, demà en principi amb Rocamora van quedar que les cans hi haurà l'actuació musical al MetLife Stadium i nosaltres...
12: I aquí
5: doncs...
12: també hi haurà l'actuació musical.
4: És la cosa que trobarem més a faltar.
12: Sí, d'acord.
7: Però podeu instaurar durant la temporada, si voleu, això.
4: Estic bastant a favor.
5: Bé, doncs bé. Parlarem, no?
4: S'ha de negociar, això.
5: No sé,
4: amb els implicats.
5: Amb el Pariser, amb algú. A veure.
4: Quan estudiràs, Vull dir, també, això no prendrà bé, en qualsevol moment.
5: Demà serà una edició especial, però ja no hi entrem en més detalls, però avui és dissabte a la nit, ja sabeu.
12: Ui, sí.
5: 18 de juliol, dissabte 18 de juliol.
4: Mal dia, també.
5: Nit, nit de festeta, nit de calor, nit de carpes, d'allò, una mica de ballaruca, per tant, cançons mogudes. Per un dissabte a la nit, la primera aquesta. Aitana i Sant Giovanni, Mariposas.
12: Avui no faig un rosco, estic molt tranquil·la.
4: És trampa, aquesta.
12: 2022.
4: És trampa. Sí,
12: Ja està, ja en tinc
5: prou. Algú diu un any diferent, el 2022.
12: Que dones dures més. Volia marxar aquí a menys un punt.
7: A veure, recent, això,
4: em plantejava 18, però...
13: Jo demà dic 14.
5: Però la roda bona era la de la Clara. 2022. Les altres seran més difícils. Per exemple, aquesta.
4: Home...
12: 86 com Puig,
7: 82.
12: També. Jo com el Puig.
4: 82.
5: Va. A l'Esca i Dinarama, qui en la importa, és la cançó, és per un altre moment de la nit, diferent a la primera, i és de l'any 1986. Mundial de Mèxic, per tant, aquesta cançó ho va petar en aquell mundial en què França, com dèiem abans, va ser tercera després de guanyar Bèlgica a la pròrroga.
4: La Clara s'entrena, pels concursos.
12: No,
5: s'entrena,
4: tots els matins, allà
5: fent...
12: Estic dormint.
5: La tercera.
12: El 2002,
5: diu la Clara, aquesta cançó que va triomfar en un any de Mundial. Des d'Enxanté la canta... la cantava Kate Ryan.
4: 98.
5: 98, diu l'Oriol.
7: 2006.
5: 2006, en Martí. Mira,
7: 98, 2006, va.
5: Doncs 2002. Oh! 2002, sí. Per tant, la Clara... Portes 3 de 3?
12: L'altre dia no em diguis tongo, avui.
5: Hosti.
12: 3 de 3, sí.
5: A veure aquesta. Pet Shop Boys, Go Away, va triomfar en un any de Mundial.
4: 94?
7: 98.
5: 90. Oh, 98.
12: 90.
5: 94.
7: Oh,
5: 94.

0: I així fins a 10.
1: Això serà difícil de veure aquest Mundial, tret que et compris un Hyundai. Perquè si el finances, et paguem les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap. Uix! Ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Jo, home, ja la, quan més entra la transició, quan la Trinca va deixar de fer cançons tan polítiques per ja fer més cançons de varietés. Fins aquí l'anàlisi musical del Conte de la Trinca.
6: Gràcies, i tot Pol. Això que aprenem, tu diràs, més, avant, més enllà dels esports. I l'última...
7: Ai, una més, avui?
6: Sí. L'última... Aquesta és de Sebastián Yatra, Tacones Rojos.
7: Jo diria que torna a ser 22.
8: 22.
9: 22, 22.
6: Algú fa 18, diu en Martí.
7: No, és que m'ha fet dubtar...
6: Puig no diu res.
7: M'ha fet dubtar que, clar, seria la segona del 22. Sí, però és allò com quan feies els exàmens tipus test, sí, que quan que feies dia... moltes seguides... No,
10: és que estàs fent això tot el Mundial menys d'altre dia. Llavors avui ja... No, és que jo recordo que el 22 estava molt de moda. Per
6: és del 2022. Ah, és del 2022, que ha tingut dos cançons en aquesta nit de dissabte.
7: Bé. Doncs aquí deixem la penúltima edició del concurs musical del Mundial, mentre segurament deu haver-hi música celestial al vestidor de la selecció francesa, també.
6: Sí, sí.
7: Gentilesa del...
6: T'han cantat no ve d'un...
10: Professor de Xam.
6: T'han cantat no ve d'un pam. No ve d'un gol.
7: No ve d'un gol, exacte.
6: Mira, deia Opta des de l'any 68 que França no concedia 4 gols en una primera part. Any 1968, Partit de classificació per l'Eurocopa contra Jugoslàvia.
8: Volíem buscar una mica de màgia, no?, de Panini, a veure si li arriba al bastió de la selecció francesa, la màgia de Panini. Ui. A veure si sonen les campanetes 2000... de la màgia de Panini. Mira, com sonen amb una mica amb accent francès. A veure quins surt en aquest àlbum, que hauríem d'anar... d'anar acabant, eh? Demà bon dia per anar al Mercat de Sant Antoni, sí, els que siguin de Barcelona.
7: Queda molt o no per acabar-lo?
8: El de la redacció ja està a punt de solfa, eh? Està el més gran de la història dels Mundials. Sí, fa pinta que ho serà més encara del 2030. Ja sabeu, aquesta col·lecció imprescindible de Panini, tots els cromos, com per exemple, mira, el Rashdan de Jordània, Quintero de Panamà, la selecció de Suïssa, que ens ha sortit també en aquest sobre... Bé. Tabakovic, mira, aquesta va sortir l'altre dia.
6: Sí, per Chesney, sí.
8: La Govina. O Chris Wood de Nova Zelanda, la màgia de Panini.
6: L'home de fusta.
7: Sí. Parlàvem dels gols de França. Mira, s'escalfa...
10: Sí, sortirà, de fet. Sortirà Lucas Digne. Sí.
5: Per acabar de redonir-ho.
7: Per fer un altre penal. Us estareu en un partit amb gols, també, demà a la final? Blaia, Martí...
9: Home, jo crec que sí. Crec que veurem gols, crec que al final els dos equips són forts tenint la pilota, es reconeixen atacant. És evident que Argentina té un puntet més de ser més reactiva, de defensar bé l'àrea. Crec que Espanya en aquest Mundial encara no ho hem vist, però crec que sí. I jo espero aquest bon partit de Lamine Yamal, que crec que ell encara està perseguint després d'aquell gol anul·lat, aquell golàs anul·lat contra França, que evidentment hagués canviat tot el relat. I amb un equip on hi ha Messi sempre s'ha de dir que hi haurà gols, així que sí.
5: M'imagino gols, però no sóc tan optimista amb la projecció ofensiva de l'Argentina, bàsicament perquè no crec que Espanya es deixi perdre la pilota de manera tan escandalosa com en altres partits, però vaja, al final, tu saps que la selecció argentina o Messi, encara que no estigui ni per fer doncs, tants sprints o tantes pressions, en té prou amb mig metre de distància per liar-te-la, que sempre hi has de comptar. Però sí, segurament serà una final molt atractiva. Potser estem parlant molt també de l'aspecte físic, abans comentava també el Xavi a l'inici, no? De si serà molt dur o no, amb De La Fuente ja fent declaracions, demanant, sisplau, que l'àrbitre que no sigui permissiu i tot. M'imagino que hi haurà les garrotades clàssiques i típiques d'una final del Mundial, però que més enllà d'això que també hi haurà bastant espai per l'espectacle i crec que són dues seleccions que te'n poden oferir tranquil·lament.
6: Sí, ja. Digues, Xavi, digues.
8: No,
6: anava a dir que en referència a aquest punt de les garrotades d'Argentina, jo crec que el component Anglaterra de la semifinal

0: final també hi tenia molt a veure. Jo crec que hi ha un punt allà de tensió, de nerviosisme, d'excitació. Sí, que d'entrada, tot i ser una final i que potser els argentins pensaran que això els hi pot jugar a favor, no crec que sigui tan bèstia com l'altre dia, que recordo que a la mitja part eren 12 faltes d'Argentina, que són moltes faltes per una primera part.
1: Sí, s'ha posat molt el focus en la permissivitat arbitral. Hi sentíem de la Fuente, Laporte també, que va ser bastant contundent al Marca. Pendents estaran molts de Slavko Vincic, que és qui ha de xiular aquesta final.
0: L'àrbitre eslové de 46 anys, àrbitre FIFA des de l'any 2010, que ha dirigit més de 500 partits des que va debutar a la Lliga Eslovena l'any 2007, i que darrere la seva designació també hi ha l'ombra política, perquè els últims dies, i arran de tot el que ha passat en aquest Mundial, s'especulaven que la UEFA estava treballant fort per una alternativa a Infantino, per presentar una alternativa a la presidència de la FIFA, una alternativa a Infantino. I bé, aquesta designació d'un eslové, precisament, com el president de la UEFA, Alexander Seferin, per xiular la final del Mundial, es veu com una clucada d'ull també, o un gest d'Infantino cap a Seferin, de dir tranquil noi, vull dir que portem-nos bé, poso aquí un eslové a la final, per tant, això d'entrada. I després dir que té molta experiència, que hi ha sis precedents, amb la selecció espanyola, amb cap derrota, i un precedent amb Argentina, al Mundial de 2022, que va ser la derrota en el partit inaugural contra l'Aràbia Saudita. A mi em sembla un àrbitre que, ja sabeu que sóc bastant escèptic amb els àrbitres per xiular partits així com el de demà, de lligues que no són top. Soc, en aquest sentit, ho sento, però sóc classista. Crec que és important que els àrbitres estiguin acostumats a xiular partits d'alt nivell, partits d'alta competitivitat. I a la Lliga Eslovena, amb tots els respectes, segur que hi ha molta tensió i que potser, no sé, potser són més difícils de portar partits de la Lliga Eslovena, però tinc la sensació que no és el mateix que trobar-se cada cap de setmana un partit a la Bundesliga, a la sèrie italiana, a la Premier o a la Lliga Espanyola o a la Liga francesa. No treu moltes targetes, 4 grogues de mitjana, però és veritat que si el partit se li complica, en treu. Perquè, per exemple, va xiular aquesta temporada el Bayern Madrid de Champions, el 4-3, la tornada, i treu 7 grogues i la vermella famosa Camavinga, que tant va protestar el Real Madrid, després també expulsant doble groga Arda Güler. Per tant, si fa falta, treu grogues. Per tant, aquest és el nivell de permissivitat d'un àrbitre que xiula molt pocs penals, però, vaja, no sé si comptava, per exemple, la Champions no arriba ni a un cada 8 partits, em sembla molt poc, i que no està acostumat a treure tampoc moltes vermelles directes.
1: Doncs, insisteixo, tindrà molts ulls sobreposats Slavko Vincic, perquè ho explicava el Puig al principi, doncs hi ha hagut aquesta mena de corrent que d'alguna manera diu que se li ha permès molt joc brut a la selecció argentina. Ha començat la segona part, Clara, amb molts canvis.
2: Sí, un per gol, França, 4 canvis, com si assenyalés un jugador per cada gol, mira tu, fora. Doncs mira, per exemple, Doué, que ha perdut la pilota en el primer gol, diria que ha estat, és un dels que ha marxat, també Cherki, que en parlava l'Albert, que no ha estat bé, Theo Hernández i Konaté, el nou jugador del Madrid. Aquests 4 fora han entrat Upamecano, Dinya, Barcolà i Dembélé. També et dic, les cares, entrar a jugar un partit així, amb aquest resultat, no és fàcil. I les cares eren de quina mandra ara haver de sortir i jugar aquest partit. Anglaterra n'ha fet una, ha marxat Marcus Rashford i ha entrat Ollie Watkins.
1: Ahir li preguntaven a De La Fuente com defensaria Messi. Això va dir el seleccionador espanyol.
3: Os voy a contar una cosa muy graciosa. Hablando de Messi. Mira, Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club, en categoría División de Honor, y jugamos un partido Copa del Rey contra el Sevilla, del Sevilla Barcelona, Fútbol Club Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Bueno, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual. Y en el minuto 70 íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en 15 minutos nos metió 4 goles. ¿Quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No. Pero que vamos a estar muy atentos de él, sí.
1: Hi ha un col·laborador d'aquesta casa que va ser en aquell partit. Ara ens explica com ho va viure. Hem de fer un parèntesi. Perquè ha marcat França.
2: Sí, treu l'orgull l'equip francès. Ha marcat Mbappé. Per tant, Messi al Pichichi. Ara Mbappé empata.
1: Ojo a la pròrroga, eh?
2: Sí. S'han posat les piles als francesos. Bona passada d'Olise, que també ha estat de molt espès als últims partits. Doncs una assistència d'Olise i gol de Mbappé amb l'esquerra. França 1, Anglaterra 4.
1: Poca broma amb això que diu el Martí, perquè ha marcat Anglaterra al minut 3 de la primera part i al minut 3 de la segona França fa el primer.
0: 9 Mbappé, 8 Messi. Ara mateix.
2: Perdó,
0: sí. Un mes per Mbappé.
1: Es posa el capdavant Mbappé.
4: Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Moda 9 superhíbrid endollable, sub que juga en una altra lliga, 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny, potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. El pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco, M Automoció, Barcelona, Mataró i Girona.
1: Com dèiem, De La Fuente recordava ahir el dia que Messi li va fer un vestit a mida quan era juvenil amb el Barça, en aquest cas ell, que era entrenador del Sevilla, i d'aquest partit doncs ens n'ha parlat el gran Jaume Marcet, col·laborador d'aquesta casa, sí, que hi va ser i que efectivament recordava aquest vestit a mida que li va fer Messi al juvenil del Sevilla entrenat per Luis de la Fuente.
5: És el partit en el que jo personalment em vaig adonar que Leo Messi seria un jugador no només professional, sinó probablement el millor del món o un dels millors del món. El Barça jugava contra el Sevilla Copa del Rei juvenil. El Barça l'entrenava Juan Carlos Pérez Rojo, que havia sigut jugador blaugrana als anys 80. I jo m'acabo d'enterar per les declaracions de Luis de la Fuente que l'actual seleccionador espanyol era l'entrenador del Sevilla. El Sevilla tenia un bon equip, el Barça també. El partit anava igualat i amb un quart d'hora Leo Messi va marcar 4 gols. I quins 4 gols! Si teniu l'oportunitat de veure aquelles imatges, són 4 gols impressionants del Messi que hem vist durant tants i tants anys, amb xuts des de fora l'àrea, amb regats, amb xuts ajustats, amb accions de màgia increïble. Era imparable. Tinc l'anècdota que quan va acabar el partit estava veient aquest partit al camp 4 annex al Ministadi, on es jugaven els partits del futbol base del Barça abans de la construcció de la ciutat esportiva, que Chiqui Beristain, llavors secretari tècnic, estava allà veient el partit i jo vaig anar cap a ell i li vaig dir: Chiqui, això és molt bèstia el que acabem de veure. I em va dir: tranquil, tranquil, és molt jove, hem d'anar tots amb molt de cura. I jo vaig dir: això és imparable. Realment jo ja l'havia vist jugar des de feia anys i era molt bo, però aquell dia contra Luis de la Fuente, Leo Messi va demostrar que era un extraterrestre, perquè Copa del Rei juvenil, Japarça i Sevilla, equips importants, i que en un quart d'hora siguis capaç de marcar 4 gols. Recordo que en aquell equip jugava, per exemple, Oriol Riera, jugaven jugadors com Paco Montañés, que va arribar a debutar amb el primer equip del Barça, va jugar també l'Espanyol, però clar, és que Messi era ja una altra història. Per tant, no m'estranya que Luis de la Fuente encara no hagi oblidat aquell partit, perquè tots els que el vam veure vam al·lucinar. Jo recordo que Marc Mayola era estudiant en pràctiques de Barça TV i va veure aquell partit i es va quedar impactadíssim. A mi no em va estranyar tant, perquè el venia seguint des de petit, però realment és per mi el partit on jo penso que, ostres, aquest jugador és boníssim, serà professional, però ja no només això. Aquest serà el pilot d'or, aquest serà un grandiós jugador. Segurament ningú dels que vam veure aquell partit ens imaginàvem que a més si tingués tants i tants anys de carrera, però la veritat és que va ser un partit inoblidable. Jo encara el tinc al cap, és dels partits del futbol base que mai oblidaré.
1: Doncs no se n'ha oblidat el Marcet, que ens ha volgut deixar aquesta nota de veu explicant-nos el que recordava d'aquest partit, que Xavi Puig, durant la tarda has estat capbussant-te una mica en l'hemeroteca per recordar-lo també.
4: Sí, sí, no, jo no hi era aquell, aquell dia, però sí, i allò que a vegades la memòria, doncs, és, ja, com passen tants anys, doncs, tens una mica la percepció del partit, i realment la percepció la té bé Luis de la Fuente, amb algun matís del minut del primer gol, que el primer gol arriba pràcticament al minut 50-53, ell diu al 70, de fet, Messi no acaba el partit i acaba substituït ja amb 4-0, i el 5-0 el fa Riera, que el citava també el Marcet com un dels jugadors que hi havia en aquell juvenil, però vaja, que sí, sí, que allò va 0-0 al descans i que després Messi en fot 4 de cop.
1: Però ha marcat França.
2: Ai, que potser no sortirem a la una, eh? Jo pensava que la una estava fora i...
0: Hosti, no fotem, eh?
2: Marca Barcola ha trobat l'espai molt fàcil a l'esquena a Barcola de Cuansa i defineix bé davant el porter Henderson fent un retall. Compte, perquè són 8 minuts de la segona part, 9. 2 gols de França, 2-4. Ai, ai, ai, la pròrroga.
1: Això ho havia vaticinat Albert Blai, eh?
6: És que es veia venir perquè Anglaterra no és que hagi fet una gran primera part, tampoc. És a dir, han fet un partit aprofitant que França estava totalment desconnectada, però m'ha semblat que no eren massa fiables. I Mbappé, doncs bé, gol assistència. Molt bona passada en aquest sentit. I un Barcola que, atacant l'esquena, veurem si no acaba sent company d'alguns dels jugadors d'Anglaterra, perquè es parla molt de l'Arsenal, amb aquesta potència que té, i ha definit bé. Normalment és un jugador que potser el punt més dèbil és aquest últim gest davant del porter, però Anglaterra, veurem si Tuchel fa algun canvi. Doncs França ha posat tota la carn a la graella. Kane o Bellingham no sé si tindran minuts.
4: Arriba el nou Moda 7 SA, que és el subpotent, eficient i tecnològic, amb fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total, des de 32.990 euros amb acabats premium, però a preu del bàsic. Com ho sents? O Moda 7 SA, que és a consulta condicions a omodajaeco.es i a la xarxa de concessionaris Omoda, Jaeco i Jaeco de Catalunya.
0: Confirmem l'assistència d'Mbappé en aquest gol, en el segon. Doncs compte que això canvia la lluita per la bota d'or, perquè recordo que les assistències és el criteri per desempatar en cas d'igualtat a gols. Pel que jo havia vist, ara mateix, per tant, 9 gols, 4 assistències Mbappé, 8 gols, 4 assistències Messi. Per tant, per ser pitxitxin en solitari, Messi hauria de fer un doblet. Si queden 9 gols, 4 assistències, jo ara mateix ho seré sincer. No sé quin és el següent
6: penals,
0: criteri.
6: Potser, o no?
0: Eh?
6: No sé si penals.
0: Sí. Mbappé es quedarà per xutar uns...
1: No, els gols de penal.
0: Ah, els penals, perdona.
6: Si gols de penal, no sé si...
0: Estic molt espès, perdona, Blaia.
2: Doncs anys, perquè potser anem a la pròrroga Molló i es pavila una mica perquè s'ha d'espantar, perquè Dembélé se'n va sol davant Henderson, l'atura Henderson.
0: Ui, ui, ui.
2: Però torna a perdre Anglaterra en la sortida.
0: Ui, ui, ui, ui.
2: Fora de joc, tots tranquils, però a punt de marcar Olise el 3-4. Jo també estic una mica espès, la veritat, i mica cansada avui i la pròrroga no em va bé.
0: Tampoc, eh?
1: Firmaria molt una tanda de penals Messi en paper, eh?
0: Imagina't.
6: Home, si l'has de perdre... Bueno, Messi aquí...
0: Sí, sí. Després de perdre la final,
6: però, dilluns.
0: Imagina't, eh?
6: Dilluns.
0: Imagina que Argentina perd la final i fas quedar Messi, eh? I Mbappé.
1: Fas venir Mbappé.
0: Sí, sí, fas quedar Mbappé després de perdre la final del desigualió per disputar-se la bota d'or amb una tanda de...
6: I Trump amb una cadireta allà aguantant el trofeu a veure qui li dona.
1: No, la Casa Blanca ho podríem fer. No va fer allò dels combats aquests, doncs que munti allà una porteria. No, segona missió de la nit, saber el tercer criteri de desempat.
2: Sí, sí. Broma, estem creant aquí un producte que Trump, si ens escolta, el segur.
0: No li dieu Infantino, això, que us ho munta, vaja.
1: Trump escolta la repetició.
6: El descans de la final del Mundial.
0: Sí.
1: Trump escolta la repetició, que li va millor per fus horari. Mira, per recuperar el fil del que estàvem parlant, que clar, amb tants gols de França no ens deixen. Voleu sentir Messi després d'aquell partit?
2: Sí.
1: Sent juvenil, va dir això després dels 4 gols que li va fer el Sevilla juvenil de Luis de la Fuente.
7: Sí, pues eso, la primera parte estaba muy bien parado, basculaba muy bien, y bueno, los primeros 20 minutos de la segunda parte creo que lo cansamos mucho, el ritmo de balón nuestro fue muy alto, y bueno, ahí fue cuando se cansaron, metimos el primero y vinieron todos los demás.
1: Ah, bon discurs del Messi juvenil. Tinc en línia el que va ser el primer representant de Messi, és la llegenda de Newell's, Fabián Basualdo. Hola, Fabián, bona nit, buenas noches, buenas tardes para ti aquí en Buenos Aires.
8: Hola, buenas tardes, buenas tardes, medio buenas noches y de Rosario.
1: Ah, muy bien, en Rosario, claro. ¿Cuándo empezó tu relación con Messi?
8: En el año 2000.
1: En el año 2000, antes de venir al Barça, claro.
8: Claro, sí. Yo me retiré en el año 2000 y empecé a trabajar de agente con la gente que me representaba y empecé haciéndolo en mi casa, que es Newell's Old Boys. Y bueno, uno de los primeros jugadores que empecé a manejar era Lionel, ¿no?
1: ¿Cuál fue la primera vez que oíste hablar de él? ¿Te acuerdas?
8: Sí, claro, me acuerdo porque la categoría 87 la dirigía un amigo, Adrián Coria, y yo le había dicho que él estuvo de colaborador de Martino ahí en Barcelona. Y me había dicho que que tenía una muy buena categoría y que tenía un chiquito que marcaba mucha diferencia. Entonces, bueno, nada, fui a ver un entrenamiento y, bueno, cuando termina el entrenamiento me dice, ¿qué te pareció Messi? Y le digo, no marca diferencia. Y me dice, ¿cómo que no marca diferencia? No, es dueño de la cancha, hacía lo que quería. Se notaba que tenía unas condiciones notables, que era un destacado, un distinto, un tocado por la varita.
1: ¿Y tú te imaginabas que 26 años después estarías hablando de él en estos términos? A pocas horas de que pueda quizás ganar su segundo mundial, el cuarto que sería para Argentina, y haciendo la carrera que ha hecho con 39 años.
8: Bueno, uno siempre imagina cosas. Tengo que ser totalmente sincero, en esa época se notaba que era un jugador distinto, pero uno no sabe hasta dónde puede llegar una persona. Con el correr de los años, sí me fui dando cuenta que era un jugador el mejor de la historia, porque en Argentina teníamos como imagen del mejor del mundo a Diego, a Maradona, que bueno, fuimos compañeros también.
1: Sí,
8: Y yo lo veía hacer cosas que bueno, que no le había visto hacer a ningún jugador. Claro. Cuando Messi empezaron a pasar los años y se veía lo que hacía no solamente en el Barcelona, sino en la selección, me di cuenta que estaba equivocado, que el mejor de toda la historia era Lionel Messi. Y no acaba de sorprendernos, porque la realidad es que el Mundial pasado hizo un buen Mundial, pero este con 39 realmente es sorprendente. No deja de inventar cosas, de hacernos muy alegres en este país.
1: Mira, hace justo 10 años Messi jugó la final de la Copa América en el mismo escenario donde mañana jugará la final del Mundial, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Esto era 2016, Messi con 29 años, Argentina pierde la final de la Copa América contra Chile y Messi dijo esto.
9: Yo pensaba en el vestuario que ya está, se terminó para mí la selección, ya. Como dije recién, son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está.
1: Creo que ya está, decía Messi, que, insisto, no había llegado a los 30 años, pero cómo ha cambiado la historia en una década, ¿no? Para relación con la selección argentina, sobre todo.
8: Bueno, yo estuve en esa Copa América en Estados Unidos y Yo recuerdo que siempre cuando se acercaban las fechas de las Copas América, empezaba el periodismo a llamar y por el tema de tantos años que no se ganaba una Copa América, nosotros habíamos sido los últimos que la habíamos conseguido. Y yo, los periodistas me decían, perdona que te molestemos, cada vez que viene una Copa América te llamamos. Y yo no sufría porque me llamaban el periodismo para hacerme una nota. Sufría porque la generación esa de la selección merecía ganar cosas, porque tenía muy buenos jugadores. Y Messi, el más grande de todos, no se podía ir del fútbol sin lograr cosas con la celeste y blanca. Me puso muy contento cuando empezó a ganar Copas América, que ganó el Mundial con nuestra selección, porque realmente es un chico que, como futbolista, es lo que se ve, pero como persona es mucho más. Y a mí realmente me enorgullece, porque nos deja muy, muy bien parado en el mundo.
1: ¿Le ves en el 2030 o ya será demasiado pensar que pueda llegar al próximo Mundial, que tendrá 43 años ya?
8: Me conformaría con la Copa América, yo. La próxima Copa América, que está a 2 años. Mm. Es difícil, porque uno que ha jugado al fútbol, es difícil competir con jóvenes. Yo veo que está muy bien con 39, pero 4 años más, a pesar de que no deja de sorprender, me da la sensación de que está más lejos de no jugarlo que de jugarlo.
1: ¿Qué te dice el cuerpo de cara a la final de mañana? ¿Cómo ves la final? Aprovechando que te tenemos aquí en directo, ¿cómo crees que va a ir el partido?
8: Bueno, a ver, yo soy muy respetuoso del fútbol español. A mí particularmente me gusta la idiosincrasia del buen juego. Yo creo que se enfrentan dos selecciones que están bastante parejas en la parte futbolística. Tal vez España ha demostrado un poco más que Argentina. Pero Argentina tiene mucho coraje, tiene mucho amor propio. Hay una relación, evidentemente, entre los jugadores y el cuerpo técnico, que es difícil. Yo no le he visto a ninguna selección algo parecido. Y me da la sensación de que donde se tienen la adversidad, toman coraje y de donde no sé dónde y bueno, sacan adelante lo que sea, pero yo creo que va a ser un partido muy disputado, muy bien jugado, y que bueno, que cada uno con sus armas intentará ganarlo.
1: Pues Fabián Basualdo, leyenda de Newell's y primer representante de Lionel Messi, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado estos minutitos. Un abrazo grande para Rosario y a ver cómo va la final de mañana.
8: Bueno, nada, esperemos que sea un buen espectáculo, que bueno, nosotros acá estamos acostumbrados que cuando hay finales no las hinchadas no se terminan bien. Esperemos que sea una fiesta. Que gane, por supuesto, uno quiere que gane Argentina, pero si llega a ser España, que sea una fiesta realmente, que sea un partido realmente bien jugado.
1: Seguro.
8: Me encantaría un final ganando Messi, tal vez el que puede ser su último mundial, ¿no?
1: Sí, sí. Pues lo veremos. Fabián, un abrazo grande, cuídate.
8: Igualmente, muchas gracias, ¿eh? Hasta pronto.
1: Hasta pronto, que vaya muy bien. Estem a la pausa d'hidratació del partit pel tercer i quart lloc i la Clara s'està tirant dels cabells perquè ha marcat el tercer França.
2: El Molló veu el 5 o 4 de França.
1: Ha marcat Mbappé.
2: Ha marcat Mbappé, que va llançat també cap al Pichichi. Ara potser qui s'ho ha de fer mirar és d'Anglaterra, perquè sí que França ha fet un pas endavant. La combinació entre Dembélé, Olise i Mbappé és bona, però és que no para d'atacar França ara, és un atac igual constant, i un cop més a Anglaterra, que tenia 4 gols d'avantatge, ara només és un gol. I la reacció a les banquetes ho diu tot. Tuchel amb cara de pocs amics i de què està passant, i deixa'ns eufori, perquè França ara mateix va camí de guanyar el partit abans de la pròrroga i tot, potser.
0: Sí, la meva aposta és que li tornen a remuntar el partit a Tuchel i llavors veurem si la federació anglesa continua,
1: El que dèiem, que el partit pel tercer i quart lloc només hi pots perdre coses. No pots guanyar. Bé, Mbappé guanyarà el Pichichi segurament, però...
10: A més, el partit, màxim golejador històric, no, també?
0: I...
10: Estava un gol, no?
0: Clar, 22 en porta ara ja. Sí, sí, 22 i Messi 21, perquè l'altre dia no va marcar, l'altre dia van ser dues assistències, deixem-ho mirar i confirmar, però sí, sí, juraria que és així. Sí, sí.
6: Però Lluís llegia que el màxim assistent d'una edició dels Mundials des de superar a Pelé, per tant, bé, partit de rècord, no? Ja s'ho podran emportar, però és veritat que la segona part d'Anglaterra, molt anticompetitiva... França ha posat tots els jugadors del talent que té damunt el terreny de joc, s'han activat els davanters, el partit no és que hagi canviat massa, és a dir, no és que hi hagi hagut un gran canvi, sinó que França està més encertada, està atacant més, i Anglaterra ha tingut alguna opció en transició que no ha acabat d'encertar la passada, i jo estic esperant els canvis de Tuchel, perquè no n'ha fet, i m'estranya, no? Veient com ha començat la segona part d'intentar anticipar-te, perquè ara mateix veurem si la pausa d'hidratació els afavoreix i poden canviar la dinàmica, perquè està sent un atac i gol i queden més de 20 minuts i jo veig més el 5-4, com dèieu ara, de França que no el 3-5.
1: I com li ha canviat la cara de Deschamps, també.
2: Sí, sí. Perquè marxar amb un 0-4 no és el que li hagués agradat, segurament.
0: No, no.
2: La cosa canvia.
0: Llegir unes declaracions, vaja, deu haver parlat a la tele francesa, perquè el descans deia... La primera paraula és catastròfic. O sigui, sembla pèssig, catastròfic. No entenc com podem encaixar gols així. Tinc una gran decepció amb els jugadors. Espero que la segona part sigui un partit de competició i no un amistós. Amb la samarreta de França no es pot jugar així. És una qüestió d'orgull, no de tàctica. O sigui que...
1: Hi ha hagut...
0: No només ha estat una esbroncada privada, sinó que a la tele també s'ha deixat anar de Deschamps.
10: Veiem Cherky, que només li faltava la tombona entre dos arbres, per seguir el partit.
11: Mira, Tuchel amb la llibreteta de Van Gaal. Aquí, a veure, prenent notes...
2: És paper arrugat que vaja,
11: però aquesta idea de ja prenc notes i després ja els explicaré, no sé que els, quan els explicarà després, però bueno, ja farà.
10: Va seguir el finiquito,
2: el que té a la mà, que l'ha de signar. I sense canvis, encara, vull dir, més enllà el de Watkins no superarà ningú, crec.
4: Si esteu pensant en comprar-vos un Volkswagen T-Roc, segur que us heu fixat en el seu disseny, les seves prestacions, el seu baix consum, i si voleu saber on heu de comprar, a Sarsa Volkswagen.
0: Clar.
4: Per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen troba els de Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
0: Me'n deixava un d'Mbappé, per tant, Mbappé 23, Messi 21, ara mateix a la història dels Mundials. I en aquest Mundial, Mbappé 10 gols, 4 assistències, Messi 10 gols, 4 assistències. Messi 8 gols, 4 assistències, que no sé si ho he dit bé. Si demà Messi fes 2 gols, igual és a 10-4, l'últim criteri de desempat previst...
1: M'interessa molt això.
0: ...és haver jugat menys minuts... que l'altre futbolista amb el qual estàs empatat perquè demostra una eficiència golejadora més alta.
2: Doncs les pròrrogues d'Argentina aquí compta.
0: Sí, perquè anaven 609 a 620, perquè és veritat que Messi es va perdre l'últim partit de la fase de grups.
2: Entre el tram final i marca.
0: Sí, però clar, que això també l'ajuda. Hi havia 11 minuts de diferència, ara hem de sumar, veurem quants minuts juga Mbappé. Ara potser demanarà Deschamps que el tregui per poder jugar menys minuts.
1: I creus que sap el tercer criteri
0: no,
1: de desempat?
0: No, faig broma.
11: Mbappé està pensant en fotre dos xitxarros més, veient que aquí els anglesos han sortit del pap i que ja en van una mica rosadets de galtes.
1: És possiblement un dels partits més de frenopàtic.
6: És el partit ideal per enganxar els americans al futbol.
1: Sí,
6: no? Estan divertits, gols...
1: No, i a més, que potser es pensen que la primera part és no? Vull dir...
4: és una mica, com deia abans el Martí, l'All-Star, no? Vull dir, triple per aquí, triple per allà, no defensa ni el Tato...
11: A més, els gols tots són a la mateixa porteria, els de l'altre gol, pobres...
1: Amb una porteria han vist 7 gols i a l'altra no han vist cap, vull dir que també...
2: Crec que no mouran cap.
1: També té nassos. Doncs agafa al·licients, la final de demà, si marque o no marque Messi, que reprenent el fil, no sé si canviarà una mica la percepció de conjunt, al vostre criteri, de Messi en funció del que passi o no passi en el partit de demà?
6: Ostres, per mi és que escoltant el Mundial de Messi em sembla el millor que ha fet mai, i de fet l'altre dia el partit contra Anglaterra crec que és un dels millors partits de Messi, i mira que és allò de no, ja ha jugat els 50 millors partits, que potser fa 10 anys ho pensàvem quan en tenia 29 i retirava d'Argentina, però és que per context, escenari, per pes simbòlic del partit, l'última mitja hora de Messi amb aquell 0-1 quan semblava que Argentina no se'n sortia, va completar 10 regats en unes semifinals del Mundial, que això són xifres que em sembla que no havia fet ningú els últims 50 o 60 anys. Va arribar fins a la final, almenys fins avui, sent el màxim golejador, el jugador que ha produït més gols, que ha regatejat més, amb millor en cera, és a dir, Lamine i Messi van empatats a 22 regats, però Lamine amb un, que com he mirat abans, un 45, i Messi està fregant el 70, és a dir, segueixen aquesta excel·lència sostinguda, i per mi, passi el que passi, a Messi, si ha guanyat aquest Mundial, jo crec que serà la figura, no sé si algú hi podrà arribar, el que ha fet Messi, no? Sempre jo crec que totes les generacions es diuen això, però realment és molt, molt complicat.
11: No, però l'obra de Messi és tan gran que ja no és només un partit, vull dir, hi ha tot al darrere, el que ha fet, el que ha aconseguit, com ha jugat, com de decisiu ha estat en tants i tants partits, més decidiu que alguns jugadors com ara Olise, que ha fet una rematada que...
1: És que ha estat a punt de fer el quart
11: no,
1: França.
11: Que no la faria Messi. És a dir, l'obra és tan gran i és tan majestuosa que un partit no et canvia res. Com a molt el que fas estadísticament o des d'un punt de vista de la mística, engrandir encara més la teva llegenda pel que pots... Ho pots posar en aquests podis de màxims aconseguidors de trofeus, etc. Però vull dir que no, ja no podem dir gaire res més de Messi, que només desitjar que, pel que ens agrada el futbol, doncs que allargui tot el que vulgui, perquè ni que sigui estonetes, aquestes estonetes valen moltíssim.
1: Serà un d'aquests partits... No sé com dir-ho. Evidentment, això el futur ho resituarà, però d'aquests partits icònics, perquè Lamine està cridat a segurament ser una llegenda també del futbol, i no sé si hi ha hagut partits, a més d'aquesta envergadura, en una final del Mundial en què sigui, a més, tan clar que hi ha com aquest traspàs, no? De llegenda a llegenda, de dues generacions diferents, que a més tenen un origen compartit, que és el Barça i és la Masia, però serà un d'aquests partits que potser d'aquí uns anys direm, ostres, va ser, més enllà de com cap a on es decanti la final, va ser el Messi Lamine.
6: Sí, és que jo crec que és un d'aquests partits que normalment les grans llegendes del futbol no han coincidit tant en aquest espai-temps, i no hem vist, no, aquest, doncs, Cruyff contra Maradona, no hem vist posteriorment un Pelé, no, potser enganxat amb altres jugadors, i ara, evidentment, és un Messi ja molt veterà, però més amb tota la mística de la fotografia que ja s'ha comentat moltíssim, i que, evidentment, ja afegeix un puntet d'emoció i d'èpica, però és un d'aquells partits que jo tinc moltes esperances, perquè crec que Lamine és un jugador que ell ho ha dit, no?, al llarg del Mundial, que espera jugar a més nivell, que ell sap que el seu Mundial està sent bo però no està sent excepcional, i que és un jugador de grans partits, i jugarà contra Messi, que ell ha reconegut, doncs, que és el millor jugador de la història, no és el referent, perquè vindria a ser més Neymar, i les paraules de Messi ahir, doncs, també molt reconeixent aquest talent de la ment. Jo crec que serà un xoc espectacular, i tant de bo, com quan el Martín, doncs, hi hagi aquesta mitjoreta de Messi, perquè no crec que estigui per 90 minuts d'aquest nivell tan alt, i Lamine també, en mitja hora sabem que pot fer moltíssimes coses, i jo crec que això, a tots, també els aficionats del Barça el miraran aquest partit amb moltes ganes, no?, de veure aquest xoc.
10: Amb aquesta lluita d'estrelles que diu l'Albert, jo avui em preguntava a l'Argentina, que evidentment volen guanyar aquest Mundial, però com portarien que Messi tingués més mundials que Maradona. Amb aquella comparació eterna entre Maradona i Messi, no sé jo, els argentins, això que Messi tingui més mundials que Maradona...
1: Algú hauria de recollir cable.
10: Perquè Maradona... Sí, que ara segurament ja hi ha molt argentí que li disputa a Messi amb Maradona el fet de ser el seu gran ídol o el millor jugador de la història. Encara hi ha molt argentí que el considera Maradona el millor jugador de la història per davant de Leo Messi.
6: Però crec que potser no sé si estan per un tema estadístic, com més per un tema, no, emocional o...
1: Del que t'ha fet sentir.
6: Clar, ningú podrà igualar el que potser Maradona quan tenies 15 anys o 20 et va fer sentir, i això quedarà així, perquè per mi, evidentment, que jo no he viscut a Maradona, però és que mirant les trajectòries, és que la de Messi és insuperable en aquest sentit.
1: Sobre Lamine, que ara en parlava el Blaia també, n'ha parlat aquesta passada matinada Messi, i també sobre la fotografia. Deia això Messi en les últimes hores.
12: Bueno, Lamine es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Y nada, es uno de los los referentes mundial, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez.
1: Doncs Messi, evidentment, parlant de Lamine, també quan li preguntaven per la foto, dient que és una bogeria, no? que s'hagi donat, que fa 19 anys doncs, que ell es fes aquesta fotografia amb Lamine, banyant-lo, no? I que sí. Ara arribin els dos a la final del Mundial. És interessant sentir, perquè clar, aquesta foto ja havia sortit, no ha irromput ara, ja l'havíem vist fa sí, temps, sí. Però en l'era que estem ara, molts es pensaven que era falsa. Fins i tot Mikel Merino en parlava les últimes hores, també.
13: Yeah, to be honest, it's unbelievable at the first time.
14: Per ser honest, és increïble. El primer cop que ho vaig veure vaig pensar que era intel·ligència artificial. És curiós com funciona la vida. De vegades té aquestes situacions especials que penses que han estat guionitzades per algú, però simplement és com funciona la vida i les seves coincidències. És increïble que dos dels millors jugadors que hagin jugat aquest joc, perquè amb sort Lamine el futur serà un d'ells, comparteixin una foto com aquesta. Esperem veure una final brillant amb aquests dos protagonistes.
13: Very bright final with those two protagonists.
1: Miquel Merino i l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
15: As someone who likes to...
16: Pensava que era capaç de distingir la intel·ligència artificial d'una imatge real, però no. Estava convençut que la imatge de Lionel Messi i Lamine Yamal era IA. No sé si heu vist aquesta imatge. Van triar Yamal entre diversos nens i el resultat és una foto de Messi banyant-lo en una banyera quan era petit. I ara aquests dos s'enfrontaran diumenge a Nova York. És increïble.
15: This Sunday in New York City and New Jersey, and it's pretty incredible.
1: Doncs evidentment aquesta foto que la volta al món, perquè realment fins i tot llegia quina era la probabilitat, no?, que el resultat d'aquesta foto fos dues llegendes del futbol, dos, perquè en aquell moment Messi encara tenia tota la carrera per fer, també, però evidentment és la imatge de la final que veurem repetida, en aquest cas els dos ja, un com a adult i l'altre bé, amb 39 sí. anys. Ha estat a punt de marcar Anglaterra.
2: Sí, Bellingham, que acaba d'entrar sobre la gespa fa uns instants, la lloc de Tuni, pensàvem que ens feia el cinquè aquí i ens donava opcions d'evitar la pròrroga, però hi torna a França amb Barcola, continua patant i molt l'equip francès. També ha entrat Anderson en el lloc de Eze, i va Mbappé, que ha fet una de les seves piscines, yeah. Compte, Dembélé, Olise i el gol. L'he vist a dins, mare meva. Surt fora per ben poquet i ha cantat el gol, ja, perquè l'he vist a dins, el xut d'Olise amb la dreta, que em porta un parell o tres als últims minuts de molt clares, a punt d'empatar-ho França. Queden menys de 10 més l'afegit.
10: Ara fa veure que té rampes.
6: Sí, sí.
10: Fan parets a l'àrea com si no hi hagués defensa, ja, això és...
1: Molt bé Dembélé, aquí.
10: Sí, però era bona jugada, no?, de Dembélé. Bueno, i Olise avui ha tingut per fer-ne 3, 3 o 4 gols.
1: Sí, Olise, que no sé si el veuran de blanc a l'acabar...
10: El Bayern, en teoria, jo crec que es posarà dur, però...
1: No deien des de França que Olise havia anat dient que els companys de la selecció que volien anar al Madrid. Des d'Alemanya diuen que no, que està content al Bayern i que fins i tot el volen renovar. Anaves a dir abans...
0: Sí, no, sobre aquest duel de Lamine amb el Messi, que és un regal, perquè clar, és que... han de coincidir les edats, perquè ara mirava, per exemple, si en algun moment...
10: Ojo, que l'àrbitre batia su,
1: S'ha lesionat.
0: Ah, Olise no és l'únic,
10: Valenzuela s'ha lesionat.
1: El que li faltava en aquest partit. Mare de Déu.
0: Sí, els bessons,
1: Bessons, sí.
0: Això és fotut,
1: Ai.
0: No, doncs això, que clar, per edat, el 2002, Messi... Sí, per exemple, he pensat si Messi i Maradona haguessin pogut coincidir jugant en la mateixa selecció, en aquest cas, no un contra l'altre, no? Però vull dir que... I clar, no, perquè el 2002 Messi hagués tingut 15 anys i el 2006 Maradona n'hagués tingut 46 i ja no, per tant, era impossible perquè llavors Messi ja en tenia 19. Per tant, clar, és que és molt complicat que dos jugadors d'aquest perfil puguin coincidir en un Mundial, ja sigui com a companys o com a rivals, i per tant jo crec que aquest duel de demà és un regal amb el Barça pel mig.
10: Haurem d'estar molt atents, sobretot, això sí, a veure a qui banya la Lamine Yamal, sí, en els propers anys.
1: Exacte.
10: Serà l'escollit.
0: Sí.
1: Lamine, que per cert, hem recuperat el Damià López, que el tenim per allà a Times Square. Dami.
17: Hola, bona nit.
1: Hola. Com està Lamine? Perquè, clar, com que no hi ha hagut entrenament, suposem que bé i apurant, evidentment jugarà, però arrossegava aquestes molèsties que feien saltar les alarmes els últims dies.
17: Sí, sabem que Lamine jugarà a la final,
18: però que si fos un, diguem, un partit de menys transcendència, doncs no la jugaria. El 100% no està, de fet ahir ho explicava Luis de la Fuente. Lamin se'l va veure l'altre dia, que es dirigia cap als seus familiars quan va acabar el partit contra França, que anava literalment coix, i després quan va abandonar la zona mixta, doncs tampoc caminava massa bé. És una situació en la que està sobrecarregat, és una qüestió muscular, i ja sabem que quan tens un problema muscular, si és només una sobrecàrrega, doncs en principi no hi ha massa problema, però clar, si el partit s'allarga, si és un partit exigent, doncs lògicament hi ha risc. No és un esquins, no és un cop amb el que et poden infiltrar i pots assumir qualsevol risc, sinó que és una qüestió, insisteixo, muscular, però clar, és una final de Champions, és la final d'un Mundial, és el partit de les vides d'aquests futbolistes, i Lamine Yamal el jugarà, però insisteixo, si fos un partit de menys transcendència, no el jugaria. Aquests dies li està costant, està patint, no està de massa bon humor, pel que ens expliquen. Li costa arrencar, cada vegada que comença a entrenar, doncs ha d'anar a un ritme inferior als seus companys, després ja més o menys s'entrena al mateix ritme que la resta, però quan es refreda li costa, està sent complicat aquests dies. Demà jugarà la final del Mundial amb tot, jo crec que si hi ha una pròrroga no podrà acabar, perquè insisteixo, és una sobrecàrrega i la musculatura té un límit, i aquesta és la qüestió. És final d'un Mundial i juga, si no, no jugaria.
1: És el teu 11, per tant...
18: Sí, és l'11 de la Fuente, i però és que, evidentment, això tot es basa en una conversa entre el seleccionador i Lamine Yamal, però no hi ha més. És que has d'estar molt malament per no jugar una final d'un Mundial, però Lamine sap que hi ha risc, i és que a més s'enfronta al rival que s'enfronta, que hi ha molt de cliché també en Argentina, però és un cliché que, evidentment, és una selecció que reparteix i que demà el sotmet a una exigència física brutal, que no vol dir que si demà li passa alguna cosa és perquè té aquesta sobrecàrrega de manera concloent, però hi ha un risc. Per tant, també podries pensar, bueno, se'l pot deixar per la segona part, no?, com està fent en Pedri, per exemple, però demà Espanya necessita desencallar el partit, això està clar, no donar-li vida a Argentina, no?, i això passa per tenir desequilibri, per teniu contra un, i el partit te'l desencalla a la ment. Per tant, demà, en l'11, jo crec que en l'11 de gairebé tothom és que de la Fuente repeteix, amb Cubarsí, Olmo, i Lamine Yamal com a titulars fixes, Lamine entrant per banda dreta amb Tagliafico i totes les ajudes possibles per part del Biceleste.
1: Ara en seguim parlant, però espera un moment perquè hi ha penal per Anglaterra.
19: Sí. Tranquils que el fallen.
18: Carai, aquest partit.
1: Sí. No t'ho imagines, Dami.
2: Penal sobre Spence, Déu-n'hi-do el Mundial d'Spence, el futbolista del Tottenham.
10: Sí.
2: Penal de mal gusto, que el seu nom ja ha fet la conya molts cops. Sí. No. Però aquí he tingut bon gust amb nosaltres, que és posar-nos una mica més a prop de la no pròrroga.
1: Mal gusto és la samarreta de Menyan.
10: Molt lletja.
1: Aquesta estrella, sí. És terrible.
2: I Jude Bellingham, sí, es prepara amb la pilota ja a les mans... La situem... Ja no, Bukayo Saka. Han fet la típica d'amagar, de... No distreieu el llançador en real. I Bukayo Saka, un futbolista que amb Anglaterra, en el passat, va fer algun penal que va ser després malauradament insultat a les xarxes socials, a l'Eurocopa del 2021. I ara té l'oportunitat de calmar una mica els aficionats que han vist que d'aquest 0-4 al 3-4 potser això s'escapava i el tercer lloc seria per França. Si Bukayo Saka marca 3-5...
1: Per Anglaterra.
2: Què he dit?
1: Sí, per França, sí.
2: Doncs una mica més a prop a Anglaterra del tercer lloc, tot i que França ja ens ha demostrat que en un moment pot empatar un partit, perquè ha tingut aquella embranzida dels tres gols de forma molt ràpida. 87, Saca amb la cama esquerra, pot fer el cinquè pels anglesos. Aquell gol d'aquella porteria, poden veure un gol.
10: Atenció.
2: Per seria el primer cop a tota la nit. Si falla, pobra gent.
10: Ai.
2: A més, hi ha molts anglesos en aquell costat.
10: Ai.
2: I va Saka, gol.
10: Ui.
2: Saka, que marca el...
10: S'ha acabat. S'ha acabat.
2: Espera. Jo no m'atreviria a dir-ho, però sí, Saka, que enganya bé a Mañana, ajusta molt el xut. Fa el 3-5, a 3 minuts més l'ha afegit pel final. França 3, Anglaterra 5. Veurem si ara això ja és, fa baixada.
4: Ha arribat el mes de l'acceleració, Mat de Roma Coruma. Sí. Aquest mes aprofita les promocions especials en tots els vehicles d'estoc i estrena el teu Mazda aquest estiu amb unes condicions que van a tota velocitat. No t'adormis, són unitats limitades i les millors oportunitats poden desaparèixer abans del que t'imagines. Corre i descobreix-les a la teva concessió oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Més de l'acceleració només a Roma Coruma.
1: Doncs li han troncat l'operació remuntada a la França de Deschamps.
10: Sí, i ara jo crec que sí que ja no ho aixequen, això.
11: Bueno, encara que tenen de minutets de temps afegit, eh?
1: No.
11: Una cosa i l'altra. Sí,
10: i França, i Anglaterra... Bé, jo crec que ha d'actuar Tuchel ara, posar una línia de 7.
11: Però ara sí que anava a minut per gol, no? Minut per gol, més la pausa d'hidratació, més l'àrbitre que anava a Tiesu, més tot això, una cosa i l'altra.
1: L'àrbitre està bé, eh?
2: Sí, ha tornat, principi, ha tornat. Sí. Però minut per gol, a la primera part no ho hem fet perquè ha afegit 4 minuts.
10: Clar.
2: I llavors hauria de ser 7. Si fos minut per gol amb la posa d'hidratació.
10: Clar, amb la posa d'hidratació.
2: Aquí s'ho ha passat pel forro.
10: Sí, no, aquí cadascú fa el que vol.
11: És veritat.
10: A mi ara, mira, més la mandra que els hi deu fer, ve de jugar una pròrroga, no?
11: Sí, sí.
1: Sí, que segons com gairebé et deixes marcar un gol, que no haver de jugar 30 minuts més d'una final de consolació. 3-5, Déu-n'hi-do.
2: Sí,
1: a nosaltres ens ha amenitzat la nit encara aquest partit. Parlava el Dami del 11 de Luis de la Fuente, sense canvis, al seu criteri. Vosaltres també creieu que no veurem grans novetats o algun canvi? Pedri suplent?
6: Home, jo posaria Pedri, sempre. És que... És veritat que no està sent el Mundial de Pedri, però l'altre dia, per exemple, contra França, doncs, quan va entrar es va notar. Crec que és un jugador que va anar ara mateix, l'únic que li està donant a Espanya és aquest puntet més defensiu, més de replegar, d'estirar una mica, però crec que Olmo, Pedri, Fabián i Rodri, a mi em semblaria un mig del camp barra mitja punta de molt nivell, davant una Argentina que és una selecció diferent a França, que potser necessites un pèl més de pilota per dins, i a mi em costa, no? A vegades doncs, pensar que Pedri no s'ha titular, i em fa patir una mica la Min. Perquè arrossega aquesta lesió i tinc ganes de veure com gestiona el Barça aquest postmundial amb Lamin. Sabem que és un jugador que vol jugar tots els minuts, que vol ser-hi sempre, potser ha de tenir més vacances, no ho sé, però s'ha d'anar molt en compte, no? I per això el Barça està fitxant també davanters per intentar, doncs, almenys aquesta arrencada de temporada, que Lamin, que anirà molt al límit, doncs, pugui descansar. És molt important pel Barça, evidentment, doncs, si vol optar els títols, que Lamin no arrossegui molèsties musculars tot l'any.
11: Sí. Ja va ser una sorpresa la suplència de Pedri, malgrat que tots veiem que no acabava de rutllar en els quarts de final, repetia les semifinals, i ara la final... És que al final, quan un entrenador, un seleccionador, amb aquest torn ajustant curts, trobes que una cosa et funciona, fer canvis, fa com una mica de vertigen. I De La Fuente, quan ha pres decisions futbolístiques, ha funcionat bastant més bé que quan ha pres decisions polítiques. Per tant, doncs, jo diria que, si em fas apostar, jo penso més que serà l'11, repetint l'11 de les semifinals, que no pas a fer un canvi. I del tema de Lamin, el punxaran, l'infiltraran, faran el que sigui perquè pugui aguantar, perquè al final amb dos retalls i amb un xut a porteria en tens prou perquè te la liï. Estàs una mica en el cas de Leo Messi. No sé, a veure com anirà el partit i com anirà evolucionant. Els canvis també seran importants, però jo així d'entrada no veig molt... Veig un De La Fuente més conservador.
0: Sí. Jo també vaig en aquesta línia i m'agrada aquesta opció que planteja en Blaia. Jo també havia pensat de prescindir de Baena ja abans de les semifinals, fins i tot, i que Pedri pugui jugar de mitja punta, però jo crec que ara mateix, en la línia també del que deia en Martí, es faria massa coses que li estan agradant, com Olmo de mitja punta, com Fabián al costat de Rodri, que això ho podia mantenir, perquè podia jugar Pedri de mitja punta i Olmo a l'esquerra, o fins i tot Pedri com jugava Iniesta, no?, de fals extrem esquerra, el que està fent Baena, però jo crec que...
6: Al final del Mundial 2010, no? Va ser així, una mica
0: sí.
6: amb aquest Iniesta per la banda. És veritat que Pedri... De fet, la primera gran exigió de Pedri al Barça és jugant a la banda, no?, contra la Juventus en aquell any 2020. És evident que Pedri, i el que deia el Martí, té tota la raó, que no toques aquestes coses que et funcionen, però clar, és que parlem d'un jugador d'un nivell tan alt, des del meu punt de vista, i que amb un parell així jo crec que et pot sumar, que em sembla, doncs, que fer un entrenament 80 pot ser una... Però també pots imaginar un partit llarg, no?, i dir, ostres, potser una pròrroga, doncs tens a Pedri fresc, que potser no està per més, no ho sé.
10: És un luxe a la banqueta, i de fet els dos dies que ha entrat des de la banqueta, tant als quarts de final, que va tenir gairebé tota la segona part, com l'altre dia, que en va tenir menys, però es va notar i va entrar bé. Sí. Aquest també, un jugador que se sent titular, tot titularíssim, i que de cop es veu a la banqueta en els dos partits més importants del Mundial, entrevent en les dues ocasions, tant als quarts com a la semifinal.
1: Totalment. Entrem al temps afegit a Miami, Clara.
2: En queden 5, se n'han afegit 7, han disputat 2. Ha entrat Koundé, per mal gusto, el futbolista del Barça, i ara també farà canvi a Anglaterra, entre Xalobà per Gay. Això que s'acaba veient a Bellingham una mica... A Bellingham, no sé, fotent la bronca a algun company.
6: O el quart àrbitre, era, potser. Àrbitre, que perquè reclamava alguna cosa de falta.
10: Sí. Mentre no li fotia un calbot.
1: Estrany, Bellingham, lliçona amb algú.
0: Sí. Veia, per cert, que aquest penal que ha marcat Bukayo Saka és el primer que marca un jugador que no sigui Harry Kane per Anglaterra des de l'any 2002. O sigui, els últims 24 anys, tots els penals que havia convertit en gol a Anglaterra els havia llançat Harry Kane.
1: Com?
0: Que, per tant, demostra que...
6: Però un mundial, o no?
0: Ah, hosti, espera. Jo...
2: Home, sí, espero que sí.
6: Ha de ser un mundial.
0: Ah, sí. No? Sí, teniu raó, clar. Sí.
1: No, però igualment...
0: Sí. Sí, però clar, jo havia entès que eren tots, i no, clar, ja em pensava que era molt bèstia, però no, és en mundials,
6: Sí.
0: Beckham havia sigut l'últim al 2002, per si algú s'ho pregunta.
6: Beckham, que és Madrid.
4: Autocol·lecció amb Càter, on es toquen cotxes que no te l'acabes, pots remenar fins a trobar el teu cotxe, tots revisats i garantits, i un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió, compra un cotxe tranquil, compra autocol·lecció amb kautocol·lecció.com.
1: 4 minuts per la una, el banderazo, Dami, com el tenim? Perquè... Clar, fa estona que l'hem perdut de vista i no sé com deu estar la cosa per Times Square.
18: Doncs com si estigués per començar en aquests moments. No paren d'arribar argentins i argentins.
1: Encara?
18: És impossible identificar l'hora que això comença. Ara hi havia aquí uns càntics, en fi, molts argentins amb samarretes, bufandes, banderes. Això no s'acaba mai. Em deixes fer una última pregunta?
1: Oh, i tant. No hem complert la missió de la nit, que era trobar algun argentí amb entrada.
18: Veig aquí una samarreta de River, no?
19: No, de Perú.
18: Ah, perdón, sí. Ay, de Perú, ostras. Perdón, porque es que te vi de espaldas. Pero es peruano o argentino?
19: Peruano.
18: ¿Y a quién animas mañana?
19: Vamos por Argentina, esta vez.
18: ¿Y es entrada?
19: Tengo entrada, buscando.
18: No tienes todavía.
19: No.
18: Nadie tiene entrada. Gràcies. Doncs aquí sí que una mica fail, perquè he vist la barra diagonal i...
6: Ara com no has dit el raio.
18: L'hospitalet. Enmig d'un bandó, doncs com us podeu imaginar... Aviam, perdona, ¿tenéis entrada?
20: Sí, tenemos entrada.
18: ¿Por qué no hemos encontrado alguien con entrada?
20: ¡Bravo! Sí, pues todo lo conseguimos.
18: Bueno, cuéntame, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo ha sido?
20: Vía Gogo. Apenas terminó el partido en Atlanta... empezamos a ver y bajaron un poco a los dos días,
18: ¿sí?
20: Y después, que ahí tuvo un mejor precio, ahí compramos y después empezaron a subir.
18: ¿Cuántos costaron?
20: No, un montón. 8.000 cada una.
18: ¿Cuánto?
20: 8.000 cada una.
18: 8.000 cada una.
20: Sí.
18: Wow.
20: Y es Messi. A Leo no lo dejamos, lo aguantamos siempre.
18: ¿Cuántos sois?
20: Somos 4.
18: Wow. Multiplicación. 8x4, desde que estudiamos matemáticas, es fácil.
20: Fue lo más caro que pagué en mi vida. O sea, fue como comprar un auto.
18: ¿Qué venís aquí con tus hijos?
20: Vengo con mi hijo, con mi hermano y mi sobrino. Así que, nada, una vez en la vida. Venimos desde Kansas City siguiendo.
18: Así. Claro. O sea, sois 4, habéis pagado lo que habéis pagado y mañana que sea lo que Dios quiera, ¿no?
20: Sí, ojalá que de Argentina. Una lástima que sea contra España, porque la verdad que me encanta España. O sea, lo quiero mucho y me da lástima tener que ganarle, pero bueno, nada, es el fútbol.
18: Es impresionante no poder encontrar entradas más baratas, pero es que es lo que hay, ¿no?
20: Es un robo. Y nos seguimos fijando y ahora valen 10.000, 20.000, o sea, depende, es una locura. No sé quién las paga, pues, o sea, nos sentimos unos privilegiados que pudimos conseguirlas.
18: Bueno, a disfrutarlo mucho.
20: Suerte de España también, gracias.
18: Gracias, por cierto, ¿de dónde sois vosotros?
20: De Buenos Aires.
18: De Buenos Aires, muy bien. Gracias.
20: De nada.
18: Gracias. Bé, ho hem trobat, la persona que hem trobat...
1: Al límit,
18: sí, però, clar, 32.000, eh?
6: Sí.
18: 32.000 s'ha passat, 8.000... 8.000 per 4. Sí.
1: Endavant.
18: És que crec que ja, crec que no hace falta decir nada más.
6: I deia Dami que anaven des de Kansas seguint a l'Argentina, és a dir, ja porten temps aquí, per tant has de sumar no tot el que despesa, que, clar, déu-n'hi-do.
18: Sí, però és molt argentí això, perquè ahir ens explicaven els companys, el Fran i el Fede Helic, els dos periodistes que vam entrevistar, que anaven ells junts, que la premsa argentina en gran part també han fet en bus i en vehicle, en cotxe, han fet el Mundial, o sigui que poc avió. És a dir, que de forma és bastant cultural fer el Mundial també per carretera. I sí, en el seu cas també porten seguint el Mundial des de les eliminatòries, o sigui que s'han gastat molts i molts calés.
1: Espera, Dami, perquè compte que hi ha novetats.
18: Final de consolació.
3: Jota bé.
2: Havia marcat Dembélé el 4-5, aquí estaven començant a olorar la pròrroga.
1: 4-6.
2: Però de cop ha aparegut Jude Bellingham.
0: Primer set.
2: Com ha corregut. Es nota que estava fresc Bellingham, com ha corregut i amb quina s'enfreda. Ha retallat dins l'àrea i ha fet el punt de set i de partit.
1: Mira, Gordon.
2: 4-6, Anglaterra acabarà tercera. Quina volia de partit. 10 gols. 4 a la primera part. Sí, a la segona.
1: No, és que aquesta connexió del Damià ha marcat el 4-5 França, que jo dic, espera't, que ara vindrà la pròrroga, que la veig venir allà, que està entrant com un brau a 300 per hora, i ha marcat el 4-6 Anglaterra. Vull dir que 10 gols hem vist.
0: Sí. Mai se n'havien vist tants en un partit pel tercer i quart lloc. El rècord eren 9, 6-3 França-Alemanya, i 4-5 un França-Anglaterra. O sigui que... Perdona. No. O sigui, era el 4-5 fins que s'ha marcat el 4-6. És a dir, que només hi havia hagut el França-Alemanya en 4 gols de Jules Fontaine, per tant, això ha de ser o el 30... Jo entenc que deu ser el 30, no?, que és el Mundial que fa 13 gols. Estic parlant de memòria.
1: L'any 58, no?
18: 58, 58.

0: I així fins a 10.
1: Això serà difícil de veure aquest Mundial, tret que et compris un Hyundai. Perquè si el finances, et paguem les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
4: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Cada vaig travessar una muntanya amb ell.
6: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
7: Quan has dit que han pagat aquests argentins? Per tant, 8x4, 32.000, Dami, de les entrades.
8: Correcte.
7: Tu li poses 990 euros més? I tens un Omoda 7SHS.
8: Mira,
7: increïble. Un subpotent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric, fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Tot això per 32.990 euros amb acabats premium, a preu del bàsic, Omoda 7SHS. Consulta condicions a omoda.geeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Geeco de Catalunya.
9: I aquí tens assegurada la victòria.
7: Sí, sí.
9: Que demà ho vés a saber.
10: Totalment. Doncs ja tenim tercera i quarta classificada d'aquest Mundial. Tercera Anglaterra, quarta França i Mbappé, que segurament serà el pitxitxi, a no ser que Messi faci dos gols, hem quedat.
9: Sí, dos gols i jugui menys minuts.
10: O faci alguna assistència.
9: Sí, exacte, dos gols i una assistència. Dos gols i una assistència, necessita
10: no
9: per ser pitxitxi.
10: El repte, no està gens malament. És veritat que si compleix aquest repte, segurament també serà campió del món. Vull dir que...
9: I pilotador.
10: I pilotador.
9: Ho tindrà tot, si aconsegueix fer això, segurament ho tindrà tot. A no ser que sigui una final boja, com a partit pel tercer i quart lloc, que no fa la sensació.
10: 10 gols, acabem de veure. En fi, demà segurament en veurem menys. Doncs Dami, tanquem línies des de Times Square. Demà et sentim. El dia de la final.
11: Sí, senyor, demà ens sentim. El dia de la gran final. Que vagi molt bé. Bona nit des de Times Square.
10: Bona nit.
11: Adéu.
10: I gràcies i bona nit també al Martí Molina, Albert Blaia, Jaume Molló, Xavi Puig. Demà més, demà posem el punt i final al Mundial.
9: Sí, senyor, 2:15, el tu diràs especial per posar el llacet.
10: Bona nit a tothom. Ara tornem.
12: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
13: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
12: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic. Per triar i remenar.
13: Amb tot el contingut dels programes.
12: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen. I som tots.
13: Més fàcil.
12: Més directe.
13: Més intuïtiu.
12: Més RAC1. Tots som un milió. RAC1.
14: A RAC1, l'hora de dinar és per informar-se.
15: Bon dia, són les dues.
14: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
16: Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper. Marta Ramon, bon dia.
14: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
12: RAC1. Tots som un milió.
14: L'univers de RAC1 és a l'aplicació.
17: Fàcil, intuïtiva i renovada.
14: Tu diràs, amb Oriol Jové.
10: La 1:10, recta final ja del Tu diràs, després d'haver viscut aquesta boja final de consolació del Mundial, amb aquest 4-6 entre Anglaterra i França, victòria anglesa, que els hi dona doncs, la medalla de bronze d'aquest Mundial. Temps per repassar el que han estat els primers partits de pretemporada d'alguns equips catalans, menys el Barça, de tots els que tindrem al futbol professional. Comencem per l'Espanyol, que ha començat la pretemporada amb bon peu al duel català que ha jugat al camp de l'Olot. Miquel Pasqual, bona nit.
18: Bona nit, Oriol. Victòria finalment plàcida dels blanquiblaus en el seu primer test de preparació a la Garrotxa contra l'Olot de segona federació. Tot i que el partit no s'ha sentenciat fins als minuts finals. Els de Manolo González han dominat molt les ocasions, han tingut més d'una desena de clares, però fins al minut 88 el marcador era només

0: de 0-1, gràcies al gol de Rafa Bauza al 27 de joc. Però en els instants finals, primer Marcos Fernández, finalment Roberto, han vist porteria per establir el 0-3 final. Han debutat les tres incorporacions blanquiblaves, Moscardo i Hartman ho han fet a la segona meitat i l'únic titular ha estat Àlex Calatrava, que en acabar el partit ha atès als mitjans i ha reconegut que s'ha sentit còmode en la seva estrena com a jugador de l'Espanyol.
1: Bien, creo que he estado en un partido que ha sido, he estado cómodo, he encontrado pues esa zona que la que estoy, bueno, en la que estoy acostumbrado a jugar, que creo que Manolo me pide, y bastante bien y muy contento.
0: Més enllà de fer gaudir el públic de la Garrotxa, que ha respost amb una assistència a l'estadi de 1.751 espectadors, el principal objectiu era agafar rodatge. Per això Manolo ha fet dos onzes diferents, un per cada part, ha fet jugar als tres porters, tot i això, un nou vingut com Calatrava ja té clar que des de la pretemporada el tècnic vol sumar victòria.
1: Ha transmitido el mismo mensaje que quiere que ya desde el principio empecemos a estar con esa confianza de ganar partidos, de sumar, y creo que bueno, ha sido un buen y un gran primer partido y a seguir.
0: Ha destacat també el bon paper de Timera, central del filial, un fet que contrasta amb que s'han quedat sense minuts tres defenses del primer equip, Pablo Ramón, Miguel Rubio i Salinas. Aquests dos últims no han estat ni convocats, tampoc Grajera, mentre que l'extrem Antonio Roca també s'ha quedat tot el partit a la banqueta, tots cinc candidats a sortir en aquest mateix mercat.
2: Gràcies, Miquel. El proper amistós de l'Espanyol és dimarts a quarts de vuit contra el Pau Francès, al municipal de Peralada, i estrena sense gols del Girona el primer amistós, en aquest cas contra l'Al-Qadsia. Janire Gallut, bona nit.
3: Bona nit, sí. El conjunt gironí ha empatat a 0 amb l'equip saudita en el primer amistós de l'estiu i a l'estrena també del nou tècnic, de Quique Álvarez, en una primera part que ha estat força planera, sense arribades clares en cap de les dues àrees, i ja a la segona l'equip català ha mostrat més potencial ofensiu, però no han aconseguit generar ocasions de més perill i acabar arribant amb claredat. Dos dels tres reforços del Girona, el migcampista Ivan Morante i el davanter ucraïnès Pichur, han estat titulars i a la represa, com és habitual, han arribat els canvis. La millor ocasió gironina l'ha tinguda Ivan Martín, però les arribades més clares han estat per l'equip visitant, inclosa una pilota al travesser d'Iker Almena, precisament ex del Girona. Per cert, un partit on ja no hi ha jugat Joel Roca, qui el club ha fet oficial avui mateix que marxava traspassat a l'Olympiacos grec per uns 7 milions d'euros. Roca, format a les categories inferiors del Girona, va debutar la temporada 22-23 amb el primer equip a primera.
2: Doncs ja sense Joel Roca, estrena sense gols del Girona en el primer amistós de la pretemporada i derrota del Sabadell, en aquest cas per 2-0 contra el Castelló. Xavi Sabaté, bona nit.
4: Doncs sí, Oriol, un Sabadell que, tot i la derrota, ha donat una bona imatge davant d'un dels equips més forts de segona divisió. En la primera meitat, el conjunt arlequinat no ha estat capaç de tenir el control del joc i, tot i que ha disposat d'alguna arribada a la porteria contrària, no ha pogut materialitzar-la en forma de gol. En canvi, el Castelló ha estat molt més efectiu. El primer gol ha arribat al minut 20, obra d'Álvaro García, en una centrada lateral que José Ortega no ha pogut aturar. I en el tram final de la primera meitat, Miguelón ha posat el 2-0 al marcador en un xut col·locat al pal llarg en una bona jugada individual a dins de l'àrea. El Castelló ha demostrat que és un club consolidat a la segona divisió i després del descans ha continuat dominant el partit amb solvència. Això sí, com és normal en aquests amistosos de pretemporada, el ritme i la intensitat ha disminuït, igual que les ocasions de gols. La més clara l'ha tingut el jugador del Castelló, Osman Càmara, en un 1 contra 1 davant José Ortega, que ha acabat al lateral de la xarxa. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha fet valoració positiva després del partit i assegura que aquests amistosos serviran a l'equip per adaptar-se a la categoria. De fet, el Sabadell i el Castelló es tornaran a veure les cares en un mes i escaig, el dia 23 d'agost, en la segona jornada de la Lliga Hypermotion.

0: futbol, passem a les bicicletes, en aquest cas al ciclisme, perquè avui hem tingut la 14a etapa del Tour que ens ha deixat Janira una nova exhibició de Tadej Pogačar.
1: Sí, l'eslové ha tornat a oferir un recital, aquesta vegada a l'Emersein, per sumar la seva quarta victòria d'etapa enguany. A l'inici hi ha hagut una nombrosa escapada amb l'equatorià Carapaz al capdavant, tot i això, el segon grup de ciclistes mantenien una distància prudent i ja l'ascens del Col d'Uhag ha arribat al moment més exigent a quilòmetre i mig de coronar el port. El grup ha rodat a un ritme ben alt, liderats per Vingegaard i en Pogačar a roda del danès a 7,5 quilòmetres de meta. L'eslové ha donat l'estacada final amb un ritme impossible de seguir en pujada pels seus competidors, el mateix Vingegaard, Del Toro i Seixas. Això explicava la pujada final Tadej Pogačar respecte als seus rivals.
2: I knew that Isaac is not,
3: Sabia que Isaac no estava al 100%, així que estava esperant els últims 2 quilòmetres per veure si hi havia cap moviment, però Decathlon i Vingegaard han marcat un ritme molt dur a la pujada. De mica en mica el grup anava perdent corredors, així que m'he sentit bé i ho he intentat els 2 últims quilòmetres, que em conec molt bé. Hi havia molta gent que et donava una empenta extra per pujar, així que ho he intentat i sí, bones sensacions. He aprofitat l'oportunitat.
2: So I grab it and take the opportunity.
1: Ja met el líder finalment ha tret 38 segons a Del Toro i Seixas i 44 a Vingegaard. A la general, Pogačar augmenta a 4,30 sobre el danès i a 5,4 a Evenepoel. Ja demà, etapa 15, 184 quilòmetres de Champagnol de Aplaté de Solazón de Brisson, amb pràcticament 4.000 metres de desnivell positiu.
0: Gràcies, Janira.
1: A tu, bona nit.
0: I encara un parell de qüestions abans de tancar el Tu diràs. La primera en bàsquet, perquè avui ha estat dia intens de mercat, concretament pel Fiat Girona i pel Joventut de Badalona, que han anunciat fitxatge, Xavi.
4: Correcte, Oriol. El club gironí ha fet oficial l'arribada de Stanley Whittaker. El jugador arriba prominent de la Liaga Petkim Sport Turk amb 13,1 punts, 3,5 assistències i 2,3 rebots de mitjana per partit. El base nord-americà de 31 anys ha firmat per una temporada i Fernando Sanemeterio, el director esportiu del club, assegura que pot encaixar molt bé amb l'estil de joc i la identitat de l'equip de Moncho Fernández. Whittaker es converteix així en el cinquè fitxatge d'aquesta temporada pel Fiat Girona. I qui també reforça la plantilla és el Joventut Badalona. Quan Chit Hams defensarà la samarreta verd i negre a partir de l'any vinent i és el quart fitxatge dels de Badalona. L'ala pivot de 30 anys també firma per una temporada i arriba provinent del Reggio Emilia de la Lliga Italiana, amb 11,2 punts de mitjana per partit. Una de les seves grans virtuts és el joc exterior, on firma un percentatge d'encert del 36,2%. A més, el nord-americà ja té experiència a la Lliga CB després d'haver defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Coviran Granada, acumulant 3 temporades i 84 partits oficials.
0: Gràcies, Xavi. Bona nit.
4: Bona nit.
0: I acabem amb motor, perquè ja tenim definit també l'engraellat de sortida pel Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, que es disputarà demà a partir de les 3 de la tarda al circuit de Spa-Francorchamps. Hola, Álvaro, demà, bona nit.
5: Hola, Oriol, què tal? Bona nit.
0: El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet bons els pronòstics i ha aconseguit una nova pole, que ja és la 6a de la temporada.
5: Sí, Antonelli, el líder del Mundial, havia estat el més ràpid ahir divendres, ha tornat a marcar el millor temps. Aquest matí, a la darrera sessió d'entrenaments lliures, arribava a la qualificació com el rival a batre i, com dius, ha fet bons els pronòstics aconseguint la seva 6a pole position a la Fórmula 1 després d'avantatjar en poc més de 3 dècimes de segon, 307 mil·lèsimes exactament, a un Max Verstappen que ha estat segon, ajudat pel seu company d'equip Isaac Hadjar, que li ha donat l'aspiració a la seva última volta a la Q3. El líder del Mundial i el 4 cops campió del món compartiran demà una primera fila de l'engranatge de sortida que promet emocions fortes. Des de la segona línia hauria d'arrencar el vigent campió del món Lando Norris, que avui ha estat tercer, però recordem que el de McLaren arrossegava una sensació de 10 llocs per haver canviat components de la seva unitat de potència i demà començarà 13. L'ascensió de Norris ha beneficiat els pilots que han classificat per darrere seu, com Russell i Leclerc, que sortiran tercer i quart i compartiran la segona fila. El de Mercedes ha acabat però lluny del seu company i poleman Antonelli a mig segon. Des de la tercera fila arrencaran Hamilton 5è, tot i haver-se accidentat al final de la tercera sessió de lliures del matí, i Piastri 6è. Amb Blimblad 7è, Bortoleto 8è, Lawson 9è i Gasly 10è completant el top 10. Carlos Sainz ha passat a la Q2, ha estat 15è, però arrencarà 14è, beneficiat per una sanció d'Isaac Adjar, que ha entrat a la Q3 però sortit des del fons de l'engrallat per haver canviat també elements de la seva unitat de potència, també arrosseguen sancions als dos pilots d'Aston Martin, Alonso i Stroll, però això no els canviarà gaire el Gran Premi de demà, ja que havien classificat l'últim i el penúltim amb l'Asturià per davant del seu company d'equip. Demà, a partir de les 3 de la tarda, desena cita de la temporada, Gran Premi de Bèlgica, al circuit d'Spa-Francorchamps, sempre espectacular, amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, començant des de la pole position.
0: Doncs demà ho seguirem. Gràcies, Álvaro. Bona nit.
5: Gràcies. Bona nit. Que vagi bé.
0: I a la 1:20 de la matinada posem punt i final al Tudiràs, que un dia més ha estat possible gràcies a la redacció d'Esports de RAC1 i al Dani Manzanera i al Víctor Valero, que han estat al control tècnic. Demà tornem, demà final del Mundial Espanya-Argentina. Que vagi bé, bona nit.
6: Tudiràs.

0: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
0: Sota algunes de les obres d'art més fascinants del Manac s'amaguen secrets que han trigat segles a sortir a la llum. La ciència de l'art és una docusèrie que segueix els equips de restauració i conservació del Museu Nacional d'Art de Catalunya en una recerca gairebé detectivesca en la qual, gràcies al mètode científic i tecnològic a l'estudi del patrimoni, descobrirem aspectes totalment desconeguts d'obres rellevants de la seva col·lecció. Estem parlant d'aquesta sèrie documental, La ciència de l'art, que està produïda pel Museu i Cabala Films en producció associada de Caixa Fòrum. Són 6 episodis, 13 minuts, i en volem parlar amb la Roser Toll, directora de la sèrie. Roser, bon dia.
2: Bon dia.
0: 6 episodis, 13 minuts i tota una recerca del que passa una mica darrere, no?, de les bambalines del museu. És una mica aquesta l'essència d'aquest docusèrie.
2: Sí, és un intent d'entrar una mica a la part que no veiem del museu com a públic, perquè normalment estem acostumats a entrar, veure les obres, observar-les, però dintre d'aquest edifici tan majestuós hi ha tota una sèrie de laboratoris, de sales, per fer radiografies, per fer per observar obres amb microscopis, per utilitzar màquines d'infraroig que no veiem com a públic i que estan treballant per conèixer detalls i històries i secrets de les obres que normalment veiem a sales.
0: Uh-huh. De fet, suposo que la voluntat és explicar una mica tot això que passa en el Manac, tota aquesta feina que moltes vegades és molt desconeguda. No sé si ha estat difícil poder-ho explicar. Heu hagut de seguir, de conviure una mica amb tot aquest equip de conservadors i restauradors del museu?
2: Sí, és una experiència molt bonica, en realitat, fer aquest seguiment, perquè ens ha permès conèixer tota aquesta cara B, diguéssim, del treball al museu, però sobretot perquè hem pogut descobrir una manera de fer molt particular d'aquest equip. Elles es fan preguntes d'aquestes obres i aquestes preguntes guien una recerca que al final no deixa de ser el procés científic com a tal, habitual. Fan un experiment, segons el resultat de l'experiment es fan una altra pregunta i així van evolucionant fins que arriben a una conclusió. I quan arriben a aquesta conclusió, normalment ha passat alguna cosa, saben alguna cosa que no sabien fins ara d'aquella obra o d'aquell autor. S'han de plantejar què fan amb aquesta nova informació. Canviarà la manera d'exposar l'obra al museu, canviarà la història que els explicarem al públic sobre aquesta persona. Tot això genera nous coneixements, no? I és molt, molt apassionant veure com arriben aquestes noves conclusions i les relacions que elles estableixen amb les obres, no? I amb els autors, tot i haver passat tant temps, coneixen detalls de la seva vida a vegades que nosaltres, només mirant l'obra, és impossible que coneguem.
0: I de fet, és la primera vegada que un equip de filmació ha estat seguint tots aquests processos, no?
2: Sí, la voluntat del museu era poder explicar què és el que fa l'equip de restauració en aquestes bambalines del museu. I el primer que vam fer va ser plantejar-nos com fer-ho d'una manera amena, per arribar al màxim de públic possible, potser persones que naturalment no s'interessarien per aquest tipus de qüestions i que poguessin veure-ho com històries, no? Com contes de cada obra. Uh-huh. Vam plantejar fer un format curt per fer-ho més accessible i sobretot el que volíem era explicar les històries darrere de cada obra. I els protagonistes en aquest cas són l'obra, el museu i el propi equip de restauració.
0: Uh-huh. De fet, expliqueu històries molt maques, com per exemple què hi ha darrere d'un quadre de l'Isidre Nonell, per exemple, no? Uh-huh. I la història d'una dona, al final, que s'acaba descobrint a través de la intel·ligència artificial una mica.
2: En el cas de Nonell, ell solia treballar molt amb models gitanes, es va acabar fent conegut com el pintor de les gitanes, i hi havia una model, precisament, una en particular, que era Consuelo, que era, entenem, la seva preferida perquè la pintava molt. I Consuelo té una història bastant tràgica. És una història que, a més, va en paral·lel al quadre que analitzem en aquest capítol, que és un retrat d'ella, i és un retrat una mica particular. El primer que el fa particular és que el seu revers, que és la part de darrere de l'obra, que és una part que normalment com a públic no veiem a les sales, és totalment blanca, I en el cas de Nonell, normalment els seus quadres sempre tenen molta informació darrere, perquè ell feia caricatures, signatures, ficava molta informació darrere del quadre, i aquest és totalment blanc. I això és la primera pregunta de partida. Per què aquest quadre és blanc per darrere? Què ha passat? Per què l'han reentelat? I a partir d'aquí comença un camí que ens porta a reviure una mica quina va ser la relació entre Consuelo i Nonell.
0: Una relació que ens encanta descobrir-la també a través d'aquests 13 minuts que són ben, passen volant i que a més també descobrirem a través d'altres capítols obres que hi ha darrere d'obres de Zurbarán, de molts grans artistes, no? Són 6 al final.
2: Sí, al final la majoria de les investigacions que hi ha darrere de cada obra, algunes ja han estat exposades, publicades en papers científics, el repte era traduir-les a això, al llenguatge documental. Són 6 capítols i tots tracten sobre obres que actualment estan en exposició en el MNAC, algunes encara no, però ho estaran en algun moment, i d'alguna manera el que fan és reversionar o resignificar aquestes obres. Ens parlen d'aspectes desconeguts d'aquestes obres que ara, si anem al museu, les podrem mirar amb uns altres ulls.
0: Totalment, és redescobrir el museu. Recomano molt que si algú tenia planificat anar a veure alguna exposició al MNAC, a veure l'obra del MNAC, sobretot l'obra permanent, que miri abans aquesta docusèrie. Són 6 episodis, 13 minuts, que la poden veure a través de CaixaForum Plus?
2: A CaixaForum Plus està disponible els 6 capítols. Després també MNAC ha creat un canal audiovisual que es diu Més MNAC, en el qual també s'estan publicant aquest contingut audiovisual, i de fet és una de les primeres apostes de Més MNAC també per posar-ho a disposició del públic. Les dues opcions són accessibles, gratuïtes, i per tant estan a disposició per qualsevol que tingui interès per aquests temes.
0: Doncs recomano molt que mireu aquesta docusèrie abans d'anar al MNAC i que segur us farà veure totes aquestes obres amb uns altres ulls. És molt més, va molt més enllà que una visita guiada gairebé. Veureu les entranyes de moltes d'aquestes obres. Roser, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i moltes gràcies per la feina i haver sigut els nostres ulls, com dèiem, a les bambalines del MNAC.
2: Doncs res, us convidem a compartir-ho amb nosaltres i a gaudir-ho tant com nosaltres.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies, Roser.
2: A vosaltres.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
0: Mar Balcells.
3: Molt bon dia.
0: Ai, que tanquem temporada.
3: Escolta, estava fent estadístiques.
0: I què?
3: Setena temporada, la dels cantants d'òpera. 44 programes i deixant de banda les òperes i el que farem avui, que és sorpresa, hem fet l'Andrea Scholl, el Brin Terfel, el Carlo Bergonzi, la Gigi Navarro, la Leonora Borato, la Felicity Trova, la Fiorenza Coronotto, el Jacob Jorlitzky, el Jaume Aracall, la Jessica Prat, espera, la Jessie Norman, el Joan Pons, el José Van Damme, el Josep Carrera, el Juan Diego Flores, espera, el Laurence Brawley, la Lisa Davidson, la Lucia Valentini Terrani, la Maria Callas, la Mariela de Via, la Mirella Freni, la Nadine Sierra, el Nicolai Gueda, el Nicolai Guiaurov, la Nina Esteme, el Piero Cappuccilli, la Renata Tebaldi, la Victoria dels Àngels, la Virginia Zeani, la Valtrot Mayer i el Wolfgang Vingassen.
0: Olé,
3: bravo!
0: Bravo!
3: I però què? Queda el d'avui.
0: Queda el d'avui, que no sabem qui és.
3: Bueno, avui he volgut fer el meu preferit.
0: Ah, mai. El meu preferidíssim. Ja ens ho pensàvem.
3: Avui tothom, silencio.
0: Silencio.
3: Que us explico la història d'un home.
0: Ja sabem que és un home.
3: Que va construir una de les carreres més llargues i perfectes de la història de l'òpera, fent una cosa que hem hagut de repetir algunes vegades, perquè mira que els agents i els teatres volen que cantis més. I a vegades has de tenir el cor fred i dir, no, aquest paper encara no em toca. Un senyor que va dir que no a la fama fàcil, no als teatres que li oferien fortunes, no a la indústria discogràfica, i el resultat va ser que durant més de 40 anys, i una mica com el que va passar la setmana passada, que amb la Cosotto, quan molts dels seus contemporanis ja mutja la gàbia, ell encara cantava i cantava així. Ho escoltarem sencer. Nous dos de pit seguins.

0: Que difícil cantar l'àrea del Tonio de la Fil de Regiman, eh? 9-2 seguits. Mira, i tothom aquí aplaudint. Escolta.
1: Què?
0: Alguns l'hauran identificat, i per qui no l'hagi identificat, ja ho dic jo. Alfredo Kraus.
1: Home.
0: I s'ha acabat. Mira, pell de gallina. I s'ha acabat.
1: El teu preferit, eh? Per sobre de tot.
0: Sí, a mi m'agrada moltíssim, me cachis. A mi el que fa aquest senyor és una veu i una elegància i una meravella. Per cert, quan està cantant això, ja ha passat els 60 anys.
1: Sí, sí.
0: Ai, com te quedes?
1: Sí, sí, sí.
0: Freda, freda, freda, freda. Comença la història. Les Palmes de Gran Canària, 1927, en una família de pare austríac, per això es diu Kraus, i mare canària, Muyayo. Llavors, comença la història no en un conservatori, sinó en una escola d'enginyeria. El pare ho té molt clar, era d'aquells pares d'abans, que sí, això sí. Més o menys
1: tu
0: tots
1: carrera,
0: ho heu sentit.
1: Fill.
0: Primer, tu, una carrera seriosa, i després ja et dediques a pintar mones o el que et doni la gana, no? I l'Alfredo Kraus obeeix, i a l'any 50 es treu el títol de pèrit industrial, no? Llavors, bueno, no és temps perdut, perquè ell, tota aquesta mentalitat d'enginyer, l'aplicarà al cant, i per tant, això és el que farà aquesta carrera tan superlongeva, no? Llavors, en temes de cant, la formació el porta a Barcelona, on estudia amb Gali Markov, una mezzosoprano russa, i a Milà, amb qui serà la seva mestra definitiva, la soprano catalana, tot passa molt per Catalunya, Mercedes Llopart. Llavors, la tècnica llegendària de Kraus, aquella que encara s'estudia avui en dia i que tinc col·legues meus, amics, bons amics cantants, que han estudiat amb ell, té aquest accent català, no? I al 56 tot es precipita perquè ell guanya un premi al concurs internacional de Ginebra, debutarà al Cairo amb el duc de Màntua del Rigoletto, que ja l'escoltarem d'aquí una estona, i aquell mateix any, a Madrid, la reobertura del Teatro de la Zarzuela amb Doña Francisquita. I tu ja m'estàs mirant, tu ja m'estàs mirant, perquè si aquí es diu Zarzuela, s'escolta Zarzuela, amb la Maria Bayo.

0: canta. L'altre dia estava pensant que si algun dia algú es vol declarar, vull que em canti això. És que ho tenia, estava preparant el guió...
1: Aquesta
0: i aquest fragment. Jo faré de Maria Bayo i ja està, i no hi ha cap problema. Anem al moment històric, si us plau, de la carrera del Kraus i possiblement el disc que jo m'enduria a una illa deserta. Fixa't tu, que no m'he mullat mai, amb això en els 7 anys que portem. Passen 2 anys i al març del 58 arriba la nit que el va fer llegenda. Prepara't. Teatro São Carlos de Lisboa, cantant La Traviata amb la Violeta de Maria Callas. Ell té 30 anys i era pràcticament un desconegut al costat de la dona més famosa de l'òpera de la història. Aquella nit es va gravar, ara ho escoltarem, i és un dels documents més preciosos de la història del disc, i repeteixo, el que m'enduria a una illa deserta, perquè, clar, imagina't, Callas amb la veu de la Callas i Kraus amb la veu del Kraus coincidint a dalt d'un escenari. Que tothom es prepari.

0: Meravella pura.
1: Sí, sí.
0: Meravella pura. Aquest disc, de veritat, és or pur, del principi al final. Sí que és veritat que des d'on es va gravar queda molt a prop al repetidor, no?
1: Clar,
0: i per tant se'l va
1: aquell...
0: sentint dient sí. les paraules que... Però bueno, escolta, no passa res. Et pots imaginar que quan tu cantes amb 30 anys a costat de la Calas, amb l'èxit que va tenir, les ofertes ja, això ja és una riuada. I comença la història que de debò ens interessa avui, eh? Clar, als teatres, què és el que passa? Com que ha cantat l'Alfredo, li diuen no, canta la Tosca, canta el Verdi del final, que és més pesant, canta Puccini, escolta, ho tens tot, et donarem diners, els contractes, tot el que vulguis. I ell, que no, que no, que no. Perquè va fer la seva carrera en base a una vintena de papers que bàsicament eren el Bel Canto de Donizetti de Bellini, el Romanticisme de Massenet i Gounod i poca cosa més. Ja et dic, 213 Werthers a la seva carrera, 211 Ducs de Màntua, 172 Alfretos de la Traviata, 172 Lucias, etc etc.
1: Clar, i això feia que ho brodés, no?
0: Totalment. Llavors ara l'escoltarem cantant una mica de Donizetti, però no la Lucia, sinó que l'escoltarem cantant la Linda di Chamonix al paper del Carlo. Las...

0: Bueno, i a més, ho està cantant sense la música de fons, perquè la música s'atura. Bueno, jo tinc la pell de gallina perquè em sembla espectacular. Bueno, no vull dir... Estic a tope, a tope, a tope, tia. Bueno, en fi... Una cosa que us he d'explicar, que, bueno, a Seno Nevero ben trobato, no ens importa. Diuen que quan li preguntaven el perquè d'aquesta carrera, no, ell deia que ell creia que era el millor i que si no ho cregués, doncs que s'estaria enganyant a si mateix, no? I un altre, encara millor, que avui faria escàndol a les xarxes. Deia que calia cantar per una elit d'entesos i aconseguir que la massa s'interessés i no al revés.
1: Ah.
0: Bueno,
1: no sé què dir.
0: Bueno, se non è vero ben trovato, sí. Però bé, era una mica així, no? Ell era molt aristocràtic en aquest sentit i una cosa que no li agrada gens era els concerts multitudinaris quan els tres tenors estaven omplint estadis, eh? Ell, mentre els altres cantaven a Caracalla, ell no, ell volia fer els seus papers, no? Un altre paper que hem d'escoltar ràpid és un que vam escoltar l'altre dia amb el Werther de Massenet, que la vam escoltar fa poc aquí al Liceu, i sonava així amb la veu del Kraus.

0: Oh, mare meva. Ara ve el moment trist de la història.
1: Què ha passat?
0: Perquè, clar, tu pots ser superdisciplinat, tu pots ser la persona tal, però la vida fa el seu paper, i sí, això sí que és veritat, perquè, a més, se la coneixia moltíssim, i, a més, com era un cantant que tenia molt seguiment i molts amics, doncs l'any 97 va morir la seva dona, la Rosa, i aquí és on el gegant s'atura, eh? 8 mesos sense trepitjar un escenari. Quan va tornar va deixar una frase que realment encongeix el cor, no? Deia que no tenia ganes de cantar, però, clar, ho havia de fer perquè era la prova de que havia sobreviscut a la tragèdia. Va cantar el seu últim Werther complet, no en recital, aquesta ària que acabem d'escoltar, al 98, amb 70 anys, 7-0, i el seu últim concert al març del 99. Ell moria el 10 de setembre del 99 a Madrid, i, bueno, no va arribar a conèixer mai l'auditori que porta el seu nom a les Palmes de Gran Canària. Però aquí li estem fent aquest homenatxàs, com es demana.
1: No podíem tancar d'altra manera.
0: Home, escolta, ja em diràs, què et sembla?
1: Que em va semblar fantàstic.
0: Pues bajen de l'autobús, última parada.
1: Última... No, però Marc, tu et quedaràs aquí l'estiu parlant de
0: criminologia,
1: no?
0: Sí, jo treballo, parlarem de... Sí, home, sí, jo treballo, que ningú pateixi, que jo estaré aquí tot l'estiu.
1: Sí, sí.
0: És un tema diferent, home, aquest estiu. Parlem d'un tema molt xulo, per això, que és conflicte armat i patrimoni cultural. Exacte. Perquè déu-n'hi-do quin anyet.
1: Sí, sí, per això, que ens posarem més seriosos, però ens agradarà molt que ens acompanyis.
0: Però sempre explicar tot... Home, intentem fer-ho més d'acord amb el tema seriós, però són històries superxules. Molt. Les hem curat molt, sí, la Noemí
1: i
0: jo.
1: I al final hem trobat personatges èpics, eh? Grans herois.
0: I acabem sempre amb Bri d'Esperança, perquè a la primera pedra som de Bri d'Esperança.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Doncs escolta, bon estiu, però ens anirem veient.
0: T'he de dir que acomiadem la temporada amb un gran adéu, que és el que es diuen la Gilda i el duc de Màntua, el Rigoletto, perquè, en el fons, la lliçó de Kraus és aquesta, eh? En un món que sempre es demana més, la grandesa és demostrar exactament el contrari, el que no has de fer. Per tant, vosaltres us imagineu que els que cantaran ara som la Noemí i jo, i us diem adiós, adiós, i molt bon estiu.
1: Sí, senyor. Arrivederci.
0: Adéu, adéu.

0: i descobrim quins records ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
1: Bon dia i bon estiu, Noe. Un 19 de juliol de 1997 i a Irlanda del Nord, l'exèrcit republicà irlandès, IRA, decreta l'alto el foc incondicional per impulsar el procés de pau que cristal·litzaria el divendres sant de l'any següent. Un altre 19 de juliol de 1954 i als Estats Units, Elvis Presley aconseguia un dels seus primers èxits extraordinaris amb la publicació del single That's Alright, Mama.

0: Com vulguis, mama, però jo segueixo penjat d'aquesta noia que cantava Elvis. I un altre juliol, aquesta vegada de només fa 3 anys, arribava a la pantalla una de les pel·lis que més m'han impressionat, Oppenheimer. Cillian Murphy, a qui ja coneixíem de la sèrie Peaky Blinders, es posa en cos i ànima en el paper del prestigiós físic nord-americà Julius Robert Oppenheimer, el líder de l'anomenat Projecte Manhattan, que als anys 40 aconseguiria la bomba atòmica. El científic estava satisfet per la consecució de l'arma i, a la vegada, turmentat pels seus efectes terribles.
1: Why? Why? How about because this is the most important thing that ever happened in the history of the world?
2: You're the great improviser, but this... you can't do in your head.
1: Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero.
3: What do you want from theory alone?
1: Zero. Would be nice.
0: Christopher Nolan dirigia aquesta cinta on s'hi reflectien tant baralles entre els desenvolupadors del projecte com les pressions polítiques en tots els nivells. Enmig, la revolta interior d'un home que no podia passar per sobre de responsabilitats personals. 7 Oscars reconeixien la versemblança i espectacularitat de la pel·lícula.

0: Amb aquesta sintonia del grec Yanni, presentàvem un mes de juliol de 1994 el programa Sal Mediterrània a Catalunya Ràdio. Sentim la resposta de Telm Saragossa, pescador i alcalde aleshores de Tossa de Mar, a la pregunta que li feia de si l'ofici de pescador era vocacional o s'anava fent a poc a poc.
1: Té una llibertat la mar, té una forma de viure tan santament, tan diferent del que és la terra, que fixeu-vos bé que n'hi ha que no ha tingut l'encert o l'oportunitat de ser pescadors i fan sacrifici tota la setmana per anar a passar un fi de setmana a la mar. És la verdadera llibertat que tothom somia i molts pocs aconsegueixen.
0: Sal Mediterrània va ser premiat per Òmnium Cultural. El mar i tota la cultura, la vida i la mort que s'hi han relacionat m'han captivat sempre. I fins aquí. El proper diumenge seguirem participant de l'edició d'estiu del programa. Que passeu unes bones diades.

0: Quan arriba l'estiu, la majoria de gent tenim programades les vacances. Volem carregar piles, arribem ja que no ens queda energia, però no som conscients de que potser estem arribant a un estat ja de burnout. Avui volem parlar justament d'això amb la Laura Solana, que ella és psicòloga especialitzada en estrès i burnout. Molt bon dia, Laura.
1: Hola, bon dia, Noé.
0: Estem parlant d'aquest burnout, que tots sabem què és, però que identifiquem amb que ja estàs mig mort, o t'ha agafat un atac d'histèria al mig del carrer, o t'has posat a plorar a la feina i dius, estic fatal, necessito ajuda. Però no tenim per què adonar-nos-en que estem cremats. I potser ho estem.
1: Clar, és que el que habitualment ens passa és que caiem una mica en aquesta noció i aquesta trampa de pensar que, justament el que deies, no?, que burnout és ja tocar fons i és explotar i és bloquejar-te i és tenir una crisi d'ansietat i és bloquejar-te, que moltes vegades, diguéssim que la gota final del got és aquesta, eh?
0: Que la sintomatologia més evident és aquesta.
1: Clar, però és que el got s'ha anat planant a poc a poc, no? I la realitat és que hi ha moltíssima gent funcionant amb un burnout i no ho sap. I quan dic funcionant, bueno, doncs és això, no? Van treballant, cuidant dels fills, bueno, arribant a tot, tiren, no? I van fent bona cara al mal temps, no? Llavors, d'alguna forma, quan estem ara, no?, juliol, agost, venen les vacances, no?, és com que depositen totes les esperances de recuperació en aquestes dues setmanes de vacances o tres setmanes de vacances, no? Mm-hmm. I la veritat és que quan agafes les vacances amb la bateria tan baixeta, fas les teves vacances, tens un espai de recuperació física, diguéssim, però a la que tornes a reincorporar-te a la feina, si parties d'aquesta base, al cap de pocs dies tens la sensació que tornes a estar igual.
0: Exacte, no t'ha servit absolutament de res aquells 10 dies. Nosaltres volem que ens serveixi, però també volem saber detectar aquest burnout que és una mica més silenciós. Això de la bateria, com va?
1: Mira, tots tenim una bateria, ¿vale? Jo li dic la bateria emocional, ¿vale? Quan aquesta bateria està carregada i està a tope, és quan estàs donant el millor de tu, és quan estàs creatiu, resolutiu, quan t'anticipes i soluciones i gestiones i estàs a tope, estàs on fire, que diguem.
0: Sí?
1: Llavors, en aquest sentit, què passa? Que a mesura que l'estrès va formant part del teu escenari diari, aquesta bateria va baixant d'una forma sigilosa, normalitzem tots els símptomes perquè tothom està igual, no? I arriba un punt que portem una mica de massa de temps funcionant amb un 15% de bateria. Llavors, què passa? Si fem la metàfora de la bateria del mòbil, per exemple, no? Pues tu estàs amb un 15% de mòbil, de bateria al mòbil, i sí, pots seguir enviant missatges, pots seguir fent trucades, pots seguir fent servir el mòbil, però tens l'ai-ai-ai intern de que, ostres, he de...
0: En qualsevol moment se'n para.
1: Clar, en qualsevol moment s'acaba, he d'endollar la bateria. No estàs tranquil amb un 15%. En canvi, hi ha molta gent que està funcionant en el seu dia a dia amb un 15%, no simbòlicament parlant, sí, evidentment, de bateria emocional, no? Llavors, què passa? Que per fora estan perfectament funcionals, no? Compleixen, treballen, cuiden, resolen, però per dintre qualsevol imprevist, qualsevol interferència té el megapoder de desestabilitzar-los, no? De desestabilitzar-nos, no? O sigui, una reunió més, no? I, no? O un client difícil, o el nen se't posa malalt i has de canviar plans de seguida, o tens una mala nit. Llavors, normalment el que fem, bonament i des de la millor de les intencions, és estem funcionant a tope, amb la bateria superbaixa, i per arreglar-ho ens encabim encara una activitat més, no?, que pot tenir forma de gym o de pilates o de...
0: I que potser encara ens està perjudicant encara més.
1: Exacte, que és fantàstic, eh? Ojo, eh?
0: Sí, que a vegades pot ser la salvació una mica, però moltes vegades...
1: Però clar, quan la fiquem en calçador perquè toca, perquè és el que m'han dit que funciona, hi ha alguna cosa a la fórmula que no ens
0: que
1: està
0: no funciona,
1: acabant de funcionar. No?
0: I per tant, aquests senyals són fàcils de detectar? Quins senyals són?
1: Clar,
0: o sigui, anem a lo pràctic.
1: A lo pràctic.
0: A veure.
1: O sigui, són senyals petits que acabem normalitzant. Per exemple, no? Doncs dorms, però et lleves igual de cansat. O arriba el cap de setmana i l'únic desig que tens és que ningú et demani res. Sí. No? L'altre dia parlava amb un pacient en una sessió i em deia, és que l'únic que vull és silenci, silenci, que em deixin en pau, no? Sí, sí. Per exemple, no? Et molesta més el soroll, tens menys paciència, estàs molt més irritable i després realment no t'agrada com has reaccionat, no? És que una frase molt recurrent que sento és que jo no sóc així normalment. És com que deixes com de reconèixer, no? Llavors, més senyals sutils, pues, les coses que abans et feien gaudir, pues, quedo amb amics. I sí, quedo, i vaig al sopar i faig el hi-hi-ha-ha. Però per dintre no estic gaudint. Mm-hmm. Estic com desconnectat, com si veiés una pel·li, quasi, no?
0: Clar.
1: Llavors, d'alguna forma, tot et comença a fer una mica de mandra i tens una estona lliure i tens aquella inquietud a dintre que tampoc saps ben bé com aprofitar-la. No és allò de, oh, quin gust descans. No, és com hi ha una inquietud a dintre, no? Mm-hmm. Llavors, són tot de microsenyals que quan tu estàs bé i amb la bateria plena, més o menys et desguien pel cos, però quan estàs amb aquesta bateria tan baixeta...
0: Ja les senyals del cos ni les notes, no? No hi ha referència. No,
1: estàs més pel que tinc que fer, tinc que, he de, no?
0: Sí,
1: tinc els focs que tinc que apagar, no? Estàs en aquest mode supervivència perpètu.
0: Uh-huh. I, per tant, el més important és saber com està aquesta bateria, no? No tant saber si estàs cansat o no, sinó com està aquesta bateria.
1: Clar, a veure, mira, t'explico un cas encara per il·lustrar-ho encara una mica més, eh? Mira, per exemple, l'altre dia parlava amb una dona que té uns 42, vale? És directiva, té dos criatures, vale? I venia a consulta perquè pues, tenia com insomni, una sensació de no arribar mai, no? I em deia, és que em poso a... Diu, és que et dono exemples, eh? Diu, que no sé si són importants o no, eh? Però jo te'ls explico. I em deia, pues, em poso a mirar una sèrie al sofà per la nit i l'endemà no sé ni de què anava el capítol. O sigui, estava present mirant la tele però no estava processant. El meu cervell no hi era, no?, d'alguna forma. O el meu fill vessa un got d'aigua i tinc una reacció absolutament desproporcionada que em matxaca viva a culpa, no? Em sento fatal per haver reaccionat així, no? O diu, o és dissabte i de repente se m'obre una finestra de 2 hores... i com que no sé molt bé què fer, doncs igual acabo treballant per aprofitar bé el temps i així ja m'ho hauria bandit per dilluns, no? Llavors ella sola se n'adonava.
0: Clar, que a més t'estàs tirant pedres al teu propi terrat, no? Arriba un moment en què ja la falta de control de la teva vida és tal que tu mateix t'estàs sentenciant una mica.
1: Exacte.
0: I hi ha manera de saber aquesta bateria emocional com la tenim?
1: Doncs sí, a veure, jo penso que aquí... una de les coses importants, en primer lloc, és deixar de preguntar-nos si podem aguantar, puc aguantar, o sigui, no? Perquè moltes vegades la creença interna és que com que veig que no puc i m'ho pregunto, em faig la premissa de, ostres, és que no puc aguantar, de seguida te'n vas a soc molt dèbil, mira els altres que poden i jo no. És un automatxaque que, evidentment...
0: I sensació de fracàs, també.
1: De fracàs, exacte, que no contribueix a que la bateria pugi, al contrari, la baixa encara més, no? Llavors penso que la pregunta no ha de ser si pots aguantar, sinó que ha de ser més un amb quanta bateria realment estic vivint, vale? Mm. Per què? Perquè quan fa massa temps que funciones amb la reserva, no? I te n'adones que és un tema pur d'energia, vale? Ja no és tant un tema de capacitat o de motivació o d'habilitat, és un tema d'energia, no? Mm. I llavors el que passa normalment és que la forma amb com ens relacionem amb el context, amb aquest dispara, dispara, dispara, fes, no ens dona espais francs de recuperació d'aquesta energia. Estem tan abocats a fer el que toca sempre i a preguntar-nos zero el que necessitem, que no tenim espais francs de recuperació. Només gastem, però no ingressem, per entendre'ns.
0: Sí.
1: No? Llavors, en aquest sentit, sí que és important doncs, això començar-nos a donar aquests espais i aquests permisos per parar. I això sembla algo com molt bàsic, però quan estàs amb...
0: Dificilíssim.
1: Quan estàs amb aquest pilot
0: automàtic...
1: Jo crec
0: que molta gent que ens està escoltant està pensant és que jo no em dono aquest permís, és que no ho sé fer.
1: Totalment.
0: No sé estar sense fer res.
1: Totalment. Llavors això és algo amb el que ens hem de parar i qüestionar i començar amb coses molt petitones. Doncs igual em dono permís per estar-me una horeta llegint un llibre, encara que m'hagi de llegir la primera línia 4 vegades. És com, bueno, hem de començar a parar, a ralentitzar una miqueta aquest sistema nerviós que està hiperestimulat i hiperaccelerat, no? Uh-huh. I això, per poder-ho fer, requereix molta consciència interna, no? Uh-huh. Per això... aquest tema de saber com està la teva bateria és il·lustratiu.
0: De fet, si algú entra a laurasolanapsicologia.com, que sí, és la teva pàgina web,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: En allà trobarà un test.
1: Exacte.
0: Per fer, allà jo... per comprovar la bateria del nostre cos.
1: Tal qual.
0: De la nostra ment, també.
1: Total, o sigui, és la vertent física, mental i emocional, no? Mm. Llavors, en aquest sentit, sí, a la web hi ha un test, que és un test gratuït, que te'l passes i en 2 minutets saps com està el teu nivell de bateria emocional i et dona un punt de partida per arremangar-te, simbòlicament parlant, i dir, va, pues, què faig per atendre'm i aupar aquesta energia que...
0: Doncs crec que ara estem en un molt bon moment, sí, ja que molta gent tindrà com a mínim aquests 10 dies per poder parar, pensar i reflexionar sobre com estem.
1: Total.
0: I potser no recuperarem tota la bateria, però com a mínim serem conscients,
1: exacte,
0: de que la tenim gairebé zero. I ja aquest és el primer pas essencial per arribar a estar millor.
1: Tal qual.
0: Saber com estem.
1: Tal qual.
0: Doncs avui n'hem volgut parlar amb la Laura Solana, que ella és psicòloga especialitzada justament en estrès i burnout. Laura, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Noemi.

0: Avui us proposem un recorregut per l'arquitectura catalana. Parlem de l'exposició Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana que es pot veure a Barcelona, al Museu del Disseny, fins al 6 de setembre. El punt de partida és la constatació d'un fil ininterromput que uneix la fundació de l'Escola de l'Arquitectura l'any 1875 amb les pràctiques i sensibilitats actuals. Per tant, un recorregut cronològic, però també un fil que travessa generacions, estils i moments convulsos, i una línia que passa del Seny a la Rauxa i de la Rauxa al Seny. En són comissaris Joan Roig, Victòria Garriga i Carme Ribas. Carme Ribas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara ho estàvem dient una mica, no? És aquest voler mostrar un recorregut per l'arquitectura catalana a través dels anys, dels temps, des de la fundació de l'Escola d'Arquitectura, per tant, el 1875, i això reuneix més de 500 peces i tot plegat en 900 metres quadrats. Déu-n'hi-do, no posar tota aquesta informació en una sala.
1: Sí, bueno, això ve motivat per la capitalitat de l'arquitectura i per el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes, no? Que es va fer una convocatòria de possibles activitats i exposicions, i vam presentar aquesta proposta perquè ens semblava que era un moment on hi hauria una tensió, no, ciutadana i també forània sobre l'arquitectura, i que no hi podia faltar una exposició que d'alguna manera mostrés el que tenim aquí o el que hem fet des d'aquí, no? Per tant, d'aquí ve aquesta exposició. És veritat que és extensa, que hi ha molta documentació, però
0: molt material.
1: Molt material, però aquesta era també una intenció ja de partida, no? Que dèiem, en aquesta ocasió hem de treure el millor que tenim en els nostres arxius i a diferents localitzacions normalment no fàcils de veure, perquè estem molt acostumats a veure molta d'aquesta documentació reproduïda, a vegades molt petita, i en aquí estem intentant, sempre que s'ha pogut, ensenyar documents originals en la seva mida original, el qual això, els coneixedors, els no coneixedors no tant, però els coneixedors d'aquest material, pels coneixedors és una gran sorpresa, perquè documents que has vist tantes vegades, de repente veure l'original en la seva mida real, impressiona.
0: Com impressiona, i no sé si és una de les joies de la corona d'aquesta exposició, aquest mapa sencer que hi ha, que ocupa molta superfície i que està situat al mig de l'exposició, i que és a la zona que podríem dir de ciutat nova, exacte.
1: El Pla Macià.
0: El Pla Macià.
1: Sí, que és el Pla Macià que va dibuixar el Gat Pac.
0: Clar,
1: Josep Lluís,
0: aquest Torres és el valor,
1: Clavé,
0: no? El dibuix
1: amb Le Corbusier, clar, és un diorama que, bueno, això es va redactar durant la República, que es va exposar en el seu moment en el soterrani de Plaça Catalunya, i que molt poques vegades ha tornat a sortir a l'original, no? Sí, ens feia molta il·lusió tornar-lo a ensenyar i estar posat, no?, amb la forma corba pel qual havia estat pensat. Sí.
0: És una mostra que dieu que defuig una mica d'aquesta mirada cronològica, estrictament. Es pretén apostar per una estructura temàtica que convidi a observar, a dialogar i a comparar, i per tant també a buscar trets comuns, potser, de tota aquesta arquitectura.
1: Sí, fixa't, mira, per no anar-la a veure amb prejudicis, per entendre'ns, vam defugir molt l'explicació cronològica, que és la que estem molt acostumats a fer, no? Els anys tal, la República, la guerra, després de la guerra, després, no? El franquisme, la democràcia, l'obertura a l'exterior. I sempre ho expliques en relació als fets que hi havia en aquell moment. Ens semblava que per mirar-nos amb el cap més net era millor defugir d'aquesta narració cronològica, i també defugir dels estils, no? Perquè estem també molt acostumats a parlar del modernisme, el racionalisme, el postmodernisme, no? I tu mires i hi ha unes ulleres que et venen molt predeterminades. Llavors, bueno, hem de buscar una narració, diguéssim, que ens permeti mirar-nos-ho amb més llibertat i intentar establir relacions entre arquitectures que pertanyeixen a moviments d'aquests diferents, però que tenen coses en comú, perquè és veritat que hi ha continuïtats i que tots els arquitectes s'han anat mirant i han begut d'aquestes obres anteriors, no? Doncs el que se'ns va acudir és fer una narració que ordenés per tamanys, per dimensió, no? O de lo més proper a lo més llunyà. Llavors comença per l'habitació, que és... quasi comença amb el llit, no sé si...
0: Que a més hi ha dos llits
1: allà. Hi ha allà, dos llits allà posats.
0: Un de modernista, l'altre aquesta estructura bàsica.
1: Així com molt racionalista i higienista, diguéssim, no? I comença amb la cosa més íntima, que és el llit. Sí, la primera fotografia és el llit on dormia el Gaudí,
0: sí,
1: no? I acaba amb el territori, va passant del llit, sí, la casa de veïns...
0: Exacte, sí. és l'habitació, la casa de veïns, els edificis
1: que no són residencials, per entendre'ns...
0: Exacte,
1: el carrer,
0: la ciutat antiga i la ciutat nova.
1: I el territori.
0: I el territori, al final.
1: Sí.
0: Uh-huh. Un recorregut que mostra una manera també de viure a Catalunya.
1: Sí.
0: Una estructura també social.
1: Sí, home, també, sobretot sí, clarament amb tot l'apartat de la casa i les cases de veïns es veu molt una manera de què és el que va fer, o sigui, això que no és el que expliquem directament, no? Però com va actuar la burgesia en la construcció dels eixamples de les noves ciutats, per exemple, què vol dir les cases d'estiueig, o sigui, tots aquests temes van sortint que en el fons expliquen maneres de viure, evidentment. I amb els edificis més públics també, no? Perquè trobem des dels cellers, no? Hi ha alguns exemples, edificis religiosos, edificis més institucionals, per tant, sí que expliquen d'alguna manera la vida d'aquest país, no?
0: I tot plegat, no només parlant d'arquitectura, sinó també del món del disseny, com dèiem abans,
1: sí,
0: que també es veuen peces icòniques del disseny català, que moltes vegades surt de la mateixa arquitectura, dels propis arquitectes.
1: Sí, perquè, bueno, clar, les disciplines sempre han sigut molt transversals i han treballat d'una manera molt transversal, per tant, la relació entre arquitectura i disseny és evident que és molt propera. Hi ha molts arquitectes que han dissenyat peces pels seus propis edificis que després s'han comercialitzat a vegades no, i també hi ha dissenyadors que han treballat íntimament lligats a projectes d'arquitectura. També hi ha peces d'art, no sé si...
0: Sí, tant.
1: Perquè també ens va semblar que estava bé aquesta presència perquè hi havia hagut relacions molt properes.
0: I que a vegades il·lustren el que era una habitació, sí, el que era una casa...
1: T'expliquen també, no?, quins eren els temes que interessaven en cada un dels moments, no? Per tant, hi ha hagut aquesta intenció, que no ha sigut fàcil, perquè portar obres d'art no és fàcil, hi ha com una mena d'esquitxat, no?, d'aquestes altres peces. I en el món del disseny sí, que hi ha importants peces de mobiliari, per exemple, no?, que es posen de costat, per una mica per contraposar-les, i que la gent en tregui les seves conclusions. Una mica el que em deies abans, que la nostra idea era dir, bueno, sí que hi ha uns arcs de continuïtat, sí que s'ha treballat molt sobre el que s'havia fet abans, i una mica la idea és veniu, veieu i jutgeu. Nosaltres ens sembla que sí, que hi ha molts temes que es repeteixen, i a l'agrupar les peces, les agrupem per afinitats, per contraposicions, i d'aquí ve una mica el títol de Seny i Rauxa, que a part de ser un títol que entra fàcil, diguéssim, i que tots entenem que estem parlant de Catalunya, parla molt d'això, de contraposicions o mirades des de dos punts de vista, però que normalment van molt lligades, no? I que no hi ha seny sense rauxa, i no hi ha rauxa sense seny, per entendre'ns-ho.

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Fons és una pauta sobre la qual s'hi poden fer moltes experimentacions diferents. Ja s'ha vist, no?, que dels dibuixos inicials on hem acabat, doncs no és el mateix, però ha servit per això i ha servit per tantes coses, no? Per posar-hi sobre els 22 de roba, per instal·lar indústria, o sigui, que té un punt molt de reuixat en aquest sentit, no? De trencador, no? Mm-hmm. Innovador.
3: Sí. Tota aquesta exposició, a més, la veurà, es veurà en el congrés que es celebrarà i que em sembla que el Museu del Disseny també és una seu i que, per tant, la veuran arquitectes de tot el món.
2: Sí, sí.
3: Està sí. Pensada també una mica per donar aquesta imatge del que ha fet Catalunya al llarg dels temps.
2: Evidentment, evidentment. Hi haurà 3 dies que per aquí es mourà molta gent que ve de fora del país i que, bueno, que és una oportunitat per veure què hi ha de bo en l'arquitectura catalana d'aquests darrers anys, no?
3: Sí. Doncs serà per ells i per tots els ciutadans sí. que vulguin acostar-se, perquè és molt entenedora i, a més, jo diria que poden anar-hi diverses vegades, perquè hi ha tant de material que a vegades se t'escapa un i amb una segona mirada l'acabes redescobrint, no?
2: Sí, també hi ha moltes maquetes que són bastant, algunes són bastant espectaculars, o sigui, que jo crec que hi ha material a molts nivells de lectura diferents.
3: Exacte,
2: no?
3: I que a més acaba reconeixent pràcticament tots els espais perquè són sí. molt nostres, no?
2: Sí.
3: Doncs el que dèiem, us volem proposar aquesta exposició, l'exposició Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana que es pot veure a Barcelona al Museu del Disseny fins al 6 de setembre. N'hem volgut parlar amb la Carme Ribas, que ella és una de les comissàries de l'exposició. Per tant, Carme, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
4: La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Poll.

0: Ja estem arribant a la recta final del curs, però avui volem parlar d'un tema que afecta, desgraciadament, a molts centres escolars i a moltes persones, famílies, etc. En parlem amb Laura Escamilla, que ella és la nostra advocada capçalera. Laura, bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: Estem parlant de l'assetjament escolar, i això fa molt maltractar a nivell legal i a nivell de tramitació jurídica. Com s'ha d'enfocar un tema d'assetjament escolar?
1: Sí, doncs bé, mira, és un dels casos ara més recurrents que tenim, suposo per aquesta disparitat que tenim en l'entorn. Precisament els mestres es queixen, els docents, d'aquesta manca de recursos, perquè tenen doncs molta diversitat a nivell de l'alumne. I una de les qüestions és que els pares, doncs és veritat que estan més presents en l'educació dels fills i ja es donen moltes situacions en l'àmbit escolar. L'assetjament, que en parlàvem, assetjament sexual en l'àmbit laboral, hi ha molts tipus d'assetjament. Dintre de l'escola també tenim l'assetjament propi escolar, però també podem arribar a tenir l'assetjament sexual entre un company cap a l'altre o una companya cap a l'altre. Aleshores, és de mal fer perquè es poden obrir molts procediments quan hi ha una situació com aquesta. Des de l'àmbit penal, si el nivell o la conducta d'assetjament transcendeix de lo que és una conducta civil o administrativa, és a dir, que hi ha una lesió i es pot catalogar com un delicte penal, per tant s'obriria el procediment penal. Tenim també un procediment administratiu, perquè si intervé l'escola es tracta d'una administració pública o concertada, però també s'obre el canal administratiu. També la jurisdicció civil, si aquesta conducta d'aquests menors ha causat uns danys que s'han de reparar per part dels pares a la presumpta víctima, i tot això s'ha de conjugar en un mateix procediment. Quin és? El primer pas és comunicar-ho a l'escola, la situació que està passant. Jo, la meva reivindicació, si t'hagués de donar una, és que per part de l'escola crec que en moltes ocasions hi ha manca d'informació dels

0: canals que els pares han d'utilitzar quan hi ha un cas com aquest. Normalment sempre recomanen parlar-ho amb la tutora, amb el tutor de referència. I aquest tutor o tutora de referència el que vol és que aquesta situació no transcendeixi i ho volen intentar arreglar. Quan veus que aquesta situació es manté durant el temps, ràpidament s'ha de donar trasllat a direcció. I aquest trasllat a direcció s'ha de fer pels canals que toquen. I molts pares aquests canals no saben quins són perquè aquesta informació no està a l'abast dels progenitors, dels pares, de la comunitat de pares. Jo abogaria perquè, igual que a principis de curs ens donen la informació de les colònies, ens donen la informació de casals, ens donen la informació de quotes, també donessin informacions de què s'ha de fer,
1: com procedir
0: quan hi ha un procés com aquest, quan hi ha una conducta que no ens agrada, que potser no és assetjament, però hi ha una conducta que s'ha de materialitzar l'actuació de l'escola. Aleshores, el que demanen perquè l'escola actuï és aquesta denúncia, que aquesta denúncia no cal anar al jutjat, eh? Quan es parla de denúncia en aquest sentit és
1: dins del mateix centre,
0: sí, que els pares posin en coneixement de l'escola, doncs via correu electrònic, via una comunicació formal al centre segellada d'escolta, està passant això, hem fet aquests passos amb la tutora, documentar-ho molt bé, en dia tal, a l'hora tal, vam anar, vam parlar d'aquesta situació, ens van recomanar això per part de la tutora i veiem que la situació es manté invariable, doncs ho posem en coneixement del centre, de la direcció. Si la cosa direcció no emprèn cap tipus d'acció, sí que aleshores hem de demanar quins són els canals formals que té aquest centre perquè pugi a instàncies superiors, ja sigui doncs, a inspecció d'educació o inclús doncs, bueno, doncs, en aquest cas el jutjat o reclamacions extrajudicials.
1: Per tant, primer sempre es parla amb el centre i a partir d'aquí mirar que el centre tingui la reacció que esperem perquè la situació simplement millori la de l'infant, que és el més desprotegit al final, no?
0: Sí, en funció de si es tracta d'un assetjament escolar pròpiament o d'un assetjament sexual dintre de l'àmbit escolar, el canal és diferent. Perquè si és un assetjament sexual dintre de l'àmbit escolar, aquí intervenen altres organismes, com pot ser, per exemple, l'institució de Barnahus. En aquest cas, s'ha de valorar, aleshores, quina és l'afectació a la víctima, si és que hi ha una afectació a la víctima, i quina ha sigut la conducta greu que ha causat aquest nen menor o aquesta nena menor agressor. Aleshores, i separar-los perquè es pugui avaluar el cas concret. Per tant, sí que dintre de l'entorn, i parlem d'assetjament, és molt genèric, cal especificar quin tipus d'assetjament estem.
1: Al que estem referint-nos. Doncs, com sempre, Laura, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.

0: Ai, doncs sí, Isabel Vinaixa, que ens agrada molt tancar temporada. Mira, és que amb tu, jo crec que és l'últim minut de programa de temporada.
1: De la temporada regular, exacte.
0: Del nostre, de la primera pedra, sí. Tu tanques la primera pedra amb la teva cançó avui.
1: Però
0: a l'estiu estarem aquí, de 7 a 9.
1: No et refereixes a la secció que fem normalment durant tota la temporada, que avui us dic adéu, i que entraran noves veus i noves coses el dia 20, que és la setmana que ve.
0: I com ho faràs? Com ens diràs adéu?
1: Amb música.
0: Home, ja m'ho penso.
1: T'has sorprès?
0: No gens.
1: Si t'hagués dit, no sé saber què.
0: T'imagines? No.
1: Amb dos músiques, amb dos cançons. Una novetat, com sempre, i una que més coneguda, que crec que quedarà bé per dir adéu fins setembre.
0: Si tu vols, sí.
1: Jo sí que vull. Tu vols?
0: Si tu vols, jo vull.
1: Tu vols?
0: Aleshores volem.
1: Va, tu vols?
0: Jo vull.
1: Jo també. Jo també vull. I els oients? També, no?
0: Jo espero que sí.
1: Si no, doncs mira. No, manes tu.
0: Mano jo.
1: Aquí la jefa ets tu.
0: A veure, Isabel, música.
1: Fem play amb la novetat. Endavant, sisplau.

0: Que fa molt per tu, Isabel.
1: Gràcies.
0: Ah, sí, sí. A més, fa com estiu, eh?
1: Ha començat amb unes zones de platja, sí, unes gavines, he dit, això
0: és posar... estiu, respira estiu.
1: Ara, respira aquesta oloreta, sí, a sorra, sí, a mar, aquelles tardes tontes, eh? Que dius...
0: Ai, sí, que bones.
1: Ai, ja arriben. Doncs aquest noi es diu George Moir, el tema es diu Patio. Patio. Sí, és un artista independent britànic que combina indie pop, soul... Té un toc així, bueno, que es deixa escoltar. Ell escriu i grava i s'ho fa tot ell. És un noi, doncs, que jo, como Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como, eh? I ja està, busqueu-lo perquè val molt la pena escoltar-lo, eh? Mm-hmm. A la meva estimada plataforma, que no diré marques.
0: Home, clar, no ho direm, ja ho hem dit 50 vegades.
1: Doncs ja està.
0: Isabel, la que ja coneixem segurament, a veure,
1: sí.
0: Quina has triat?
1: Mira, vull acabar amb ells perquè és un grup que estarà molt lligat a nosaltres. És un grup que ha tingut un boom molt bèstia, té molts discos. El disc del qual he tret aquesta cançó és del 2024, es diu Tot està per fer. Ells són La Fúmiga. I vull acabar amb un tema que a mi personalment m'agraden tots, però aquest he trobat que el títol i la lletra la clava. Es diu Finals i sona així de bé. Podria...

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 19 de juliol del 2026. Va que fa ja mitja hora que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a l'entorn de 9:45 de la nit al canal, altra punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps amb l'Abel Caral, d'un diumenge on la calor, hem de dir, torna a ser un eix central, en molts casos s'intensifica una mica més encara que no pas ahir, sobretot en zones interiors. Una nit, de nou, amb temperatures que en alguns punts no han baixat dels 27 graus a la plana de Lleida. Avui podem arribar a 38-39, en general ens mourem entre 33-36 en terra endins, però a la costa, al litoral, entre 29 i 33. Per tant, torna a ser un dia, no estem oficialment en una de calor, però déu-n'hi-do. De seguida l'Abel Caral ens ho explica. Va, que obrim l'últim Via Lliure d'aquesta temporada 2025-2026, els últims a tancar la persiana, els últims de Filipines. A partir de demà ens agafen el relleu la gent de l'estiu a RAC1, que durant 6 setmanes us aniran acompanyant fins que tots plegats tornem després de les vacances al setembre. I aquest últim Via Lliure coincideix, evidentment, amb el que avui serà la notícia del dia, tot el dia, a tot arreu, es vulgui o no es vulgui. La final del Mundial de Futbol dels Estats Units, el dia que la selecció espanyola i la de l'Argentina es troben en una final mundialista inèdita, amb molta càrrega emocional, també esportiva, futbolística, política, històrica i gairebé, diria, bíblica, amb dues figures clau que els ha recaigut gairebé el pes de la història al damunt per culpa d'una foto, Lamine Yamal i Leo Messi. El partit a les 9, les conseqüències tota la setmana que ve i potser més enllà. En parlarem, evidentment, de tot plegat. En un dia que també acomiadarem fins al setembre el basar de les sorpreses del Beorlegui, de seguida els primers auxilis de la Llucia al Carlos, l'embalat de mossèn Nin, i avui festa final en forma de karaoke d'estiu, perquè obrirem el xiringuito, la guingueta del Via Lliure, a última hora, perquè col·laboradors de tota condició, ho dic així, vinguin a cantar cançons d'estiu. Va, tot plegat, si ens ho permeteu, i no tanqueu la ràdio abans, fins a les 2 del migdia. Va, que passen 2:02, això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
0: A 7:03, temps d'actualitat, tota la informació al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Júlia Manero, Aurora Rodríguez, Violeta Martos, Quim Salvador, Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com dèiem, últimes hores abans de la final del Mundial de Futbol, que juguen aquesta nit a Espanya i l'Argentina. Potser heu caigut... En fi, sou astronautes i de cop no sabíeu què passava, doncs ja us ho hem explicat. Aquesta nit es juga a les 9. S'ha jugat, però, aquesta matinada, la final de consolació, que se l'han dut a Anglaterra, Quim, passant per damunt de França, però amb un resultat, bueno, increïble.
3: Sí, ahir dèiem que era el partit que no vol jugar ningú, i és veritat, però també ha estat, a nivell d'espectacle, el
0: entretingut
3: del Mundial, sí. Un resultat més propi de tenis, sí. 6-4. Ah. Els anglesos s'han avançat de seguida amb gol de Declan Rice al minut 3, abans del descans ja guanyaven 4-0, amb gols també de Conce i 2 de Saka, que encara ha arrodonit el seu hat-trick amb un altre gol de penal a la segona part. França ha reaccionat de la mà de Kylian Mbappé, que ha donat una assistència i ha fet 2 gols, i amb 10 se situa com a votador provisional, amb 2 més que Messi, que li queda la final d'aquesta nit per intentar disputar-li la votador a Mbappé. També han marcat per França Barcola i Dembélé, i Bellingham ja al temps afegit ha arrodonit amb el 6è gol anglès, un golaç del jugador del Madrid. Aquest marcador boig d'un partit també boig, i això sí, amb escassa participació blaugrana. Koundé ha entrat al camp al minut 90 i Gordon s'ha quedat inèdit tot el partit a la banqueta anglesa.
0: Home, sí, a la mitja part ens expliquen que el partit que va 4-0 acaba 4-6. Vaja, és veritat que França no s'ha posat per davant en cap moment, però no. Hi ha hagut algun moment que s'ha emplaçat.
3: S'ha arribat a posar 3-4, sí, sí. I, esclar, allò era un festival de gols que la veritat ha estat molt entretingut.
0: Increïble, com a partit entretingudíssim. No s'hi jugaven res pràcticament, només aquest honor, però en tot cas el partit molt bé. Aquest vespre, a la gran final, com dèiem, aquest Espanya-Argentina, a les 9, al MetLife Stadium de Nova Jersey, amb un duel de grans estrelles, Lamine Yamal contra Leo Messi, aquest clar component generacional, però sobretot un marcadíssim segell blaugrana. Tots dos són formats a la Masia i, de fet, en general, és una final molt marca de la casa de la Masia.
3: Sí, perquè la gran part de la selecció espanyola està formada no només per jugadors que són a la plantilla del Barça, sinó també alguns, com per exemple Marc Cucurella o Alejandro Grimaldo, que també han estat formats al futbol base del Barça. En tot cas, d'aquest duel de grandíssimes estrelles, Lamine Yamal, Leo Messi, n'ha tornat a parlar aquesta nit el president del Barça, Joan Laporta, que es decanta per l'actual jugador culer.
4: El partido de Lamine, y que ya se consagre, porque es ley del fútbol, ¿no? Hay jugadores que son referencia en un momento determinado, y ahora pues toca un cambio.
3: Lamine Yamal, que no està al 100% pel cop que va rebre la cuixa esquerra a la semifinal contra França, però que jugarà el partit. La selecció espanyola no va poder fer ahir l'últim entrenament per preparar la final per les tempestes amb llamps que van afectar Nova Jersey, i és normatiu als Estats Units que si hi ha component elèctric s'atura qualsevol activitat a l'aire lliure, i doncs a Espanya no es va poder entrenar a l'hora prevista i ja ho van deixar córrer. Sí que es va entrenar a l'Argentina, això sí, amb retard, van esperar que passés, i sí que es van exercitar els argentins. Una Argentina que defensa el títol aconseguit fa 4 anys a Qatar i que, si ho aconsegueix, convertirà Messi en el primer capità en aixecar dues Copes del Món consecutives a la història dels Mundials. Espanya busca la seva segona estrella després de la de Sud-àfrica 2010. El partit, com deies, començarà a les 9 del vespre, hora d'aquí, es jugarà al MetLife Stadium de Nova Jersey i el xiularà l'àrbitre eslové Slavko Vincic, assistit des del VAR per l'alemany Bastian Dankert.
0: Avui que tothom en parla, evidentment, i en parlarà, la premsa internacional també espera Víctor Vives amb candeletes aquesta final que promet molt, la veritat, molt espectacle.
2: Sí, el país anfitrió, el USA Today, qualifica el partit de
0: poc. A veure, que no tenim el micròfon obert, un moment, digues, Víctor.
2: Sí, dèiem que el país anfitrió, justament els Estats Units, el USA Today qualifica el partit de blockbuster, però s'inclina clarament per Espanya. El New York Times també en reconeix la superioritat, per bé que el desenllaç de la final, remarca, és difícil de predir, i més neutre, el Washington Post parla d'un enfrontament que fa salivera. A França, l'equip titula Espanya desafia Messi. A Alemanya, el Bild també refereix a un megaduel entre Messi i la jove i poderosa selecció espanyola, i a Itàlia, la Gazeta dello Sport presenta una final inèdita que ja és història. Pel que fa a l'Argentina, el diari Olé diu que el partit pot coronar una selecció que ha fet època i acomiadar Messi en el cim. I el Clarín exclama: arribat el gran dia, anem per totes a Argentina. Finalment, els nostres quioscos Mundo Deportivo descriu un duel èpic, però Santi Noll adverteix: Espanya no hauria de fer cas de l'etiqueta de favorita perquè no ho és. L'Esport diu que arriba un enfrontament mai vist, el futbol col·lectiu de la Roja contra la intensitat i la qualitat de l'albiceleste. I l'Esportiu posa el focus en aquest preciós cara a cara intergeneracional, diu, entre dues figures universals fetes al Barça.
0: Aquesta final que arrenca a les 9 de la nit, finalment, que tindrà, per cert, tots els components d'un espectacle nord-americà, 17 minuts, com a mínim, d'espectacle al més pur estil Super Bowl, amb les actuacions musicals de Shakira. Però també hi haurà altres grans noms internacionals de la música, com Madonna, el grup coreà BTS o Justin Bieber.
5: La FIFA ha aprovat que excepcionalment el descans s'allargui més enllà dels 15 minuts. Les actuacions musicals duraran 11 minuts i en 6 minuts s'haurà de muntar i desmuntar l'escenari i regar la gespa. Abans que comenci el partit també hi haurà un gran espectacle com a cerimònia de clausura del Mundial, en què hi actuarà Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini i Jennifer Hudson, que interpretarà l'himne dels Estats Units. Durant la final, els ulls també estaran posats a la llotja, on coincidiran Donald Trump i Pedro Sánchez. L'estadi estarà ple fins dalt, tot i l'elevat preu de les entrades, que en alguns casos han arribat fins als 40.000 euros. També hi ha molts aficionats que han viatjat sense entrades, el cas dels 30.000 argentins que ahir es van passejar per Nova York, on, per cert, les tempestes han desfet el fum que arribava dels incendis del Canadà.
0: I mentrestant, a Catalunya, els Mossos d'Esquadra, que han preparat un dispositiu especial per garantir també la seguretat, tant durant la final del Mundial de Futbol, amb aquesta pila de pantalles que s'ubiquen en diversos municipis, com en les possibles celebracions posteriors.
6: Sí, el dispositiu més gran serà a Barcelona, on els Mossos treballaran conjuntament amb la Guàrdia Urbana. Se centraran en tres àrees: el Fòrum, on hi haurà la pantalla gegant, la plaça Espanya, la plaça Catalunya i l'Arc de Triomf. El principal objectiu de la policia és garantir la seguretat dels assistents a la pantalla gegant i també respondre a possibles incidents durant les celebracions.
0: Per altra banda, avui, com dèiem, aquesta setantena de poblacions del país tindran pantalles gegants per viure aquesta final.
6: Sí, són les 10 ciutats més poblades del país. Es podrà seguir el partit en aquest format. Són, entre d'altres, Mataró, Badalona, Lleida, Tarragona o Reus. També se n'han posat a la majoria de municipis de l'àrea de Barcelona, o al Vendrell i Salou, a la demarcació de Tarragona, on no es podrà veure l'Espanya Argentina en pantalla gegant. Seran ciutats com Girona, Figueres, Vic o Sant Cugat del Vallès.
0: Aquestes últimes hores del Mundial, que coincideixen, per cert, a nivell internacional, amb una escalada bèl·lica que l'Orient Mitjà, tot fa pensar que acabada la pausa futbolística, la guerra entre Iran i Estats Units es reprendrà amb totes les seves conseqüències. Aquesta matinada, de fet, les tropes nord-americanes han atacat el país islàmic com a resposta a la mort de dos soldats americans ahir en un atac iranià a Jordània.
5: Abans que comencessin els bombardejos d'aquesta matinada, el president americà, Donald Trump, en una publicació a la seva xarxa social, ha alertat que les portes de l'infern estaven a punt per ser alliberades. De fet, davant la magnitud dels atacs als Estats Units, de la Casa Blanca ha llançat una alerta global als seus ciutadans a l'estranger, avisant del risc tant pels seus propis atacs com pels del que pugui fer l'Iran. Des de Teheran donen per trencada la treva i amenacen d'una resposta contundent i devastadora.
0: I, per altra banda, encara en plena internacional, un atac rus amb míssils aquesta matinada ha deixat un mort i 13 ferits a Kiev, la capital ucraïnesa. Això després que ahir el país ucraïnès llancés l'atac més gran en territori rus des de l'inici de la guerra.
6: L'exèrcit ucraïnès va bombardejar amb míssils un centre logístic de Woodberries, que seria l'equivalent a la companyia Amazon a Rússia, i va deixar 8 morts. Amb aquests atacs creuats i després de la nova ofensiva d'aquesta matinada, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura que si Putin no vol negociar la pau, l'escalada continuarà.
0: I a Badalona, un nou tiroteig ha deixat 4 ferits, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una altra per un fort cop al cap. No es pateix per la vida de cap dels afectats i els Mossos continuen investigant el cas.
5: Va passar al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Fonts de l'Ajuntament de Badalona han confirmat a RAC1 que es tracta d'un enfrontament entre dues famílies relacionat amb un casament. L'origen del conflicte estaria divendres, quan la família de la dona hauria rebutjat la proposició de matrimoni. Segons La Vanguardia, l'entorn del nuvi va presentar-se ahir al barri de l'Anoia i l'enfrontament va acabar amb aquests 4 ferits.
0: I en un altre àmbit, 7 i 11 minuts, a l'Aragó comença a millorar la situació de l'incendi d'Orés a Saragossa. És un foc que continua actiu, que ja ha arrasat gairebé 16.000 hectàrees, però en les últimes hores ha deixat d'avançar. En canvi, on no hi ha millores és a la Mierla, a la serra nord de Guadalajara.
6: Sí, en aquest cas les flames han arrasat 9.000 hectàrees i continuen avançant sense control, amb comportament extrem. En canvi, a l'Aragó els bombers el podrien perimetrar avui, depenent de com hagin avançat les tasques d'extinció aquesta nit. Les autoritats, però, són optimistes perquè les temperatures avui han de ser més baixes i el govern de l'Aragó ha explicat que no s'ha de lamentar cap víctima i que les afectacions als habitatges no són significatives. L'incendi va començar a la comarca de les Cinco Villas i ja té un perímetre d'uns 80 quilòmetres. És el pitjor en el que portem d'any a la península i el segon més important de la història de l'Aragó. Pel que fa a Catalunya, avui les temperatures continuaran molt altes i, per tant, es manté el risc d'incendi. Hi ha 22 municipis de 7 comarques diferents en perill màxim.
0: I un apunt més abans de seguir amb la resta de la informació esportiva i el temps d'avui, perquè per explicar-vos que la manifestació del Pride ahir va recórrer Barcelona per reivindicar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBIQ+. Els organitzadors diuen que va ser una convocatòria històrica, la més multitudinària des que l'actual comitè se n'encarrega, o hi haurien participat, segons l'organització, 275.000 persones, 140.000 segons la Guàrdia Urbana. Pel que fa a la resta dels esports, Marc Síria es planteja demanar que repeteixin les eleccions a Can Barça.
7: Tal com va avançar RAC1, després que el Tribunal Català de l'Esport reconegués que la Junta Electoral li hauria d'haver donat 3 dies per revisar les signatures que no li van validar, l'empresari barceloní reclamarà al club avaluar aquestes signatures dubtoses i ser proclamat candidat si després de la revisió supera el tall de suports vàlids, que no va passar per 90 signatures. Si això passa, Síria no descarta a reclamar la repetició del procés electoral de Can Barça. Més coses, l'Espanyol va guanyar ahir el primer amistós de pretemporada 0-3 contra l'Olot de Segona Federació amb gols de Bausà, Marcos Fernández i Roberto. També van jugar ahir els primers partits amistosos dels dos equips catalans de la segona divisió. El Girona va empatar 0 contra l'Alcadícia Saudita en l'estrena de Quique Álvarez a la banqueta i el Sabadell va perdre 2-0 a Castelló. Tadej Pogacar continua imparable al Tour de França i va aconseguir la seva quarta victòria d'etapa a Le Marquès Stein i ja té 4 minuts i mig de marge sobre Jonas Vingegaard a la classificació general. Avui torna a haver-hi etapa de muntanya i aquesta tarda a les 3, Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 amb el líder Kimi Antonelli arrencant des de la pole del circuit d'Spa-Francorchamps.
0: I pel que fa al temps, Abel Caral, què és el que ens espera aquest diumenge?
8: Doncs mira, una mica més de calor al centre del dia, algun grau el guanyarem, sobretot en comarques interiors. No arribarem als 40, però 38-39 a la plana de Lleida sí, i 33-35-36 amb facilitat a l'interior del país. També cap a les valls del Pirineu, ahir màximes i avui repetiran de 32-33 graus, xafogó a la costa marcada, temperatures no tan altes, i com a novetat, a la tarda, entre mitja tarda i el vespre, es poden escapar alguns ruixats poc importants o alguns plogims a les comarques de Tarragona, sobretot cap a l'Ebre, però no esperem tampoc cap canvi de temps important en aquest sentit.
0: Pràcticament un quart de vuit.
9: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
10: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
11: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
10: Desbloqueja el Titan que portes dins.
12: Bon dia. si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
13: Dia lliure amb Xavi Bundó. Tots Sants.
0: Judit Vila, bon dia.
14: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure, per tant, felicitem el sant del dia i també felicitem persones que tenen noms singulars però que no formen part del santoral. Avui és diumenge, dia 19 de juliol, a qui toca felicitar?
14: Avui és Santa Àurea, concretament Àurea de Còrdoba, verge i germana dels sants Adolf i Joan. La van portar dues vegades, es veu, davant del jutge durant una persecució musulmana. La primera va renegar de la seva fe, però la segona sí que la va defensar. Àurea és un nom que ve del llatí aureus i que vol dir daurada o d'or.
0: Omar, se m'acut Àurea Márquez com a actriu. No sé si hi ha gaires dones a Catalunya que siguin Àurea.
14: Doncs força, 693. Però si mirem l'evolució per anys, ha anat descendint força. El pic és als anys 40, quan es posa a 131 nenes, però des de llavors no ha fet més que baixar. Entre 2020 i 2024, per exemple, només s'ha posat a 12 nenes.
0: Va, doncs felicitats a les Àurea, que avui és el seu sant. I algun nom que vulguem felicitar que no sigui el santoral?
14: Avui que s'ha de jugar a la final del Mundial, entre Espanya i Argentina, ens fixarem en el nom d'un dels jugadors de la selecció fins ara vigent campiona, i és el de l'astre argentí ex blaugrana Leo Messi.
0: Sí, home.
14: Però no ens fixarem en Leo, sinó en Messi.
0: Ah, Messi?
14: Sí.
0: Sí, perquè Leo és un dels noms més posats sempre
14: sí,
0: a Catalunya.
14: Sí, sempre.
0: Per culpa ja sabem de culpa
14: d'aquí. Ja sabem d'aquí. Doncs Messi és un cognom que pel seu origen pot venir d'Itàlia, concretament de la ciutat de Gènova, tot i que la etimologia no està del tot clara, podria estar vinculat a Messo, que en italià antic vol dir missatger.
0: Val, però a veure, en principi Messi és un cognom. O sigui, hi ha gent a Catalunya que es diu Messi de nom?
14: Sí, Messi de nom. No tenim gaire informació sobre ells, de fet, pràcticament no tenim cap detall, però sabem que hi ha 5 homes que es diuen Messi, de nom de pila, entenc que en honor a Leo Messi, si no em costaria d'entendre, sí. I també n'hi ha 11 més que es diuen Messi, però de cognom.
0: Ah,
14: i hi ha, per cert, 6 homes més que es diuen Messias.
0: Ah, que no vingui d'aquí.
14: Sí, podria ser també.
0: Bé, en tot cas, felicitats també als Messi, i ja veurem aquest vespre.
14: Sí.
0: Encara que no sigui el santoral, felicitats per tant als Messi i, evidentment, a les Àurees, que avui és el seu sant. Gràcies, Judit.
14: Fins ara.
0: Vinga, anem a recórrer Catalunya a través de les llegendes dels pobles i de les ciutats. Hola, Víctor Vives, bon dia.
15: Bon dia, Bundó.
0: Avui anem fins on?
15: A Mataró, amb la llegenda de les Santes.
0: Doncs en plena Festa Major de les Santes, la Festa Major de Mataró, descobrim la llegenda d'aquests personatges, que se'n parla tan sovint, però molta gent no sap qui són. Qui eren?
15: Segons la història, eren dues germanes de Mataró, la Juliana i la Sempruniana, que sempre es representen en parella i pràcticament com si fossin bessones. No hi ha res que distingeixi l'una de l'altra. Totes dues porten una palma, una corona i, a vegades, una roda de molí. Doncs bé, la Juliana i la Sempruniana eren seguidores de Sant Cugat a l'inici del segle IV, quan l'emperador Dioclecià va prohibir totes les religions diferents de la tradició romana. D'acord amb aquesta dicta, Sant Cugat va morir decapitat l'any 304, a l'actual Sant Cugat del Vallès. Aleshores, les germanes van voler enterrar-lo cristianament, desafiant l'autoritat, i a conseqüència d'això van degollar-les al mateix lloc que ell. Amb el temps, Mataró es va fer seves les dues màrtirs i les invocava quan la ciutat necessitava un miracle, però les restes de Juliana i Sempruniana eren al monestir de Sant Cugat, que no les volia cedir. Els mataronins van insistir durant anys i panys per aconseguir-ho, al segle XVI, el XVII, el XVIII, el XIX, fins que per fi, amb la desamortització de l'Església, es va tancar el monestir i aleshores sí, es van poder obtenir les relíquies. Tot i així, el patró de Mataró continuava sent Sant Desideri, però com que els mataronins preferien les dues santes, es va convocar un referèndum popular, això era l'any 1852, i van guanyar elles. Més enllà d'això, de miracles, no se'ls en coneixen gaires.
0: Sí, una festa major collonuda, això sí.
15: Això sí.
0: Història de 15 segles, des del 4 fins al 19, i ara aquestes dues santes, que són absolutament les protagonistes de la ciutat.
15: Sobretot, com deies, durant les festes en què les relíquies de Juliana i Sempruniana es treuen en processó litúrgica. De fet, aquests dies les trobareu fins a la sopa o fins a la copa, perquè l'abegador oficial de les santes és un còctel anomenat Juliana. Per cert, hi ha una recepció oficial de les mataronines amb el nom de les màrtirs. Segons l'Ajuntament, que ens ha donat les dades, avui hi ha 107 dones que es diuen Juliana o compostos com Maria Juliana, Beatriz Juliana o fins i tot una Juliana Sempruniana.
0: Carai.
15: De Sempruniana a seques, ja no queda cap.
0: Déu-n'hi-do. Doncs aquest és l'últim dia lliure de la temporada, per tant, gràcies també a tots els oients i gràcies al Víctor Vives per aquestes llegendes dels pobles i de les ciutats. Gràcies, Víctor.
15: A reveure, bon dia.

0: Blai Bonell, bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: Va, anem amb un acudit més de l'Eugenio per tancar temporada. Ho hem estat fent des del setembre, tots aquests mesos, en homenatge als 25 anys de la desaparició d'un dels grans humoristes de casa nostra. Amb quin acudit tancarem?
1: Avui entrarem a la consulta del psiquiatre.
2: Digues un tío que va al psiquiatre, li dice el psiquiatre, diu, si quiere que le ayude, tendrá usted que empezar por el principio. Digo, vale. Digo, mire, digo, el primer día cree el cielo y las estrellas.
0: Es increíble, el principio de todo. Gracias, Blai.
1: A tu, Xavi.
0: Clara Molins, bon dia.
3: Bon dia, Xavi.
0: Avui és diumenge, dia 19 de juliol. Fem una reculada musical. Fins a quin 19 de juliol?
3: Doncs anem fins al 19 de juliol de 1996, ara fa 30 anys. Yeah!

0: Viatja cap al passat molta gent, de cop, amb les mítiques Spice Girls. Avui fa 30 anys de què?
1: Doncs una actuació clau pel fenomen Spice Girls. Fa 30 anys del seu debut televisiu al Regne Unit va ser el programa musical Top of the Pops, on van cantar per primera vegada aquest èxit mundial, el Wannabe, que havia sortit a principis de juliol. Wannabe formava part del seu primer disc, Spice, i es va convertir en número 1 al Regne Unit i en una trentena de països més. Com a curiositat, el mític videoclip d'aquesta cançó va estar a punt de rodar-se en un edifici exòtic de Barcelona, però no van obtenir els permisos i finalment el van gravar a Londres.

0: RAC1.
1: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
2: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
3: Sona bé.
2: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
3: Sona el nou Micra.
2: I el 0% TAE.
3: Sona que estreno Nissan.
2: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent...

0: només al teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
2: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
3: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
4: És per això que totes les veus de RAC 1,
5: les que sentiu habitualment i les que no,
6: us volem donar les gràcies.
7: Gràcies en nom de tots els departaments.
8: El departament tècnic.
9: La producció de programes.
10: Marketing.
11: La recepció.
12: Les xarxes socials.
13: El servei d'assessorament lingüístic.
14: Els estudiants en pràctiques.
15: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
16: RAC 1. Tots som un milió.
17: Tot el que passa a RAC 1 i a RAC més 1 tens a rac1.cat.
18: Dia lliure amb Xavi Bundó.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estiguin tornant cap a casa seva després d'una llarga nit que pot ser laboral o que pot ser ociosa, que pot ser de gaudi, que pot ser de plaer o pot ser de feina, i és plàcida per aquells que tot just esteu despertant-vos ara i amb un ull obert i l'altre encara mig tancat, si és que heu aconseguit superar la nit de temperatures altes, doncs penseu, mira, encara tinc tot el diumenge per fer moltes coses abans que torni a arribar dilluns. També pot ser que hi hagi gent que ens escolti que ja està de vacances de fa estona. En tot cas, aquesta hora tan important, tan diferent, tan especial, és la que aprofitem per desplaçar-nos a un raconet igualment d'especial, de diferent i d'insòlid, com és un carreró empedrat d'una ciutat que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga darrere d'una immensa porta desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre ens hi espera, i en aquest cas per última vegada abans que arribi el setembre, l'Albert Beorregui. Com estàs, Beorregui?
1: Què tal? Bon dia, Xavi, com anem?
0: Tancarem pedreta, no?
1: Sí, clar que sí, tant. Amb ganes, direm, poder sí, no? Tots tenen ganes una mica de vacances, eh?
0: No, home, i tu, des que no tens gestor, suposo que...
1: Ai, Déu meu senyor, sí. Ostres, tu.
0: No hi ha ningú que estigui plantejar-se ocupar l'espai que va deixar vacant, com es deia el senyor Ramon.
1: El senyor Ramon, efectivament, sí, sí. Però ara, a més, clar, amb el tema de les vacances i tot això, la contractació, ja saps que la cosa està sota mínims. I llavors, clar, a més, és aquella idea de deixar... que sí, que allò que està tancat, però que es vegi que hi ha una certa activitat, per allò de los ladrones y los amigos
0: ara,
1: de l'ajeno. Eh?
0: Això has de parlar, sí. Amigos de l'ajeno. Sí. Un comentari tant dels 70 o dels 60.
1: No, 70
0: o
1: no.
0: O 50.
1: Dels 50, com a mínim, això.
0: Los amigos de l'ajeno. No, anava a dir que això has de quedar amb algun veí.
1: Sí.
0: Allò perquè et buida
1: ja
0: una mica la bústia.
1: Sí, és la veïna.
0: La Paquita?
1: Sí, no, Encarnació.
0: Ah, l'Encarnació.
1: Encarnació, la que està...
0: Ah, llavors és la de l'altre pis.
1: Aquí, mira, la que està aquí a l'esquerra.
0: Però si està mirant per la finestra.
1: Sí, la que està, sí.
0: Sempre,
1: sí.
0: Jo m'hi havia fixat.
1: Sí, sempre mira.
0: Sempre està allà mirant per la...
1: Sí.
0: Vale.
1: Sí.
0: Encarnació.
1: Passeu bé, això, Encarnació. Sí, ara fem el... Sí, ara. Ara ve el Xavi, sí. Val, ja vam parlar d'allò. Sí. Sí, a partir de la setmana que ve. Vale.
0: Sió! Sí. Un plaer saludar-la.
1: Sí.
0: Senyora... Bueno, no sé si li puc dir Sió.
1: Sí, home, sí.
0: Vale.
1: Sí, home, sí,
0: les amigues li diuen Sió?
1: Fa molt... Jo suposo que sí. Però és que cada tarda més es reuneix aquí amb unes amigues.
0: Sí.
1: Saps aquella idea de les tombones que la gent es posa al carrer?
0: Oh, m'encanta. Això
1: era una cosa molt de... Sí, una cosa molt de... Jo recordo Sabadell, quan vivia al carrer... Però clar, t'estic parlant de l'era de Pleistocè, més o menys, eh? Sí, sí, la gent anava a prendre la fresca.
0: Ai, que bo,
1: quan no hi havia tantes diversions i tanta tonteria com aquella ara, la gent anava allà, bueno, llavors, clar, feia safareig.
0: Saps que s'ha acabat? Amb l'aire condicionat.
1: Sí, això també, clar que sí.
0: Bé, vacances.
1: Vacances, sí.
0: I a partir d'aquí a veure què fem. Escolta, sí. El que sí que han anat arribant són moltes cartes.
1: Sí, han arribat tant cartes...
0: Imagino que també postals de gent que dona pels puestos.
1: Mira, a més, per l'última secció de la desena temporada de Basar de la Sorpresa ens arriba una postal, primer des d'Eslovènia,
0: sí.
1: Data del 20 de maig. Avui és el
0: carai,
1: dia...
0: Carai, sí que van agafar vacances.
1: Sí, doncs sí.
0: Estira.
1: 20 de maig, Eslovènia. Avui és el dia de l'abella Eslovènia. Aquí són molt estimades, sí. Un país fantàstic, bonic i molt net, amb molta gent tranquil·la per anar-hi. Com sempre, us escoltem a través del mòbil, allà on som. Una abraçada, Lourdes i Josep Lluís, dedueixo perquè és J. Lluís. Som Dolor. Ah, mira, deuen ser els nostres amics Dolor.
0: Sí.
1: Doncs mira, aquesta postal d'Eslovènia, datada el dia 20 de maig. Aquesta és la primera.
0: Molt bé.
1: I la segona, atenció, que ens arriba des de Mèxic.
0: Ah.
1: Des de Mèxic ens la remet en Ricard Segura.
0: Però què creus, que és algú que hi ha viatjat o és algú que hi viu?
1: No, home...
0: Ens faria il·lusió rebre una carta d'un mexicà, un català que visqui
1: no,
0: aquí.
1: No, però jo em sembla que... Aguascalientes, Mèxic, Aguascalientes. 20 de maig del 2026. Benvinguts, Xavi Albert, Albert i Xavi. Òbviament no em puc perdre l'escoltar-vos, però per diferit des d'aquesta gran ciutat de 950.000 habitants que és Aguascalientes, a Mèxic, tenint en compte que tenim 8 hores de diferència de menys respecte a Espanya. Aprofitant que estic de vacances amb la meva parella per aquests barris, us envio 4 lletres des d'aquest indret. Ja us he escrit en diverses vegades. Com ja vaig explicar a l'última ocasió, el meu món era relacionat amb l'entorn de la guitarra. Construcció, restauració, ensenyança, conferència, ara ja feliçment jubilat. Al final vaig provocar que l'Albert fes un programa dedicat a la G de guitarra. Crec que últimament la gent coneix Aguascalientes degut a que fa uns 15 dies, el 1 de maig, va aparèixer per aquests indrets Isabel Díaz Ayuso. Voldria remarcar com a curiositat que al costat de la imponent catedral hi ha un monòlit anomenat Excedra, que indica exactament el centre geogràfic de Mèxic, país de 135 milions d'habitants. Bé, i no us empipo més. Com sempre, felicitats per al programa, rebeu una encaixada ben forta. Ricard Segura, des d'Aigüescalientes, des de Mèxic.
0: Molt bé.
1: Doncs mira, aquí la
0: tenim. Doncs gràcies, Ricard, i gràcies a la Lourdes i al Josep, suposem, Josep Lluís.
1: Josep Lluís o Joan Lluís.
0: Joan Lluís.
1: Jota Lluís.
0: Bé, no ho sabem. Jordi Lluís.
1: Joan Lluís, Jordi Lluís.
0: No ho sabem. Clar. El senyor J. Lluís.
1: I Lourdes, aquesta sí que això mateix.
0: Gràcies per enviar-nos les cartes i els postals i, evidentment, a tota la gent que ens estigueu escoltant ara i que, mira, efectivament, doncs, agafeu vacances i us aneu a donar voltes pel món. Si ens voleu enviar una postal, al mes de setembre aquí estarem per llegir-les i respondre-les. Recordeu, l'adreça és la de sempre, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona, i, com sempre, les llegirem una per una, el Albert Legui, a l'antena del Via Lliure, i després la respondrà a mà. Bé, espero que no hi hagi sorpresa per un viatge que
1: no
0: ens queda.
1: No hi ha sorpreses.
0: Hi ha l'Albert Legui Express.
1: Hi ha l'Albert Legui Express,
0: ja veig,
1: no hi haurà...
0: Hi ha bandereta.
1: Sí, hi ha bandereta.
0: A veure, hi ha
1: no
0: bandereta.
1: No he triat una bandera, anem a buscar una bandera que sigui molt difícil per posar-te en evidència en l'últim dia de programa, sinó perquè les circumstàncies ho han dit, tot i que admeto que segurament que és una mica difícil d'encertar.
0: Albert Legui, això què és? Això, perdona, eh? Això què nassos és? O sigui, ens passem la temporada,
1: no,
0: que si la
1: no,
0: bandera d'estrelles i barres i estrelles, la de UK, la de la Gran Bretanya, Itàlia, Itàlia com a molt, i ara l'últim dia vas de posar una bandera que no s'entén res?
1: Insisteixo, hosti, no és cap
0: favor.
1: Esprit de revenja,
0: no,
1: no és cap ànim
0: no,
1: de
0: ja
1: posar-te en evidència.
0: Mira, hi ha dies que hi ha gent que pel carrer, no sé si tu també passa, escolta, això de les banderes, com és que en saps tantes? I dic, home, no, tampoc no són tantes, vull dir que al final
1: home,
0: la
1: sí,
0: majoria,
1: Xavi,
0: la
1: home,
0: majoria són molt conegudes.
1: D'acord que sí, de les ara, 45 edicions a cada temporada, 40 són molt previsibles.
0: Però trobar-te, mira, sí. Jo ho explico als oients.
1: Sí,
0: a veure, és evident que això no és un país.
1: No.
0: Perquè això és una... Va, i mira, i sospito que deu ser d'aquí perquè hi ha una corona, i això deu ser Vilacomtal o alguna cosa així. No ho sé. Això és un ajuntament, això és d'algun municipi. A veure, jo he d'explicar que és una mena de romba, o sigui, d'entrada hi ha una corona dalt, i llavors és un romba dividit en dues meitats.
1: Correcte.
0: A la meitat esquerra, aquell triangle de l'esquerra, hi ha, a veure si ho veig bé, és un fons verd,
1: sí,
0: amb una mena de planta,
1: sí,
0: una planta... Això és planta d'arròs? És un arrossar, això?
1: Home, doncs mira, t'estàs acostant bastant, eh?
0: Podria ser o no?
1: Sí, i tant.
0: Val. I al cantó dret és un triangle blanc,
1: sí,
0: amb una mena de pont, i després unes ones.
1: Sí.
0: A veure, Legui.
1: Va, Xavi.
0: No. Si això és que...
1: Mira,
0: puc fer una pregunta?
1: No, perdona.
0: Puc fer una pregunta?
1: Perdona'm una reflexió. Tu ets com aquells nens repel·lents, que compten a l'examen. Ui, fatal, marat,
0: fatal,
1: suspendré. Nota, 9.5. Va, que ens coneixem de fa
0: mira,
1: molts anys.
0: No, una cosa. Jo puc fer una pregunta,
1: una pregunta. Va, sí, tens acomodi de públic.
0: És a Catalunya?
1: És a Catalunya, sí.
0: Vale, és a Catalunya. Sí. Llavors, arròs... A veure,
1: sí,
0: hi ha pocs llocs.
1: Sí.
0: Però sospito que no serà Pals, no? Llavors deu ser al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre. Municipis vinculats al tema de l'arròs? Home, hi ha uns quants a totes les comarques, llavors no ho sé.
1: Arrisca't, va, endavant.
0: M'arrisco a un?
1: Sí.
0: Ai, no sé, puc obrir el Google Maps? A veure, quin puc tirar? Deixa'm anar a mirar el Google Maps. Deixa'm mirar un moment, eh? I sí, et dic el que em soni millor, d'acord?
1: Vale.
0: Bueno, que em soni millor, que tampoc la resta de gent de l'Ebre no pensin que... A veure, això no és un municipi petit segur, perquè, clar, si no... Jo, mira, estic entre dos.
1: Vale.
0: Que estan allà al mig de l'Ebre, eh? O Sant Jaume d'Enveja...
1: Ostres.
0: O Deltebre, que estan un per davant de l'altre.
1: Doncs mira, has de triar.
0: Pregunto, segona pregunta. És un dels dos?
1: És un dels dos, efectivament, sí. Mira que arribes a ser repel·lent, Com pot ser que siguis tan repel·lent?
0: Com ho dic el 50%. Va, em disparo a... Sant Jaume d'Enveja.
1: Oh,
0: és Deltebre?
1: Bueno, és l'altre, sí, Deltebre. Però escolta...
0: Ara vaig a buscar el de Sant Jaume d'Enveja, que
1: sí,
0: es deu assemblar.
1: Però escolta, molt bé. Jo em sembla que la deducció admirable del tema de l'arròs, relacionar-ho amb el tema d'algun lloc... On es... Home, sí.
0: Si és que fos... A veure, que podia ser una altra cosa, la siga,
1: sí, però... Sí, però has vist una fesomia ara. Que recorda la planta de l'arròs.
0: Sí,
1: vull dir que,
0: això
1: sí,
0: m'ha semblat.
1: No tothom seria capaç, eh?
0: No, això és veritat.
1: Doncs sí, efectivament, avui marxem, a més, en aquest punt del Delta de l'Ebre, a Tarragona, tocar a la Mediterrani, i anem allí perquè d'aquí a 24 dies justos, el proper 12 d'agost, es produirà un d'aquells fenòmens astronòmics dels que tothom en parla, encara que fins i tot no hi estigui gens interessat. Evidentment, l'eclipsi solar. El nostre país, recordem, es podrà veure gairebé tota la Lleida, a Tarragona, a Castelló, València, Ciutadella o Palma, però la dificultat no estarà tant en trobar-se el lloc on es pugui veure, sinó que, com que tindrà lloc a la posta de sol, potser no es veurà perquè n'hi haurà visibilitat.
0: Ara.
1: I amb això, evidentment, si no hi ha núvols, que aquesta
0: exacte,
1: també seria del dret,
0: exacte,
1: no? De manera que avui ens desplacem a un lloc que, segons ens han assegurat, sí que es podrà veure. I, a més, Home, jo diria que per començar l'última edició del Besar, jo diria que està força bé. Què et sembla? Som-hi?
0: Cap a Deltebre?
1: Cap a Deltebre.
0: Vinga, va.
1: Va.

0: veure, és un lloc magnífic per tancar la temporada.
1: Sí, no?
0: Aquí, aquestes hores del matí, ben a prop del mar, un dels indrets, a més, tot el que és la zona dels arrossars, dels indrets més macos del país, amb diferent... Ai!
1: Què passa? Què? Ah, ostres, un mosquit aquí,
0: eh? Això.
1: Un dia, és veritat, tu.
0: Aquestes hores potser no n'hi ha tant. Però és molt maco, això sí.
1: Sí. Doncs mira, l'eclipsi solar del 12 d'agost serà total, recordem, i el primer total des de la península en més d'un segle. D'aquí la gran expectació que s'ha creat, sobretot als llocs on es podrà veure. Després de començar a les costes russes del mar dels Làptics, amb el sol de mitjanit, travessarà les regions polars del nord, recorrent Groenlàndia, i tindrà el seu màxim punt a l'alçada de la costa nord-oest d'Islàndia. Des d'on passarà per l'oceà Atlàntic, cap a la península Ibèrica, després travessarà Espanya en direcció sud-est durant la tarda local i acabarà amb la posta de sol a les Illes Balears.
0: Home, moment que si es pot gaudir i es pot veure, espectacular. Que no sé si vosaltres, per exemple, en família heu decidit venir cap aquí o no.
1: Sí, vam estar-ho pensant, però em sembla que... No, és que, a més, els llocs en què es podrà veure hi haurà tanta gent que resulta com bastant atabalador, eh?
0: Sí,
1: vosaltres fareu alguna cosa o què?
0: És que encara no sé ni si estarem aquí. Imagina't quin desastre. El desgavell absolut, eh?
1: Sí que és veritat que quan es va començar a anunciar ja van sortir els cunyats a sota les pedres,
0: que això és una
1: cosa típica, eh?
0: Sí.
1: Parlant de com serà... I llavors, evidentment, es han disparat totes les reserves en hotels i establiments on es podrà veure el fenomen. Nosaltres, ostres, sí,
0: veus?
1: Doncs mira, mosquits, eh?
0: Sí, no, clar, ja t'ho dic.
1: Ostres,
0: aquest és gros, eh? Sembla un tron.
1: Doncs nosaltres ens hi avançarem dedicant un nou besor de les sorpreses, el que farà el 452 i últim de la desena temporada que consagrarem a l'ocultació total o parcial d'un astre, en aquest cas el Sol, per la Lluna, que s'hi posarà al mig. Avui, doncs, la lletra E, la E d'eclipsi.

0: jo crec que ha de ser, i a més, els que som aficionats, diguem-ne, de, a vegades de fenòmens,
1: sí,
0: culturals,
1: sí, sí.
0: Com, mira, Tintín, hi ha eclipsis.
1: Aha!
0: A les pel·lícules hi ha eclipsis. Uh-huh. A la literatura hi ha eclipsis. I sempre t'ho narren, jo no he vist mai un de veritat, 100% de sol. Però per això, suposo que en el món en què totes les experiències es poden tenir a un cop de dit i es poden uh-huh. veure, ostres, l'excitació que genera que una cosa tan extraordinària la puguis veure a ull nu, per entendre, bueno, en aquest cas ull nu, no, que t'has
1: sí,
0: de posar les
1: sí,
0: ulleretes.
1: Sí, sobretot,
0: Molt important.
1: I no qualsevol ullera,
0: però,
1: ja ho sabem, això, vull
0: ostres,
1: dir que...
0: Ostres, sí. té un extra, li dona un extra
1: sí,
0: brutal.
1: Sí, sí, sí. Jo diria que, és el que dius, no? Pocs fets astronòmics poden resultar tan espectaculars com un eclipsi. I com deies, a més, si és de sol, perquè ara la ciència pot explicar la immensa majoria de tot el que ens passa. Sortosament, no tot, Però pels antics, això que de sobte, en un dia de sol, irrompés l'obscuritat durant uns minuts...
0: Bestial.
1: Havia de ser, clar, evidentment, un fet prodigiós, senyal de grans auguris, de presagis prodigiosos, però també, evidentment, d'elements catastròfics.
0: Tu imagina't, ubica't en un moment de la història on els coneixements fossin reduïts comparat amb l'actualitat, i de cop no sapiguessis per què enmig del dia es fa de nit durant uns minuts, no?
1: Uh-huh.
0: Quina bestiesa. Per cert, la paraula eclipsi, d'on ve?
1: Sí, ve del grec eclipsis, que vol dir desaparició.
0: Ah, que bo.
1: Que és fabulosa.
0: Que bo.
1: Sí, sí. El primer del qual es té constància va tenir lloc a l'any 3340 abans de Crist, el 30 de novembre.
0: Ai, se sap que era el 30 de novembre.
1: Sí, sí, 30 de novembre del 3340 abans de Crist.
0: Si no existia aquest calendari, llavors.
1: Fa d'això, imagina't, 5.300 anys, i se sap per unes inscripcions trobades en un monument megalític a Irlanda.
0: Que bo.
1: 1.000 anys més tard, el 22 d'octubre del 2136 abans de la nostra era, en sabem que en va haver-hi un altre a través d'un epitafi que es va trobar a la Xina i on s'hi pot llegir. Aquí reposen els cossos de dos astrònoms, Si i O, els destins dels quals, tot i que tristos, eren previsibles. Van morir per no preveure un eclipsi i no haver avisat a l'emperador. És a dir, van ser executats per l'emperador de Xina perquè... un eclipsi... I per què? Pam, cap tallat.
0: Que no m'heu avisat, ja estava dormint. No? Hosti, que bo.
1: Quan la ciència no podia explicar a què eren els eclipsis, la mitologia, evidentment, ho feia. Potser no de manera massa rigorosa, però sí, segurament, molt més entretinguda.
0: Clar, m'imagino que totes les societats, totes les civilitzacions, d'alguna manera o una altra, de tot el món, perquè els eclipsis ara passarà aquí, o es podrà veure des de Catalunya, però en altres moments, com es deia, com deies ara, s'han pogut veure els de la Xina, des de l'Àfrica, des d'Amèrica, alguna explicació havien de poder-li donar, no?
1: I totes elles han interpretat els eclipsis com un fenomen prodigiós, però cadascuna, evidentment, a la seva manera. A la Xina, per exemple, era un dragó celestial que intentava menjar-se el sol, i per espantar-lo, el poble havia de colpejar tambors amb molta força.
0: Ostres, o sigui, els eclipsis ancestrals de, del Japó, a la Xina, dius.
1: A la Xina.
0: Ens hem d'imaginar que la gent començava a donar cops de tambor.
1: Sí. Ostres, A la cultura asteca, el déu Jaguar, Tepeyolotl, mossegava el sol i amenaçava en destruir-lo. A la mitologia nòrdica, dos llops gegants perseguien el sol i la lluna i quan els atrapaven succeïa l'eclipsi. A la Índia és el dimoni Raghu, que era castigat pels déus per veure l'elixir de la immortalitat. El seu cap tallat persegueix el sol i la lluna devorant-los de tant en tant.
0: Increïble.
1: En canvi, a les religions monoteístes, els eclipsis es valoren de manera diferent. Així, a línies, diguem-ne, molt generals, el Talmud es descriuen com a mals presagis.
0: Ah, sí,
1: El cristianisme com a auguris de fets prodigiosos i l'islam, més avançat en temes astronòmics, com a recordatori, evidentment, del poder d'Allah. Podríem pensar que amb l'adveniment del mètode científic, ben entrat al segle XVIII, aquestes creences i supersticions quedarien enrere. Però a casa nostra tenim un exemple que ens demostra just el contrari.

0: Un exemple al nostre país?
1: Al nostre país,
0: o sigui, un eclipsi que va passar en algun moment de la història.
1: El que va passar fa just 204 anys.
0: Carai.
1: 13 d'agost del 1822. Per tant, un dia després...
0: Que la mateixa data, quasi.
1: Sí. A les 7:20 del matí es va produir un eclipsi de sol al nostre país i l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà conserva un document per al qual les autoritats del moment avisaven a la ciutadania d'aquest fenomen.
0: Ah, ja hi havia un advertiment previ.
1: Un advertiment, sí.
0: Compte...
1: Compte que vindrà un eclipsi.
2: Es fa saber que el dia 13 d'agost...
0: No? Un ban municipal?
1: Això mateix, eh? En aquella època ja s'explicava científicament el fenomen, però encara influenciats per carences sobrenaturals d'altres èpoques, la nota advertia dels efectes que podria tenir a la població més sensible. La sang li farà formigueig.
0: Què diu?
1: Li cruixiran les dents.
0: Què diu?
1: Els ulls li brillaran i s'apoderarà del seu cervell una espècie de frenesí.
0: Però això és un document oficial?
1: Un document oficial.
0: De l'arxiu?
1: Sí. Hosti. La nota també afegia que aquest tipus d'eclipsis anaven seguits regularment de calamarsades, tronades, llamps i terratrèmols.
0: Carai.
1: El document no recull a quin àmbit geogràfic s'adreça, però podria tractar-se de Figueres i comarca, perquè procedeix del fons de la família Fages, de la capital a l'Empordanès.
0: T'imagina que vius a Figueres al segle XIX i t'arriba el comunicat de l'Ajuntament dient-te, compte que...

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: RAC & GO, el podcast per a emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
3: Change the world, or the world will change you.
4: RAC1 Podcast.
2: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
5: Els soldats dels dos bàndols van interpretar la foscor com un senyal de ràbia dels déus i, espantats, van deixar de lluitar immediatament.
6: Oh.
5: Van signar la pau i van segellar l'acord amb un matrimoni reial. Per aquesta raó, l'enfrontament es coneix com la batalla de l'eclipsi.
6: Brutal, eh? Almenys va portar la pau, mira.
5: Sí, però mira, d'aquest fet, aquest eclipsi és famós perquè va ser el primer de la història de l'humanitat en ser predit amb èxit, a més. I va ser una fita atribuïda al filòsof i matemàtic grec Tales de Milet.
6: Boníssim. Aquest és el primer dels eclipsis històrics. Va, anem amb el segon. On ens hem de remuntar fins a trobar-lo?
5: Doncs mira, ara hem de passar, avançar 600 anys fins al divendres 3 d'abril de l'any 33 de la nostra era i en un dels episodis més transcendents del cristianisme, que és la mort de Jesús.
6: Uh-huh.
5: Als evangelis de Lluc i de Mateu se'ns diu que en el moment de la seva mort una foscor sobrenatural va cobrir els cels, les tenebres, com es deien abans. Sempre s'havia interpretat això des d'un punt de vista, evidentment, d'una intervenció divina i fins i tot, òbviament i especialment des d'un punt de vista simbòlic. La Bíblia o els evangelis hem d'entendre que no és el mètode científic aplicat a textos, diguem-ne, escrits fa molts segles, no?
6: I a però vegades hi ha metàfores, no?
5: Evidentment, sobretot a l'Antic Testament. Però estudis científics i de la NASA apunten que aquell dia sí que hi va haver un eclipsi, però de lluna, no de sol, el que es coneix com la lluna de sang. I que va ser visible, a més, durant unes hores als cels de Jerusalem des del migdia, la sisena hora, fins a les 3 de la tarda, el que es coneixia com l'hora nona, que segons la tradició és quan mor Jesús.
6: Carai.
5: Imagina't, home, com a casualitat.
6: Espectacular. Sí,
5: o sigui, si no és el fruit, diguem-ne, una intervenció divina, sí, com a casualitat és extraordinària,
6: I ens queda un tercer eclipsi.

0: Quants segles tirem endavant?
1: Mira, aquest ens porta 15 segles més tard, l'any del senyor del 1504, i a Jamaica, on s'hi trobava Cristòfor Colom en el seu quart viatge a Amèrica. Les naus del famós navegant estaven danyades i ell i els seus homes van quedar atrapats a l'illa de Jamaica. Els indígenes, cansats de donar-los menjar, van deixar de proveir-los. I va ser llavors quan Colom va consultar les seves taules astronòmiques i va veure que hi hauria un eclipsi lunar total el 29 de febrer de 1504. Colom va dir llavors als caps indígenes que el seu déu estava enfadat amb ells per no ajudar els espanyols i que els faria desaparèixer la lluna. I així va ser. Quan l'eclipsi va començar i la lluna es va tornar vermella, els indígenes es van espantar tant que van suplicar Colom que els perdonés i els van portar aliments immediatament. I va ser llavors quan el navegant, en la seva infinita misericòrdia, va fer tornar, entre cometes, la lluna.
0: Que fort.
1: Colom no va ser l'únic que va enganyar uns indígenes. 450 anys més tard, un famós reporter ho faria al Temple del Sol.
0: L'hem citat abans, Tintín, sí, en una d'aquestes aventures que ens han quedat allò a la retina, no?, a la memòria infantil, i és, vaja, molt familiar per tota la gent que ens estigui escoltant, i segurament o hauran llegit el còmic o hauran vist l'adaptació,
1: sí,
0: en aquest cas, no sé si cinematogràfica que es va fer o...
1: Sí, però aquest episodi no surt, Tot i que, bueno, també val a dir que molts periodistes són periodistes gràcies a les aventures d'en Tintín,
0: Tot i que Tintín era un periodista que no enviava cròniques, però bueno, aquest és un altre tema.
1: No entrarem ara,
0: Viatjava i prou.
1: Però sí que és veritat que Tintín representa un punt iniciàtic en molts lectors. Mm. La primera vegada que jo vaig saber que existia una cosa que era eclipsi va ser per al Temple del Sol. Tantes altres vegades. I efectivament, estem parlant del Temple del Sol, el 14è volum de la sèrie creada per George Mierger, continuació directa de les 7 boles de cristall i que explica el viatge de Tintín, de Milú i del capità Haddock pel Perú per rescatar el professor Tornasol, que ha estat segrestat per una civilització inca perduda en el temps. Empresonats, són

0: condemnats a mort, però un providencial eclipsi del que Tintín està al corrent i que va creure als indígenes que és molt poderós, els acabarà salvant.
1: Home, és allò que els hi diu... Esteu fent enfadar els mateix. Déus. No?
0: És exactament allò del Colom, per entendre'ns, però sí, sí, en versió tintinaire. I, per tant, va ser una de les aventures, diguem-ne, un dels episodis més memorables. I parlant d'elements memorables, una cançó que parla d'eclipsis. A veure.

0: L'Arlegui, què t'ha passat? Que és l'últim dia de temporada o què?
1: Això és el bazar de les sorpreses, Xavi. Passem del Tintín a Colom, Jesús i la Bonnie Tyler. Què et sembla?
0: Bonnie Tyler! Increïble que posis una cançó que no tingui 250 anys de vida, més o menys, aproximadament. És el límit, més o menys, que es marca el Beurlegui. Sí, T'he de dir que, a més a més, ahir vam sentir la versió de la Judith Nederman i que sempre sona fantàsticament.
1: Home,
0: ens va deixar fa molt poc, per això, la Bonnie Tyler.
1: Sí. Recordem, és una cançó de l'any 1983, convertida en tot un clàssic de la història de la música pop-rock, tota l'Eclipse of the Heart, és a dir, Eclipse total del cor, d'aquesta cantant galesa, malauradament desapareguda la setmana passada. Poder sigui més coneguda la cançó com el tema del Turnaround.
0: Sí, senyor. Sí.
1: Sí, aquest era el Turnaround, vull dir que
0: a veure, diu moltes més vegades Turnaround que tot l'Eclipse has bajat.
1: Va ser publicada com a senzill, el seu cinquè àlbum, Faster Than the Speed of the Night. Va arribar número 1 de les llistes de països com els Estats Units, el Regne Unit, el Canadà i Austràlia. Ha conegut un munt de versions, ha sortit en diverses bandes sonores i, home, és d'aquelles cançons que, encara que n'estiguem al marge, diguem-ne, de tot allò que passa al nostre món, són definitòries d'una dècada com els 80s. I ja que parlem de bandes sonores, doncs va, acabem amb un eclipsi de cinema.

0: Doncs mira que ara estic desubicadíssim.
1: Home, és que a veure, tampoc no
0: amb
1: és que
0: doni
1: massa pistes.
0: No
1: amb
0: sé
1: això,
0: quina pel·lícula pot ser.
1: Hi ha diverses pel·lícules en què els eclipsis són o demostracions de prodigis astronòmics. El tema del 2001, per exemple, de Kubrick.
0: Sí.
1: De com els sacerdots aprofiten els coneixements. La pel·lícula Faraón, de l'any 66. Però aquesta, en aquest cas, és de la pel·lícula Apocalipto.
0: Home.
1: Que és aquella pel·lícula amb Mel Gibson. Que està molt bé, però
0: fascinant, però llarga.
1: Però, i que fa patir molt.
0: Sí,
1: jo
0: sí,
1: vaig
0: sí.
1: patir tota la pel·lícula, vaig dir, per favor, que s'acabi ja.
0: Sí,
1: que el matin o que el deixin viure, però que s'acabi ja. Recordem, en 2006, ambientada a les Terres de Yucatán, poc abans de l'arribada dels conqueridors espanyols, la història destaca, evidentment, per al seu realisme cruíssim, crudíssim.
0: Bueno, la és filmació... que és aquesta època, perdona, sí, que el Mel Gibson començava a fer pel·lícules que eren gore, directament.
1: Uf, favor,
0: com
1: sí.
0: La Passió de Cristo, que és una magnífica pel·lícula, però, home...
1: Però que... Sí.
0: Que tots tenim clavat com, vaja...
1: També és veritat que el darrer també s'ha volgut vendre un discurs ideològic en el sentit de, abans que arribessin els espanyols, que som els bons, aquella gent eren uns salvatges,
0: Sí, sí, sí.
1: I, home, ara no entrarem, però ja sabem...
0: El salvatgisme, a vegades, és...
1: És comú a la condició humana.
0: Anada i de tornada,
1: Sí, és igual que siguin d'aquí o que d'allà, El protagonista, recordem, és capturat per una tribu enemiga i salva la seva vida gràcies a un providencial eclipsi de sol. Per qui la vulgui veure, ara no es troba en cap plataforma.
0: Ah, no?
1: Aquelles coses que passen, sí.
0: No es pot veure.
1: No es pot veure.
0: És la gran mentida del segle XXI.
1: Ara,
0: és molt fort,
1: la gran mentida, Sí.
0: No, tot estarà al núvol.
1: Tot està al núvol,
0: Tot podreu arribar-hi.
1: Sí, sí, sí. I si la vols veure, que... patapam, a més, Vull dir que...
0: És molt gros, és molt gros.
1: Sí, sí. En fi.
0: Bé, en tot cas, l'Apocalipto, que si la voleu veure, doncs busca-vos la manera. O feu com feia Òscar Andreu quan va explicar amb els capítols del Doraemon, que és anar amb vies que potser no són tan...
1: Oh, escolta, hi ha una cosa que es diu encara biblioteques, que tenen una extraordinària col·lecció de DVDs, que hi ha un servei que es diu Préstec Interbibliotecari, i que es pot recórrer amb ell sempre quan tinguis una parella de DVD, evidentment.
0: Sempre que tinguis un DVD, que això és fonamental, que ja la majoria de gent ja no té.
1: Home, no fotis.
0: Home, perdona, què m'estàs dient?
1: Bueno, sí, que de veritat...
0: Vols que fem una enquesta quanta gent té la parella de DVD?
1: No, però que cal conservar el DVD per als temps en què el núvol tot això se'n vagi passeig.
0: Ara.
1: I llavors... vol veure la pel·lícula?
0: Què farem?
1: Doncs no tens DVD?
0: Doncs t'aguantes. Després també, els que hem tingut experiències de llogar DVDs o agafar DVDs de les biblioteques, també falta que funcioni.
1: Sí, sobretot si són pel·lícules infantils que estan plenes editades.
0: A vegades veus unes coses allà i unes ratllades per tot arreu que dius, bueno, el ficaré aquí i es farà malbé el DVD meu, no el disc. Bé, Berlegui, ha estat un plaer tota la temporada, com sempre. Moltíssimes gràcies per aquest magnífic basar de les sorpreses. Esperem que el curs que ve puguem seguir obrint aquesta finestreta durant moltes setmanes més.
1: Bueno, ja saps que ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. Estem a 452. La
0: mare Déu,
1: sí, senyor. Sí, 452 temes. Ja saps que per mi també és tot un privilegi poder compartir amb tu una nova temporada.
0: Estàs com el senyor Ramon,
1: Sí. I fem una crida també per tot aquell gestor que vulgui fer-se càrrec del basar de les sorpreses, clar que sí.
0: Gràcies, de veritat. Bones vacances, Berlegui, i fins al setembre.
1: Gràcies a tu, Xavi.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Dia lliure amb Xavi Bundó.
3: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Espanya cap a la segona estrella amb els nostres preus imbatibles, com en la cindra ratllada sencera a 49 cèntims al quilo i la tira de llom de porcatrossos a 4,39 € al quilo, del 17 al 19 de juliol.
6: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
7: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
8: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar algo junts.
7: Amb gent pionera.
9: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
7: I que vol canviar el món.
10: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
11: Rock and Go, el podcast per a emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta l'app i el web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
12: Change the world, or the world will change you.
13: RAC1 Podcast.
11: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
14: Ara, ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
15: ara que podem fer el que volem,
14: mullarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
16: I escoltarem els contes de Reco.
14: A la piscina! Al cotxe! O a l'hora de la migdiada!
17: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
18: I, oh?
14: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento. És en divertidíssim!
19: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
20: Els trobareu tots a l'aplicació i a Reco.cat.
13: RAC 1 Podcast.
14: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
21: Actualitzada al minut.
22: Alertes d'última hora.
21: Contingut exclusiu.
22: Entrevistes i temes virals.
21: El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
22: Podcast.
21: Fàcil i còmode.
22: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
21: Notícies.
22: Contingut exclusiu.
21: Ràdio en directe.
22: RAC més 1.
21: Podcast.
22: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més.
0: Bon dia a tothom, són les 8.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 19 de juliol del 2026. Va, que fa més d'una hora i mitja que ha sortit ja el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a l'entorn de 2:15 de la nit al canal Altra Punta de Catalunya. Un diumenge de nou càlid, xafogós. No estem en onada de calor tècnicament, però déu-n'hi-do. Avui a la Plana de Lleida ens podem acostar als 40 graus i a la costa superarem amb facilitat els 30. Va, arrenquem en aquest diumenge, de seguida que l'Abel ens explicarà els detalls d'aquesta qüestió meteorològica, arrenquem aquest darrer Via Lliure de temporada regular 2025-2026, com deien els Manels... Els Manel... Ens ha costat arribar fins aquí. Ja ho sabeu, perquè cada any ens passa que som els últims a tancar la paradeta, perquè som els últims de Filipines, però a partir de demà arrenquen 6 setmanes de programació d'estiu a RAC1 i, per tant, ens n'anirem, si ens ho permeteu, de vacances, i si no ens ho permeteu, també ho farem, una temporada més, després de 12 consecutives al Via Lliure. Permeteu-me un instant també per agrair immensament la feina d'un equip que ha estat al peu del canó tot l'any, i només ells saben el que costa viure al revés del món i, a més, haver d'escoltar allò de «Ah, però entre setmana també treballeu». Però ells també saben que en poden estar profundament, però profundament orgullosos. A la Clara, a la Sandra, a l'Eva, al Blai, la Judit, al Víctor, al Nucli Dur, i en Marc, i en Joan, i la Marina, els controls, i l'Aurora, i la Mireia, i la Mariona, i la Violeta, i el Bernat, i el Nil, i la Júlia, el Josep, el Jordi, el Quim, el Pau, la gent d'informatius, d'esports, de meteorologia, l'Abel, els que venen sempre i els que van i venen i els que venen i van. Sou molts, no me'n voldria deixar cap, perquè efectivament a vegades hi ha mobilitat interna, però és realment un luxe treballar amb vosaltres. I no només treballar-hi, també viure i també passar-ho bé. I deu ser que es nota perquè, sí, nois, tanquem avui la millor temporada de la història d'aquest programa. 10 temporades consecutives d'un lideratge absolutament incontestable al cap de setmana, i en aquesta ocasió trencant tots els registres que ens podíem imaginar nosaltres i els altres. Vam arribar a 749.000 oients al mes d'abril. Una xifra que mai cap programa del cap de setmana hi havia arribat en tota la història a Catalunya. Del cap de setmana i pràcticament d'entre setmana. Perquè l'únic que ha fet això de superar els 700.000 oients és el món a RAC1. És una xifra històrica per la ràdio del país, que estic convençut que no podrem superar mai, però que això sí, ens la guardem com un record increïble d'una època increïble. Els oients, gràcies, perquè tot el que fem només té sentit perquè hi sou, perquè ens ho feu saber, perquè pensem també nosaltres en vosaltres i notem la vostra companyia, encara que us penseu que som nosaltres els que us acompanyem. Dit això, ens queda un last dance, un últim ball, aquest Via Lliure de tancament, que clourem amb una gran festa de ball i de platja, de karaoke estival, que jo us diria que millor no us perdeu, o potser sí, no sigui que les audiències que hem aconseguit s'ensorrin de forma inexorable. Això en el dia que avui tot girarà al voltant de la finalíssima del Mundial de Futbol, ara de seguida en parlarem, fins i tot els que menys els agrada hauran d'aguantar que avui serà la notícia del dia, tot el dia, tot arreu i a tota hora, aquest Argentina-Espanya inèdit, que no durarà només avui que hi ha el partit, sinó demà i demà passat i l'altre i més enllà. Aquesta forta càrrega culer que hi amaga, amb la Masia com a protagonista, sens dubte, de la final, amb un duel entre elèctric, simbòlic, esportiu, ressons profètics en forma de baptisme físic i metafòric protagonitzats per Leo Messi i Lamine Yamal. Avui serà un dia gros. Si voleu, el podem gaudir junts. Vinga, va, que passen ara 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou un dia més al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs de la final del Mundial de Futbol als Estats Units, on s'enfrontaran Espanya i l'Argentina. És un partit inèdit que pot ser legendari, amb duel de Leo Messi i Lamin Yamal, dues generacions de jugadors fills de la Masia. La final començarà a les 9 i tindrà una pausa a l'estil Super Bowl, amb actuacions de grans estrelles com Shakira, Madonna o Justin Bieber.
0: Mentrestant, a Catalunya, els Mossos despleguen un important dispositiu especial per garantir la seguretat durant la final del Mundial i també després, amb les celebracions posteriors. El principal focus d'atenció serà el Fòrum de Barcelona, on s'instal·la la pantalla gegant de la ciutat. També hi haurà concentracions per mirar el futbol en una setantena de municipis catalans més.
1: Hi ha hagut un nou tiroteig a Catalunya. El rebuig a una petició de matrimoni va acabar ahir amb un enfrontament violent al barri de Sant Roc a Badalona. La baralla entre dos clans va provocar 4 ferits, 2 per arma de foc, un altre per arma blanca i un últim per un fort cop al cap. No estem per la vida de ningú.
0: I a l'Orient Mitjà s'endureix el conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta matinada de Washington ha contraatacat Teheran com a represàlia per la mort de 2 soldats americans ahir en un atac a Jordània. Són les primeres baixes de l'exèrcit nord-americà des que va créixer de nou l'escalada bèl·lica fa 2 setmanes.
1: I el Pride va recórrer els carrers de Barcelona sota el lema "Totes les realitats, un sol orgull". Va reivindicar els drets del col·lectiu davant l'auge de l'extrema dreta. La manifestació va reunir 140.000 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, 257.000, segons l'organització.
2: I pel que fa al temps, el dia ha començat amb temperatures altes, sobretot a la costa i en sectors del prelitoral, però també en comarques més interiors, on en molts llocs no han baixat dels 20 graus i en àrees de ponent fins i tot mínimes de 23 a 25 graus. Tot plegat presagi d'un dia en què la calor s'intensifica encara una mica més. No arribarem als 40, però els fregarem a ponent i en molts casos a l'interior 33, 35, 36 graus. Calor moderada, més moderada baix a la costa, però amb xafogó intensa. I com a novetat, entre mitja tarda i al vespre es poden escapar alguns ruixats o plogims poc importants al sud del país, sobretot a les Terres de l'Ebre.
0: Ara són les 8 i 6 minuts. I com us dèiem, aquest compte enrere per una gran final del Mundial de Futbol amb càrrega legendària.

0: Una final inèdita del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. Queden 12 hores perquè arrenqui un partit que serà únic, no només perquè la Roja i l'Albiceleste no s'han enfrontat mai en una final mundialista, sinó també per tot el show que la FIFA ha preparat adaptant-se per complet als codis d'entreteniment nord-americans. S'enfronten la vigent campiona a l'Argentina buscant el seu quart campionat en el que molt probablement sigui l'últim mundial de la icona Leo Messi, mentre Espanya és el primer mundial amb Lamine Yamal, que busca agafar-li el relleu com a símbol futbolístic, fent que la selecció espanyola miri d'aconseguir el seu segon títol mundial. Un cara a cara entre passat, present, molt influït, sens dubte, per la famosa foto de Messi Lamine, de caràcter gairebé profètic, que ha impressionat el món del futbol. El partit, purament el partit, Espanya-Argentina a les 9 de la nit al MetLife Stadium de Nova Jersey, és un esdeveniment que transcendeix amb escreix el món de l'esport, que també esquitxa els àmbits polític, social, econòmic, també cultural, amb tota la constel·lació d'estrelles i de vips de tota mena que reunirà l'estadi. Però sobretot és un gran partit de futbol, una final històrica entre dues seleccions amb estils i arguments molt diferents que opten a coronar-se com a dominadores mundials. Amb dos grans noms, com dèiem, Leo Messi, millor futbolista de la història, 39 anys, resistint a cedir el tron, i Lamine Yamal, 19 anys, que sembla cridat a assumir-ne el testimoni. Una final, per tant, clar component generacional, marcat segell blaugrana, tots dos formats a la Masia, de fet, una bona representació dels dos equips oest. Des de Nova York, enviat especial de RAC1 Mundial, Damià López, bon dia.
1: Bon dia. Espanya i Argentina s'enfronten a partir de les 9 de la nit a la gran final del Mundial, una final que reuneix tots els al·licients possibles i que centra les mirades de tot el planeta. Ahir a Nova York va ploure amb intensitat durant tot el dia i això va fer que la selecció espanyola hagués de suspendre el seu entrenament. En canvi, Argentina sí que va mantenir la seva sessió preparatòria, tot i que amb una mica de retard. Lamine Yamal, encara que amb molèsties a la cuixa esquerra, jugarà i serà titular. És un partit que ningú es vol perdre. Les últimes hores aquí a Nova York ha parlat el president del Barça, Joan Laporta, que ha dit que respectant Leo Messi espera que aquest sigui ja el moment de Lamine Yamal.
2: Creo y quiero que mañana sea el partido de Lamine y que ya se consagre, porque es ley del fútbol, ¿no? Hay jugadores que son referencia en un momento determinado y ahora pues toca un cambio.
1: Laporta ha afegit que aquesta final, amb el duel entre Lamine i Messi i amb 8 jugadors del Barça, la selecció espanyola és motiu d'orgull com a president del Barça. Ha volgut explicar exactament què hi fa als Estats Units tants dies i amb una posició tan marcadament favorable i propera a la selecció espanyola.
2: El Barça lo que ha venido aquí es a apoyar a la selección española. Creo que el hecho de que nuestros jugadores estén en la selección es motivo de orgullo y de agradecimiento y bueno, estoy muy muy agradecido.
1: Espanya busca el seu segon Mundial després d'haver guanyat el primer el 2010. Argentina intentarà fer-se amb la seva quarta estrella, segona consecutiva. Si ho aconsegueix, seria el primer cop en tota la història que un mateix futbolista, seria Leo Messi, aixeca la Copa Mundial com a capità en dues edicions consecutives. El partit a les 9 de la nit, al MetLife Stadium de Nova Jersey, Espanya-Argentina, la final de les finals.
0: Efectivament, després d'aquesta càrrega que té la Masia en aquesta final, no només per Lamine i per Leo Messi, també per la participació a la selecció espanyola de Gavi, de Cubarsí, d'Olmo, d'Eric García, de Grimaldo, de Cucurella i de Víctor Muñoz. Per tant, fins a 9 jugadors dels que conformen les plantilles de les dues finalistes estan formats a Can Barça. Quim Salvador, bon dia.
3: Bon dia, Xavi.
0: Més detalls que no podem passar per alt del partit, perquè qui l'arbitrarà?
3: Sí, esperem que no s'hagi de recordar el seu nom un cop s'hagi acabat, però sempre és un factor important i a tenir molt en compte. Xiularà l'eslové Slavko Vincic, que de fet ja ha xiulat finals de Champions i d'Europa League i que d'alguna manera amb el partit d'avui, amb 46 anys, arriba al cim de la seva carrera dirigint per primera vegada una final de la Copa del Món de Seleccions. Vincic estarà assistit des del bar per l'alemany Bastian Dankert.
0: Evidentment, tota la premsa, ja no només catalana o espanyola, esportiva, no esportiva, a tot el món parla d'aquesta final, com deia, molt blaugrana, però per Messi, per Lamine i per la resta de jugadors formats a la Masia que recollíem fa un instant.
3: Sí, el País Anfitrió, el USA Today, qualifica el partit de blockbuster i s'inclina clarament per Espanya. El New York Times també en reconeix la superioritat del combinat espanyol, però el desenllaç de la final remarca és difícil de predir. Més neutre, el Washington Post parla d'un enfrontament que fa salivera. A França, l'equip titula Espanya desafia Messi. A Alemanya, el Bild també es refereix a un megaduel entre Messi i la jove i poderosa selecció espanyola. I a Itàlia, la Gazzetta dello Sport presenta una final inèdita que ja és història. A l'Argentina, el diari Olé diu que el partit pot coronar un equip que ha fet època i acomiadar Messi en el cim. I el Clarín exclama, ha arribat el gran dia, anem a per totes Argentina. També als quioscos de casa nostra, Mundo Deportivo descriu un duel èpic i Santi Nolla adverteix que Espanya no hauria de fer cas de l'etiqueta de favorita perquè, diu, no ho és. L'Esport diu que arriba a un enfrontament mai vist, el futbol col·lectiu de la Roja contra la intensitat i la qualitat de l'Albiceleste, i l'Esportiu posa el focus en aquest preciós cara a cara intergeneracional entre dues figures universals fetes al Barça.
0: Hi ha hagut un factor, aquí és molt repetitiu, perquè clar, aquesta fotografia fa anys que corre per aquí i l'hem vista moltes vegades, el que passa és que l'impacte mundial que ha tingut la fotografia amb aquesta final de la Copa del Món entre Messi i Lamine, aquest baptisme simbòlic en una banyera quan Lamine era un nadó de pocs mesos, doncs a nivell mundial ha generat un impacte descomunal. L'expectació és altíssima aquí, allà i a més enllà, també a Nova York. Damià, la final d'avui és un gran espectacle, però és que ahir l'ambient a la ciutat era dels grans, grans, grans esdeveniments.
1: Sí, el dia d'ahir a Nova York va estar marcat per les aficions que van envair els carrers de la ciutat. Un miler d'espanyols van fer una marxa al migdia que va arrencar al Madison Square Garden, i especialment emotiu al banderazo argentí a Times Square, que va reunir prop de 30.000 persones, un autèntic espectacle de càntics i animació que es va allargar durant més de 5 hores amb molts aficionats que han viatjat a Nova York sense entrada. En aquests moments la situació és molt i molt complicada per als aficionats que són aquí a la ciutat, que volen assistir al partit però que no tenen entrada. Els preus no baixen dels $8.000. És impossible aconseguir una entrada per menys. D'altra banda, ahir a Nova York va estar plovent durant tot el dia amb molta intensitat. Això va fer que baixessin les temperatures i que millorés la qualitat de l'aire després dels problemes causats pels incendis a Canadà. Cal recordar que el MetLife, l'estadi de la final, és descobert. Avui, això sí, no s'espera que plogui, però el partit és a les 3 hora local i farà més calor que ahir, així que els futbolistes han d'estar preparats per parir de valent amb la calor que farà aquella hora. I recordem també que el descans serà d'exactament 17 minuts, o això ha promès la FIFA, amb les actuacions de Shakira, Madonna i Justin Bieber, i el reacondicionament de la gespa. Donald Trump, Pedro Sánchez, el rei d'Espanya, la reina, les infantes, un partit que no s'ha volgut perdre ningú. Avui Nova York, més que mai, és la capital del món.
0: Gràcies, Damià. De fet, probablement, ara que repassàvem portades de diaris, probablement una de les millors és la del diari La Vanguardia, amb un titular que ens encanta: Mundial 2026, Lamine Yamal i Leo Messi, el nen i el mite disputen una final històrica. El nen i el mite. És una explicació fantàstica del que és aquesta final, i a més la portada amb una fotografia doble, simètrica, entre Leo Messi i Lamine Yamal. Lamine Yamal a l'esquerra conduint la pilota amb la cama dreta i anant cap al centre de la portada, i Leo Messi també, en aquest cas des de la dreta, anar-se'n cap a l'interior, jugant la pilota amb la cama esquerra. Però en tot cas una imatge absolutament simètrica, jugant aquesta idea de la consecució del trasllat d'èpoques. A tot això, ahir, Quim, estem parlant molt de la final. Ahir es va jugar la final que s'anomena de consolació, el partit pel tercer i quart lloc. La veritat és que normalment són partits que no interessen gairebé ningú, però és que va ser tan espectacular,
3: sí,
0: que el resultat, com deies aquest matí, era de partit de tenis, sí, molts gols i molta intensitat.
3: Sí, sí, és un partit que a nivell, vaja, no passarà a la història, però
0: no
3: té cap transcendència, quedar tercer o quart al Mundial, què vols que et digui, sobretot per dues seleccions de cartell gran, com França i Anglaterra. Diferent és quan hi pot arribar una selecció més humil, però és que va ser un autèntic partidàs, sens dubte el millor fins ara del Mundial, i no recordo un enfrontament de seleccions,
0: sí, sí,
3: tan espectacular, tan
0: goig, 4,
3: i tan emocionant. Els anglesos es van avançar de seguida amb gol de Declan Rice, minut 3, abans del descans guanyaven ja 4-0. També havien marcat a la primera part Konsa i Saka, que en va fer dos, i encara un tercer per arrodonir un hat-trick després de la segona de penal. 4-0 el descans, allò sembla dat i beneït, però França va reaccionar i es va arribar a posar 3-4. Dos gols i una assistència d'Mbappé. Per cert, era segurament gairebé l'únic punt d'interès del partit, si marcava Mbappé, per això que es disputa la pilota d'or del Mundial amb Messi. Doncs bé, dos golets més del francès del Real Madrid, que se situa amb 10, màxim golejador del Mundial. Veurem què fa Messi aquesta nit. Messi en té 8, difícil, però de moment Mbappé és la botador provisional amb aquests 10 gols. També va marcar Barcola, també va marcar Dembélé, i al final ho va arrodonir posant la cirereta amb un gol gairebé maradonià, una jugada espectacular, el madridista d'Anglaterra, Bellingham, que va posar ja el temps afegit aquest increïble 6-4 en un partit de seleccions, tercer i quart lloc del Mundial.
0: Que també va tenir participació blaugrana,
3: poqueta,
0: però poqueta.
3: Cas, sí.
0: Condé, per part de França, va entrar al minut 90, i Anthony Gordon no va jugar, curiosament,
3: no.
0: En aquesta ocasió es va quedar a la banqueta. Com dèiem, però més enllà de la part purament futbolística, la final d'avui, aquesta del Mundial, serà tot un gran show estil nord-americà. Per primera vegada, el descans del partit es converteix en un gran espectacle musical a l'estil de la Super Bowl, amb actuacions de primer nivell, que, això sí, allarguen la pausa. És a dir, s'assalten els criteris habituals de la FIFA, de fet, hi ha hagut acord per fer-ho, perquè en comptes de durar 15 minuts, que és el que està establert, duri 17 minuts. No seran els 30, 40 minuts, fins i tot, com s'havia especulat en algun moment. És un espectacle que l'espectacle en si dura 11 minuts i els altres 6 són per muntar i desmuntar tot l'escenari i acabar de deixar la gespa regada i en condicions per la segona part. El concert de la mitja part estarà coordinat pel líder de Coldplay, Chris Martin, i reunirà algunes de les grans estrelles de la música internacional, entre les quals Shakira, que és la interpretadora, l'artista que interpreta l'himne oficial del Mundial. Però a més de Shakira, també hi serà Madonna, el grup coreà BTS i Justin Bieber. El muntatge de l'escenari, les actuacions i el desmuntatge obliguen a allargar aquest descans, com dèiem, més enllà dels 15 minuts habituals. La FIFA ha aprovat aquesta excepció, però també hi haurà un gran espectacle abans que comenci el partit. Uns 90 minuts abans de la final, l'estadi de Nova Jersey acollirà una gran cerimònia de clausura, un acte encapçalat pel cantant Post Malone. Hi haurà actuacions de Robbie Williams, de Laura Pausini, de Jennifer Hudson, que és qui interpretarà l'himne dels Estats Units. La FIFA ha confirmat que l'estadi, com no es podia esperar d'una altra manera, tindrà ple absolut, malgrat el preu de les entrades, que en alguns casos s'ha disparat, atenció, als 40.000 dòlars. 40.000 per anar a seure a veure el futbol. De fet, segons el The Guardian, atenció amb les xifres, la FIFA anunciarà, encara no ho ha fet, ingressos rècord amb aquest Mundial de 15.000 milions de dòlars. 15.000 milions de dòlars facturarà la FIFA, superant amb escreix els objectius que s'havien fixat abans del torneig. Ara suposo que enteneu també la frase que llançava Gianni Infantino ahir davant Donald Trump, molt content de la participació del govern dels Estats Units. Encara pel que fa a la part econòmica, la FIFA també posarà a la venda per primer cop la gespa de la final. Se'n posaran a la venda 2026 fragments, 2026 com l'any, que costaran cadascun $450, cadascun tros de la gespa. La prevenda està oberta i el que també es comercialitzarà, com ho dèiem ahir, és l'anell de campions. Recordem que enguany la FIFA premia els jugadors de la selecció guanyadora amb un anell d'or i joies precioses a l'estil NBA o d'altres competicions nord-americanes. Aquest també se'n fabricaran 2026 unitats, de les quals 30 pels equips, la resta, per tant gairebé 2.000, s'obriran a la venda. Avui que, des del punt de vista social i polític, és molt interessant també el que ha de passar a la llotja presidencial, amb una imatge que pot ser inèdita. El president dels Estats Units, Donald Trump, que és qui exerceix d'anfitrió, de fet, qui entregui la Copa del Món a la selecció campiona serà a la llotja, estarà acompanyat del president de la FIFA, Gianni Infantino, però amb les càmeres pendents, entre altres coses, de la possible salutació a la llotja de Trump amb Pedro Sánchez, que també hi serà, i que tornen a coincidir pocs dies de la cimera de l'OTAN en un moment clarament marcat per les tensions entre Washington i Madrid. Ara bé, els dos líders no s'hauran de cantó perquè la delegació espanyola l'encapçala el rei Felip VI, acompanyat de la reina i de les infantes, que com a màxima autoritat és qui serà més a prop de Trump. No viatja, en canvi, el president argentí Javier Milei, que per superstició, ho dèiem ahir, per les càbales argentines, veurà el partit des de casa seva. Tot plegat, un Mundial que ha estat marcat per algunes polèmiques també de caràcter polític. L'última, la que van protagonitzar els jugadors argentins amb el missatge de les Malvines són argentines. S'havia plantejat si la FIFA sancionaria els jugadors per exhibir missatge polític. Doncs bé, de moment, des de Washington donen suport als jugadors argentins. La Casa Blanca defensa els futbolistes, diu que als Estats Units hi ha llibertat d'expressió absoluta. Més enllà de la lectura política de la final, també hi ha un ull posat al cel de Nova York, perquè després d'una setmana on ha preocupat el fum procedent dels incendis forestals del Canadà, sembla que la situació millora, tot i que ara encara plou a la zona allà on s'ha de jugar el partit. Tot plegat va marxant i farà sol i calor moderada a l'hora de l'enfrontament. Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
0: És així, eh? Després de tot aquest debat sobre la boira, sobre el fum, la situació ha millorat.
4: Sí, han tingut sort perquè la situació era complicada, perquè de fet ahir va tornar a augmentar una mica la concentració de fum, però van tenir aquestes tempestes que no van permetre l'entrenament de la selecció espanyola, però sí que s'han endut tota aquesta fumera i la qualitat de l'aire millora, tot i que ara encara és moderada, però l'hora del partit serà bona, la qualitat de l'aire, amb sol i uns 27 graus, calor per tant també que no és exagerada, 27-28 graus a l'hora que comenci el partit, les 9 de la nit hora catalana, les 3 de la tarda hora de Nova York. Ara, com dèiem, encara plovisqueja poca cosa en aquesta zona del nord de l'estat de Nova Jersey, també cap a Nova York, després de les tempestes d'ahir, que déu-n'hi-do, perquè a la zona més propera de l'estadi van ploure 60 litres per metre quadrat i a la ciutat de Nova York, a Queens, en van ploure 90. Però tot això ja és història, va marxant i el que sí que tindran és una mica de vent del nord, que no creiem que condicioni el partit, però, en tot cas, aquest vent del nord que farà el que dèiem, que la calor tampoc sigui exagerada, 27-28 graus a l'hora que comenci el partit.
0: I mentrestant, a Catalunya també està tot preparat per aquesta final, que genera tota aquesta expectació. Els Mossos d'Esquadra han planificat un dispositiu important amb agents de paisà i també ARRO, brigades mòbils i de la policia local, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant la final, però també sabeu que hi ha moltes poblacions del país, una 70, que instal·len pantalles gegants per seguir-ho. Per tant, seguretat durant la final, però també en les celebracions posteriors, Violeta Martos.
5: Sí, el dispositiu més important es desplegarà a Barcelona, on els Mossos activaran un centre de coordinació per operativa regional i des d'allà es coordinaran amb la Guàrdia Urbana. Més enllà de la presència policial al fòrum, on hi ha instal·lada la pantalla gegant, també hi haurà tres punts calents més, són la plaça Catalunya, la plaça Espanya i l'Arc de Triomf. I més enllà de Barcelona, la policia també desplegarà dispositius allà on es preveu que les celebracions d'una o altra selecció puguin suposar més risc. Per exemple, és el cas de Castelldefels, al Baix Llobregat. La ciutat ha instal·lat una pantalla gegant, però a més hi viu un important nombre d'argentins i hi van haver petits aldarulls després de la classificació d'Espanya per la final.
0: Certament, la colònia argentina és molt, molt important a casa nostra i, per tant, compartir l'espai pot generar uns certs moments d'atenció, tot i que esperem que no passi. A part de Barcelona o Castelldefels, hi ha una 70 de municipis que han instal·lat aquestes pantalles per poder seguir la final del Mundial. De fet, es podrà seguir a les 10 ciutats més grans del país, en totes hi haurà pantalla gegant, i també se n'han posat a la majoria de municipis de l'àrea de Barcelona o de Tarragona.
5: Sí, la decisió d'instal·lar o no pantalles per seguir el Mundial ha generat polèmica a molts llocs. A ciutats com Figueres, Girona, Vic o Sant Cugat del Vallès, les autoritats han decidit no fer-ho, i en molts casos perquè els governs són independentistes, però no sempre és així. A Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, hi governa Esquerra amb 10 regidors, però l'alcalde ha decidit instal·lar una pantalla gegant i això ha generat polseguera entre els veïns. A Manresa, en canvi, també governa Esquerra. L'Ajuntament no organitza la projecció, però se n'encarrega l'equip de futbol, el Centre d'Esports Manresa. El club té dos exjugadors, les seves categories inferiors convocats al Mundial, són Joan Garcia i Marc Pubill, i més enllà del debat també s'han produït imatges curioses, per exemple, la Ràpita, al Montsià, la pantalla gegant estarà situada precisament a la plaça 1 d'octubre.
0: A tot això, qui ha sumat polèmica al voltant de les pantalles a les últimes hores és el PP. Alberto Núñez Feijóo aprofitava per tirar la cavalleria per damunt dels alcaldes que no volen instal·lar pantalles per veure el partit als seus municipis. Recordem, de totes maneres, que el partit es pot veure per qualsevol televisió, no és de pagament. Es pot veure en una narració de pagament, però Televisió Espanyola l'emet, de fet, en dos canals diferents, a la 1 en castellà i a la 2CAT en català. Però més enllà d'això, el president del PP diu que hi ha alcaldes independentistes que no volen que la guanyi la selecció espanyola, però que el Partit Popular els guanyarà, diu, dins i fora del terreny de joc. Feijóo ho ha dit mentre presentava els candidats catalans del partit a les pròximes municipals, un acte on va aprofitar, tot i que es diu que no s'ha de fer, barrejar política i esport. Des de Madrid, Roger Perciba.
6: Sí, primer Feijóo identifica el Partit Popular amb la selecció espanyola.
7: Todo el PP de España será de un único equipo de fútbol, la selección española.
6: I després crea bàndols, assenyala els que volen que perdi la selecció.
7: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
6: Feijóo no esmenta el polèmic article de Rajoy, tampoc els pactes amb Vox i la prioritat nacional, però diu que aspira a viure en una societat inclusiva.
7: Me gustaría que España se pareciese más a su selección. Un país que no pregunta constantemente de dónde se viene.
6: I quan toca fer metàfora del relleu a la direcció del partit, Feijóo admet que té bona banqueta de suplents.
7: Ser presidente nacional del partido es un tiempo limitado en la vida. Si tienes que irte, no hay ningún problema.
6: perquè diu no és com Sánchez.
7: Yo no quiero que me llaméis el puto amo. Yo no soy Sánchez.
6: A qui acusa de defensar els interessos personals per sobre dels col·lectius.
0: Gràcies, Roger. Interessant, eh? Com Núñez Feijóo, m'ha creat l'atenció, però permeteu, com diu la paraula futbol, no? Sabeu que aquí hi ha sempre molta discrepància. Aquí diu en castellà futbol, furbol, fútbol, però en la versió Núñez Feijóo és fútbol. No sé si ho heu sentit. Fútbol. Directament, sense T, ni L, ni R, fútbol. Per cert, la final del Mundial també alterarà alguns horaris laborals. Hi ha empreses que han decidit tancar abans, bé perquè els treballadors vegin el partit, bé perquè segurament notaran un descens de venda quan sigui l'hora de la final. Marques de roba com Inditex, també cadenes de supermercats com Carrefour han adaptat els horaris, alguns abaixaran la persiana a les 8, d'altres a 2:15, d'altres directament a les 9 del matí, de la nit. Mentrestant, a l'Argentina, l'expectació també és enorme. L'emoció per mirar de conquerir aquest nou Mundial, seria la quarta estrella, ha eclipsat per uns dies totes les tensions econòmiques, socials i polítiques d'un país que viu en crisi permanent. Tota l'atenció ara es concentra exclusivament en el futbol. Corresponsal de RAC1 a Buenos Aires, Berta Rabandós, bon dia.
8: Bon dia. Els argentins encara en la final d'aquesta nit amb il·lusió i nervis. La possibilitat que Messi pugui tornar a alçar la copa els emociona, mentre el país travessa un context polític i econòmic complex. Saben que Espanya pot ser un rival difícil, però dipositen la seva fe en la passió dels jugadors i de l'afició.
9: Tiene una garra, un espíritu, el equipo que tiene Argentina, tiene algún espíritu que lo empuja y una resiliencia que hace que no se rindan ante la adversidad. Yo creo que eso es lo que mejor tienen.
10: Argentina tiene que ganar porque es el país más futbolero del mundo.
11: Pero estoy segura que va a ganar Argentina. Lo que me da pena es que se va a jubilar Messi.
12: Con la pasión que tienen estos jugadores, la verdad que se pasan. Estamos felices, felicísimos los argentinos. Y creo que no hay una hinchada como la nuestra.
8: No obstant això, no respiren tantes ànsies de guanyar com les que hi havia al Mundial de 2022, ja que molts argentins es donen per satisfets amb la victòria a la semifinal contra Anglaterra, el seu rival històric i polític.
0: Com dèiem, gràcies Berta, des de Buenos Aires, la colònia argentina és molt important a casa nostra i ahir es va notar aquest ambient des de Barcelona. Amb centenars d'aficionats de la selecció argentina ocupant ahir la platja de la Nova Icària amb música i petards. A la capital catalana hi viuen, recordem, més de 50.000 persones nascudes a l'Argentina, segons l'últim padró, i el conjunt de Catalunya en serien prop de 120.000 els argentins a casa nostra.

Un minut i seran 8:45 del matí. A les portes d'aquesta final i amb la lògica preocupació per la seguretat de tots els ajuntaments que aquesta nit instal·laran pantalles gegants, ahir a Badalona s'hi va viure una situació a nivell de seguretat complicada amb l'enèsim tiroteig que va deixar 4 ferits. En aquest cas va passar al carrer Marquès de Montroig, això és al barri de Sant Roc, més o menys a la plaça Roja del barri de Sant Roc. Fonts de l'Ajuntament de Badalona van confirmar a RAC1 que es tractaria d'un enfrontament entre clans familiars per un casament. És un conflicte, explica avui el Toni Muñoz, que hauria començat a La Vanguardia, hauria començat divendres, quan la família de la noia va rebutjar la petició de matrimoni que s'havia fet. La família. Segons La Vanguardia, l'entorn del noi es va presentar ahir a Sant Roc per mirar de parlar-ne, però la trobada va acabar malament i va acabar a trets. Dels 4 ferits, 2 són per arma de foc, un per arma blanca i un altre que va rebre un fort impacte al cap. Tots, això sí, fora de perill, els Mossos continuen investigant el cas. Amb aquests ja són com a mínim 8 els incidents amb arma de foc que hi ha hagut aquest any a Badalona. 8. Un dels més greus va ser a finals de maig, us ho explicàvem també en aquest programa, quan una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala perduda al carrer Còrdoba, també al barri de Sant Roc. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, només en els primers 6 mesos de l'any, els incidents amb armes de foc a Catalunya han deixat ja 6 morts i 27 ferits.

0: Mentrestant, a casa nostra, 8:45 del matí, continuem tenint temperatures altíssimes i això significa que es manté el risc d'incendis. El pla alfa dels agents rurals continua tenyit de vermell a l'interior del país, per tant, avui molta precaució de nou. El Prepirineu de Lleida, a l'interior de les Terres de l'Ebre, també la zona de l'oest de l'Empordà, hi ha fins a 22 municipis de 7 comarques diferents en risc màxim d'incendi i uns altres 235 pobles que estan en nivell molt alt. A més, recordeu que hi ha 3 espais naturals que continuen tenint restriccions d'accés: el Montmell Marmellà, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. De fet, en aquest últim, a la Baronia de Rialb, ahir va haver-hi un foc que va cremar 15 hectàrees. Els bombers però el van poder controlar bastant ràpidament. També a la tarda hi va haver-hi un incendi de rostolls que va cremar a Pontils, a la Conca de Barberà, però en aquest cas el foc també està controlat. Des dels bombers demanen molta prudència. La inspectora Anna Martín recordava a RAC1 que la vegetació està molt seca per les onades de calor i que cal extremar les precaucions.
1: Malgrat no hi hagi una de calor, la vegetació segueix estant força compromesa i per això el pla alfa encara està en una situació de perill. Seguirem amb la mateixa actitud amatent per intentar estar pendent de tot el que vulgui passar. Malgrat hagi baixat una mica la temperatura, veiem a lo millor pues, el cel més ennuvolat i no tinguem la mateixa sensació de calor d'abans, a nivell de vegetació la tenim molt disponible.
0: Demà Protecció Civil li ha advertit que el risc d'incendis es dispara per un nou repunt de temperatures. Hola, Belcaral, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: La calor i el vent faran anar de corcoll els bombers avui, però sobretot demà, no?
2: Sí, les temperatures és el que ens comentaven. Han baixat, però continuen molt altes. I ahir ja vam acostar-nos als 40 graus en alguns sectors de Ponent. Va fer molta calor, sobretot en comarques interiors. Avui també fregarem els 40, sense arribar-hi, però en tot cas 38-39 en zones de les comarques de Lleida. I aquestes màximes de 35-36 graus i aquestes humitats, que malgrat que ara encara es mantenen moderadament altes, no hem tingut una nit tan humida com l'anterior, ni a l'interior, ni tampoc sobretot a la costa, però en tot cas la humitat baixa al centre del dia i el que a l'hora que baixa la humitat i puja la temperatura també augmenta el vent. Una tarda tampoc és que hagi de ser especialment ventosa, però aquesta marinada que entra al centre del dia durant l'estiu. I a més ara tenim una mica de tramuntana, lleugera tramuntana, que ha d'anar menys, ha d'anar desapareixent, però és la que ha fet que a Portbou, per exemple, la mínima no hagi baixat dels 27,4 graus. Per tant, déu-n'hi-do, a Barcelona ciutat, al centre, al Raval, no s'ha baixat dels 26,4. Mínimes de 23-25 graus en molts sectors de la costa, en àrees del prelitoral i en comarques més interiors també trobem moltes mínimes que no han baixat dels 20 graus, nit tropical, i cap a Ponent, cap a la Plana de Lleida, 23-24-25 graus. Per tant, ja partim de temperatures molt altes, malgrat que ara mateix doncs, hi ha zones evidentment del Pirineu i altres zones de muntanya on l'ambient és una mica fresc, però ràpidament, amb un bon sol, les temperatures aniran pujant. Una novetat, a la tarda, i això és bona notícia, pot ploure una mica al sud del país, a poca cosa, però alguns plogims o alguns ruixats, es podem tenir les Terres de l'Ebre, sobretot, si apareixen, doncs bona notícia pel tema dels incendis.
0: Quan pot ser que comencem a tenir temperatures normals per l'època?
2: Doncs a finals de la setmana entrant i principis de la següent, ja a finals del mes de juliol. En tot cas, repunta una mica més de calor entre avui i dilluns, dimarts, i després a partir de dimecres va baixant de manera progressiva, a poc, i ja veurem si després s'acaba normalitzant, que normalitzar-se igualment vol dir que ha de fer molta calor perquè estem al preestiu, però no temperatures tan disparades com hem tingut últimament.
0: Gràcies, Abel.
2: De res.
0: 8:34 minuts, i per cert, en el que portem d'estiu ja s'han declarat incendis a totes les comarques del país. Totes. Segons dades dels bombers recopilades per RAC1, és el primer cop que això passa, que hi ha incendis a totes les comarques, des que hi ha registres, que això va arrencar el 2011. S'han declarat focs a totes les comarques i a un de cada 4 municipis. A més, el 2026 també és l'inici d'estiu amb més simultaneïtat d'incendis de tota aquesta sèrie històrica que arrenca el 2011. Josep Moragas.
3: Sí, hi ha hagut incendis a totes les comarques, el que no havia passat mai des que recopilen aquestes dades, des del 2011. La comarca amb més incendis ha sigut el Vallès Occidental amb 40 focs, seguit del Segrià amb 31 i el Baix Llobregat amb 23. A més, el 2026 és l'estiu amb més simultaneïtat d'incendis de tota la sèrie. La meitat dels dies s'han declarat 7 o més focs. El segon estiu amb més simultaneïtat, amb més focs al mateix temps, va ser precisament l'any passat, el 2025. La resta d'anys queden molt per sota d'aquesta dada. Els anys anteriors, amb prou feines, arribava al 20% els dies que hi havia més de 7 incendis. A més, en el que portem d'any ja acumulem 439 incendis, el tercer registre més alt després del 2012 i del 2022. Pel que fa a la superfície cremada, no és tant com en altres estius. S'han calcinat 4.300 hectàrees.
0: Gràcies, Josep. Això pel que fa a casa nostra. Mentrestant, a l'Aragó, l'incendi d'Orés continua actiu, però les autoritats diuen que la situació ha millorat una mica respecte als últims dies. El foc, que va arrencar dimecres, ha cremat ja gairebé 16.000 hectàrees i afecta un perímetre de 80 quilòmetres. El conseller de Medi Ambient del govern aragonès, Luis Bendicho, ha explicat que el perímetre no ha crescut en les últimes hores i que, tot i que encara no el poden donar per estabilitzat, la bona notícia és que ja no està descontrolat.
4: Sigue activo. He visto que es un incendio que llevamos ya cerca de 16.000 hectáreas, 80 kilómetros de perímetro, pero somos más optimistas porque en estos momentos el fuego no avanza, el fuego en este momento lo tenemos controlado. No podemos decir que está perimetrado el conjunto de los 80 kilómetros, pero desde luego la situación es más positiva de lo que teníamos ayer a estas horas.
0: Aquest incendi, que ja és el pitjor d'aquest any a tot Espanya, aquestes 16.000 hectàrees cremades, diu que les autoritats han permès de retornar els veïns de 5 municipis que estaven evacuats, però encara han pogut tornar a casa puntualment, però encara no poden tornar a viure-hi. Mentrestant, a la Mierla, a la Serra Nord de Guadalajara, les flames ja han arrasat 9.000 hectàrees, hi ha vora 700 desallotjats, i atenció, perquè aquest cas de Guadalajara, que és un incendi que està cremant amb molta intensitat, un dels principals sospitosos d'haver-lo provocat és l'alcalde d'un dels municipis de Robledillo de Mohernando, que és del partit de Vox. La Guàrdia Civil l'investiga perquè diu que podria haver provocat ell el foc mentre treballava amb una màquina recol·lectora. Doncs bé, l'alcalde ja ha sortit al pas, s'ha defensat, diu que no n'és el responsable i reclama respecte per la presumpció d'innocència. 2:15 del matí, i com dèiem, us hem estat parlant de la final del Mundial de Futbol. A les portes d'aquesta final, el conflicte entre els Estats Units i l'Iran s'endureix i torna a deixar els dos països a un pas de la guerra oberta. Aquesta matinada ja advertia, de fet, l'Iran, des de fa hores, que quan s'acabés el Mundial de Futbol tornarien els enfrontaments de forma molt directa. Aquesta matinada els Estats Units han bombardejat de nou territori iranià, diuen, com a represàlia per la mort de dos soldats nord-americans en un atac iranià a Jordània. Són aquestes dues les primeres baixes nord-americanes des de la nova escalada de fa dues setmanes. De fet, Teheran dona directament aquesta treva que va arrencar fa un mes per trencada. El govern iranià ha deixat en suspens aquest alto el foc que van signar amb Trump el 17 de juny, i perquè diu que l'administració Trump l'ha incomplert. Aquesta ha estat la vuitena nit consecutiva d'atacs nord-americans sobre territori iranià. Segons el Ministeri de Sanitat, en les últimes tres setmanes han mort una cinquantena de persones i més de 500 han acabat ferides. Washington diu que només ataca objectius militars, sobretot a la zona de l'estret d'Hormuz. L'Iran responia amb míssils i drons contra objectius vinculats als Estats Units dels països del Golf. I mentrestant, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, obre la porta a detenir Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, quan aterri a Nova York per assistir a l'Assemblea General de les Nacions Unides el mes de setembre. Aquest podia haver estat un dels seus compromisos electorals i ara estudia si pot aplicar-lo o no. En una entrevista al New York Times, Mamdani ha admès que està valorant-ho amb l'equip legal del seu ajuntament.
5: I believe that Prime Minister Netanyahu...
6: El lloc de Netanyahu és la Haia. És un criminal de guerra imputat per l'acord penal internacional. Això és una opinió que comparteix molta gent. És el resultat de les seves accions durant anys. Farem el que la llei de Nova York ens permeti fer.
7: Whatever the law allows me to do in New York City, that's what we will do.
0: Diu Mamdani, insisteixo, alcalde de Nova York, que Netanyahu ha d'anar a la Haia. El govern israelià ja ha replicat que això és teatre polític i que Netanyahu intervendrà amb normalitat al setembre davant les Nacions Unides. Mentrestant, l'exèrcit hebreu continua els atacs sobre Gaza, malgrat l'alto el foc, i va matar-hi almenys 8 persones des de la treva de l'octubre. Es calcula que han continuat morint a la franja moltes persones. De fet, els registres parlen de més d'un miler de morts des de l'octubre. Minuts i seran 8:45 del matí, en plana política. Dos factors marquen l'agenda de les últimes hores i dels últims dies. D'una banda, l'aval a l'amnistia del Tribunal General de la Unió Europea, i de l'altra, les dades molt minces de manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. Ahir la Generalitat ho admet, que la inversió de l'Estat a Catalunya hauria de ser molt més gran. Això després que divendres es va fer públic que a Catalunya rep un 8,6% dels diners que reparteixen a tot l'Estat en inversions, tot i que representa gairebé el 20% del PIB i el 17% de la població. D'aquesta qüestió n'ha parlat a les últimes hores el president Salvador Illa, que reconeix que s'hauria d'invertir més al país, però demanava a la resta de partits que, més que assenyalar els problemes, busquin solucions.
8: L'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya, i que tirarem endavant, ja us hi dic jo. Oh, tant de bo fos amb el suport de tots, que podríem anar més ràpid.
0: Reclamava aquest consorci d'inversions que forma part del pacte entre Esquerra Republicana i el PSC. Mentrestant, l'oposició però continua posant el crit al cel. Junts per Catalunya carregava ahir contra el govern per la seva passivitat, ho deia el secretari general del partit, Jordi Turull.
9: És un escàndol en majúscules. I davant d'aquestes dades, el govern Illa és incapaç de plantar-se amb un escàndol com aquest. I sols se'ls acudeix fer un consorci per enredar encara més la troca i diluir responsabilitats, i tot per no dir prou a Pedro Sánchez i fom un cop de puny d'una vegada sobre la taula, perquè això ho estan patint milers i milers i milers de catalans.
0: També hi ha dit la seva esquerra, ho va fer Elisenda Alemany, que demanava a Illa que defensi Catalunya i que no s'amagui darrere el seu partit. La secretària general dels Republicans també va criticar Junts perquè diu no van més enllà de la queixa. Sentit ara Jordi Turull parlant de les inversions o la manca d'inversions a Catalunya. Ahir també el vam sentir referir-se a Carles Puigdemont respecte al fet que el dijous el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la llei d'amnistia. Jordi Turull deia, assegurava ahir, que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya en algun moment, però no va concretar quan.
9: Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti.
0: Aquest peti qui peti que llançava Jordi Turull respecte al retorn de Puigdemont. Mentrestant, Salvador Illa, el president, que continua traient la pit d'aquesta decisió dels jutges europeus. Illa deia ahir que l'amnistia és vital per la convivència.
8: És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el record. L'amnistia és una porta, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
0: Els comuns veuen la llei com una victòria i toquen el crustó al PP. Ahir el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va demanar al líder popular Alberto Núñez Feijóo que es disculpi per haver mentit sobre la llei d'amnistia, ho deia des del Consell Nacional del seu partit.
10: Que aquesta sentència, el que fa, sobretot, també, és desmuntar una per una totes les mentides i totes les manipulacions que la dreta espanyola ha estat vertint sobre aquesta qüestió en els darrers 3 anys. I avui en dia sabem que l'amnistia és constitucional, és legal a ulls del dret europeu i que, per tant, sabem que el senyor Núñez Feijóo ha estat mentint a la societat espanyola durant més de 3 anys i avui li exigim una disculpa i una rectificació.
0: I avui qui posa veu a l'amnistia al voltant del govern espanyol és el ministre de Presidència, Félix Bolaños, en entrevista a La Vanguardia, reivindica la importància de la llei i demana que s'apliqui ja el més aviat possible. Diu que és una victòria tant per Catalunya com per Espanya, una eina, diu, per superar tensions polítiques i socials. 2 minuts i seran 3:15 del matí. En plana internacional, al Regne Unit demà hi haurà nou inquilí, nou primer ministre, el número 10 de Downing Street, en ple terratrèmol polític britànic. El laborista Andy Burnham prendrà possessió com a primer ministre britànic. L'alcalde de Manchester va ser escollit com a líder del seu partit amb el 90% del suport i demà arrenca el capdavant de l'executiu britànic. Ocuparà el lloc de Keir Starmer, que va dimitir ara fa 3 setmanes, Aurora Rodríguez.
11: L'exalcalde s'ha convertit en la primera opció dels laboristes per frenar l'ascens de l'ultradreta. Burnham arriba al càrrec del país en una situació política complexa, en ple auge dels costos de la vida. Per revertir la situació, el nou líder posarà en marxa un nou rumb polític, ho ha assegurat en el seu primer discurs com a líder del partit. If we want
12: an economy... Si volem una economia i un país que treballi per tothom i per totes les poblacions, que per mi hauria de ser sempre el més fonamental del laborisme, necessitem un camí diferent del que hem estat seguint durant els últims 40 anys. El govern que lideraré seguirà aquest camí amb confiança.
11: Burnham ha volgut deixar clar el seu tarannà des del principi. Dijous, per exemple, es va plantar durant més de 2 hores al centre de Cardiff i va convidar tothom a seure's amb ell i preguntar-li el que volgués.
0: Mentrestant, a Alemanya, el líder del grup parlamentari de la CDU, el Bundestag, Jens Spahn, ha dimitit després d'una forta polèmica per haver tingut un fill a través de la gestació subrogada als Estats Units. I això és polèmic perquè és una pràctica il·legal a Alemanya i precisament els democristians sempre s'han oposat a legalitzar-la.
13: Sí, Jens Spahn és un dels homes més poderosos de la política alemanya. Asseguren una carta que ha arribat a la conclusió que la felicitat personal de formar una família no és compatible amb el seu càrrec polític. També admet que hi ha una contradicció entre la seva decisió privada i la posició que ha defensat com a dirigent del Partit Demòcrata Cristià. Spahn, que va ser ministre de Sanitat entre el 2018 i el 2021, havia defensat reiteradament aquesta posició i per això mateix, amb aquesta situació, diverses veus del partit reclamaven la seva dimissió. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha titllat la renúncia de correcta i inevitable. Ell mateix li havia demanat que abandonés el partit.
0: I encara un apunt més de la crònica internacional. Aquesta matinada, un atac rus amb míssils de gran intensitat han deixat un mort i 13 ferits a Kiev. També han afectat diversos edificis residencials de la zona. És la resposta de Rússia a l'ofensiva ucraïnesa d'ahir, que va ser l'atac més mortífer dins el territori rus des de l'inici del conflicte ara fa 2 anys. Van ser 2 atacs amb drons a l'oest i al sud de Moscou.

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: A la C25, a Calldetenes, a Osona.
4: El radar el va enxampar dijous quan conduïa 222 km per hora en un tram de 120 de l'eix transversal. Els agents l'han denunciat penalment.
3: 2 minuts per damunt de 3 quarts de 9 del matí i per la gent del Maresme, que ho coneixerà perfectament, canvi històric en la seva mobilitat. La carretera N2, la que va arran de costa, es transformarà en un llarg passeig relligant els municipis de la costa. És un passeig, per tant, urbà, que s'hi podrà passejar. És una reivindicació comarcal que s'arrossega des de fa dècades. Segons la Generalitat, això serà realitat d'aquí 6 anys amb una inversió de 384 milions d'euros.
5: Es reduiran els carrils de l'N2 i per desviar el trànsit cap a la C32 s'obriran 5 accessos més entre l'Ella i Sant Pol de Mar. També es millorarà i ampliarà el carril bici amb 40 quilòmetres nous entre Montgat i Malgrat i es potenciarà el transport públic. Ho anunciava ahir des de Mataró la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
6: Els projectes estan pràcticament finalitzats, tenim els recursos econòmics per part del Ministeri, a més amb una planificació que si no s'esgoten any rere any els hauríem de retornar, per tant està tot a punt perquè això sigui una realitat.
5: D'aquesta manera també aquests trams de l'N2 passaran a ser de titularitat de cada un dels 16 municipis que travessa.
3: I encara sobre mobilitat, 6 mesos després de l'accident mortal de Gelida, va passar demà, farà exactament 6 mesos, la xarxa de Rodalies manté encara 160 quilòmetres en velocitat limitada. La situació, de fet, està lluny de ser del tot normal. Abans d'aquell 20 de gener, les limitacions afectaven una norantena de trams, després es van enfilar per damunt dels 220 i ara encara se'n mantenen més de 180.
7: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
8: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
9: Tres ulleres? Increïble!
10: Aquest estiu amb Xinxin em porta't 2 ulleres més per només 1 euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
11: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
12: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
11: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
12: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
11: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. 6a temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
13: RAC1 Podcast.
11: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
3: Minuts i seran les 9 del matí. Mentrestant, ahir es van tallar diversos carrers, segur que si sou de Barcelona ho vau veure. El Pride de Barcelona va arribar a reunir, va ser, en fi, un èxit multitudinari, 140.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 275.000 segons els organitzadors. Una marxa que va reivindicar els drets del col·lectiu i també es va fer una crida a fer front a l'auge de l'extrema dreta. Ho va seguir in situ Joan Capel.
14: Un any més, els carrers de Barcelona es van omplir de carrosses per celebrar el Pride sota el lema Totes les realitats, un sol orgull. Famílies, amics i turistes, tots van passar per la desfilada amb banderes i pancartes amb missatges reivindicatius. No van faltar tampoc la música i les pistoles d'aigua per refrescar-se en una tarda de calor. El president de la comissió organitzadora del Pride Barcelona, Ferran Poca, va remarcar la importància de no quedar-se de braços creuats davant l'auge de l'extrema dreta.
15: Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor. Recordem que el Pride de Barcelona, un dels seus motius principals és apropar a la gent quines són les reivindicacions del col·lectiu.
14: La manifestació va acabar de triomf amb la lectura del manifest, però la festa va continuar.

0: amb concerts en directe i un ambient festiu, tancant així l'edició més multitudinària fins al moment.
1: Gràcies, Joan. Ara ve, tot i l'èxit del Pride, el sector empresarial cada cop es desentén més de la lluita pels drets del col·lectiu LGTBIQ+, si més no, en la seva cara més visible. Fa només uns anys hi havia moltes marques que s'aprofitaven del mes de l'orgull per tenir els logos amb la bandera de l'Arc de Sant Martí, publicar missatges de suport a les xarxes. Doncs bé, aquesta tendència, aquest tipus d'accions ha anat clarament a menys també a Catalunya, Mariona Martínez.
2: La tendència és evident entre les empreses nord-americanes pel boicot de l'administració Trump, però els missatges de suport al col·lectiu també s'han trobat a faltar a les xarxes de marques catalanes. L'expert en comunicació i LGTBI de l'UPF, Arnau Roig, diu que moltes empreses eviten posicionar-se per por de perdre clients.
3: Per un costat, se les acusa de ser massa woke i de validar, diguéssim, la dissidència sexual, i per l'altre costat també se les acusa de no fer suficient. Per tant, jo crec que moltes empreses donen compte que els surt menys rentable.
2: També apunta que algunes marques han reduït la seva participació en esdeveniments com el Pride. El president del Pride Barcelona de la Cambra LGTBI, Ferran Poca, lamenta que moltes marques només mostressin suport quan era rendible.
4: Aquí s'està veient el llautó de les companyies que realment volen apostar pel col·lectiu. Per tant, jo crec que les empreses que tenen una política de diversitat continuaran i continuen apostant pel col·lectiu LGTBIQIA+.
2: Tot i això, assegura que de moment a Catalunya el compromís es manté més que en altres països. Ara bé, afirma que la deriva conservadora també arribarà aquí i fa una crida a les marques a no reduir el seu suport al col·lectiu.
1: 7 minuts i seran les 9 en punt del matí. Avui que el Via Lliure, com us hem anat explicant, posem punt final a la temporada, i això coincideix avui amb un esdeveniment, segur que no sabíeu que existia, però la redacció han considerat que és un esdeveniment de molt pes. Avui és el Dia Mundial del Karaoke. És que clar... Bueno, evidentment hi ha dies mundials de tot. Sembla que es va decidir que era el 19 de juliol, fa poquet, fa una dècada més o menys, perquè en homenatge al creador del karaoke, que era un senyor japonès, que el va crear el 1971. I com que la xifra de 1971 amaga al seu interior el 19 i el 7, que serien el mes i l'any, doncs es va decidir que el 19-7, és a dir, 19 de juliol, seria el Dia Mundial del Karaoke. I sabeu que aquí, bueno, allò de... que ens toquen palmes i ballem. Doncs, bueno, 2 i 2 fan 4. Avui a la 1 del migdia, per pressió popular i especialment de la redacció, avui la festa final del Via Lliure, de l'última hora, de l'últim dia, serà karaoke d'estiu. El chiringuito, el chiringuito. Vinga. El chiringuito. Vinga, barrets de palla i vinga les xancletes. Mare Déu, senyor. El xiringuito, la guingueta del Via Lliure, que obrirà última hora perquè alguns dels col·laboradors del programa vinguin a cantar cançons d'estiu. És veritat que no hi va haver-hi karaoke per Eurovisió, que és l'habitual, però hem decidit que aquesta temporada tampoc podien faltar la cita. Per tant, alineació de luxe: Mireia Carbó, Noemí Escribano, Òscar Broc, Malcom Otero, Blai Morell i Antonio Baños cantant. I, per altra banda, Toni García Ramon i el mossèn Nin criticant, que és el que fan millor. Alguns d'ells ja han participat altres anys regalant-nos interpretacions, si més no memorables, com aquesta versió de Malcom Otero, juntament amb el Monti, que van deixar l'afinació en mans de l'atzar en aquest karaoke.
5: Alegria, si queréis tener cantar, alegria de vivir.
1: Ai, senyor. Antonio Baños, que no sé si va arribar a encertar una nota amb Rise Like a Phoenix. Well, that time has passed.

0: person, can it be?
1: O aquell any en què Blai Morell i Noemí Escribano van resignificar el concepte de parella artística.
2: Lady, lady, lady, se pinta los ojos de azul.
1: Increïble. O aquesta actuació històrica que va posar la pell de gallina a mig Catalunya d'Òscar Broc. Bueno, mig país, pell de gallina, i l'altra meitat completament sords. Ai, senyor. D'aquí unes hores, aquest desplegament de talent vocal es repetirà, aquest cop amb cançons de l'estiu. I per si això no fos prou, el que dèiem, els comentaris, les crítiques, bàsicament, de Toni García Rabón i del mossèn Òscar Rin. Avui a la una, festa final de temporada del Via Lliure, edició especial, karaoke d'estiu. Si voleu ser-hi, fantàstic, i si no, jo també ho entenc. 4 minuts i les 9. I això per celebrar que s'acaba la temporada regular i demà oficialment arrenca la d'estiu a RAC1.

Perquè sí, perquè nosaltres marxem de vacances i ho fem deixant la graella en molt bones mans amb Sergi Embudio, que torna a agafar les regnes del món a RAC1, amb l'Arnau Mañé, que agafarà les d'aquest programa, el Via Lliure, a partir de dissabte que ve, les tardes del Versió, de nou amb l'accent de Pere Mas al capdavant, i la part informativa amb Montse Martí com a presentadora del 9C, i Xavi Pardo i Aurora Rodríguez el 14-15. La primera pedra amb Noemí Polls, que tampoc descansa, de fet amplia l'horari, en comptes d'anar de 6 a 7, va de 7 a 9 del matí, els caps de setmana, i neix La Repesca, un programa que repassa els millors moments de l'antena de RAC1, Marina Arbós al capdavant. I pel que fa als esports, més enllà del tu diràs, torna el Barça amb xancletes. Atenció, apunteu-vos-ho. El primer partit amistós del Barça, aquest estiu, narrat a RAC1, contra el Birmingham, dia 31 de juliol, si és que només queden dues setmanes. I més enllà d'això, pel que fa a l'agenda de concerts del dia d'avui, comencem a Palafrugell, on hi passa l'orquestra Diversiones. Aquest grup de versions, que és un dels clàssics per animar les festes majors, aquest any celebra els 21 anys de trajectòria. L'actuació comença més enllà de les 11 de la nit, bàsicament per no coincidir amb la final del Mundial de Futbol. I del Baix Empordà anem cap al Maresme, perquè Cabrils acull aquest cap de setmana el Music Up. Avui, pels més menuts, hi actua el Pony Menut a partir del migdia a les 12, i a partir de quarts de 10 a la zona de Can Barba hi actuen Standstill. També Remei de Cala Fresca. Ells seran els encarregats de tancar aquest festival que uneix la música amb la cultura local i natural. Un minut i mig i les 9 del matí.

0: Va, i després d'haver repassat totes les arestes d'aquesta final del Mundial, a la resta dels esports, Quim Salvador, bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: Bé, a la resta dels esports, però encara en futbol.
1: Sí.
0: Joan Laporta continua insistint amb Julián Álvarez.
1: Sí, l'hem sentit parlar de la Lamine Yamal i de la final del Mundial aquesta matinada passada a Nova York, i Laporta ha tornat a parlar també de l'interès del Barça pel davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, i ha qualificat de molt bona l'oferta de 100 milions que, tot i que el club matalasser ja ha dit que rebutja, Laporta insisteix que continua vigent.
2: Todos, espero la opinión de Miguel Ángel, de Enrique, de todos. Nosotros estamos ahí con una oferta. Es un jugador que nuestro entrenador lo quiere y por eso hicimos la oferta al Atlético de Madrid. Es una oferta para nosotros muy importante y muy, muy buena, y no es ilimitada en el tiempo. Y daremos pues un plazo prudencial.
3: ¿Cuándo?
2: Acabando el Mundial, yo te diría que hasta final de mes.
1: Tot insistia en Julián, que és
0: final de mes de juliol, s'entén, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí, 10 dies més d'oferta, i si no, doncs ja està.
1: Perquè tot insistia en Julián, que és la primera opció del Barça per reforçar la posició de davanter centre, davant la poca o més aviat nula fins ara disposició de l'Atlètic de Madrid a negociar, és evident que el Barça també està treballant altres alternatives.
0: Bé, més enllà d'això, encara parlant d'en clau Barça, ahir ens ho explicava el Roger Saperes a mig programa, us ho va avançar aquesta emissora, Marc Síria es planteja arribar a demanar la repetició de les eleccions a Camp Barça després de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que va estimar parcialment el seu recurs. Recordeu que no va poder arribar a ser candidat per unes molt poques signatures.
1: Quim? Sí, concretament per 90 signatures li van mancar, 90 signatures vàlides de suport per arribar a ser candidat a les eleccions. El recurs que considera que la Junta Electoral li hauria d'haver donat els dies de marge, 3 dies de marge, per verificar les 379 signatures dubtoses, ja que es tractava d'errors formals i no essencials. Síria vol demanar ara la revisió d'aquestes signatures que no li van validar, i si supera el tall, es plantejaria reclamar la repetició de tot el procés electoral a Can Barça. És més, si no s'atén la seva petició, Síria presentarà recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'expercandidat, recordem, li van mancar 90 signatures vàlides per poder ser proclamat oficialment candidat a les eleccions que va guanyar Joan Laporta imposant-se a Víctor Font. Des del club, des del Barça, en faran una interpretació diferent i consideren que la Junta Electoral va advertir prèviament a les precandidatures de quines serien les condicions per validar o descartar les signatures de suport. Apunten que totes les dubtoses se li van donar per bones a l'equip de Marc Síria i que les invalidades ho van ser pels motius que ja havien avisat anteriorment i que, per tant, no requerien cap procés de posterior verificació. Si finalment Síria demana la verificació de les butlletes, el Barça deixarà la decisió en mans dels seus serveis jurídics.
0: Mentrestant, deixant davant del Barça, l'Espanyol 25-26 s'ha estrenat ja amb victòria, primer partit amistós de la pretemporada.
1: 0-3 contra l'Olot, de segona federació, amb gols de Bausà, Marcos Fernández i Roberto. Dels nous fitxatges, Àlex Calatrava és l'únic que va sortir de titular.
4: Bien, creo que he estado en un partido que ha sido, he estado cómodo, he encontrado pues esa zona que la que estoy, bueno, en la que estoy acostumbrado a jugar, que creo que Manolo me pide, y bastante bien y muy contento.
1: També van veure la segona part, els primers minuts blanquiblaus de Hartman i Moscardo. L'equip de Manolo González continua fent l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà, i dimarts jugarà el segon amistós a Peralada contra el Pau de la segona divisió francesa.
0: També van jugar ja els primers amistosos els dos equips catalans de segona.
1: El Girona va empatar 0 contra l'Alcadícia Saudita a l'Acadèmia, en l'estrena de Quique Álvarez a la banqueta, i el Sabadell va perdre 2-0 al camp del Castelló.
0: I en bàsquet, reforços anunciats ja per la Penya i el Girona.
1: El Joventut ha incorporat l'alè pivot estatunitenc Quan Chitham, de 30 anys i 2 metres 8 centímetres d'alçada, ve de la Lliga Italiana i ja té experiència a la CB, va jugar amb el Granada la temporada 23-24, i el Girona ha fitxat Stanley Whitaker, base de 31 anys, també nord-americà, que fa 1,83 m d'alçada, i la temporada passada ha brillat a la Lliga Turca.
0: I mentrestant, el ciclisme, Tadej Pogacar continua imparable al Tour de França.
1: Ahir va aconseguir ja la seva quarta victòria d'etapa en aquest Tour, a l'arribada al Markstein, i ja té 4 minuts i mig de marge sobre Jonas Vingegaard a la classificació general. Avui, 15a etapa, també de muntanya, 184 quilòmetres, de Champagnol a Plateau de Salison de Brisson, amb dos ports de tercera categoria, un de primera, i ascensió final de categoria especial. En total, pràcticament 4.000 metres de desnivell positiu.
0: Va, i tancarem un parell de punts. Tenis i motor.
1: Paula Badosa jugarà aquesta tarda a les 4 a la final del torneig 8-250 de Iassi, Romania, contra l'egípcia Mayar Sherif. L'empordanesa va superar a semifinals la eslovena Tamara Zidancek en 3 sets i encadena 9 victòries consecutives, que li han valgut la la classificació per l'Open dels Estats Units després d'haver quedat fora enguany de Roland Garros i Wimbledon. I a les 3 de la tarda arrencarà la cursa del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 al circuit d'Spa-Francorchamps, amb el líder del campionat, l'italià de Mercedes Kimi Antonelli, a la pole al costat del neerlandès de Red Bull Max Verstappen, que té la segona posició de sortida. Carlos Sainz en Williams arrencarà 15è i Fernando Alonso amb Aston Martin tancarà la graella 22è.
0: 9 i 4 minuts, gràcies Quim, fins ara.
1: Bon dia.
0: De seguida arrenquem temps de tertúlia, avui en l'última tertúlia del Vella Lliure, que per cert serà una mica més curta perquè també farem tertúlia esportiva, amb Alejandro López Fonta, Joan Bordeu, Sara González i Arturo Puente.
3: RAC 1. Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
5: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
6: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Nou e-Vitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All-Grip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. E-Vitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
9: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
3: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
10: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
10: a Android Auto
3: i a Apple CarPlay.
10: Tots els podcasts de RAC1.
3: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
10: Noves funcionalitats premium.
3: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
10: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
11: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: 9 i 6.

0: Mira, mira, mira. A veure el caral i la patxa. Ara. Això és la panxa de Bel Canal, senyors i senyors, eh? Un aplaudiment per la panxa de Bel Canal!
1: L'he d'anar pujant a to pel, pel karaoke, no? Suposo que voldreu. Home, jo no canto, però...
0: Ah, tu vols anar a venir...
1: Home, jo tinc altres habilitats, més que afinar i cantar, però en alguna cançó jo crec que una panxa vols quedar bé. No sé què cantareu.
2: La sonoritat va canviant en funció de què menges, no?
0: Sí.
1: També, i ara estic tastant aquests croissants, no ho hagués hagut de fer abans de començar a parlar, però és que tenien tan bona pinta que no me n'he pogut estar.
0: Us adoneu que la Bel Canal és una mica... Bon dia a tothom, eh?
2: Bon dia.
0: Alejandro López Fonte.
3: Bon dia.
0: Com està? Bueno, calma't, eh? Aquest bon dia. Bueno. Estàs molt nerviós,
3: avui. Molt nerviós, que ja ha partit, ja ha partit.
0: Ah, vale. Es veu que ja ha partit. No, anava a dir... Joan Bordeus, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Arturo Puente, bon dia.
5: Bon dia.
0: Sara González, bon dia. Ara parlem de tot això, eh, per un moment. Perquè... És que ara ja no sé què anava a dir. Ah, sí, que us adoneu que la Bel Canal és una mica el cargol poma d'aquest programa, que de cop va colonitzant més espais? O sigui, tenia un petit espai, que era el del temps, de cop s'ha convertit en mig tertulià, i ara ja vol ocupar la franja, diguem-ne, de magazín...
1: No, però...
2: És un tot terreny.
4: Com aquell capítol dels Simpsons, caldrà introduir una nova plaga més forta, perquè es mengi a l'animal invasor, i així fins que se'ns mengin
6: a tots.
0: Han vingut de Tiana a treure'ns d'aquí, saps?
1: Ja que sóc cranc d'horòscop, sóc el cranc blau.
0: El crac blau,
1: també
0: exacte.
1: És una espècie invasora.
0: Bé,
1: el Delta de l'Ebre.
0: Això que estem sentint ara, el Xiringuito, és perquè...
1: Que la cantareu?
0: No. Ah? No, no, no. De fet, les cançons que es cantaran...
1: Me n'han xivat una.
0: No, ah, sí? No es pot dir, eh?
1: No, ho diré.
0: Cuidado.
1: Sé una.
0: A veure, ubico els oients. Primer, això no ho veuen, però vosaltres sí. S'ha canviat el fons d'aquest estudi. Mm. De cop ja estem a l'estiu.
1: Sí, tu en dones.
0: Amb una imatge de palmaret.
6: A l'estiu...
1: Tres onades
6: de calor. A l'any
1: 75. Tres onades de calor després.
2: Et queda superbé.
6: A l'estiu, a l'any...
4: L'estiu de Miami Vice.
0: Tot, no critiqueu.
1: El Maresme, això pot ser una palmera.
0: No critiqueu les pantalles.
1: Ara que ens millora la mobilitat i fan un passeig.
0: Per què? Hi va haver una pressió bastant insuportable d'una part important de l'equip dient, home, si no vam fer karaoke per a Eurovisió, perquè com que hi havia tot el tema de lo d'Israel i tot el rotllo, pues no podem no fer karaoke aquest any. I dic, voleu dir? Sí, l'últim dia. I saps què va passar? Que va haver-hi algú que per acabar de replar, diguem-ne, d'allò, va dir, però si el diumenge és el dia mundial del karaoke. I jo dic, ah, sí? I sí, avui és el dia mundial del karaoke, senyors i senyors. Prou, Abel. La veritat, eh?
1: És que he sentit un Xiringuito i vinga.
0: Per favor. Tu no saps la cara que ha posat.
1: Unes maracas.
0: Alejandro López Fonte, no saps la cara que ha posat? Perquè ell no ho havia vist mai.
7: No, però és que ho fa molt bé.
4: Però la pregunta és...
1: Habilitats que tinc.
7: El so és bo.
1: És bo. Són molts anys tocant-me-la.
0: Sabeu...
1: La panxa.
0: Sabeu perquè...
1: Com sou, eh? Com sou, de veritat.
0: Sort que és l'últim dia i jo crec que hi ha poca gent escoltant, perquè, de veritat, d'aquí...
1: 700.000 oients.
0: Sí, no, sí. Bueno, sabeu per què és el 19 de juliol, el dia del mundial del karaoke? Perquè es fa homenatge a la invenció del karaoke, que és un senyor japonès...
1: Que es deia karaoke.
0: Que no es deia karaoke. Es deia Daisuke Inoue.
1: Ah.
0: I el va crear el 1971. I els fans del karaoke van agafar la data de 1971 i van dir, com podem triar un dia? Doncs mira, 19, 7... I un és... Tots som un, diguem-ne. O sigui, a tope. La unitat, diguem-ne, no? 19-7, i 19-7, doncs el 19 de juliol.
1: Deixem-me recordar que els The Mortimers fem un live karaoke, no? Però aprofitant que és el dia de...
0: Et pots parar de fer publicitat?
1: No.
0: Encoberta tota l'estona.
1: No és encoberta, de fet.
0: No és encoberta.
1: Un espectacle...
0: El que és no pagada.
1: The Mortimers em deia a Instagram.
0: Vinga, prou.
1: Ja m'ho cobraran.
0: Bueno, en tot cas, farem un karaoke per tancar la temporada d'una a dues del migdia amb el Baños, amb... el Toni García, el Lai Morell... Bueno, tot...
1: Lo voy millor.
0: Sí.
1: La feinata.
0: Sí, si podem dir-ho així, doncs sí. Per tant, jo ja us deia, jo ho escoltaria, però també entenc que no vulgueu escoltar-ho. Vull dir, si... Jo no us ho tindré en compte, perquè s'ha de tenir ànim.
7: A quina hora és?
0: D'una a dues. Ja tancant, ja és el moment d'anar sortint. Saps les congues de... Quan s'està acabant una cosa, vinga, conga cap a fora, doncs ja és...
4: No, saber que és un invent japonès, una societat destruïda per la soledat i l'anòmia...
0: Oi?
4: Ara s'entén tot el que envolta el karaoke.
0: És així. A 3 minuts i un quart de 10 del matí, per cert...
1: Els croissants aquests.
0: Sí, el que anava a dir és que avui el Gremi de Pastisseria de Barcelona, que organitza el famós concurs del millor croissant artesà de mantega de l'Estat, també a les pastisseries artesanes és molt popular el croissant de llard, com els que fan l'Oriol i l'Anna, en aquest cas, la pastisseria Oriol Carrió, del carrer Bailén de Barcelona i les seves botigues que tenen també ara al carrer Provença i al carrer Urgell. Són fantàstics, eh?
1: Més d'una dotzena de croissants que ens han arribat.
0: Sí. Bueno, a veure si arriben a...
4: Compteu-los.
0: A veure si arriben al final... No, i al final, perquè ahir Toni García estava pressionant que com no arribi res, no sé què farà.
1: Ai.
0: Si arriben a la una ja serà un miracle. Bueno, escolta, 3 minuts i un quart, no sé si de seguida puc anar... Ah, sí, puc anar-hi, cap a Nova York, perquè el Font està tan nerviós... A Nova York.
4: El futbol.
0: Bueno, tu ho havies sentit? Sí. Podem... Sí, sí, jo no m'he fixat amb el...
5: Jo tampoc.
4: Ho he sentit, que l'has posat aquest dematí.
0: Ah, però no per abans.
4: No, abans no.
0: Val? Núñez Feijóo clarament diu...
4: És que no li agrada el
0: futbol.
4: Futbol. Oh. No li agrada.
0: Hi ha tot tipus de versions, sí, no? A vegades sent gent que diu furbol, fútbol,
1: futbol,
0: futbol, com però és que directament fa una elisió, elideix... el so, i diu fútbol. Si poguéssim buscar el document de Núñez Feijóo, i si no la crònica... Bueno,
1: ara no li agrada futbol, dius.
0: No ho sé si li agrada
4: futbol.
0: Però fútbol.
1: No li agrada futbol, el
4: Feijóo.
1: No escriu articles.
4: No, com el Rajoy. No li agrada tant com el Rajoy.
0: Ah, demà hi haurà article de Mariano Rajoy.
4: Hombre. Hombre. Españoles.
1: Sí, anava a dir que és el top.
0: Bueno, dius, estàs nerviós, Fonta.
4: La veritat és que no, perquè penso que...
0: Però si has arribat aquí...
4: Faig una mica de... Estaré nerviós si falten 5 minuts i anem guanyant 1-0 o 2-1. Però penso que l'Espanya és millor equip, però Argentina és Argentina.
0: Mira, tinc el Feijóo, em sembla, eh? A veure si me'l tiren.
6: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
0: Si no me queda clar, clarament diu fútbol.
5: A mi m'ha impressionat aquest matí. A mi aquest matí, fútbol m'ha agafat en la guàrdia.
0: Però no hi ha ni una haca aspirada pel mig.
5: No,
0: hi ha un fútbol.
5: Ha renunciat.
1: A la T. Hi ha gent que diu fútbol.
0: Fútbol. Exactament. Fútbol. Fútbol. Fútbol.
1: Fútbol.
0: Però Feijóo dient fútbol, jo no ho havia sentit fins ara.
2: És a usted.
0: Bueno, avui...
4: Com es diu en gallec fútbol?
5: Pues té pinta que futbol.
0: Futbol, no?
1: Futbol.
4: No, però és aquesta cosa militant que, com no saben dir la X, si el fonema no el reconeix, sí, que diuen savi, quan hi ha un fonema que el castellà no admet, renuncien. No,
0: a veure si...
4: Es bloqueja completament.
0: Si és veritat,
4: no saben dir savi.
0: A Galícia el so no
4: però no ho intenten. És el que és propi del castellà és no intentar-ho.
0: No, em rendeixo. Bueno, ara de seguir us preguntaré d'aquesta cosa que té... A veure, té una càrrega més enllà del futbol, clarament, que és, sobretot en aquest país... Que hi ha la pregunta de tu amb qui vas. O sigui, això pel carrer es veu. Gent que no és argentina, que va amb Argentina, gent que és del Barça i no sap si va amb Argentina o amb Espanya, gent que clarament va amb Espanya, gent que... Bueno, hi ha de tot, hi ha una mica de tot. I molta colònia argentina també, per tant, té molts interessos. Deixeu-me anar cap a Nova York amb el Damià López. Damià, bon dia. Allà, pobres.
8: Hola.
0: Bueno, bon dia.
8: Hola, què tal? Bon dia.
0: Quines hores tenim allà, ara?
8: Doncs 6 hores menys. L'hora de Nova York, ara són les 3 i...
0: Mare, Déu.
8: Ara, 3 i quart, 3 Mare i 17, no sé exactament, però sí. Sí, sí, sí.
0: Escolta, el cel de Nova York ha millorat o no?
8: Sí, el cel de Nova York, això va ser dijous, va ser el dia crític, el dia que tu miraves 10-20 metres més enllà i no vaja, els edificis eren imperceptibles i sí que podies pensar que el partit no que podia perillar, però sí que realment els incendis que venien de Canadà estaven tenint una afectació important i que la qualitat de l'aire doncs, estava baixant, les persones més vulnerables podien tenir problemes per respirar i semblava que el món s'acabava, no? Perquè el cel era una massa grisa enorme i realment feia una mica d'impressió. Ahir divendres sí que ja quan et llevaves veies el cel i estava de color blau i ja es van anunciar pluges i ahir dissabte, avui dissabte encara per nosaltres, ahir sí que la pluja ha estat molt, molt, molt protagonista. Ja s'havia anunciat que també serviria una miqueta per escombrar i per millorar la qualitat de l'aire i, de fet, ha estat impressionant perquè ha plogut moltíssim i Espanya ni s'ha entrenat, que és molt significatiu que el dia abans d'una final d'un Mundial un dels dos equips, Espanya, no es pugui ni entrenar i, en canvi, els argentins, que realment els és tot bastant més igual, doncs s'han esperat una miqueta més i s'han entrenat. Tant és així que també hi ha hagut el famós banderazo, que és una concentració concentració increïble, massiva d'aficionats per Times Square, en aquest cas, que han començat a arribar aficionats de tots els costats. Jo crec que hi havia doncs, 40-50 mil aficionats, i preguntàvem a companys periodistes, dèiem, però escolta, si continua plovent, que deia, si llueve, más emocionante, no? I efectivament, és a dir, continua plovent i plovent, efectivament, era entre èpica, nostàlgia, i tot el que tu vulguis, i tot i la pluja, doncs, ha continuat el banderazo. Per demà ja s'espera que no plogui, que torni a fer calor, perquè avui ha refrescat una miqueta, i el cel ja està bastant bé, així que el partit no corre perill de cap manera.
0: Ara que deies això del banderazo, hem estat veient les imatges, de fet les estem veient ara, de Times Square plenes a rebentar durant hores dels argentins. Des d'un punt de vista d'ambient, no hi ha debat, no? O sigui, Argentina ha escombrat els seguidors espanyols, no? A nivell d'ambient i de... Per això pot escombrar qualsevol selecció a Argentina, no?
8: Sí, aquest és un partit que tenen guanyat ja d'entrada contra Espanya i contra qui sigui, però mira, Xavi, el tu diràs, he entrevistat a diversos aficionats argentins, sí, que eren en el banderat, i al final la pregunta ja s'ha convertit, més enllà de l'animació i dels càntics i dels muchachos i de cada dia te quiero más, etcètera, que està molt bé, era si tenien entrada. I al final s'ha convertit en una qüestió que m'ha semblat impressionant, perquè m'ha costat molt trobar algun aficionat argentí que tingués entrada, no? I això ens ha portat ja a la qüestió que, diguem que a 24 hores pel partit, a menys de 24 hores, que ara ja cada cop queda menys, l'hora del partit s'està apropant, les entrades a nivell oficial, si tu entraves al web de la FIFA, estaven a gairebé $30,000, $30,000, i per altres canals les podies aconseguir, o sigui, era impossible aconseguir una entrada per menys de $8,000, $8,000-$9,000. Finalment, després de molt preguntar, d'anar aficionat per aficionat, he aconseguit trobar-ne un que tenia entrada, que les va comprar després de la semifinal d'Atlanta, que era una família de quatre, i es va gastar $32,000. Li he hagut de repetir si això era cert, i m'ha assegurat, i per ajudar, que es va gastar que s'ha gastat $32,000, però sé que era l'únic. Però hi havia molts aficionats que eren aquí, que es conformaven en viure la festa i que farien un últim intent, però ja et dic que el 80%, com a mínim, 80, 85, 90% d'argentins que són aquí, fixa't tu la manera de pensar, no? I de viure i de veure el futbol, són aquí sense entrada i no l'aconseguiran, perquè és que o pagues $8,000-$9,000 o no entres al MetLife Stadium.
0: Fixa't això que hem normalitzat, que una entrada d'un partit de futbol pugui costar 30... Bueno, normalitzat, jo crec que no ho hem normalitzat, però que ho diguis i que no saltem gairebé a denunciar-ho, que valgui $30,000 una entrada, que és una entrada generosa d'un pis, diguem-ne, no, per fer una hipoteca. I a més amb les dades, avui el The Guardian publicava, Dami, que la FIFA anunciarà uns beneficis rècord absolutament amb aquesta Copa del Món del Futbol, vora 15.000 milions d'euros. Més que de beneficis, de facturació. O sigui, és un negoci descomunal el que es munta aquests dies, no?
8: Sí, sí, bé, Infantino és una màquina de facturar, en aquest sentit li ha sortit tot perfecte, és la final que ell volia, ell quan va dibuixar el quadre ja va d'alguna manera definir un sorteig en el que si Espanya i Argentina quedaven, bé, ja ho vam comentar, no? Si quedaven primers de grup no es trobaven fins la final, les dues seleccions han anat passant, han anat avançant ronda, té la final que vol, i si fem una miqueta de retrospectiva i mirem les finals de Mundial, han quedat finals molt bones, però és difícil trobar finals de Mundial amb dues estrelles, una que sigui una estrella tan emergent, una estrella del futbol mundial que apunta que pot fer 5 o 6 Mundials com la Lamine Yamal, o una altra estrella que és un futbolista per molts considerat el millor jugador de la història, els dos formats en el mateix club, una història, no?, en una foto en què un toca l'altre quan és un bebè i l'altre ja és un futbolista ja... doncs format, en fi, una història, vaja, tocada pel destí, clar, és gairebé impossible, no? Sí. No ha passat mai i no sabem si serà la millor final de la història, però com a mínim el que sí és segur és que és la final que ha generat més expectativa. I ara suposo, Xavi, que em preguntaràs per qui hi haurà demà, és que és la final on vol ser-hi tothom. És un desembarcament, si Nova York ja és la capital i és el centre del món, demà en un espai de terreny reduït, és a dir, en un espai físic, no?, com és el MetLife Stadium, és que hi serà tothom. Clar. I també hi haurà gent que no podrà ser-hi. Ara em preguntes això de parlar de les entrades, hi ha futbolistes que tenen entrades de familiars, Però si aquestes entrades de familiars també són les de 8-9 mil dòlars, o sigui que els privilegis ja no existeixen demà, no? Clar. O sigui, tothom vol ser-hi, tothom vol ser-hi demà.
0: És sobre això que deies ara, però de totes maneres, al final el futbol, com tota la resta de coses, es nodreix del relat, no? I és cert que és difícil que mai es repeteixi un relat com el de la final d'avui, per aquesta càrrega que té d'una cosa sobrenatural, no? D'una final com capicua, no? D'un que comença i un que acaba. Com deies tu, formats al mateix club, que hi ha una imatge que, en aquest cas, aquí coneixem molt bé i s'ha donat molt la tabarra amb la imatge, però als Estats Units, a la resta del món, de cop l'han descoberta i hi ha un impacte bestial perquè té aquesta càrrega gairebé bíblica, no? D'un baptisme. És que físicament és algú que està donant-li el torn a un nadó que acabarà sent una mena de Messias, no? Un nano que es diu Messi, no? O sigui, hi ha un aspecte gairebé de transcendència estranyíssim en aquesta final, però del qual se'n nodreix, evidentment, l'espectacle. Ara, una altra cosa és que la final sigui bona, que Messi brilli, que Lamin brilli, vull dir, això, evidentment, no té res a veure, però en la narrativa, que és el millor que sap fer també, que saben fer els americans, això per una banda, i també la FIFA, és imbatible. I a partir d'aquí, després del partit, ja serà una altra història. Però és així, no? L'impacte que ha generat aquesta foto allà és descomunal, no?
8: Sí, l'impacte és brutal, encara que el partit no sigui bo, que a més hi ha moltes finals que no han estat bones, però només l'èpica que tindrà i la lluita i en fi, doncs, tota la batalla i l'èpica que hi haurà fins al final, doncs es correspondrà amb tota aquesta narrativa que dius i l'impacte que ha tingut aquesta foto, no? Estem parlant de dos jugadors que són generacionalment totalment diferents, que es porten 20 anys de diferència. I d'aquí, Xavi, la presència a la porta, no? Que també és molt comentable aquí. Sí. No? És a dir, aquí estem parlant de la presència del president del club que ha vist néixer a la Masia aquests dos futbolistes. No? I aquesta final també és orgull de Barça, és orgull de club, és orgull de Masia. El Barça ja no només ha vist néixer el capità de la selecció argentina, que té un Mundial i espera aixecar la Copa del Món per segona vegada consecutiva, que per cert, obro parèntesi, seria la primera vegada de la història que un jugador, si guanya l'Argentina, aixeca la Copa del Món el mateix jugador dues vegades seguides, si això seria més història, no?, que va escrivint Leo Messi, i per l'altra, Lamine Yamal. A més, el Barça té 8 jugadors a la selecció espanyola, és que és el club més protagonista, i això com que ho tenim en primera persona, no, jo crec, Xavi, que no ho dimensionem prou, però la resta del món sí que ho veu, no? I d'aquí la presència de Laporta, que és justificada, doncs, per estar a prop, per protegir, per d'alguna manera per treure pit i per recordar tots els estaments mundials que el Barça és el gran protagonista d'aquesta final.
0: Només acabo amb la qüestió purament esportiva, Dami, perquè clar, és que són dos equips que no s'assemblen res, com una castanya, un que té un joc una mica erràtic, però sobretot té un far, que és Leo Messi, i que sobretot té l'energia, no? la competitivitat extrema, i en canvi un altre equip que és un joc col·lectiu brillant, sense molts... Si ara em dius la figura de la selecció espanyola, has de dir Lamine, però tampoc no és la figura que ha brillat més en aquest Mundial, tampoc de la selecció espanyola, tot i que ha fet un gran Mundial. Clar, són dos perfils radicalment diferents, no, de joc.
8: Sí, és impossible no, ara mateix no considerar Espanya favorita. I més després del partit contra França en què l'equip de La Fuente ha fet una autèntica exhibició. I veient també Argentina, que és impossible que guanyi un partit de manera folgada, no? Sempre patint, jugui contra qui jugui. Però, esclar, Argentina pateix contra Cap Verd, contra Egipte, contra Anglaterra, pateix contra tothom, però guanya. És una selecció tan camaleònica que és capaç d'adaptar-se totalment al rival, no? Per tant, el que sabem segur és que Argentina demà competirà. No, tu no saps si Argentina demà guanyarà, empatarà, perdrà, però saps que competirà. Llavors, d'acord, Espanya és favorita, Espanya té més talent als peus dels seus futbolistes, sap jugar més a futbol, domina millor la situació d'espai-temps, tindrà la possessió de pilota, però els futbolistes argentins són animals competitius. Llavors, Espanya favorita, sí, però els argentins n'hi han a donar la vida. Són autèntics guerrers, són soldats, no?, de la causa que representa, jugant pel seu poble. Llavors, és una final, i les finals d'una Copa del Món per mi retallen molt les diferències. Jo diria Espanya, però lleugeríssimament favorita, i veig un... Crec que pot ser un partit llarg en què jugadors com, per exemple, Ferran Torres, jugadors com Pedri, que estan entrenant a les segones parts, demà puguin ser protagonistes. I et diria que Lamine Yamal serà titular, jugarà, però que si això no fos una final de la Copa del Món o posa-li una final de Champions, no? D'aquests que són partits de les, de, partit de la vida, no?, d'un jugador, no jugaria. No jugaria perquè està tocat, perquè recorda que va arribar al, al Mundial lesionat, que a poc doncs, s'ha anat recuperant, però que ha estat un Mundial de 7 partits, amb el d'avui 8, arriba al final del trajecte, però tocat, amb problemes, cada vegada que refreda li costa, no està, no està ni de bon humor ja, està de humor perquè juga a la final d'un Mundial, però li està costant, necessita descans i arribarà fins on la musculatura el deixi, però arriba, arriba patint aquesta final. Amin.
0: Dami, moltíssimes gràcies, de veritat, per tota la feina d'aquestes setmanes i per estar despert aquestes hores de la matinada per atendre'ns. Una abraçada fortíssima i t'escoltem.
8: Molt bé, a vosaltres, Xavi.
0: Adéu-siau, bona nit. Bona nit a Nova York, òbviament. 3 minuts i seran 2:15 del matí. Ara de seguida, per cert, parlarem amb els Mossos perquè el dispositiu de seguretat ha de ser important. Hi ha molts municipis que tenen pantalles gegants i jo crec que no hem vist mai una final, diria, on hi hagi tanta gent del, dels dos equips aficionats compartint l'espai, perquè efectivament totes aquestes pantalles gegants no es decidirà aquesta és la zona de, dels espanyols i aquesta és la zona dels argentins. Hi ha una colònia argentina enorme a Catalunya, més de 100.000 persones. Per tant, a veure, no hi ha antecedents tampoc que hi hagi hagut problemes, però evidentment el dispositiu de seguretat ha de ser important. No sé si voleu fer algun apunt del que heu anat sentint, esportiu o no esportiu, del que és aquesta, del que és aquesta final. Arturo.
5: És difícil de dir gaire cosa més que el que s'ha dit. Jo crec que és un dia molt important per la Masia, pel Barça, per tot el que representa. No tinc molt clar si ho sabem, si ho sabem molt fora d'aquí. Mm-hmm. Vull dir, tinc la sensació que ha transcendit molt i que això és evident. Volien aquesta final o una final molt semblant. Jo tinc la sensació que a Argentina li han posat les coses una mica fàcils. Tinc aquesta sensació des del partit d'Egipte, que ja ho comenta aquí, em sap més, on ja tinc la sensació que li van regalar una mica el partit, però dient això, dit això, és veritat que com van jugar contra, contra Anglaterra, no? La, la sensació va ser d'un equip, no sé, a mi em va fer tornar a recordar del Messi dels meus 20 anys.
0: I Messi això, està enorme, eh?
5: És enorme, enorme, enorme, i es va créixer, i va, va guanyar el partit gairebé sol, i a més, és molt emocionant veure'l. En fi, això és molt maco. Després, el, amb la selecció espanyola, és evident, ha jugat meravellosament bé. Contra, bueno, no sé si el partit de França, jo crec que va perdre el França, perquè va ser un desastre absolut. Però és igual, és un equip molt fet. Jo crec que és el millor equip que hem vist en aquest Mundial. Llavors, és evident que és una final molt, molt somniada, una final molt, amb molt de morbo per moltes raons, amb molt de morbo polític, si faltava alguna cosa, ho comentàvem la Sara abans, sí. Jo crec que...
0: Hi ha tensió, no?, entre els argentins i espanyols de cop.
5: Sí, però és que no pot, és que no pot ser d'una altra forma. És a dir, Argentina està en un moment polític, no? Polític social, si volem, que està molt, en unes coordenades molt diferents a Espanya. En tot,
0: jo estava veient en el món aquest de xarxes, no?, al final, de gent que fa vídeos i tal, que formen part d'una certa cosa, però hi detectes cosetes, no? I veies el llançament de petits míssils en clau política, clarament, no? O sigui, un criticant, bueno, mira el govern que teniu vosaltres, referint-se a Milei, i l'altre dient, mira el govern que teniu vosaltres, no? Que... referint-se a Pedro Sánchez. Hi ha un moment de...
5: Si tot, fixa-te, a vegades s'encreuen el tema Israel-Palestina.
0: També.
5: O sigui, hi ha moltes dimensions, no? Sí. Hi ha la dimensió aquesta també de Estats Units, amb Trump qui vol que guanyi o qui no vol, està Mandani allà, que també... Sí. Vull dir...
0: Aquesta foto que Milei no donarà, no? Perquè sí. Milei no hi va per les càbales argentines, diguem-ne, per superstició, però clar, la foto de la llotja és espectacular.
9: Sí, sí.
0: Amb Trump, amb Pedro Sánchez, amb els reis d'Espanya,
9: abans d'entrar comentàvem amb l'Arturo, no?, que després d'aquesta setmana on hem vist Donald Trump compareixer i descaradament doncs dir mentides directament, no?, qüestionant el sistema d'elecció, el sistema electoral americà, dèiem, a veure què és capaç de fer avui des de la llotja, no?
0: I entregant la copa.
9: No, és que potser dirà qui ha guanyat, qui ha perdut. És capaç de fins i tot això.
5: És que Trump és capaç de tot.
9: Sí,
0: bueno,
9: sí,
0: però
9: sí.
0: Si és un senyor que va retirar una targeta vermella.
5: Això,
9: clar, per això, precisament.
0: Pot intervenir en qualsevol moment.
9: A mi que ja sabeu que no sóc una apassionada del futbol, sí. Però sí que m'interessa molt la sociologia que es mou, no?, al voltant d'aquesta final, perquè el futbol no esborra les diferències ideològiques, però sí que d'alguna manera les posa davant del mirall, no? I és veritat que tenim en aquests moments unes contradiccions molt flagrants de gent que és culer i que li genera doncs, animadversió al patriotisme espanyol, però que li interessa que guanyi l'equip de la selecció espanyola, d'altre que no, que al contrari, no, que té el cor dividit i potser prefereix justament que no guanyi Espanya i guanyi Messi, al revés també, gent que té una identitat espanyola molt profunda, que estarà aplaudint un equip on hi ha 8 jugadors del Barça i on hi ha, em sembla que són 9 dels 26 jugadors que són catalans i que per tant són jugadors que la resta de l'any els està xiulant perquè volen que perdi. Sí. Vull dir que hi ha moltes contradiccions i la més important...
5: Ara ha aixecat la mà per aquí.
9: I la més important per mi i la més interessant, hi haurà partits polítics que avui estaran aplaudint aquest equip, un equip que és fruit d'una societat diversa i plural, i que són partits, justament, que consideren la diversitat com una amenaça.
0: Hi ha molta càrrega aquí.
9: I, per tant, tot aquest fenomen de contradiccions a mi m'interessa moltíssim com es gestionarà.
0: Vull recordar que això té ressons al 2010, perquè, no sé si us en recordeu, que el 2010 va passar una cosa extraordinària, sí, que és que el 10 de juliol va haver-hi una manifestació gegantina independentista, sí, al carrer, som una nació, nosaltres decidim.
5: I el dia següent.
0: L'endemà era la final del Mundial i va sortir centenars de milers de persones amb la bandera espanyola, no? I això, vaja, té un cert ressons, no?
5: Coexisteix.
0: Em permeteu que ara de seguida vull sentir la resta d'opinions, però tenim que en línia, perquè hi ha un altre tema, que és la seguretat, precisament, com dèiem, no? Moltes pantalles, molts aficionats de perfils molt diferents. En tenim en línia Òscar Fernández Barbeitos, el cap de la Divisió Regional de Suport i Dispositius de la Regió Metropolitana de Barcelona dels Mossos. Senyor Fernández Barbeito, bon dia.
10: Bon dia.
0: Ui, el sento una miqueta malament, però a veure si podem millorar aquest so, perquè ara mateix està una mica a veure.
10: Em sent,
0: sí, ara? Sí, sí, sí, perfecte. Quin és el... Vaja, quin és l'esforç que hi ha avui pensant en què de la seguretat, senyor Barbeito?
10: Al cos de Mossos d'Esquadra hem planificat un dispositiu especial doncs, per garantir la seguretat, la convivència i que desenvolupi amb total normalitat a tots els esdeveniments que estan a la ciutat. Com diu la visió de la pantalla gegant que ha organitzat l'Ajuntament, com les posteriors celebracions espontànies de la selecció guanyadora, no, en aquest cas.
0: Quanta gent esperen a la zona on hi hagi la pantalla?
10: La pantalla té un aforament doncs, restringit o taxat, que són les 20.000 persones. El que sí que és les celebracions espontànies, sí que els números doncs, variaran depenent també de la selecció i de com evoluciona tot el partit.
0: A quin desplegament hi ha a Barcelona d'agents de seguretat?
10: Perdó, no l'he sentit.
0: Quin desplegament, quina quantitat d'agents hi han desplegats per aquest partit de Barcelona?
10: Sí, el dispositiu està adreçat per, com li dic, per donar seguretat a tots aquests espais. Està dimensionat en diferents espais de la ciutat, doncs per garantir això a la seguretat i després els anàlisis de riscos que s'han fet, l'evolució de l'experiència d'altres competicions, doncs està dissenyat i dimensionat doncs per donar aquesta garantia de seguretat i de que els aficionats puguin celebrar aquest esdeveniment que ha seguit multitudinàriament per moltes persones i que provoca doncs molta activitat al que seria la ciutat per celebracions i de públic que surt a fer aquestes celebracions al carrer, doncs per garantir que es celebri amb tota seguretat, civisme, i que la gent pugui expressar doncs, la victòria de la seva selecció amb total normalitat i amb convivència.
0: Us preocupa més el partit en si o el després?
10: Nosaltres ens ocupa els dos. Nosaltres estarem amb tots els espais, estarem a la zona de la pantalla o dels punts de la ciutat on hi hagi més presència d'aficionats veient o seguint aquesta final, i després estarem a tots els punts de la ciutat, depenent de la selecció guanyadora, doncs tindrem més presència en uns punts que uns altres de la ciutat per garantir, com li dic, aquesta celebració que sigui pacífica i ordenada.
0: Normalment quan hi ha partits de futbol de transcendència hi ha categories, no, del risc o no del risc. Aquesta és comparable a algun partit, diguem-ne, que hi ha un tipus d'aficionats, per exemple, quan el Paris Saint-Germain va visitar Barcelona, o quan hi ha un enfrontament entre dos clubs que és molt intens. És un partit que es pot considerar d'alt risc a casa nostra o no?
10: ben bé la catalogació no és així, perquè clar, el partit no es juga, no es disputa a la nostra ciutat. El que sí que nosaltres intentem és donar resposta a les celebracions espontànies, doncs que poden variar depenent de la selecció que estigui, de moltes circumstàncies, i nosaltres que, el que treballem és per la seguretat de la ciutat, però veritablement no valorem amb els paràmetres aquests, no? Tipus de risc. Sí que el que fem és fer els anàlisis de riscos, valorant totes els possibles escenaris, valorant la quantitat de persones que poden estar a cada punt i dotant de recursos perquè això estigui garantit.
0: No sé si es fan controls d'accés a la zona de les pantalles, d'algun tipus, amb revisió. Sabem que els Mossos han fet...
10: El dispositiu amb l'Ajuntament de Barcelona i tota la resta de cossos, amb Guàrdia Urbana, amb la mobilitat i la seguretat. Hi haurà un control, com li dic, d'aforament. Es farà el control d'accés perquè no es pugui accedir amb objectes perillosos, tampoc amb begudes alcohòliques, no es distribuirà begudes alcohòliques a l'interior.
0: D'acord.
10: I s'intentarà que la gent que vol veure aquesta final amb aquest espai que ha habilitat l'Ajuntament, a la plataforma del Fòrum, en aquest cas a Barcelona, doncs ho pugui fer amb normalitat, amb civisme, i que dintre de simplement de gaudir de l'esdeveniment sense més incidents.
0: Disculpi, perquè no sé si és el seu terreny de joc, per entendre'ns, però un dels llocs on es posarà una pantalla és també a Badalona. No sé si és fora, diguem-ne, de la seva jurisdicció, per entendre'ns, i de l'organització. Avui ens hem llevat després d'un tiroteig que es va produir a una zona que està a uns 800-900 metres d'on es col·locarà la pantalla, que entenc que no canvia res, però no sé si vostès han hagut de modificar alguna cosa després del fet d'ahir.
10: El meu espai territorial és Barcelona. D'acord. Nosaltres només treballem i planifiquem els dispositius a la ciutat de Barcelona, però estic segur que tots els companys i la gestió que s'ha fet per garantir que la seguretat dels espectadors que vulguin anar a la pantalla a Badalona doncs serà la mateixa, garantint amb els recursos que es pugui desenvolupar també amb tota normalitat. Estic segur.
0: El senyor Òscar Fernández Barbeito és cap de la Divisió Regional de Suport i Dispositius de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, dels Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
10: A vostès.
0: 5 minuts i que tingui bon diumenge. 5 minuts i seran 3:15 de 10 del matí. Fonda i Bordeus, evidentment, segurament després podem comentar una cosa de seguretat, però és evident que ja no hem viscut una cosa similar, és a dir, una final d'un Mundial en què hi hagi Espanya per un cantó i un altre, diguem-ne, de les colònies o dels representants, diguem-ne, dels immigrants, d'aquesta quantitat que es trobin a Catalunya, no l'hem viscut. Això no vol dir que hi hagi problemes de seguretat, perquè no tenim antecedents, tampoc, dels partits previs, etc. Però és obvi que compartir un espai, doncs té les seves dificultats.
5: I de totes formes, a mi, tot això de posar pantalles gegants, des d'un punt de vista de l'administració pública, no sé...
0: Et genera dubtes, eh?
5: Sí. No per res, eh? No perquè dubti que hi ha un interès enorme en la població.
9: Pel criteri, quan sí, quan
5: no. Pel criteri, la final de la Champions del Barça també la posarem, o no? I si un dia arriba l'Espanyol també, o no? No acabo d'entendre ben bé el criteri, eh? És a dir... Ahir sortia l'alcaldessa de Vitoria amb una samarreta d'Espanya, amb els colors, no sé què, i tal. Ui, em sembla fantàstic. És a dir, és la seva posició. Ara, deia, no, nosaltres posarem a la plaça, no sé què, una pantalla gegant. I aquí dius, home, aquí ja estàs tirant amb els diners dels ciutadans. Aquí hauríem de mirar si la ciutadania de Vitoria... Segur que sí, eh? Vull dir que la ciutadania de Vitoria...
0: Ara, que serà un èxit, ja t'ho dic jo, a tots els llocs on es col·loqui una pantalla, perquè s'ha vist,
5: home,
0: el seguiment que té aquesta selecció espanyola, i l'argentina, ja ni t'explico, és evident.
5: Serà
0: un èxit des d'un punt de vista de quantitat,
5: segur,
0: sens dubte.
5: L'altra
0: cosa és una bona pregunta teva, sí.
5: Clar, vull dir, a mi això... Perquè el dispositiu de seguretat és normal. El dispositiu de seguretat a la Rambla, el dispositiu de seguretat... No, estic pensant si el Barça guanya, no sé què, el dispositiu de seguretat no sap on i tal. Ara, si poses pantalles perquè la gent hi vagi... home, estàs alentant que jo sigui un espai on hi hagi un seguit de gent. I després, perdoneu, però la maldat la posaran en català, no?
0: La transmissió, la de la 2CAT, vols dir?
5: Home, no. una persona farà en català, no? Perquè les posin també les institucions a català.
9: Doncs és una bona pregunta, eh?
0: És una bona pregunta. Mira, no tinc l'alcalde de Barcelona per preguntar-li si a la tele posaran la 2CAT o U de televisió.
5: Però, home, no ho dubtem, no?
0: Si és la 2CAT, llavors hauran de sumar molts més espectadors l'endemà, perquè allò és només una tele.
5: Clar,
0: quan tens 20.000 espectadors allà.
5: Això és un munt.
9: Home, és una gran estratègia d'audiència.
5: Sí o no?
9: Sí, sí.
5: A mi,
0: no sé si hi ha hagut gestions. Mira, si algú de la 2CAT o de televisió espanyola m'ho pot explicar, si els hi han dit quin canal posaran. Bueno, no sé si hi ha un tio amb un mando
5: gran, no? Amb un mando molt gros.
4: Jo he de dir que aquest vespre jo vaig pel diari Ara, que faré crònica de color de la concentració argentina a la platja del Bogatell, per veure això. Ara em dius, tenim una conselleria política lingüística, hi hauria una política lingüística més seriosa que ficar aquella pantalla en català, perquè de cop i volta... Perquè, a més a més, segur que s'aprendria català molt de pressa. Segur que no hi hauria cap problema.
0: I et dic una altra cosa, perquè els conec, els narradors de la 2CAT són molt bons.
5: Clar,
0: que no és una qüestió de...
5: Que no, vull dir...
0: De capacitats.
4: Sí. A veure, si no, s'han dit tantes coses, que ha estat un mundial que arriba, com la temporada, no?, de RAC1 arriba al final i moltes coses. I a mi com a mundial m'ha sorprès bastant positivament, perquè una cosa que, per dir coses que no hem parlat, hi havia el tema aquest de l'americanització de l'esport, que és el pitjor que li pot passar a un esport, perquè els preus que hem vist de les entrades, això és marca un abans i un després que es quedarà, que probablement, coneixent com és la FIFA, mai allò dels estius, de no és l'estiu més calent de la teva vida, sinó el més fred que et queda per viure, sí. Doncs també serà els preus d'aquestes entrades quedaran, i tot això dels espectacles de la mitja part, d'aquesta cosa, la comercialització de tot el que toquen els americans, jo el vull tan lluny com sigui possible del futbol, i n'hi ha hagut una mica. Però d'altra banda, a mi m'ha sorprès bastant positivament tot. O sigui, d'entrada, menys el futbol, és a dir, primer el futbol ha estat una Copa del Món bastant, jo trobo que bastant avorrida, perquè una cosa molt tradicional de les Copes del Món era allò que veies com sistemes tàctics que s'enfrontaven, és a dir, cada selecció tenia una mena d'identitat, no?, el Brasil, França, tot això. En canvi, ara hi ha Espanya i la resta, que tots juguen una mena d'amarrategui estrany, confós i defensiu. O sigui, s'ha perdut això del catenaccio italià. Bueno, aquest s'ha perdut per raons òbvies, però ha estat futbolísticament bastant mediocre, excepte per Espanya, trobo. I entrant en la cosa política, una cosa que diem això del xoc aquest, no?, entre això que diem l'auge de la dreta i els discursos identitaris i la pluralitat del futbol. Jo sempre parlo hi ha una idea que m'agrada molt d'un filòsof que vaig entrevistar fa temps, que deia que el futbol, diu, és una experiència religiosa politeista. És a dir, que té a veure amb que hi ha déus, que tu creus en el teu déu d'una forma compromesa i real, però hi ha altres déus, i tots els altres déus, ara que aquest cap de setmana és molt masculí perquè s'ha vist l'Odissea de Nolan i el futbol, vull dir, podem deixar de construir-nos fins al final, té aquesta forma d'experiència religiosa politeista que vol dir que reconeixes el déu dels altres. I en el discurs de la multiculturalitat és molt interessant, perquè es parla molt de la multiculturalitat, té aquesta cosa que fa ràbia, que és que a vegades té un punt de condescendència, no has de tolerar l'altre, l'has de respectar. El futbol t'ensenya que tolerar l'altre és ser capaç d'insultar-lo greument i cridar tots els improperis que vulguis i fer tots els acudits racistes i després abraçar-te en el postpartit. És a dir, hi ha alguna saviesa en el futbol, aquesta cosa comunitària, que és com passa de veritat. O sigui, si avui la cosa va bé, si a Espanya i a Argentina les aficions van bé, no serà perquè corresponguin al nostre ideal d'una tolerància multicultural que el respecten. No, previsiblement, un minut abans que es acabi el partit haurien d'estar insultant-se i odiant-se molt fortament, i llavors a l'últim minut, un cop has reconegut que l'altre l'odi és tant com a tu mateix, en vez de que el mantens a distància, doncs t'hi reconcilies, no? Això jo trobo que és molt bonic del futbol, i és el que fa que quan veiem editorials molt, molt ben pensants o molt crítics amb el futbol no funcionin. El futbol té aquesta irracionalitat que és molt xula. I ja per acabar amb això de Catalunya, Espanya, també l'hispanisme i tot plegat, jo he sortit bastant a passejar a les mitges parts, i Barcelona, a mi m'agrada, l'ambient no és el mateix que quan juga al Barça, que això hi ha un diferencial, és a dir, Espanya s'ha seguit molt, però hi ha un rum-rum tribunero general a la ciutat, almenys al centre de la ciutat, que jo em vaig dir, no és el mateix que una final de Champions, no ho ha estat ni a l'Espanya-França, jo vaig sortir a la mitja part, també aquesta cosa expatat, vull dir, però que no hi ha aquest fervor, i això, que té aquest efecte ambivalent, jo crec que el que avui deia una cosa interessant, el Jordi Muñoz, que parlava que el politòleg parlava que la selecció espanyola no és el mateix

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans. Collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
2: Interessant el futbol, perquè genera unes fronteres que normalment no existeixen.
3: Reflecteix el que hi ha i no el que voldríem que hi hagués.
2: Sí, sí, és veritat, és veritat.
4: Jo vull parlar de futbol.
5: Bueno. Perquè les altres coses t'incomoden.
2: La tertúlia esportiva és després.
3: No m'incomoda, jo. A veure, si hi ha algú que no li incomoda que guanyi Espanya avui, és a mi. O sigui,
6: I això és futbol. Vols que guanyi Espanya perquè juga, per com toquen la pilota?
3: No, perquè sóc espanyol i perquè m'agrada el futbol i perquè... No, per com toca la pilota. Si ara toqués malament, també m'agradaria que guanyés Espanya.
2: Clar, per això.
3: Per tant... Però això té el futbol, que has fet una reflexió que m'ha encantat, perquè l'altre dia vam veure la semifinal, la vaig veure amb un culer, amb un del Madrid, amb més gent, clar. I jo. I el va fer gol a Espanya i els tres estàvem abraçats
2: clar.
3: Allà.
2: Clar, clar.
3: Hi ha 8 jugadors que juguen amb Espanya que jo cada diumenge vull que perdin.
2: Clar, clar. És així.
3: I això és futbol. Això és el futbol. Llavors...
2: Però és que el futbol són identitats, és que aquesta és la cosa.
3: No, però
2: les identitats jo avui, de club de veritat, i les identitats
3: jo
2: de país.
3: Jo penso que avui s'ha de gaudir del bon futbol. Avui és una final, com has dit, que és somniada. O sigui, és la final, és la final del futbol, d'aquesta Espanya que juga també, i també és una Argentina-Brasil seria una final del futbol, però el Brasil està jugant molt malament. Brasil està fatal. Però una Espanya avui, que és la millor selecció com a equip, i Argentina, que és Argentina, que quan va guanyar Argentina a Anglaterra, jo vaig pensar, quina mandra de partit serà. Començaran els primers 20 minuts, 20 capatades a diestro i siniestro, i després a veure què passa. Vale. Avui, dic, la millor final, l'han de gaudir, és futbol. I després, lo de la foto del Messi amb el Lamine Yamal, esto es que ni los astros.
2: Sí, sí.
3: Ni los astros. I faig una reflexió com a perico, La millor selecció espanyola sempre ha coincidit amb el millor pedrera del Barça. Sempre. Perquè van el 2010...
2: Jo crec que negar-ho, això,
3: no,
2: que es nega, eh?
3: No, però qui vaja. Ho nega? És que els fets... No
2: s'ha negat bastant.
3: Els fets no es poden negar. El 2010, la millor pedrera del Barça i de la història, perquè una pedrera com aquella serà difícil que torni, va guanyar el Mundial, i ara una gran pedrera, que també té un gran seleccionador, perquè si tu 10 jugadors... de la selecció espanyola van guanyar el sub-21 el 2019 amb De La Fuente. Vull dir, que diu, ¿por qué juega Unai? ¿Y por qué el Ferran Torres juga? ¿Y por qué? Coño, porque los ha parido él. Com dintre de la selecció. I llavors, això també és una part important de l'èxit de la selecció de futbol. I jo ho torno a dir, Avui, per mi, és moment de futbol, moment de gaudir, d'aquesta final, que serà brutal. Jo espero que guanyi Espanya, perquè penso que si Espanya fa el que sap fer, ha de guanyar. Evidentment que has de controlar el Messi, no li pots deixar fer aquests centros que té una mà, té una mà al peu.
2: Deixa'm dir un apunt sobre això, que jo ho entenc, això quan apuntes, parlem de futbol, jo ho entenc. El que passa és que és com dir que vas a veure la final d'Eurovisió i no parlem de política. Home, clar que es parla de política. Al final hi ha una sèrie de banderes que s'aixequen, que coincideixen curiosament amb uns estats que tenen una història a vegades contradictòria entre ells. Sí, és que quan... Mira el càntic d'Argentina, el que s'ha fet famós, que diu por Malvinas, por el Diego. Quan es juga a la semifinal, que no estem parlant de política, allà.
3: Que sí, que sí.
2: Contra Argentina.
7: Que selecció espanyola... Que selecció espanyola vas obligat, com a la mili,
3: Ojo,
7: No.
3: Com a l'Emili.
7: Sí.
5: No?
7: A veure, hi ha seleccions al món,
6: i ho pots
7: triar.
2: No, el que està fent és la comparativa d'un exèrcit no armat.
7: Això que deia el Vázquez Montalbán. És a dir, és veritat, no? A la selecció espanyola tu vas, diguem-ne, obligat. Evidentment no van obligar.
3: A l'Oleguer, no?
7: No.
2: Va demanar-ho. No, va demanar-ho.
7: Va demanar-ho i li va dir que...
6: Va anar a una concentració.
3: Sí, estàs obligat.
7: Estàs obligat. Sí. A la selecció anglesa no,
2: Li va demanar al seleccionador, sisplau, no ho convoquis. Això és el
7: que va passar. Vull dir, no és... No totes les

0: Selección funcionan així, funciona aquesta. Això no vol dir, no estic dient, no sé qui va obligat, no, van encantats, i, perquè com no, no? Però vull dir que això és absolutament polític, com no ha de ser polític.
1: No,
2: perdona, i sortosament, perquè una part molt bona del Mundial de Futbol, com Eurovisió o el que sigui, és que són enfrontaments entre països, efectivament, sense matar-se.
0: Sí, sí, clar.
1: Sí, sí,
2: I això supleix una sèrie de tensions a vegades,
1: sí, sí, sí,
2: que és molt útil, clar, per totes les societats. Quan comptes de posar uns senyors amb un fusell al mig d'un camp per dirimir les diferències, col·loques uns tios amb una pilota, ostres, jo trobo que és un avantatge.
3: Sí, molt millor.
1: Sí, sí, és una manera de rebaixar les tensions, sí, sí, no concentrant-les en un camp de futbol, sí, sí, i en uns jugadors, no, perseguint una pilota. Però, en tot cas, sí que té una dimensió política, encara que l'Alejandro no la vulgui afrontar. Bastant important. La frase de Rajoy. Què ha dit? Ai, la de Rajoy, perdó. De Feijó. Ha dit...
2: Futbol.
1: Espanya... No. Ha dit que Espanya s'ha d'assemblar a la seva selecció. A veure, la selecció és un reflex del que és Espanya avui, també. D'una societat cada vegada més diversa, molt més diversa que la de l'any 2010. Per tant... Què vol dir exactament Rajoy? Ai, Rajoy, mira, eh?
2: No, però Rajoy és el mateix.
1: Feijó.
2: No, quan tu estàs dient que et refereixes a Feijó, també et refereixes a Rajoy. Quan Rajoy diu sin franceses, s'està referint al que s'està referint.
1: No, s'està referint a que hi ha un discurs perillosíssim que en funció del teu color de pell pots tenir o no pots tenir nacionalitat.
2: Quan França guanya el Mundial de l'any 98, que hi havia Zidane en aquell equip i li guanya Brasil de Ronaldo, aquell equip està plegat de jugadors negres. I de cop, França va voler crear un discurs al voltant d'aquella selecció dient això és França, no?
1: Exacte.
2: Cosa que no s'ha aconseguit.
1: Sí, sí.
2: 26, 28 anys després, no, allò no... O sigui, sí que és França,
0: de
2: però
0: tot,
2: no s'ha aconseguit que allò fos el discurs nacional.
0: Sí,
1: diguem,
0: sí, sí.
1: Si guanya Espanya, ens trobarem probablement Vox aplaudint aquesta selecció espanyola que té com a jugador estrella la Lamine Yamal.
2: No,
1: i la contradicció
2: no sé si el veu sentir, i Torralde González a la cadena SER va fer un discurs l'altre dia, fa no gaire, dient que hi ha molta gent esperant a Lamine, això també. Si avui Espanya perd clamorosament contra l'Argentina i Lamine fa un mal partit,
0: tota la raó,
2: se li posarà al damunt tothom per ser d'on és, com és i amb quin idioma parla.
1: Bueno, però
0: del Barça, de Rocafonda
1: però ha arribat a la semifinal.
4: Que hi ha una política darrere, però jo vull gaudir del futbol. Vull gaudir del futbol avui, que avui el que vull és un bon partit de futbol i vull gaudir del futbol i que el que passi després passarà després. I el Lamine Yamal avui farà el millor partit del Mundial. Però ja ho veureu, i ho farà perquè...
0: Molt probablement.
1: A falta de Pulpo Pol, ho anima l'Alejandro.
2: Després ho parlarem, però els diners que val la foto del moment que s'abracin, es donin la mà, es facin un gest aquests dos, que no ho hem vist. O sigui, l'aficionat del Barça, diguem-ne, no ha vist aquesta imatge.
0: Que és que
2: la imatge dels dos déus...
0: Passa una cosa. Sí, sí, però dos déus...
2: De l'antic Camp Nou i del nou Camp Nou, i de cop hi ha un gap al forat, hi ha un forat que s'hauria pogut suplir, diguem-ne.
1: I ferides.
2: Perquè no tothom té la sensació que això hagués pogut passar com el relleu de Ronaldinho a Messi, no? A sobre del camp, i no ha passat, lamentablement. I de cop, en una final del Mundial, es troben...
0: Però molt, jo crec que en això també molt de compte, perquè és a dir, futbol és futbol i els jugadors del Barça i els jugadors de la selecció espanyola el que han de fer és guanyar a Messi avui. Ara, molt de compte amb els gestos, perquè jo crec que a l'aficionat del Barça no acceptaríem un menysteniment, una d'allò contra Messi. Vull dir, hi ha dos déus, però hi ha un déu que és déu...
2: Tu creus que al revés, sí?
0: No.
2: Si de cop veus a Messi fent
0: Messi
2: un mal gest
0: fer,
2: a la min...
0: Messi pot venir a casa meva a remenar calaixos.
2: No estic segur d'això.
0: Sí. Messi pot fer el que vulgui.
2: No estic segur d'això. No estic segur.
0: Messi pot fer el que vulgui. Si Messi és Messi, és Messi, Messi és Déu. I després hi ha, no, en aquest politeisme,
3: hi
0: ha Zeus, i després hi ha déus menors.
3: Això és veritat, que hi ha déus menors. Sí, no, però amb això de la cosa futbolística, inclús posant-se transcendental, és una cosa... És que, per mala sort per Alejandro, el futbol és més polític que la resta dels esports, i per això és el més seguit de tots els esports.
4: Popular.
3: Clar, però és que això és una cosa que és de manual. Per això parlava al principi d'això de l'americanització. Clar, per què no ens importen? O sigui, la idea que els americans fan amb els esports, que és convertir-los en franquícies, la idea que un equip pot deixar el seu lloc seria com treure una mare de Déu del seu lloc i anar-la a retre culte a un altre lloc. No té cap... I per això la gent no li importa, per això el món no està implicat amb això. El futbol ho té tot, o sigui, té molta gent, i 11 jugadors, només el número ja permet un tipus d'associació que és refractari a l'individualisme. No és el tennis li agrada un tipus de gent i té un tipus de normes, no és un esport de carrer, vull dir...
0: S'ha intentat, amb el tennis.
3: Sí, però...
0: Espanya ha intentat, per raons de que tenia el millor jugador, i després Alcaraz, i ha intentat, no?
3: Però què passa? Que quan hi ha un jugador s'ho emporta tot, en canvi en un equip hi ha aquestes contradiccions humanes que et fan que tinguis a un d'un tipus i a un de l'altre i els hagis de fer ballar amb aquesta cosa associativa estranya del futbol. Vull dir, és l'esport, el beautiful game, és l'esport més seguit del món perquè és polític, no a pesar de ser polític, perquè és que és associatiu, és el més associatiu de tots, i aquesta cosa de l'identitat, els americans, fins que no aconsegueixin... La franquícia no pot funcionar amb el futbol, fins que no ho entenguin, allò, no seran bons fins que no tinguin... equips que surtin de les arrels i que no se'n pugui... És una bogeria, això. Què vol dir que un equip se'n va al compra algú altre i se'n va de Los Angeles
4: Això, mira, ho vam parlar el dia que la NBA fa molt poc va guanyar els New York Knicks, que feia dècades que no guanyava, i és un dels pocs fundadors de la NBA.
3: Sí.
4: Dels pocs equips que no s'ha dit de cop New York Mets, Knicks, Flying Long, o els Knicks de cop, en comptes de Nova York, fossin a Melbourne, a Toronto, o fossin a Los Angeles, no?
3: Sí, sí.
4: Deixa'm dir una... Para tocar un poco las... jo, avui, els seguidors del Barça, que han de patir avui, els que volen que perdi la selecció espanyola, amb els jugadors que tenen jugant amb la selecció espanyola, és un...
2: No, hi ha un trencament,
4: I no gaudir d'aquest partit de futbol.
3: Però és al revés. Ens ha tocat una final molt còmoda, que guanyi qui guanyi, estarem contents.
1: Exacte, i a
0: l'inrevés també és durillo.
3: És comodíssim, per mi és comodíssim. Guanyi qui guanyi...
0: Jo no diria que és comodíssim, jo diria que seria fotut en les dues d'allò. Perquè desitjar, com a seguidor del Barça, desitjar que perdi Messi, a mi tampoc no em surt, eh?
1: No, clar, per això deia abans el tema de les contradiccions.
4: Això només no pot passar si no et consideres espanyol. Si tu... penses...
0: Ja passa això, Espanya que no es considera espanyola.
4: I en català.
0: No seria... No seria novedat.
4: Jo respecto perfectament, però tu estàs jugant amb jugadors. Vols que guanyi Messi en comptes dels 4 o 5 jugadors del teu equip d'avui?
0: A mi el partit de França, per exemple, va començar, no? I jo la veritat és que a mi els colors d'Espanya no em fan vibrar, no estic... És veritat que després estava jugant tan bé els jugadors, el que jo animo cada cap de setmana, que dius, home, si no, sí, que vagin superbé i que no sé què. Però el mateix em va passar una mica amb Argentina, l'altre dia, Argentina-Anglaterra, Anglaterra va començar guanyant i deies, bueno, no passa res, no? Però dius, home, quan va començar Messi a jugar tan bé a la segona part i vas dir, és que és el nostre Messi, de sobte vols que guanyi el teu jugador, diguem-ne. Per això la final, tu dius, és la més còmoda, sí, perquè les dues coses tiren bastant, com a barcelonista.
1: Aquesta identificació que tu expresses representa molta gent.
0: Molt.
1: Molta gent, diguem-ne, que segueix la selecció espanyola i que vol que guanyi l'equip espanyol, però que al mateix temps li provoca certa animadversió i arrufa el nas al moviment patriòtic, no?, que de vegades es genera al voltant de tot això, no?, i que també fa que et generi les teves pròpies contradiccions. I sobre les derivades polítiques i el clima social. Una anècdota, no?, que em passava aquestes últimes setmanes parlant amb dirigents socialistes, em deien, necessitem l'aval de la justícia europea a l'amnistia i necessitem que guanyi la selecció espanyola diumenge, en una legislatura on Pedro Sánchez se li està fent molt llarg.
2: És així, això? Hi ha una correlació de climes polítics que tenen a veure amb el clima esportiu que està...
3: Jo estic en contra, es diu, si el futbol si el futbol és l'opi del poble, l'opi és una droga excel·lent i a vegades la gent pot respirar una mica d'opi i després torna al dia. És el que has començat explicant, que la gent va sortir a l'anterior mundial i al cap de 10 minuts estaven a fer les manifestacions. Vull dir, crec que té un punt paternalista, la gent sap el que fa i sap que està... De fet, és el que dèiem, no? Aquesta cosa ritual del futbol, que és una mica artificial, és per desencadenar aquestes passions, però després això no vol dir que la gent siguin uns...
1: Absolutament, però sí que jo al principi m'ho vaig prendre una mica broma.
3: No, el fort és que ho diguin els polítics, perquè també...
1: Ho vaig prendre una mica broma, però després vaig veure que hi havia un raonament darrere, no? De dir, necessitem que el clima social rebaixi tensió, necessitem que la gent celebri alguna cosa i se'n vagi de vacances i després ja tornem a setembre. Això tenim per present que clar, és que aquest curs polític se'ls està fent molt llarg al Partit Socialista. Sánchez necessita coses per celebrar, es va posar la samarreta. Sí, recordem, sí, el vídeo aquell,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí. I del futbol se n'aprofita tot, com
4: el porc. I necessitem una altra cosa, que si guanya Argentina demà, aguantar els argentins
3: té la marinera.
2: Jo crec que això t'ho podria signar qualsevol de l'altra banda, també, però bueno. Sí, sí. 10 i 2. Abel, que no t'hem preguntat res.
3: No, però me'n portaré dos croissants. Si
2: vinga, els croissants. Dos?
3: Home, també és de tota una hora aquí.
2: Perdona, Abel, no n'hi ha per
3: no,
2: tothom.
3: No,
2: si te n'emportes
3: però
2: dos.
3: Me n'emportaré mig.
2: Bueno, val, mig sí. El dia torna a ser xafogat. Estava pensant en les pantalles. Aquella hora, a les 9 de la nit, a l'aire lliure, en general, que xafogó, no?
3: Xafogó, calor...
2: Una mica de ventet, alguna coseta que ens arregla una mica la cosa?
3: No? És que ni això, pràcticament. No. Potser una mica de... Sí, però el ventet d'aquella hora, la mica de marinada ja va a la baixa. Sí que cap a les comarques de Tarragona, avui pot ploure una mica al mitja tarda, vespre, sobretot cap a l'Ebre, però el partit ja hauria de marxar. També va marxant la pluja de Nova York, perquè déu-n'hi-do, deixem destacar, ara encara plovisqueja una mica, fa un parell d'hores encara plovia a aquesta zona al nord de Nova Jersey, a Nova York, i la pluja va marxant, plugims dels que hem tingut, però deixem destacar, perquè ho deia el Dami des de Nova York, diu, no va ser una pluja, allò, una tempesteta, a la zona de l'estadi van ploure una cinquantena de litres per metre quadrat, i a Nova York, a Queens, a l'altre cantó de Manhattan, una mica lluny de la zona del partit, però bé, van ploure pràcticament 100 litres per metre quadrat. Van ser tempestes fortes que han ajudat a fer marxar tot aquest fum juntament amb el vent del nord que ara entra a l'hora que marxen les precipitacions, i serà un partit amb bona qualitat de l'aire, amb sol i 27-28 graus de temperatura, no a l'hora que comenci el partit, 3 de la tarda, hora local d'allà, i per tant no serà un partit condicionat per les altes temperatures com n'hem tingut alguns al llarg d'aquesta Copa del Món en altres estats amb moltíssima, moltíssima calor. Aquí a Catalunya pugen les temperatures una mica avui respecte a ahir, ara ja tenim alguns llocs on passem dels 30 graus, d'alguns sectors, per exemple de l'Empordà, que portem dies que déu-n'hi-do com pugen les temperatures en zones interiors de l'Empordà, fregarem els 40, i de cara a demà, entre demà i dimarts, encara repunten més les temperatures, dimecres comencen a baixar una mica, i després ja, i això és bona notícia, perquè la gent em pregunta, la gent em diu quan arribarà la pluja, que normalment a mi no em demana la gent que plogui. Ara ja tinc peticions de pluja, doncs podríem tenir pluja cada setmana que ve, perquè a mitjans de setmana, a partir de dijous, dimecres una mica, però ja a partir de dijous, comencen a baixar les temperatures, i al cap de setmana, dissabte, entre dissabte i diumenge, amb aquesta baixa de temperatures, el xoc de masses d'aire, després de tant de calor, poden arribar algunes tempestes fortes. Queda molts dies, però tenim esperança, i a principis de l'altra setmana, finals de juliol ja, perquè la gent ho demana, per exemple, López Font em preguntava, em deia, m'exigia pràcticament abans de començar el tortull aquí fora que m'emporti la calor, sí, sí. Doncs 10 dies i començarà la cosa a ser més suportable. De dia i de nit també, que déu-n'hi-do les nits que estem tenint.
2: 10 i 5 minuts, gràcies, Abel.
3: De res.
2: T'emporto
3: mig cosaneta.
2: Faré pausa i tancarem tertúlia perquè tenim ja la gent de la tertúlia esportiva, diguem-ne, mira, avui podeu marxar abans.
1: No,
2: només per dir-vos una cosa, tenim notícia, especialment a tu, Arturo. T'ho has fet una pregunta.
0: Ah, sí, sí.
2: T'has fet una pregunta incòmoda.
0: Sí, sí. Sí,
2: és, sí, a les pantalles, o a la pantalla de Barcelona, quina transmissió es posarà? La 1 de Televisió Espanyola o la 2CAT en català?
3: Tens resposta?
2: Després de la publicitat.
1: No! Ah, sí?
5: Dia lliure amb Xavi Bundó.
6: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
7: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
9: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
10: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
9: Amb gent pionera.
11: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
9: I que vol canviar el món.
12: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
13: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
14: Change the world, or the world will change you.
13: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
2: Esteu nerviosos?
1: Molt.
2: 10 i 7 minuts. RAC1 us pot avançar? Que la transmissió de la final del Mundial a la pantalla gegant que hi haurà a Barcelona serà en català.
1: Jugada mestra!
0: Jugada mestra!
1: Absolutament!
2: La 2CAT a la pantalla gegant del Fòrum.
0: Ojo, perquè pot haver gent que s'emprenyi, eh?
15: Però per què?
0: No, pues perquè la gent no està molt acostumada.
1: Bueno, veurem si la gent que vagi, està per sobre d'això.
0: La gent que vagi amb banderes espanyoles i ja. Banderes d'Argentina no estan acostumades a veure partits en català, normalment. Hi ha gent que sí, eh? Aquest any hauran començat a haver molta gent que hagi sentit les retransmissions en català i això els canviarà la cosa. Però el costum no és aquest. I el català, a molta gent li emprenya. No? Crec que no descobrim...
3: No, no, però s'ha de dir que ben fet, vull dir...
1: Sí, jo, home, aquí,
3: està ben jugat. Sí, ben fet. Jo,
2: està molt, o sigui, jo crec...
3: Cal felicitar-los.
2: I des d'aquí, també la resta dels ajuntaments, especialment els ajuntaments socialistes, que són la majoria, és una mica... Seria una mica incoherent que un partit que, entre altres coses, ha promocionat que hi hagi una segona televisió pública en català amb un esforç, no el promocioni quan tens l'ocasió. Perquè, efectivament, en aquesta ocasió és la primera vegada que es pot veure el Mundial en català i en castellà.
1: I
2: a la vegada, el mateix partit. I les audiències són molt bones. A més, sí. La 2CAT ha fet el millor mes de la seva història, com passa normalment amb televisió espanyola, vull dir, té un plus molt bo amb el futbol, però el dubte que podia generar algú de dir, bueno... La fan en català, però en realitat no s'ho mirarà ningú perquè la gent s'ho mirarà en espanyol, perquè el públic potencial és en espanyol. Ostres, estan tenint unes audiències del 10, 11, 12, 13% en català i després uns 50, 60, 70 en castellà, que són impressionants.
1: Però això a Barcelona, però a Badalona, als altres municipis? És a dir, hi haurà una això ja uniformitat?
3: No. També cal dir que
1: o dependrà
3: estic parlant
1: de
3: Barcelona només.
1: Sí, sí, sí.
3: És jugada mestra canònica en el sentit que és simbòlic, però en canvi les seleccions catalanes on estan. Vull dir, és jugada mestra justament en aquesta... Perquè és el que té cost zero de fer, però simbòlicament.
0: No, és a dir, tothom pot animar la selecció espanyola, vingui d'on vingui, sigui com sigui, però és una selecció, si això és molt tou, molt durament la selecció espanyola impideix que les seleccions catalanes, però això...
1: Però sí que quadra amb aquesta...
0: És històric, vull dir.
1: Quadra amb aquesta resignificació que se li vol fer.
3: Resignificar la bandera havia estat una cosa que s'havia dit.
1: No, i que està intentant el govern de Pedro Sánchez.
4: No és incompatible veure la selecció... en català.
0: No,
2: és el resultat, ho demostra.
4: No, és que no és incompatible.
0: En absolut.
4: Ja està, i no passa res. O sigui, el que tingui problemes, doncs que no hi vagi.
0: No hi ha res incompatible, no hi ha res incompatible mai en cap llengua. Això és una cosa que moltes vegades parlem. O sigui, en català es pot fer de tot, i en euskera, i en finès...
4: El que és important és que els locutors siguin bons.
3: I que bonic, però que bonic és veure Anglaterra, Gales i no el Regne Unit, no? Vull dir, jo endavant, com més eleccions millor, com s'ha demostrat en aquest Mundial.
0: Podem odiar Anglaterra amb més, no, de forma més fina.
2: No, en aquest Mundial hi havia Anglaterra i Escòcia. No van enfrontant-se, però...
0: Sí.
3: I no cal dir que hi ha més simpàtics, no? No, és que és perquè...
2: Això va cadascú.
3: Bueno. Se van acabar el whisky de Boston, els...
2: Sí, els escocesos. No hi havia reserves allà.
3: Cal dir que...
2: 10 i 11 minuts. Ara, de cop, igual t'han d'enviar el diari Ara allà al Fòrum.
1: Sí.
3: Bueno, veure... clar, no, però és el que hem dit. Els argentins també heu de seguir avançant, heu d'acabar amb un mapa de la llengua de les pantalles, perquè el Bogatell...
4: I què faran?
2: Ah, però el Bogatell hi ha plaça.
3: Hi ha dues zones clar. Habilitades doncs... per diferents concentracions, ja, pels argentins i pels espanyols.
2: I això és de l'Ajuntament també, la del Bogatell?
3: És pública, sí que és.
4: I en qui idioma el posaran? Quina llengua posaran?
0: En argentí.
2: Per què? Creus que els argentins no l'entenen, el català?
4: Sí, no, sí. Jo pregunto.
2: No ho dic, home, perquè, clar...
3: demà compreu l'Ara, trobeu la crònica. Si arriba, o potser no, perquè si hi ha pròrroga, paren les rotatives.
1: O penals.
2: Clar, bueno, clar, això sí s'allarga molt. Però per
1: això, Alejandro, nou, tu no, no ho suportes. No,
4: no, jo penals, no, yeah. Què rotllo.
0: Els horaris són interessants, no? Que, vull dir que allà veuran un partit a les 3 de la tarda.
2: Exacte.
0: Que t'has sentit, i aquí a les 9, mira, que t'has sentit.
2: Estava veient les imatges, ensenyaven a televisió ara les del final, la final del Mundial de 2010, clar, era de negra nit allà a Sud-àfrica.
0: Sí, clar.
2: Vull dir que normalment aquest tipus de partits en el lloc on es juguen és de nit.
0: Clar.
2: En aquest cas, no. Per motius obvis, que li han sortit molt bé a la FIFA, diguem-ne. 3 minuts i serà un quart d'11 del matí. Doncs escolta... cap a casa ja, fins al setembre.
4: Escolta,
2: és fort,
1: que fort,
2: eh?
1: Que fort.
4: Molt fort, molt fort.
2: Moltes gràcies per tot home, aquesta temporada. Gràcies per ser-hi i que tingueu un gran estiu. Alejandro López Fonte, Joan Bordeu, Fernando González i Arturo Puente.
1: Igualment. I bones vacances per tu. Bones vacances
2: quan les feu, que no sé quan les fareu. Un pla... cara de jo mai.
3: Jo demà començo la temporada de RAC1, vaig amb l'Embudio.
2: Ah, és veritat. Demà et sentiran?
3: Reciclaré tot el que he dit avui. Reciclaré tot el que he dit avui.
2: Mare Déu, senyor.
0: Fareu la meitat.
2: Adéu-siau, va.
1: Adéu.
15: Dia lliure amb Xavi Bundó.
16: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
17: Tres ulleres? Increïble.
18: Aquest estiu amb Xinxin han portat dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
19: Si vols ser la compra bé, tant a
20: Espanya cap a la segona estrella amb els nostres preus imbatibles, com en la cindra ratllada sencera a 49 cèntims al quilo i la tira de llom de porcatrossos a 4,39 € al quilo, del 17 al 19 de juliol.
21: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
22: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
21: I se't transmet el fred a la mà?
22: Suposo.
21: Oh.
23: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
26: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
25: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
26: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
25: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. 6a temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
26: RAC1 Podcast.
25: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
27: RAC 1. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
28: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
27: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
28: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
29: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
30: Sona bé.
29: 4,3 litres de consum al 100.
30: Sona Qashqai e-Power.
29: I el 0% TAE.
30: Sona que estreno un Nissan.
29: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
32: Nou e-Vitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-la i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. E-Vitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
33: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
34: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
35: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
1: Tot allò que t'agrada,
0: molt més fàcil de trobar.
2: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
1: Un nou aparador d'àudios i podcast.
0: Endreçats i a un sol clic.
1: Per triar i remenar.
2: Amb tot el contingut dels programes.
3: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
0: I som tots.
2: Més fàcil.
3: Més directe.
2: Més intuïtiu.
0: Més RAC1. Tots som un milió. A RAC1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
4: Allà. 2 minuts i arribarem... Ah, no, arribarem. Passem ja d'un quart d'onze.

0: I seguim amb lo mateix, perquè, clar, em sap greu dir-vos-ho, a la gent que no li agrada i que no li interessa, tot i que ja m'he intentat explicar totes les arestes que té, però és que és la notícia del dia aquí, allà, més enllà, la notícia del dia, de la setmana, perquè això no acabarà avui amb el partit de les 9, comença amb el partit de les 9. A partir de llavors, durant tota la setmana que ve, i veurem el que dura, es parlarà del que passarà aquesta nit. Què tal, Gemma Herrero? Bon dia.
1: Quant de temps.
0: Quant de temps? Quant de temps? Sorpresa, que de cop apareguis a l'estudi. Hola, Anaïs Martí, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Fernando Polo, com estàs?
2: Molt bé, bon dia.
0: Roger Saperes.
3: Què tal, viejo? ¿Cómo andas?
0: Ai, senyor. Tens nervis o no, Sape?
3: Sí, estic nerviós. Sí, tinc
0: per què està, o sigui, què és el que et fa estar nerviós?
3: A mi el que em fa seguir tant l'Argentina ara mateix és Messi. Jo tinc un buit emocional amb les seleccions que no m'ha omplert ningú. El vaig omplir amb l'Argentina fa un temps, segurament per Maradona en el seu moment, i ara per Leo Messi, perquè tinc una associació de Messi amb felicitat. Mm. Perquè vaig poder viure la plenitud de Messi al Barça. 9 anys veient cada partit de Messi. Jo dic que he vist pintar la Capella Sixtina, ah, i que no ho puc separar. Veig a Messi i veig felicitat. I ara Messi està amb l'Argentina i per mi és felicitat veure'l amb ell. I la història que està creant i que pot acabar de tancar avui amb aquest segon Mundial em sembla tan preciosa que m'emociona el fet de seguir-la.
0: I, per altra banda, hem de dir que això es pot produir perquè Leo Messi, el que s'ha vist, és la d'un geni encara.
3: Sí, sí.
0: Sí, que podria estar jugant al primer nivell... Bé, bueno, continuo estant jugant per un Mundial, però en qualsevol circumstància. El partit contra Anglaterra de l'altre dia, que quan està tot més aturat veus que és pilotes a tu. Fes el que vulguis. O sigui, vés-te'n cap a la banda, intentes entrar, creua, juga, roba... O sigui, està en un nivell...
3: És que part de la bellesa d'aquesta història és com era d'inesperat aquest Mundial de Messi.
0: Sí, sí.
3: No? Perquè semblava que ja l'havia guanyat la temporada passada, ja s'havia tret la temporada passada, el Mundial passat a Qatar, que ja venia una mica de regal i a acabar de jugar i jugar el sisè Mundial, i resulta que no, que ve per liderar l'Argentina, que està lluitant per ser el màxim golejador del Mundial, màxim assistent de la història dels Mundials. Per això, si l'acaba guanyant, em sembla una història tan preciosa que havent vist el que havia vist el Barça, ara tancar-la també amb l'Argentina, quan semblava ho havia deixat, a mi no se me da en la selecció, i torna i guanya tot això, les Copes Amèriques, els Mundials, i es queda en aquest estatus també al seu país, que era el que sempre havia reclamat, doncs em té fascinat, vaja.
0: Estàs nerviosa, Gemma, tu?
1: Jo molt. Però porto nerviosa fins divendres. O sigui que...
0: Divendres ja estaves així, eh?
1: Sí. I sense treure cap mèrit a Messi, que estic d'acord que bueno, és la figura del Mundial, sense cap dubte, i està escrivint una de les pàgines més lindes de la història del futbol.
0: Les paraules en argentí, no?
1: El que no estic molt d'acord és si Messi, si jugués en el Barça, per exemple, si hagués arribat com ha arribat a la final del Mundial.
3: Segurament perquè, li ha permès dosificar-se, clar, jugar on juga, també,
1: clar,
3: és veritat.
1: Perquè hi ha jugadors, per exemple, Mbappé i Bellingham, que s'han tocat els ous en el Madrid durant la temporada que han arribat molt bé al Mundial, i jugadors del Barça que han pencat molt durant tota la temporada, com ha sigut Pedri, com ha sigut Lamine, de Fermín ja ni et parlo, que clar, no han arribat tan bé al Mundial, o en Portugal Vitinha, João Neves en el PSG, que no han arribat bé al Mundial, i Messi ha tingut l'oportunitat de no estar en una liga tan competitiva i ha arribat fantàstic al Mundial.
0: Deixa'm preguntar, després obro el debat, però com a madridista, Gemma, a tu t'ha molestat veure...
1: Molt.
0: T'ha molestat el Mundial de Bellingham i de
1: molt,
0: Mbappé?
1: Molt, emprenya molt, perquè està, o sea, és que s'ha vist claríssimament que, bueno, que s'han preparat durant l'últim tram de la temporada per arribar bé al Mundial.
0: Inclús Vinícius, sí, aquí també?
1: No, Vinícius no s'ha esborrat tant com Mbappé. Vinícius té molts defectes, sobretot que no es controla emocionalment, però Vinícius no es borra. Mbappé sí. A Mbappé l'hem vist al mes de maig en les peuets en un jot, eh? Al mes de maig, que és d'això de mira, nene. A veure si l'any que ve, com ja no hi ha mundial, a veure si, si es posen una miqueta a les piles, els senyoritos.
0: I els nervis venen per la possibilitat, evidentment, que Espanya guanyi el segon mundial.
1: Bueno, jo he tingut la sort...
0: Tot i que torno a dir que, com una mica com comentàvem abans, que la idea de la... És que el futbol és tan increïble amb això, les identitats que xoquen, de cop, tu com a madridista et trobes animant a uns tios que vols que perdin sempre. Bueno, perquè tu no ets anticuler.
1: No, jo no sóc anticuler.
0: Veus, la identitat sempre és complexa.
1: A mi no em passa. O sea, jo sóc anti-atlético, però anticuler no.
0: Ah, clar, llavors per això pots anar clarament contra l'Argentina.
3: Només està Baena, per allà, no?
1: I el Simeone. I el Solito. A mi no em com malament la min, ni Cubarsí, ni... No em passa això.
0: Però és cert que hi ha aquest curtcircuit, diguem-ne, no?
1: Els nervis és... Jo he tingut la sort, jo tinc 54 anys i jo he tingut la sort ja de veure com Espanya guanyava un mundial, però el meu pare, que acaba de complir 86, només ho ha vist una vegada. Mm-hmm. O sea, no juguem finals del mundial tots els anys i tinc dos nebodes de 16 anys que no l'han vist mai, tampoc. És a dir, és una cosa excepcional. Mm-hmm. És la segona vegada a la història. Els nervis són per això, perquè tens l'oportunitat de guanyar un altre cop un mundial, o sea, pues clar que estàs nerviosa.
0: Com l'afrontes, Fernando?
2: Jo no tinc nervis, perquè la veritat que guanyi qui guanyi, jo estaré bé, estaré content, perquè és veritat que, home, per la part que em toca a la selecció espanyola hi ha molts representants del Barça, que és el que toco més habitualment, i si guanyen estaré content per ells, perquè és una projecció brutal. Per la Masia i per lo que és el club, crec que és un spot espectacular, perquè no només hi ha els que tens a la selecció espanyola, sinó Messi. Messi és un producte genuí de la Masia, amb la qual crec que és una propaganda fantàstica. I si guanya Argentina, guanya Messi. I si guanya Messi i fa dos campionats del món amb ell de líder, i no sé si estarà a prop de la novena pilota d'or, que vulguis que no, al final... és refrendar que és el millor jugador de la història, que encara hi havia gent que ho posava en dubte. Jo crec que veient-lo jugar...
3: Guanya el Mundial, caurà, això.
2: Clar, i
0: ja diré una cosa... Què caurà? La pilota o la consideració?
3: La pilota.
2: No, jo crec que consideració després del Mundial de Qatar, jo crec que més o menys ja va quedar això més o menys consolidat. Fins i tot hi havia gent que abans ho discutia, perquè li faltava allò, la cirereta del pastís. Sí, sí. Fins i tot Argentina tenia la discussió dels més maradonianos, que clar, el Diego va guanyar el Mundial i va arribar a la final d'un altre, amb ell d'estrella, però crec que el de Messi no té parangon. Amb l'edat que té, com ha arribat, coincideixo amb la Gemma, que ha tingut un escenari especial i ideal per preparar-se pel Mundial, però un cop et prepara està de sortir. I és que li surt. Perquè, a més, l'última jugada del partit contra Anglaterra, aquella del segon gol, el de Lautaro, hi ha un defensa anglès que diu, bueno, li deixo la dreta perquè amb la dreta no és tan bo com amb l'esquerra. No, és que te la posa amb la dreta al cap de Lautaro i demostra que és bo amb l'esquerra, però és que amb la dreta s'ha dedicat, perquè a part de ser bo, t'hi has de dedicar, i s'ha dedicat a ser molt bo amb la dreta. I fa una centrada que ni David Beckham, que estava allà precisament, no? Llavors, com que guanyarà un que em deixarà content, ja sigui Espanya o sigui Anglaterra, doncs ho veig amb pocs nervis i intentant, desitjant que sigui un gran partit i que no quedi embrutat per la competitivitat dels argentins en una final. Perquè jo crec que ells saben...
0: La duresa, estàs parlant aquí, eh?
2: Sí, perquè jo crec que ells són molt llestos i saben que futbolísticament estan un esglaó per sota d'Espanya en quant a domini de la pilota i del joc, però que ho poden igualar, doncs, trencant aquest ritme. Ara, que ningú infravalori Argentina, perquè, a part de Messi... Hi ha un Talenzo, per exemple, que el dia d'Egipte també va ser decisiu. Sí. I el dia d'Anglaterra el van deixar sol un segon davant de la porteria a la frontal de l'àrea i va fer un golaç. Aquest Julián que vol al Barça, a veure, que només ha aparegut un parell de cops, però aquell cop que apareix fa un gol brutal. I aquest Lautaro, que està criticat allà perquè li costa fer gols, el dia d'Anglaterra és decisiu. Amb la qual cosa, Argentina no és només repartir... remuntar, testiculina i Leo Messi. Quan s'hi posen és una batedora i compta amb ells, perquè tenen jugadors de qualitat.
4: Anaïs. Sí, al final a mi em passa una mica com el Fernando. Crec que és la final desitjada, la millor final que es podia veure, la vigent campiona del món contra la millor selecció d'Europa ara mateix. I guanyi qui guanyi, sortiràs content per l'èxit de la Masia, per Messi, perquè és impossible no alegrar-te per Messi. a mi m'atrapa als 39 anys. És a dir, l'escenari que ha tingut de preparació, sí, és envejable, no?, amb una lliga no tan competitiva, però fer el que fas amb 39 anys, quan ja ho has fet, perquè el més fàcil hauria estat, mira, jo he guanyat el Mundial, ja el tinc, ja m'ho trec de sobre, aquesta espineta, ja estic... I no només no està, sinó que lidera. I tothom treballa per ell, perquè saben que quan ell agafa la pilota, s'ho mira, veu el futbol i les coses abans que passin. I passen coses. I crec també que és una final, futbolísticament, són dues seleccions que els agrada tenir la pilota, però sí que és veritat que l'Argentina està com una mica esperant a que les coses passin i Espanya vol que passin coses, no? I a partir d'aquí uns esperen i reaccionen i no cal oblidar les remuntades que ha fet Argentina, doncs mira, contra Anglaterra, contra Egipte, sense anar més lluny. És una selecció que no la pots donar mai. Per morta. I sí que tinc clar que al final la selecció no farà un Getafe com va fer l'altre dia a Anglaterra, no, perquè això no passarà, afortunadament. Però bé, passi el que passi, al final és un Mundial de la Masia.
3: També crec, sobre això que diu l'Anaïs, que el fet d'haver guanyat el Mundial de Qatar forma part del rendiment que li estem veient d'aquest alliberament i de com venia encarant aquest Mundial. És a dir, més enllà de la preparació del que deia la...
0: Jo tinc un dubte sobre això, sap, perquè sí que juga alliberat Messi perquè ja ha aconseguit el Mundial i aquesta tensió se la pot treure. Però a la vegada té una tensió que es va veure amb les llàgrimes. O sigui, quan Leo Messi plora perquè ens hem classificat, què és?
3: Però crec que és fruit de que no s'imaginava tot això.
4: Pot creure.
3: És a dir, hòstia, ho estem tornant a fer. Que evidentment que anaven a guanyar el Mundial i a intentar-ho, però ja venies de... Hòstia, som gairebé la mateixa selecció, 4 anys més grans, anem a fer un bon paper, anem a veure què passa, però és que, hòstia, ens veiem que ens anem acostant a l'objectiu de guanyar-la un altre cop.
0: Què va ser, amb Egipte? No.
1: Egipte
0: va ser, no? Les llàgrimes?
1: Sí, Egipte, les llàgrimes, quan es va posar a plorar...
0: Egipte estava perdent 2-0.
1: 2-0 en el minut 84.
0: Sí, sí.
1: No,
0: el 84,
2: és que han patit amb Cabo Verde, també. Han patit amb Egipte, han patit amb Suïssa.
0: És tremend.
2: Van patir.
3: Fan córrer argentins, tinc amics argentins que van enviant cada partit com una invitació per un aniversari de nen petit, i posa, t'invito a mi infarto número 1, 2, 3, 4, en funció de cada partit.
2: Però clar, com que van sobrevivint, els tios s'ho creuen.
3: És que
2: no controlem el partit, és igual.
4: Però és que
2: hi ha
4: no
2: un moment
4: que
2: es descontrola i guanyes. I, a veure, no és el joc d'Argentina, però comentava que l'altre dia van centrar 25 vegades contra Anglaterra, que tenen... Van posar, crec que, 5 centrals de 1,90 m.
0: 1,92 metres, sí.
2: I remataven. O sigui, sí. Perquè Pickford fa un paradón. Enzo, crec que remata... O McAllister remata
3: el pal. Sí.
2: És a dir... Hi ha un moment que, tot i si de mèrit dels anglesos, tenen aquest punt del joc que també el dominen, i no és el joc d'Argentina.
0: Ara diré una cosa terrible per molta gent, però no teniu la impressió... Serà espantós, això, No, saps on vaig o no saps?
3: No.
0: Això de les remuntades a l'últim minut et sona?
3: Sí,
0: alguna cosa?
3: Sí.
0: La fúria et sona d'alguna cosa?
2: Sí.
0: Aquest aire madridista d'aixecar els partits...
3: Tinc una amiga argentina que m'ha dit, som el Madrid del Mundial.
0: Ja estàs d'acord o no?
3: Bueno, en aquest punt, és que crec que hi ha... ho deia, em sembla, l'Anaïs, la part futbolística, jo crec que l'Espanya tampoc hem vist, ha anat una mica de menys a més, però ja a les semifinals em va semblar que feia un molt bon partit. A l'Argentina, jo també, que hem anat veient i comentant els partits aquí a RAC1, hòstia, he vist partits que eren difícils d'empassar. Ara tenen el punt de l'empenta, el yo elijo creer, no sé, hi ha l'aura de Messi... tenen tot això, tots els intangibles, crec que estan de l'altre cantó. I com que en un Mundial això també juga, doncs crec que equilibra una mica la part futbolística d'Espanya.
4: Home, és que abans ho comentàvem fora.
3: I això influeix en l'altre equip, de dir, aquests tios es remunten als partits, quan arriba al minut 80, compte que aquests és quan ara ja...
0: Si treuen les urpes...
3: Que és el que passa també amb el Madrid, que molts equips que s'ho veuen fet...
0: És un efecte psicològic.
3: El City l'has vist allà, que és el City, que és un equip fet i refet, i l'has vist tremolar. El PSG l'has vist tremolar, el Bernabéu.
0: 1-0 o 2-0 fins i tot, minut 83, i comences a dir, bueno, espera,
3: i quin és el pensament general?
0: Espera.
3: El camp, els que veuen a casa diuen, ara el Madrid és quan la fot.
0: Sí.
3: I aquella energia... Pues, passa.
1: Hi ha una dada que és dels 19 gols que ha marcat Argentina en aquest Mundial, 11 és a partir del minut 80.
0: 11 de 19 a partir del 80?
1: Sí.
3: Molt bona aquesta.
0: Hòstia.
1: Sí.
2: Això et dic que Espanya pot controlar molt i es
1: és,
2: pot mirar...
1: Per mi, aquesta final és l'equip que millor juga davant de la selecció que millor competeix.
2: Sí. I la que
4: millor remunta.
2: Bé. Vol dir que també físicament arriben bé al final.
0: Sí.
2: Perquè tu pots arribar amb molta empenta anímica, però si les cames no et donen, doncs et quedes allà sense provocar ocasions de gol. I no, no. I tornen, i van, i tornen a anar-hi, i el rival les tira enrere. En Anglaterra va ser pel seu entrenador, però vulguis que no els altres, també arriba un moment que dius, ostres, contra això, l'instint natural et diu, si m'estan atacant tant, hauré de defensar. Llavors, psicològicament jo crec que s'ho han cregut. Per tant,
1: sí.
2: Espanya arriba amb un avantatge mínim al final, comptant que arribi, que no s'ho
4: creguin. Ja podem comptar amb la pròrroga i els penals, si arribes per la mínima, perquè és que pot passar perfectament. A nivell de relat, no els guanya ningú, els argentins.
1: I el d'Inglaterra l'en deixaria a part, perquè per mi el d'Inglaterra, o sea, n'he vist un suïcidi semejante en un mundial en la meva vida. O sea, lo d'Inglaterra va ser...
2: Massa minuts.
1: El harakiri, venga.
0: 10:33, un momentet, que ja que tenim moltes coses, un moment.
5: Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
6: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
9: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
10: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
11: Tria 450 grams de contracuixa 2 amb 39 i estalvia't un 17%. I amb Lidl Plus 300 grams de salmó a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
12: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
13: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar algú junts.
12: Amb gent pionera.
14: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
12: I que vol canviar el món.
15: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
5: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
16: Change the world, where the world will change you.
5: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
17: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
18: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
7: Carglass canvia, Carglass repara. Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrer.
19: Si Espanya marca el dia 19, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
20: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.

0: la Ballaruca, el càntic...
1: Bueno, i a més, com ha sigut la, la sintonia de la sí. quedada especial, sí, sí. jo sento a la Shakira i se me'n van els melucs.
0: Sape, em feies gestos, que volies dir alguna cosa?
2: Sí, no, no, que dic, encara hi havia un afegit també a aquest partit, que són els dos gols d'ahir d'Mbappé. És a dir, que el situen a dos per davant de Leo Messi. Si hi ha un al·licient més de Messi, que és... Segur. Vaja, no sé si serà el darrer partit. Jo encara assumio que seria molt maco que arribés al darrer per jugar un minut...
1: Freedom for Messi, ja també.
2: En el setè mundial, pobre i que acabés guanyant-la al Camp Nou si la final la celebra aquí.
0: 43 anys tindria.
2: Sí, això ja és un somni.
1: Freedom for Messi.
2: Però tenint en compte que tot aquest somni és molt complicat que es pugui arribar a donar...
3: O no, perquè he vist el que s'ha vist... No? Jo no, clar, vull dir, Qatar ja semblava que era l'última.
0: No, amb 43 anys jugant al Camp Nou amb Argentina. O qualsevol altra cosa.
2: Me l'imaginava com de dir, vens per jugar un minut, ser l'únic jugador de la història que ha disputat 7 mundials i que si la selecció arribés a guanyar, imagina que a la final es juga al Camp Nou i ho acaba arrodonint, aixecant ell la Copa del Món.
0: Hòstia,
3: a veure... Això, és una, això ja és Disneylandia Premium, sí, saps?
2: Sí. Però que fos una cosa testimonial per donar-li el premi de ser el setè.
4: Home, amb 26, però, deia, 25 com que... o 26 convocats que poden haver a les llistes, un que sigui allò testimonial sí, sí. i a més per donar l'empenta anímica
2: i que juguis un minut en algun partit com a premi del setè. Com que tot això és molt complicat, dic, a veure l'efecte que té que Mbappé hagi marcat dos gols i l'hagi superat i tingui la possibilitat de ser el màxim golejador històric, pot ser pressió afegida, pot ser motivació. Normalment Messi sap gestionar aquestes coses, però a veure quin efecte té també a
4: et dic una cosa, seria més perillós per Espanya això amb Cristiano que amb Messi. Sí.
3: Uf,
4: amb aquest repte, Cristiano xutaria els corners directes. Sí, voldria fer gol de córner.
2: Sí, sí.
4: Jo crec que Messi sap gestionar més, el que passa que sí que és veritat que és un afegitó, allò de cua d'ull, no? De dir, mira, escolta, si faig
2: si
4: el primer,
2: bé,
4: si faig un...
2: Bé, sí.
4: Però jo crec que Messi està més pel col·lectiu.
2: No, mai tant.
4: Perquè, a més, ell sap que treu molta mirada, treu molts jugadors i que hi ha d'altres lliures. I, a més, és que hi ha un patró que es repeteix. És que es posa, quan es posa el tema xungo, es posa a la banda dreta. I això els entrenadors i els rivals ho deuen saber. I no l'atures.
3: Home, Luis de la Fuente ja va dir que no farien un marcatge individual, però que, òbviament, estarien molt, molt pendents d'ell. I amb el tema de Cristiano, clar, és que hi ha tanta diferència entre un i l'altre. Tu, Cristiano, quan eliminen a Portugal, surt allà dient es que hi ha un antes i un després de Cristiano en Portugal, no sé què, dius, no t'imagines a Messi fent aquest discurs de dir hi ha un abans i un després de mi, de la meva persona, de la meva figura, vull dir, bueno, a nivell d'egos...
2: Quan el món del futbol, Anaïs, ja et reivindica, no et cal reivindicar-te tu
3: no,
2: mateix.
3: No, però
0: de fet,
3: és que tampoc
0: recordo
3: faria,
0: una imatge de Cristiano, crec que és en el partit contra Uzbekistan, que Portugal guanya 5-0 i li fa dos gols, em sembla, i acaba el partit mirant a càmera dient I'm back.
3: Sí, no, sí, doncs perquè la gent l'havia criticat molt.
0: Per haver fet
3: molt.
0: Dos gols contra Uzbekistan.
2: Mm. No? Està molt bé que els hagis
0: està
2: fet.
0: Està molt bé, i amb l'edat que té un
2: fantàstic,
0: mèrit tremendo.
2: Però
3: ja està.
0: Ara de seguida us preguntaré exactament pel partit, purament, esportivament, futbolísticament, qui ha de jugar, qui no ha de jugar, etcètera, etcètera. Però només volia fer un últim apunt del tema Lamine Messi, que més enllà de l'èpica que li ha donat tota aquesta foto que ja, vamos, aquí fa dos anys que en parlem, i de cop, a nivell mundial, jo aquest matí tinc totes les teles aquí posades, i a la BBC, a la CNN, no sé on, apareixia tot el rato la foto del Montfort, no? Que aquesta imatge que és gairebé de pila baptismal, no? Hi ha un...
2: Sí, sí, sí.
0: Hi ha Sant Joan Baptista agafant i submergint el futur Messias, no? I aquesta cosa gairebé bíblica. Però jo crec que amb els molts calés, i abans ho deia la tertúlia, molts calés, la primera foto del primer contacte Messi Lamine. O sigui, la mirada que es produeixin, si hi ha un somriure o no, si hi ha una abraçada al final, si hi ha alguna cosa, passi el que passi, no? Això per l'impacte d'un seguidor culer, la imatge d'aquests dos junts en un camp interactuant, hosti. Oh,
4: sí, perquè sembla que és l'hereu, no? Mira que el Barça també ha tingut algun hereu, com el pobre Ansu Fati, que recordem que...
2: Té una foto icònica amb Messi, també.
0: Clar, sí,
2: també.
0: Una abraçada. Molt bonica.
4: Li van donar el 10, que jo crec que era un pes molt, molt gran, però bueno, en aquell moment necessitaves un relleu...
0: Una I una il·lusió, sí.
4: Emocional, perquè va ser l'impacte tan fort que dius, mira, m'he d'il·lusionar amb alguna cosa, no? Però sí que tothom ve a dir que sent jugadors similars, entre cometres, dribladors, que entren de banda dreta cap al mig, formats a la Masia, de pares de fora i tal... Doncs que hi ha una similitud molt, molt gran. Són d'Adidas, els dos. El qual per Adidas és brutal. Que té diversos jugadors.
2: La botiga de Barcelona tenia... Clar, les imatges de cantó i cantó de la porta, la mà, mira, és que,
0: i avui m'agraden totes les portades, però la, em sembla meravellosa la foto de La Vanguardia, aquesta simetria de la imatge de Lamin per una banda i Messi per l'altra, fent la mateixa posició però invertida, i aquesta cosa de Lamin i Leo Messi, el nen i el mite, no? O sigui, és,
4: clar, és que,
0: hi ha una èpica al voltant d'això.
4: Brutal. Tot i que ells, si et fixes, en les xarxes socials i coses d'aquestes, tampoc s'han tirat massa flors sovint.
0: Messi ahir ho va fer, no?
4: Ahir a la prèvia va estar bé.
0: Torna a valdre molts diners, no? La imatge de Messi somrient i dient, bueno, és que jo el segueixo.
2: Com aprofita cada cop
3: per parlar del Barça.
2: Parla de Lamin o parla de qualsevol que té a veure amb la selecció espanyola, que diu, perquè hi ha molts jugadors del Barça, un club al que estimo...
3: Que jo amo. Que és... I que conec,
0: i tu no desfas.
2: Sé què. Em desfaig, no? Perquè penso, està enviant un missatge a dir, no us oblido, jo us estimo, perquè ara mateix no es pot donar el retrobament perquè està el president que jo no m'hi porto bé.
0: La porta serà allà.
2: Serà allà. Però dic, el seu missatge crec que va per aquí, de dir, no m'oblideu, no m'oblideu.
0: Tu t'imagines,
2: sap, no haver-me acomiadat.
0: És impossible, no?, que avui hi hagi una interacció Messi i la porta.
2: Jo crec que sí.
0: Impossible, eh?
2: A més, tenint en compte l'escenari, que és Argentina, que pot guanyar o perdre un Mundial, no em veig que trobi un moment com per dir, ara, mira...
0: Però, de fet, no sé si poguéssim recuperar el document de veu de Joan Laporta d'aquesta matinada, que referia al partit i a qui donava suport, no? Que també Laporta ha tingut una posició complexa, tenint en compte les seves idees polítiques, quan ha anat allà i ha dit que dona suport a Espanya, no? A la selecció espanyola.
4: Sí, però ho ha fet desacomplexadament, eh?
0: Sí. Perquè... Bueno, com fa ell, que li és igual que el critiquin sobre això, no? I, clar, a la pregunta de qui dona suport, ell diu, bueno, jo a Lamin... I fixa't que crec que aquest document, suposo, o sigui, igual el document és més llarg i ara jo em faig una idea equivocada, però crec que no cita a Messi.
1: No,
0: diu,
1: sí,
0: hi ha jugadors que... I no cita directament a Messi.
5: El Barça lo que ha venido aquí es a apoyar a la selección española. Creo que el hecho de que nuestros jugadores estén en la selección es motivo de orgullo y de agradecimiento. Y bueno, estoy muy, muy agradecido.
1: Jo aquest matí he sentit en una declaració de Laporta que parlava de Lamin i del relleu.
3: Mm-hmm. A nosaltres ens ha escrit un article avui a La Vanguardia,
0: sí,
3: el president Joan Laporta, on parla del triomf de la Masia, on parla de Messi, el descriu com el millor jugador de tots els temps, parla de Lamin, de la il·lusió que ha generat i que al final aquest Mundial doncs, no deixa de ser un triomf pel Barça i pel seu model de joc, però sí, defineix a Messi com el millor futbolista de tots, de tots els temps. Sí,
0: No, sobre això és que és evident, o sigui, Laporta en aquest...
3: I recorda també, Xavi, el podi de la pilota d'or de fa uns anys amb Xavi, amb Iniesta i amb el propi Messi.
0: És que no és el mateix, però té una certa equivalència amb aquell podi. O sigui, veure aquesta final i veure que les dues estrelles dels dos equips enfrontats són producte Masia 100%.
4: Bueno, i no t'oblidis de Cubarsí.
0: No, clar.
4: Si ja està fent un Mundial...
3: Increïble.
4: Perquè és veritat que hi ha jugadors del Barça que han anat que no han tingut encara un paper, perquè Eric García, per exemple, no se l'ha vist, tot i que ha arribat molt bé, però no se l'ha vist. Però Cubarsí està sent una sensació, perquè no oblidem que té 19 anys i està jugant al mig de la defensa de la selecció espanyola amb Laporte i estan fent una dupla... que crec que han encaixat un gol contra Bèlgica.
0: Sí, hi havia els registres, algú comparava, crec que era ahir, els registres que va treure Can Navarro quan guanya la pilota d'or per al Mundial amb Itàlia. El Mundial
2: no, dic que després era una pilota d'or que lluitava amb Ronaldinho, que encara en el documental de Netflix ell diu, no entenc com va guanyar, dius, si li donem el millor del Mundial que sigui per això, però clar, si és el millor de l'any, vaig ser jo.
0: En aquest cas, Cannavaro fa uns registres inferiors als de Cubarsí, en qualitat de passada, en pilotes robades...
4: I devia ser una mica més gran Cannavaro,
0: home, si ho era.
4: Que el noi de Sanyol, no? En el fons, és veritat que Laporta, jo he sentit les declaracions, i ell, com diu la Gemma...
1: Parlava de Lamin i del
4: relleu. Que sí, que Messi és el millor, que és el millor de la història, que l'ha tingut el Barça, però que ja toca el canvi de cicle. Mm. Com dient, hem vingut aquí a veure el canvi
0: que és normal,
4: generacional. També, també es compra cap a casa, clar. I què vol? Home, amb qui es porta bé? Es porta bé amb Lamin, que l'ha renovat, amb un contracte brutal, amb 18 anys, perquè el va renovar amb 18 anys, i amb l'altre no té relació. Però sí que és veritat que no es talla i amb elegància la deixa anar.
2: Un tema que jo crec que no hauria de remenar més, aquest.
1: No.
0: Bueno,
2: el de Messi
1: i Lamin.
2: Deixar-ho estar, és a dir, perquè és un tema que s'ha de resoldre algun dia. Messi s'ha de poder acomiadar del Camp Nou. I com més anys passen, més gran per mi és el dol de que estigui passant això.
3: I aquest estiu que es compleixen 5 anys, que t'han passat superràpid i veient sobretot el nivell de Messi, perquè per mi és el gran problema, entre cometes, que veus, no? Que ha seguit competint, d'acord, ara està la MLS, que no té el mateix nivell competitiu, però és que el veus i dius, ostres, quina ràbia, no?, una mica interna de dir, igual per un parell d'anys o tres hauria pogut fer feina aquí.
1: I jo ja entenc que veus o la final en clau Barça, però crec que l'èxit de la selecció, precisament, és que no hi ha una estrella, que és el equip.
0: Al contrari, és el contrari que
1: és l'equip. Sí. I és Rodri, és Fabián, és Pedro Porro, és Miquel Merino, és Oyarzábal. És a dir, no hi ha una estrella, no és com Argentina, que és clarament Messi, Espanya, la selecció espanyola, és un equip.

0: França, guanyes a les grans estrelles i ho fas com un equip, com una... Tots són una peça de l'engranatge que fa que la maquinària sigui pràcticament perfecta.
1: Ara, dit
2: això... Hi ha un documental, perdó, hi ha un documental en gratis en RTV Play, que és Denominació d'Origen, que recomano. Són 4 capítols i que celebra la diversitat de la selecció, que mira els orígens de cadascú dels jugadors, des de Rocafonda, Estanyol, Tenerife, el País Basc, Pamplona... És a dir, que és un grup molt divers que Luis de la Fuente coneixia molt bé, perquè va ser el seleccionador sub-19 i sub-21 i ja coneixia aquests jugadors. És a dir, que ha sigut capaç de formar un grup molt divers i que es coneixen molt bé i que es porten molt bé. Ell diu que no només vol bons jugadors, sinó bones persones. I ho ha aconseguit. I en aquest documental, en Denominació d'Origen, es veu claríssimament, i a part hi ha curiositats i anècdotes molt interessants.
3: Està molt bé, sí. La veritat, perquè els jugadors sobren, sí. I fins i tot parlen de problemes psicològics.
2: De salut mental, no? Sí, de com els afecta les xarxes socials i lo tòxiques que poden ser.
3: Sí, els hi arriba.
2: Parlen de la seva família, parlen dels seus familiars, i es veu una mica... com és l'ambient que hi ha en aquesta selecció.
3: I et diré una cosa, i de la Fuente t'agradarà més o menys, però trobar-li alguna declaració fora de lloc o alguna
2: bueno,
3: cosa...
2: Bueno, jo no m'oblido dels aplaudiments
1: a Rubiales.
2: Jo d'això no m'oblido.
4: Perdona, i el Piqué amb el Barça també, aquell enfrontament Hansi Flick de la Fuente.
3: Sí, però vull dir que...
4: Va ser una cosa estranyíssima.
1: Quan van punxar la Min.
0: I la gestió de Gavi i tot...
3: Jo dic a nivell intern.
4: Ah, no, sí.
3: A nivell intern, per lo que és el seu públic, els seus jugadors, que són els tios que té allà i els que ha de convèncer que poden guanyar un Mundial... Jo crec que ell sempre els ha defensat molt, i fins i tot recordo la prèvia, que quan comença a parlar hi ha uns xiulets i ell treu la personalitat, sí. I diu, escolta, crec que...
4: A mi m'han ensenyat respecte, no?
3: Sí, que el Messi se'l mira com dient, ostres, no és normal, però bueno, suposo que ell marca la línia i diu, escolta, això és una final, és una festa, hem vingut a dir cadascú la seva... Què és això de xiular? Què és això? El que deies tu, el comportament de que la gent sàpiga on està i que tingui una forma de procedir correcta en tot moment.
1: I s'ha de posar en valor aquesta trajectòria que ha tingut de la Fuente, i crec també, alhora, la història també d'Scaloni. És que són les dues, també, perquè arriba com per 4 partits i de cop aconsegueix guanyar, revertir la tendència d'aquella selecció argentina, guanyar 2 Copes Amèrica, una a Maracanà contra Brasil, guanyar el Mundial, i quan dius, hòstia, aquest tio ja ho ha fet absolutament tot, torna a repetir una altra final de Mundial. És a dir, la trajectòria que té de 5 l'Argentina de les 5 finales, ha aconseguit convertir en un equip, en un conjunt guanyador, un equip que venia d'encadenar finals i perdre, de dir Messi no se me da, no?
0: Bueno, i com es treu de sobre el protagonisme, no? Sí, que a mi em sorprèn molt d'Escaloni, que arriba allà i diu, bé, jo no vaig ser un futbolista espectacular, em dedicava a sumar, i aquí també, i el que jo faci o digui no és important, no és com de la Fuente, que sí que treu més el caràcter i és una selecció clarament d'autor. Escaloni és més de perfil baix, de dir, mira, jo tinc això, tenim les emocions, tenim a Messi, tenim això, i jo em dedico a acompanyar-los.
4: També hi ha aquesta cosa que és contradictòria en els dos grups, perquè la Gemma ho deia, no? La selecció espanyola és coral, no? Però tradicionalment és coral, és a dir, si tu mires la història dels mundials, no agafaries i diries, a la gran estrella espanyola dels anys no sé què, era un ídol mundial. Ostres, és molt difícil trobar una estrella mundial espanyola en el seu moment històric, diguem-ne. Hi havia jugadors molt bons, però no hi havia... La primera vegada que ha estat a punt de passar això és la Míndia Mal, en realitat.
2: Sí, en aquest mundial.
4: És el primer cop que arriba una selecció espanyola i diu... senyors, la meva carta estrella és aquest tio que us agrada a tots.
3: I no ha estat molt bé, perquè arribava lesionat.
4: Bueno, no és el fort... Jo tinc dubtes sobre això, també.
2: No ha estat
4: superestrella. No ha estat superestrella, exacte.
3: Tu estàs acostumat a veure el Barça quan està bé físicament, el que fa...
4: Sí, sí.
3: I ho ha fet en comptagotes.
4: Sí, sí.
3: També té mèrit que no és tan bé hagi fet el que ha fet.
4: Totalment.
3: O sigui, i demanar la pilota, encara que no estiguis bé, i forçar que et vinguin 2 o 3 rivals...
4: Correcte, si és que aquesta ha estat la clau de la Mín, no?
3: Això ha ajudat molt, perquè el tio atreu I repeteix, i no s'arronsa i no demana la pilota perquè diu, hòstia, és que no em sortirà. No, ell ho intenta. El que passa que és veritat que el moment físic jo

0: Crec que marca, i no ha arribat en el seu millor moment. De fet, jo crec que aquest és un dels èxits d'Espanya, perquè jo personalment, abans d'aquest Mundial, veient com arribaven tants jugadors tocats, o sortint de lesió, o directament lesionats, perquè Nico Williams sortia de lesió. Víctor Muñoz no l'has vist en tot el torneig. Aquest Lamine Yamal, ja sabem tots com venia. Bueno, i uns quants també. Crec que Rodri també era un any molt, molt, difícil, molt, sí, molt sí. Complicat, no?
1: Pedri ha arribat justíssim.
0: Pedri, ja has vist com ha arribat. Llavors, s'han anat entonant a poc a poc, s'han anat posant a lloc, i uns han substituït el que feien els altres, no? I crec que com a grup han guanyat molt a nivell de mentalitat i de creure-s'ho, perquè jo crec que ells també veien que no arribaven bé.
2: I a l'Eurocopa sí que es parlava molt de l'Euro, de Lamine i de Nico, no? Que eren com els dos extrems que van... Sí, Lamine i Nico, més enllà de la història social, que crec que també és molt important.
0: Però
2: i
0: és
2: més
0: veritat
2: amb
0: que no
2: temps...
0: era la selecció del 24.
2: No, però amb els temps polítics que corren també convé recordar-ho, no? La selecció que hi ha, les històries de superació que hi ha darrere de les famílies de Nico, de Lamine, com ho expliquen, com ho reivindiquen, com Lamine parla de la seva mare, de dir, a mi què m'esteu explicant, no? Si el més important no és aguantar la pressió, el més important és que la meva mare m'hagi tingut amb 16 anys, no tenir res, i el relat de Nico, també, amb aquesta història personal de la família Williams, i crec que aquest també és un dels punts que generen un canvi en la visió de la societat cap a com han de ser els equips, no? Una mica els orígens que comentava la Gemma, i això és un partit que l'han guanyat per golejada.
0: Crec que el talismà aquest del senyor de la Fuente, que és Miquel Merino, que tal com el treu fa un gol...
1: això també és una altra cosa.
2: A partir del minut 80,
0: però, aquest també venia després d'operar-se.
3: I Sant Fermín.
0: Però venia després d'operar-se.
1: S'ha acabat Sant Fermín.
0: Surt, i ja s'ha parar i fa una rehabilitació que li genera dubtes i no està jugant darrerament amb l'Arsenal.
1: I després una altra cosa també, que no s'ha tingut tant aquest debat a la porteria, però es va tenir abans.
0: I tant.
1: O sigui, hi ha clarament dos porters que aparentment són millors que el titular i el titular ha jugat.
3: Però jo crec que aquest era un debat artificial.
1: Tu creus?
3: És a dir, era un debat que teníem en els mitjans
1: millor porter de la Premier, millor porter de la Lliga Espanyola, sí, i de cop el que jugués el tercer.
3: Però que De La Fuente ho tenia claríssim. Era un debat artificial perquè per a De La Fuente no existia cap debat, perquè tenia molt clar que el seu primer porter iba a ser Unai Simón, però claríssim.
0: Una cosa és que
3: nosaltres pensàvem que, ostres, David Raya, que és un gran porter, Joan García, que és el titular indiscutible al Barça i que és un gran porter, què passarà? Però ell ho tenia claríssim. O sigui, no hi havia cap debat.
0: No, és veritat que internament i pel cos tècnic no hi havia cap debat. El que passa que la gran temporada del Joan García feia pensar que dius, realment està apostant pel millor porter, clar, en el millor estat de forma actual. El que passa que va haver un amistós, diria, abans de començar el Mundial.
1: Va fer una cantada.
0: Que al Joan García li van fer una centrada xut d'aquelles que sembla que no van cap a porteria, i va cap a porteria i se la va mig empassar, i llavors el debat
4: i més
0: ja va baixar a nivell mediàtic.
4: Dels galons que té Unai Simón, és que ara no recordo quina és la competició, que ell juga amb el Canell lesionat amb Espanya i supera després quan arriba a l'Atlètic de Bilbao, és a dir, que també té un punt d'implicació més enllà dels galons que té.
0: I és capità, no?
4: I capità, de dir, que jo crec que l'han fet mantenir, de dir, la força del grup que també ha sabut alimentar De La Fuente, de dir, portaré a Joan García i em carrego a Remiro, que era un dels tres, no un me'l carrego, però mantinc a Unai Simón, que és el capità.
2: Tampoc ha tingut gaire feina, És a dir, vull dir, sí, ha fet un molt bon Mundial, perfecte, però la defensa, per mi, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Pedro Porro, l'han ajudat moltíssim. Però totes les decisions que ha hagut de prendre les ha pres bé.
1: Això us volia preguntar, perquè ara imagina't que...
4: Potser és el millor porter del Mundial. No, ho dic en el sentit
1: que... Números no hi ha...
4: Per números. I no, ha sigut un Mundial molt més de davanters, que deia, hòstia, Kane, Messi, Mbappé... que no pas de dir, hòstia, el porter aquest m'ha cridat l'atenció de la selecció
0: a part de Bosinha.
4: Sí. Que igual se'n va a l'Inter de Miami amb Messi, sonava.
1: Ah, sí?
4: Sí, sonava.
3: Ah, doncs
4: sí.
3: Me n'alegro molt
4: però
3: per
4: no
3: ell.
4: Sé si...
3: sí.
1: Un senyor 40 anys en punt de retirar-se, gairebé, no?
4: Sí, sí. Però agafes un tio viral...
1: No.
0: I sí que sí.
3: Que història tan bonica d'aquest Mundial també recordarem Cap Verd.
4: Sí.
3: Sí, sense cap dubte.
1: Sí, sí, sí.
3: Ha sigut una història molt bonica.
4: Està a punt de tombar-los, però sí, sí. a punt, el campió.
1: Tornant al tema dels porters, clar, un any Simón deies, no he tingut molta feina. Clar, això no se sap mai, ara de cop et pots trobar, i no vull posar nerviós a ningú, però et pots trobar en una final que es resol els penals.
3: Calla.
1: A una banda hi ha un Unai Simón i a l'altra hi ha
3: el Dibu.
1: Que és el superespecialista, és un boig. I ja és l'home que va salvar Argentina en l'anterior Mundial.
0: I ha jugat amb un dit trencat, diria.
1: Ha jugat amb un dit trencat?
0: Sí. Això sona a Argentina, que ha jugat amb un dit trencat.
1: Tinc clavat de l'anterior Mundial allò del que te como, hermano, que li va dir a Yerry Mina. Contra un colombià. Era Yerry Mina, no? Sembla? Que deia que Messi després, quan va eliminar Colòmbia, li va a bailar ara, no? Perquè celebrava els gols ballant. I Yerry Mina, que va fer un gran Mundial a l'anterior.
0: Sí, va fer tres
1: gols. Gràcies
0: a
1: això, el Barça el va vendre bé.
3: Jo t'estimo molt, però no vull pensar en això.
1: Tu imagina't el Dibu.
3: Que no vull pensar en això. Gràcies. Següent.
1: Però pot passar perfectament, eh? N'ets conscient o no?
3: No vull pensar en això.
1: De fet, en aquesta qüestió de les armes...
3: No us veuré, eh? Si hi ha penaltis, jo...
1: Te'n vas a un altre puesto.
3: Sí.
1: Al lavabo. No, te'n vaig dir que...
4: Farà un Gaspar.
1: Exacte. Dins el dibuix de les possibilitats, és veritat que segurament el que necessita la selecció espanyola és fer un gol d'inici i a partir d'aquí amagar la pilota, no? Però clar, aquest tram final dels 10 últims minuts és la millor selecció per jugar contra Argentina? Precisament perquè... El millor que sap fer Pedri, Fabián, és aguantar la pilota i dir no, ja podeu venir.
0: Té eines per no fer el que va fer Anglaterra. El que passa que Anglaterra, jo diria que aquí el seu seleccionador, com hem comentat...
4: També les tenia
0: i va passar d'elles. Jo crec que, òbviament, amb Pedri, amb Fabián, amb Rodri, amb Baena, que és un migcampista que el posen d'extrem... El mateix Lamine Yamal, que li dones una pilota i te l'amaga i si se n'ha d'anar al córner, doncs ho fa... jo crec que Espanya té eines. El que passa que, per moltes eines que tingui, tens un tio davant que es diu Messi.
3: Bueno, i que quan entres al terreny emocional...
1: Sí, però Messi necessita la pilota,
3: mundial,
1: eh?
3: Sí.
1: O sigui, algú li ha de robar per donar-li.
0: Sí que és veritat que també a Espanya hi ha un jugador català, que també, encara que vagi al Madrid, és català, que és Marc Cucurella, que defensivament està demostrant que està força bé. És a dir, que també té un os dur que arrossegar a Messi quan caigui en aquella banda.
1: No sé, jo, els dibuixos de partit és cert que és la pregunta que em faig, o sigui, se suposa, i a més hem vist aquest pique entre seleccions, sobretot si heu vist el món viral, els periodistes d'allà i d'aquí, no sé quantos, hem vist molta tensió entre els argentins, com dient, bueno, si al final és que, bueno, moveu molt la pilota, però els canxeros qui som? Som nosaltres, no? Els que tenim una mica de nassos som nosaltres, els que tenim les estrelles som nosaltres, a banda de la mina.
0: Home, hi ha una figura important que és l'àrbitre aquí.
1: Ah, això t'anava a dir. Tu veus el partit d'Anglaterra, hosti, la repartida d'Argentina és forta, eh?
0: Home, escombrant.
4: Era l'àrbitre que havia xiulat l'Espanya-Uruguai, que també havia permès la llenya dels uruguaians, és a dir, que el van triar sabent que era un àrbitre permissiu en aquest sentit.
3: Jo sospito que la primera part serà com la d'Inglaterra i que Argentina sortirà a trencar el ritme de joc d'Espanya perquè no li convé que Espanya tingui el balón i que sigui un ritme alt de partit.
1: Si tu veus primera pilota, t'arrascada al coll, perquè vam veure això directament. Cops a la nuca, directament.
4: Sí. Passa que també era Anglaterra, és a dir, que hi havia un plus de demostrar, no?
1: Ja, pot ser.
4: La manera de cantar l'himne, s'escoltava els jugadors des de fora de l'estadi, la manera com el van cantar.
0: Aquí s'ha de veure la permissivitat de l'àrbitre, perquè recordo el partit d'Argentina contra Anglaterra, en teoria només pot protestar el capità. Només pot anar a parlar amb l'àrbitre el capità. Hi havia moments que ja hi havia tothom menys el capità. O sigui, Messi estava arribant al seu ritme i els altres s'estaven menjant l'àrbitre. D'Otamendi, De Paul, passant per Enzo... O sigui, clar, això també et marca una mica com encara l'àrbitre el partit. I suposo que en una final, i amb el Showtime, que també el descans, suposo que... A veure com gestiona el descans i tots aquests números que hi haurà de circ... L'àrbitre també ha de marcar el territori...
3: Un respecte a Madonna, eh? Un respecte per Madonna.
0: No, sí, jo l'estimo molt a Madonna, però que parlin de 30 minuts de descans...
2: I de cop i volta 17, eh?
0: Això refreda...
1: 6 per muntar, 6 i desmuntar...
2: 11 d'espectacle, sí. No s'ho creu ningú,
0: això. A veure, ho mirarem.
1: Què vols dir, faran més? Home, es passa. Vull a tots amb el cronòmetre.
2: Però tu et penses que muntaran un escenari i el desmuntaran en 3 i 3?
1: Però si es va veure el Super Bowl, això, ja en saben els americans d'això.
2: Ja, bueno, i també ho van veure ahir en el partit aquest de consolació, que van trigar una bona estona,
0: eh? És que és un mundial atípic, perquè és veritat que hi ha 4 quarts.
1: Són 4 quarts, sí, senyor.
0: I els entrenadors tenen... Clar, però a part, ells poden influir. Tu pots tenir allò... Has agafat el fil del partit d'un equip...
1: Sí, sí, sí.
0: I escolta... pausa d'hidratació
1: i aturar-te. I temps mort. Hi ha una altra cosa que no hem comentat, i un oient, jo crec que molt, molt intel·ligentment ho ha dit, diu, espero que hi hagi dues copes, perquè Donald Trump és fàcil que em vulgui una...
3: Per
1: el moment de l'entrega, eh?
2: Hi ha ells,
4: És un factor, aquest, també, el tema polític.
1: El
4: Pedro Sánchez, sí, que és allà, amic íntim de Donald Trump, no? Li ha de donar...
1: Que hi hagi influència a Infantino.
4: No, no, dic... No, veient el que ha passat en el Mundial,
0: I Milei, que no va per la càbala.
1: Sí, eh? Sí.
4: Perquè Milei que no hi va per això.
1: La càbala com la portes tu?
4: La càbala, no, tenim tot a punt.
1: Que tu tens càbala, o sigui...
4: Home, portem tot el Mundial...
1: Jo què sé.
4: La bandera aquesta que està aquí penjada.
1: Això és una càbala.
4: No, perquè la portem després aquí, la posem a l'estudi, tinc les samarretes, tinc la bufanda que hem posat, la imatge de Gavi Cairo perquè va venir en el primer dels partits.
1: Gavi Cairo?
4: Sí, vam tenir comentant els partits d'Argentina. I com que no va poder venir a l'últim, el vam col·locar també aquí.
1: Amb una foto.
4: I deien, què, que no funciona, mira Anglaterra, estàvem allà durant la transmissió, anàvem fent caretes.
1: Tot a Ferrus. Estàs veient que està tirant la cançoneta? Bueno, home, però aquí no hi haurà gent tan contenta, eh? Mira, la Gemma, que ha estat totes aquestes setmanes cantant-la, ara de cop ja no li fa gràcia.
4: Palmito, no fa gràcia, la cançó de Palmito, la quarta treixa.
3: Així sóc.
1: Les 11 i 4 minuts. Es vulgui o no es vulgui, agradi o no agradi, t'interessi o no t'interessi el futbol, és un partit increïble.
3: Sí.
1: Ja està.
3: Una gran final.
1: T'interessin els dos equips, hi hagin qüestions polítiques que et molestin més o menys, és un partit increïble de futbol. O sigui que... ja tenim,
2: el que ens mereixem després tema. De 40 dies, eh?
1: Ah, sí. De tralla, perquè en alguns casos realment ha estat duda, sí, sí. O sigui...
2: És correcte.
1: Polvoró, eh?
2: Ens mereixem aquest final,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, totalment.
0: Escolta, sé que ja no estan els polítics, que
1: sí.
0: Han marxat. Que, tot i que un no volia parlar de política.
1: El Fonta.
0: No? Només volia parlar de futbol. Però hem comentat abans, a mi personalment,
1: sí.
0: El final que m'agradaria... és un gol decisiu per guanyar el Mundial a Espanya de Borja Iglesias.
3: Molaria
0: amb les ungles pintades. Vale? I que després digués, escolta, pinteu-vos les ungles amb els colors d'Espanya, si voleu. No només la pulsareta.
2: Molaria.
0: Vale? Perquè llavors sí que en aquell moment algun sarpullido sortiria.
1: Podria ser.
0: Jo crec que algun sarpullido podria sortir.
1: Gaudiu. Gemarrero, bueno, que ho digui, ho pateix, no ho sé. Anaïs Martí, Fernando Polo, Roger Saperes, ha estat un gust, de veritat, moltíssimes.
3: I que vagi molt bé el karaoke i les vacances.
1: Bueno, ja veurem, el karaoke no pot sortir bé, això ja ho saps. Per tant, jo ja he dit que la gent, de veritat, que l'escolti, i si no el volen escoltar, jo també ho entenc. Sí, ja em passen una sèrie de coses que són difícils de superar. Senyors, moltes gràcies.
4: Bona estiu. Bona estiu. Argentina, carajo.
3: No.
1: 11 i 5 minuts, hora d'actualitzar la informació. I ho farem, com sempre, amb els serveis informatius i amb el temps també, per actualitzar tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia, amb la Sandra Sotillo. Què tal, Sandra? Bon dia.
5: Bon dia.
1: Violeta Martos, bon dia.
5: Bon dia.
1: Aquest compte enrere per la gran final del Mundial d'entre l'Argentina de Messi i l'Espanya de la Mídia Mal aquesta nit a Nova York. Mentrestant, a Catalunya tot preparat també per seguir el partit amb aquesta setantena de municipis que han instal·lat pantalles gegants amb els Mossos d'Esquadra planificant un dispositiu especial per garantir la seguretat durant les celebracions posteriors, sigui quina sigui la selecció que guanyi.
5: El desplegament més important serà a Barcelona, on activaran un centre de coordinació operativa regional per coordinar-se també amb la Guàrdia Urbana. El punt més calent serà el fòrum, on hi haurà instal·lada aquesta pantalla gegant, però també vigilaran especialment tres punts més, la plaça de Catalunya, la plaça d'Espanya i l'Arc de Triomf. N'ha parlat aquí el Via Lliure de RAC1, el cap de la Divisió Regional de Suport i Dispositius dels Mossos, Òscar Fernández.
6: Hi haurà un control, com li dic, d'aforament. Es farà el control d'accés perquè no es pugui accedir amb objectes perillosos, tampoc amb begudes alcohòliques. No es distribuirà begudes alcohòliques a l'interior i s'intentarà que la gent que vol veure aquesta final amb aquest espai que ha habilitat l'Ajuntament. La pantalla té un aforament restringit o taxat, són les 20.000 persones.
5: Durant el Mundial, els Mossos no han registrat cap incident destacable i la final, expliquen, no es considera d'alt risc perquè no es juga a Barcelona. Segons ha pogut confirmar RAC1, també la retransmissió a la pantalla gegant que es posarà al fòrum serà en català a través de la 2CAT.
1: Una última hora en matèria de seguretat. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià.
7: La policia va rebre un avís per la seva desaparició ahir, poc abans de les 11 de la nit. Els agents van començar una recerca i finalment l'han trobada morta amb indicis de violència. Segons explica el digital El Caso, la dona era veïna de Soses d'uns 70 anys i no va tornar a passejar el gos i l'han localitzat sota un pont del poble amb ferides compatibles amb una arma blanca a la zona del coll. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets que ja estan sota secret d'actuacions.
1: I mentrestant a l'Estat, els incendis continuen sense donar treva. Els bombers confien en perimetrar avui el foc que encara crema l'Aragó a Orés després d'una nit positiva, diuen. En canvi, ara el que preocupa més és el de Mierla, al Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara.
5: Sí, ja ha arrasat de 12.000 hectàrees, la majoria dins del Parc Natural, i els bombers han evacuat més de 700 persones de 16 municipis i treballen més de 200 efectius. L'incendi va començar dijous a una zona amb molt valor mediambiental dins d'aquest parc natural. De fet, el govern de Castella-La Manxa ja està elaborant un pla per recuperar el terreny quan s'aconsegueixi extingir l'incendi. Més positives, però, són les notícies que arriben des de l'Aragó. El foc ha cremat 15.800 hectàrees i continua sense control, però les autoritats són optimistes. Asseguren que els treballs d'aquesta nit han sigut positius i, per tant, s'espera que es pugui començar a estabilitzar avui mateix.
1: I un parell de punts més. Si heu intentat entrar a Instagram aquest matí i no us funciona, sapigueu que les aplicacions de Meta estan patint una caiguda a escala mundial.
7: Sí, milers d'usuaris tenen problemes per accedir a Instagram, Facebook i Messenger. Les incidències afecten sobretot l'inici de sessió, la càrrega de continguts i també l'enviament de missatges. De moment la companyia, però, no n'ha explicat el motiu.
1: I pel que fa al temps, Abel Caral, bon dia.
8: Bon dia.
1: A Nova York ja ha marxat el fum dels últims dies, també les tempestes d'ahir, per tant el partit de la final del Mundial es pot jugar amb normalitat. Aquí, en canvi, avui encara farà una mica més de calor. Les temperatures, de fet, encara han de pujar més a principis de la setmana que ve.
8: Sí, de fet, de moment avui no hi ha avisos per calor, però sí que demà en apareixen de nou cap a les comarques de Ponent, però també al Baix Camp, a la Ribera d'Ebre, al Montsià, al Baix Ebre, i de fet, de cara a dimarts també continuem amb avisos, sobretot a l'oest del país, perquè s'intensifica la calor, que anirà menys a partir de dijous, i sembla que a finals de setmana arribaran, cada setmana que ve, arribaran tempestes i s'aniran de mica en mica normalitzant les temperatures. A Nova York, les tempestes i el vent del nord que ha entrat han ajudat a fer fora el fum i, per tant, bona qualitat de l'aire per jugar el partit aquest vespre, aquesta tarda, hora d'allà, amb uns 27 o 28 graus de l'hora del principi del partit.
1: 11 i 9 minuts, gràcies Sandra Sotillo, gràcies Violeta Martos, gràcies Abel Caral, fins ara.
8: Fins ara.
1: 11 i 10, de seguida Primers Auxilis, farem també avui Roger Mas al Plat Estrella, anirem a dinar amb ell, després l'Embalat i després, bueno, el que vingui després serà.
9: RAC 1. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
9: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
11: Busques un vehicle híbrid?
12: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
11: Més eficient, és menys consum.
12: Més potent, és més cavalls.
11: Tot a Romauto.
12: Barcelona.
11: Molins de Rei.
12: Mataró.
11: Blanes.
12: I Santa Coloma de Farners.
11: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
12: RomautoNissan.com.
11: Romauto.
13: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent.

0: només al teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
2: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
1: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
3: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
4: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
3: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic. Per triar i remenar.
4: Amb tot el contingut dels programes.
5: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
3: I som tots.
4: Més fàcil.
5: Més directe.
4: Més intuïtiu.
3: Més RAC1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
6: Intuïtiva i renovada.
3: A RAC1, via lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
7: 3 minuts i serà un quart de 12.
8: 1, 2,
7: 2,
8: 1, 2, 3.
3: El Via Lliure, primers auxilis.
7: Està pensant primers o últims auxilis, no? O sigui, quan s'està acabant... Aquesta expressió...
9: Els darrers. Els darrers primers. Els primers seran els darrers.
7: No, però és terrible, perquè realment, com a expressió, algú... Hola, Lluís Ramis, bon dia.
9: Bon dia.
7: Hola, Carlos Sanon, bon dia.
10: Bon dia.
7: Algú que li practiques els primers auxilis, en principi està bé. Si són els últims auxilis... És ja com molt,
9: però se
7: molt dramàtic, no? Ja és l'últim abans de morir.
10: És l'extrema unció.
7: Sí.
9: No, se suposa que són els primers abans de tots els altres que te salvaran la vida.
7: Clar, clar, clar.
9: No?
7: Clar, però si són, per això dic, si fossin els últims auxilis, és perquè és molt al límit, no, realment?
10: Sí. O perquè estan a punt de curar-te.
9: Però primer te donen
10: un
9: poc d'aire, no, te recuperes una mica, el cor te torna a bategar...
7: Quin és el primer auxili de tots?
9: Quan t'apareixen, no? Quan surts, no?
10: Sí. De totes maneres, quan tens cremades i te les estan curant, hi ha les darreres coses que et fan que ja estàs, et donen d'alta. Que donem un massatge positiu.
7: Avui fem el darrer primers auxilis de la temporada, buscant els remeis per tots els mals culturals amb les...
9: De la temporada.
7: Amb les...
10: De la temporada, això vol dir...
7: Però què us passa? No esteu igual,
10: No ho puc creure.
9: Cada temporada igual, vinga.
10: Els penals, cada temporada, pròrroga i penals, eh?
7: Va, Lucía, Carlos, avui amb quin mal hem d'acabar?
9: Quin mal acabarà amb nosaltres.
7: Exacte.
9: L'ull és un mal que encara no som conscients del mal que fa, perquè és un mal que ens encanta. Si heu entrat mai a Tinder o a cites, webs, aplicacions de cites per l'estil, és el que destaca tothom en els seus interessos, que és viatjar.
7: Mm-hmm.
9: No? És a dir, a tothom li encanta viatjar, no? Un li poden agradar més els esports, un fa surf, un altre li agrada més l'alpinisme, un altre li agrada el llegir, un altre li agrada la música, però això de viatjar ho diu gairebé el 99% de la gent que està en aquestes aplicacions de cites.
10: I de fet això ja hauria de ser sospitós, eh? És a dir, tanta unanimitat, o sigui, dir que no t'agrada viatjar té connotacions negatives, quan la veritat viatjar depèn de les maneres i a on, i hauria de fer-nos canviar una miqueta la perspectiva. Jo, per exemple, viatjava moltíssim per plaer. Ara ja fa molts anys que no ho faig, i si ho faig, ho faig per feina. Aleshores, soc pitjor persona que era abans? Jo crec que no. El que passa que va arribar un moment que viatjar no ho es considera com viatjar per plaer, ja no era plaer, i aleshores viatjar
9: ja no era
10: una pèrdua de temps, clar, més que altra cosa.
7: Però hi ha una pressió per viatjar, més a més.
10: Exacte,
9: sí.
7: No, l'afegir tot, la frase normal de quan desitges bones vacances a algú, no? És,
9: on aniràs?
7: On aniràs? Què fas?
9: Sí, sí, no? I després hi ha aquella cosa de et cal viatjar més.
7: Oh!
9: Quan no en saps de qualque cosa, quan ets molt egocèntric, quan...
7: Això es cura viatjant.
9: Això es cura viatjant, no? És un carl. Un clàssic.
10: Sí, sí, de fet ve d'una frase que evidentment s'ha anat retorçant una mica. La frase de Miguel Unamuno, també diuen que era de Pío Baroja, diu que el feixisme cura llegint i el racisme viatjant.
7: I el racisme viatjant.
10: Però Camilo José Cela, què s'ha de dir d'aquest gran senyor, ja va afegir que va dir que era el nacionalisme el que es curava viatjant.
7: Ah, sí, és veritat.
9: Viajar al Càrria.
10: Exacte. Aleshores va canviar... I no és veritat, o sigui, el feixisme, si llegeixes llibres de merda, no es cura, i creure que el teu petit lloc on ha nascut és el millor lloc del món, ho segueixes pensant per molt que viatges.
9: Això és vera, perquè a més o menys ho compares sempre amb Cateva.
7: Home, home, tot el rato viatges amb algú que... Això és com... és humà, això. És que tot el rato compares amb alguna cosa.
9: Sí. Viatjar comporta molts mals, perquè comporta el mal de l'estrès, perquè has d'organitzar un munt de coses, el mal dels endarreriments dels avions, el mal de la massificació, el mal de saber que estàs contaminant el planeta. De fet, hi ha una paraula que refereix a la vergonya de volar, que, de volar en avió, que avui en parlarem d'això.
7: Tenir vergonya per volar en avió perquè saps que estàs contaminant.
9: Sí, sí, exacte.
7: Hi ha una paraula per això.
9: Sí. Oh. Després en parlarem. Perquè avui, a primers auxilis, o a darrers primers auxilis, volem tractar el mal de viatjar.

0: això què, Zanon?
1: Pues volíem acabar la temporada amb una cançó maquíssima d'una cantautora nord-americana que es diu Jess Williamson. La cançó es diu We Don't Think Catines com sostre de llauna, i aleshores parla d'una miqueta de la nostàlgia de que les visites dels turistes fan que el teu lloc d'on has nascut o no has viscut perdi una miqueta l'ànima, no?
0: Clar.
1: És a dir, que la mirada dels altres que venen i se'n van de seguida et fan que tu també m'admiris i canvia una mica, no? I aquesta cançó, que és una cançó molt, molt xula que recomanem, pues té aquesta melancolia una mica dels jocs que t'han robat una miqueta la mirada.
2: Jo que he estat aquesta setmana a Palma, aquesta setmana passada.
0: Ah, sí? Què?
2: Horrorós.
0: Però horrorós com mai?
2: Horrorós com mai. Jo no havia vist una cosa semblant. A més, ha fet moltíssima calor i vaig anar pel centre. I llavors era tot de... Clar, abans dels estius les ciutats quedaven buides. I ara planíssima, planíssima de gent d'aquests grandíssims creuers que arriben, que són ciutats flotants amb molt de pisos. Llavors tota aquella gent baixa del vaixell i tots suats, tots morts de calor. No estaven passant-ho bé, no estaven disfrutant d'aquest viatge, no estaven gaudint, no? I llavors omplen tots els carrers del centre i com una espècie de ramat, no? Perquè fan les coses una mica d'esma. I clar, te canvien absolutament tot el centre històric, el nucli històric de la ciutat, perquè clar, tot ara són botigues de souvenirs i tot això, i després tots aquells locals que jo coneixia quan era jove, els bars, ara són fast foods, els llocs on jo me movia són còctels bars i coses d'aquestes, que no tenen res a veure, no? Llavors realment canvia tant el paisatge que tens la sensació de que no estàs tornant a casa teva, sinó que estàs anant a una altra banda plena de turistes.
0: M'agrada aquesta cosa de veure els turistes, perquè jo m'ha passat moltíssimes vegades i segur que molta gent que ens està escoltant, és veure els turistes i veure que no, o sigui, i pensar, quan tornin a casa, què deuen explicar? Perquè aquest tio està fatal.
2: No.
0: Si el veus al mig de la Rambla, no sé què, atabalat, amb por de no sé quant, i penso, l'experiència deu estar sent terrible.
2: Se fiquen a les botigues, no compren ventalls,
0: sí,
2: que no saben ventallar-se, per cert.
0: Sí.
2: I compren...
0: Clar, no estan acostumats.
2: Sí.
1: És que tota l'estona t'estàs dient que bé que m'estic passant quan realment ho estàs passant malament.
0: Sí. Però això ens passa a nosaltres.
1: Sí.
0: Quan estàs viatjant i penses, hosti, tu...
2: I després se ficaven a les botigues clàssiques que hi ha totes les centres de totes les ciutats, clar, europees, d'aquestes de roba, i se ficaven allà per comprar, perquè com a mínim allà hi havia aire condicionat. En tot cas, es veu que els catalans viatgen molt.
0: Sí, ara anem a dir, els catalans ens queixem molt del turisme,
2: sí,
0: però sempre ens ha passat a tots que te'n vas a qualsevol lloc recòndit i de cop hi ha aquell... Som catalans! Som catalans!
2: I van... De bon sou! Sí. Ai, quina casualitat! Oh. No pot ser una casualitat. Sí, sí. O sigui, és que n'hi ha a Islàndia, n'hi ha a Menorca, n'hi ha a Sydney, n'hi ha a Nova York, n'hi ha a Singapur, és igual. Vagis on vagis, segur que hi ha catalans que viatgen i segur que t'hi trobaràs catalans allà, no? I la immensa majoria d'aquests catalans estan contagiats del mal de viatjar.
1: Bueno, de fet, és molt curiós, perquè deu haver una qüestió psicològica, eh? Si parlem, per exemple, de l'estat espanyol, per poder comparar, un criteri no ha de ser l'econòmic, per exemple, perquè els bascos no viatgen tant com nosaltres, i els bascos, a més, viatgen a llocs molt concrets. Et trobaràs a Irlanda, Anglaterra, o als madrilenys, que també tenen un poder adquisitiu com el nostre, i tampoc viatgen tant. Tampoc cultural, perquè trobes pel món més catalans que valencians o illencs. Hi ha estudis que, més que la versió oficial, que això de veure mons, conèixer llocs nous, persones noves, els motius són de tipus inconscient, que en el nostre cas tindrien molt a veure amb el famós autoodi.
0: És a dir, que viatgem per autoodi?
1: Sí, en general, no nosaltres només, sinó... Viatges perquè creus que has nascut en el lloc equivocat i viatges per trobar el teu lloc, no? Moltes vegades a comentar que ser català i viure la teva llengua i cultura en català és cansat perquè sempre necessites estar autoafirmant-te, no?
0: 100% d'acord.
1: El lloc que busques serà viure en pau o harmonia. Igual no és en català, però almenys et deixaran en pau i no hauràs de demanar dues vegades un tallar, sinó que ho faràs en anglès i urdú, sí, vale? Sí. Però ja està, no? I dos, que en el fons és una variable, que no fugim del lloc, és a dir, podem estar d'acord que Catalunya és un lloc molt agradable per viure, sinó de nosaltres mateixos, és a dir, viatjant el que fas és que deixes de ser qui ets i mentre viatges ets un altre, un desconegut, no? I aquesta part és la que també ens agrada més que l'experiència d'anar a un lloc en concret.
0: És com un assaig.
1: Ser un altre.
0: Viatjar és un assaig, no?
2: Exacte.
0: És un assaig d'alguna vida que et suposes voldries tenir.
2: T'imagines?
1: O com series?
0: Bueno, aquesta gran frase, que tu viatges a qualsevol lloc del món i penses, hi ha 5 minuts que penses...
2: Podríem viure aquí.
0: Jo crec que podria viure aquí. I després, al cap de 3 minuts, dius, no. Saps què?
2: Però tant és així que els catalans viatgen, que la paraula viatge,
0: sí,
2: és anterior a viaje. De fet, viaje deriva de viatge. va començar sent una paraula en català.
0: Què dius ara?
2: Sí.
0: Anem pel nom tècnic, per tant. D'on ve viatjar?
2: Ve del llatí viaticum.
0: Viaticum.
2: Sí, via és camí, i viaticum seria la provisió per fer aquest camí, no?
0: Ah,
2: seria
0: la motxilla.
2: Sí, una allò mica, que serveix no? per anar a fer un viatge, no? Oh, és a dir, que compren tota l'organització, no només la motxilla, sinó també, doncs això, no? Aquesta organització prèvia de la ruta i el desplaçament d'un lloc a un altre. I el temps que implica. És necessari que hi hagi una anada que fem per transportar-nos a un lloc que estigui a un distant, no? A una mica distant, però també a una altra població, un altre país, però també la visita que fem de tornada, no? És a dir, el viatge de tornada també està considerat. Has de tornar al lloc de residència, i llavors tu has anat allà, has conegut unes característiques, has fet alguna tasca, o simplement has anat a divertir, i després hi ha aquesta tornada, no? Llavors, hi ha l'origen del turisme, que el turisme ve de tur, paraula que etimològicament deriva del llatí tornare, dels torns grecs, que significa torn o cercle, és a dir, que fa referència en aquest moviment al voltant d'un punt o eix central, no? Llavors, el cercle és la representació d'un punt de partida i és el punt de tornada, també, no?
0: Si un turista és un senyor que dona voltes.
2: Sí, exacte, que clar, que fa una volta.
0: Literalment ha sortit a voltar.
2: Exacte.
0: I acabarà tornant.
2: Sí, i de fet sí.
0: És que és tan bo, és que de veritat, és que jo... L'etimologia és el millor que hi ha.
2: Sí, és el millor que hi ha. I llavors, clar...
0: Per què et dius turista? Perquè vaig i torno.
2: Ja exacte, està. Ja està. Així. I faig turisme. Oh. I llavors és per això que quan tu compres un bitllet, normalment, online, no? Hi ha el viatge d'anada i tornada, no? Ja. Per defecte. Després tu has de posar només l'anada, però en principi sempre hi ha aquest viatge de tornada i pagues pels dos, el d'anada i el de tornada.
1: Bueno, si, de fet, si et fixes, és més car si només treus el bitllet d'anada, no?
0: Exacte.
1: O sigui,
0: exacte.
1: Et penalitzen, dir, no, vostè ha de tornar. Sí, bueno, de fet, ara que han estrenat la pel·li del Christopher Nolan de l'Odissea...
2: La vaig veure ahir.
1: Mola o què? Jo vaig el dilluns.
2: És espectacular, és a dir, tècnicament és meravellosa.
0: Però, et veig un però gegantí sortint de la boca.
2: Hi ha un però, que ho vaig sentir ahir i és vera. Li falta una mica d'ànima. I vaig trobar que era una manera molt, molt exacta del que passa. Tot passes bomba, te passen 3 hores com si fos una hora i mitja, i és molt, molt guapa de veure i tot això. Però sí que és vera que Ventura, l'únic moment que em vaig emocionar, no diré quin és, però...
0: M'han dit un gos.
2: Exacte.
0: Tots els que teniu gosos passen el mateix.
2: Ara gos.
1: Esteu malalts.

0: I això?
1: Això és Prince, una cançó que és Around the World in a Day, que és una manera de dir de que en comptes de viatjar com la novel·la de Jules Verne, la de viatjar al món en 80 dies, aquí és al revés, aquí viatges en un dia i viatges per molts mons, no? Doncs me'n recordo molt d'una vegada es va escriure una oient que deia: és fantàstic el diumenge pel matí aixecar-se, a posar la ràdio i que soni Prince. I jo sempre que posem Prince penso, va per tu!
0: No recordes el nom, no? Suposo.
1: No,
0: Conxita, va per tu.
1: Va per tu.
2: Perquè avui, parlant del viatge per plaer, no? Perquè es veia que ahir vaig veure també un documental a National Geographic sobre els viatges d'exploració que es varen fer al Pacífic, que és extraordinari aquell documental que vaig veure. Però avui estem parlant del viatge turístic, no? que va néixer al segle XIX com una conseqüència de la revolució industrial. A començament de la dècada de 1930, un dels primers teòrics de l'escola alemanya dels estudis en turisme, Arthur Bormann, va definir el viatge com el conjunt, el turisme, com el conjunt de viatges fets per plaer o per motius comercials, durant els quals l'absència de la residència habitual és temporal. Tu tens casa teva, però estàs viatjant sabent que tornaràs, com comentàvem abans, no? Llavors, l'excursionista, aquesta m'ha fet bastanta gràcia, seria aquella persona que visita un destí però no hi dorm. Però llavors, clar, el creuerista seria un excursionista? El consideraríem així?
0: Bueno, clar, és que ell dorm en un no lloc, un, no?
2: Sí.
0: Un creuerista?
2: Cert.
0: Perquè dorms en una zona que no és ben bé ni una cosa ni l'altra.
2: Clar.
0: Dorms flotant.
2: Ben vist.
0: No?
2: Sí.
0: És, bueno, excursionista.
2: Sí, no
0: sé. És entre excursionista i... com es diu?
2: Plaga.
1: I esclau. No,
0: plaga. No, volia dir astronauta. És més una sensació d'astronauta, estem d'acord,
2: sí,
0: o no?
2: Sí, sí, sí.
0: Arribes a un planeta, tu estàs a la teva nau, arribes allà, baixes, fas les teves coses, tornes a pujar...
2: Això és vera.
0: I dorms a la nau.
2: Has consumit una mica? Sí, exacte.
1: Bueno, els assassins també, no? Que arriben a un lloc, maten i se'n van. Sí.
0: També.
2: Ben vist així. A l'antiga Roma es feien viatges amb motius religiosos i esportius, però també d'altres tipus. Els emperadors feien viatges per salut, a les termes o de vacances. A l'edat mitjana començaran les peregrinacions a llocs sagrats, per exemple, Jerusalem, Roma o Santiago de Compostela adquireixen una gran importància. Els pelegrins contractaven un guia perquè els dugués pel millor camí, no? I serien els primers viatges organitzats. I el 1841...
0: Clar.
2: El 1841...
0: O sigui, el Camino de Santiago en realitat era un tour. Un tour operador.
2: Sí, exacte. Però arriba Thomas Cook al segle XIX, que fa el primer viatge planejat de la història, que sí que seria ja un tour operador de banda veres. Va ser un fracàs econòmic, però va ser un èxit com a precedent del paquet turístic, no? Perquè es va adonar de les enormes possibilitats econòmiques que podria arribar a tenir aquesta activitat. I el 1850 ho va crear Thomas Cook, la primera agència de viatges del món, que era Thomas Cook & Son, no? O sigui que...
0: Pot ser que Thomas Cook, l'empresa encara hi sigui, sí, molt important i que cotitzi a borsa, diria.
2: Podria ser.
0: És tan gran...
2: És que m'estranyaria que no fos així, no?
0: Jo diria que sí, però ara ho busco.
1: Bueno, de fet, hi ha un llibre molt interessant...
0: Sí, que cotitza, i tant, que cotitza a borsa.
1: Que es diu Els europeus, d'Arlando Figes, que parla...
2: Meravellós, aquell llibre.
1: Sí, que parla de com el tren, al segle XIX, canvia el món i possibilita el turisme. I és molt divertit, per exemple, perquè veus com es queixen els italians i els viatgers nobles anglesos, que estaven a Itàlia, de com arriben turistes del seu país a Itàlia. I es queixen de lo mateix que nosaltres. De fet, les guies de viatge van ser un èxit de la indústria del llibre d'aquella època i que eren, doncs, tu tenies 3 o 4 dies per estar a Itàlia i et deien el que havies de veure, el que no havies de veure. Els trens, de fet, van ser el low cost del segle XIX, no? I aleshores va fer que canviés la ruta. La gent que, per exemple, anglesa, que anava a França, ara ja podia anar a Itàlia o podia anar a Alemanya, aleshores s'obries una mica...
2: De fet, i així es crea la cultura de masses.
1: Exacte. El fet de fer-ho democràtic el fa més just, però realment és més incòmode, no? Doncs jo abans us he comentat la meva experiència traumàtica de per què vaig deixar de viatjar. Va ser a Praga.
0: Home, lloc de peregrinació dels turistes, també, eh? Sobretot en determinades èpoques de l'any.
2: Clar.
0: He anat a Praga... Oh.
2: Però a quin any vas anar? Perquè jo quan hi vaig anar no n'hi havia gaires, tampoc.
1: El 90...
2: Sí, eh?
1: No? Una cosa així. I aleshores estava amb la meva guia de paper, estava en un pont, i aleshores la guia deia...
0: Carlo Vivari. No sé si era jo, però bueno, Carlo Vivari és el pont.
1: Pot ser, però el rotllo és que la guia et deia que era un lloc meravellós, solitari i tal, i realment no podíem moure's de gent parlant en català i en castellà. Vas pensar, hòstia, jo me quedo al Passeig Maragall, me quedo en los 15, que està molt millor. Aleshores, jo crec que que va ser el moment en el que vaig decidir que a menys que canviés la cosa, jo ja no faria aquest tipus d'experiències super frustrants i super depriment.
0: M'he equivocat, però no de gaire. Es diu Karlovy, Karlov Most o alguna cosa així. Bueno,
2: molt bé.
0: Però sí, és el pont de Carles, no? Que suposa sí, aquell, sí, el gran sí. pont de Praga, preciós.
2: Sí, és guapo.
0: I vas dir fins aquí.
3: Clar, era com estar les Rambles.
2: Després és veritat que la Segona Guerra Mundial paralitza el turisme fins que entre 1900...
0: Només faltaria, t'imagines?
2: Ah. Gent... Bueno!
0: A veure, ja, que es pot treure redit de tot, eh?
2: Sí, al final però... la distopia és el que és. Llavors, després es comença a parlar del boom turístic a partir dels 50, sobretot fins al 73, els motius, d'una banda, l'estabilitat social i el desenvolupament de la cultura de l'oci en el món occidental, i es comença a legislar sobre el sector, no? I, a més, hi ha la recuperació econòmica que fa sorgir una classe mitjana acomodada que comença a interessar pels viatges, és aquesta anomenada societat del benestar, que, un cop cobertes les necessitats bàsiques, desenvolupa el nivell de formació i l'interès per viatjar i conèixer altres cultures, no? I, a més, la nova legislació laboral incorpora les vacances, la setmana de 5 dies laborals, la reducció de la jornada a 40 hores setmanals, l'ampliació de les cobertures socials, com la jubilació, la desocupació, etc., i tot plegat potencia aquest oci i aquest turisme, no? I cal tenir en compte que, a més, després de la guerra, hi havia excedència d'avions militars que s'havien de reutilitzar. I aquí és quan comencen els avions comercials.
0: És de broma, això?
2: No, és així.
0: O sigui, hi havia tant avió que ja havien deixat de tenir ús militar, perquè ja no hi havia la guerra, que ara els hem de fer servir per alguna
2: cosa. Exacte, i així és com comença, no low cost, perquè encara és molt d'hora, però sí que comença a haver aquests viatges amb avions comercials a tot arreu.
1: És que lo de Gila no està...
0: És increïble.
1: Bueno, a Espanya el turisme comença a finals del segle XIX, llavors l'oferta s'entrava en els balnearis i anava dirigida a una clientela amb un alt poder adquisitiu, formada gairebé íntegrament per l'aristocràcia i l'alta burgesia de les ciutats.
0: Diguem-ne que no anaves a les ciutats de turisme, anaves a un local en particular.
1: Sí. I de fet, aquests balnearis el que feies era crear una ciutat, una miniciutat.
0: Clar. De mentida.
1: Exacte.
0: Perquè és a dir, està creada ad hoc.
1: Feies botigues, feies esglésies, feies oficines de correus, únicament per sentir-te com si estiguessis a casa i tal. No va ser fins al primer quart del segle XX quan comença l'interès per les platges, que és un benefici de l'aigua de la mar.
0: Sí. O sigui, cap als anys 20 la gent no comença a dir anem a la platja.
2: Sí, perquè a més era terapèutic, no? Clar. Deien que l'aigua de la mar era terapèutica i, per tant, es comença a moure la gent cap a les platges.
1: Sí, la culpa és dels metges, perquè si haguessin dit no, fatal, estaríem visquem genial.
2: Però llavors, clar, comencen el Sardinero Santander, la Concha San Sebastián, no? Són l'origen del que avui denominam estiuets, anar d'estiuets, i l'afluència de banyistes era considerable en aquest període estival per la quantitat de serveis que oferien aquestes ciutats. És a dir, com que estan, els hi diuen, no? Bueno, està pensant en aquesta gent que hi va a posta, no? I en aquell moment anaven les cases reials i l'alta noblesa, i després de la Guerra Civil i la crisi econòmica brutal que hi va haver a la postguerra, el règim de Franco va engegar un sistema de viatges de vacances que fins aleshores només es permetien els més rics, no? I el 1946 comencen les campanyes que proposen passar luna de miel en Mallorca.
0: Home,
2: va ser un èxit total. I el 50 arriben uns 98.000 turistes a les Balears, i l'any següent Espanya ha sortit de l'aïllament internacional. Mallorca esdevindrà una terra promesa que salvarà el franquisme. Això ho explica molt bé Antoni Gené al llibre La desfeta del paradís, que publica la nova editorial Moll. Però més, d'una manera més surrealista, Berlanga ho explica també molt bé la pel·lícula El verdugo.
0: Sí, senyor.
2: En què mescla, no? la repressió franquista amb el món guiri, no? En aquella escena mítica a les coves del drac. No?
0: Sí, que li estan dient, bueno, vostè ara ha d'anar a treballar, no?
2: Exacte, i ell està supercontent perquè com que no s'ha pogut anar de viatge de luna de miel amb la seva dona, diu, mira, aprofitarem per anar a Mallorca a fer aquest viatge.
1: Mato algú i tu?
2: Sí.
0: Perquè, clar, ha de fer de butxí a Mallorca.
2: Exacte.
0: Ara fa molt temps que no el veig.
2: I llavors aprofita per
0: porta la família.
2: I la seva dona, perquè no han tingut el viatge de noces que havien de tenir.
0: És que és tan bo. És com el músic que diu, va, que tinc un bolo a no sé on, anem tots.
2: Exacte.
0: I passem el dia allà. Doncs un butxí igual, no?
2: Sí, sí, sí.
0: I el criden quan està a les coves, no? Com dient,
2: no sé, hi ha una persecució amb la guerra, amb la Guàrdia Civil o algo així.
0: Pot ser. A més l'enganya una mica perquè li diuen moltes vegades...
2: No vol matar, no? Clar. Perquè està allà de viatge de noces.
0: I és com, també li diuen moltes vegades ni tan sols et criden i llavors no passa res perquè al final els acaben...
1: Ell crec va confiat que al final no farà.
0: Que no passarà res. Exacte. I de cop li diuen, no, sí que ho has de fer.
2: Sí, sí.
1: Jo crec
3: que per això el persegueixen perquè ell fuig, perquè
0: vol,
3: no vol.
0: Vol fugir, clar, no, clar,
2: sí,
0: clar.
2: Sí, sí.
0: Està molt pitjor ell que el que, el, que, el que han de matar.
2: Sí,
0: no?
2: Sí,
0: és extraordinari. Pàtica,
2: el verdugo és brutal, sí. Bé, així comença el turisme de masses, no? L'avió a preus assequibles, que democratitza el viatge, entre cometes, això de democratitza el viatge, el low cost fa que es crea una nova necessitat, tothom creu que té dret de viatjar, però no. Tu tens dret a fer vacances, això és un dret, però viatjar és un privilegi.
0: Les fans del Benito de la redacció ja estan allà saltant. No podeu punxar amb en Dani.
3: Saltant.
0: Bueno, però ja...
2: Plorant d'emoció.
0: No, es moran de banda a banda, com dient, ahí estan el Benito.
3: És sensible, fins
0: i tot. No, mira, em diu la Judit que no, que, està, que els agrada més Nova York.
3: Nova York. Però aquesta lletra, que la cançó es diu Turista, la veritat és que és molt intel·ligent, perquè parla de que de la mateixa manera que les xarxes i el capitalisme neoliberal ens han convertit a les persones en productes, també entra a la vida d'algú s'ha convertit en una mirada i entrada de turista. És a dir, les relacions ja són experiències. Et quedes uns dies, dones el millor que tens, la cançó va de no sóc només riures i platxeta, i no aprofundeixes en res, perquè ja tens la necessitat d'estar en un altre lloc, de tenir una nova experiència. Aleshores, ens hem convertit les persones en experiències en temps rècord, no? I jo crec que la cançó va per aquí, i jo que no sóc molt fan de Bad Bunny, però aquesta cançó és xula.
0: Va, anem amb els símptomes de la, del mal d'avui.
2: El mal de...
0: De viatjar.
2: Sí, perdó. Que com sonava la sintonia aquesta. Sí, sí. El mal de viatjar pot tenir molts símptomes, i en repassàvem alguns.
3: Estàs nerviós, ansiós.
2: Hi ha una deslocalització i tot és contingent, no? Hi ha gent que odia fins i tot el fet d'haver de preparar la maleta.
0: Hi ha molta tensió amb la maleta, eh? Sí. Hi ha molta tensió amb la maleta, eh?
2: Hi ha gent que diu, no vull viatjar només per no haver de fer la maleta. Sí, sí.
3: Després, no sé si us passa, que dies abans ja voldries estar viatjant i després, quan estàs de viatge, ja estàs pensant que voldries estar tornant.
2: Aquella última nit...
3: És tres dies, només, no?
2: Aquella nit que no dorms, no? Tant si te'n vas com si tornes, sí. I després hi ha la nostàlgia del que imaginaves, del que recordaves, si tornes a un lloc al qual ja hi havies anat. També hi ha el FOMO, perquè el FOMO arriba a tot arreu, no? És a dir, que tu vas a un lloc, no és exactament com t'imaginaves i te pega com un llullu.
0: És fort, perquè això és molt paranoic de la societat on vivim, eh? Tu vas a un puesto que a tu t'agrada molt...
2: Idíl·licament,
0: mentalment. Arribes allà, no t'agrada prou, i quan tornes, veus una foto i dius, hosti, que guai va ser això.
2: És vera.
0: Penses, però escolti, però a vostè què li passa? Si no està bé del cap, vostè.
2: Sí, o sigui, sí, sí.
0: No has tingut els sentiments adequats en el moment que tocava tenir-los. Els tens sempre a posteriori, desubicats.
3: Però això passa sempre. Tu quan veus fotos de fa 20 anys teus, dius, hòstia, si era guapo.
0: Sí, sí.
3: I en aquell moment em pensaves que eres horrible.
0: I aquella frase de Martinache, que li diuen, nunca, em sembla que li diu, nunca te ves tan bien en les fotografies, nunca te vas a volver a ver tan bien com en les fotografies. Així, no?
2: Està bé.
3: Bueno, després, el tema econòmic. O sigui, et gastes pasta quan estàs viatjant en coses i quan arribes a casa dius, què cony és això?
0: Ui.
3: Aquesta espècie que vas comprar a Estambul, per què servia?
0: Mira, s'ha començat a omplir a la... Jo no pensava que passaria això, però a la nevera d'aquí a la ràdio, dimarts de puestos.
3: Bueno.
0: Sí, t'ho dic de veritat, ja està ocupada la meitat.
2: Tothom vol explicar que ha anat de viatge. Això sí que, no? A més, no només viatges per viatjar.
0: Per dir-ho.
2: Per explicar-ho. I després hi ha aquella visió ridícula infantil de realitats complexes dels països on anam i que creiem entendre perfectament només haver-hi passat un parell de dies, no? Dius, ah, jo sé com són els això, no sé com són els xecs, sé com són els francesos, sé com... Perquè hi he anat de vacances. Llavors la pregunta és si haurien de deixar de viatjar o el manco començar a fer-ho d'una forma més selectiva.
3: Totalment a favor.
2: Abans dèiem que hi ha una vergonya de volar, que és el Flygskam, en suec, i defineix aquest sentiment de culpa davant dels coneguts efectes ambientals nocius del transport aeri i la seva influència en la crisi climàtica. Va començar com una iniciativa proposada per l'activista Maja Rosén, que va deixar de volar el 2008 per raons ambientals, i el novembre del 2019 els vols interiors de Suècia varen baixar un 11% i els d'Alemanya varen baixar un 12%. Es veu que aquesta vergonya de volar hi hauria tingut un pas important a la davallada de vols.
3: Però de fet, nosaltres, com som persones que no us direm mai si heu de viatjar o no... O sigui,
2: no aneu a Mallorca, si pot ser.
3: Bueno, això sí, això ja és una...
2: Això no té cap problema dir-ho.
3: És un frec.
2: Us agrairem molt,
3: bueno,
2: els mallorquins.
3: Sí. Però bueno, feu el que vulgueu. Nosaltres és un programa que el que hem intentat aquesta temporada és que esteu bé i que realment llegiu, veure pel·lis i aquestes coses.
2: Que passeu un bon
3: però
2: estiu.
3: Feu el que vulgueu.
2: Això és vera.
0: I amb què acabem, llavors?
1: Bueno, amb una frase mítica.
0: Una frase mítica?
1: Sí.
2: Això, clàssic, de quan vas de viatge. Sí,
1: te'n recordaràs.
4: Mirad, mirad la Torre Infiel.
5: Què és el moment?
6: Sí, el primer pis.
4: Què voleu que us diga? Me la imaginava més gran.
0: Bravo! Com va crear escola, eh? Aquell a Europa, fantàstic. Aquesta actriu, que ara no em surt el nom, perdoneu, que feia de valenciana, sí, i que tot arreu on anava, tot me lo imaginava més gran.
1: Sí, sí.
2: Magnífica. Tot s'imaginava més gran.
1: Que es va flipar d'una temporada.
0: Que després, sí, va ser o Europa primer, després o Espanya. Aquest personatge o Espanya no hi era, i jugava el mateix paper el Pep Cruz, que tot ho comparava amb Palamós.
1: És veritat.
0: Ja, te'n recordes o no? A Palamós és molt millor, això. A Palamós mengem molt millor. Bé, 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 12 del matí. Lucía Ramis, Carlos Zanón, com sempre, un gust. Moltíssimes gràcies, bones vacances.
2: Bon estiu, bones vacances.
0: Descanseu. Sí. Bueno, no, vosaltres no descanseu mai. Si us voleu quedar al carrer, què podeu, eh?
2: Molt bé.
0: Va, fem pausa i de seguida amb Roger Mas, al Plat Estrella.
2: Una ferrada.
0: Adéu.

0: RAC 1. El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
1: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Busques un vehicle híbrid?
2: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
3: Més eficient, és menys consum.
2: Més potent és més cavalls.
3: Tot a Romauto.
2: Barcelona.
3: Molins de Rei.
2: Mataró.
3: Blanes.
2: I Santa Coloma de Farners.
3: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
2: RomautoNissan.com.
3: Romauto.
4: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
5: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
6: Del 17 al 26 de juliol, Festes Majors de Tivissa.
7: Gaudeix dels espectacles i concerts de Pep Plaza, Maravella, Mongrins, Alaska on Tour, Titane Show i Puro Relajo.
6: I també la dansa de Tivissa, correfoc, cercavila de gegants, activitats infantils, esportives i culturals.
7: Més info a tivissa.cat.
8: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
9: Més immediat que mai.
8: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
10: A RAC1... Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
11: Tres quarts de 12 del matí.

0: Va, que obrim el plat estrella. Ja sabeu, aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer amb gent interessant. Avui en un lloc esplèndid, com sabeu, que és el restaurant Catalina de Gavà, al costat de la platja, en un entorn privilegiat, una pineda meravellosa, gegantina, un restaurant que s'està de luxe ara mateix, perquè fot una calor a fora i a dins s'està gairebé com una cova. Això és una cova ara mateix. I una alimentació impecable, uns plats meravellosos que ara ens explicaran. Què tal, Toni García? Bon dia.
1: Molt bé.
0: Deixa ja l'estrella d'an, que tant m'han avisat que havia vingut la policia, que els havien trucat, perquè estava xumant directe de...
1: Normalment m'emporto una caixa.
0: Sí. Hola, Malcom Otero, bon dia.
2: Pues aquí amb l'estrella també, què hi farem, eh?
0: I mira qui ens acompanya, Òscar Manresa. Com estàs, Òscar?
3: Hola, molt bé, aquí, a la cuina, tu.
0: Home, el refugi climàtic del Catalina, eh?
3: Sí, a la cuina s'està fresc. Sí.
0: Pobret meu.
1: Amb els fogons, el forn...
0: Quina temperatura deveu tenir allà a la cuina?
3: Bueno, perfecte, 26 graus.
0: Sí. Escolta, avui què farem?
3: Una cosa brutal. Perquè he agafat unes sardines, les he netejat i les hem fet a la brasa.
1: Hòstia.
3: Farem uns llumets de sardina a la brasa. Després, alguna cosa més per picar, i avui és el dia especial.
0: Vamos. De què?
3: Amb arròs de gamba.
0: Gràcies, Manresa.
4: Collons.
0: Sempre...
1: El convidat ja ha dit collons.
0: Ha deixat un collons. Bueno, deixa'm saludar, perquè per l'accent igual la gent ja l'ha ubicat. Com estàs, Roger Mas? Bon dia.
5: Estupendament.
0: No podies estar millor, no?
5: No, exactament. Ara no m'imagino un lloc millor que estar que aquí amb vosaltres.
0: Sabeu què passa? Que ve d'assajar, perquè hem de parlar que la setmana que ve hi ha un dels grans concerts d'aquest estiu, que és el del Roger Mas amb tota la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, al Teatre Grec, amb tot aquest integral dels dos discos, que per mi, deixa'm dir-te, i després si vols ho parlem, però per mi és una de les coses més importants que has fet des d'un punt de vista cultural, si no la que més, que és haver introduït en un públic molt més ampli del que ja era i amb una temàtica diferent una cobla, el so de la cobla tradicional catalana. I quin escenari al Teatre Grec? O sigui, això és dimecres, em sembla, la setmana que ve?
5: El dia 22 és dimecres, és dimecres. No sé si és dimarts o dimecres. Jo no.
0: Si el 22 és dimecres, serà llavors.
1: Si el dimecres.
5: Ara mateix no tinc clar.
0: Teatre Grec, que és un espai increïble, que tu ja has tastat, no?
5: Sí. Llavors vaig celebrar els 25 anys de carrera, el Grec, precisament el Festival Grec també, i una altra vegada també. Jo crec que serà la tercera vegada que faig un concert al Grec.
0: És un escenari increïble, tota aquella paret de roca viva al darrere, no? Les 2.000 localitats que hi ha, aquest contacte gairebé amb els segles anteriors, tot i que això té un segle.
5: És molt modern.
0: És bastant modern.
5: Una pedrera, no?
0: Exacte, una antiga pedrera, no? De la família Pubill, em sembla. I a partir d'aquí es va construir aquest teatre que imposa, no sé si imposa com a artista.
5: D'entrada sí, però realment quan hi ets és molt fàcil
1: és molt
5: agraït.
0: La sonoritat és
5: perquè
0: bona?
5: Perquè sona molt bé, és veritat. La paret a darrere ajuda molt.
0: Per?
5: Sí, perquè projecta el so.
0: Ah, val.
5: De fet, les cobles, quan fan sardanes, normalment els hi busquen una bona paret.
0: Ah, sí?
5: Perquè com que no van microfonar,
0: clar,
5: si no sona natural,
0: perquè
5: si
0: tens una paret...
5: Sí,
0: i,
5: sona...

0: Sembla que tu no tens problemes amb la cosa alimentària, no?
1: No,
0: tu ets bon vivant, no?
1: Sí.
0: Serveix-te, si vols, una mica. Sí,
2: però n'agafarem una mica, eh?
3: Cuines?
2: Bueno, faig menjar. Faig menjar cada dia, diguéssim. O sigui, que no faig són guisats, diguéssim.
0: Està bé.
2: Arribo arrossos i fideuades.
0: Bueno,
3: un arròs ja és nivell, eh?
2: Bueno, els meus no, però es poden menjar.
0: A més, em consta que la connexió aquesta amb la terra i amb el fet de... Tens una ànima pagesa per allà, sí, bategant, i no sé si tens hortet, em sap que tenies hortet.
2: Tenia hortet, però...
0: Ara, ja no?
2: Sí, vaig tenir 10 o 15 anys hortet, però estic esperant que em jubili per tornar-hi...
0: per tornar-hi a posar.
3: És complicat de manteniment, no?
2: I a Solsona és molt trist, perquè... Okay. Mira, aquí on som, no? El Baix Llobregat, això és... Sí, sí. El Maresme, no? Són zones estupendes per cultivar. Però a Solsona és que et passes un munt de temps... els tomàquets t'arriben a finals de juliol anant bé. I a primers de setembre ja...
0: Per ja les condicions, la temperatura,
2: sí,
0: i
2: la terra.
3: Allà és... Aturar els tomàquets un dia.
2: Allà patates i cols i... Aquestes coses de muntanya, bé. Espinacs i bledes, molt bé. Però el que fa gràcia, saps? Els tomàquets, però és el que fa més gràcia d'un
3: altre. Doncs, sí,
2: és el que hi ha més diferència de comprar-ho. No?
0: Pagesos a la família n'hi havia per això, no?
2: Fa molts anys, no. Més hi va haver família carnissers.
0: Família carnissers, qui?
2: Els Mas.
0: Els Mas, sí, el pare.
2: Soc el nen de Cal Carnisser Nou. No, hi ha mon avi, és el que ho va deixar de fer, ja.
0: Ah, vale. Però jo creia que el teu avi era músic.
2: Per part de mare, sí.
0: Ah, per part de mare. Mm. I aquest és el de part de pare.
2: Sí.
0: L'avi és important, eh? Però el de part de mare, no?
2: Sí,
0: l'avi Joan, és el que t'introdueix a la música.
2: Sí, i a més és el que toca la tenora en una copla orquestra. I a mi em va ensenyar a tocar el clarinet i el saxo. Però la tenora no, perquè hi va haver una època... que tenia dificultats econòmiques, era l'instrument que li pagaven més bé, i va pensar, mira, em trec la tenora i em quedo el saxo al clarinet.
0: Hosti,
2: sí, sí.
0: I per això no toques la tenora, perquè se'l va vendre.
2: Sí, pues, bueno, tot això que ha guanyat la música de copla, com més que canti l'havien pagat jo amb la copla que no que agafi una tenora.
0: Primer instrument, per tant, que tens a les mans, i el primer que hi jugues?
2: El clarinet de l'avi, que més és un clarinet metàl·lic. Per això la gent, si no sap de què va, però els clarinets són de fusta.
0: Mm-hmm.
2: Però el clarinet del meu avi era un clarinet de finals del 19, que era tot metàl·lic. O sigui, sembla un saxo soprano, com el que toca el de l'Elèctrica d'Arma.
0: Ah, sí? El Fortuny?
2: Però és un clarinet. I llavors té un so particular. I no n'hi ha gaires, és com una peça de museu. I és bastant dur, eh? Vull dir, un instrument vell...
0: Però quina edat tenies?
2: Pues 5 anys.
0: 5 anys?
4: Tenies talent.
2: Bueno, el meu avi era molt optimista, eh? Deia, aquest nen té oïdo.
0: Però ho deia perquè ho creia o perquè volia creure-ho?
2: Ell volia jugar.
0: Ell volia jugar amb tu.
2: Sí,
0: clar.
2: I llavors, més que fer-me classes, el que fèiem era passar-nos-ho bé.
0: Què tocàveu?
2: Amapola, tatitatira... del repertori d'orquestra de...
0: Clar, clar.
2: El meu avi, jo les carnies...
0: Clar, o sigui, el teu avi era... músic d'orquestra i, per tant,
2: sí,
0: de rondar, no? O sigui, d'anar de poble, sí, en poble...
2: Això sí que ho vaig heretar, això.
3: Una mica trobador, no?
0: Pares poc per casa.
3: Ja, sí.
0: Aquesta cosa que ara deia el Toni, no? De la idea del trobador. Què t'ha agradat?
2: És molt bona, aquesta instrument.
0: Està fet amb tomàquets del teu hort, també.
2: A veure?
0: No, mira, ens han portat ara uns tomàquets de maniers.
4: Aquest tomàquet no sé de quin hort.
3: Amb encurtits.
0: Deuen ser també d'aquí del Garraf i del Baix Llobregat.
3: Hem de dir que aquí al Catalunya, on hi ha com 24.000 metres quadrats de bosc, segur que té un hort que no ens ha ensenyat.
0: Sí, sí, sí, totalment.
5: Que te bati, mirall del fotre...

0: del lloc.
1: Solsona com a centre del món, del teu món musical, per una banda, i l'entorn natural de Solsona és el que et converteix a tu en músic, bàsicament.
2: D'entrada, sí, però la música també és com una manera de sortir. Perquè la gent que som de llocs així petits i molt orgull i molt el que vulguis, però tenim unes ganes de voltar i de sortir, de veure coses.
1: Sí, però tu sempre acabes tornant, no has marxat mai de viure allà.
2: Sí, és el que tenim, que acabem tornant. Però ens agrada molt voltar. I la música és una manera... I de fet, amb la Copla Sant Jordi també jo crec que una de les gràcies de l'espectacle que fem amb la Sant Jordi és que, com que la Copla té aquesta sonoritat tan nostra, tan d'aquí, doncs jo crec que la part més divertida de l'espectacle és això de cantar l'Havien Pagat.

0: una copla amb copla. Oh, és divertir la Llorona, i ens en anem a Sèrbia, França, Itàlia, a País Basc, a Galícia. Clar, és que fem els dos discos, fem totes.
1: No, però això és
0: sí, cantarem,
1: bo, perquè...
0: cantarem amb idiomes que no sé.
1: Sí, però fixa't no. Que aquí estàs apuntant una cosa que a mi sempre m'ha semblat interessant i que amb el Toni i amb el Malcolm hem parlat una mica de vegades, la idea que des de la localitat o de la ultralocalitat connectes amb tot el món. O sigui, tu des d'una orquestra o des d'una tenora de Solsona pots acabar fent música que ressona als Estats Units amb una sí. Big Band de crooner, a l'hora amb una sí,
2: amb
1: música melòdica italiana.
2: Orleans, no? Sí. Amb el folclore serbi... Amb...
0: És que al final són instruments, oi? Vull dir, encara que tu els tinguis relacionats amb determinats tipus de música, i una copa és molt versàtil, pot tocar de tot. De fet, els tipus d'estenores serien la secció de saxos d'una big band, i per la resta es metalla darrere, contrabaix. Bueno, no hi ha la bateria, però amb la copla portem bateria.
1: Sí que porteu bateria. Si jo l'he sentit en el disco i l'he vist alguna vegada.
0: No? Bateria i piano, llavors ja... Exacte. Si acaba sent una big band... Però big band. Bueno, no els agrada gens a la copla, que diguem això.
1: Clar.
0: No.
1: Jo puc entendre que hi hagi una part de dir, si estem reivindicant lo nostre... Mm. Que no sigui que per entendre lo nostre que hem de citar lo de fora.
0: Suposo que és per això que no els agrada la copla, sí.
1: Dir, oi, som com una big band. No, som la copla. És que les coples són així, no? És que ara apuntaves, no, és que els instruments són instruments, al final. El que passa és que aquí tenim una certa tendència. Per això jo et deia al principi que crec que és el més important que has fet a la teva carrera, perquè aquí tenim una certa tendència a dir que lo nostre, bueno, a veure si està bé. Les sardanes estan bé, però tampoc no...
0: Els catalans, per això, tenim aquesta cosa entre l'autoodi i l'autocomplaença, que no acabem de trobar la mida, eh?
1: És veritat.
0: O som l'hòstia o som una merda, però...
1: És veritat.
0: I no, jo crec que cada cop passa menys i cada cop hi ha més autocentrament una mica i veure que som gent normal.
1: No t'ho vas trobar fa 12 o 13 anys o 14 ja, que vas fer el primer disco que et diguessin, però què fots?
0: No, suposo que no, perquè jo crec que potser em venia molt natural, potser, jo crec, eh?
1: Però no ho havia fet ningú, Roger?
0: Bueno, clar, d'aquesta manera no, però moltes... Però la Copa de Sant Jordi, per exemple, té una història molt llarga d'experiments amb molts tipus de música, amb jazz, amb electrònica... Però sí, amb cançó, així... No s'havia fet, no s'havia fet.

0: I he de dir que hi ha una de les coses que a mi m'ha encantat de l'espectacle i de l'estètica de l'espectacle. Clar, si ara comparem la idea amb una big band nord-americana, tens una orquestra darrere, en aquest cas una copla, un tio sol davant, amb una veu profunda i amb un carisma brutal, americana negra, espardenyes. Vas amb espardenyes i americanes.
1: Sí, però és que jo sempre canto amb espardenyes.
0: Sí, sí, clar, clar.
1: Sempre, sempre. Tant si és amb la copla com si no.
2: És, bueno, és un ritual?
1: Sí, sí, és un ritual. És com una litúrgia que vaig començar així. Perquè aquest model d'espardenyes només es fa a Solsona.
0: Ah, sí?
1: Antigament hi havia la gent portava espardenyes sempre, no? Però hi havia les de cada dia, que no les de treballar, que no les de cinc vetes normal. I llavors aquesta, que és la de set brencs, que és la de diumenges, la de festa major, i aquella que només es
0: la treu... La de mudar.
1: Sí, és la de mudar. Sí, vaig amb espardenyes, però vaig... I, perdona, jo les trobo molt sexis.
0: Sí, i tant, escolta. Si algú pot seduir, o porta espardenyes o res, no?
1: No, pot portar moltes coses. No. Si algú vol, jo soc de molt fàcil seduir. A mi m'agrada molt que m'estimin, això sí. Això sí que ho tinc.
0: La copla és el so de la teva infància, Roger?
1: Una mica. I dels dies alegres, no? Perquè les copes, normalment, com que toquen a l'aire lliure, a l'hivern toquen poc, i més que el so és el que acompanyaven, no? Recorden dies divertits, perquè jo no estava escoltant música, corria per allà i jugaves i tal, i allò sonava de fons. I encara ara, jo no vaig escoltar sardanes ni ballar-les, però m'assec allà en una cantonada, al bar de la cantonada amb un quinto, i les sento de... De lluny estic...
0: Et connectes amb tu.
1: És el volum perfecte.
2: Quina és la teva relació amb la sardana, ara com a adult, ja?
1: A mi m'agraden molt les sardanes de concert, les de... Però com que no sé ballar, soc dislèxic, però no sardanes, res.
0: Soc dislèxic.
1: Dislèxic rítmicament, vull dir. Però hi ha una... A més que no és nou, hi ha una tradició de sardanes de concert. Però hi ha un disc que és molt difícil de trobar, que era la integral dels La Motte de Grignon, que eren dos compositors de Tortosa, Ricard Lamotte de Grignon i Joan Aldemar de Grignon, que en total van fer 7 sardanes, van fer molta altra obra, eh? Però que són sardanes que tenen un segle i que estaven pensades per tocar el plau de la música, per escoltar-les. I són d'un nivell musical espectacular. I tu vas escoltar allò amb una copla que sàpigui tocar bé i que sàpigui afinar i...
0: Són concerts de música clàssica,
1: sí, no? Sí, i ara se'n fa moltíssima. De fet, ara ja... Bueno, tenim grans compositors i la Copa Sant Jordi, però bueno, ara van triomfar a Alemanya en una de les millors sales de música clàssica del món. I ho van petar, i la gent allà al·lucinaven, no només per lo bé que ho fan, ni per la sensibilitat que tenen, ni perquè la música que van a fer un repertori de contemporània, sinó perquè, clar, aquella gent, doncs, de cop és una sonoritat diferent.
0: Que no estan
1: sentint música contemporània i música clàssica, que això sí que ho tenen més controlat, però amb aquesta sonoritat, doncs... Sí, sí.
0: Home, tu vas anar-hi ara, fa uns mesos vas anar a Mèxic.
1: Sí, a Guadalajara.
0: No, a la FIL, no? A Guadalajara, a la Fira de Literatura, una de les més importants del món, si no la que més, mal, com podríem dir, no? I vas anar amb la copla i la veu cantar. De fet, en el disc, com deies abans, hi ha La Llorona. Allí.

0: de frío.
1: Que és un estàndard mexicà, que a més crec que no és ben bé igual a tot arreu, no? Que hi ha 300.000 versions.
2: Sí.
1: I com va reaccionar la gent quan veu això, el tio de les espardenyes amb un americano, una sonoritat al darrere, que no saben ben bé d'on ve, cantant una cançó mexicana?
2: S'ha de dir que, clar, en el marc de la Fira de Llibre Guadalajara, doncs el tipus de públic, hi ha gent amb molta curiositat, amb molts interessos i amb sensibilitat, i llavors és més fàcil. I són molt agraïts els mexicans.
3: De fet,
2: la mare del contrabaixista que portem, l'Arcadi Mercet Caldés, va néixer a Mèxic, a l'exili.
1: Ah, sí, eh?
2: Perquè era la filla del Pere Caldés. I,
1: ah!
2: I de la germana de la Valiartí Gené. I ell no havia estat mai a Mèxic, i va ser també una experiència...
1: Hòsties.
2: Perquè sa mare es va criar allà molts anys, fins
1: ell
2: que no va
1: tornar. Ell és el net de Pere Caldés.
2: Sí.
4: Que no hi havia tornat a Mèxic, eh?
2: No, ell no hi havia anat mai.
4: Hòsties, quina gran
2: escollida, no? El net no hi havia anat mai.
1: I com va anar, això?
2: Bueno, va ser motiu, perquè, clar, van ser, suposo, que vins uns anys difícils, també, no? A l'exili.
0: Una barca va pel riu

0: Parlant això de Mèxic, que deies, tu llegeixes l'audiència? Si la cosa està anant bé o no?
1: Jo crec que això es percep tot, sí que és veritat. Tu notes quan una cosa va bé o no va bé. I a mi m'agrada molt fixar-me en això. És com una mica com estar al llit amb algú, vull dir, no fas un soliloqui. Hi ha una comunicació, no? I tu et mous i fas i desfas i vas veient si...
0: Però el llit també hi ha gent molt silenciosa.
1: Si anem bé o no anem bé, no?
0: El llit també hi ha gent molt silenciosa,
1: Bueno, esclar, hi ha gent... Pedro, hi ha gent més hermètica que d'altres. Hi ha gent que costa molt de llegir, és veritat. Per exemple, l'audiència a la Catalunya Vella és difícil de llegir, perquè és gent seriosa i poc expansiva. Jo, que soc d'Esmolsona, dius, però ja sé de què va, però... I llavors s'acaba el concert aplaudeixent molt i dius, però sí,
0: el
1: sí,
0: jo
1: no
0: ho
1: havia notat, això. I en canvi a la Catalunya Nova això es veu, és instantani.
2: Sí? Són més ràpids i
1: Veu de seguida, perquè tu, o a Mallorca, no? Veus el moment si anem bé o no anem bé.
2: On t'has connectat millor amb la gent? Perquè tu has fet gires i concerts, això a Mèxic, però també a d'altres llocs, i per Europa també.
1: El lloc més sorprenent és Belgrat, potser.
2: Belgrat,
1: a Sèrbia,
0: Hòstia, de principi potser sembla plaça dura,
1: Sí, però hi ha una comunitat de... Els serbis els agraden molt les llengües, no sé per què. I llavors hi ha una comunitat molt gran de gent que estudia romàniques, francès o castellà, i que dubtativa s'han agafat al català. Que això hi és a moltes universitats del món, però a Sèrbia són 200, que és una bestiesa.
2: Que fort.
1: I el primer cop que hi vam anar jo vaig flipar, perquè cantàvem Verdaguer amb la cervesa, així aixecada, cantant Verdaguer, ben borratxa, amb la mossa Verdaguer. I pensava, aquesta deu ser mig català, no? No.
2: Serbis borratxos cantant Verdaguer,
1: Sí.

0: quan vas començar a connectar amb la música de
1: el repertori d'orquestra, perquè jo també he tocat amb un orquestra ball com un flavi. Ja hi ha tot un repertori, no?, de caribeny.
0: De caribeny?
1: De swing, sí, d'americà, no?, en general, ja hi havia aquest repertori. Però sobretot,
0: o sigui, el toques abans d'escoltar-lo, tu creus?
1: És probable, sí. Esclar.
0: No hi havies pensat,
2: de fet,
0: no?
2: De fet,
1: no havia pensat
0: o sigui, tu no escoltaves a la ràdio música swing o música no sé què, sinó que et van dir, mira, això és un swing, toqui'l.
1: Sí, així anava bé la cosa, així de bé feia.
0: És fort, això, eh?
1: Sí.
0: No, però perdona, és molt... jo ho trobo fortíssim.
1: Pues sí, pot ser. Però després jo crec que sobretot va ser amb Luis Paniagua, que és d'una família, una nissaga de grans músics de Madrid. Gregorio Paniagua era un músic molt important, Eduardo Paniagua... Tot, són tot una família. I el Luis Paniagua va acabar com a Solsona, en una casa de pagès, com de retiro espiritual, i era molt jovenet, i va arribar allà aquell senyor que va arribar de la Índia d'aprendre a tocar el sitar i tenir instruments de tot el món, i allà vaig fer un màster de músiques del món, de músiques no comercials, diguéssim.
0: I en quina vas tenir la sensació que connectaves sorprenentment millor?
1: Pues mira, potser una és el Qawwali.
0: Qawwali?
1: Qawwali és una manera de cantar del Pakistan i a l'Indostan, en aquella zona. Hi ha un gran cantant que es deia Nurrat Fateh Ali Khan, i ja té discos amb Massive Attack.
0: Què?
1: Sí, és espectacular. Màster amb la discogràfica
2: de Real World, de Peter Gabriel.
1: Sí, sí, és que és una bèstia, a part d'un senyor de 3 metres cúbics, amb unes habilitats amb la veu... tremendes. I té un disco que es diu Sweet Pain amb Michael Brook, que és un artista canadenc que el va produir Peter Gabriel, i és una cosa brutal.

0: hi ha alguna cosa del Roger Mas molt, és a veure, m'ha semblat molt interessant, que és aquesta capacitat de connectar molt bé doncs amb la terra, aquesta música telúrica, no? Com en el seu dia va parlar de les cançons telúriques, per una banda, un sentit de transcendència, no? Com barreges la teva vida més transcendent i una vida més normal i corrent, terrenal, no? Que no et faci volar excessivament.
1: Els últims anys la meva vida és gairebé logística.
0: No, sí. Per les criatures?
1: Sí.
2: Com tota, un comptable.
1: Tota aquesta cosa mística jo espero que torni per la jubilació. Estaria bé.
0: Des que vas tenir dues nenes s'ha acabat la mística.
3: Quina edat tenen?
1: 16 i 12.
3: Bona edat.
1: No, molt bé, molt bé, si són dos sols. Dóna més feina a son pare que elles, ja t'ho dic.
0: Sí, per què?
1: Amb diferència. Perquè elles es porten molt bé, jo no tant.
0: Et desconnectes més fàcilment, que posi.
1: Bueno, també és una feina que és complicat organitzar-se. Vull dir, el dia a dia està tot molt organitzat, l'escola, els horaris, les extraescolars, no? Totes aquestes coses. Mm-hmm. I jo tinc una feina perquè no saps mai...
3: On pararàs demà.
1: No saps mai on pararàs demà, ni quina hora, ni... De fet, és un problema, perquè jo de natural em vaig a dormir 11:15 de la nit.
0: Ah, sí?
1: I em desperto a les 5 o les 6. I és complicat, perquè llavors puges a un escenari i dius, però escolta, jo a aquesta hora ja estic... Ja passo el segon somni, ja.
0: Perdona, el concert de dimecres, a quina hora comença?
1: A les 10 i s'acaba la
2: 1. Imagina't! Ja t'has pensat amb el llit!
0: Per això digueu...
2: No t'ho sap mai, no està un concert i dius, hòstia, quina som.
0: Sí, sí.
2: T'ha passat o no?
1: Ja estic fet truites de patates, allò.
0: Eh?
1: Bé, allò que vas pensant, no?
0: Ah.
1: A vegades està amb el cap.
0: Això és veritat, no?
1: Hi ha cançons que les cantes tant que al final...
2: Vas amb pilot automàtic.
1: Vas amb pilot automàtic.
0: És que això m'encanta.
1: Com a vegades condueixes, estàs a punt d'arribar a casa i dius, aquesta curva no recordo haver-la feta.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs cantant això, sí.
0: Això passa? O sigui, hi ha fases de concert que no recordes haver passat.
1: Mai fer l'amor, també al llit també passa.
0: Però això és molt trist, ja.
1: Hi ha moments que està tan mal cap. Són moments, home. No es pot estar al 100% connectat tota l'estona. Has d'anar venint. Millor
2: estar al 60-70 tot el rato, saps?
1: Que sí.
2: Que no al 100% una horeta i després al 0% l'horeta segona.
0: Això són els concerts aquests
1: de... La qüestió és tornar. La qüestió és tornar.
0: De saber trobar la porta de tornada.
1: I que trobin, que trobin.
0: El concert aquest de... Clar, això que veiem a vegades d'artistes, que hi ha un moment que agafen el micro i apunten cap al públic perquè cantin ells, deu ser que de cop se n'han adonat que han tornat. Perdona, on estàvem?
1: Quan t'oblides de la lletra va molt bé fer
0: home,
1: això.
0: Home. Però tu no ho fas mai, això.
1: No, però mira, l'altre dia a Sabadell, a casa teva, no?
0: Sabadell. Sí, sí.
1: Ho vaig haver de fer perquè no... A mitja cançó dic, no, ara no sé...
0: Sí o no?
2: Però vas admetre no sé, públicament, que no sé
1: què és. Sí, no, no, vaig admetre. No,
2: sí, és que, admetre,
1: és que no sé dir mentides. I vaig veure de seguida que era molt millor dir la veritat en aquests casos, que la gent m'ho agraeix.
2: La gent t'agafa
1: carinyo. La gent es pensa que t'ho has inventat.
2: Clar,
1: que
2: és la gent pensa que
3: la gent va cantar la cançó que...
1: Sí, sí, sí.
0: Quina cançó era? Bé, no m'acordo. Imagina't si va entrar amb el pilot automàtic que ja no sap ni quin és.
1: La cucafera.
0: La cucafera.
1: Del Mística Domèstica.
0: Sí, sí, claro.
1: Feia 10 anys que no la tocava en directe.
0: Ah, no,
1: aquesta
0: és el
1: problema. Us
2: recordo Springsteen al Palau Sant Jordi, que va tocar Spirit in the Night després de com 20 anys sense tocar-la,
0: sí.
2: I no se'n recordava la lletra. I va ser la gent la que va cantar la cançó perquè ell s'havia oblidat i a més va fer com dieu. Va,
0: canteu-me
2: que m'he oblidat on es troba.
0: Sobre això, abans que parlaves de les criatures, l'altre dia seguia en una conversa que vas mantenir amb l'Eloi Vila, que una de les coses que menys t'agrada en el món o que t'interessa menys del món, que és el futbol, per culpa de la teva filla gran, ara l'has de seguir una mica.
1: Ah, bueno, sí.
0: Perquè juga a futbol.
1: Sí.
0: Això també ho fan els fills, eh?
1: Sí, sí.
0: Et connecten amb coses que no tenies previst.
1: Sí, el futbol no estava previst. Que m'hagués d'interessar.
2: Ja tot... t'interessa o no? Sincerament,
0: no.
2: No.
0: Només el de la seva filla.
1: La meva filla sí que m'interessa.
0: Bueno, i després hi ha l'altra cosa que et faci connectar amb coses que tampoc no tenies previstes, com per exemple, ara que hi ha aquesta eufòria de la selecció espanyola pel Mundial, clar, igual et t'obliguen a veure partits de futbol a casa.
1: No, de la selecció espanyola, no.
0: Ah, no, eh?
2: Has fet la pregunta amb tota la puteria, eh, Xavi Bundó? T'he vist.
0: Però perquè no deixes que es vegi o perquè...
1: Ah, no, no, tampoc passaria res.
2: S'ha trencat la tele, filles meves.
0: Aquesta eufòria no la comparteixes, no?
1: No. Però la vius... Espanya-França haguessin pogut quedar-se penals i empatar i extenuar-se les dues. Que no guanyes cap, no pot ser que no guanyes cap.
0: No, sembla que no és possible. No sé com de llarg que pot ser una tanda de penals, però es pot fer llarg. Tot i que... Opa, aquí!
2: Vinga, home! Digue-li al jefe que falten gambes, eh?
0: Ha anat a Mercabarna aquest matí, no?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 gambes, tio. 18
0: per 4 gambes. Persones, eh?
2: 18 gambes per 4, doncs 4, 4, 4, jo 6.
0: Exacte. Aquest és el famós arròs de gambes que ara et deixem degustar tranquil·lament. Escolta, Roger, acabarem només dient que és dimecres, és un dels bons concerts que es poden veure a Barcelona. El Teatre Grec, l'escenari impressiona. Una cobla sencera, quanta gent sou a la cobla?
1: Ells són 11,
0: imagina't,
1: més 3 músics i jo, pues, que som 14.
0: 15,
1: no? 15, no? No sé comptar, com, no? Sí.
0: Pedra, roca, 2.000 persones de capacitat i, i una sonoritat increïble en un concert, jo diria històric, amb el doble disc que és, jo deia, un dels patrimonis que tenim al país, per haver-se atrevit a fer una cosa que no havia fet ningú, i és un privilegi tenir-lo. El Roger Mas, al Teatre Grec, dimecres de la setmana que ve. Roger, sempre un gust, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies i bon profit.
0: Bon profit, mengeu, mengeu. Gràcies, Malcolm, gràcies, Toni.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: actualitzar la informació quan falten ara 4 minuts per arribar a un quart d'una del migdia. Violeta Martos, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quim Salvador, bon dia.
2: Bon dia.
0: Creix la preocupació pels incendis que cremen a Guadalajara i l'Aragó. Els focs continuen sense control i han arrasat més de 30.000 hectàrees.
1: Sí, el que més els preocupa ara als bombers és el foc de la Mierla a Guadalajara. Els bombers hi treballen des de dijous i, segons l'última actualització, ja ha arrasat més de 13.000 hectàrees, el doble que ahir. Aquesta nit les flames han avançat uns 14 quilòmetres. Hi ha una vintena de municipis desallotjats. En total són unes 800 persones afectades. L'incendi afecta sobretot el Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara i per això des de la Junta de Castella i la Manxa ja estan estudiant un pla per recuperar la zona quan s'apagui el foc. Les autoritats també estudien suspendre les activitats com campaments o colònies que s'havien de fer en zones properes a l'incendi. Mentrestant, a Saragossa, a l'Aragó, els bombers continuen amb les tasques per intentar estabilitzar l'altre gran incendi que crema la península. El foc ha calcinat unes 16.000 hectàrees i encara es manté el confinament a 5 localitats. Els bombers esperen, però, perimetrar-lo avui i són optimistes. N'ha parlat el president de l'Aragó, Jorge Azcón.
3: La verdad es que hoy es el primer día que respiramos. Es decir, hoy es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. No solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo. Eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia. Estoy convencido que estamos en el proceso de perimetrar ya el incendio.
1: La policia manté el control encara de les poblacions més afectades i ha preavisat 10 municipis més per si cal evacuar-los. A Catalunya, mentrestant, els agents rurals demanen extremar les precaucions. Avui hi ha 21 municipis de 7 comarques diferents en perill extrem d'incendi i continuen les restriccions per accedir a 3 espais naturals, a Ribera Salada, Montmell, Marmellà i Baronia de Rialp. I més enllà del risc d'incendis, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per situació de perill. De moment, per la propera nit, hi ha un avís actiu per calor nocturna al Segrià, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp, al Baix Ebre i al Montsià, mentre que demà l'avís de calor afecta el Pallars Jussà, la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues. La matinada de dimarts, l'avís per calor nocturna es mantindrà al Baix Ebre, al Montsià, la Ribera d'Ebre i al Segrià, mentre que de dia, dimarts, l'avís per calor estarà actiu a bona part de les comarques de Lleida i a la Ribera d'Ebre. El Protecció Civil demana extremar també les precaucions i recorda consells bàsics que ajuden a evitar riscos, com no sortir al carrer a les hores de més calor, incrementar la hidratació i també vigilar especialment les criatures i les persones d'edat avançada. I en plena de successos. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'investiga 14 per extorsionar a través de pàgines sexuals. En total s'haurien embutxacat més de 126.000 euros. La policia va rebre diverses denúncies a la província de Ciutat Real, totes seguint el mateix patró. Les víctimes eren contactades a través d'anuncis falsos publicats a pàgines de contactes, on els estafadors es feien passar per dones que oferien serveis sexuals. Llavors es guanyaven la confiança de les víctimes i aconseguien dades personals com noms, números de telèfon o llocs de residència i després amenaçaven de difondre aquesta informació o enviar-los sicaris si no acceptaven. Segons la policia, es tracta d'una organització criminal complexa, amb un primer nucli dedicat a generar els anuncis falsos i un segon grup que s'encarregava d'extreure, moure i blanquejar els diners.
4: Esports, Espanya i l'Argentina jugaran aquesta nit la final del Mundial de Futbol a les 9 hora d'aquí a Nova Jersey. Als Estats Units, la selecció espanyola, que busca la segona estrella, podrà comptar amb Lamine Yamal, que serà titular, tot i que té molèsties a la cuixa esquerra. No està al 100%. I Lionel Messi liderarà amb 39 anys l'equip al Biceleste per intentar guanyar la segona Copa del Món del seu palmarès i la quarta pel seu país. La final es podrà seguir en directe a RAC1 des de 8:45. Anglaterra ha superat aquesta nit passada França per la tercera posició per 6-4 en un partit boig amb hat-trick de Saka pels anglesos i doblet d'Mbappé pels francesos. Amb 10 gols, Mbappé és votador provisional del Mundial a l'espera del que pugui fer Messi, que n'ha marcat 8 a la final. L'Espanyol va guanyar a l'Olot de segona federació el primer amistós de pretemporada ahir al vespre, 0-3 amb gols de Bausà, Marcos i Roberto. I també es van estrenar ahir el Girona amb empat a 0 contra l'Alcància i el Sabadell, que va perdre 2-0 contra el Castelló.
1: I pel que fa al temps, les temperatures ja passen a aquesta hora dels 35 graus en alguns sectors de l'Alt Empordà i les properes hores en general es mouran entre els 33 i els 36, acostant-se als 40 graus a mitja tarda a la Plana de Lleida. Aproximadament entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre poden escapar-se alguns ruixats poc importants o plugims a les comarques de Tarragona, sobretot a les Terres de l'Ebre.
0: Un minut per damunt d'un quart d'hora del migdia. Gràcies, Violeta. Gràcies, Quim. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Dos hores, eh? Bueno, una hora i 45 minuts, Blai.
5: Sí.
1: I què?
5: Ja estem ja.
0: I es baixa la persiana i, escolta, i els últims de Filipines se'n van de Filipines.
5: Però abans hi haurà traca.
0: Sí, sí, traca.
1: Creus que hi seré nova?
0: Jo crec que ho ha estat massa intensos, demana, ja ho explico obertament. Hola, Molins, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: No, heu estat molt intensos perquè heu demanat... o sigui, això ho explico directament així.
1: Sí.
0: Jo no volia.
1: Ho confirmem.
0: No, no, jo no volia. Sí,
1: sí. Estaves molt en contra.
0: Jo no volia. No, molt en contra tampoc. O sigui,
1: força.
0: Només no ho veia clar. No ho veia clar, això de que a l'última hora haguéssim aquí d'expulsar l'audiència d'aquesta manera.
1: No, expulsar.
0: Bueno, expulsar, bueno, sí. Perquè quan comencem a sentir certes coses...
2: Sí, algun, sí.
0: Igual ens quedem sols, saps?
1: Mm. No,
0: jo tampoc voldria ser partícip de la destrucció des de dins de RAC1, saps? I no ho sé. Però escolta, vosaltres voleu?
1: Sí, endavant.
0: Jo ja he dit que és cosa vostra.
1: Endavant.
0: De l'equip, diguem-ne, no?
2: De tot l'equip.
0: Perquè, mossèn, bon dia, eh?
6: Bon dia.
0: A vostè li sembla que això és normal?
6: Home, a mi no, és aberrant. Acabar la temporada amb la Rosemary Baby, Antoñito Baños aquí cantant, apretant-se amb mugrons...
1: Ah. És que no participarà la gent que abans cantava, que eren els oients.
6: No,
0: és que això anava així. Els oients cantaven bé...
6: I el pitjor de tot, ens han convidat a les dues persones més dolentes
0: sí,
6: que
0: agres,
6: la ràdio, que és Toni García Ramon, sí, i el que ho parla, sí, sí. A valorar el que faci Antoñito Baños.
0: Sí, sí.
1: Molt greu.
0: Sabem alguna cosa dels Baños? Ha estat assajant?
1: I tant. I no és fàcil, sí. La seva cançó, eh?
0: Ah, no és fàcil?
1: No.
0: L'última vegada que va venir va fer Rise Like a Phoenix, eh?
1: Sí. És radicalment diferent Conchita la cançó Burst. Escollida, sí, sí, sí, aquesta, sí, vegada.
6: No és el primer, no és el primer cop que veig Antoñito Baños fer de Conchita Burst. Sí, sí.
2: Ahir també.
6: No, no.
2: Ahir també.
0: Mira. Mira quina pina, que potència. Ara quan ve la tornada, eh? Ara.
6: Atenció al canvi.
0: Pateix, està patint. Ara. Ara.
2: Vinga.
0: Like a Phoenix.
1: Phoenix.
0: Jo
2: crec que millor que altres.
1: Sí, sí.
0: No és el pitjor, que és el pitjor.
6: Bueno,
1: hasta l'hauríem de descartar per participar.
2: Jo conec un.
6: A mi em recorda a ma mare, als 80, quan conduïa un pare que li deia: "Para, Miquel, que tinc ganes de roja. Para,
0: a partir de l'hora del migdia, el karaoke, sí, sí. El karaoke, i que sigui el que Déu vulgui, el karaoke de l'estiu.
2: Sí, sí.
0: Perquè, a més, heu vist, no?, com ens han tornat això, un xiringuito de platja...
6: Sí. Estic molt còmode amb aquest... Espero que ara això sigui gravat i sigui, hi hagi fotos... Jo estic molt còmode avui amb l'estudi, eh?
0: Molt.
6: Pel meu gust faltan unes xixes, uns nans, amb unes bandejas, amb un sortido...
0: No,
6: no.
1: Tenim un flotador i una pilota molt poc inflat.
0: Mossèn, sí, és veritat, que no està gaire inflat.
1: Fa una mica de llàstima.
0: A veure, mossèn, què farem avui?
6: Avui què farem? Doncs, amigues, avui tanquem una temporada més d'aquesta bogeria que fem els caps de setmana al Via Lliure i on intentem prendre'ns la vida amb sentit de l'humor i acompanyar-la de música, amigues. Agraït sempre a totes les amigues que ens acompanyen i ens escolten cada diumenge.
0: Però hem d'anar a publicitat encara, eh? No expliqui tot el que ha d'explicar.
6: Oye, he cogido, pa una vez que sí, cojo carrerilla leyendo el guión y va y me corta. Me cago en la puta.
0: L'he vist agafant carrerilla
6: clar,
0: i dic, esperi un moment,
6: no, perquè ja esteu tots nerviosos amb el karaoke, està Antoñito Baños aquí ja del darrere, apretant-se el mugró, que quiero entrar,
0: no,
6: que quiero entrar.
0: El Baños encara no ha arribat. De fet, em fa patir, però bueno, perquè sempre arriba tard.
6: Sí, bueno, jo...
0: Que, llavors, o sigui, música des de què?
6: Avui vull dedicar, perquè sempre hem dedicat a l'embalat, sí. a gèneres musicals, a sí. artistes, a tal... Avui vull dedicar a l'embalat a l'equip del Via Lliure.
0: Ah, caramba!
1: Ui,
6: totes les
1: por.
6: Persones que conformen l'equip del Via Lliure, des dels tècnics fins a les persones de redacció, fins a les personetes que es posen davant del micro,
0: sí.
6: avui tenen una cançó dedicada i parlarem...
0: Però cadascun d'ells una?
6: Cadascun d'ells, no? Alguns he ajuntat, perquè alguns són de la mateixa corda,
0: si no
6: i he ajuntat a quatre delinqüents en la mateixa cançó, i aprofitem que passa el Valladolid por Pisuerga,
0: sí,
6: que
0: sí,
6: no
0: sí,
6: és
0: sí,
6: així.
0: Sí, sí.
6: Amigues, pues farem això perquè sempre... Pues avui farem aquesta història, que de quan en quan hem fet alguna píndola de com és la Sotillo,
0: ara,
6: com és la Judit Vila, que ja
0: ara,
6: sabem com és la Judit Vila. No,
0: bueno,
6: clar,
0: no
6: ho sigui jo, ara a casa ho saben des de fa anys.
0: Clar, el problema és no sé si a casa ho saben.
6: Ah, bueno, ja van tindre alguna d'allò. Com és l'Eva Jou quan no està aquí a l'estudi, que recordem que l'Eva Jou viu
0: al
6: dins d'una sabata de Xavi Bundó. Té un loft dins d'una sabata de Xavi Bundó. Perquè l'Eva Jou, la productora d'aquest programa, és com jo, m'ha dit M32, de peu, de peu, 32. I, bueno, els delinqüents dels tècnics, és gent que, bueno, podria seguir, però podria també... És gent que jo he conegut a Cambrians.
0: Home!
6: Directament, la gent dels tècnics, i després...
0: Són gent bueno, que els deixes anar i, escolta, la, agradeixen, la, correcte, més agradeixen, eh?
6: Després agradeixen, bueno, i mala gent, els tècnics. Claro, t'apropes mucho al micro, no toques no. nada, que no sabes de los botones... Cuidado, eh?
0: Un mal rotllo que portes?
6: Mal rotllo i molts d'ells van amb moto, que ja és simptomàtic, el Xavi com tu. És gent també del
0: jo avui
6: Vallès.
0: No.
6: Avui no, perquè tu ja, pues, és això.
0: No, home, no, ja és això, no.
6: La, o sigui, la moto no pots portar sempre estava... a gent Manierga, el José Corbacho, i a tota aquella gent que portes sempre des de Sant Cugat, els portes al damunt, a sobre, no. fent un 4 de 6.
0: 12, mira, no l'he vist gaire, la foto de la Min. Totes les
6: jo tampoc l'he vist.
0: 12 i 22 minuts. Escolta, de seguida aquest embalat, per Venga. Tancar temporada,
6: sí.
0: avui al Via Lliure, i després al karaoke estival.
6: Al karaoke estival.
0: Però abans, els consells dels supermercats...
6: Hombre.
0: Consum.
7: Ole. Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. RAC Consumidors amb Consum. Que bé sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
8: Les cireres són una de les fruites de l'estiu per excel·lència. A més d'estar boníssimes... tenen una gran varietat de propietats. Per això, són perfectes per menjar en qualsevol moment. Avui, a RAC Consumidors, amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum, parlarem de les cireres. Per què són tan interessants les cireres des d'un punt de vista nutricional?
9: Són depuratives, combaten la inflamació muscular, contenen melatonina i són ideals per reforçar la memòria. Són una font important d'àcid fòlic i aporten molta fibra. Minerals com el potassi i el magnesi i petites quantitats de vitamines A i C. A més, les cireres destaquen pel seu contingut en flavonoides, presents a la polpa, que tenen una acció antioxidant i ajuden a retardar l'envelliment celular i l'aparició de malalties degeneratives. Es recomana consumir unes 10 peces de cireres al dia quan n'és temporada.
8: A quines zones es cultiven?
9: En destaca la producció de les províncies de Barcelona, Alacant, Castelló, Saragossa i Navarra, així com la comarca del Jerte, a la província de Càceres, que té denominació d'origen.
8: Quines varietats existeixen?
9: A Europa trobem dos tipus de cireres, de les quals procedeixen les 1.000 varietats que n'hi ha. Les cireres dolces. Les varietats més comunes són l'ambronesa, la burlat i la napoleó, que són ideals per consumir al natural o bé per elaborar melmelades i confitures. I les cireres àcides, també conegudes com a guindes, que tenen un sabor més intens i s'utilitzen per elaborar licors i salses per acompanyar carns.
8: Algun consell a l'hora de comprar-ne?
9: Hem d'escollir aquelles que presentin un color vermell més fosc i brillant, una tija verda i fresca, una consistència ferma i resultin més pesants. Si no les consumim quan les comprem, cal guardar-les a la nevera, sense rentar-les ni tapar-les fins al moment de consumir-les.
8: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
7: Consum. Junts és cooperativa.
10: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: 6 minuts i 2 quarts d'una del migdia.
11: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. La, la, la. L'embalat del dia lliure.

0: Què xalla?
1: Visca l'embalat.
2: Visca!
1: Visca l'embalat.
3: Mossèn Esgarrín, bon diumenge.
4: Bon diumenge,
3: bravo.
4: Vida.
3: Bravo.
4: Bon diumenge.
3: Germans i germanes.
4: Germanes,
3: ja
4: bon
3: aquí.
4: Diumenge de Brales.
3: De què?
4: De Brales.
3: Ah, Brales.
4: Sí, sí, sí.
3: Diumenge. Hi ha una part, diguem-ne, de l'església que no sabia, que avui era un dia especial.
4: Sí, avui és
3: diumenge. Brales.
4: Sempre hi ha un dia internacional, i avui és el dia internacional del Brales.
3: Brales.
4: Que coincideix amb la Brales, perquè la gent que no tingui el fet, com jo, o com el proficiency, com tu, és... Fora sostenidors.
3: Fora sostenidors.
4: Avui és el dia internacional d'anar a pèl, com els índios, pel carrer.
3: Vostè ho ha fet. Avui ha vingut Brales, vostè.
4: Avui, jo sempre puc, sempre que ho intento, ja sabeu que jo sóc naturista indoor, sempre...
3: Naturista indoor.
4: Sempre. Posa una miqueta de...
3: Santa Maria.
4: De Santa Maria del Mar, que he de dir una cosa...
3: La humilia.
4: Molt important. Amiga, estoy. Ja podeu assegurar.
3: Perdona, el que acaba de passar, el lloro aquest de l'escolaneta. Que ha fet... O sigui, no, perdoni, no pot ser que els escolanets s'enfonsin. Es facin, diguem-ne. Si tenen un càntic, ha de tenir un càntic que aguanti, no?
0: És veritat. No, però és que si projecto massa la veu, després ocupo massa espai.
3: Bueno, clar, potser no cal projectar res.
4: No, Xavi, tant que cal projectar, per què?
5: Deixa el mossèn.
4: Ja sabem que experimenta aquesta sensació que porta anys cultivant un micro-Disney al seu cap i de vegades surten coses...
0: No, però saps què passa? Que tinc frustració perquè a mi m'agradaria participar al karaoke de l'estiu i no se m'ha deixat participar.
3: És mentida.
0: Tan aviat com puc ho fuc.
3: És tan mentida.
0: Intento ficar-hi collada.
4: Escolta
0: que has negat.
3: Molt fort. Bueno, Santa Maria.
4: Santa Maria, amigues.
3: Germans.
4: Apigues. Totes. Brales.
3: No.
4: Cada diumenge intento transmetre el meu amor per la música i per la cultura sense filtres, amb sentiment, amb contundència, amb ganes, amb amigues, amb un bloc, amb magdalenes, amb el que vulgueu. A l'embalat hem agafat la llavor dels mestres que em van criar intel·lectualment, de Joan Pi a Jordi Tardà, passant pel Jordi Beltran, a l'Ignasi Julià, i l'hem barrejat amb la meva particular coctelera i servida en safata de plata per aquest meravellós equip que formen el Xavi Bundó, la Clara Molins, el Bell Morell, la Sandra Sotillo, l'Eva Jou, el Víctor Vives, la Judit Vila, el Marcel, el Joan Ferrús, tots els tècnics que han passat per aquí, tota la gent que ha passat per aquí, la senyora que ve després a netejar, totes les cagades que deixem després a l'estudi.
3: Hi ha gent que és marrana.
4: Hi ha gent que és molt marrana. Jo he vist ungles avui. Com... Què ha vingut avui abans?
3: No ho diré.
4: La novel·lista de Mallorca s'ha tallat les ungles del pot com Raquel Bollo, a l'AVE.
3: No.
4: Però què és això? L'embalat d'avui va per ells i per la feina que fan cada cap de setmana i que gaudim tots a les ràdios dels nostres cotxes, amigues, a les nostres cases. Talent i feina per fer una de les coses més difícils que hi ha a la vida. Acompanyar la gent, informar-la i entretenir-la des de la qualitat que dona l'esforç i l'immens talent de tot aquest equip.
3: Què li està passant, mossèn?
4: Amigues!
3: El veig molt
4: avui farem...
3: Molt maco.
0: Massa maco.
3: No,
4: ja m'ho han dit avui.
3: Això no va bé.
4: No, de moment no m'he pres res.
3: Això no va bé.
4: Espereu que ja... Avui he portat unes juanoles que vam fer a casa. Després ho parlarem.
3: Com que les van fer a casa?
4: Avui teniu la tarda lliure i vaig dir... He fet 125 juanoles pel karaoke. I ja veuràs tu el karaoke. Endavant, amigues, que avui farem un recorregut per les músiques que més ens agraden en aquesta parròquia i que hem lluitat i lluitarem perquè no deixin de sonar en aquest racó lliure i llibertí de racó que és el Via Lliure. Avui és festa major, avui és com si sortissin, saps? Quan surten els DJs, les cambreres i la gent del guardarropia, la gent de la nit, quan surten ells de festa, allò és la veritable festassa.
3: Saps que no ho havia pensat?
4: Clar.
3: O sigui, la gent que treballa de nit, quan surt de nit?
4: Jo, quan tenia l'època més canalla, vaig deixar de sortir divendres i dissabte per sortir els diumenges a partir de les 5 del matí i fer l'empalmada amb els dilluns, que és quan sortien els discjòquis de Barcelona, la gent de les discoteques, i volien 3 o 4 discoteques que anaven els discjòquis i la gent dels clubs anaven a agafar el seu cap de setmana allà i sortien entre els diumenges a la nit i els dilluns.
3: Oh, que fort.
4: I clar, allò era també... Bueno, era una altra vida, amics, eh? Sí. Avui és festa major, avui surten a ballar els que fan ballar. Avui poso discussió i surt a ballar tothom, amigues. És com allò de... Avui faig caca aquí i la muntanya balla i tot allò, no? Comencem amb aquesta playlist que hem preparat per avui, amigues. Anem cap al Cerrito, a Califòrnia, amb una de les primeres bandes que tinc record d'haver escoltat a casa dels pares quan jo era era molt, molt petit. Us animo a passar de generació en generació aquest discasso, que mai s'apagui la flama del bon rock americà. Amigues, vos al mig de la Rullana, com Clara Molins, ens posem els texans ben amunt, ben amunt, ben amunt, i rebem els Creedence Clearwater Revival amb el Down on the Corner.

0: La Creedence, nen.
1: Down on the Corner, aquest tema del 69, de l'àlbum Willie and the Poor Boys, que us ho recomano. Però, que no s'apagui mai aquesta flama d'aquest rock. Mira, fins i tot la Molins, que sí, és indie i tal, que ara en parlarem. Aquesta cançó és per treure allò que t'agrada. Ten, com es diu en català? Que sempre t'ho pregunto cada dia. Que sempre okay. Paspadilla, el cencerro. Com es diu en català?
2: L'escallot.
1: L'escallot. Tocant a l'escallot. Gotoclon, gotoclon, gotoclon.
0: És veritat, a veure, té ritme d'escallot.
1: Sube-me, no?
0: Puja. Un escallot aquí. Pam, pam, pam.
1: El taxà ben amunt, la bota de xupa-me la punta i endavant.
0: Una cosa, això que tothom li digui la Creedence, deu ser perquè el nom complet costa, no?
1: Bueno, jo quasi em dono un marijanazo perquè dic
0: Clearwater Revival.
1: I m'apago, i Revival és la Creedence.
0: Hi havia gent que deia, bueno, escriuen CCR directament.
1: Sí, CCR. Però sobretot, mira, una cosa que vull recordar avui al darrer embalat de la temporada. Sisplau, diguem sempre els Stones o The Rolling Stones i mai els putos Rolling,
0: el Rolling,
1: los Rolling o la merda d'aquesta que només diuen a Callao de merda. Vale? Respecteu a Jordi Tardà. Amigues, anem cap a Jacksonville, a Florida, amb uns germans molt especials, el Dwayne i el Greg Allen. La flama del rock sureny mai s'apagarà a l'embalat. Amigues, respecte, admiració i història de la música. Atenció, amigues, que el que escoltareu ara no és el principi del Loser de Beck, no. Són The Allman Brothers Band amb Midnight Rider, que sona així.

0: Si és que aquesta guitarra...
1: És la, és la de Loser, d'Avec, de Loser, d'Avec. Ell sempre ho ha citat, eh? Ho ha citat al principi per evitar que li fotessin un puret, eh?
0: Home, però és molt abans aquesta cançó.
1: És molt abans. Estem parlant de l'àlbum Idlewild South del 1970. Ah. Jo no havia nascut i clar, el dia que ve, que es va fumar dos mantolats allà a l'habitació de casa de seus pares i va fer el tin-tin-tin-tin i va dir, hòstia, sóc un puto això parlador. Mola. I va dir, hòstia, però si això són els discos. Ell ho diu, ell escoltava el The Allman Brothers Band a casa dels pares. Escolta, mira, va...
0: Qui no l'hagi sentit, Loser de Beck és una gran cançó.
1: És una cançó. És una de les cançons indie-pop del rock americà independent del segle XX, és una de les més significatives. Loser de Beck, que es basa amb el riff de guitarra de Minor Rider dels Allman Brothers Band.
0: Bueno, ara aquesta és la part
1: correcte.
0: Més endavant, eh? Això
1: sí,
0: no és la...
1: correcte. No, però la guitarra...
0: Sí, sí.
1: Sí.
0: Open the door.
1: Open the door.
0: Loser.
1: Quants cops haurem cantat tots aquesta cançó a casa amb lletres que no es poden dir per la ràdio?
0: Soy un perdedor, I'm a loser, baby.
1: Soy un perdedor.
0: Però en tot cas està basada aquest riff inicial.
1: Correcte.
0: Tan reconeixible amb els Allman Brothers, amb aquest Midnight Rider.
1: Va, escolta, aquesta banda me l'estimo moltíssim i mira, aquesta va per la Clara Molins i per totes les amigues.
0: Carai, això és dedicatòria a Clara Molins?
2: A veure si m'agrada, eh?
1: Perquè és aquelles
0: no,
1: coses...
0: A veure, Cavalló Regalau també, tu també.
1: No, no, no, la Molins és d'aquelles que quan entregues el regalo, el primer que diu, el tiquet de bescanvi...
0: Home, aquell aixecament de nariu dret que fa...
2: No, però és que ho veuràs tu.
0: Gràcies.
1: I quan després ella, cada any, els putos mitjons del Calcedón...
0: Ara!
1: És això, però bueno, escolta.
0: Això és el passat.
1: L'estimem així.
0: L'estàndard cap a d'altres... No te l'apliques, a tu.
1: A la nova Àngel Barceló, a la nova Àngel Barceló de RAC1, l'estimem així. És popera, és un pèl naïf, però inflexible. Un pèl naïf. Aquest microdisney que tens al cap, cada vegada se t'escapa, però ets inflexible amb el compromís. Lactant o no lactant, amiga feminista, culta del morro fort, i amb una bossa que porta de tot, amigues. Si mai us mal que no aneu a Servicio Estación, no aneu al Corte Inglés, la bossa de Clara Molins és el Walmart català, joder! Sí, sí, sí. Hi ha de tot allà.
0: Vas veure la Botín l'altre dia que va parlar amb l'Speed, amb l'influencer aquest americà que té tants seguidors, i li va dir que el senyor de Mercadona és el Walmart d'Espanya. Pues no, el Walmart
1: d'Espanya. La bossa de Clara Molins hi porta de tot allà.
3: Ahir em va donar la bossa i em va agafar una hèrnia.
1: Vam coincidir un dia a l'autocar que ens porta a la capital, que els dos són del Baix Llobregat, i va tindre que passar dos cops la teva mobilitat perquè li cobren per la bossa com si fos un tio de 150 quilos, joder! Home, per l'amor de Déu!
2: A mi em sembla sorprenent que a la resta del món no li pesi tant el bolso.
1: Sí, home, a mi em pesen altres coses. Però és que el teu bolso ja és espectacular, és com portar falet en braços, joder!
0: Hi ha algú, no diré aquí, a la redacció que diu que fins i tot han vist el teu fill a vegades.
1: No, poca conya! Sabeu, quan va desaparèixer... No, això és històric. Quan va desaparèixer...
0: Un gosset d'aquests, saps? Que a vegades es porten els gossets als bolsos.
1: Correcte. No, quan va desaparèixer el Niño Pintor de Màlaga, el primer lloc on van anar a mirar era la bossa... I d'això ja fa 50 anys, eh? Parella, amigues, vosaltres, aquesta mena de gent són la Clara Molins, és la resistència. Amigues, la Letitia Sardier i la Mary Hansen, que per cert va morir atropellada la va atropellar.
0: Quina baixada, ara m'ho sento.
1: Ho recordo ara, perquè la gent no se'n recorda. Vam perdre un gran talent per un tros de merda que la va atropellar. Amigues, puny esquerra a mal, si repeteixo, punt esquerra a mall, per ells, cony, Stereolab i el seu French Disco.

0: agradat el regal, Molins, o no?
1: He de dir que m'agrada molt Estèreo Lab, i els vaig veure en directe a l'Apolo, sí. I em va agradar especialment, l'actuació m'encanta, però em va agradar especialment que la cantant no estava col·locada al mig de l'escenari, sinó que es posava un lateral.
2: Sí.
1: I tenia una aura i brillava d'una manera... em va semblar espectacular.
2: Jo els vaig veure per primer cop a l'any 98, si no recordo malament, i tocaven en cercle. No,
0: com en cercle?
2: En cercle. Feien un cercle, com això, tocaven en cercle, era una cosa molt especial.
0: I el públic es quedava fora del cercle.
2: Sí, les cantants, amb la Tite, cantaven mirant-se a la cara.
0: Uh-huh.
2: Era com una cosa, jo em va sobtar molt, i sobretot el guitarra, que es diu Tim Gain, aquestes guitarres tan expansives, això pràcticament és portar el crowd rock alemany al pop del segle XX. Amigues...
1: gràcies, Nin, m'ha encantat.
2: Vinga,
1: molt encertat.
2: Després em fas un bizum i ja ho tindríem. Amigues, aquesta va pel Blai Morell i per totes les amigues del cine. Aquestes amigues que veuen, pues ara he anat a veure aquesta puta merda de que surt ràpid amb unes barques.
0: No, home, que no. No és cap merda, home.
2: Ahir me la vaig baixar per la rellotxa amb un screener de Taringa, la vaig veure mentre feia de cos que em va sentar malament el gazpacho, i la vaig veure allò que poses per 46, sense so, i no està malament.
0: No està mal, no?
2: No està malament, però tot això. Hi ha bones persones a la vida.
0: Està parlant de l'Odissea, perquè no m'acabes de dir-ho, de Nolan.
2: No, lo de Nolan. L'Odissea, lo de Nolan. L'Odissea és un llibre.
0: Lo de menys és els actors que hi ha, que si és l'Odissea, és la de Nolan.
2: Que surt allà Zendaya i Galopa i Corta el Viento, Caminito de Jaén. Però qui... Bueno, és igual, no em vull fotre, que després ve el Toni García Ramón i comença jo a opinar de blues i tal, i també jo ens barallarem. Amigo Blai Morell.
0: Digue'm.
2: T'estimo, company. Per tu, per la Julie Christie i pel Tom Courtenay, protagonistes d'aquesta joia del pop modern i també de la pel·li Doctor Zhivago. Amigues, des de New Jersey, escoltem els meus estimats Yo la tengo amb Tom Courtenay.

0: Perquè Tom Courtenay era l'actor de Doctor
1: Zhivago. Un dels actors,
2: no era el protagonista principal.
1: El protagonista era Omar Sharif.
0: Llavors, per què li dedica una cançó Yo la tengo?
2: Perquè Yo la tengo són aquella mena de l'indi americà que tenen un rerefons i un component intel·lectual molt fort. Hi ha aquestes referències...
0: Són
2: cinèfils, llegeixen molts llibres, tenen una cultura molt vasta, venen una mica d'aquest ecosistema que sempre hem explicat, de els Pixies venen dels Colleges de Boston i tal, Yo la tengo tenen una cultura especial. I li van dedicar a John Courtenay, que és... Blai, ajuda'm. És un actor de...
1: Un actor britànic.
2: Britànic, de no és la primera divisió, però...
1: Bueno, home...
2: A l'època sí.
1: I ha continuat treballant.
2: Correcte, ha continuat treballant. És aquella icona, diguéssim, de que una banda índia agafa un actor que tampoc és que sigui mainstream, sí, i fa aquesta una cosa preciosa, que sobretot la cançó comença mencionant a Julie Christie. Clar, mencionant aquesta actriu, doncs ja sabem per on van
0: estar. El van nominar, no, Tom Courtenay, als Oscars?
2: Sí, el van nominar i tal. Recordeu, aquest àlbum que es diu Electropura, de 1995, per mi... Pixies, Sonic Youth i Yo la tengo és la trilogia americana del segle XX imperdible al pop alternatiu. Amigues, ja sabeu que a l'embalat adorem a les dones que canten bé. A les dones que són diferents i que tenen un brillo propi que els altres no saben veure. Com la Judit Vila, un guant de seda que de tant en tant es disfressa d'infermera i fa visites a domicili. Una miqueta de marro del que tant ens agrada l'embalat. Per ella... i per on hi hagi una mica de fragamenta, on hi hagi caidita de Roma,
0: home,
2: i tant, on hi hagi congas, on hi hagi The Human Centipede, allà hi serem la Judit Vila, servidor, i una de les veus més meravelloses del segle XX que va per ella aquesta cançó. Escoltem Smooth Operator de Sade.

0: entre Judit Vila d'Estudi, la filla de l'infermera, amb una xeringa molt gran.
1: No!
0: Molt gran a les mans. Eh?
1: Amb aquell gest del guant de làtex que fa...
2: Sí. Sí, una mica rotllo com la Daryl Hannah a Kill Bill, no?
1: Ara, amb un ull tapat.
0: Puja-me-la i dient-te, caballero, ¿tiene miedo a las agujas? Puja-me-la, Sade, una miqueta. ¿Y qué pasa, Judit Vila?
1: Tengo su medicación.
0: Vila 33.
1: Ha sido usted muy malo.
0: ¿Le han hecho alguna vez una inspección?
1: No,
0: ¿cómo? ¿Cómo? Como José Luis Moreno, no. Para ella, amiga, para todas las amigas de la Gresca y la Sarinola, una Xade. Y amigas, va, anem ràpid, que aquí estava per tu, Xavi Bundó, pel Marc Selva, sí, també, i pels tots els tècnics de prevats que hi ha a aquesta casa. Quan la varen posar, Xavi, et va sorprendre moltíssim, quan varen posar per la qualitat de la versió i per qui és aquesta senyora que cantarà ara. Incidirem en descobrir-vos coses que molts tenim ben presents, però que han estat amagades al públic generalista. Per a tots els amics que es posen així la carn d'olla pel darrere, home, que els agrada molt el Silencio de los Corderos, que tenen un forat a casa i un canit i una senyora que la tenen allà i li tiren aliments i coses. Avui gaudim, veiem...
1: Vostè aquestes coses no les pot dir, perquè llavors...
0: Sí. Bueno, no passa res. Escolta...
1: Ja sé que la sotana no deixen de ser al final unes faldilles, però vull dir...
0: No passa res. Amigues, i... ¿Quién nos ha dado un pipazo alguna vez con una amiga? Pues eso, això, ja ho deia. Amigues, gaudim i veiem amb aquesta versió de Paloma San Basilio, de Never Can Say Goodbye, que es deia No Puedes Volver a Mí.
1: Bo, això és tan bo, això.

0: ¿Te gusta ponerte ropa de tu madre? Escúchamela. Nunca pude imaginar. ¿Te gusta cantar canciones de Barbara Streisand cuando te dejan solo en casa? ¿Te miras en el espejo? Ay. ¿Te aprietan muy fuerte los pezones?
1: La versión que está basada es Gloria Gaynor, ¿por ser?
0: Never Can Say Goodbye, correcta. Sí, no, Gloria Gaynor, dals. Aquesta és una versió de Paloma San Basilio que vam recuperar aquest disco que vaig portar a casa, que es diu Sombres, del 75 de l'any.
1: Mira, mira com puja la tia, tu, de veritat.
2: Mira, ara.
1: Dale.
0: Què passa? Què passa? Ara mateix m'imagino a Jorge Javier Vázquez també fent de les seves a casa. Paloma.
1: No, però sobre això, i aquella vegada ho vam dir, eh?
0: Sí.
1: Hi ha una forma de denostar certa música espanyola de certes dècades, no? Que té a veure amb el folclore
0: sobretot que relacionem amb la caspa espanyola.
1: Correcte.
0: Quan hi ha dins d'aquesta caspa espanyola, només es quedem amb el juntos, ballar para... No, que Paloma San Basilio, excel·lent cantant, i de debò, aquest disco que es diu Sombres del 75, recupereu-lo perquè és una absoluta meravella. Va, anem pel Víctor Vives, el meu referent.
1: Hombre.
0: El Víctor Vives, el meu referent nacional en termes de crítica pastissera. Perquè venen els pastissers a les 6 del matí amb els pastissos i està el Víctor a recepció amb una cullera per a dar el visto bueno.
1: No, és més, li diré una cosa. Ell, a veure, la vida té diversos interessos.
0: Sí.
1: Però un dels interessos principals de la seva vida és saber quin tipus, però amb bastanta antelació,
0: diguéssim,
1: quin tipus de producte vindrà el diumenge.
0: Diguéssim
1: I és la persona que ho sap més de l'equip i està preparat.
0: Ella el divendres a migdia ja té notat a la Moleskine, vindran del forn de portaran tantes unitats...
1: I ja està.
0: I és així.
1: Té el control, és la duana.
0: El que no sap la gent del Víctor Vives és que és un virtuós de la música clàssica, de la música culta. És el Jordi Savall del Via Lliure, que toca el oboe. Jo l'he vist... Sí, i tant! Jo l'he vist tocar el oboe en la intimitat. Sense mans la boca. I tant! I té grupis com la Sandra Sotillo, la Judit Vila, que també va pels puestos a veure com sopla el oboe. Amigues, per ells, els més disruptius i els més cultes d'avui. Crema de la més fina des d'Alemanya, els pares del Krautrock, amb aquesta meravella que és Vitamin C dels Cannes.

0: Bé, Noi. Neu, Popol Vuh, aquestes grans bandes de, eren música pràcticament experimentada als anys 70.
1: Que, però és interessant que diguis això, que és els 60 i els 70, sí, per tant, sí, en el moment de l'auge del rock anglosaxó, britànic, nord-americà.
0: Alemanya va ser...
1: Era un contramoviment.
0: Sí, correcte, el desembarcament del rock, el rock and roll primigeni americà, també a Gran Bretanya i tot això, als 70, especialment a capitals com Düsseldorf, Berlín i tal, van començar a sortir aquests grups, Can, Neu, Faust, Popol Vuh, i després tot allò, tota aquesta avantguarda va desembocar amb els Kraftwerk i el de música electrònica al principi, conjuntament barrejant amb el tecno de Detroit.
1: Em diuen que això de Kant eren unes sigles que volien dir comunisme, anarquisme i nihilisme.
0: Correcte.
1: C-A-N.
0: És així.
1: Endavant amb la política.
0: Endavant amb la política. No, que la gent que hi ha... Kant, què és? Kant en anglès és una llauna.
1: Sí, és una llauna.
0: Hi ha alguna... La portada d'aquest disco, crec que, si no m'equivoco, és una llauna, com una sopa Campbell's, les que feia Warhol, i deia, ai, mira, l'estètica, i no. No, no, no, no, no. No sé què pecau, gilipolles. No sé què pecau. Amigues, aquesta va per l'Eva Jou, la nostra productora, que recordem que viu a una sabata del Xavi Bundó, que... S'ha fet allà un love molt, molt petit. Jo me l'estimo
1: molt. Molt lluminós i amb moltes possibilitats.
0: Ella és el nervi del programa.
1: Sí,
0: té un motor de Lamborghini, aquesta dona. Ara. La maquinària perfecta per aquesta nau on els comandaments tenim el Joan Ferrús, que va entrar al Via Lliure amb un carrer.
1: Avui mira quina camisa s'ha posat el Ferrús avui.
0: S'ha posat el Joan Ferrús.
1: La de l'estiu, eh? La que vols cantar, Ferrús, o què?
0: Porta la camisa de Resacón en Guadalajara. Sí. 6.
1: Una mica
0: 6,
1: sí.
0: Amigues. El Ferrús va entrar amb el carret d'Unió Democràtica de Catalunya,
1: diu,
0: i ara ja, i tant, que jo el vaig conèixer, i tant, ja el vaig conèixer així, i ara ja pràcticament és derribat a sonar. Per la maquinària del programa que manté l'ordre d'aquesta casa de barrets. Per ells anem a ballar tots amb els Specials i aquest Monkey Man.
2: This one is for all the bouncers. Big, big Monkey Man!

0: Ai, ai, ai, també volem dedicar aquesta cançó a Snoop Dogg, a Abel Caral,
1: sí, senyor,
0: a Oscar Brock, que està allà per aquí fora, sí, sí, i a tota la gent que
1: estan assajant,
0: té,
1: eh?
0: Tota la gent que té els dits una mica marrons,
1: no, home,
0: una
1: mossèn,
0: mica i fer
1: per favor,
0: cultiu d'interior.
1: Però què vol, analitzar, sí, els, sí, dits? O sigui, vostè quan arriben a la parròquia li paren la mà per rebre l'hòstia consagrada? Allà
0: no,
1: ho veu
0: jo
1: tot.
0: Jo no la poso a la boca, perquè, clar, hi ha cadascú que me viene con una boca que dius, no, no, xape la boca i tal. Posen així fent cassoleta, fan cassoleta i jo veig els dits i digo, vamos, hombre, te puede, que viene de cambiar el la rueda en camión, un càrter, has canviat el càrter d'un Ebro. Ai, a la casa, ai, del senyor, quan aneu, igual que quan aneu a tocar pa o pèl, amb les mans netes, joder! Toqueu pèl amb les mans netes!
1: Ja, ja, això és veritat, eh? Amigues... Es pot complicar molt. Aquest Monkey Man, que ens agrada molt,
0: Monkey
1: perquè,
0: Man,
1: clar, té aquest aquest aire de música jamaicana, dona, de
0: reggae. De fet, és una versió d'un clàssic de la música jamaicana, però avui hem posat la versió dels Specials, de Monkey Man, del 96.
1: Perquè deu ser Tootsie and the Maytals, em sembla.
0: Correcte. La versió original, ja ho has dit, tu i la Maite, la Maite i los Tootsies.
1: Tu i la Maite.
0: Tu i la Maite, de l'àlbum Too Much, Too Young.
1: Hosti, m'encantaria, perdona, eh? O sigui, una banda de tribut de reggae, que estigués tu i la Maite.
0: Tu i la Maite, i diré, i xistun, xistun, xistun. I que solo de Maite, además. I dient ella, soy Maite.
1: Oh,
0: que correcte,
1: com
0: és així.
1: Pagaríem per veure un grup que sigués tu i la Maite?
0: Tu i la Maite, pues és així. És...
1: No, tu i la Maite.
0: Tu i la Maite, i després, que surti, pues, impersonatos de Desmond Dekker, gent fumant mentolados, Abel Caral, oh, i tota, oh, aquella, oh, oh, gent.
1: Monkey Man.
0: Va, rematem ja, perquè queden dos temes, i aquest el vull dedicar a la Sandra Sotillo, la nostra pubilla de contrades preferida, amigues.
1: A veure, aquí hi ha molta gent de contrades.
0: No, però, home, no, però sempre expliquem que la Sotillo és la que a mi em permet anar a la fageda d'en,
1: sí,
0: Jordà,
1: sí,
0: que em dona el iogurt.
1: Passi, eh?
0: Te passi, i
1: no,
0: sempre
1: no,
0: em diu...
1: Compte, perquè si
0: anem cada any, i sempre em diu, no facis comentaris, que quan pugis al globus te'l tirem, que no, aquí som... Aquí, jo he dit a la Sotillo agafar un Clio, aixecar-lo i llançar-lo a gent que són de contrades, cony! Que són de contrades!
1: No, un moment, però és que la gent de... O sigui, la Garrotxa, si tu et fiques allà dins a la fageda d'en Jordà,
0: sí,
1: i no t'expliquen les coses, igual no surts, eh?
0: No, no surt, perquè això és com la Guayana.
1: Vull dir, cuidado,
0: allà,
1: eh?
0: Hi ha sectes i tot.
1: Home!
0: Allà hi ha David Cores.
1: Hi ha civilitzacions que no s'han hagut...
0: Hi ha gent que
1: no s'han trobat.
0: Es menja iogurts i estan allà despullats i van per la fageda d'en Jordà i fan sect.

0: Estàs rifant d'allò. Quan me recordo allò de la Guayana francesa, sí, amb aquell predicador. Ojo amb la faceta d'en Jordà,
1: no,
0: eh?
1: No et fiquis amb la Sotillo, que té, no, té tot un grup de creients allà.
0: Sí, ojo.
1: Que es cremarien a lo bonzo, eh?
0: Que tens un Seat Clio, vas pel carrer i tacau un Seat Clio als peus. Però quina mena... No, però ella té una... La Sotillo té una sensibilitat especial. I mira, ella ha aconseguit obrir-nos a molts les orelles amb algunes de les seves recomanacions de dones artistes. Escolteu-la a la Sotillo quan parla, sisplau, per ella i per totes les amigues que adorem a l'Embalat i que es fa posar els pèls de punta amb cançons com aquestes de la Lola Young and Messi.

0: Lola Young, que efectivament a la Sotelló li agrada, sí. Li agrada molt. Crec que va venir, no sé si un Primavera Sound o venir el Son, no sé què.
1: Lola Young no sé si ha tocat aquí, ara no tinc present. Aquest és el hit que la vam conèixer perquè això es va... Mireu, aquestes coses que primer les descobrim per TikTok, per xarxes, sí, i sí. Després veiem el vídeo i tal. Lola Young és una persona molt especial, té un bagot que sembla que tingui 50 anys, és una mesclesa que la típica blanca que té veu de negra...
0: Bueno, però té 25 anys,
1: Té 25 anys, però
0: i aquesta cançó en fa dos, o sigui, tenia 23,
1: I vull recordar que també és una mica aquesta vida, ella té problemes psiquiàtrics, ha tingut problemes amb TDAH. Les drogues...
0: De fet, crec que la cançó hi ha un punt de parlar d'això, sí. No? De la...
1: I
0: Messi
1: parlar...
0: vol dir desendreçat.
1: Desendreçat. O sigui,
0: i... Messi vol dir Leo Messi, però sí. En aquest cas és desendreçat.
1: I sobretot un recado que li deixa la seva parella de contratar aquesta mena de gent, no? Que, bueno, pues és això. Va, mira, rematem amb el darrer tema de l'embalat de la temporada d'aquest any. Mira, aquesta, Xavi, ara aquí egocentrisme a tope. Me la vull dedicar a mi,
0: molt bé,
1: directament, i per tots els oients. Ja sabeu que una de les coses que més m'agrada al món, després d'estar amb una senyora que es diu Marta Barar, és el cancaneo, el que si quiero que si tengo, i ballar house, i ballar i moure el cucú i la faveta pels puestos.
0: Escolti, vostè, no, home.
1: Amigues, tanquem a l'embalat amb la cançó House de l'estiu d'aquest 2026.
0: Però perdoni, molt ràpidament, sí. Ha dit això de Marta Barard, sí. Que és una persona que ve a la parròquia sovint.
1: Bueno, és una persona que té claus. Té claus, directament, no cal que piqui a l'interfono. No és allò de José Tojeiro, de que piquen i ja. Venien con voluntat de amor i se dejaven.
0: No és...
1: Té claus.
2: Mossèn!
1: No.
2: Mossèn!
1: Té clau, no. Té vale, també... Vale. Bueno, pues té ja...
0: Clau de la casa i clau de...
1: Té també, pues, la meva respecte i la meva admiració també per aguantar un subnormal.
0: Va,
1: Però aquí ho deixarem. No hem vingut jo per aquí a lavar una senyora que per mi hauria de passar bajo palio per tota la Diagonal cada cop que passa per aquí. Amigues, vull tancar l'embalat per lo que a mi és la cançó House d'aquest estiu 2026. Amigues, anem a moure el bullate amb Small Town Kid i aquest Hey.

0: papa, que no falte nada. Dona,
1: això, finíssim,
0: és molt finet.
1: Quina manera d'entrar,
0: és, és el que sempre ens agrada. Una senyora que canta bé, un house finet, que no sigui xabacano, que no sigui bombón tota l'estona.
1: Bona entrada a l'estiu, eh? O sigui, això et porta directament al chill aquell, una copeta...
0: Home, jo...
1: I al costat del mar, i vinga.
0: Jo tinc una copa del tamany del Palau Sant Jordi, escoltant el molt
1: d'aquí. Del tamany de la banyereta de la Míndia Mal.
0: Home, correcte, ja, a banyar, no sé... Què collons de la... Del tamany per banyar-me a mi o amb l'Ai Morell. Aquest, un gin tònic d'inferior rango aquest, no me'l serviu. Amigues, bon estiu i, sobretot, recordeu el que sempre diem. Tardeu tot el que pugueu.
1: Ah, no,
0: que a la vida i el món és una puta merda. I el món està ple de gilipolles i de desgraciats. Tardeu, estimeu-vos, escolteu bona música,
1: mossèn,
0: intenteu menjar...
1: Però vostè està a favor de les relacions sense...
0: Què?
1: Per no per procrear?
0: Ah, però... Jo...
1: Però mossèn, Xavi, que tindrà problemes amb el seu jefe,
0: Xavi, no, tothom és com tu, que sempre ho he tirat tot a dins. I ja tens dos hispano-igualadines que aneu pels puestos, que sembla jo el desplazamiento del Barça. Dos autocars de crios pels puestos i tal. Que la gent vulgui, que la gent faci el cal d'allò. I sobretot, el que deia mon pare.
1: Digui.
0: No vingueu de matinada a picar-me a casa a demanar-me calés.
1: Va, tanquem? Vinga.
0: Vinga.
1: Mossèn, no m'he d'acomiadar perquè ara es queda aquí.
0: Clar.
1: De fer comentaris. Però, en tot cas, perquè sàpiga que farà valoracions ara del karaoke, els comentaris tècnics.
0: Correcte.
1: Avui i després més tard.
0: Sí.
1: Avui, perquè avui fa de sessió doble, em sembla.
0: No, però és que... No, m'he portat una muda, avui. No, i amb una muda no vull dir una amiga que parla poc. No, m'he portat una muda perquè després fem l'Argentina.
1: Sí.
0: Un especial Tornados amb Snoop Dolqueral. Després la nit dels ignorants. I, bueno, ja fins demà aquí...
1: Però, en tot cas, farà gairebé duet amb Toni García Ramon.
0: Efectivament.
1: Que, segurament junts són dos de les persones menys empàtiques cap a l'ésser humà en general.
0: Efectivament.
1: Però, bueno,
0: correcte,
1: en tota la vida, sobretot si veu gent cantant al karaoke.
0: I especialment.
1: Mossèn, tancarem aquesta temporada per emmarcada...
0: Gràcies.
1: És que està venint molta gent, de cop.
0: Hi ha molta gent. Ja,
1: per favor, si no cabrem aquí.
0: Sembla un after. Està Malcolm McLaren ja amb una copa a la mà, eh?
1: Aquí hi ha una sola església, aquí hi ha un sol poble.
0: Clar que sí.
1: És l'embalat del Via Lliure.
0: Vamos!
1: Sabem que cada estiu vostè, mossèn, se'n va allà uns dies a ajudar a la parròquia d'Eivissa, que és on hi té una franquícia.
0: A fer uns unes juanoles allà.
1: Recordi posar-se la cadena amb la xapeta amb el grup sanguini, sobretot important, per el que sigui, el DNI a la boca.
0: Correcte.
1: I un telèfon de contacte per si es perd. L'esperem en aquesta santa casa, que és la casa de Déu, i també la casa de Ramon Lamiel, del Javi, del que és el seu jefe.
0: Correcte.
1: De la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Hombre, Mònica García, una salutació.
1: Gran, fervorosa seguidora d'aquest programa.
0: I...
1: De Zendaya i de la casa dels centenars de milers d'amigues i d'oients que escolten i ballen amb les misses cada diumenge, mossèn.
0: Gràcies.
1: Bon diumenge.
0: I cap al karaoke.
1: Visca l'embalat i cap al karaoke.
0: Gràcies, amigues. Bon diumenge i bon estiu, amigues. I recordeu, estimeu-vos i no escolteu merda. Anem cap al karaoke. Yeha! Yeha! Yeha! Bon estiu, motherfucker!
1: Una i dos. Hora d'actualitzar la informació abans que arrenquem el karaoke, però quina sentada de por ja, mare Déu, jo ja tremolo. Aquesta última hora serà esgotadora. Violeta Martos, bon dia.
2: Bon dia.
1: Quim Salvador, bon dia.
3: Bon dia.
1: Hora d'actualitzar la informació. A les hores prèvies de la final del Mundial continua l'escalada bèl·lica entre Estats Units i l'Iran.
2: Sí, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha explicat que han atacat dos nous vaixells que navegaven per una ruta insegura, han dit, de l'estret d'Hormuz. En un comunicat, els iranians diuen que quatre vaixells han apagat els sistemes de navegació i han ignorat els seus avisos amb l'ajuda, diuen, dels terroristes nord-americans. Dues de les naus han patit atacs i han quedat detingudes i les altres dues han pogut continuar el seu camí. Això mentre aquest matí han continuat els atacs de l'Iran sobre els seus aliats. Kuwait ha interceptat diversos míssils i a Bahrain han sonat les sirenes per avisar els ciutadans que es protegeixin. Això després que aquesta nit els Estats Units hagin bombardejat l'Iran com a represàlia per la mort ahir de dos soldats nord-americans en un atac iranià a Jordània. Tot plegat afegeix pressió a un acord de pau que està en un dels moments més inestables. En una entrevista telefònica a una cadena nord-americana aquest matí, Donald Trump ha explicat que no li importa gens que l'Iran es retiri de l'acord després de les amenaces dels líders perses. El president nord-americà diu que l'únic important ara mateix és que l'Iran no tingui armes nuclears. En plena de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en circumstàncies violentes d'una dona a Soses, al Segrià. La víctima era una veïna de la localitat d'uns 70 anys que ahir a la nit va sortir a passejar el gos. Els Mossos van rebre un avís cap a les 11 de la nit que alertava de la seva desaparició. La policia va iniciar una recerca i finalment va van trobar el seu cos amb signes de violència a un camp de Panís. L'Ajuntament de Soses ha convocat un minut de silenci i ha decretat 3 dies de dol. Mentrestant, ja han començat a casa nostra els preparatius per seguir la final del Mundial de Futbol Masculí. El partit es fa obert per la televisió, però una 70 de municipis han instal·lat pantalles gegants i també es podrà seguir a les 10 ciutats més poblades del país. Per això els Mossos han activat un dispositiu especial per vigilar no només les aglomeracions a aquestes pantalles, però també les celebracions posteriors, ja sigui d'una o altra selecció. A Barcelona, 20.000 persones seguiran en directe el partit des de la pantalla gegant que l'Ajuntament ha instal·lat al Parc del Fòrum. N'ha parlat aquest matí al Via Lliure de RAC1 el cap de la Divisió Regional de Suport i Dispositius dels Mossos, Òscar Fernández.
3: Hi haurà un control, com li dic, d'aforament. Es farà el control d'accés perquè no es pugui accedir amb objectes perillosos, tampoc amb begudes alcohòliques, no es distribuirà begudes alcohòliques a l'interior, i s'intentarà que la gent que vol veure aquesta final amb aquest espai que ha habilitat l'Ajuntament. La pantalla té un aforament restringit o taxat, són les 20.000 persones.
2: Fernández també ha explicat que l'objectiu dels Mossos serà assegurar la seguretat durant el partit, però també a les celebracions espontànies posteriors.
4: Esports, Espanya i l'Argentina jugaran aquesta nit de final del Mundial de Futbol a les 9 hores d'aquí a Nova Jersey. Lamine Yamal serà titular a l'equip espanyol, tot i que té molèsties a la cuixa esquerra. I Lionel Messi liderarà amb 39 anys l'equip al Biceleste per intentar guanyar la segona Copa del Món del seu palmarès i la quarta pel seu país. Anglaterra ha superat aquesta nit passada a França per la tercera posició en un partit espectacular que s'ha acabat 6-4. Mbappé ha fet 2 gols i és votador provisional del Mundial amb 10, a l'espera del que pugui fer Messi, que n'ha fet 8 a la final. Paula Badosa jugarà aquesta tarda a les 4 a la final del torneig 8-250 de Yassi a Romania contra l'egípcia Mayar Sherif. L'empordanès encadena 9 victòries consecutives que li han valgut la classificació per l'Open dels Estats Units, després d'haver quedat fora en guany de Roland Garros i Wimbledon. A punt de començar aquesta hora a Champagnol, la 15a etapa del Tour de França, amb 184 quilòmetres de recorregut, 2 ports de tercera categoria, un de primera i ascensió final de categoria especial a Plateau de Solizón. I a les 3 començarà Spa-Francorchamps el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, amb el líder del Mundial, l'italià de Mercedes Kimi Antonelli, a la posició preferent de sortida.
2: I pel que fa al temps, calor intens a les properes hores, amb temperatures entorn dels 35 graus amb facilitat a l'interior del país i a mitja tarda fins i tot pràcticament 40 en alguns sectors de la Plana de Lleida. Com a novetat respecte als últims dies, poden aparèixer alguns ruixats o plugims a les comarques de Tarragona, més o menys entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre.
5: RAC 1. Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
6: Compra el teu coche de ocasión a Volkswagen Mogauto Barcelona y Badalona.
7: Busques un vehicle híbrid?
6: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
7: Més eficient, és menys consum.
6: Més potent és més cavalls.
7: Tot a Romauto.
6: Barcelona.
7: Molins de Rei.
6: Mataró.
7: Blanes.
6: I Santa Coloma de Farners.
7: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
6: RomautoNissan.com.
7: Romauto.
6: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Romacuruma. El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
4: Intuïtiva i renovada.
3: A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori

0: Sabeu que hem decidit instal·lar-nos en aquesta última hora del Via Lliure, per acabar la temporada 25-26, al Xiringuito, a la guingueta del Via Lliure, una guingueta que hem instal·lat aquí al bell mig de la millor platja del país, molt a tocar de la sorra. Podeu, sisplau, passar, agafar el que vulgueu. Avui a Barra Lliure, efectivament.
1: Barra Lliure. Barra Lliure.
2: Tanga no és un tango, la tanga no és un tango, la tanga és una rumba. La rumba del mango.
0: Sisplau, banyadors, tangues, en fi, qui pugui, qui pugui. Perquè si no, clar, és que recordeu, plats bruts, el Ramon i el López. No us oblideu de la tovallola, del parasol, de la crema solar. Ara. Perquè en els pròxims minuts hi haurà música, hi haurà... En principi?
1: Música.
0: En principi hi haurà música.
3: Hi haurà bona música.
0: Hi haurà...
3: Bones actuacions. Ui, ui,
0: ui, ui. Us han posat còctels, ja?
3: Còctels?
0: Hi haurà actuacions. Hi haurà gent que no és habitual que canti, per exemple. Recordeu, Joel Joan? Recordeu o no aquest episodi de Plats Bruts?
3: Ostres, no, jo no.
0: No?
3: No, no me'n recordo, el que vaig sopar ahir, imagina't, Plats Bruts.
4: Eres molt jove.
0: Molt fort, lo teu.
3: Sí.
0: Bueno, en tot cas, un karaoke estival dedicat a les cançons d'estiu especials, com aquestes, per exemple. Yo quiero
3: bailar. Ara. Això sí. Toda la
4: noche. No ho recordo. Aquí ens hi trobarem.
3: Aquí sí.
4: Aquí ens hi trobarem.
3: Això ho recordem.
0: Malcom Otero.
5: Malcom, calma't. De veritat, calma't, sisplau.
0: Que això ha valgut una passa.
6: Calma't, ja s'ha tornat boig.
5: Calma't, que el taulell és nou, nen. Calma't.
0: Espera, anem una a una amb els micros, perquè no estic... Banyo, si li parles, em parles a mi, no li parles al micro, no ens sentirem.
4: No, dic que l'altre dia, ahir, se'm va enganxar la cadira sota aquest taulell, perquè això és Le Roi Merlin.
0: No, Le Roi Merlin no és, ja t'ho dic. Però, Malcom, pots no donar-li aquests cops a la taula?
4: Això aguanta tot, home.
0: No, sí, aguanta tot. Sònia i Selena, també hi ha aquest clàssic de l'estiu.
4: El chiringuito, el chiringuito. Però si no veu nascut. El chiringuà. Per què viviu vides que no heu viscut?
0: Però si el chiringuito és nou.
4: No, no, no existíeu vosaltres.
0: Per què viviu vides? És la versió...
7: Sí que existíem.
0: Espera, una cosa, els micros els podem pujar perquè no sento ningú, Disculpeu, Què dius, Noé?
8: Sí, que sí que existia el chiringuito.
4: No, no, no existiu vosaltres.
0: No, home, no. És una cosa moderna.
7: Molt jove.
0: És una cosa moderna.
5: Has perdut completament. Tens una dissociació cognitiva molt greu. Sí. I has perdut completament l'Oremus.
4: Cognitiva.
5: Cognitiva.
0: Però perdona, Banyos.
5: Perquè no és ni cognitiva, el teu.
8: Però de quin any és el Chiringuito?
0: Ara no se m'haurien de mirar, això.
5: Serà
8: dels 2000.
5: No,
3: el Chiringuito.
8: No, perquè no és la barbacoa, eh?
0: Clar, la barbacoa anterior.
7: Primer és 90, potser.
8: Jo crec que és posterior, fins i tot, eh?
0: Any 2000. Diu que no hi era.
8: He dit dels 2000.
0: He dit dels 2000. Que érem tots aquí, eh?
7: Sí, jo la feia més antiga.
0: Bueno.
3: És boníssima.
0: O aquesta altra, també dels 2000. Ara. La que més li agrada a Toni García Ramon. Sí.
3: Sense dubte. Sí,
5: sí. El vaig trobar un dia a l'aeroport.
3: Et vas abraçar o no?
5: No, anava davant meu a la cua i la gent de la cua estava realment...
3: Embogida.
5: No, perquè l'home porta aquesta túnica que fa molta calor, era estiu.
3: Sí, sí. Un xamant.
5: I estava suant.
3: Sí. Hòstia, quina pudor.
4: Bruteja. Era l'icra. Era l'icra.
5: Tot l'aeroport del Prat feia olor a la bomba.
0: Perdona, però és bon cantant. Que...
4: Molt, era una bomba fretida.
5: Bon cantant.
0: En realitat...
5: Molt bon, Josep Carreras, Pavarotti...
4: La coloratura de veu és...
5: King Àfrica.
3: No, però hem de separar la higiene de l'artista.
0: El xiringuito del 80.
8: Sí, sempre.
9: Sempre. Sí, sí, deu ser a finals dels 80. 80.
0: El xiringuito.
9: No, 80.
0: Sí, la barbacoa, sí, però el xiringuito.
8: No, el xiringuito, jo era petita quan va sortir el xiringuito.
9: Jo soc, a veure, jo no soc especialista en el xiringuito.
0: Clar, clar, clar.
5: Bueno, espera. Mira quan era el xiringuito, dic que el
4: 89
5: no és.
0: Bueno, a mi em diuen que sí que és de 88, Espera't, i una altra.
5: No pot ser de 88.
0: Ara.
7: Home.
8: Això és la meva adolescència, haig de dir, tot això. Home, aquestes cançons, és molt trist.
0: Avui, en tot cas, el Via Lliure, karaoke d'estiu, karaoke de la cançó de l'estiu com a final de festa per acomiadar la temporada. Qui són els artistes convidats? Bueno, ja n'han anat parlant. Noemí Escribano i Blai.
7: Bravo! Ole!
0: Bravo! Avui heu decidit fer duet, vosaltres
5: Blai Morell,
0: eh? Ah, i vosaltres dos heu fet duet.
7: No, ja no, fer, no, no, no, avui m'he buscat una nova parella de ball.
5: Blai Morell ha tingut un vestit de, com de Rocky, amb una tovallola al coll.
7: Sí, una tovallola, sí. Que me'n vaig a la platja, eh?
0: Recordem que Noemí, Escribano i Blai Morell van fer duet en el
7: seu dia. Sí, sí, sí.
5: Un duet gloriós, no recordo res.
0: No recordo ni l'any. Però, sí, sí, a mi se m'ha quedat a dintre, que va ser aquest.
5: Sota aquesta dintre. Lady, lady.
8: Com el 2024 va ser. Doncs va, sortir bastant bé, eh?
4: Aquí sí que no havíem nascut.
5: Hi havia de terror.
0: Blai, però dius que t'has buscat una nova parella.
7: Sí, sí, sí, m'he buscat una nova parella. Molt bé, aquí al meu costat.
0: Mireia Carbó, bon dia.
7: Bravo, bravo.
0: La cuinera de referència d'aquest programa.
6: I que això, canta fatal,
0: i això,
6: però...
0: I d'haver-te llançat amb Blai Morell?
7: No, no, no.
6: Bueno.
7: No. Hem assajat i...
0: Heu assajat?
6: Hem assajat.
7: Sí, sí, sí, sí.
6: I ho fem molt bé, Marc, ja veureu.
7: És a dir, que ho fa molt bé.
0: Teniu feeling.
6: No t'ho pots imaginar, sí, però, Blai?
7: Ja veuràs.
6: L'hòstia.
7: Ja veuràs, ja veuràs.
0: De cop et sorprendrà, això.
6: Escolta, sí, segur, espera't. Això segur.
5: Perdona que t'interrompi, Bundó.
0: Digui.
5: Podem saber, de veritat, és una cosa que m'ha estat turmentant.
0: Digui.
5: Qui es va inventar aquest karaoke d'avui? Qui va ser el...
0: Jo,
5: perquè t'has negat a dir-ho, ja ho sé. Ho hem intentat averiguar. I avui hem sabut el nom del responsable.
0: Sí.
5: Però vull assegurar-me de que no hem errat. De que realment
0: jo,
5: és la persona...
0: Jo crec que has errat.
5: Sí?
0: Jo crec que has errat.
5: Hem errat, eh? No és la persona que creiem que és.
0: Jo crec que no. Oi que no, Blai?
7: No.
0: Però no es pot revelar la seva identitat.
8: He
0: de dir, i va ser molt insistent, eh?
7: Sí?
0: Molt insistent va ser.
5: Home, és que hem sentit parlar de Sandra, per exemple. Sandra ha dit que ella no ho va dir.
0: Jo no diré noms.
4: S'ha dit Eva Jou, també.
5: S'ha dit Eva Jou, que Eva Jou va ser la que va... Mira Eva Jou, Eva Jou ha aixat la vista.
7: Mira com riu.
5: Mira.
0: S'ha dit Ramon Lamiel, també, com a recursor de tot plegat.
8: Això pot ser. I si en lloc de cantar fem un cluedo d'aquí va proposar això.
0: A veure, no parleu tots de vegada. Què dius?
8: Que podem fer un cluedo en lloc de cantar d'aquí va proposar això.
4: S'ha dit Xavi Bundó, també.
5: Abans que s'acabi aquest espai, avui se sabrà qui és, i aquesta persona
4: rebrà una pallissa. Bundó, això sembla un podcast.
0: Però una cosa, això era per ser alegres, eh?
4: Això sembla un podcast.
0: I esteu més foscos tots que la...
8: Sembla un funeral, això.
0: Un funeral, ara mateix.
9: Una mica de brigó.
7: Estàs una mica d'alegria.
0: Antonio Baños, senyors i senyors, que va interpretar una cançó de Conchita Burs.
9: Hombre!
0: Mira-la.
5: Ja crec que cantaria.
10: Who can person can it be? You wouldn't know.
5: You wanna know. Fa com falsete.
0: Ara.
7: Vinga,
10: fol-li. Rise like a phoenix.
0: Rise like a phoenix, cançó guanyadora de l'Eurovisió.
4: No, guanyadora de la batalla cultural del món. I...
0: Però per què la batalla cultural?
4: Perquè és una cançó descomunal.
0: Sí, per ella o per la Conchita?
4: Per
5: si comences a parlar de Rússia i el seu paper geopolític, marxo, eh?
4: Però què és? Però,
5: que estàs a punt d'entrar, ja ho veig.
4: No, això el Quique Ramos.
5: Rússia no es mourà d'allà, digue-ho.
4: Jo ja ho he deixat, però, hosti, que Àustria, que és un país...
5: Que té...
8: Que històricament...
4: On tots els seus
5: premis... Grans pintors d'aquarel·les.
4: Bueno, i que tots els seus premis Nobel estan bojos o suïcidats...
8: Un passat complicat.
0: Però, Banyos, tu que ets tan Eurovisió...
4: No, ja no.
0: Ja no. Ja no, des del tema d'Israel, vols dir.
4: Aquell tema, sí.
0: Però
4: aquell tema perifèric.
0: Jo no et veig cantant una cançó que no sigui d'Eurovisió. Em costa una mica.
5: Jo la veig cantant. No veig cantant a Eurovisió.
4: Ja manca de respecte, la veritat. Després de 30 anys de carrera...
7: He decidit fer un...
5: Com a vocalista?
4: Com a vocalista i frontman d'una banda de relatiu fracassó.
5: D'una banda...
0: Doncs, senyores...
5: I ara tens un pavellón, això sí, eh?
0: Antonio Baños també actuarà, i també actuarà Malcom Otero, que en el seu dia ja va fer duet amb això del karaoke amb el Monti.
9: Alegria!
0: No ho recordàveu, això, eh?
4: No, no, no.
5: Ho tenies borrat. Ho tenies borrat. Dels pitjors dies de la meva vida.
8: Sí que no havia nascut.
5: Terrible, no saben ni fer les palmes.
0: Va ser terrible.
4: Però tu
5: que ets... Terrible.
4: És que no, ni una palma.
5: Ni una palma posada
4: a lloc. Puta, i de família bé.
5: Ni una palma posada a lloc.
9: No, no, un moment.
4: No necessites la pasta.
0: Un moment, tots a la vegada, eh? Un moment.
9: No, perdoneu. Això és un karaoke, és un reportatge de...
0: De lo que va passar.
9: No, què passa hoy en las 3.000 viviendas?
0: Bueno, no.
9: És un karaoke?
5: No, és un cachitos.
8: Antecedents.
5: Un cachitos, però una mica...
9: Sí.
8: Sí. És veure, és veure. D'on venim?
5: La cinta de VHS.
8: Restes. I on anem, el desastre?
4: Som restes.
0: Anar recordant, anar recordant.
9: Sí, sí.
0: Bueno, això, Malcolm Otero, Malcolm, avui...
4: Era culpa del Monti.
0: Compa, sí, sí. La compa que va.
4: Sí, home, partida, partida.
0: Però tu ets de karaoke, jo crec.
5: Bueno, tu i jo vam dir un junts en karaoke i allà ho vaig fer molt bé.
0: No ho recordo, ara.
5: Ja estaves borrat. No ho recordo, eh? Cuidao, eh? Cuidao.
0: Tu i jo vam anar a un karaoke.
5: No, vam anar tots, el primer any del Via Lliure. Ah, sí, sí.
0: Què vas cantar, tu?
5: Sabina, que era més fàcil.
0: Ah, sí, sí, és veritat. I jo vaig cantar una cosa terrible.
8: I què vas cantar?
5: També ho recordo.
0: No, però no, no, perdona.
8: També ho recordo.
0: El que passa que va ser una decisió errònia perquè era difícil, la cançó.
5: Dues garrafes de tequila a mi.
0: No, vam cantar Elton John.
8: Quina?
7: Candle in the Wind?
0: No.
5: Don't break my heart. Estic esperant que arribi.
7: Rocketman.
0: Rocketman.
8: Rocketman.
0: Saps aquella cançó que comences bé? No, comences bé. Hi ha un moment que dius... Buah,
5: no, no arriba.
7: Aquí, aquí.
0: Aquí estic... M'he equivocat de tot, m'he equivocat de tot.
8: I ja diràs, adéu.
5: Aquí està la gràcia, Xavi. Aquí està la gràcia. Estic esperant el gran hit d'aquest karaoke de tots els temps, que és un hit absolut, que és l'Eufòria dels Carbó.
8: Per suposat.
5: L'Eufòria dels Carbó, que ha sigut el millor tema...
0: Acabo de rebre un missatge d'Àlex Montoya que diu molt lleig atacar a grans artistes ara, que ara no es poden
5: defensar. Malcolm, Malcolm, tens raó, Monti.
0: Què et penses, que el Monti
5: està escoltant? El Monti està atentíssim.
0: I Òscar Broch, que efectivament va ser el primer gran impacte de la història dels karaokes.
5: Sí.
0: Mira, mira, mira.
4: Tamasso, eh? Tabacle.
5: Meravellós. Amb molts
4: malament. Però mal,
5: no, no.
4: És un antes i un després.
5: Mal sons des de fa 5 anys.
8: És una realitat. Jo quan tinc un dia dolent em poso això.
5: Com aquell xinès d'abans del tanc que t'hi han
0: empremt. Era un. No s'entén res.
5: Però escolta, aquí el tema és que la cançó deixi empremtes, sí o no?
8: No, no.
5: I tant, que ha deixat empremtes. És la cançó que ha deixat més empremta de tots els karaokes de RAC1.
7: 10 milions de visualitzacions a YouTube.
5: Hem de deixar una cosa clara. Canta bé els karaokes és una horterada.
9: Sí.
5: És una horterada. S'ha de cantar malament.
0: De les coses. Una falta de respecte més gran, anar a un karaoke a cantar bé.
7: O sigui, això
0: què és?
5: Però això sempre ho diu.
0: Sempre... Jo hi he anat dues vegades.
5: Escolta, i sempre hi havia el típic imbècil.
4: Aquests són temes del 1996, eh?
0: Que porta 20 anys assajant la... La cançó aquella.
5: Això sempre ho diu algú que canta malament.
9: Clar.
5: Sí, clar, clar. Sempre surt d'algú. No, perquè cantar...
0: Dedica't a la música.
5: No sé què, va.
4: Un programa de tarda, d'estiu, del 1998.
5: Sí. Del tercer món.
4: D'aquests temes, del karaoke.
0: Què vols dir, que això és antic?
4: Bueno, sí, una mica... No estàs...
0: Escolta, Banyós.
4: Jo he portat novetats.
0: Si has vingut aquí a...
4: No, no.
0: A rebentar-ho tot.
4: No, no,
5: tu has anat dues vegades a karaoke?
0: Dos.
5: I què has cantat?
4: Ah, molt bé.
0: Ja ho acabo de dir, Rocketman, si no estaves atent.
5: Rocketman!
0: I l'altre, crec que després de veure aquest senyor que cantava bé, vaig dir a fer punyetes.
8: Ja, total,
0: home, que has de sortir allà...
5: Després del senyor que cantava un coronet.
0: No, he cantat Eufòria. Ja està, només vaig cantar una vegada.
5: Molt bé.
0: L'altra vegada em vaig quedar callat.
5: Em vas fer bé.
0: Per culpa de l'imbècil aquell que cantava.
5: Gràcies a l'humanitat, gràcies a aquell senyor.
0: Gràcies, gràcies a aquell senyor.
5: És el que passa.
0: Bueno, jo a la Carbó no sé si va al karaoke.
8: No.
0: Has anat alguna vegada a un karaoke?
8: Avui serà la meva primera vegada. I veig que aquí tots sou reincidents. Home, i teniu escola.
0: I el Nin no sé si va a algun karaoke.
9: Jo tinc l'entrada prohibida a tots els karaokes de l'estat espanyol.
4: No, no. Per què? I els bingos també.
0: Però no és l'únic lloc que tens
9: no,
0: entrada.
9: No, clar. Jo, però, no.
0: És més fàcil, és més fàcil fer la llista.
9: Jo sé un on et deixen entrar. Sí, jo també. Jo també.
5: Que es diu el karaoke, però que no en tenen ni karaoke ni micròfons.
9: Efectivament. I que la cervesa val 65 euros.
0: Què és el karaoke?
9: Perquè et donen també després el cotillón i tot.
5: No vols saber-ho. No vols saber-ho que és el karaoke.
0: Ja estic veient els dos.
5: Carrer Entença.
4: Ah, vale. Correcte. Gràcies.
5: El carrer Entença.
9: Hi ha nans, hi ha gent amb bandeja.
5: I tant, i tant.
0: Posa'm una altra cançoneta d'aquestes que tenim per aquí.
5: Vinga, va.

0: Bueno,
1: estic veient el guant, que porta Òscar Broc.
2: És una meravella, és una meravella.
3: Jo m'imagino que cantarà Òscar Broc avui.
1: Estic traumatitzat, no vull ni pensar què pot fer amb aquest guant.
0: Xavi, molt nerviosa, molt nerviosa ara mateix a les xarxes socials del Via Lliure.
2: Molt.
0: Preguntant a veure, primer, quan acaba la tortura aquesta? I segon, de quin mal hem de morir? També volen saber quines cançons i quina cosa es fa.
4: Però si no hi ha ningú escoltant això. No pot haver cap persona escoltant això.
0: I tant, que hi ha. Bueno, la gent que ens estigueu escoltant, sisplau, envieu-nos algun missatget perquè sapigueu que esteu aquí.
3: Sobretot parlant del bany.
0: A veure, la cosa és... Posa'm una mica d'atenció, perquè ara això ja comença una mica.
5: Déu meu, sisplau. Sí, sí.
0: Ara.
2: Ojo l'atenció, eh.
6: Ara és quan te n'adones d'on t'has ficat.
0: Sí. Ara, la música aquesta és la que genera el punt de pànic.
6: Ara venen els laments interiors.
1: Bundó s'està donant ara mateix de l'error gravíssim...
0: No, jo ja ho sabia, que era un error.
1: Que està cometent perquè pensa, ara haig de venir la propera temporada, l'estiu és molt llarg, la gent canvia d'opinió, em cridaran a direcció, escolta, Xavi, puja un moment...
4: El Basté dirà, repeteixo temporada... I
7: s'ha acabat.
0: Junta...
1: No? Repeteixo.
6: Bueno, bé, comencem amb el karaoke ja, no?
5: Sí, vinga, anem per feina.
0: Tranquil.
6: Oscar,
3: està nerviós.
6: No què sé.
0: Tot el teu tempo.
1: Aquest guaier a la mà...
3: Silenci.
1: Aquest guant que portes se m'està posant punt nerviós.
3: Fa el Bridgerton, eh? Una mica.
0: Porto, perquè la gent us copi, ell va, calleu, va tot de negre...
2: Sí.
0: I porta un guant blanc.
6: Però un guant de Sílvia Cristel, com diu el Toni, eh?
1: No,
3: d'Emmanuel.
1: És un guant d'humanisme.
0: Ara vull
2: emocionar. De Cine Arena. Sí, sí.
0: Ara necessito silenci.
5: Calleu.
2: Calleu. Huele divertido el guante, eh?
0: Talla'ls els micros, perquè si no...
2: Dale.
0: Ara, senyores i senyors, crido a l'escenari...
2: Ojo.
0: Noemí Escribano!
5: Com ho sabia?
0: Bravo, Noemí! Bravo! Una cosa,
7: això.
0: Anglaterra no l'havien eliminat del Mundial, colla de hooligans.
6: No, és increïble. Jo estic avergonyit, de veritat.
0: Per favor.
6: Quina colla de micos. Els
1: hooligans no canten, només peguen.
0: Una mica d'atenció, una mica d'atenció, home, per favor.
2: Atenció, d'intriga, de dolor, de barriga. Sí.
0: Hi ha atenció o no? Hi ha atenció, ara.
1: Posa l'atenció, hòstia.
0: Noemí Escribano, s'ha anat fins a l'escenari. Amb cara de... Per què m'hi he ficat
1: aquí? Cara de per què he vingut fins aquí. Amb les ulleres una mica de torrent, eh?
5: Estic replantejant tota la meva existència ara mateix.
1: No m'estranya.
0: Pregunta, Noemí Escribano. Totes les cançons que sentirem aquí són d'estiu.
5: Sí.
0: En principi.
5: En principi, sí.
0: Tot i que hi ha potser alguna excepció.
6: Totes, totes. Totes.
0: Quina cançó has seleccionat per reinterpretar en aquest escenari?
5: A mi em sap greu, per la memòria d'aquesta dona, però he triat Hay que venir al sur, de Rafaela Carrà.
3: Oh!
7: Bravo,
3: Noé.
4: Molta Berna Garibaldi, això, eh?
0: Eh?
4: Què?
0: No el critiquis, home.
4: No, res.
0: Has portat... vull dir, has estat integrant en el personatge els últims dies?
5: No.
0: No, vale.
5: No.
0: Lo que salga, no?
5: Lo que salga. Jo... Mira, ja està.
0: Senyores i senyors... Primera actuació del matí d'aquest karaoke, anava a dir Eurovisió, no, estiuenc del Via Lliure.
2: Sí.
0: Noemí Escribano es converteix en Rafaela Carrà, cançó de l'any 1900... No ho diu aquí,
1: 35,
0: per tant, ho invento.
1: 35?
5: 1980.
1: La cançó que va provocar la Segona Guerra Mundial.
0: Aquí falta informació, eh? Ah, sí, del 78, calla! 78. Ara em pagaran. 1978. Hay que venir al sur. Rafaela Carrà.
6: Vamos.
0: Quan vulgui, maestro.
6: Bravo. Oh, Disco. Disco feeling.
3: Moroder.
6: Get that disco feeling.
1: Pots callar, bro.
5: Por si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
6: Vamos.
5: He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey.
6: Hey.
5: Tuve muchas ex

0: un 10.
1: Bravo!
2: Bravo!
3: Bravo!
2: Bravo!
3: Bravo!
2: Bravo!
3: Bravo!
2: Bravo!
3: Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Impecable.
1: Ai, impecable, no? Senzilla.
3: Exacte. Puc dir-te una... Què dius, Banyo?
1: A veure, Banyo.
3: No, perdoneu. Para la música, para. Para. I ara silenci tot, sisplau. Silenci! Acabes de dir Espanya, Espanya.
0: No, no era jo. He estat...
3: Bueno, no era jo. Jo m'ha semblat que si ara recuperem el podcast sentirem la veu d'Antonio Baños dir Espanya, Espanya.
0: És que no he vingut...
1: Espero que això et persegueixi la resta de la teva vida.
0: No, no, espero que no. Bueno, em persegueixen bastantes coses.
1: Ja m'ocuparé de que et persegueixi.
3: Per favor.
4: Quines gràcies.
0: No volia molestar.
3: Querido, posa una mica d'atenció.
5: Vinga, va, som-hi.
3: Posa una mica d'atenció.
6: Següent.
3: Què fa aquest tirant música aquí?
0: És que m'he oblidat...
3: Per favor, boomer. A l'Antonio Baños fent sonar.
1: Boomer.
3: Home.
1: Amb les ulleres aquestes que porta, amb una espècie de tira de buzo, per si les perds.
3: És que de veritat.
1: I ara iPad de revisor del TMB.
3: Sí, sí, sí.
1: Cuidao, eh?
4: És que la tira que
3: porta un iPad...
1: Jo he picat, eh? Jo he picat el bitllet, eh, senyor Baños?
3: Se li ha disparat. On va el Baños?
1: Està molt nerviós, Antonio Baños.
6: Ara bé, ara bé.
3: No li toca?
6: Ara bé.
1: Està
3: no, no, li tocava bé, però bueno.
5: Estava sonant el...
3: I per què se'n va?
1: Però aquest tio... Però escolta, per què et porta?
3: Què necessita?
1: No, és que no ho entenc.
3: On va? Però acaba d'aixecar...
4: Què està passant?
5: Ha marxat dels nervis.
6: S'ha cagat.
3: Però perdona. No, no, no, no passa res. Ja el saltem, però està bé o no?
4: S'ha marxat.
6: Ara el saltem. No fotis.
5: Com ha anat al lavabo. Però perdona, que
3: no ha donat cap explicació, no?
5: S'ha deixat un tros, ha dit.
3: Ah, un tros dels papers.
1: Un tros de què?
5: De la cançó. Sí, li faltava un tros i està practicant.
3: Ah, vale.
4: És que tenia com 12 fulles.
5: Però aviam, si tots ens hem deixat la dignitat, no passa res.
1: No, però quan és un dels tios més raros de Catalunya, un lloc, ja saps què passarà, passaran coses rares.
4: És que el tio s'ha fet la lletra amb cos de lletra 26 i té com 16 pàgines per una lletra de 4 a 4.
1: I que està molt gran, la tia.
4: No, està gran, està fotut.
1: No, té un iPad i la A, només la A de la paraula... No, no. Amor, ocupa tota la pantalla del pòster.
7: La tipografia que porta l'iPad, és Stevie Wonder. Sí, sí.
3: Senyors i senyors, hi ha gent que està demanant vídeo en directe. Mira, no ens hem atrevit a posar un vídeo en directe.
1: No.
3: Ja està.
1: Això hauria estat excessiu.
3: Hem decidit no fer vídeos en directe per si de cas.
1: Jo crec que s'ha fet bé. S'ha fet bé perquè el que ve ara és...
3: Hi ha un oient que diu, jo estic aquí, però si algú m'ho pregunta, ho nego. Com a oient, crec que és la millor decisió possible.
1: El que sí s'hauria de fer és fer-li una foto al Wanda, Òscar Broc, i penjar-la al tuix del vídeo, perquè crec que val la pena.
7: Deixa'm comentar que el guant que porta Òscar Broc, jo l'he vist molts cops al cinema Arenas, que estava a la plaça Espanya, hi havia la figura
1: quan
7: històrica...
1: Quan tenien una altra programació.
7: Efectivament, quan feien, per exemple...
1: Quan feien, si no soy Curro Jiménez, què és este trabuco?
7: Correcte.
3: Ah, home!
7: Sí.
6: Havies entrat unes catiusques al cinema.
7: Fue a Porta Abajo y le comieron lo de abajo, i hi havia el servei del cinema de palomites i algú que s'aixeia al costat i t'acompanyava acompassadament amunt i avall durant tota la pel·lícula. I portaven aquests guants! I tant que sí!
3: Ha arribat un punt, de veritat, o sigui, la decadència és absoluta.
1: Perdona,
3: no tornis, ja està.
1: Aquest guant fa mal, eh?
3: Fins aquí.
1: Aquest guant fa mal.
3: Una i 33 minuts. Sisplau, demano a l'escenari Blai Morell i Mireia Carbó.
1: Vamos.
0: Olé! Vinga, va, Blai, som-hi!
1: El cervell del karaoke encara que jo
3: no hi ha. Blai ha vingut amb pantalons curts, no l'hi ha vist mai.
1: I amb una tovalla. Amb una
3: tovalla al coll.
1: Rocky Balboa, Blai Morell.
3: No, impecable. A veure, vull preguntar-li a Blai Morell i a Mireia Carbó...
4: On està el Baño?
3: Perquè em consta que és una cançó moderna. O sigui, si aquesta que hem sentit de la Carrà és de l'any, hem dit, 78...
4: 78,
6: sí.
3: Aquesta és bastant més moderna. És així? Pregunto.
6: Bastant, jo diria que té un any o dos.
1: Carai, tu.
6: No? Dos anys, no?
3: Dos anys, em diuen.
6: Dos anys, sí.
3: Quina cançó és?
6: La Marina està morena.
3: Bravo!
0: Bravo!
5: Bé.
4: Estic tremolant, eh?
3: La Marina
5: jo sí que estic tremolant, estic histèrica. Dale, Bundó, que me'n vaig, xido.
3: Perquè, perdona, les originals les tenim, oi? Després per sentir-les, vale. No les sentim, no voleu sentir-la, l'original.
1: No,
4: no volem sentir res. Va.
3: Marina està morena de Figaflaues. Abel, què et passa? Abel Caral acaba d'entrar.
4: Jo estava una mica de públic, i clar, sense els cascos no sento la cançó.
3: Però això és el lloc d'una altra persona.
4: Bueno, però mentre el Blai canta, jo em fico els cascos, i és una cançó...
1: Espera.
4: És una cançó que per la panxa pot donar joc, no sé si...
3: Ah, que vols...
4: Si acceptarien una mica de...
6: La percussió.
4: Una mica d'acompanyament en algun moment.
0: Sí,
6: sí.
4: Jo demano permís als artistes, clar, no vull ser un jam.
3: Abel,
5: jo et puc cedir a estar al lloc, si
3: vols. No.
6: no,
2: no, a veure, no, el meu és tocar-me la panxa.
3: Posa't dret i aixeca't una mica la samarreta, sisplau.
1: Blai, no deixes t'acompanyi un tio amb pantalons curts amb tocant-se la panxa. T'ho demano.
2: Ja, espera.
4: Ei, tio, què està passant?
3: No, s'està passant.
1: Què fas?
3: A veure,
1: calma.
2: M'estava pujant la bragueta perquè no t'acaba de portar una mica, perquè avança una mica per aquí i passar pel lavabo.
1: Sigui el que sigui, encara que hagis vist el guant del Broc, aquest no és el lloc.
2: Que hi ha càmeres, saps?
1: Has sentit les arenes. Ja s'ha animat.
3: A veure, silenci.
5: Només
3: vull sentir, només vull sentir el micròfon d'Abel Caral.
8: Anem afinant, afinant, ojo.
2: Ei. Perfecte. Ei. Hi ha una mica de revers? O si la pots treure?
1: Us ho dic de veritat. Gràcies. Jo crec que hauríem de deixar aquí, eh?
2: Toni, Toni, ens n'anem.
3: Senyors i senyors.
8: Vinga.
1: A veure, l'Òscar i jo tenim una reputació.
3: Silenci. Reconvertits en els figaflaues, Blai Morell i Mireia Carbó.
1: I la panxa,
3: i la panxa de Bel Caral amb la cançó La Marina està morena. Com vulgueu.
9: Suau, suau, mare meva, quin cacau. Suau, suau, seguim amb el tombau. Xiringuito.
5: Xiringuito.
9: Abanico.
5: Abanico.
9: Parapapà, parapapà. La Marina està morena. La Fantina està una trena.
5: Quina pinta!
9: Lo rompe, lo trenca. Lo rompe, lo rompe, lo trenca.
1: Ara estàs sentint aquesta panxa, eh?

0: Un tarrafter a la Kelly van darrere. S'imaginen fa la peli. Esparcint suau la crema, el tot es mana ficció. Un fureta si la crema, sortim al balcó.
1: I l'hauré de confessar.
0: Li queda bé la sala al banyador.
1: Li queda bé.
0: Li queda de perfil, de cara i d'esquena. La Mireia està morena.
2: Brava! Brava!
0: La pantina fa una trena. Lo rompe, lo rompe, lo trenca. Lo rompe, lo rompe, lo trenca. I és a Zambalena.
2: Ole!

0: Peu trenca,
1: fer-nos un petó.
0: No paris, puja, puja.
1: Morena, que duri Déu-n'hi-do. Forever, i fer-nos l'amor. Morena, que duri Déu-n'hi-do. Re, mi, fa, sol. La marina està morena. La pentina fa una trena. Lo rompe, lo rompe, ho trenca.
2: Oh, oh. Visca, visca, visca, visca.
3: Bravo! Bravo!
4: Jo diria una cosa. Escolteu, una cosa, una cosa. Jo crec...
2: La música està fluixa, no?
4: Sí, això és el que demà dic. No se sent la música.
2: No se sent la música.
4: Això és el que deia Marc, puja'ls-hi la música, perquè si no aquí amb tanta cridòria no senten res.
2: No se sent la música. A mi m'ha costat una mica anar a tempo, perdoneu, que em costava una mica...
5: Sí, ho hem notat.
6: Hem perdut per culpa d'això.
4: Ara, bravo, Blai, bravo, Mireia Carbó.
3: Bravo. Bravo!
4: Va, per favor. Jo crec que necessitem una pausa, eh?
6: Ai, sí.
4: Us ho dic de veritat.
6: Sí, sí, sí. Em fa mal la panxa de riure.
5: No ho passava tan malament des de donar xocant a Miguel Ángel Blanco, eh?
4: Sí.
5: Más alto!
2: És veritat.
4: 1:38, un moment, eh? Ficció.
7: RAC 1. Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta Zero, Vaisso, Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEV.
8: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa.
9: Busques un vehicle híbrid?
8: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
9: Més eficient, és menys consum.
8: Més potent és més cavalls.
9: Tot a Romauto.
8: Barcelona.
9: Molins de Rei.
8: Mataró.
9: Blanes.
8: I Santa Coloma de Farners.
9: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
8: RomautoNissan.com.
9: Romauto.
8: Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
10: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
8: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona. Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
2: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
3: El que encara no has escoltat
4: i segur que t'agradarà.
2: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
5: Per triar i remenar.
6: Amb tot el contingut dels programes.
7: I també els podcasts originals de RAC1.
8: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
9: I som tots.
10: Més fàcil.
11: Més directe.
12: Més intuïtiu.
1: Més RAC1. Tots som un milió.
13: A veure, 5 minuts per 3 quarts de 2 del migdia. Jo ho he detectat ara ja, o sigui, el tema...
14: S'ha anat de les mans.
13: S'ha anat de les mans. Ara no passa res.
15: Passa res.
13: Mira el Baños.
16: Què Baños?
14: Baños està...
13: No s'han assabentat, que ja hem tornat a publicitar.
14: Sí, sí,
13: ah, vale. Antonio Baños, un aplaudiment per ell, per favor.
14: Bravo. Estan els auriculars?
16: Què és això?
14: Què són aquests auriculars?
13: Sí.
14: Va de professional.
17: De professional, sí.
14: Bueno, és rotllo Celine Dion.
18: Hola, què tal?
14: Saps el que puc dir o no?
19: Professional que té un d'aquells telèfons que cada botó del telèfon és la lletra és grandíssima perquè no es veu.
14: Una A de 5 centímetres.
18: És un perill perquè toco coses que
14: clar, no hauries de fer.
19: Clar, ja
18: necessito un Damphone d'aquests amb tecles grans.
13: Ah, sí, que no ho sabés només que per trucar.
18: Sí.
13: A veure, Baños.
18: Ho tinc embastat.
13: Ho tens embastat? Vols dir que no ho tens a cada resolt del
18: tot? No. En su mente era espectacular.
13: Vale. Vols dir que no ha estat una bona decisió la cançó que has triat?
19: Sí, ara, no. Canviaries.
13: No. Ara, no.
18: Ara no. Fins ara sí.
13: Fins ara sí, ara veus que no tant.
18: Sí.
13: Per què? Perquè és complexa.
18: Bé, té molts matisos. Sabem que Donizetti sempre juga una mica, no?
13: Ja.
18: Amb aquests colors de veu i...
17: No sé quin és.
18: En fi. No, que collons, que és una punyetera base. Xum, xum.
13: I has de trobar el lloc.
18: Has de trobar el lloc.
14: Bueno, troba'l.
13: Això ho hauríem de tenir en compte, em sembla.
18: Bueno, és un gènere nou, que es diu reggaetó.
19: Un gènere nou,
13: reggaetó.
19: No?
14: O sigui, el faràs un reggaetó.
19: Acaba d'arribar. El banyisme.
18: Un reggaetó que no és... El parreig.
13: Que no és gaire nou, em sembla.
19: El barreig, eh? Cuidado, el gosseig. Si vols saber, seria el gosseig.
18: Em poso els cascos aquests? O...
13: També és un...
18: Estic, de veritat.
13: És un... Un reggaetó.
18: He fet el tonto a la vida, eh? Per això...
13: Mira que és un reggaeton de fa més de 20 anys.
18: És que m'he aixecat a les 8 del matí.
13: Sí.
18: Per,
19: que feia anys que no ho feies.
16: Sí.
19: Normalment t'aixeques a les 8 de la nit.
18: Saixar. Bueno, no, ara estic fent bondat. Estic en un programa de rehabilitació per fer bondat. Però, hòstia, jo...
14: Hòstia.
18: Ho tenia.
14: Poseu-li la música.
13: Si prou.
18: Ho tenia al cap.
13: I no.
18: I ara,
13: la cançó quina és, Baños?
18: Papi Xulo.
13: Papi Xulo!
19: Papi Xulo!
13: Molt bé. Ets la cançó,
14: Xulo, Papi Xulo.
13: Mira, posa'm la cançó.
19: És autobiogràfica, eh?
13: Doncs, hauríem de fer nosaltres els coros o alguna cosa? O no hi ha cosa?
18: No, he fet una adaptació al català.
13: Ah, vale. Ah, en català! Papi Xulo en català.
18: Home, no ho farem en...
19: El dia de l'imperi.
18: Flagili. En urbano.
13: Hosti, això pot
18: música
13: ser...
18: Música urbana.
13: Vols dir que se'n pot fer molt llarg, no, això?
18: No, és igual de llarg.
13: Ah, val.
18: Ara, si a tu el català no t'agrada...
13: No, perquè... no per això, no pel català.
19: Vols que t'acompanyi a veure amb la panxa?
18: Consideres que és una llengua autonòmica... No.
13: Senyors i senyors, bueno. Es converteix Antonio Baños en l'Orna, es deia, no?
18: L'Orna.
13: Papi Xulo amb ela geminada, sí?
18: Vamos. Hòstia
19: puta.
13: Endavant, senyors.
18: Papi Xulo.
19: Mira quin ritme. Ja sembla que n'hi hagi millor.
18: Vosaltres no sabeu què és guardar fustes al món. Ni sabeu l'oració dels fanals dels vaixells, que són de tants colors com la mar sota el sol, que no hi calen veles. Para, pinxo, para, vingui aquí. Para, trinxa, para, si és servit. Trinco, nyigonyogui, para, vingui aquí. Xinuxano, poti. Voleu-ho'l, xaleu-ho'l, carreu-ho'l, que tremoli l'ana, trobant el, a toca, i un paper a terra, raica, i toques, que es fixa a la gent.

0: I les bobines, tenim-nos els pèls, que es vegin els pèls.
1: Saps què diu?
2: Papi,
3: xulo.
0: Sí, de fet és que no tenen
3: més. Senyores, senyors, bravo!
1: Bravo!
3: Perdona, eh?
4: Boníssim!
3: Jo crec que ha estat...
1: Seriosament,
3: crec que ha estat extraordinari.
1: Sí,
3: ha estat extraordinari.
1: Banyos brillants.
3: O sigui, és l'actuació, adaptació de la cançó al català, Roca la faixa... O sigui...
1: Perdona, ha colat a la cançó. Papi Xulo, ni un paper a terra.
3: Poti-poti!
1: Poti-poti!
3: Ni un paper a terra, diu.
1: Ni un paper a terra.
0: Solta les mans a la caixa, a Roca la faixa...
3: A Roca la faixa!
0: I estrelleu-vos els vels! Que es vagin els pèls.
5: Un freestyle.
1: Antonio, ja està.
3: Seu. Perdona.
1: No. Antonio, calma't.
3: Senyors i senyors, jo crec que es mereix un aplaudiment.
5: Caramella.
0: Bravo.
3: Ha estat increïble.
1: Papi Xulo!
3: Oi.
5: Visca la terra, visca la lorra.
3: No, però no has dit Papi Xulo, has dit, com has dit això? No. Para.
5: Para Pinxo.
0: Home, és que aquí no som, aquestes
3: veritat,
0: frivolitats del Caribe.
3: Para Pinxo.
0: Para, vingui.
3: És més, perdona, i la introducció aquesta...
0: De Papa Seid.
1: Correcte.
3: Ostres, ha estat increïble.
4: I la coreografia també. Meravellós.
0: No, home, no, és que hem de civilitzar una mica el jovent.
3: Impressionant.
6: Això ha sigut...
5: Ha estat una performance.
3: Ha sigut Kevlar.
5: Em donareu el cartó pluma aquest, el premi, ja?
3: No el tenim ara, però ja el farem.
1: Avui t'has redimit, tio.
3: Sí, sí, no.
1: Jo, cartó pluma, premi no, però jo te pago un cartó de Ducados.
0: Però
1: avui t'has redimit. Però
0: per què m'ho dius profundament?
1: Perquè t'ho mereixes.
3: Oi, sí, tu. Senyors i senyors, el següent...
6: Això és diu que no, eh? Diu que no.
1: Ara, diu que no, eh?
3: Que no, què?
1: Diu que no, eh?
5: Et toca a mi?
3: Sí. Et toca a tu, Malcom Otero. Endavant, Malcom Otero! Escolta una cosa, aviso a l'audiència, ja es va acabant això, de veritat que no...
4: Era hora. Queda poquet.
3: Que ja està. Que ha sigut una mala idea i senzillament... Doncs bueno, però que hi haurà votacions. O sigui, si voleu...
4: Ah, no.
3: Sí, al final de tot,
6: no.
3: Així una mica lo loco, perquè et dic que avui tot va una mica malament.
4: No.
3: Vale? Primer.
1: No, votacions no.
3: No, ja ho sé que no. És que ara em diuen, no hi ha una votació. Sí que hi ha votació.
1: Jo he vingut aquí a dir que no hi ha cap votació.
0: Heu d'enviar una targeta postal a l'apartat de correus.
3: Què ha passat? Jo no passa res per explicar-ho. Volíem fer votacions, vale? Sí, però com que tot això ha estat una mica improvisat...
1: Sí, una mica.
3: No, una miqueta.
1: Una mica, sí.
3: No ens n'hem adonat una cosa clau.
0: Sabeu
3: quantes actuacions hi havien? 5.
4: Sí.
3: Normalment nosaltres votem amb enquestes a Twitter i Instagram.
0: Que són 4.
3: Saps quantes hi caben?
1: 4.
3: I avui ningú hi havia pensat fins que de cop hem dit... Ai, doncs no es pot votar.
4: Ens podeu treure a nosaltres, no passa res.
0: No, em doneu de guanyador i els altres 4
3: són els... No, farem com un aplaudimetro. O sigui, quan s'acabin les actuacions, que la gent digui el nom...
0: Però si tota aquesta colla són amics, aquests dos...
3: No, aplaudimetro de Twitter.
5: No tenim amics.
3: Que la gent escrigui i digui, el meu preferit és tal. Però no ara, quan acabem les actuacions.
1: Ara Malcom té un problema perquè ve després d'una cosa...
5: Després del cap de cartell.
0: No, modestament.
3: No se'l sent, el Malcom.
1: És com tu, després de tenir un Swift.
7: Hola.
3: Ara.
7: Aquí hi ha diversos errors. Primer, perquè despertar el Baños, això no. Ja és perdre segur. Després, perquè jo vaig dir una cançó, vaig mirar quina era la cançó més escoltada de l'estiu 88.
3: Sí.
7: I vaig dir, mira, Rick Astley, segur que és fàcil.
1: No.
7: La puta merda, és un puto crooner.
5: Canta en anglès, el tio.
7: Però vull dir, repeteixo que cantar bé els karaokes és de mal gust.
1: No, i és que ara, després de lo de Baños, és com
0: t'acompanyarem
1: posar...
0: en la derrota.
1: És com posar el Fari després de Nick Cave.
7: Exacte.
0: Això és un passat.
3: A veure, Malcom Otero, no,

0: 1, 2.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: T'agraden les motos? Tens una Honda o somies tenir-ne una? Movento Akai Moto, el teu concessionari oficial Honda, arriba amb més força que mai de la mà de Movento Akai Moto. Descobreix el nou espai Honda Sabadell amb tota la gamma de motos, accessoris, equipament oficial i tot el que necessites per viure la teva passió sobre dues rodes. Vine a veure'ns a la carretera de Terrassa 169 a Sabadell i prepara't per començar a rodar. Movento Akai Moto Sabadell, Honda, com no l'has viscut mai. Quan queden menys de 9 minuts per a les 3 de la tarda, parlem de bàsquet perquè el Barça segueix reconstruint la seva plantilla després d'una setmana de bogeria amb 5 presentacions o amb 5 anuncis de fitxatges. Ara, Joan, podria pescar un jugador de l'Unicaja de Màlaga.
3: Sí, parlem del polonès Oleg Balcerowski, pivot de 2,16 d'alçada i 25 anys, que podria ser un dels pròxims reforços del joc interior blaugrana. Es tracta d'una negociació avançada entre clubs, però encara ni tancada ni signada. Balcerowski compta amb la condició de jugador de formació a l'ACB, un aspecte important pel Barça, atès el requisit de convocar com a mínim 4 jugadors amb aquesta condició de cupo en cada partit de Lliga. Ara mateix el Barça compta amb Juan Núñez, Darío Brizuela, Joel Parra, Agustí Noval i Toko Shengelia a l'espera que resolgui el futur del georgià.

0: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
1: Ens encanta aquesta cançó de Doctor Prats, que és la cançó oficial del Gran Depart a Barcelona, i que, vaja, ja no ens queda tants dies per escoltar-lo, perquè entrarem ja al tram final del Tour de França l'última setmana, de moment amb aquesta etapa més que interessant, amb final a un port de categoria especial, encara amb el pilot molt a prop dels escapats, Quim.
2: Sí, tot just tenen 13 segons d'avantatge al grup de 10 escapats, que recordem-los són Tobias Johansen, Tim Arensman, Raúl García, Yoriz Aguirre, Mauro Schmidt, Anders Sarsten, Michael Matthews, Nelson Oliveira, Xavier Espadren i Tim Van Dijk. Aquests són els 10 corredors que intenten formar l'escapada del dia, però la veritat és que amb 13 segons només de marge sobre el gran grup i a 107 quilòmetres de l'arribada ho tenen realment delicat per poder consolidar aquesta escapada. L'etapa d'avui, altre cop d'alta muntanya. Ahir, exhibició de Tadej Pogacar a l'arribada a Le Marc Stein. Quarta victòria d'etapa ja per l'eslovè en aquest Tour. Va reforçar encara més el seu lideratge. Té 4 minuts i mig de marge ara sobre el segon, que és Jonas Vingegaard. I la veritat és que el perfil de l'etapa d'avui i el moment de forma de l'eslovè fan pensar que si Pogacar en té ganes, s'hi pot tornar a exhibir. Queda encara, però, molta etapa. Ara venen uns 50 quilòmetres sense cap dificultat muntanyosa, almenys reconeguda oficialment. Sí que és un terreny força trencacames, puja i baixa, i encara han de pujar avui al col de la Croisette de tercera categoria, la Côte du Mont, perdó, la Croisette és de primera, la Côte du Mont de tercera, i al final el plató de Solison de categoria especial, doncs on s'acabarà aquesta etapa d'avui.
1: Pogacar, que juga a banda, que té, com deia el Quim, 4 minuts i mig sobre Vingegaard, però del segon al setè està molt, molt igualat. Vingegaard a 4 i mig, a Benepul a 5.04, Seixas a 5.19, Ayuso a 5.22, Lipovic a 5.44 i Del Toro a 5.50. És el que ens queda, Quim, saber qui ocuparà el segon i el tercer esglaó del podi, perquè sí. Pogacar guanyarà si no té cap a... Vaja, si no li passa res, que tant de bo que no li passi.
2: Sembla que el mallot groc té propietari adjudicat i consolidat, però sí, hi haurà segur lluita interessant per la resta de posicions de podi en la setmana de cursa que queda, que és força interessant. Demà hi ha la segona jornada de descans. Dimarts, contrarrellotge individual de 26 quilòmetres, que aquí segur que serà important per la general, i després de les 5 etapes que quedaran, 3 són d'alta muntanya, pels Alps, amb arribades a Orchers-Berlet i les dues pujades a Alpe d'Huez divendres i dissabte vinent.

0: Per tant, un terreny on han de passar coses importants en clau de classificació general i on probablement, si no té un defalliment que no s'espera, podem veure més victòries encara de Tadej Pogačar.
1: I s'aproparà el rècord de victòries del Tour de França. Avui, però, la notícia, l'explicàvem fa uns minuts, és aquest control antidopatge que han hagut de passar els dos primers de la general, Pogačar i Vingegaard, i a més a hores, vaja, que sorprenen molt.
0: Ja ho pots dir directament, Albert, hores intempestives en plena competició del Tour de França i en vigília d'una etapa d'alta muntanya i després d'una altra d'alta muntanya, els dies que precisament els corredors tots, però especialment els que disputen la general, acumulen més esforç i més cansament. Els vampirs, els controls antidopatges han visitat Pogačar i Vingegaard. No només, és a dir, no sabem si han visitat també altres corredors importants dels pilots, però aquests dos ho han confirmat a Eurosport aquest matí abans de prendre la sortida. I mentre Pogačar s'ha pres en prou bon humor i ha dit que li ha costat tornar a dormir, però que, mira, s'ha fet molts cafès, que anava una mica passat de cafeïna avui i que ha estat escoltant música, diu que sobretot Eminem, en canvi el segon de la general, el danès Jonas Vingegaard, no li ha fet gaire gràcia. El sentim declaracions a Eurosport.
2: I was sleeping very well, but then,
3: Estava dormint molt bé, i algú ha trucat a la porta a les dues de la matinada. M'ha sorprès molt, però clar que està bé que facin proves, tot i que quan afecten el rendiment i el descans no em sembla tan bé. Espero que al final no sigui l'únic, perquè crec que ha de ser igual per tots. No és el més agradable que t'espertin a les dues de la matinada.
2: And, not the nicest at 2 o'clock.
0: A les dues de la matinada han fet llevar Jonas Vingegaard per passar control antidopatge a Tadej Pogačar, el líder, a les 5
1: de la matinada. Diu que ha dormit 4 hores,
0: sí,
1: Pogačar.
0: Sí. Val a dir, i en el cas de Pogačar a més, que com a mallot groc, cada dia el líder del Tour passa control antidopatge al final de l'etapa. Potser per això l'han anat a veure més tard. Però vaja, l'etapa s'acaba la d'ahir 5:45 de la tarda i se'n tornem-hi a les 5 de la matinada amb un altre control. Tots volem un esport net, però potser hi ha situacions que es podrien reformular una mica per fer la vida menys difícil als ciclistes.
1: Ha dormit 4 hores i ara ha d'afrontar una etapa de 183 quilòmetres, etapa amb un port de primera i un de categoria especial. Déu-n'hi-do, però és Tadej Pogačar. Per tant, no hem de descartar que avui pui sumar una nova victòria.
4: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
5: 14:15.
6: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
7: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
6: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic. Per triar i remenar.
7: Amb tot el contingut dels programes.
6: I també els podcasts originals de RAC 1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen. I som tots.
7: Més fàcil.
6: Més directe.
7: Més intuïtiu.
6: Més RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
8: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El seu nom, sisplau?
9: Òscar Andreu, de la competència, RAC 1.
8: Sí, ja el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7, a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
9: Sí, però...
8: Va arribar tard a fer el programa.
9: Sí, dilluns.
8: M'equivoco?
9: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
8: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit, tenint totes les converses gravades,
9: no
8: sé que vulgui que les fem públiques.
9: No.
8: Se'l sent dir moltes vegades, vostè no sap qui sóc jo. Amb to amenaçador.
9: No,
8: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabia...
9: No, a veure, un moment, no vaig fer...
8: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
9: No és veritat.
8: I ha d'anar a la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a Cala John Cole.
9: Escolti, que no.
8: Snorkel, El busseig d'Escobar.
9: No!
4: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
7: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
4: El portal de RAC 1.

0: Nens, a la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal.
1: Tot a punt, perquè aquest vespre, a partir de les 9, Espanya i l'Argentina s'enfrontin a la final del Mundial 2026, el partit més important de l'any, amb la presència de 8 jugadors del Barça i amb les dues estrelles, Leo Messi i Lamine Yamal, formades a la Masia.
2: Es motivo de orgullo. Pensad que la Masia del Barça produce, genera jugadores de un gran talento y tenemos el orgullo y bueno, de haber generado a jugadores como Lamine Yamal y otros muchos, porque está Gavi, está Cubarsí, está... muchos.
1: Joan Laporta serà el representant del Barça al MetLife Stadium i en les hores prèvies ha passejat orgullós el protagonisme blaugrana en aquesta final. A les graderies, els aficionats argentins seran majoria. Milers s'han desplaçat a la ciutat nord-americana, la gran majoria sense entrada per ser a prop del conjunt d'Escaloni, que vol repetir el títol de Qatar 2022. A Espanya, Lamine Yamal serà titular, tot i que no està al 100%. Una final amb la presència de desenes de personalitats del món de l'esport, cultura i societat, entre altres Donald Trump, que farà que es multipliquin les mesures de seguretat abans del partit i durant el descans. Hi haurà també actuacions musicals de Shakira, Madonna o Justin Bieber.
0: A Catalunya, una setantena de poblacions han instal·lat pantalles gegants per seguir el partit. A Barcelona s'esperen unes 20.000 persones al fòrum. En canvi, ciutats com Girona, Figueres, Vic o Sant Cugat del Vallès no tindran pantalla gegant per veure la final del Mundial. I els bombers continuen treballant en els grans incendis que cremen sense control a la península. El que més preocupa és el de la Mierla, Guadalajara. En les últimes 24 hores, el nombre d'hectàrees cremades s'ha doblat i ja són 12.000. En canvi, el foc de l'Aragó ha evolucionat cap a l'estabilització en les últimes hores. Mentrestant, a Catalunya, les altes temperatures mantenen el risc d'incendi molt elevat arreu. Hi ha una vintena de poblacions de 7 comarques en risc extrem i 180 municipis en perill molt alt. Pel que fa al temps, tindrem una tarda marcada per la calor i amb la possibilitat d'algunes precipitacions. Abel Caral.
3: Sí, poca cosa, però alguns ruixats, alguns plogims de manera dispersa, entre mitja tarda i les 8 del vespre aproximadament els podem tenir a les comarques de Tarragona. En general, però, la tarda, doncs, marcada per la calor. També en aquest sector del sud del país, tot i que si en algun moment fa algun xàfec, afluixarà una mica la calor, però en tot cas, les properes hores, com ja passa ara mateix, temperatures en general a l'interior del país a 34, 36, 37 graus, en alguns casos una mica més a l'interior de l'Alt Empordà i també cap a la plana de Lleida, on podrem fregar o puntualment arribar als 40. I de cara a demà i dimarts, de fet, més calor. D'entrada, per les properes dues nits activa, avís de calor nocturna. Al Baix Ebre, el Montsià, també el Segrià, i en comarques com el Baix Camp o la Ribera d'Ebre. I de cara a demà i dimarts, per calor de dia, també hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que afecten sobretot les comarques de Lleida, però també alguns sectors de les de Tarragona, com ara la Ribera d'Ebre.
0: I pel que fa a la resta dels esports, ja està en marxa la 15a etapa del Tour de França.
1: Amb final a un port de categoria especial, és una jornada de muntanya, ideal pels favorits, tot i que Vingegaard i Pogacar han passat un control antidopatge a les 2 i a les 5 de la matinada, respectivament. Avui també, d'aquí a uns instants, arrenca el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 i cap a les quarts de 5, a quarts de 5 de la tarda, Paula Badosa juga a la final del torneig de Yassi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
0: Doncs tanquem el 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Paula Durante, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de tota l'actualitat, els butlletins informatius.
1: I a partir de 8:45 arrenca el Tudiràs especial per seguir la final del Mundial.
0: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el Reconcentrat. Bona tarda.
4: Això és Reconcentrat.

català. Algú? Prohibit fer mitriada, eh? Ara, mira què fan a la ràdio. Reconcentrat. El millor de tots els programes de RAC1. 5 hores i mitja, des d'ara. I fins a quarts de nou. Què més vols? Com esteu, bé? Vinga, va. Bon profit, eh? Si heu acabat de dinar, o si encara hi sou. Comencem el reconcentrat. Quina teca tenim avui, mare meva, quina teca i quina música. Això és de l'any 1981. Rick Springfield, Jessie's Girl, tot un clàssic per començar. Va, va, va, que m'ho treuen de les mans. Comencem amb el trivial de cultura general del Bona Nit Cincinnati, el que vam fer fa uns mesos, al desembre d'aquesta temporada, amb l'equip d'informatius, un equip representant d'informatius contra un equip representant de la redacció d'esports de RAC1. És a dir, un derbi de RAC1, informatius esports. Es van enfrontar tres personetes de cada departament amb servidora de vostès com a àrbitre en aquest trivial musical. I dedicarem les dues primeres hores, de 3 a 5. Val molt la pena, i a més podeu jugar des de casa. Sí, jo crec que val la pena. Vinga, bona nit, Cincinnati. El reconcentrat a jugar.

0: Mira-te'l. Ha arribat l'hora de jugar, ha arribat l'hora d'obrir el Trivial de Cultura General, segona edició. Ai, sí, amigues, obrim el Bona nit, Cincinnati, amb una mica de Trivial, perquè des de casa jugueu també amb nosaltres. M'acompanyen 6 persones sàvies que treballen a RAC1 i que protagonitzaran la revenja del que va passar l'1 de gener de 2025 en aquest mateix programa, en aquest mateix estudi va passar això. Art i literatura. On està enterrat Miquel Àngel?
1: Jo diria Roma, Florència, però no.
0: En Dani Aguilar està pendent del rebot. Som-hi, va, diu un lloc.
1: Roma.
0: I la resposta és... No, Dani.
2: Jo anava a Florència.
0: Bé. Aquesta es fa ràbia, realment.
2: Sí.
0: Qui va dirigir la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial i va ser després president del govern francès i de la República?
3: No va ser Charles. No va ser de gol, oi?
0: És de gol?
3: Charles de gol, sí.
0: No. Joan Lluís García, Marta Ramon, Dani Aguilar, equip d'esports, 45 punts! Sí. L'equip d'informatius, Joan Maria Morros, Núria Travessa, Jordi Armenteres, 35 punts. Per 45 a 35. Guanyadors l'equip d'esports. Doncs bé, avui és el dia de la revenja. Hem citat un altre cop en aquest estudi, 11 mesos després, 6 persones de RAC1. Dos equips, els actuals campions, la redacció d'esports, els representants de la redacció d'esports, contra els aspirants, l'equip d'informatius. Els presentem. L'equip d'esports, com que defensa títol, manté els mateixos integrants, és a dir, els campions han vingut amb el seu cinturó, allò a la...
4: Som tan intel·ligents.
0: Saps? Són el cap d'esports, Joan Lluís García! Ei, ei, ei, ei, ei, ei,
5: comencem estrany, eh?
0: La mala passada que m'ha jugat al cap, amb el porter del Barça, eh?
6: Com l'estimes, encara.
0: No el puc oblidar, eh?
6: A qui estimes més, a Joan García o a Lluís García?
0: Joan Lluís García, gràcies per venir.
6: A tu per convidar-me. Eduard de Batlle.
0: I ha vingut en Joan Lluís, el cap d'esports, amb els mateixos redactors que li van guanyar la primera edició d'aquest Trivial de Cultura General de RAC1. Redactora i micròfon autònom de Barça, Marta Ramon!
5: Bravo! Bravo! Aplaudiu també, sigueu esportius, va.
0: Sigueu esportius. El que deia això era el redactor responsable de bàsquet, entre moltes altres coses, en Dani Aguilar!
5: Vinga, va.
6: Historiador, també.
0: Historiador.
5: Llicenciat en història.
0: Sí. Però les activitats que queden fora d'aquest edifici no les he anomenat, perquè aquí cadascú és...
5: Perquè tampoc comptaria, ja t'ho dic.
4: Com la
5: minya
4: mar.
0: Els seus rivals... Sí, perquè si diem historiador, després hauríem de dir el que fa la nit, i és igual.
6: No, també fa història.
0: Els seus rivals sí que els hem canviat, perquè com que van perdre, el cap d'informatius ha decidit fer una autèntica escabatxina i ha renovat l'equip de dalt a baix per assaltar el títol. És en Joan Maria Morro!
6: Ets conscient del que has dit, eh?
5: Bravo!
6: Ets conscient. No calia.
5: Quin autèntic prop és Pierre, eh? Mare de Déu, senyor.
6: Veus com és historiador? No passa res.
0: El bo d'en Robespierre estarà acompanyat de... Quines dues ments brillants ha portat, eh? L'editora del 14-15, cap de setmana, Aurora Rodríguez!
7: Ella sola són les dues ments.
0: Cal dir que l'Aurora Rodríguez té un currículum immaculat als Trivials musicals.
4: Ara. Això no és el mateix, eh?
0: Ha participat en 2 Trivials musicals i ha arrasat directament. Per tant, aquí presenta candidatura al Trivial de Cultura General, acompanyada del redactor que tanca l'equip d'informatius, el gran Joel Penya!
4: Com has estat escalfant els temes, eh?
0: Sí. Perdona. Ara no vull cagar-la, si la cago ja em corregiràs, però redactor de Societat, oi?
7: Sí, efectivament, i guanyador també d'un Trivial musical.
6: De Societat i Passadissos, exacte.
0: Sí, a veure.
4: I Castells.
7: I Castells.
0: I què més? Us explico com anirà. Jugarem al Trivial de tota la vida. Hem introduït alguns canvis, eh? Atenció. Hi haurà, això no canvia, 6 categories de preguntes que són geografia, espectacles, història, art i literatura, ciència i... esports.
6: Bé.
0: D'acord? Farem 3 rondes. En la primera haureu de contestar preguntes en equip, de manera col·lectiva. Els 3 integrants. A la segona ronda, preguntes individuals. Ui. Les afrontareu sols sense l'ajuda del vostre equip.
8: Aquestes són molt dures.
0: Sí. I l'última ronda, que tornarà a ser col·lectiva en equip, valdrà 5 punts. Després us explico. Haureu d'anar responent preguntes de cultura general sobre els diferents àmbits, qui més n'encerti guanyarà, i compte perquè també introduïm una novetat, perquè l'any passat a la cosa se'ns en va anar una mica de mare, i aquest any he decidit que en les respostes de la primera i segona ronda només podreu disposar d'un minut exacte per contestar. D'acord? Primer no ens allarguem. Ronda, eh? Al final d'un minut sonarà una música de tensió.
4: És molt estricta.
0: Sí. I és més, hi haurà una botzina com a l'1-2-3 que us marcarà el final del temps.
7: Jo si trigo, per exemple, m'imagino, o sigui, jo trigo 5 segons a respondre, el meu company té 1 minut 55.
0: No. Aquí no s'especula.
5: I ja pressuposa que només trigarà 5 segons, eh?
7: Per contestar malament, millor.
0: Vinga, som-hi. Anem amb la primera ronda. Vinga. En aquesta primera ronda us farem preguntes de totes les categories que, com dic, us haureu de consensuar i haureu de contestar junts. Si l'encerteu, sumareu un punt. I si falleu, atenció, no només no sumareu, sinó que a més obrireu la possibilitat de rebot.
6: Val.
0: D'acord? Perquè l'altre equip contesti bé la pregunta i s'endugui aquest punt, us robi aquest punt. Seran un total de 24 preguntes.
7: Caramba.
0: 12 per cada equip de les diferents categories.
7: Ah, val.
0: Primera pregunta per l'equip d'informatius, Joan Maria Morros, Aurora Rodríguez i Joel Penya. Esteu preparats?
4: No.
0: Doncs endavant. És de geografia.
6: Ui.
0: Quin país europeu és el país del món que té més illes al seu territori? Temps.
7: Ara, parlem-ho, però jo crec que és Grècia, no?
4: Un moment, hi ha rebot, no?
7: Estem... Ha rebot. No, no és el definitiu, és Grècia, no?
3: Jo crec que sí.
4: Ja està.
7: Ja, compte,
4: sí, perquè... sí, jo crec que sí.
0: En...
4: Però...
0: Però és que ha estat d'acord molt ràpid.
7: No vull posar-nos nerviosos, però...
6: 5 segons, no deies tu,
7: països...
4: Joel? No.
7: Tinc un minut, no és acumulatiu. Això resta.
5: El minut va corrent.
7: Països, Suècia, etcètera, també tenen moltes illes. Llavors, estem convençuts que és Grècia?
3: Bastant convençuts.
4: Sí.
7: Val, Grècia.
0: La resposta unitària de l'equip d'informatius és Grècia, i la resposta és...
7: Bé.
5: Anàvem per Escandinàvia ja des del principi.
6: Mira que és maco, Grècia.
5: Juanlu, tria tu. Ara podem parlar tranquil·lament perquè no...
7: Tranquil·lament, perquè no hi ha rebot.
5: O Suècia o Dinamarca.
6: Tu on vas fer l'Erasmus?
4: Jo vaig fer l'Erasmus a Suècia, i jo diria Suècia. Però Dinamarca també té moltes illes.
6: Jo no puc aportar les informacions.
4: I Groenlàndia és seu.
6: És gran.
4: I Groenlàndia és gran i té moltes illes també per allà al voltant.
6: Doncs endavant amb les notícies, no?
4: Aleshores, hòstia, és que no...
6: Ah, clar, sí, les dues, val, d'acord.
4: No puc decidir, Suècia i Dinamarca.
5: Anem amb Dinamarca, que queda allà com una cosa més despendigada, no? Hi ha més...
4: Bueno, hi ha... Suècia,
6: és més gran.
5: Clar, és veritat.
6: No? I hi ha més territori.
4: I a Estocolm hi ha una de...
5: O sigui, perquè Noruega l'estem descartant totalment.
4: Sí,
5: clar,
4: sí,
5: clar, Noruega ens la fumem.
0: Quines mirades a l'equip d'informatiu, és a dir, la sabran, no la sabran?
6: Fem Suècia.
5: Suècia.
4: Fem Suècia, però on sigui Dinamarca em sortirà
0: de mal. I la resposta de l'equip d'esports, perdó, pel rebot de la primera pregunta és Suècia i és...
4: Com comença, és molt important començar.
7: Seguiré aquesta tàctica tota l'estona, que és donar resposta i sempre posar el dubte perquè sembli que jo ho sabia, encara que ens haguem equivocat.
0: Joel, Aurora, Joan Maria, aquí ja sabeu el pa que s'hi dona.
7: Vinga.
0: 0-1 guanya l'equip d'esports, que ara respondrà la seva primera pregunta. És de geografia i compta perquè té introducció sonora. Efectivament, és el Danubi Blau de Johann Strauss II, el fill, d'acord?
6: Sí.
0: Perquè parlarem del Danubi. Anem a parlar del riu Danubi. A qui no li agrada un dilluns al vespre, així festiu, parlar del riu Danubi? Parlem-ne.
5: Ja sé per on tiraràs.
0: Travessa
5: molt dur
0: aquest riu 10 països abans de desembocar al Mar Negre. La pregunta que us faig és... A quin país neix el riu Danubi? Temps!
4: Per favor!
7: Per qui no ho vegi, el Juan no s'ha posat de peu de cop i volta.
6: Fa poc
5: ho veieu molt clar, jo no ho veig tan clar.
6: Jo vaig mirar on anava a desembocar.
4: On anava a desembocar.
7: O sigui, que t'ho vas preparar, eh?
4: A veure, el Danubi és un riu que és molt llarg.
6: És molt llarg.
8: Sí.
4: Passa... Format,
5: però si travessa 10 països vol dir que deu arrencar molt lluny.
9: Clar. Molt amunt.
8: Veure, molt, clar, sí, però...
4: I hem de pensar en muntanyes.
8: Sí. Passa per Budapest.
4: Que passa per Budapest. Sí, per Alemanya, també. Clar.
8: És que...
9: No deu ser Alemanya?
5: Alemanya?
4: No.
5: Per què?
9: Home, més al nord, no pot ser.
5: No, una mica de més al nord, fins
8: i tot. Més al d'Alemanya...
5: Ja, però que no arrenqui
4: d'allà. Polònia.
9: No, a veure... No, no, fa, no, fa, no, fa,
4: no fa una S. No, no fa, no?
9: Tota, jo crec que diria
4: no,
9: que
4: no fa així, no?
9: No sé, Alemanya.
5: Alemanya.
4: Alemanya?
5: Per, que
9: per
5: minut,
9: mida, per d'on ve, no? Yeah. Per,
5: i cap on va, cap on no? Va. D'on ve i cap on va, no? Ja, yeah, bona, bé.
4: Alegria, alegria. Però Alemanya, sí. Un moment, atenció. Alemanya hi ha poc més
5: temps. Alemanya. No? Alemanya,
4: Alemanya. Alemanya.
5: Temps. I la resposta de l'equip d'esports és Alemanya. La resposta és... Bé! Alemanya, efectivament. El Danubi neix a la...
4: No estava tan segura.
8: Sí,
5: el Danubi neix a la Selva Negra.
7: Sí. Noruega,
8: a Selva Negra. On vam enviar el Damià...
7: Sí, és poètic. Jo vaig estar a la Selva Negra i acaba el Mar Negre.
5: Jo vaig estar a la Selva Negra, imagina't.
8: Plou molt a l'estiu a la Selva Negra.
10: El riu és blau.
7: El riu és blau.
5: Ja comencem a parlar tots. Compte amb les converses paral·leles, que la gent no s'ha dit res a casa seva. Doncs sí, és a Alemanya on neix el riu Danubi. Per cert, que no us ho he dit abans. Suècia, sabeu quantes illes té Suècia?
8: No, quantes?
5: 267.500.
8: Què?
5: Què has dit ara?
8: 267.500.
5: 70 illes té Suècia.
4: Fàcil,
5: com us quedeu?
8: Increïble.
5: Però, segona pregunta per l'equip d'informatius, que de moment perd 0-2, eh? Espectacles. Quin grup musical català rep el seu nom d'un disc dels Rolling Stones? Temps.
9: Home! Home! Aurora.
5: Aurora, delibereu, delibereu.
9: Aurora.
10: Què sé?
7: D'un nom de grup català. Vaig dient noms. Vaig dient noms i ja ho trobarem. De grups catalans, eh? Whiskins, Sopa de Cabra, Lacs amb Busto, Els Pets...
5: Brutal.
7: A veure...
5: Quin exercici és aquest? Per si us sona.
8: A veure...
10: Tiets. No, jo no, no.
8: Diets.
10: Tinc blanca tot.
4: Molt vintage, eh?
8: Diets.
7: És difícil, eh?
10: Quan ho diguin...
7: Sí, ens matarem tots una mica.
4: Charango.
7: Charango, t'imagines?
9: Com els dits dels Stones.
7: Mira, la conversa de Mick Jagger.
4: Allà
5: fumant som. Fat Ducks.
9: Hi, Keith, what do you think about Charango?
8: Charango.
9: Charango.
5: Fat Ducks.
10: No, deu ser de...
9: Fat Ducks.
10: Els vells.
9: No sé.
7: Glaucs, Whiskins...
5: El Pol ens anirà indicant quan temps queda. 10 segons, teniu?
4: 10 segons.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4...
5: Voleu disparar algun nom a l'atzar? Potser teniu xamba, encara que no sapigueu del cert de quin que... es tracta.
10: No, jo no tinc idea.
5: Però l'heu de disparar no. Ja.
7: Va. El Lacs amb Busto, que no és veritat, no, perquè Lacs amb Busto ve de l'allò. Què?
10: Ja està, és igual, no.
5: Prou.
9: És que no cal.
5: Doncs no cal. La resposta d'informatius és...
10: No,
5: i tenen rebot els d'esports.
7: Endavant, Marta.
8: 1, 2, 3.
11: Sopa de cabra!
5: I la resposta d'esports sí. És...
10: No l'has dit.
5: Sí. L'ha dit, però...
4: Goat soap. Que surt una dona difuminada amb un, com una mena de vel a la cara.
5: La nit, eh?
4: Així com color marronós ataronjat, saps? El...
8: Això ja s'ho està inventant. Està
7: casa, jo, la sopa de
4: menuts... És el disco on hi ha Angie.
7: No sí, sí.
5: Sopa de cabra, que rep el seu nom d'aquest disc.
7: Compte
5: el
7: comentari sociopolític que acaba de deixar.
9: Sopa de menuts.
4: Per què?
9: Perquè són uns anarquistes i no ho són. No heu vist mai aquest vídeo de TV Cardedeu?
5: Se t'està complicant el Cincinnati, eh?
9: No. Després ho ensenyo. Si algú,
4: respect per Sopa de Cabra.
9: Sopa de menuts, que és espectacular.
5: 3-0 guanya esports. Sí. 3-0 guanya esports que... Ja veig que en Joel Penya m'ha salutat el galliner.
8: No, no, no, això et passa per convidar qui convida.
5: Pregunta d'espectacles per la redacció d'esports. Atents perquè va amb música, també.
8: Vinga.
5: Aquesta que escolteu és l'estimada Taylor Swift.
8: Sí.
5: De quin estat dels Estats Units és originària Taylor Swift? Temps.
7: A veure, ha de ser... Ha de ser
8: això és espectacle
7: cosa...
8: geografia a la vegada.
5: T'he de dir que aquesta és molt complicada,
8: molt complicada.
5: Molt. Home, estem parlant de l'artista global més reconeguda del món ara mateix.
8: Si no ets Albert Pedrol, és molt complicada aquesta.
5: Podem començar a dir noms a Califòrnia, West Virginia, Utah. Clar, hauria de ser, a priori, un punt... Sí. No, no té
8: Redneck. Redneck.
5: No té per què, però vaja.
7: No, no sou Swifties?
5: No, no, per
4: zero,
5: res.
4: Zero,
5: zero.
4: No.
7: Doncs em sembla que informatius han apuntat noms per aquí, eh? Clar, potser estan preparats pel rebot.
5: Un estat, un punt...
4: Ah, que és nostre, això.
8: Sí, sí. Nostre, és nostre, és nostre, és nostre, Marta.
4: Que
8: sí, sí, sí.
4: No,
5: enviem un qualsevol.
8: Sí, què?
5: Algun que sigui, diguem-ne... Doncs no té per què ser més escarrenós, per així dir-ho, saps?
8: Que sé, com Minnesota, per exemple.
4: Kentucky.
5: Kentucky.
8: Kentucky.
4: Amèrica Profunda, saps?
5: Sí, ho és? No ho sé. No,
8: no, no, no, a veure,
4: Colorado.
5: Nevada.
4: Oregon.
5: 10 segons.
7: 10 segons.
4: Arizona.
5: Tira'm Kentucky.
8: No. Kentucky. Kentucky.
5: Tira'm Kentucky.
4: Kentucky.
5: Kentucky. Sí. Kentucky.
7: Mm. Diuen Kentucky. I la resposta de Kentucky és... No, no és Kentucky. Obrim el rebot per l'equip d'informatius. D'on és Taylor Swift? De quin estat dels Estats Units?
5: Nova York, és
12: Aviam.
7: No. Aviam.
12: A mi em sona que és de Nashville. I
7: l'estat és Tennessee.
12: I l'estat, segons...
7: I de Nashville és Tennessee.
12: Exacte.
7: Dieu que és de Tennessee?
12: Tennessee.
7: Sí. I la resposta, Tennessee, de l'equip d'informatius en el rebot, és...
8: No.
7: Hem patit. No és de Tennessee.
8: D'on és, d'on és?
7: Taylor Swift és de Pennsylvania. És del petit poble de West Reading.
5: Home.
7: West Reading.
4: Carai. És molt famós per...
8: La pregunta que ens ha tocat, eh?
7: 3-0. Guanya l'equip d'esports després de les dues primeres preguntes. Anem amb la primera pregunta d'història per l'equip d'informatius.
5: Diu que no, el tio.
7: Nois. Joan Maria, Aurora, Joel, com es deia el tractat que va posar fi a la Primera Guerra Mundial?
8: Pa, temps. Per favor. Per favor.
7: Joan, no apuntis, però si em toca a nosaltres.
8: Sí, és ràdio, això, no cal que apunteu.
7: Ah, home, és per estar d'acord.
5: Ah, sí, sí, crec que sí, no? Sí.
7: Sí,
5: sí. Sí. Jo crec que sí.
7: Dubten.
5: Quin...
4: Quan falta?
12: No? O sigui...
7: Com es deia el tractat que va posar fi a la primera gran guerra?
8: La primera. La primera, eh?
7: No,
8: la primera.
4: No, la segona.
7: No, la segona.
8: No, la
7: segona.
8: No, la guerra dels 100 anys.
7: La guerra
8: dels 100 anys?
7: Ni la guerra del 16.
8: Tampoc.
5: Ni la guerra de successió.
4: No,
7: no, no.
5: La guerra quan ells pensen estem callats.
7: La guerra dels Rous.
8: La guerra de l'enciam, tampoc.
7: La guerra de l'enciam,
4: què és la guerra?
5: Però quants minuts porten aquesta gent?
8: La cançó de la trinca.
7: 10 segons.
8: És increïble. La guerra de l'enciam.
5: Pues tirem amb això, però això...
7: Quan torneu a la redacció d'informatius us pentinaran.
5: Ens
7: deixaran. Temps. Com es deia el tractat?
5: El de Versalles.
7: Consensueu Versalles? És la resposta. I la resposta d'en Joel per informatius. Tractat de Versalles és... Bé, coi, bé. Molt bé. Primer punt.
4: Una mica dur, eh?
7: Primer punt per l'equip d'informatius.
4: Un ja es posa nerviós.
7: Sí, que es posa 3-1.
8: Tema de cou, eh?
7: Història pels esports.
8: A veure la pregunta.
7: A quin país es va iniciar...
5: No et queixis, eh?
7: A quin país... Podeu no interrompre les preguntes, si us plau?
5: No.
7: A quin país es va iniciar la revolució industrial? Temps.
5: Mare meva, per l'amor de Déu.
8: Anglaterra.
4: Sí, la Regne Unit.
5: Sí, sí, sí. Regne Unit.
4: Regne Unit, Anglaterra.
8: Spinning Jenny, amb la Spinning Jenny, que era la...
7: Regne Unit?
5: Regne Unit.
7: I la resposta d'ells és...
4: No arribo a respondre bé, això, i bé, me mare,
8: quina
4: em
8: persona
4: tallant.
5: Que color és el Caballo Blanco de Santiago, eh?
8: Tema 1 d'història de cou, eh?
5: Ens acaben de preguntar on va néixer Taylor Swift, que no ho deu saber ni...
8: Ni Maria Chinchó,
4: Taylor Swift, que ara mira el carnet.
7: Aquí tot està equilibrat. Encetem preguntes d'art i literatura.
8: Bé.
5: Aurora.
7: Aquestes pals d'informatius.
5: Fora que tota l'estona...
4: Tota l'estona estàs dimitint de les teves funcions, Joel.
5: No estem jugant amb l'emotivitat, perquè el que és molt important és quan dius a l'altre equip fer.
7: Quina és la pregunta? 4-1 guanya esports. Art i literatura per l'equip d'informatius. Quin pintor va ser el màxim exponent del cubisme?
5: Apa!
4: Vinga! És molt fort.
5: Ho estàs arreglant.
8: No, ho estan admetent, ho estan admetent. S'està admetent aquí.
12: És igual, Picasso, gràcies.
7: I la resposta és...
8: Ai, ai, ai, ai.
4: Imagina't Juan Gris.
8: Mira, és el que havia pensat jo.
4: Perquè és el cubista més pur.
7: 4-2. Art i literatura per l'equip d'esports. Quin moviment artístic va iniciar, perdoneu pel meu accent, Claude Monet? Temps.
8: Ostres.
4: Impressionisme.
8: És que jo no he fet història de l'art.
4: Impressionisme.
5: Sí?
7: Doncs vinga.
0: Ferma i segura, Marta Ramon diu l'impressionisme. Increïble. I la resposta és...
9: Increïble.
5: Bé, Marta, bé,
4: bé, si és
5: Marta,
4: que es pot preguntar si la llet és blanca, saps?
0: Val, caramba.
9: Sí,
0: tal qual, tal qual.
8: És el dels nanúfers?
0: Brutal.
4: Des que n'hi ha diversos de nanúfers.
10: Aquest era Manet.
4: Hi havia Manet i Monet.
0: I Minet.
4: Monet és el del Sol i Xer.
0: I Monet. I és Nal?
8: Vaig fer-li de català.
4: Ara t'ensenyaré uns quants quadros.
0: Amb bigoti, és Nal Manet.
4: Quan sortim d'aquí t'ensenyaré uns quadros.
0: No m'abandoneu, sisplau, no m'abandoneu.
4: No, aquests no.
0: 5-2, guanya l'equip d'esport. Seguim amb la primera ronda, pregunta de ciència per informatius. Qui va formular al segle XVI la teoria de... l'heliocentrisme, apuntada segles abans pels grecs, segons la qual la Terra gira al voltant del Sol. Temps!
9: Jo crec que Galileu Galilei, no?
0: Li has dit el cognom i tot, bé.
8: Sí. Era cognom o era com Joan Lluís Galilei?
0: No,
8: Joan
0: Lluís no,
4: com Lamine Yamal.
8: Lamine Yamal.
0: És una declinació llatina.
8: Llatina, eh?
0: Sí.
9: Jo crec que és Galileu Galilei.
0: Galileu Galilei, la resposta és...
4: No. Oh, ja sé qui és.
0: No.
9: Galileu era...
0: Rebot
8: era polonès.
0: No. Rebot per esports.
9: Copèrnic.
0: Clar. Qui és el pare de la teoria de l'heliocentrisme?
8: Sí. No,
4: sí,
8: Copèrnic.
4: Sí.
0: Digueu Copèrnic?
4: Sí.
0: I la resposta és...
9: Galileu
4: llavors.
9: La Terra,
4: senyor,
9: perquè això sigui vital, la Terra hauria de ser rodona.
0: Compte que tenim terraplanistes ara mateix. D'acord, Javi Pobes.
8: Exacte.
0: Ciència pels d'esports.
4: Uf, ciència
0: duríssim,
4: fatal.
0: Duríssim, ara, això, eh?
4: Truca més germana.
0: No em va bé. Quin és l'animal que causa més morts humanes cada any? Temps. A veure, Joan Lluís,
4: L'home.
8: El mosquit.
4: El mosquit, clar, sí, perquè de vereno, però clar, té molt vereno, és veritat.
8: Xavi, no riguis, la pregunta és.
4: Sí.
0: Dieu què, el mosquit? Jo t'hagués dit la balena blanca, o sigui, només et dic això.
4: Jo hagués dit l'home perquè l'home no para de matar tres homes.
0: Digue-ho. Veus, la Marta s'ha posat poètica.
4: No. El mosquit.
0: I la resposta és...
4: Molt bé.
0: O sigui,
8: un tio de ciència.
0: Com anem? 7-2. L'evolució durant una temporada, Juan, és increïble.
4: Porta tot l'any preparant-se per aquest moment.
0: Tot, és brutal. I no sé si millorareu informatius mentre el vostre capità està mirant el mòbil, però bé, en fi. Seguim. Ara pregunta d'esports...
9: Retiro el que dèiem, que ho estàs millorant, si et sembla.
0: Pregunta d'esports pels informatius. Escolteu això.
13: Vivim a nivell de mar i he sortit a córrer i està nevant, no? Sí, a Califòrnia, doncs, la cursa segurament estarem entre 35-40.
0: Aquest que parla és el gran Kilian Jornet. La pregunta és, a quina ciutat catalana va néixer Kilian Jornet? Temps.
9: A veure, és algú... O sigui...
10: No és de...
0: A veure, que apunta l'Aurora.
9: On poses?
0: Ostres.
9: No sé entendre la teva lletra.
0: Apunta l'Aurora. Ah.
9: Una miqueta més amunt i encara una miqueta més.
0: Una mica més amunt, allà.
9: I aquí què posa?
0: Suposo que estic
9: clar. L'Hospital de l'Olatra, però...
4: Sí, sí. Igual va néixer...
0: Sé que és de dalt.
10: Un moment, on va néixer?
0: On va néixer,
10: no
0: sí.
10: No donés, eh? O sigui...
0: On va néixer?
10: Va néixer
0: una ciutat, on... només en una.
4: De dónde soy, de dónde vengo.
0: Va néixer una ciutat, Kilian Jornet. M'heu de dir quina ciutat?
8: Pueblo de Carmen.
0: De Catalunya.
8: Que ustedes conocen bien de aquí.
9: És que...
8: Es grande esto también,
9: eh? A Puigcerdà es va lesionar. Vic, no.
0: No.
9: Jo tiraria cap a un Ribes de Freser o alguna cosa així, eh?
10: Però néixer a un hospital.
4: És tan maco.
0: 10 segons. Però no hi ha hospitals, arribes.
8: Arribes, que puges cap a Caral, ja tens, no? El cremallera.
4: És tot molt bonic, tot allò d'allà. Fa fred, ara, per això, aquesta puta de
0: l'any.
8: Fa collada.
0: Ho sabeu, informatius?
4: S'ha de caminar, eh?
8: Vinga.
10: Què has dit?
9: Fem això.
4: Que fa Nadal.
8: Sí que fa Nadal.
10: Sí,
8: fa Nadal.
10: Sí,
0: som-hi.
10: No hi ha dret, eh?
9: Enhorabona, esports pel punt, Puigcerdà, diem.
0: Diuen Puigcerdà. I la resposta d'informatius. Kilian Jornet va néixer a Puigcerdà?
8: No.
0: I espera't, perquè la milla amb la García del Moral...
8: A veure, ens la juguem.
0: Us la jugueu?
8: Ens la juguem. Àrea metropolitana? Sabadell.
4: Sí.
0: Vinga, som-hi. Diuen Sabadell. I la resposta és...
11: Juan! Vendeme tu cerebro! Vendeme tu cerebro!
4: ets molt, molt, tens molts recursos.
5: Està guanyant la partida
4: savi, és una passada, és una passada. Sí, bé, excepte per l'impressionisme.
7: O sigui, jo creia que tenia el calaix d'espam cobert tot el dia, però el de font és increïble, eh?
9: Moltes hores perdudes.
0: A veure si ara saben respondre una pregunta d'esports, perquè ara seria graciós.
9: Fa molta por.
4: A mi també em fa molta
7: por. Perquè nosaltres hem de fer preguntes d'esports i ells no fan preguntes d'informatius.
4: Perdona, tot el que hem contestat fins ara és d'informatius.
5: Com salten, eh?
7: Escolta la primera.
5: Escolta,
0: no et queixis, terraplanista. Pregunta d'esports pels esports. Quants jugadors formen un equip de voleibol a la pista a la vegada? Temps. Estan fent dibuixets ara amb les mans. Davant, són molt del voleibol.
9: Són 6?
0: El Sant Cugat.
4: 7? Voleu que us digui una cosa?
9: Pot ser.
4: Crec que són 7. Crec.
9: Vull dir, 7.
4: Però, i us diré que jo vaig jugar a voleibol durant un any.
5: Mare meva!
4: Però no me'n recordo.
9: Increïble. I el col·locador, no?
4: És que feia tercer d'ESO o quart d'ESO. No me'n recordo.
9: Sí, sí, i el de la...
7: El de los goril·les de la merda.
9: El col·locador. No,
5: com es diu? El que té, el que va amb la color diferent.
4: Correcte.
5: El que va lliure.
4: Són 6 o 7.
10: Tants dubtes és que no cobreixen gaire el voler, aquesta gent, no?
5: No, això és Jaume Molló.
4: Ens suava bastant la patata. El voleibol ens suava molt.
0: S'està acabant el temps.
5: 6 o 7.
4: Ara segur que hi ha tu. Diuen que els hi suava la patata.
0: Van guanyant 7-2 per posar el 8-2.
5: 7.
4: Jo diria 7.
5: Fotem-li 7.
0: 7?
5: Sí.
0: I la resposta, 7 jugadors a la pista de voleibol, és... No.
4: Seran 5.
0: Va rebot per l'equip d'informatius.
7: Són 6.
4: Són
7: 6. El que diuen ells, però és un menys. El lliure també compta dins d'aquests. Sí, ho tinc aquí.
0: Podem confirmar que 6 és un menys que 7, no?
7: El dia de l'Espanyol Villarreal vaig anar a recollir un nano que feia vòlei i ara estarà malament, però jo crec que eren 6.
9: Va, però el nano que te'l coneixies o
7: era un menor
9: d'edat
7: random? No, era un
9: menor
7: d'edat. Era un menor d'edat.
4: Es reparties caramels a la porta de l'Espanyol?
5: I aquestes acusacions?
9: No els hi
5: tinguis més.
7: No, no, vull defensar-me. Que consti aquest cop sota la gabardina d'ulla roba.
0: Bé, i després d'aquesta resposta amanida amb algun passatge de la vida personal de Joel Peña, la resposta de 6
4: que no
0: en un equip de voleibol és...
5: A mi m'és igual, hi ha les respostes. Des de que
9: de jo crec que hauríem de trucar a la policia. Però bueno.
0: 3 a 8.
5: Ah, el típic dilluns.
0: 3 a 8.
5: A tenir,
0: després de la primera ronda en què els dos equips heu contestat preguntes de totes les categories. Us ve de gust una pausa? Perquè sí. A mi sí. Relaxem una miqueta, anem a buscar alguna cosa a la nevera. Va, un minut i tot. Va, que tornem.
14: Així sona, reconcentrat.
15: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
16: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
17: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Omoda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
18: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
19: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
20: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.

0: d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
2: Sona bé.
1: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
2: Sona el nou Micra.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
5: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
6: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
5: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
6: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
5: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
7: RAC1
5: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
8: Vinga, vinga, vinga, vinga, que seguim, que seguim, que seguim, que seguim. El Bona Nit Cincinnati amb el Trivial de Cultura General. Va, som-hi. Hem completat la meitat de la primera ronda. Recordeu que hi ha tres rondes. Hem completat la primera meitat de la meitat de la primera ronda baixa i el resultat és d'Esports 8, Informatius 3.
9: Bé!
8: Mare meva. Vinga, seguim. Pregunta de geografia. Pregunta de geografia per l'equip d'informatius. Pareu orella, que és pregunta sonora. És aquesta. Ojalá
10: que llueva café en el campo. Que cae un aguacero de...
8: Juan Luis Guerra, el gran il·lustre dominicà. La pregunta que us faig és... La República Dominicana comparteix illa del Carib amb un altre país. Quin país és aquest temps?
11: Haití.
12: Haití.
11: Hola! Mai va bé. Contesta el temps. Van a cobrir el...
13: Sí,
8: sí. Sense dubtar. I la resposta, Haití, és veïna de la República Dominicana, és... Bé, Haití.
11: Uf, gràcies,
13: Joan. Al Mundial, Haití.
8: Al Mundial, Haití.
13: Haití.
8: La República Dominicana,
14: Curaçao,
8: no.
14: Curaçao, també.
13: Curaçao, eh?
15: Increïble. Jo crec que hi hauríem d'anar a fer una mica de reportatges.
13: Bueno, i val Damià, sí, en principi.
15: Molt bé.
8: A on?
15: Podríem ampliar-ho.
8: En fi. Pregunta pels esports, de geografia. Oh, aquesta m'agrada molt. M'agrada molt.
13: Ai.
8: Perquè és un picada d'ullet al programa. A quin estat dels Estats Units es troba la ciutat de
16: no!
8: Cincinnati?
16: No!
8: Temps.
16: No!
8: Era Cincinnati?
15: Oh, merda.
8: Oh, hòstia,
15: has, tema... has dit estat, eh?
8: El tema dels estats dels Estats Units és el seu punt dèbil, eh?
15: És... Espera.
8: Cincinnati.
13: Costa és, deu ser.
14: Podria dir qualsevol.
8: Ostres. Estan informatius que està pensant.
13: No, res, sí, sí. És que no...
15: No, eh?
13: Cincinnati... Cap on deu estar?
15: És cap amunt o cap avall?
13: Sí, sí, sí.
15: És...
13: A veure, costa est.
15: Costa est. És cap amunt o cap avall? Potser la costa
13: est. Ah, no, és cap amunt.
15: Us està venint una mica? Perquè jo, més o menys, per alçada puc anar dient estat.
13: Diria cap a Chicago, et diria.
15: Diries cap a Chicago.
13: Cap al llac Michigan. Per allà, diria, però tampoc no...
15: Sí, Ohio. Sí, sí, sí. Espera,
13: no?
15: Ohio...
13: O... No, no.
15: Ohio...
13: O...
15: No,
14: clar, tots... Illinois, també. Si en tots...
15: No. A veure, si dius prop de Chicago...
14: Bueno, bueno,
8: però prop de Chicago...
14: Nois,
8: s'ha acabat el temps. M'heu de donar
15: una... Però Michigan no, està cap, molt cap endins, eh?
14: Tira Ohio, tira Ohio.
15: Ohio, Ohio.
8: Dieu que Cincinnati és a Ohio?
15: Sí.
8: I la resposta és... Cincinnati Reds. Sabíeu la resposta? Informatius?
14: Aurora.
8: No la sabíeu, eh?
13: El que vota, el que guanya Ohio, vota, guanya els Estats Units, eh?
8: Sempre. És l'estat, com en diuen, estat... un swing state.
13: Swing state.
8: Swing state.
13: Swing state.
8: La següent, però és una altra cosa.
15: Swinger
8: state. Caucus. Caucus.
14: Caucus. Falta gràcia, la gent en sap molt del caucus.
8: La següent pregunta és pel Joan Maria, l'Aurora i pel Joel.
14: Sí, clar, tu t'avances molt de l'acció dels Estats Units.
8: Espectacles.
13: Està fent una gràcia, aquest concurs. Si està amb una cara d'enfadat...
7: No.
15: Ens paga ell els gin tònics.
14: No és pel concurs.
13: Va.
14: Seguim. Nois informatius.
13: Estan passant coses, eh?
8: Quin actor interpreta el personatge d'Iron Man a l'univers Marvel?
14: Per favor! Robert Downey Jr.
8: Vaja, algú se l'han passat.
7: Però a mi m'agrada més per Ali McBeal.
8: La resposta és... Sabíeu la resposta vosaltres?
14: Sí.
8: Meridianament. Equip d'Esports, pregunta d'espectacles ara per vosaltres.
14: Som-hi.
8: Quina sèrie de televisió se situa a la ciutat fictícia de Springfield?
14: Una cosa, perdó, eh? És al mateix nivell que Robert Downey Jr.
13: Sí.
15: És el mateix.
13: Que ha com esturat i tot, eh?
8: La idea és que
14: no pot ser.
8: La gent des de casa també juguen.
13: No.
8: Són tan bons que no deixeu jugar. Història pels informatius.
13: Ara.
15: Vinga, va. Som-hi.
8: Quin mes? No miris el guió, no se t'acudeixi mirar les preguntes. Recorda que ets degà del Col·legi de Periodistes.
14: Increïble.
8: Tira.
14: Deontologia.
13: Aquí està la deontologia.
8: Quin mes? De quin any? Us demano mes i any. Va tenir lloc el dia D, el desembarcament de Normandia. Temps.
15: Ufa! L'any passat va fer 80.
14: Sí, i això va ser...
15: Octubre, setembre.
13: Què? Perdona, Edu.
7: Mes i any.
15: El dia D.
13: Mes i any.
14: El 44.
8: Atenció. Nervis. Omaha.
14: On has escrit tu?
9: Sí, però... Jo crec que és el escut d'això.
14: És
9: l'agost? Sí, jo crec que és el juny.
8: A veure... Jo crec que en l'any estan tots d'acord.
14: Sí.
8: Falta saber el mes. Informatius. Què? Què dieu?
9: Juny...
15: Sí, endavant. Contesti vostè.
14: Endegant.
15: Vostè primer.
9: Juny...
15: Si donéssim punt per això.
8: Exacte.
9: Sí, el juny.
8: El juny, d'acord. Però de quin any?
15: Del 44.
9: Del 44.
8: Juny del 44, el dia D. Va ser el juny del 44. Bé. Sí. El 6...
15: Dunkirk, gran pel·lícula.
8: El 6 de juny del 44.
13: El dia más largo.
14: Dunkerque, per qui ens estigui també escoltant i...
15: Què vol dir?
14: No acabi de... Bé. Important. Jo crec que hem de tenir en compte tota l'audiència, també gent com jo. Dunkerque.
7: On la vas veure, al cine o a casa?
14: Els Verdi, Cat, ja ho saps.
8: Voleu seguir o...? Pregunta d'esports, d'història per esports. Història per esports. Joan Lluís, Marta i Dani.
15: Vinga, Joan Lluís, tu pots.
8: Escolteu això. D'acord. Aquest era Neil Armstrong, el dia, el moment, en què va trepitjar la Lluna. Com es deia la primera missió espacial que va portar l'home a la Lluna el juliol del 69? Com es deia la missió? Temps.
15: Apolo 11. Apolo 11. Tenia un nom així en clau perquè estàvem a la...
13: Vols dir
8: La missió.
13: La missió.
7: Que va portar l'home a la Lluna, perquè no quedi res.
8: Que va portar l'home a la Lluna, sí.
7: La primera,
14: La que el va dur o la que va intentar dur-lo?
8: La primera que va aconseguir que l'home trepitgés la Lluna, és a dir, la que on anava Neil Armstrong.
15: Però és l'Apolo 11. La que va fer un petit pas per l'home. Sí, però és l'Apolo 11.
7: La que tocava la trompeta i després...
15: No tenia un nom en clau.
8: Per cert, que no hi anava només Armstrong, hi anava també Aldrin i Collins.
15: Sí.
8: Bona gent a recordar, bona gent.
15: Sí. Un grup d'uns amics
8: grup
15: meus.
8: Grup de música, sí.
15: Que es diuen Aldrin i Collins. S'han dissolt, per cert.
8: Sí.
13: No et sabria dir...
15: Jo diria Apolo 11.
14: Doncs Apolo 11, no tinc una millor...
8: La Marta diu Apolo 11 i la resposta de la Marta és...
15: M'estava imaginant que un nom secret, en plan, Mission Gorrión Verde, saps?
14: És que era una categoria d'esports. No estic que d'esports,
8: no? Era per esports.
15: Era història per esports.
14: Gorrión Verde.
15: El Pentàgon i la NASA i aquestes coses, un home així super encriptat, super xungo, saps?
8: Vinga, va. 11-6, guanya esports. Pregunta d'art i literatura per l'equip d'informatius. I heu de sentir això. Pregunta que us faig.
15: No és Rosalia.
8: En quin segle va compondre Vivaldi les quatre estacions? Temps.
15: Molt bé. Quan sé la data, em pregunto punts. Home. I quan sé el nom em pregunta la data.
11: Sí, sí. Jo crec que és segle XVIII.
15: Jo l'he fet amb moltes romans. Boníssim. No, però sí. Jo faig així.
12: Perfecte.
13: És molt lleig.
15: Hi ha un número romans.
13: Un segle escrit amb números, és molt lleig.
11: T'ho hem de dir amb número o t'ho hem de dir amb lletres?
15: Amb números. Amb números.
11: X, B baixa, palet, palet, palet.
13: Amb llatí, a més.
8: La resposta és X, B baixa, palet, palet, palet.
11: Sí.
8: D'acord, i la resposta és...
14: Hauria de comptar doble.
11: Segle XVIII.
14: Però, en canvi...
15: El Joan Lluís ho havia escrit amb números i jo amb palets.
13: És que feia pal. Ho feia molt de pal.
8: Som-hi. Art i literatura pels esports.
13: Vinga. Vinga.
8: Quin fotògraf francès és considerat el pare del fotoreportatge?
13: Home. Temps. Enric Cartier-Bresson.
15: Aquest, sí.
8: I la resposta és...
15: Jo no em sabia el nom sencer, però...
14: Molt que digui bé, també, el nom.
15: Jo hagués dit, el Bresson, aquell.
13: Sí, grans fotografies.
8: Set.
13: L'instant decisiu, que s'havia explicat.
8: Set
14: increïble, és increïble.
8: Com set està? Punts per l'equip informatius, 12 per l'equip d'esports. Us estan, fa un... Fa unes 4 preguntes que us estan aguantant, Us estan aguantant el tipus, Encara no s'acaben de desenganxar. Pregunta de ciència pels informatius.
14: Bé.
8: Quin aliment bàsic va ser introduït a Europa a mitjans del segle XVI pel conqueridor espanyol Pedro Cieza de León? Temps.
14: Element bàsic.
16: Aviam, és o això...
11: O això,
16: o això.
11: O això,
16: o això. Okay. O això.
11: Clar, si home, això, això no és bàsic. Dir, aleshores, és, és això, no? Ah.
14: Bàsic, sí.
16: Bàsic.
14: Però no.
16: Tot i que...
14: Sí. Però no és bàsic.
11: Per això, per això.
15: Home,
11: per...
8: Discuteixen els dos equips? Ja teniu una resposta, que és per vosaltres, nois informatius?
16: No hi hem pensat gaire, però sí, no, ha de ser això, no?
8: A veure, amb què aneu?
16: Amb la patata.
8: Dieu que Pedro Cieza de León va portar a Europa la patata.
16: I
8: la...
16: Però també podria ser...
8: No,
13: compte.
16: Bon jo,
13: bàsic,
11: bon jo,
16: no.
8: Badana, aneu amb patata?
16: Batata.
11: Sí, sí, és evident que
8: aneu amb patata.
13: Bé.
8: I la, bé, i la resposta de la patata és...
14: Bé d'ella.
11: Bé. Sí, ara ja faig una cosa, que és quan contesta en Pilo Juan, directament.
8: No, no.
14: No passa res per aplaudir el rival. És a dir, és que... Nosaltres hem aplaudit molts cops,
8: Molt bé. Bé, bé, bé. Està bé que treguis de gal Kinky que portes.
14: Sortim d'aquí i ens veurem tots a la redacció.
13: No, sí, sí. Això sí que és de Kinky. Sí. O sigui, ens està amenaçant, Perdó.
14: He dit que sortim d'aquí i ens veurem tots a la redacció. Som
16: tots
14: a
16: mi.
13: Això és una amenaça o no és una amenaça?
15: Sí.
8: Des del seu atril.
15: Ens veurem tots a la redacció. Una mica tan gana del Bernabéu.
8: Som més. Pregunta...
14: Teniu la pell molt fina, trobo.
8: Pregunta pels d'esports. És de ciència.
13: Uf. Mazazo.
8: Com es diu la ciència que estudia els bolets i fongs?
15: Ah!
13: Temps. Què fa la teva germana?
15: No.
13: Micologia.
15: Micologia.
8: Ah, sí?
15: Sí,
14: no.
15: Micologia.
14: Sí, sí, entes. Entes la broma. Entes la broma.
15: És micologia.
8: És micologia?
15: Sí, sí,
8: la
15: totalment.
8: La resposta és...
15: 100%.
11: Bé. Són molt bons.
8: 8 a 13.
11: Veieu tots molt bé.
13: El rovelló.
8: 8 a 13. Última pregunta de la primera ronda per cada equip. Pels informatius, pregunta d'esports. Quin esport inventat al Regne Unit és el més antic registrat formalment amb regles escrites?
16: Allò dels pals.
8: Allò dels pals,
11: diu l'Aurora.
16: No, normes, diu,
14: Entenc.
8: Sí. El primer esport que va tenir normes i que, per tant, està regulat i considerat esport.
16: Ara farem a fer el...

0: Sí, m'he dit allò dels pals.
1: Allò dels
0: estic
1: pals.
0: Molt interessat en saber quin esport és allò dels pals.
1: Bé,
0: la vostra resposta.
2: Parais anglesos, m'encanta.
0: La vostra resposta definitiva és...
3: Ho dic això, eh?
0: Sí.
3: Cricket.
0: El cricket, dieu?
3: Per què no?
0: I la resposta...
3: No és d'anglès, això?
0: I la resposta és...
4: Molt bé. Pots pensar que ho havia dit amb menys
1: pràctica. Pots aplaudir, Dani.
3: Per fer-me jo.
0: Molt bé. Et demano...
5: Aquesta valdria 5 punts,
0: Puc fer...
4: Doncs aquí teníem discrepàncies i Marta Ramon tenia raó. Vosaltres havíeu
0: dit rugby? Havíeu dit?
4: Sí, rugby. I la Marta, cricket.
1: A veure, sisplau, puc fer
0: una petita...
4: No, realment no. Entre el 7 de voleibol i...
0: Va ser el segle XVII, el cricket. Amb regles ja al segle XVII.
2: És que són molt anglesos.
0: Puc fer una petita demanda a la redacció d'informatius? Podria ser, sisplau, a l'acabar aquest concurs a partir de demà, un petit reportatge sobre el naixement del cricket a càrrec d'Aurora Rodríguez. Sí. Ara parem a fer el test. Tancarem primera ronda amb una pregunta d'esports pels d'esports. I la pregunta és... Quantes hores va durar el partit de tennis més llarg de la història que van jugar el francès Mahut i el nord-americà Isner a Wimbledon l'any 2010? Hores. Evidentment, no va ser una hora exacta, però molt aproximada. Us la demano. Temps!
1: Mira, jo anava a dir això, també.
0: Sí?
1: Anava a dir això, però he pensat més poc. És que fa...
0: S'ha de dir que no van jugar de tirada.
4: No, no, clar, perquè van haver de jugar en dies.
0: Van dos dies diferents. Però el temps acumulat del partit van ser tantes hores.
1: Aviam. És que no pot ser, perquè...
4: Perquè fa quatre dies...
1: Van 5 sets, i més d'una hora per set.
4: Exacte, per això et dic. I llavors, a veure, aquells van estar com, no sé, 60, no sé quan, a l'últim.
0: A veure, va.
4: Sí, no? Potser tirem per
2: aquí. Sí, tirem llarg.
4: Jo estic entre això i això.
1: Fins i tot, o no? És massa.
4: Jo crec que...
0: Diem 8?
1: Sí, sí, sí.
4: 8 hores.
2: 8.
0: I la resposta 8 hores és...
2: No? Hòstia.
0: Rebot per informatius. Què dieu?
3: Aviam. No sé.
0: Aviam.
5: Hem estat pensant...
4: Un altre d'esports
5: que no... Tenint en compte
4: que
5: no tenim ni punyetera idea, ens ho jugarem tot.
3: Però si abans de dos dies, allò parem per ser anglès.
1: Exacte. Per ser francès.
5: Per ser francès. Si el partit va començar...
1: Joan, acosta't al micro, per l'amor de Déu.
5: Si el partit va començar a les
0: 3
5: de la tarda... Tipo 9 o tipo 10?
3: Home...
0: Va, donem una resposta. 5 i 4...
5: 9.
0: 9? I la resposta és...
1: No...
5: Com siguin 10.
1: Més.
0: 11 hores.
2: 11 hores.
0: Ostres, si 2 hores de tenis ja són eternes... Tanquem la primera ronda amb el resultat d'esports. 13, informatius 9.
5: Remuntada.
0: Canvi de ronda. Arrencarem la segona ronda en què ja no contestareu les preguntes de manera col·lectiva, sinó individual.
2: Mare,
0: no es pot fer trampes, ja aviso.
2: Les meves les pot respondre el Joan?
0: No. Jo diré qui respon cada pregunta i ningú el pot ajudar. O la pot
3: ajudar. Quantes hem de respondre?
0: Són 4 preguntes cadascun, de diferents categories. A veure, aquí torna a haver-hi rebot, per cert, Per tant, anireu enfrontats en duels individuals. Joan Lluís García contra Joan Maria Morros, Marta Ramon contra Aurora Rodríguez i Dani Aguilar...
2: Estan molt contents.
0: ...contra Joel Penya, és a dir, Bevis contra Badhead. Obre la segona ronda en Joan Maria Morros responent una pregunta de geografia. Aquest és l'himne d'un meravellós país anomenat Nova Zelanda.
1: Sí.
0: Quina és, Joan Maria, la capital de Nova Zelanda? Temps.
5: Wellington.
0: Wellington. I la resposta és... Molt bé.
3: Joan.
1: Hauria dit Auckland, d'aquí a l'Ima.
0: És Wellington.
1: No,
0: molt bé.
1: Sí.
0: Pregunta de geografia per en Joan Lluís García. Compte, Joan Maria, que ja ha rebut per tu, si no la sap. Seguim... Seguim. Amb quina és la capital de les Bahames? Temps.
2: Hòstia, és tantíssim, això.
4: Compte, super.
2: No,
4: que aquí
2: sigui
4: un Joan Lluís, vosaltres.
0: Tot s'equilibra.
3: Ah, no.
5: Et dono una pista. Està a les Bahames.
2: És que ni molta idea.

0: colonial, no?
1: Àrbit, àrbit.
0: No l'estic ajudant, si no en tinc ni puta idea. Com vols que l'ajudi?
2: Tu has de ser el nom colonial. Què és un nom colonial, per cert?
3: San Juan de Medinaceli.
0: Exacte, coses d'aquestes. Coses que posaven els colonitzadors.
4: M'han inventat un nom, però...
1: Va, vinga, inventa, va.
4: És que... No,
1: és que encara que t'hagi acudit res, Marta, no el pots ajudar.
4: És igual, no, Bahamas.
1: Bahamas, capital Bahamas. I la resposta és...
4: No.
1: Joan Maria.
5: És tan trist que ho sabia i no em ve el cap.
1: No.
2: Sobretot no t'aprovis el micròfon, és el més important.
5: No, és que és molt trist. No.
4: No recordo.
1: Doncs la resposta del rebot d'en Joan Maria és...
6: No,
1: perquè la capital... Algú la sap, ja fora de concurs?
2: Comença per N.
1: Comença per N, oi? Comença per N.
4: Nassau?
1: La resposta és Nassau.
0: Nassau!
1: L'oportunitat s'ha de passar.
6: Alguna cosa així.
0: Nassau.
1: 10 a 13.
0: Buah, però és que jo hauria pogut estar 3 hores i no he dit Nassau.
1: Pregunta per l'Aurora Rodríguez, l'equip d'informatius d'espectacles.
7: Val.
1: Hi ha dos països, Aurora, que encapçalen el palmarès d'Eurovisió amb 7 victòries. Un d'ells és Suècia. Quin és l'altre país? Temps.
7: Que més cops ha guanyat, eh? M'estàs demanant...
1: 7 vegades. Si hi hagués rebot, seria per la Marta.
7: Val, aviam, deixa'm...
0: Experta en Eurovisió tota la vida. O sigui, no em pot interessar menys. O sigui, m'interessa més la Fórmula 1, imagina.
7: O sigui, pensar...
1: Fent amics.
6: Entre això i el voleibol...
1: Des d'aquí salutacions a Jordi Ramos i a Bernie Eccleston. Sí. Els màxims responsables d'Eurovisió i de la Fórmula 1.
6: I Álvaro Demà, també, sí.
0: Exacte, pobre Álvaro.
1: Aurora, què?
7: No en tinc ni idea.
1: Va, empatat amb Suècia.
7: Fa greu perquè m'hauré de trobar amb en Jordi Ramos per la redacció. Itàlia.
1: Itàlia, la resposta de l'Aurora és... No, Marta, rebot.
6: Rebot.
0: Suècia? Ah, no, Suècia és la que més.
4: Bueno, no ho has dit mai.
1: Cerdala.
0: Regne Unit.
1: Leoyomini, United Kingdom. I la resposta és... És Irlanda.
0: És
1: Irlanda.
0: Pilota al pal.
1: És Irlanda.
7: I Joan Maria Morros la sabia.
0: Superinteressant, Eurovisió, cada any.
1: Pensava que no sigui Irlanda.
0: Irlanda sí. Irlanda ens
1: agrada.
7: Som-hi.
1: Segona pregunta per la... De la segona ronda pels esports. La respondrà la Marta Ramon.
0: Vale, que és per mi.
1: Aquesta pregunta era per l'Aurola.
0: I de què és, de què és?
1: De cine.
0: Bé. Ara quedaré fatal.
1: Ja pots apuntar al punt. Quin director?
0: No, igual la cago.
1: Va filmar pel·lícules com Els 7 Samurais, Rashomon o Ran. Temps.
0: Akira Kurosawa.
1: Bé. No dubta, i la resposta és...
6: Els 7 Samurais?
1: Els 7 Samurais va ser d'Akira Kurosawa. Escolta, el resultat és de 14 a 10, però... És l'hora, jo crec que, de fer un sentit homenatge als companys informatius escoltant, i d'esports també, perquè també hi ha esports, el gran Butlletí! I tornem!
8: Això és RAC1 Concentrat.

0: RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona tarda, són les 4. Ara mateix hi ha un incendi de vegetació al Prat de Llobregat que crema canyes i matolls a tocar de la carretera B250. Per això, la via està tallada en els dos sentits de la marxa. Els bombers hi treballen en aquests moments amb 3 mitjans aeris i 8 terrestres. Centren els esforços al segon terç del flanc dret i al flanc esquerre i no consten persones afectades. Això en un dia en què les altes temperatures mantenen el risc d'incendi molt elevat arreu del país, hi ha una vintena de poblacions de 7 comarques en risc extrem i 180 municipis es mantenen en perill molt alt. Més enllà de Catalunya, els bombers continuen treballant en els grans incendis que cremen sense control a la península. El que més preocupa és el de la Mierla, a Guadalajara. Mercedes Gómez, consellera de Desenvolupament Sostenible a Castella-La Mancha, n'ha parlat als mitjans de la zona.
2: Hemos podido contener el incendio y no ha entrado en ninguna de las poblaciones que tenemos evacuadas. Eso es importante porque ninguna casa en estos momentos de ningún vecino de estos municipios se han visto afectadas por el fuego.
1: Les últimes 24 hores el nombre d'hectàrees cremades s'ha doblat i ja són 12.000. En canvi, el foc que afecta a l'Aragó podria estabilitzar-se les properes hores. Els Mossos continuen investigant qui hi ha al darrere de la mort violenta que hi ha hagut avui a Soses, al Segrià. Una dona de 75 anys ha aparegut morta aquesta nit en un camp de panís, prop d'una carretera. Va sortir a passejar el gos i ja no va tornar. Per condemnar els fets, desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant l'Ajuntament i també s'han decretat 3 dies de dol oficial. Ara el cas està sota secret de sumari. La víctima, molt coneguda a Soses, estava en una zona de conreu on s'hi accedeix per un camí asfaltat. És un lloc freqüentat pels veïns i un espai on la gent surt a caminar, a passejar, a fer esport a pocs minuts del poble. La policia ha detingut una vintena de persones per sextorsió a la província de Ciutat Real. Es tracta d'una xarxa que tindria nombroses víctimes a Catalunya. La seva activitat delictiva, però, incloïa la retirada de diners en efectiu a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona, entre d'altres. El grup contactava amb les víctimes a través de falsos anuncis de serveis sexuals. Un cop obtenia les dades personals de les víctimes, les amenaçava de publicar-les i d'enviar-los sicaris a casa seva si no pagaven uns diners a canvi. D'aquesta manera van arribar a aconseguir 126 mil euros. I aquest diumenge, coincidint amb el dia de la final del Mundial, centenars d'aficionats han omplert les cantonades del Mercat de Sant Antoni a Barcelona per intercanviar cromos de futbolistes entre aquells que col·leccionen. La cita es produeix cada diumenge, però la proximitat de la final ha fet que els intercanvis s'hagin multiplicat. Alguns dels col·leccionistes n'han parlat a l'escena.
3: Com me faltaban muy pocas para completar, decidí venir aquí y bueno, como hoy es la final, que tenía la intención de completarlo hoy al álbum.
4: Doncs avui és el segon dia que venim aquí a Sant Antoni a canviar i la veritat que la primera vegada vam avançar molt.
5: Perquè fa la col·lecció aquesta que s'ha posat de moda del Mundial i li falten bastants cromos.
1: Un dels col·leccionistes de cromos que hi havia avui al mercat ha confessat que només li falten 8 cromos del miler que té la col·lecció i el seu objectiu és acabar-lo costi el que costi abans de la final. I ara els esports amb Joan Ferrer.
6: Avui es disputa la final del Mundial de Futbol amb un duel que enfronta la selecció espanyola de Lamine Yamal i 7 blaugranes més contra l'argentina Leo Messi. El partit començarà a les 9 de la nit, hora catalana, al MetLife Stadium de Nova York. Abans, a partir de 8:15, començarà la cerimònia de cloenda. Saludem el nostre enviat especial als Estats Units, Damià López.
7: Doncs els jugadors de les seleccions espanyola i argentina són encara als seus hotels. Trigaran una estona a desplaçar-se al MetLife Stadium, on de fet avui l'accés i el trasllat és complicat per aficionats i per periodistes. Hi haurà molts registres i molta seguretat degut a la presència, entre altres, de Donald Trump i de moltes personalitats de tots els àmbits. A nivell esportiu, sense baixes per part de De La Fuente i d'Escaloni, Lamine Yamal, tot i que arrossega molèsties, jugarà, serà titular a l'11 de la selecció espanyola.
6: I en directe a aquesta hora, la 15a etapa del Tour de França, avui 184 quilòmetres amb 2 ports de tercera categoria, un de primera i ascensió final de categoria especial. En total, pràcticament 4.000 metres de desnivell positiu. Ara mateix un grup de 24 escapats amb el belga Van Moor al capdavant. I en Fórmula 1 fa una estona que ha començat el Gran Premi de Bèlgica. Ara mateix, 28a volta amb Charles Leclerc a la primera posició, seguit de Kimi Antonelli i de Lando Norris. I en tenis, la catalana Paula Badosa juga d'aquí a menys de 30 minuts la final del torneig Vita 250 de Romania davant l'egípcia Mayer Sherif Badosa, que en cas de victòria prolongaria una ratxa que ara mateix és de 9 victòries consecutives.
1: I el temps, calor intensa a les properes hores, que de manera puntual a la plana de Lleida ens pot portar temperatures de 40 graus. A més, entre mitja tarda i el vespre es poden escapar alguns plogims o ruixats de manera dispersa al sud del país.
0: Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

obrir molt el reconcentrat amb aquesta banda que és galesa, que són els Manic Street Preachers, You Stole the Sun from My Heart. Això és dels anys 90 i ens serveix per introduir la segona i última part del Trivial de Cultura General del mes de desembre passat, que va enfrontar al Burnley Cincinnati una representació de la redacció d'esports amb una representació de la redacció d'informatius de RAC1. Vinga, som-hi. Bona nit, Cincinnati. Trivial de Cultura General al Reconcentrat.

0: Vinga, ja tornem a ser aquí després d'aquest gran butlletí. Quin gran butlletí heu fet, eh? Tots plegats, la redacció d'informatius i la d'esports. M'encanta, m'encanta. A veure, el resultat és de 14-10 guanya en aquest Trivial de Cultura General, segona edició. 14-10 guanyen els d'esports. Li toca el torn en les proves individuals en Joel Penya, equip d'informatius. Pregunta per tu, és d'història. Joel, com es diu la petita illa de l'Atlàntic on va morir Napoleó? Temps.
1: Jo diria que és Santa Helena, em sona.
0: Què, què?
1: Santa Helena.
0: Santa Helena? I la resposta d'en Joel és...
1: Fan-lo.
0: Deixa-la estar. Molt bé. Molt bé, Santa Helena, efectivament.
2: Bé, bé.
0: Dani Aguilar, pregunta per tu, història.
3: A veure.
0: Quin primer ministre israelià va morir assassinat l'any 1995? Per un ultranacionalista jueu? Temps. No el poden ajudar. Aquest és el gran drama. I el candidat al rebot, que és Joel Penya, es posa les mans a la cara. Els dos estan absolutament lamentant-se de no saber.
4: Sí!
0: Mentrestant, els companys...
5: Vam parlar d'aquest nom amb tu un dia dinant, no fa tant, t'ho prometo, i no me'n recordo.
2: Sí, no he parlat amb tu de...
4: Puc fer una pista?
5: Dia dinant va sortir,
0: no, t'ho prometo, Joan Lluís. No. És que sabeu què passa? Són els dos més joves.
2: La ràbia.
0: Com aquell qui diu, eren nens petits.
2: Un dissabte a la nit, això.
0: Sí?
2: Me'n recordo, sí.
0: On va ser? Va ser a Tel Aviv?
2: Fas dubte.
0: O ja... No sé, ara.
2: No,
0: diria que era
2: no
0: Tel Aviv. Recordo.
4: Potser no era Jerusalem, era
2: Octubre,
4: Tel Aviv.
2: No? Octubre del 95, era això?
0: Sí. No et sabria dir
2: sí,
0: més.
2: Sí, diria que sí.
3: No, no, bé.
0: La resposta d'en Dani és... Joel, saps quin primer ministre realia va ser assassinat l'any 95?
5: No em vindrà, per tant, no faré aquí.
2: Bé, el rei de radiofònic, està bé.
0: Doncs la resposta és... A veure, digueu-lo la resta de la taula, va.
2: Isaac Rabin.
0: Isaac Rabin.
5: No vam parlar d'aquest nom. És més, no diré del que vam parlar, perquè... Sí.
2: Ai, que no crec.
0: 14-11. Compte que la cosa s'està apretant, eh? Següent pregunta. Joan Maria Morros, art i literatura. A quina comarca catalana va néixer, viure i morir el poeta Miquel Martí i Pol? Temps. A la comarca d'Osona, diu Joan Maria Morros, i la resposta és... Correcte. A la comarca d'Osona. Suma un punt més informatius, que està a compte,
2: sí, està collant.
0: Art i literatura per tu, Joan Lluís. Esports. Quina artista, considerada una de les pintores més importants del segle XX i icona pop, va morir l'any 1954 amb només 47 anys? Temps.
4: Com?
2: Frida Kahlo.
0: Frida Kahlo, diu, i la resposta és...
5: Bé. Saps que està a punt de dir Salma Hayek?
2: No.
4: Però podien ser vàries.
5: És ella.
0: No.
5: Se m'ha girat el camp,
0: sí. No. Molt bé. 15-12. Aurora.
4: Salma Hayek.
0: Ciència per tu, Aurora.
4: No.
0: Quin planeta del sistema solar té més satèl·lits naturals coneguts? Temps.
4: Com? Torna-hi.
0: Quin planeta del sistema solar té més satèl·lits naturals coneguts? Si l'Aurora no la sap, la Marta pot fer rebot.
6: Satèl·lits, direm Saturn. No es diu allò de les llunes de Saturn? Sí, no? Va, Saturn.
0: Diràs Saturn?
6: Diré Saturn.
0: I la resposta de l'Aurora és... Bé. Molt bé, Aurora. Saturn. La sabies, Marta?
4: No.
5: Digues que sí, dona.
4: Sí, clar.
0: Anem amb tu, Marta.
4: Soc superplanetària.
0: Compte perquè aquesta pregunta sobre el paper semblarà molt fàcil. Vull exactitud, sisplau.
6: És molt estricte.
0: Què volen dir exactament les sigles Renfe? Temps.
4: Renfe? De veritat?
0: Sí.
4: Red Española Nacional de Ferrocarriles Elèctricos? No. Red Española. Red Eléctrica Nacional de Ferrocarriles Españoles. España ha de sortir, però...
0: España va bien.
4: Dos cops,
5: no sé, no?
4: Red Española... Nacional. Clar, és que si dius espanyola no cal dir nacional, perquè és com que és reiteratiu,
6: espanyola,
4: no?
6: Espanyola i muy espanyola.
4: És muy espanyola, no? És redonda. Red, no.
0: 10 segons.
4: Red Elèctrica Nacional de Ferrocarriles Extraordinarios.
0: Maravillós.
4: Jo què sé?
0: La resposta és...
5: Si no fos perquè guanyes, mereixeries el punt.
0: Aurora, rebot.
6: Jo diria Red Nacional de Ferrocarril. No? Red Espanyola, no.
0: Aurora, tens una tirada només. Digue-me-la. Sense mirar en Joan Maria Morros.
4: Que clar.
5: Estic mirant allà.
6: La que he dit abans, que no era. No.
0: Quina has dit abans?
6: He dit Red Nacional de Ferrocarril. Però m'ha faltat Renfe.
2: Renfe, no?
6: R-E-N-E Nacional.
0: I la resposta és... Red Nacional de Ferrocarriles Españoles.
4: Hòstia, però si això ho he dit, tio.
0: No. Has dit Extraordinarios.
5: I has posat Elèctrica, i has posat Espanyola.
4: Perquè hi ha una E que no es cobreix, llavors.
0: És la primera E.
5: Red Estatal de Naciones.
0: És de Red.
4: Hi havia una E que ballava.
0: Sí, perquè és de Red.
6: Però se
4: n'ho sent.
0: Renfe, saps? El tema és... 15-13. 15-13 per l'equip d'esports.
5: 15-13?
0: Joel Penya, pregunta per tu. Pregunta d'esports. Quin és l'únic país que ha participat en totes les edicions del Mundial de Futbol Masculí? Temps. Només hi ha un que ha participat a tots els Mundials Masculins de futbol. Quin és? I ha rebut per en Dani Aguilar, si no la sap en Joel.
5: Jo diria... Estic entre tres països que comencen a parlar els tres. Un és Alemanya, l'altre Anglaterra, l'altre Argentina.
6: Argentina.
5: No, Argentina crec que no, però és que Alemanya és allò que et sona...
0: Ah, podem opinar?
6: No.
5: Va, jo diria, diré Anglaterra, Alemanya, Alemanya.
0: Alemanya. I la resposta és...
2: No.
0: Dani.
2: Daniel.
5: Jo diria el Brasil.
0: En Dani Aguilar diu el Brasil. I la resposta és... Sí. S'abracen. Bevis i Badges.
4: La Renfe encara m'agrada més.
0: Dani Aguilar, aquesta és per tu, eh? També d'esports. Compte, eh?
2: No t'he sentit.
0: De quina ciutat nord-americana són els Cowboys, l'equip de futbol americà? D'on?
5: De Dallas.
0: De Dallas. No, de quina ciutat? I la resposta és... En Dani Aguilar li roba dos punts en Joel Penya i la situació actual és de 17-13. Pregunta pel Joan Maria Morros i anirem al revés ara. Tornem a repetir esports. Pregunta per en Joan Maria. Quin era el títol de la pel·lícula en què un partit de futbol enfronta presoners aliats i soldats nazis? Ui, que ho pensa. El pensador de Rodin.
5: Aquí pas, eh?
2: Increïble.
4: No, clar.
5: Torna a llegir la pregunta, sisplau.
0: Quin era el títol de la pel·lícula en què un partit de futbol enfronta presoners aliats i soldats nazis?
5: Pelé, Mur, el Silvestre Stallone...
0: Prou de donar pistes.
5: Puc cantar la cançó?
0: Si no diu el títol...
5: Tinc gran moment, ara.
0: Alguna cosa ha passat a esports, al piset d'esports, i no sabem el què.
6: Què ha passat aquí?
4: Res.
5: No, la primera cosa que haig de dir és que no l'he vista.
0: Què?
4: No pot ser.
5: Sí que pot ser, sí.
2: Ja està.
4: Jo te la deixo.
5: Però
4: et
5: diria que
4: és... La tinc en DVD.
5: Gràcies.
4: Així, amb UB, eh? DVD.
5: DVD. Jo diria que és Evasión y Victoria.
0: Com? Com has dit?
5: Evasión. Ja està.
0: Victoria. I la resposta és... No seré primirat, però no he acabat d'entendre la...
2: Era
0: I.O.
5: Conjunció o disjunció?
2: Victòria.
0: Evasión o Victòria, molt bé. Efectivament. Dirigida per... John Huston.
4: John Huston.
5: Com diria meva, John Huston.
2: Porter...
5: Hi havia un jugador que sortia...
0: Joan Lluís, pregunta d'esports per tu. Quin esport combina natació, ciclisme i atletisme? Temps.
2: La triatló...
0: la Trielo. I la seva resposta és...
3: De fet, jo n'he fet alguna,
0: Triatló. És masculí o femení, la Triatló? O Triatló? El Triatló.
4: Jo diria el Triatló.
5: Llavors s'ha equivocat, estaven matent.
0: Vinga, va.
4: Com? No.
6: Vinga.
4: És neutre, és neutre.
0: 18 a 14.
4: És la Triatló.
0: 18 a 14. Pregunta per l'Aurora. Ciència.
6: No, però una tot.
0: Qui va descobrir...
4: Això vol dir que em tocarà ciència a mi també.
6: Verges.
0: Qui va descobrir la penicilina? Temps.
6: Oh, Fleming.
0: Qui?
6: Fleming.
0: I la resposta és...
4: Hi ha un carrer a Barcelona.
0: Sí, a Barcelona hi ha parets del Vallès.
5: I després va escriure James Bond.
4: Tot en una mateixa vida. Sí.
0: Que sapigueu que ell no volia descobrir la penicilina.
4: No,
0: va ser un accident.
5: Ni escriure James Bond.
4: Estava buscant una droga, no?
0: I... Marta,
4: digui.
0: Què li passa a una persona que té acondroplàsia? Temps.
4: Acondroplàsia? És que ets una...
0: El rebot seria per tu, Aurora, si no el sap.
4: Acondroplàsia?
0: 18 a 15.
4: Acondroplàsia és que ets gegantí o que ets molt petitó?
0: A mi no m'ho preguntes, a mi dóna una resposta.
4: Tinc puta idea. Ai, perdó.
0: La gent es posa dreta.
4: Acondroplàsia, això vol dir que tothom ho sap menys jo. És una cosa molt comú, la acondroplàsia.
0: Digueu si ho sabeu o no, simplement sí o no.
4: Teniu acondroplàsia, sí. Vosaltres?
6: Sí. Jo dubto no.
4: Hauria de saber-ho. Pues ni idea.
0: No?
4: No.
0: I la resposta és... Aurora, què té una persona amb acondroplàsia?
6: Una persona amb ananisme.
0: Ananisme, i la resposta és...
4: Més o menys, no? Jo anava...
0: Sí, anaves bé. Al 50%. Anaves al 50%.
4: Era una cosa o l'altra.
0: 18 a 16.
5: Torno a perdre els punts.
0: 18 a 16. Joel i Dani, aviam. Art i literatura, Joel. Vinga, música.
4: Maestro.
0: Anem una estona a Nova York. Com m'agradaria anar amb vosaltres a Nova York?
7: Senyores i senyors...
0: Com m'agradaria que anéssim a fer una volta ara per Chelsea o per Broadway o on fos. Aviam, parlem de les atraccions turístiques de Nova York.
4: Colin, jo també vull aquestes preguntes.
0: Què és l'estàtua de la llibertat, Joel?
6: Sí.
0: Que va ser un regal que els Estats Units van rebre d'un altre país l'any 1886. Quin país va fer aquest regal? Temps?
4: Ara ve la teva.
5: França.
0: França, diu en Joel, i la resposta és...
4: Em declaro en vaga.
0: Bravo.
5: Jo sóc vago.
7: Ni un aplaudiment.
0: Dani.
4: Home, després de acondroplàsia i aquesta pregunta, que és com donar-li un subus...
5: Clar, perquè Triatló... Però Triatló era, vaja...
0: El subus de quin gust? De pinya?
4: De pinya.
0: Dels blaus. Aviam, Dani.
3: A veure, va.
0: Quina escriptora catalana va guanyar el Premi Sant Jordi l'any 1976 amb la novel·la El temps de les cireres? Temps! El rebot seria per en Joel. I amb això tancarem ja la segona ronda.
4: Ah! Merda.
0: El temps de les cireres, 1976, Premi Sant Jordi. Escriptora catalana.
7: Escriptora catalana, 1976. És ella? Però no serà ella.
0: Digue-me-la.
8: No és la Mercè, no? No és la Mercè, no? No, Mercè, tu no ets...
0: No, anava amb pseudònim? No. Aviam.
8: No em sortirà, no.
4: I puc dir jo, sisplau, per
0: no
4: la condroplàsia.
0: No pots, em sap greu.
4: Si
0: la resposta d'en Dani, vols dir algun nom?
8: No, és igual.
0: És... Rebot per en Joel.
5: No has dit Rodoreda, no?
8: No, fa un moment.
5: T'imagines que ho és? No.
0: Quin nom tens per
5: jo,
0: mi?
5: Jo diria... És que estic entre dos. I un... Montserrat Roig.
0: És la definitiva?
5: Sí.
0: I la resposta és... Atenció, perquè, senyores i senyors...
5: Que em sortia Eugenia Roig, que era el nom del...
0: David
5: Fernández.
0: 18 a 18. Tanquem la segona ronda, empatats. Anem a la tercera.
7: Ens han empatat.
0: Vinga, tercera i última ronda. La ronda en què es decidirà tot. 18 a 18, mare meva com està. En aquesta tercera ronda hi haurà una pregunta per categoria o equips, o sigui, 6 preguntes per equip. Podeu contestar tots en equip. No hi haurà rebot i cada resposta valdrà 5 punts. Ara us explico per què. Pregunta per informatius de geografia. D'acord? No cal que les digueu en ordre exacte. Cada nom sumarà un punt. No cal ordre exacte. Per tant, hi ha 5 respostes. Digueu-me, sisplau, quines són les... Tindreu un minut, només. Quines són les 5 ciutats dels Estats Units amb més habitants? Temps.
3: Rebot, per tant, no. Malgastem una neurona.
4: No. Ciutat. No. Nova York.
0: I fins i tot... Aquí no hi ha rebot.
5: I els podem anar despistant, no?
3: És veritat.
5: Sí, Cincinnati.
3: Connecticut.
5: Sí.
7: Miami.
5: Fort Wayne.
7: Miami, Chicago.
3: Sí.
7: San Francisco.
0: A veure. No cal que diguin l'ordre exacte.
7: San Francisco no.
0: És a dir, si claven les 5...
4: A Ann Arbor, allà a Michigan, hi ha molta gent,
3: Hi ha molta gent.
0: Salou.
3: Salut.
4: Arizona.
7: Chicago no vol
3: dir. Nashville,
4: Arkansas.
0: Per què? Per què es diuen a vegades l'últim mesa? Per què diuen Illinois?
4: I per què poden dir Kansas City i han de dir Arkansas?
7: Atlanta.
3: Des Moines? Com es pronuncia?
0: Des Moines.
7: Des Moines, capital d'Iowa.
0: No et distreguis tu, que estàs segut.
3: Des Moines.
4: I després hi ha també...
0: Sí, perquè es pronuncia francès.
4: I quan agafes avions allà interestatals, és molt increïble la quantitat de noms estranyíssims que hi ha d'aeroports als Estats Units.
0: Com mola la paraula interestatal.
3: Perquè tenen noms de persones.
4: En plan, West Point, Fort Worth, i coses així.
0: Temps, nois, m'aneu de dir 5 ja. Som-hi.
7: Nova York, Los Angeles, Chicago...
0: Nova York, Los Angeles, Chicago...
7: Atlanta i Houston.
0: Atlanta, Nova York, Los Angeles, Chicago, Atlanta i Houston. I la resposta us dona... 4 punts! Brutal!
5: Hi ha una que és molt sòrdida.
7: Quina és?
5: O Atlanta o Houston és molt sòrdid.
0: Heu fallat a Atlanta, que no hi és. I en el seu lloc hi ha Phoenix.
5: Houston està molt ben tirada,
0: Pregunta de geografia per esports. Quines són les comarques catalanes...
4: No, comarques no, molt millor estat.
0: ...amb més habitants? Temps.
7: El Barcelonès.
0: A data de l'IDESCAT.
5: El Baix Llobregat.
4: Baix Llobregat.
0: A l'1 de gener del 2020.
5: Vallès Oriental.
0: Ah, bueno.
5: L'Oriental també o no? No ho sé.
7: Sí.
5: Ja en tenim 4. I el Maresme, potser.
3: Jo no tocaria.
5: Perquè cap en ball o cap en...
4: Bueno, el Tarragonès, Tarragona hi ha molta penya.
5: Però a Tarragona i... No?
7: A la Riviera d'Ebre.
4: Ja, a l'hòstia de penya. Terra on
3: penya.
4: Fem aquestes?
3: Sí, jo faria aquestes.
0: Vinga, digue'm en 5.
4: Barcelonès, Baix Llobregat, els Vallesos, Occidental i Oriental i el Maresme.
0: I la resposta els dona... Bé. 23 a 22. L'ordre, per cert, és barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Maresme i Vallès Oriental. L'ordre dels Estats Units és Nova York, Los Angeles, Chicago, Houston, Phoenix. Pregunta d'espectacles per informatius. Atenció a aquesta, Teniu un minut. Quins artistes van fer, busquem noms d'artistes, els 5 discos més venuts dels anys 80 arreu del món? La dècada dels 80.
7: Michael Jackson, segur. Perquè el
6: Trigger
7: és el més
6: gran.
4: Madonna. Podria fer jo ara mateix, això.
6: Ai,
4: Elvis,
3: posar-ho. No t'entenia
4: la llengua.
3: Però són... Perdó, estem parlant d'artistes individuals o...
6: És igual, grups o artistes.
0: Artistes o grups.
5: El Fari.
0: Oques Grasses.
3: Oques Grasses.
5: Manolo Escobar.
4: Tengo un tractor amarillo.
3: Has dit dels 80. Mecano?
5: Vols dir que no va ser més 90?
3: Mecano, no?
5: Vols dir que no va ser 90?
0: Mecano en la mar.
5: Sí.
3: Hombre,
5: em sembla que hem tirat una dècada davant,
3: Duncan.
5: Als 80.
7: Lluís Jackson.
4: Què era allò de Gavilán?
6: Rollins.
3: Prince. Paloma.
6: Vigís.
0: Acaba el temps, nois.
6: Abba.
7: Vigís.
5: Abba.
6: Digues Abba, Vigís.
5: Però, moment.
4: Vigís.
5: Dels Estats Units.
6: Jackson 5.
0: No, arreu del món.
3: Arreu del món.
7: Jackson
0: 5. Discos venuts arreu del món als anys 80.
6: Molt bé. Ah,
0: els 5 més venuts. Quins artistes els van fer?
5: A veure.
0: Va, digueu.
5: Queen.
6: Michael Jackson.
5: Michael Jackson.
3: El Michael Jackson.
6: No, aquests eren 70.
5: Vale, fora.
3: El Robocop.
7: Michael Jackson. Aquí què és escrit, Joan?
5: Els Rollings.
6: I m'adones que era els voltants.
7: No entenc la seva lletra.
5: No? No, és que...
7: O sigui, queden dos.
6: Un moment.
3: Moltes gràcies.
6: 80s. Sí, jo diria m'adona per dir-la, encara que sigui mentida.
5: Vale, i ens en falta una.
6: Prince.
7: I la resposta els dona...
0: Un punt.
7: Oh. Només heu encertat Michael Jackson, que va ser el més venut en Thriller. Després va venir AC/DC, Back in Black, Bruce Springsteen, Born in the USA, Guns N' Roses, Appetite for Destruction i Whitney Houston, amb el disc.
6: És molt difícil, això.
7: Espectacles per esports. Quins són els artistes o bandes britàniques que més discos han venut en tota la història?
0: Bueno, temps. Oasis és una, Beatles és una altra.
6: Beatles, Rollings. Les comarques, saps? Vull dir, les comarques més poblades.
0: Queen, Beatles, Rolling, Oasis...
7: Escolta, no culpeu a l'àrbitre. Encara n'heu perdut.
6: Jo sempre et respecto, però
5: no
6: d'aquesta vegada.
5: No. Aquesta gravació queda...
6: I en els Q també.
7: Queda impugnada, no?
6: Joder, que n'hi ha molts, eh?
5: Sí, tant.
7: I Elton?
5: Un per cada poble.
7: Elton John.
6: Elton
7: John. Bandes o artistes?
0: Jo crec que Elton també, Elton.
5: És superxungo.
0: Elton, jo crec que...
5: Red Hot Chili Peppers, posa també, Red Hot Chili Peppers.
0: Sí, jo crec que Beatles, Oasis...
6: Beatles, Rollings, Elton John, Queen...
0: I Oasis, no?
6: I per mi sí, però clar, jo tinc una visió molt...
5: Jo segur Queen, Beatles, Queen i Rollings, segur.
6: I aquí seria, potser... Led Zeppelin...
7: Temps! Va, digueu-me en 5.
6: Diem els
3: Q abans. No, però què ens hem dit?
0: A veure, segon diem Beatles.
6: Beatles, Rollings, Queen,
0: Elton John...
6: I aquí tenim conflictes.
3: Folio Oasis.
0: Oasis.
7: I la resposta us dona... 3 punts!
6: 3 només, perdó.
7: Per ordre, Beatles, Led Zeppelin, Elton John, Pink Floyd...
6: Pink Floyd!
7: I Rolling Stones.
6: Merda! Pink Floyd! Com no se m'ha acudit?
7: 26 a 23. 26 a 23, va.
3: Tranquil.
7: Història per informatius. Digueu quins són els 5 països més nous del món, els que s'han creat més recentment.
5: Catalunya?
7: Temps.
5: Compte. No. Israel, no?
7: A data d'avui encara, no? Però...
6: Això és el nom, no només?
7: Sí.
3: Cap de setmana de la Constitució.
5: Sí, jo crec, i hauríem de mirar en aquesta zona, crec que...
6: Ah, sí?
5: No?
6: Pot ser. Bueno, clar.
5: Per tota la...
6: Tots els de la URSS.
5: Sí.
6: No.
5: I de l'ex...
6: I de l'ex-Iugoslàvia.
5: Perquè, a veure, Sud-amèrica... Sud-amèrica no, Estats Units no, Europa...
6: Eslovàquia.
5: Europa, jo, de l'Àfrica crec que és això.
6: Sí.
5: A l'Àsia... No, jo sé que tampoc. Per tant...
7: Montenegro? S'està acabant el temps...
5: Eslovàquia... No, les tres no, eh?
7: 10 segons.
6: Iugoslaus?
5: Les tres repúbliques.
7: Com es diu Macedònia?
5: Però no vam...
7: Temps. Dispareu els 5 noms.
5: Fa més temps, eh?
7: Sí, sí.
5: A veure. Sudan del Sud.
7: Sudan del Sud.
5: No?
7: Macedònia, no?
6: Macedònia al nord.
5: Aquests dos? I les tres?
6: No me'n recordava.
5: Som una nena
3: supermona.
7: República Txeca, és el segon.
5: Eslovàquia.
7: Eslovàquia.
5: Com es diu l'estat aquest que Espanya va reconèixer fa poc?
6: Perejil.
5: Sí, a l'estat aquell que Espanya no el reconeix.
3: Catalunya?
5: I que han vingut a jugar a futbol quan vol més d'una vegada i el reconeix tothom menys els d'Espanyol, que no fa massa va dir.
7: Ja anem per un minut i mig, vull dir, sí, quan vulgueu, podeu les respostes.
6: Dir,
5: Estònia, Letònia, Lituània...
7: D'acord, m'anem més de 5. La resposta
5: són 5.
7: Sí, la resposta us dona...
5: Ah, no, 6 t'he dit.
7: Un punt! A veure, en Joel n'ha dit 2, heu passat absolutament d'ell, i si fos per en Joel tindríeu 3 punts.
3: Kosovo.
0: Sudan del Sud,
4: Kosovo,
0: sí. Montenegro, ell també l'ha apuntat abans.
4: Montenegro. Sí. Montenegro.
0: Sudan del Sud 2011, és el més nou.
1: Sí.
0: Kosovo 2008, sí. Montenegro 2006, Timor Oriental 2002, Palau 1994.
4: Home, Palau.
1: Solitè i Plegamans.
4: Haguéssim tingut quatre. Haguéssim tingut quatre, tio.
0: A veure, pregunta d'història per esports.
4: La condroplàcia aquí...
0: Compte.
4: Compte, eh?
0: Digueu-nos. Dani.
2: Va, Dani.
0: Marta. I Joan Lluís, quins són els últims 5 països que s'han independitzat d'Espanya? Temps.
4: Com tot, eh?
0: Els últims 5 països que han obtingut la independència d'Espanya. Temps.
1: Els Estats Units.
4: Sí, aquest. 5 països d'independència.
0: Ah, vale.
4: És per recordar-me de què estem buscant.
0: I perdoneu, ja us deixo fora el Sàhara Occidental, perquè no és un, és un territori, no un país reconegut per, no un estat reconegut per ONU. Per tant, el deixem fora.
4: Hòstia. Cuba, Filipines...
2: Sí, també, sí. Mèxic.
4: Mèxic.
0: Els tinc per anys i tot, eh?
4: Filipines va ser l'últim. Los últimos de Filipines. Filipines, Cuba,
2: Cuba,
4: Mèxic...
2: Cuba és el 98. El 98.
4: N'hi ha algun així més. Guinea...
2: Ah, clar.
4: Guinea.
2: Clar.
4: La Guinea espanyola.
2: Guinea Equatorial.
4: Equatorial.
2: Sí, senyora. Guinea Equatorial.
1: Que llista.
2: Ens en portem?
4: Jo?
1: Sí, no, perquè...
2: Teodoro Obiang, era el dictador de...
4: Sí. I després hi ha alguna merdeta de país així absurd. En plan, sí, teníamos ahí cuatro huertos con tomates.
2: Temps,
0: va,
2: digue'm en
0: 5.
2: Quants en portem? Ah, no, perdó, quants en portem?
4: En portem 4.
0: A veure, digue'm els.
4: Gibraltar, diguem Gibraltar.
2: No, no, però és un país.
0: Gibraltar.
2: No, és un país.
1: Digue-ho,
2: digue-ho. Vestient i improvisem.
4: Vale. Guinea Equatorial, Filipines, Cuba, Mèxic... És que podem dir qualsevol...
0: Us en falta un.
2: I Haití. No, Haití no queda francès. No, perdó.
4: No. Colòmbia.
2: Vinga, Colòmbia.
0: I la resposta els dona...
2: Alguna passat.
0: 3 punts!
4: Bé.
1: Companys, començo a sospitar que no anem bé.
0: Va. 29 a 24.
1: Bé. I una salutació al país que tenia los huertos des d'aquí.
0: Al segle XX...
4: Eh?
1: Una salutació des d'aquí al país que tenia los huertos.
4: Los huertos i el tomate, exacte.
0: Al segle XX només hi havia un país, que és Guinea Equatorial, 1968. Llavors saltem al segle XIX.
2: Ah, clar.
0: Al 98, Filipines i Cuba.
4: Sí.
0: I llavors hem de remuntar-nos al 1823, en què els últims de Sud-amèrica, que van ser l'Uruguai i Bolívia, van ser independents.
2: Sí. Hem passat el compte tornant.
0: 29 a 24. I la següent pregunta és per informatius i és d'art i literatura, si és que aconsegueixo passar la pàgina del guió. Aquí la... Quines són... Quins són els 5 museus d'art més visitats del món?
4: Va,
0: temps.
4: Tio.
1: Vale, això us ho deixo vosaltres, que sou els intel·ligents.
0: Compte, d'art, eh? D'art.
1: D'art amb T final, o sigui, D'apòstrof T final, o D-A-R-T.
0: D'apòstrof A-R-T.
1: El Museu del D'Art de Kentucky, saps?
0: El Museu del D'Art, no. A veure.
1: Moma.
0: No
1: caire.
6: És art. Les mòmies les considera... És arqueològic, però...
1: És història. Ara tots serien...
2: Sí, falta el tema.
6: Sí, els arqueològics de mòmies i tal...
0: Si és art...
6: Bueno, pels morts no ho era. Però
1: què,
6: ara està... Jo crec que... No sé. El del Caire,
1: és
6: jo el diria.
1: És que és tan trist perquè em sembla que aquesta pregunta ja la va fer a l'anterior edició.
0: No, no, era, no,
6: jo crec que també.
0: No, no eren, eren monuments
1: més de l'Ombra.
6: Monuments,
1: sí.
6: British, Pardo...
1: No, Prado.
4: Chani? El Palacio del Pardo era un altre.
1: Sí.
6: El, exacte, allà fan altres...
0: No
4: van passar altres coses.
6: Altres morts.
4: Altres
1: morts. Algun italià?
6: Els Uffizis.
1: Els Museus Vaticans.
6: Els Museus Vaticans? Sí, sí.
0: Vinga, va, donem-me 5 noms.
6: I no diries el Caire abans que el MoMA. El MoMA és petitet, eh?
1: El MoMA.
2: Però ell diu per nombre de visitants.
0: Sí, sí, anuals.
6: Ja, però vull dir...
0: Som-hi.
6: Som-hi. Influeix.
0: Va, a veure.
6: Bueno, aquest és el...
0: No toqueu. A veure.
1: El Louvre, British, Prado, els Museus Vaticans i el MoMA.
6: Com a comodí, el Museu del Caire.
1: El del Caire. És el que ens permetria.
0: I la resposta us dona...
1: 5 punts a casa.
0: 3 punts! Està bé, aplaudiu-vos, home, aplaudiu-vos.
4: I els aplaudim nosaltres.
0: Gràcies.
4: I els aplaudim nosaltres.
0: El número 1 és el Louvre. El número 2 són els Museus Vaticans. El número 3 és el British Museum. I el número 4 i 5 us han fallat. El 4 és el Met, el Metropolitan de Nova York. I el 5 també és a Londres, com el British, i és el Tate Modern.
5: Però pots acceptar el Met amb el MoMA, vull dir, és...
6: No és ben bé el MoMA.
0: 29 esports, 27 informatius, i encara una menys per esports.
5: Si els hi demanen per l'ordre de...
0: Nois d'esports.
4: De què és?
0: Quins són, d'art i literatura,
4: quins
0: són els 5 llibres més venuts de la història? No compten ni llibres religiosos, o sigui, la Bíblia, ni llibres de text per a escoles. Tampoc compten.
4: Llibres més venuts, eh? Venuts, que no és llegit, eh? O sigui, la gent, el nivell és lamentable, a vegades, el que compra la gent.
2: Potser no.
4: A veure...
0: Del món, eh? No de Catalunya.
4: Ah,
2: Julieta... Sí, no sé...
4: Los pilares de la tierra.
2: Clar, què sé, saps? El codi de Vinci, jo què sé.
4: El codi... Ah, Harry Potter.
2: Harry Potter.
4: Harry Potter.
2: Harry Potter.
4: Harry Potter. Harry Potter.
5: Però quin? Dia 7, eh?
4: Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3...
0: Loca Academia de Policia 4...
5: Ojo, és de les bones, aquesta.
4: La Tierra, el Código da Vinci...
5: L'ombra del vent...
0: Morena de la Serra...
4: Harry Potter... Les cròniques de Nàrnia... Les cròniques de Nàrnia...
2: Vaig perdut.
0: Recordeu que és de la història, eh? De la història.
4: Homer, la Ilíada...
2: Hòstia, perdoníssim.
4: Es pixa de riure.
0: Molta gràcia. Recordeu que és de la història. Homer, la Ilíada...
4: Joder, perquè ha sigut com... A veure, tira una mica enrere, filla meva.
6: Les tablilles de barro.
4: Les humilies d'Organyà, saps bé?
0: Digueu-me en 5, va.
2: El Quixot.
4: El Quixot.
5: I és el número 3.
2: Romeu i Julieta.
4: Hamlet, potser, també, eh?
2: Fol. Que jo què sé.
4: La Ilíada.
6: Una obra de teatre.
0: En porteu 4, ja, eh?
4: Sí?
0: Hamlet, Romeu i Julieta, la Ilíada i el Quixot,
4: porteu. I Harry Potter.
0: I Harry Potter. Quina autèntica entremès, eh?
4: M'encanta.
0: Quina autèntica ensaladilla russa.
4: Què, què? Però fem.
2: Que vaig perdudíssim.
0: I la resposta us dona un total de... 2 punts!
4: Més 2!
5: El Quixot i Harry Potter. Llavors hi havia A Tale of Two Cities del Dickens, si no m'he carrat.
0: Potser història de dues ciutats.
5: Sí, i les altres no me'l sé.
0: I els altres són El Senyor dels Anells.
4: Home, però com m'he deixat el Tolkien?
2: Un que ens hem llegit.
0: I El Petit Príncep, que és el...
4: Quina pena, però si jo he llegit tot això.
5: Hem retallat un punt.
0: 31 a 27.
2: De tota la literatura universal.
4: De tota la literatura de la història. És que clar.
0: Pregunta per informatius, de ciència. Compte que és la penúltima, eh?
5: Vale.
0: Quins són els 5 planetes del sistema solar més grans? Temps.
5: Més grans. Neptú.
4: Encara guanyem, per això.
5: Júpiter.
4: Aquesta és una vergonya. Aquesta que esteu responent ara és una vergonya.
5: Saturn. Mart i la Terra, no?
4: O me'n ve ara una de fàcil o m'emprenyo.
5: A veure si et veu una de fàcil. No, Saturn, Mart i la Terra.
2: Ens aixequem i Mart.
5: Llavors, Venus, Urà, Mercuri, els descartem.
2: Dani, va, espavila que...
5: Sí, vale, doncs això. Val. Neptú, Júpiter, Saturn, Mart i la Terra.
0: Neptú, torna-hi, Neptú, Júpiter.
5: Neptú, Júpiter, Saturn, Mart i la Terra.
0: I la resposta us dona un total de... 4 punts!
4: No!
0: Urà i no Mart.
4: Ah!
0: Urà. Urà i no Mart.
4: Aquesta pregunta dels nens de la classe dels dofins us ha quedat molt bé.
0: Dels Miami dofins. Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i la Terra. Per
5: ordre.
0: Pregunta de ciència per esports.
5: Quins són els 5 primers guanyadors del Premi Nobel de Química?
0: 31 a 31 empatats.
4: Amb el ritme que portem, segur.
0: Pregunta de ciència. Quins són els 5 animals terrestres més ràpids del món? Els que arriben amb més velocitat.
2: Què tenim? 8 anys o què?
5: El Usain Bolt ese.
2: A veure què, el guepard?
4: El lins.
5: No, no
4: el guepard. La gazela.
5: No, no.
2: Ojo, el dragó de Komodo, que és una arrencada molt forta.
5: Sí?
2: Sí, sí, és perillós.
5: És l'Overman?
0: No, i amb aquell alè els mata...
2: Sí. Has dit terrestres, oi?
0: Sí.
5: El puma, és a dir, jo no valen, que li diem el puma,
0: no valen les aus i no valen els que neden al mar. Bé, els que neden, els que només viuen al mar, vull dir. Els peixos.
9: Perquè hi ha el peix...
0: El peix vela.
9: Peix vela, no, el peix vela. Peix vela és rapidíssim.
4: El peix vela és rapidíssim. Digue'm més cosins del gat que corren molt, sisplau.
0: Cosins del gat.
4: Tenim el linx, el gapard.
0: El gato Pérez.
4: El puma, la gazela, que és del sector Bambi, diguem, que corre molt.
2: Sí, però pilla.
4: I després necessitem algun altre felí. Tipo tigre, però que corri més que el tigre.
0: Felí González, el felí... Temps. Va, digue'm en 5. Som-hi, va.
4: Vale.
2: Sí, no.
4: El linx, el gapard, la gazela, el puma i el tigre.
0: I la resposta és... Us dona, vaja? Dos punts!
4: Només dos?
0: Sí, només dos.
4: Per què?
0: El gapard, l'antílop...
4: L'antílop.
0: La gazela...
2: Bé...
0: El lleó
4: no corre tant.
0: 80 km hora.
4: El lleó no corre tant. Busca-ho, perquè el lleó no corre tant,
0: No em vulguis trobar-te davant d'un lleó. I cavall.
4: El cavall?
0: 76 km
4: hora. I el linx, no?
0: No, el linx. Però el linx és petitet, no? De cama curta.
4: Però corre moltíssim.
5: Ja, l'estrus. M'has dit estrus i jo penso, ostres, sí, que m'hem pensat, Aurora.
4: No sé.
0: Estem parlant de 80, el top 5, el cavall.
4: Sort que se m'ha acudit la gazela.
0: Escolta, 33-31, que això es defineix a l'última jornada, és el somni de l'ideòleg.
4: Presentador de concursos.
2: Increïble.
5: Tan nerviós.
0: Pregunta per informatius.
5: De què és?
0: D'esports.
4: No!
0: Quins són els 5 països amb més medalles olímpiques al llarg de la història? Compte!
5: Rússia.
0: Només Jocs Olímpics d'estiu...
2: Xina. Rússia, Xina.
0: I només països actuals. No valen els que ja no existeixen.
5: Estats Units, Rússia, Xina.
4: Estats
5: Units, i aquí entrem en el drama.
2: Sí. Alemanya?
5: Alemanya, vale, sí.
4: Sí? I abans... Mira, jo m'agrada. No em vull saber res.
5: I els nostres amics també entren bastant.
0: Si no, un moment. Si no em fan...
2: Hi ha molts nervis.
0: Si no em fan dos, heu guanyat ja.
2: No, cony, perquè la pregunta és per fer-ne 5.
5: Rússia, Xina, Estats Units, Alemanya... Llavors, estem dubtant entre França...
2: Vol dir que n'haurem de fer 3,
5: jo crec que
2: no.
5: Jo crec que no, Regne Unit.
4: Ostres, em sento com el Barça de Hansi Flick.
5: Sou britis,
4: Regne Unit. Amb la línia avançada.
2: Estem a San Siro.
4: Em sento a San Siro una mica.
5: Perquè Sud-Àfrica i aquestes coses, no,
2: Jo...
4: Tenim la línia avançada. Hem de defensar
5: millor. Alemanya, Regne Unit.
2: Íñigo, Aràbia.
6: Molt eurocentrista, ja ho sé.
5: Sí, però...
6: Al llarg de la història.
0: Val. Heu sentit, oi, la meva acotació després de l'anunciat?
6: Països actuals.
0: Països que no existeixen no valen. Val, d'acord?
5: Un moment, perquè aleshores...
0: Temps!
6: Alemanya existeix.
5: Sí.
0: No. Vale.
6: O sigui...
5: És aquí que sumarem.
6: Rússia, li compten les que quan no es deia Rússia, però és... Bueno, no ho sé, és igual, és molt estricte que
0: ja està.
6: Digues.
0: Endavant, Joel. No sé. A Rússia no li compten les de la URSS. És a dir, la URSS era un país i Rússia, abans de la URSS i després de la URSS, és un altre.
5: D'acord, sí. I Alemanya, per tant, li compten quines?
2: Alemanya.
5: Nosaltres diem Alemanya.
6: Sempre ha estat Alemanya. Què és? Dividida o no, però...
2: Gran batalla, Alemanya.
0: Alemanya li compten totes.
5: RDA i RFA.
6: Estem
5: sumant-ho tot,
0: Sí.
5: Però és una pregunta.
0: Perquè es van unificar.
5: Però no facis aquesta cara.
0: No és un país diferent.
5: No facis aquesta cara d'allò.
4: Ja va, som-hi,
0: Joel. Endavant, Joel.
5: Sí que la mantenim.
2: Jo és que m'aixeco.
5: Rússia, la Xina, Estats Units, Alemanya, Regne Unit.
0: I la resposta us dona un total de... 4 punts!
4: Estem, ara entra Xervi i Estats Units,
0: Gran Bretanya, Xina, Alemanya i França.
4: Ara ens preguntem... per esmorzar mengen cireres, però cireres en almíbar, cireres de l'arbre no. Els 5 països que mengen cireres en almíbar, quan es lleven?
0: Ajuda
4: la victòria amb pregunta d'esport.
5: Fes-li pregunta d'informatius,
0: perquè tothom es queixa. Si tothom es queixa, senyal que anem bé. Ladra, luego cabalgamos.
2: Dani, quita'n,
0: Pregunta d'esports, que és l'última.
5: Pregunta del bon presentador.
0: D'esports per la redacció d'esports.
5: Fillanys que no...
0: 33-35 va guanyant l'equip d'informatius. És a dir, necessiteu 2 punts per empatar, i si empateu, ja us dic ara que no hi haurà guanyador, perquè hem de marxar ja.
4: Perquè hem de marxar.
0: I si feu 3 punts de 5, guanyeu. I si en feu menys de 2, guanya informatius. Pregunta, quines són les 5 ciutats que han acollit més finals de la Copa d'Europa o Lliga de Campions de Futbol? Temps.
4: Perdó?
5: No, perdona, és cap ciutat.
6: O sigui,
0: ciutats d'Europa no, on s'han jugat més finals de la Copa d'Europa o la Champions.
6: No és d'esport, és de futbol.
5: És de futbol, a més.
6: Home, és... No,
5: vergonyós.
0: Fins on arriba la meva memòria, futbol és un, el futbol
6: sí,
0: és un esport.
6: Però que vull dir que els ja, diguem però, que clar, són del Departament d'Esports, però, mi, però ja sabem de què es dediquen. No,
5: per la grip, per exemple.
0: No busqueu el transport.
5: O l'Aurora per l'informació del cap de setmana.
0: 35 a 33. Qui guanyarà?
6: No. Això,
2: quan ens emportem? No, anar a dir Múnich o Berlín.
5: És que és xunga, és trampa.
4: Potser més
2: trampa.
6: Ara guanyen.
2: O què has dit?
4: Ves que a Berlín només recordo la del 2015, però de Múnich n'hi ha més.
2: No, no, no, no. Jo crec que n'hi ha més de Múnich que a Berlín.
4: Perquè hi ha més tradició, hi ha, més, hi ha l'estadi del Bayern.
5: Ojo, a Riga se n'han jugat un parell, crec.
0: 10 segons.
4: 10 segons.
2: Estic en blanc, perquè van venir finals, però...
4: Clar, és que també... Milà...
2: No, Milà tampoc... No n'hi ha hagut, tantes
6: digueu
2: finals.
6: Digueu-ne dues i empatem.
4: A veure, no. som-hi amb aquesta.
2: Vinga, va, anem amb aquestes, Marta. Hem vingut a jugar.
4: Sí, Londres, París, Roma, Madrid, Múnich.
0: Ui, espera. Londres, París...
2: Sí, París.
0: París.
4: Roma, Madrid, Múnich.
0: Roma, Madrid, Múnich. I la resposta...
5: Que Múnich hagués estat.
0: Us dona, recordeu, si en fan una o zero... Perden.
4: Si en fan dues, empaten.
0: Si en fan tres, quatre o cinc, guanyen. I la resposta us dona un total de... 3 punts! Sí! Perquè amb 8... Amb 8 finals, Londres és la que més, amb 6, Madrid és la segona, amb 5, Múnich és la tercera, i la quarta i la cinquena són Brussel·les i Viena.
5: Viena.
6: Mira, clar, però això és molt bé.

0: mateix l'any que ve, no?
1: Jo mare meva, gent, eh? Mare meva, ha estat increïble.
2: Jo torno.
3: Ha estat molt frec, això.
1: No marxeu gaire lluny, que aviat us cridaré per la segona revenja. Vinga, fins ara!
4: Això és Reconcentrat.

Esteu esgotats, no? Esteu esgotats d'aquest trivial de cultura general. Moltes preguntes, molta competició, molta competència i és hora de descansar. Aneu a la nevera, poseu-vos el butlletí, agafeu forces, que continua. Més enllà de les 5, aquest reconcentrat. Marxem al butlletí amb Robert Palmer, Sneaking Sally Through the Alley, que ve a dir una cosa així com enduent-me d'amagat la Sally pel pati del darrere. Bé, butlletí.

0: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
1: És el selecte rein, ara està en moda funky sorra.
0: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
1: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica.

0: Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
1: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
2: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
3: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
4: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
5: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
6: Ràdio en directe.
7: Actualitzada al minut.
8: Alertes d'última hora.
7: RAC més 1.
6: Notícies.
8: Podcast.
7: Contingut exclusiu.
6: Escolta.
8: Navega.
6: Descarrega.
7: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
6: Fàcil, còmoda.
8: Intuïtiva.
6: I renovada.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.

0: vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
2: Sona bé.
1: 4,3 litres de consum al 100.
2: Sona a Qashqai e-Power.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
5: Bona tarda, són les 5. Aquesta hora continua cremant l'incendi de vegetació del Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250. Els bombers hi treballen en aquests moments amb 13 dotacions, 10 terrestres i 3 aèries. Centren els esforços al segon terç del flanc dret i al flanc esquerre, i per ara no consten persones afectades. L'avís s'ha rebut a 2:45 de la tarda i el telèfon 112 d'emergències ha rebut 181 trucades per aquest incendi. Parlant d'incendis a Catalunya, el risc extrem d'incendi forestal continua demà. Els agents rurals preveuen que el risc serà molt elevat a 37 municipis de 7 comarques. Demà, a més, s'activa el nivell 3 del Pla Alfa a 219 municipis de 23 comarques i continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, que són els de la Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Més enllà de Catalunya, a la Mierla, a Guadalajara, les autoritats continuen pendents de l'evolució de l'incendi que des de dijous ha cremat 13.000 hectàrees. Ara mateix el nombre de nuclis evacuats ja supera la vintena, amb més de 800 persones desplaçades. En parla Mercedes Gómez, consellera de Desenvolupament Sostenible a Castella-La Mancha.
6: La climatología que se va a repetir con vientos de cerca de 50 kilómetros por hora y que van a impulsar el incendio, pues evidentemente pues va a seguir avanzando. Por ese motivo hemos decidido esta mañana en el CECOPI, en el centro operativo, la orden de evacuación de otros 4 municipios más.
5: El 90% de la superfície afectada és el Parc Natural de la Sierra Norte. En les tasques d'extinció hi treballen una trentena de mitjans i prop de 500 efectius. La Guàrdia Civil investiga ara el foc, que podria està relacionat amb l'ús de maquinària agrícola. A aquesta hora hi ha força retencions a la xarxa viària aquí a Catalunya, sobretot a l'AP7, a l'altura de Llinars del Vallès, direcció Barcelona, per un accident. A banda, també hi ha vies afectades per l'incendi del Prat de Llobregat. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber quines són les afectacions ara mateix. Mireia Camats.
7: Comencem destacant que la B250 està tallada al Prat de Llobregat en tots dos sentits per un incendi de vegetació. Pel mateix motiu, a la B20 s'ha tallat un carril entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. Això provoca retencions en aquest tram i tenia retencions de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la C31 de retruc també hi ha 4 de Llobregat en sentit Barcelona. A banda d'aquests problemes, l'AP7 té retencions de Vilalba Sasserra a Llinars del Vallès en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. Més endavant també hi ha 4 de Llinars de la Roca del Vallès en sentit sud per un altre accident que restringeix un carril. A la mateixa AP7 hi ha lentitud i aturades entre Banyeres del Penedès i Vilafranca i de la Grana del Penedès a Subirats en sentit Martorell. A l'enllaç de la C31 amb la C65 hi ha retencions de Platja d'Aro Llagostera en sentit Vidreres. La Nacional 2 i A4Vera en sentit Barcelona. A la C32 hi ha retencions de Sant Andreu de Llavaneres a Mataró i de Tallà a l'Ella en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. A l'antiga Nacional 2 hi ha intensitat igualada en sentit est per un vehicle que s'ha incendiat. Això provoca intensitat. També comentar-vos que la Ronda valgui intensitat entre l'Ús de Trinitat i la Via Julià en sentit Llobregat.
5: I a Madrid, la dona a qui dos sicaris van cremar per ordre del seu marit el passat 2 de febrer ha mort a l'hospital on estava ingressada. A l'interior del seu domicili, els dos homes van ruixar la víctima de 30 anys amb líquid inflamable. Des del passat 23 de març, tant ell com els autors materials dels fets estan en presó provisional comunicada i sense fiança. La delegació del govern investiga l'agressió com un crim masclista. I ara els esports amb Joan Ferrer.
8: Queden menys de 4 hores perquè comenci la final del Mundial de Futbol, que enfronta la selecció espanyola i l'Argentina de Leo Messi. 90 minuts abans de l'inici començarà la cerimònia de cloenda. Ara en directe a la 15a etapa del Tour de França, a poc més de 20 quilòmetres de la meta, destaca la caiguda a l'escamot que ha fet retirar el danès Jonas Vingegaard, segon a la classificació general. El suís Mauro Schmidt lidera en solitari. I en tennis, a punt de començar la final del torneig Vita 250 de Romania, que enfrenta Paula Badosa contra l'egípcia Maya Sheriff. La catalana busca busca fer-se amb la seva desena victòria consecutiva. En Fórmula 1, fa poca estona ha acabat el Gran Premi de Bèlgica. L'italià Kimi Antonelli ha estat el més ràpid, aconseguint la seva sisena victòria del campionat, i han completat el podi Charles Leclerc i el neerlandès Max Verstappen.
5: I el temps, les properes hores es poden escapar alguns ruixats o plogins de manera dispersa a les comarques de Tarragona. En tot cas, el protagonisme se'l continuarà emportant la calor, que costarà que fluixi fins i tot de nit, especialment a prop del mar.
9: Això és Reconcentrat, amb

0: Penso en sóc una gateta que està a gustar a casa tranquil·leta, miau. No em veig amb ningú i m'agradaria.
1: Com mola la Guineta. I aquest tema, fatal, fatal, que deu ser com esteu més d'un a aquesta hora de la tarda. Fatal, fatal, de son, no? O de ja torna a ser dilluns, o... Oh, mira, els que esteu de vacances, quina sort. Va, amb la Guineta seguim al Reconcentrat i amb més música, perquè ara toca una mica de versió RAC1 i la visita aquesta setmana d'en Dani Anglès per parlar de musicals, en concret dels musicals que es fan a Londres. Preneu nota, si hi heu d'anar aviat o si us vindria de gust anar-hi, perquè us repassa la cartellera no d'ara, sinó a mig i llarg termini en Dani Anglès. Versió RAC1, al Reconcentrat.

0: Doncs va. Com dèiem, ja ens acompanya el Dani Anglès, actor, cantant, director de musicals, i avui amb ell emprendrem un viatge...
1: No cal viatjar, eh?
0: No, sí que cal.
1: No cal viatjar, no, senyor.
0: Ara ho comentàvem amb el Dani.
1: On vols anar?
0: Quan tan bon punt pots, marxes.
2: I tant.
1: No cal viatjar. Per exemple, quina proposta tens, així per entrada?
3: No, a Londres.
1: No, però si vas aquí a la Diagonal i ja parles sense parlar més anglès que Londres. Si Londres està ple de...
0: Amb això, miri, amb això, darrerament li podria donar, segons quines parts de Barcelona, sí que l'idioma que s'ha afiançat és l'anglès.
1: I perdona, no cal viatjar fora a Catalunya si ja ho diu la cançó, si ho tenim tot aquí.
4: Ho tenim tot.
1: Tenim neu, tenim rius. Si vols veure el Gran Canyón, te'n vas aquí al congost del Joan Rebell? Allà,
2: per el Montrebell.
1: Sí, aquest.
0: No del Joan, del Joan Rebell, no.
1: Sí, te'n vas al congost del Joan Rebell i és el mateix que el Gran Canyón aquest. Vols platges tropicals i allò? Tens la Costa Brava.
5: I tant.
1: Que és el mateix.
2: Home, no és el mateix, eh?
1: Perdona, t'agrada la muntanya, tu, no?
2: A mi la muntanya m'agrada, sí.
1: Pues a l'Everest, no? Pues perdona, Pedraforca és el mateix, és l'Everest català. I a més està ben a prop. Rupit i molts petons.
2: Que li surten galls.
1: Sí. Si t'agraden les zones humides, com els Cambotges i aquests puestos que hi ha Vietnams i tot això, el de Talebre.
5: I tant, mosquits.
1: I la mosca negra i el musclo zebra. Ho tenim tot. I escolta, només falta una cosa que els americans sí que ho tenen i nosaltres ho hauríem de tenir, que és el Monte Rushmore aquell.
0: Sí, però això es podria fer a Montserrat, esculpir les quatre cares de president.
3: Quines quatre cares? Quines
1: quatre cares? Home, jo les tinc claríssimes.
3: Quines, clar.
1: Pujol, Puigdemont, Quim Torra i Gabriela Serra, que és com una presidenta emèrita.
3: I el Montilla, i el Maragall...
1: No m'interessen. I encara hi tinc un lloc millor, eh? El lloc de Montserrat, a Montjuïc, on hi havia la cantera, que dona davant de la ronda litoral i el port, que és un lloc molt maco, i el cementiri a dalt, aquell apareix, allà es compri les cares.
0: Ara viatjarem amb
1: el
0: Dani. Ara viatjarem amb el Dani. Però abans, avui, hem conegut la notícia que l'Aquitània, Antonio, us heu quedat tu i l'Aitana.
1: Sí,
0: i tant. Estem molt contents. Heu fet un vídeo i tot explicant aquesta compra. Us podem escoltar.
1: Endavant.
6: Hola a todos, somos Aitana.
7: Y el Mago Pop.
6: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
1: ¿Catamaque?
7: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro.
1: Wow.
7: El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
6: Como artistas, conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
1: Catalano, pues casca, regafés un patatós.
0: Bueno, però dic que és una de les notícies del dia. Avui que ve el Dani Anglès, que s'hi dedica al món del teatre. I mira, doncs posem aquí, que està la sorpresa de la tarda. Que Antonio...
8: Ens estem quedant tot. El Victoria... Hi ha el rumor del...
0: El Regina no està confirmat. No està confirmat.
8: També ens el quedarem. Ara, l'Aquitània. I bueno, i també quedaré a RAC1. Que també és com un teatre, això.
0: Pues mira, si vols, escolta, treu la billetera i escolta, i et compra
2: el RAC1. Ja fem màgia.
0: Exacte. Bueno, no sé si valores d'alguna manera...
3: La bona notícia és que un teatre segueixi sent un teatre.
0: Això sí
3: que...
0: I no és un supermercat.
3: Clar,
0: això és una gran notícia.
3: Aquesta és la bona notícia.
0: Sí, senyor.
3: Per tant, a partir d'aquí, escolta'm, com més teatres es mantinguin en actiu com a teatres i amb injecció d'energia, de capital i de talent, escolta'm, benvingut sigui.
0: Amb això et dono la raó, perquè no seria el primer i últim teatre que es converteix en un súper, per exemple, en un supermercat. Bueno, anem de viatge amb el Dani Anglès. Per on ens portes?
3: A veure, mira, jo tinc moltes ganes, perquè a més hi ha molta gent que m'ho pregunta. És aquesta època hi ha molta gent que m'escriu per Instagram i gent que no conec.
0: Et converteixes en consultor.
3: Sí, i em fa il·lusió, perquè em diuen, escolta'm, aquest estiu vaig a Londres. Quin musical vaig a veure? I aleshores comencen aquí les recomanacions.
9: La

0: soc molt defensor de Londres. Mm. És que és una ciutat que ens queda molt a prop.
1: No em va agradar gaire. Que
2: perdoni.
0: Quan hi va ser vostè a Londres?
3: El 2011.
1: No, anava a una final de
3: la Champions. Està en la final de la Champions, de veritat.
0: Però veu poder visitar la ciutat i anar
1: no, uns metros vells, quan jo no havia vist... Uns
0: clàssics, clàssics.
1: No. Allò no és clàssic, allò és
0: vintage.
1: Que s'aturaven cada 5 minuts. Un desastre.
0: Tenen un problema, que els autobusos no tenen aire condicionat. I això, ja us dic que aquest estiu...
3: Clar, perquè no hi estàs acostumat. Ja no estaven acostumats al canvi climàtic i altes temperatures.
0: Clar, et trobes a xòfers d'autobús amb banyador, sense ni samarreta, directament. Això és bastant perillós. Però és una ciutat que la tenim molt a prop, que hi ha moltes companyies aèries que hi volen i que està plena de vida cultural. Aleshores, és una escapada molt recomanable.
3: Molt car. Però de queixar-se.
0: A veure, comparat...
2: És que són molt pesats.
0: Comparat amb Nova York, Londres ja ha guanyat la partida. O sigui, aquesta lluita entre West End i Broadway
3: l'ha guanyat,
0: ja ho dic directament. El West End ha guanyat la partida. Perquè
1: total,
0: es manté...
1: I el Bim Bam...
0: Que està acabat de restaurar, està preciós, i la Nòria, i els museus, i moltíssimes coses meravelloses. I tots els teatres, amb entrades molt més assequibles que Broadway, amb espectacles meravellosos, llavors hi ha espectacles per tots els tipus. Però, hem fet com paquets per tipus de viatge.
3: Paquets de viatge.
0: Per exemple, si vols fer un viatge per tota la família.
3: Sí.
0: Que dius allò, volem anar amb els nens, quins musicals podem anar a veure... A veure, per exemple, doncs, pels fans de les pel·lis d'animació dels estudis Gilby...
2: Sí?
0: No, sí, home, aquests estudis d'animació... Sí, home, vostè no coneix Totoro?
2: El viaje de Chihiro.
0: Clar.
1: Què?
2: El castillo ambulante.
1: Què?
3: Mira, la Keila com està de posada.
2: Sona que...
3: No, molt bé.
2: Als meus fills els agradava molt.
3: Val, però sí, molt bé.
0: Doncs estan fent un musical meravellós.

col·lecció preciosa, plena de màgia, d'imaginació, de recursos, i a més és molt fàcil de seguir. Si has vist la pel·li abans, encara que no entenguis molt bé l'anglès, poden anar a veure els nens petits, tota la família, i és absolutament meravellós. I aquest podria fer pac amb un altre, que també ve d'una pel·lícula d'animació, que aquest és un Disney d'aquests de tota la vida.

0: Hèrcules, jo crec que és una de les pel·lis de Disney amb una banda sonora més potent. Té unes cançons espectaculars, aquests personatges de les cinc muses que van narrant tota la història, i té una canya espectacular. Això és un pack boníssim per anar en família. Totoro, el meu veí Totoro, My Neighbor Totoro, i la, el musical d'Hèrcules, que és molt poderós. Què dius?
1: No, no n'hi he vist cap.
0: Home, però
1: és que l'estic dient és pack familiar, clar. Pack familiar per anar amb canalla. Pack familiar per anar amb canalla.
2: Però si hi ha el Titó, aquí. Per què hem d'anar fora si hi ha el Titó, el musical del Titó?
0: Però el Titó ja l'hem vist.
2: Exacte.
0: Per exemple, que dius...
1: I el Mic també.
3: Silenci. A veure, què més tenim?
0: T'imagina que dius... Jo és que, no és que vagi amb nens, és que a mi m'agrada veure nens d'aquests que tenen molt de talent a l'escenari. Sí,
3: és una pedrera meravellosa.
0: Aquests nens molt petits que fan musicals, que dius, és espectacular. Jo vull veure talent infantil a l'escenari. Home, doncs tens Matilda.
3: Ui, aquesta és boníssima.

0: en tens una altra,
1: jo,
0: si vols.
1: La canalla,
0: menys.
1: La canalla que canta, la poses amb una estatua.
2: No, una pregunta. No,
3: però per dues, dues, cap,
2: un moment, dues, un moment.
3: Es posa el cap. Pepe.
1: Canten de cap manera.
4: Perdona, jo l'he vist.
0: Tant que canten.
4: I, no, no, està... D'on treuen tanta canalla? I que ho faci tan bé.
0: Increïble, eh? Perquè allà tenen molt integrat en el sistema educatiu tot el que és fer teatre, fer música, ballar des de que són petits, al col·le. I aleshores ja és molt habitual també que a l'escola, i si no, com a activitat extraescolar, facin teatre. Però com aquí es fa pastorets a moltíssims pobles, eh? Però ja fan teatre
2: no compareix,
0: amb cançons i amb coreografies.
4: Que, perdona, pot ser que es fes aquesta Matilda, que és la versió musical del,
0: sí,
4: bueno, de la pel·lícula
0: del
4: Matilda,
0: del
4: no?
0: Sí, sí.
4: Que es fes a Madrid.
0: Això es va fer a Madrid.
4: I ja no es fa, no?
0: I ja no es fa.
4: Val, doncs ja està, ja no cal
0: no,
4: dir res
0: més. S'ha d'anar a Londres.
4: Quan m'ho van dir, va a Madrid, vaig pensar, ha d'estar molt ben fet això per tenir les referències tant de Broadway com el del West End, eh? Perquè, clar, aquesta obra us la recomano, perquè és, jo hi anava amb zero expectativa.
5: Jo me'n recordo
4: i...
5: que tu vas venir al·lucinat.
4: Sí, sí, vaig sortir allò que et compres al CD.
0: És impressionant, que... sí, sí. Impressionant. I si us agrada aquest tipus de musical, n'hi ha un de clàssic que torna a estar en cartell a Londres, que és Oliver, el musical d'Oliver. Sí.

0: Aquí també tens un bé de veu de nens i nenes per explicar aquesta història que et posa la pell de gallina. Un musical molt, molt, molt divertit que es va reposant de tant en tant i que normalment sempre el fa alguna estrella. I en aquesta ocasió han apostat perquè l'estrella sigui el títol de l'espectacle. No hi ha ningú famós. Perquè tu saps qui és, Toni, l'última estrella que va fer Oliver quan s'havia fet uns quants anys? Mira, te'l poso a veure si el reconeixes veure, per la veu. A veure si reconeixeu aquest actor cantant.
1: I'm rich. The situation, if you want to eat, you've got to earn a bob. Is it such a humiliation for a robber to perform an honest
2: ara,
1: job?
2: Ara em diràs el nom i direm, sí.
3: A Josep Foni.
0: Una persona molt aviscòmica.
4: Britànic.
0: I el coneixem molt a Catalunya.
1: Rowan Atkinson.
2: Rowan Atkinson.
0: Premi, Rowan Atkinson. Sí. I tant, aquest que sentiu cantar és Rowan Atkinson.
3: Que és el dolent,
2: és el dolent que té la canalla.
3: Mr. Bean.
0: Exacte, Mr. Bean.
3: Aquest és el dolent que té la canalla.
0: Sí.
2: Doncs, escolti, se li escau el paper perfecte perquè fa aquesta cara.
1: The money.
2: O sigui, canta.
0: Canta.
2: Rowan Atkinson canta.
0: Sí. Ell ho va estar fent fa 10 anys, ho va estar fent, i ara ho tornen a reposar, i és un espectacle que sempre és molt bonic. No, ell no hi surt. Ell va fer la versió anterior. És l'última estrella que va fer l'espectacle. És un espectacle que ja se l'estimen moltíssim. Tots el tenim al cap dient frases d'aquestes mítiques, no?
1: Baldrick, what are you doing out there?
0: No? Aquestes veus que les tenim gravades al cap. Tenim la secció nens, ja l'hem passat.
2: Sí?
0: Públic familiar o nens del de l'escenari. Vale, anem a Blockbusters.
2: Blockbusters, què vol dir?
0: Blockbusters són aquests dels superèxits de taquilla.
4: De tota la vida.
2: Els hits.
0: Que estan allà, que dius, dels que venen més entrades cada
2: setmana. Pa llevar a mi niña ni uno, pa llevar a la verca ni uno.
0: Home, però tots aquests que hem dit...
2: Bueno, la niña no se mira nada.
5: La Bershka és d'un nivell que realment...
0: Per exemple, heu anat a veure Wicked amb la Bershka, al cine?
2: No, això...
0: Ariana Grande.
2: No sap ni el que és ni l'Ariana Grande ni Wicked, no sap res. Què vols que fa?
0: Sí.
2: No, tu, mi niña, la llevo a eso y me reviento con el taser.

0: segueixen un dels títols que ven més entrades cada setmana. Wicked.
1: Bueno, però vols dir que no he tingut l'empenta de la pel·lícula?
0: Doncs
1: i això ara
0: sí.
1: Perquè, home, jo ara, per exemple, sí que aniria a veure el musical Wicked, perquè ara, després de veure la pel·lícula, ja vaig entendre alguna cosa, perquè vaig anar a veure el musical quan no sabia
2: quan no
1: de què anava la cosa.
2: Quan no sabies de què anava i no vas entendre res.
1: Vaig entendre res, vas pensar, va, escolta.
0: I ara més ja el pots anar a veure sencer.
2: I la pel·lícula no sabia que l'havies vist.
1: La pel·lícula sí,
0: les dues,
1: sí.
0: La 1 i la 2?
1: Home, i tant, per Real Decreto Ley.
0: Home, i la segona et va agradar?
2: No t'imagino mirant Wicked. És que no fa
1: home,
2: per
1: tu, perdona, no. És que no m'imaginava moltes coses. Jo sóc un home transversal.
3: Que és
2: doncs ara,
1: ara podria anar a veure el musical ara podria anar a veure el musical i ho entendria, perquè després de veure la 1 i la 2...
0: Però que si ja l'has vist, ja has vist la pel·lícula, ja pots veure una altra cosa. Clar, per exemple...
1: Bueno, però ara si veus el musical ho entens, perquè quan el vaig anar a veure no entenia res.
3: No
0: però, per exemple, has vist Hamilton en teatre?
1: Hamilton no, la vaig veure amb la tele i a l'època de la pandèmia
0: sí.
1: Es van penjar diferents musicals
0: sí,
1: a través de plataformes i vaig veure Hamilton, que era l'èxit, i jo amb la meitat ja... No, menteixo!
3: Ai.
1: Sí que l'he vist...
2: L'has vist
1: a Londres.
0: Quants minuts?
2: Però
0: vas
2: veus
0: a dormir.
2: Que no et va impactar gaire,
1: no, sí,
0: no,
1: no, he pensat...
2: Ja ho havies esborrat, això.
1: Sí, sí, la vaig esborrar, sí, sí.
2: O sigui,
1: veure
2: no,
1: Hamilton.
2: Et va, no et va agradar.
1: La segona part, totalment suprimible.
3: Home, però s'ha d'acabar d'alguna manera.
1: Per mi, a la primera part, que van tocar dos o tres cançons que ja eren les... La segona part, jo ja hagués marxat.
2: Prou, ja hagués
1: marxat. Però clar, tanquen allà i no pots marxar.
0: Són els dos espectacles de més èxit de Londres, que a més és molt curiós perquè estan...
1: Ah, perquè, perdoneu, Hamilton és la història de la fundació,
0: sí,
1: o sigui, de com es va fundar els Estats Units.
0: Sí, clar,
1: ah, al final, a la mitja part, dius, bueno, i a mi què m'expliques?
3: És això.
1: I el decorat és el mateix tota l'estona, que dius, home...
3: Creu-me, la gràcia...
1: Canvia'm alguna cosa, noi.
3: La gràcia és movimiento.
1: I a la primera part els temes encara et sonen, però la segona... Jo només vaig marxar, ja buscava la sortida, ja. Però bueno, segueix petant, no?
2: Però aquesta música és xula,
0: eh? Ara t'estàs
1: molt... Aquest és el tema.
3: Doncs això és molt pesat, eh?
1: Sí, sí, però s'imaginis.
0: A veure, el que porta Hamilton és explicar una història clàssica amb aquest tipus de música d'avui i que va trencar tots els esquemes
1: sí,
0: i és el
1: sí.
0: gran èxit, que és molt curiós perquè els teatres de Londres estan pràcticament tots a la mateixa zona, que és un barri que és a l'West End, però precisament els teatres de Wicked i Hamilton, que estan junts, estan a Victoria Station, que és on arribes normalment amb l'avió, tren fins a Victoria, estan allà davant, els dos teatres separats de la resta i són els dos que van, mira, o sigui, a tota màquina. Què dius? Això em sembla massa modern,
1: que no,
0: de
1: momento
0: música.
1: No vas encontrar una data.
3: Un moment,
1: ara anem amb més coses.
0: Això són blockbusters, però després hi ha els musicals eterns. Que això és
1: aquests.
0: Més que blockbuster.
1: A ver, tete, va la
0: niña. Perquè això, mira, comencem pel Fantasma de l'Òpera.
1: Home, aquest...
3: És preciós.
0: Això sí?
1: L'ha vist mai?
3: No, on?
1: Vale, és
3: preciós. Això era una pel·lícula en blanc i negre.
1: Sí, la pel·lícula sí.
3: Marcelí! Marcelí!
2: Diuen Marcelí.
1: No ho digueu perquè després vas al teatre i quan estiguin cantant et ve al camp Marcelí.
3: Marcelí!
1: Feu això, home!
2: Calleu!
3: Marcelí!
0: Jo també crec que ho diuen, sí que ho diuen. És veritat, no ho he sentit mai.
3: I tant.
0: Escolta'm, 40 anys en cartell. 40, eh? Sí, són molts anys, eh?
1: Sí,
0: 8 funcions a la setmana, 40 anys, eh? Al mateix teatre, eh?
2: Hi ha gent que hagi aguantat aquests 40 anys? No.
0: No.
2: Tothom ha anat
1: ni la taquillera.
0: Deu haver-hi algun músic al fossar que possiblement...
1: Ha mort al fossar.
0: Arrossegui des... Això pot ser també.
2: És una bestiesa,
0: eh? Però 40 anys són molts,
3: eh? El que l'ha fet deu anar cobrant.
0: Oh, i tant, s'hi va cobrant el senyor Andrew Lloyd Webber, i tant, s'hi va cobrant. I tant. És a dir, que en el mateix teatre, 40 anys, això no falla mai.
3: Si
0: vas a Londres, no és un musical d'aquests allà, vas a veure el Marcelí, de Phantom of the Opera.
1: No ho diguis, perquè aniràs al teatre i aleshores ho veuràs i ho escoltaràs.
3: Però si ho diuen, què vols que ens inventem?
1: No, és que no.
3: És que em criden.
0: Aquesta nit...
1: No, va.
3: Em criden.
0: Bueno. Veig que aquesta nit ho somiaré, que quan de cop en aquella escena vaig estreu la màscara, no, serà el senyor Marcelí a sota.
1: És bueno. Que és una mala idea, això que esteu fent.
0: Escolta, n'hi ha una altra d'etern, i així canviem
1: aquest tema. Que aquest, veus, el tinc pendent. Doncs ja em va bé que l'aguantin, perquè si no, no el veuré.
0: 41 anys en cartell, esperant, Toni, que hi vagi.

0: Estan allà competint. Miserables Fantasma de l'Òpera, Miserables Fantasma de l'Òpera. És real que Els Miserables porta un any més en cartell que El Fantasma de l'Òpera, però ha canviat de teatre algunes vegades. Fantasma de l'Òpera són 40 en el mateix teatre, però clar, sumes aquests dos espectacles, són més de 80 anys en cartell, i tothom surt
1: ara,
0: emocionat.
1: Ara, a l'il·luminador, al final ja encenien els llums d'ESMA, eh? Puja el
2: anys,
1: so.
2: Anys,
1: 30
2: anys
1: veient el mateix espectacle.
0: Imagina't, eh?
1: Perquè a vegades ho penso, els acomodadors, quan vas al teatre, que porta una obra, porta un mes i mig, ja es deuen estar a fora, deuen jugar a les cartes, no? Perquè ja s'ho saben, de memòria.
2: Imagina't amb aquesta obra.
1: Doncs imagina't 40 anys. No has vist, només entres a treballar en aquell teatre i tota la teva vida només has vist Miserables. Tota la teva vida.
0: És que a més a Londres no s'esperen al vestíbul. A Londres els acomodadors tenen unes petites cadires i estan asseguts a dins de platea. És a dir, que l'han de veure.
2: Se l'han d'estar al vestíbul.
1: Doncs imagina't.
0: No poden estar ni parlant, ni mirant el mòbil, ni res. Allà asseguts per si passa
1: algun problema.
3: No és la feina,
0: i per si passa alguna cosa, és a dir, que... Però aquests són els eterns. Ja els tenim, Miserables i Fantasma de l'Òpera. Viatge diferent. Un viatge LGTBIQ+, per exemple.
4: LGTBI.
0: No, LGTBIQ+.
4: No, què digo jo? LGTBI.
0: És igual.
1: Bueno, és igual. A veure,
0: s'entén, no? El viatge de la diversitat. Hi ha una pel·lícula fantàstica que es diu Pride, del 2014. És aquesta pel·lícula que està situada als anys 80, quan hi ha la vaga dels miners, en època Thatcher, i aleshores un grup de gais i de lesbianes decideixen sumar-se com a col·lectiu a la causa dels miners. I aleshores és com es relacionen els sindicats de miners amb aquest grup, evidentment divers i diferent.
1: I això és un musical.
0: I això s'ha transformat en un musical. Això és nou, acabat d'estrenar al National Theatre, que és un musical molt, molt, molt emocionant i que jo crec que és d'aquests que amb els anys ens sentirem a parlar. Assajos, no hi ha ni el disc públic.
3: Anava a dir, no se sent música.
0: Que més sense el piano, perquè això és d'un assaig. Això s'està acabat d'estrenar a Londres, i això ja és un viatge així com d'anar a buscar perles una miqueta més amagades. Que dius, escolta'm, no m'atabalis, jo tinc ganes de fer un viatge així una mica més petardo. Mm. D'anar allà a riure, fer unes gràcies... A petar-ho.
2: A divertir-me.
0: Escolta'm, aquesta és la proposta.
1: Home, preciós. Hola. Silenci. Recordo com cantava ell allà, Però no...
2: Què diu?
3: Era allà,
1: Quan s'enfonsava el Titanic, ella cantant.
3: Estava allà com una loca. No.
0: Ja, és que aquí ho hem d'explicar, això, Perquè s'han inspirat en la història del senyor Marcelí. Clar, no és el musical de Titanic. És que això es diu Titanique. I això és un espectacle en el que Celine Dion, per tant, una actriu que imita Celine Dion i va cantant tots els hits de Celine Dion durant el musical, et va explicant la història real del que va passar, perquè ella era allà.
1: Veu?
0: I ella
1: era al barco.
0: Ella era al barco i ella sap com van anar les coses.
1: Però un moment, la Celine Dion a Titanic té aquest èxit i para de comptar, perquè després ha fet d'altres.
0: No, però canta totes les cançons de la seva carrera.
1: Sí. Per això, que aleshores...
3: Va anar a Eurovisió i tot.
1: Però aleshores t'explica totes les cançons de la seva carrera.
0: No, ella t'explica la història veritable del que va passar al vaixell, però va cantant totes les seves cançons com els seus grans èxits per allà.
2: Encara que no siguin del Titanic.
0: No, que no són de Titanic. I és una història molt loca. Pensa que hi ha una drag queen que fa d'Isabel. Llavors, quan el vaixell xoca, entra una drag queen que és l'iceberg, l'iceberg.
3: Això no em ve present,
0: No, i és molt divertit.
1: A veure si vostè, el Titanic, va topar realment amb una drag queen en lloc d'un iceberg.
4: Paca la piranya.
0: Clar, o sigui, és molt boig, molt boig.
1: Si l'iceberg és una drag queen...
0: Canten molt bé, ho fan molt bé, i això és un èxit.
1: Canten bé.
0: Clar. Llavors és molt, molt, molt divertit. I això és una funció d'aquestes. L'entrada és molt assequible, fàcil de veure, les cançons les coneixes
1: aquesta
0: totes.
1: Aquesta no la recorda, no, vostè? No, aquesta de Queen, no.
3: La paca, tu estaves en el Titanic.
1: No, ella no, la paca, la piranya.
0: Celine Dion estava al Titanic.
4: Celine Gorpe de Tetar Barco.
0: I explica la història. I amb això rius molt, molt, molt, molt. Si això és el que et ve de gust...
4: Que le di un tetazo al barco y con el pezón lo rebenté.
1: Va, anem amb una altra...
0: Aquest és el nivell de Titanic, mica, És aquest, però amb les cançons molt ben cantades. Que aquest...
1: Això és per anar-t'ho a passar bé a Londres.
0: A passar-t'ho molt bé. I aquest fa molt bona parella amb The Book of Mormon. I believe... Que ja sabeu que és aquesta paròdia dels creadors de South Park sobre el món dels mormons, absolutament irreverent, irrespectuosa, molt divertida. Que dius, no, Lopatarno, jo vull fer un viatge nostàlgic.
1: Han anat molt a menys, els mormons que van per casa.
3: Ja,
1: que abans,
3: ja no venen.
1: Home, jo me'n recordo que venien, sí. Tocaven el timbre...
3: Mudats.
1: Sí, camisa blanca, corbata sí. I... Amb la placa de qui eren, sí. De dos en dos,
2: Sempre.
1: S'ha perdut.
3: I arreglats i bé.
1: Sí. Bueno, però
0: jo quan els veig per parelles penso són nòvios aquests nois.
1: No. No, però dic que no em veus, ara no em veus, no sé.
3: Què passa?
0: Que els del musical són més graciosos. Sí, han triomfat més els del musical que els altres. Que dius, vull fer un viatge nostàlgic. Dius, vull fer un viatge nostàlgic d'aquells grans títols. Doncs aquest estiu hi ha dos musicals d'aquests molt coneguts que fa molts anys que no es feien.
3: Cançó d'amor i de guerra?
0: Tornen a Londres.
1: No, a
0: Londres.
3: Ah, perdó.
0: Torna a Londres, per exemple, aquest estiu, Jesucrist Superstar.
1: Home! Aquest sí que és per viatjar i anar-hi.

0: Però, senyor Virgili, és Jesucrist, eh?
1: Això li agradaria a vostè,
2: no, no m'ha agradat mai.
1: Oh, i tant, que sí, és preciós,
2: no m'ha agradat mai. Aquesta, no, és com una mofa i una befa,
1: no, home, no,
2: a la religió.
3: No, entre no, això no, i lo dels mormons, jo que sóc de l'Opus i sóc mormó, vaya tarda m'ha estat donant.
0: De l'Opus i mormó no sé per què.
3: Sóc de les dues coses.
4: Què diu? Com vols ser?
1: El cantant britànic Sam Ryder, que va anar a Eurovisió representant Anglaterra i que va quedar en segona posició l'any que va guanyar Ucraïna,
4: sí,
1: és el protagonista, és el que fa de Jesús, aquest que estem escoltant ara. I això és un dels, bueno, és un dels esdeveniments de l'estiu. Aquest Jesucrist Superstar, igual que Cats. Cats fa molts anys que no es fa a Londres, i a Londres...
0: Per alguna cosa deu ser.
1: No,
4: però
1: fa molts anys
4: no
1: que no es
4: dolenta,
1: fa. Però qui ho ha dit, això? A veure...
4: No, era molt dolenta. No, no té fama de ser un...
1: A veure, que em poso nerviós.
4: Per si de casa em dones...
2: Com
4: ho estic inventant.
1: A veure, Cats s'ha de situar...
2: Clapés ho va dir, que no
0: jo no ho he dit mai.
1: A veure, un moment. Cats s'ha de situar en el moment en el que s'estrena. I s'ha d'entendre que era...
4: La gent
1: era...
4: es va burlar molt de Cats.
1: Bueno, va estar 20 anys en cartell i tothom portava les samarretes. O sigui, Cats va marcar una era.
4: Però... Va marcar una era, però oi que ha rebut crítiques?
1: O sí, però tothom en rep de crítiques, no?
4: Però especialment Cats, que era un...
1: A veure, que passa que s'ha de tenir un salt imaginatiu per veure aquella gent amb mallots fent veure que són gats. Oh. El que va ser molt dolent va ser la pel·lícula. I això sí que va rebre crítiques de tothom, perquè és infumable.
4: Potser m'estic confonent amb això, eh?
1: La pel·lícula és terrible. Però el musical té coses molt xules. I aquest estiu el fan de nou. A Londres tenen un teatre a l'aire lliure, que molt poca gent coneix, a l'Open Air Theatre, tipus com el nostre grec, per entendre'ns,
2: sí,
1: que és preciós. I és una experiència molt bonica. Te'n vas allà, pots fer un pícnic, menges a l'aire lliure i veus allà la funció i fan aquest Cats, que és preciós.
3: Aquesta sí que m'agrada.
0: I per què li agrada aquesta?
3: Perquè aquesta sí que és maca.
1: Imagina't veure això sota la llum de les estrelles, allà a l'aire lliure, a Londres.
0: Això sí que és cert.
1: Això,
0: que,
1: i això és només aquest estiu, eh? Jesucrist Superstar i Cats tornen només aquest estiu.
4: No.
1: Que dius, tampoc, jo vull fer un viatge cinematogràfic.
3: Això la va cantar la Cavaller.
0: Silenci.
1: Sí, i no era la millor versió, la de Cavaller.
3: Era la millor.
1: No ho era, no. La Cavaller cantava molt bé òpera, però l'Hijo de la Luna el cantava millor Ana Torroja i Memory el canta millor Bárbara Streisand, que Montserrat Cavaller.
4: Ui.
3: I ha anat a sortir la independentista.
1: Això és així. Viatge cinematogràfic. Dius, no, jo, mira, pel·lis d'aquestes que conec molt passades a musical. Vinga, Moulin Rouge.

0: que, per cert, setembre del 27 estrena a Madrid. Moulin Rouge.
1: Però amb cançons en anglès o...
2: En castellà, no.
1: O en castellà.
3: Adaptades al castellà.
0: Jo només dono la notícia, no sé si és bona o dolenta, ni dolenta. Com acabarà sent,
1: clar,
0: això.
1: Perquè...
0: Jo només explico el fet.
1: Una cosa són les cançons en anglès, els encadenats que en fan, i uns altres és que ho passis a les cançons en castellà. No sé.
0: Bueno, no t'ho sé explicar, però bueno, això arribarà a Madrid, d'aquí a un any en podrem
2: doncs que se'l confitin.
0: Més pel·lícules de les que hi ha musical a Londres aquest estiu. Vosaltres recordeu Beetlejuice, de Tim Burton, la pel·li dels 80?
1: Sí, sí, ah, i tant.

0: O, per exemple, us agrada El Diablo Viste de Prada?
1: Sí.
0: Des de Prada? Sí. Jo, la segona part encara no l'he vist, la primera m'encanta. Doncs d'això també n'hi ha un musical.
1: Hi ha un musical?
0: Hi ha un musical a Londres i la protagonista és la Vanessa Williams. Us en recordeu, Vanessa Williams?
2: Sí.
0: Guapíssima, amb els ulls blaus, aquella cantant de pop,
1: sí,
0: meravellosa, sí, que ho va petar als 80-90. Doncs ella està fent el paper que la pel·lícula fa Meryl Streep, el musical a Londres en directe el fa Vanessa Williams. Let the angels keep their wings. Let the Puritans
1: stay pure. Little cherubs, baby, charming. O sigui, tenim un musical del Diablo se viste de Prada.
0: El Diablo se viste de Prada. Elton John, eh? Això és de música d'Elton John, això que estem escoltant, eh? Aquest senyor, la jubilació, Elton John, se l'està pagant escrivint cançons per musicals. Ah. Billy Elliot, Rey León...
2: Que sàpigues que tenim unes quantes preguntes d'oients, eh?
0: Unes
2: per
0: quantes?
2: Sí.
0: Ah, vinga, espera, tiro ràpid. Que ja
2: no, no, tranquil.
0: No, mira, si el que teniu és ganes de redescobrir, dius, musicals clàssics fets de manera moderna, que això de vegades ve de gust. Dius, el musical d'aquests de tota la vida,
2: sí,
0: però que l'agafen i li donen la volta. Doncs això a Londres ho podeu fer amb Cabaret...
1: Molt maca, eh?
0: Doncs li encantaria, perquè realment entres al teatre per la porta del darrere.
1: Del darrere?
0: Que és del darrere, que és una porta per la que de tant en tant és molt divertit entrar als llocs.
1: I jo? Però per què és divertit?
0: Per canviar, però no entres sempre pel mateix lloc.
1: Però si per això fan la porta al davant?
0: Però també fan la del darrere per alguna cosa.
1: Per escapar-se.
0: Home, aleshores entres de tant en tant per la porta del darrere i allà hi ha una cosa com fosca, tèrbola, et donen un xupito d'absenta a tothom només entrar, hi ha personatges que es barregen entre el públic...
3: Mig begut.
0: És com si fossis el cabaret de veritat. Un escenari molt petit, una cosa molt íntima, molt carregada, i la funció és preciosa.
1: Jo el cabaret que recordo, que jo no l'he vist, o sigui, no l'he vist superat, va ser el que es va fer en el seu dia al Teatre Novedades, amb la Nina, un espectacle que el recordaré sempre.
3: El 92, va ser pel...
0: Sí, dirigit per Jerome Savary.
1: Hem perdut el teatre i...
3: Ho hem perdut tot.
0: No, tot no.
1: No, però vull dir que aquell espectacle, el recordo que va ser...
3: Va estar molt ben preciós.
1: A l'època que érem, sensacional.
0: Ara aquell teatre és el pàrquing d'un hotel.
1: Sí, imagina't. Sí, sí.
0: Si ens l'hagués comprat el Mago Pop...
1: El Mago Pop, wow, doncs
0: si l'hagués comprat, seguiria sent un teatre.
4: No hi baixa temps.
0: Un altre que s'han reinventat és Boscos Andins, Into the Woods. Mother said straight ahead, not to delay or be misled. És un musical que aquí va fer de Goll de Gom, de Stephen Sondheim,
3: sí,
0: el compositor de Sweeney Todd.
3: Per aquí?
0: I n'han fet una versió redissenyada, amb una estètica brutal, amb una aproximació com molt fosca a la història, que m'encanta. I ja, si voleu un viatge romàntic per acabar, doncs us recomano un títol que aquí no és massa conegut, que és Hadestown.
1: Oh, aquesta sí que l'he vist.
0: I què?
1: Aquesta em va encantar.
0: Clar, és aquesta música, aquest rotllo de música a New Orleans.
1: Ui, aquesta és una baixada...
0: Explica la història d'Orfeu i Eurídice. Però amb aquest rotllo de música...
1: Amb musical. I està molt bé.
0: Preciós.
1: Molt bé.
0: Això és un espectacle d'aquests que s'ha anat cuinant a foc lent, que va estar primer en circuits una mica més alternatius, gran èxit a Broadway, el West End instal·lat des de ja fa uns anys, que us el recomano màxim, màxim, màxim. I que dius que no... Que Dani, que ens estàs fotent la tabarra i no tenim previst marxar a Londres, que ens quedem aquí a Catalunya tot l'estiu.
2: Clar, aviam, hi ha molta gent que es quedarà aquí.
3: Ja t'ho dic des del principi.
0: Escolta, us aneu al Teatre Romea, que s'està fent un musical d'autoria catalana, un musical preciós, protagonitzat per una actriu cantant ballarina espectacular.
3: Qui és?
0: Àngels Bunyalons.
2: Ah! Què mires així?

0: ara sí que pots anar amb les consultes dels oients. Caila.
1: Vinga, doncs, per exemple, el Pol diu: sabeu si tornaran a fer el musical de Michael Jackson una altra vegada a Londres? Volia anar-hi amb les filles, però va cap abans.
2: No està previst.
1: Oh!
2: No està previst. Amb el futur no se sap, però ara mateix no està previst.
1: Perfecte. Mails. Diu, podeu demanar al Dani, això ens ho diu el Joan de Mallorca, una recomanació d'on podem veure gratis The Book of Mormons? A quina plataforma? Saps si això es pot veure en alguna plataforma?
2: En cap que sigui legal. O sigui, no existeix un enregistrament legal de The Book of Mormon que estigui compartit. Per tant, encara no. Passarà en algun moment segur, però encara no.
1: El Xavier, què en sap el Daniel Anglès del Sweeney Todd que acaba d'estrenar-se, que acaba d'estrenar el Ramin Kalimbo a Birmingham?
2: Sí. Doncs he vist fotografies, i he escoltat algun àudio, m'encantaria veure'l. No sé si em podré escapar a Birmingham per veure'l. Té molt bona pinta. Ell és un dels grans noms, eh? Ramin Kalimbo ara mateix és un dels grans actors cantants. Té molt bona pinta, no, apunta no sé maneres.
1: I el Josep Forcade, que ens ha dit... que ha vist El fantasma de l'òpera 6 vegades i Els miserables 10 vegades.
2: I l'ha entès ja?
1: Superfan.
2: Que ha repetit tantes vegades?
1: Fan absolut. Ei, diu que fan absolut.
2: Sempre està bé repetir-lo. Sí, són d'aquests que sempre senten bé.
3: No, coi, veure 6 vegades va ser una obra que es feia a Barcelona al Coliseum, que es deia The Hall.
2: Home,
3: que era així no era, com Verdota.
2: No era una obra de teatre, allò?
3: Sí, era molt maco, era boníssima.
2: Era
3: boníssima
2: de, era revista.
3: Que era, escolta, unes mosses, escolta, fresquetes,
0: bueno,
3: fresquetes.
0: Jo crec que ja heu pres nota, ja
3: tenim... Vaig trobar més d'un...
4: Sí, ja ho pots dir, ja. Ja m'ho va dir, ja m'ho va dir.
0: Més d'un què?
4: Més d'un
3: un parell d'algú d'aquí.
2: No sé m'agrada perquè anem pujant el nivell temporada.
0: Tot és un nivellot. Dani Anglès, que tinguis molt bon estiu.
2: Igualment.
0: Gràcies.
2: Fins la propera.
5: Així sona Reconcentrat. RAC 1.
6: Da igual donde estés.
7: Da igual cómo lo vivas.
8: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
9: En la misma jugada.
10: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
11: Cuando todo eso llega.
10: Entonces sí. Entonces somos una.
12: Somos una.
13: Somos un
14: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
15: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
16: Carglass canvia. Carglass repara.
17: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
18: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
19: Ocasión Plus.
20: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
21: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
22: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
23: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
24: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
25: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.

0: vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
2: Sona bé.
1: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
2: Sona el nou Micra.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
5: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algú junts.
4: Amb gent pionera.
6: Hi ha molta app d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
4: I que vol canviar el món.
7: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
8: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
9: Change the world, or the world will change you.
8: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
10: Això és Reconcentrat. Amb Bedu de Batlle.
11: Sí, això és el Reconcentrat, no t'has equivocat pas, no. I ara toca una mica de taloners, perquè aquesta setmana el poble de Polinyà va anar al Grand Prix i els taloners, que ho han estat seguint tota la temporada, van voler veure com ha anat. Els taloners, el Reconcentrat.
12: Vinga, va, i comencem l'altra versió del dia parlant del Grand Prix del verano de Televisió Espanyola. Abans, però, Alba Castellví, bona tarda.
13: Bona tarda.
12: Clar que sí. Parlem d'aquest gran programa amb aquesta meravellosa sintonia.

0: perquè...
1: Prou,
0: Alba, perquè s'ha convertit això en Sister Act.
1: Diuen que cantar cada dia et fa més feliç, o sigui...
2: Oh, bruts i barrals.
0: Exacte, amb alegria, doncs, efectivament, parlem del programa presentat per Ramon García, perquè aquest any hi tornem a tenir representació catalana amb la participació de Polinyà, el Vallès Occidental, i que ahir va guanyar a Cantalejo de Castella i Lleó.
1: De fet...
3: Ganadores de esta noche, los de Polinyà en Barcelona.
2: De fet, Polinyà és el primer guanyador d'aquesta nova edició del programa i ho va fer amb una puntuació de rècord.
0: Ara.
2: 36 punts.
0: Sí, molt bé, eh?
2: Molt lluny quedava Cantalejos amb només 19 punts. Ara mateix, Polinyà és el primer del rànquing.
0: Molt bé, clar que sí, visca.
1: I aquí cal recordar que els teloners hem anat seguint l'aventura de Polinyà, perquè quan es va anunciar la seva participació ja vam anar fins allà amb l'helicòpter i vas anar a Tostadella.
0: Sí, que vam conèixer el senyor del bus que condueix a Irlanda escoltant-nos.
1: Bueno, és que els veïns i veïnes mos van deixar perles com aquesta.
0: Ai.
4: Polinyà, la mierda más grande que hi ha.
0: Bueno, queda demostrat que Polinyà no és la mierda más grande que hi ha,
1: no.
0: Vull dir, per això hem decidit tornar a Polinyà, però d'aquesta vegada de manera telefònica, per
1: molt
0: saber
1: bé
0: si els veïns estan contents amb la victòria d'ahir al Gran Prix. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de vaquilla. Bueno, he començat a buscar llocs per trucar i hi ha hagut un que m'ha fet molta gràcia, entendeu per què? Es diu Polinyam, és un restaurant...
1: Ah!
0: Uau, mi...
1: és teu el restaurant?
0: De clar, podria ser perfectament meu.
1: Si ets tu qui hi ha darrere d'aquest nom.
0: Molta... Jo he vist Polinyà i dic, hem de trucar aquí primer. Doncs he trucat al millor lloc per comentar el programa d'ahir, eh?
5: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Bon dia, què tal? Mira, truco de la ràdio, que truco de RAC1. Que era una miqueta per saber com heu viscut el tema de la victòria d'ahir al Gran Prix.
5: Jo sé que hi ha hagut molta tensió, però nosaltres no mirem la tele.
0: Ah, no mireu la tele?
5: No, em sap greu.
0: O sigui, justament he que sortíeu al prime time de la tele per tot Espanya?
5: Estic al corrent, però no, nosaltres no mirem televisió, aleshores, pues, mira, em sap greu.
0: Bueno, però sou de Polinyà.
5: Però sé que va haver-hi molta tensió. Torna a provar perquè tothom ho va veure, nano. Nosaltres, no.
0: Ah, vale, o sigui, he trucat justament a l'únic punt, segurament, de tot Polinyà, on no veu veure ahir el programa, eh?
5: Probablement,
1: wow.
5: Sí.
0: Perfecte. Bueno, però escolta, moltes gràcies.
5: No, gràcies a vosaltres, RAC1, per una gran feina.
0: Bueno, mira, escolta, no vinc al programa, però escolta, RAC1, jo estic tranquil.
1: Exacte, el que vindries a la nostra parcel·la sí està assegurada.
2: I escolta, que monos, que us heu fet amics, no?
0: Sí, jo...
2: Home, molt cordial.
0: Tenint aquest nom de Polinyà, algun dia hi hem d'anar.
1: Home, jo crec
2: home,
1: que
2: si ens convida, sobretot...
1: Se't demana ser anfitrió. Oh. Ah, no, sí, que se mos volen convidar.
0: No,
2: jo llenço, jo
0: llenço. No, prou.
1: Això ho has de demanar fent una miqueta de pena. Si mos volguéssiu convidar...
0: No. Alba, després tenim problemes, amb això.
1: Ah, sí?
0: Ja t'explicaré.
3: Basta!
0: Ara, t'he de dir que he trucat a un altre lloc. La cosa no acaba de millorar tampoc, però també m'ha fet molta gràcia el nom. Es diu Forn Marta.
1: Mira.
6: Marta, bon dia.
0: Hola, bon dia, què tal? Que això és Polinyà?
6: Sí.
0: Ah, molt bé. Que esteu d'enhorabona, que hi veu guanyar el Gran Prix, no?
6: Sí.
0: Ah,
6: sí.
0: Tu hi vas participar o no?
6: No, jo no.
0: Tu des de casa?
6: Que va, jo no. Ai, perdona, que no escolto bé.
0: Que si tu des de casa vas veure el Gran Prix.
6: Ah, no, ahir tampoc.
0: O sigui, tu no...
1: Collons,
0: no vas mirar, eh?
6: Jo no.
0: Ah, o sigui, que te la...
6: No m'ha donat temps.
0: Ah, però heu guanyat, eh?
6: Bueno, sí, però que dic que jo ahir... Bueno, ahir va sortir el programa.
0: Sí.
6: I a mi no em va donar temps de mirar-ho.
0: Ah, vale. Bueno, però...
6: Espera un moment, eh?
0: Sí.
7: A veure ayer el programa, ¿no?
8: Lo vi ayer.
7: Sí, porque llaman de la radio para hacer... Si te quieres poner tú, porque claro...

0: això.
1: Cumbre de la gent jove.
0: Atenció, perquè m'ha passat el telèfon amb la Marta, que és la propietària del Forn Marta.
1: Mira.
2: Hola.
0: Hola, què tal? Bon dia. Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1.
2: Molt bé, hola.
0: Què tal? Que ets la jefa?
2: Sí.
0: Molt bé. Ets la Marta?
2: Correcte.
0: Forn Marta, sense complicacions.
2: Jo.
0: Molt bé, molt
2: sí,
0: bé.
2: Sí, sí. Oh. Ben acostumat.
0: Escolta'm una cosa, tu ibas fent el programa, doncs, eh?
2: Sí, em vaig quedar amb lo de los bolos.
0: Sí?
2: Perquè vaig tindre que sortir el perrete, però ja està, tot l'altre sí, super.
0: Què va sortir el perrete? Com, quin perrete?
2: No, no, no, jo vaig tindre que treure al carrer a fer un pipi.
0: Ah!
2: Al meu gos. No, i em vaig quedar amb lo de que són els bolos, però tot l'altre sí, lo de los jamones, lo de l'Alicia.
0: Vale, vale,
2: el
0: vale.
2: El país de les caïdes, tot. Molt, molt bé.
0: Home,
2: perfecte.
0: Esteu contents, no?
2: Molt. Doncs
0: pues escolta, a celebrar-ho fort, eh?
2: Bueno, esperarem al pròxim, a veure com queden.
1: A veure.
0: No, no, està bé, està bé. De moment, aquesta trucada compta com a mitja, perquè ha hagut de sortir a treure el gos.
1: Però va veure el dels bolos, que és de lo més
0: jamones.
1: Guai, i los jamones.
0: I Alice en el País de les Caïdes, eh?
1: Això no ho sabia jo, que existia, ja. I la patata caliente, que la fan encara.
0: Això encara ho fan, diria.
1: Ah, no, la patata caliente era molt guai.
0: Sí, ho fan encara. L'Ujas ahir va, es veu que va estar mirant el programa i que ho fan encara, eh? Ara, la patata caliente.
1: Ah, exacte.
0: Escolta, hi ha hagut un punt que jo dic, per què no truquem directament a l'Ajuntament?
1: Ah, home.
0: Perquè estic veient que aquí hi ha poca gràcia per veure el Gran Prix i poca gent mira la tele.
1: I qui és el màxim representant del poble?
0: L'alcalde.
1: Ah.
0: Doncs he trucat a l'Ajuntament per veure si es posava l'alcalde.
3: Ajuntament de Polinyà.
1: Senté molt.
3: Polinyà, bon dia.
0: Hola, bon dia, què tal? Truco de RAC1, que hi ha l'alcalde.
3: Doncs et passo en comunicació.
0: Ah, perfecte, merci.
4: Digui'm.
0: Hola, què tal? Alcalde de Polinyà?
4: Bon dia.
0: No. Alcalde, està content per la victòria d'ahir al Gran Prix o què? Pinta bé el tema, eh?
1: No.
4: Sí, pinta bé, pinta bé.
0: Si acabeu guanyant, hi haurà, li canviareu el nom d'alguna plaça o fareu alguna estàtua en forma de vaquilla o algo?
4: La idea que vam dir nosaltres, perquè al final sí que es va dir que passi guanya, no? I la idea era fer una reproducció del mastodon.
0: Del mastodon.
4: Una rotonda o alguna cosa així, sí.
0: Però el mastodon aquest què és?
4: És un mastodon que es va trobar l'any 65.
0: Val.
4: I que és un mastodon del Miocè, de 15 milions d'anys, però era dels més ben conservats de tota Europa.
0: O sigui, perdona, teniu un mastodon a Polinyà?
4: Sí. Això. Bueno, no està a Polinyà, està al Museu de Barcelona.
0: Ah, us l'ha robat Barcelona, eh?
4: És com sempre, el centralisme.
0: Vull dir, Barcelona és la Gran Bretanya de Catalunya,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte, exacte.
5: O l'Aragó.
1: Jo tinc una pregunta. Què té a veure el mastodonte perquè, aquest amb Gran Prix?
0: Pues es veu que és una cosa que porta molt a Polinyà, que és el mastodon, és un emblema d'allà.
5: Però això és un animal?
0: Sí, clar, un mastodonte.
5: Ah, jo no conec.
0: Clar, però és una... Bueno, té 15.000 anys aquest mastodon, el millor conservat d'Europa.
1: A veure, un moment. Senyor alcalde, Déu me'n reguardi de qüestionar la feina d'un polític.
0: M'encanta perquè estem pensant en què és un mastodon, però no hem pensat que hem arribat a l'alcalde amb dues trucades, eh?
1: No, això és veritat, que accessible que és l'alcalde. Mm. Fins aquí tot bé, però jo penso, si vols fer un mastodonte...
0: Un mastodonte és com un mamut, mira.
1: Sí, però si tu vols fer això tan important, què té a veure amb el Gran Prix, això?
0: Bueno, perquè és un emblema, és una insígnia, no?, de
1: Polinyà. Si volen celebrar el Gran Prix, que fotin una vaquilla grossa, aquella tan divertida, que és l'emblema del Gran Prix, no el mastodonte.
0: Fotran un mastodonte.
1: Que foten lo que vulguin.
0: Bueno,
1: què m'has explicat?
0: Hem acabat parlant amb l'alcalde i he volgut investigar una miqueta per saber com ha anat el programa, perquè, clar, penseu que això ja està gravat.
1: Clar.
0: Vull dir que ja saps qui ha guanyat.
1: Migo.
0: Vosaltres ja sabeu qui
4: està
0: guanya?
4: Està tot gravat, sí. Sí.
0: Ai. Ai, i...
4: Ja se sap tot.
0: Ja
4: ho sabem tot, nosaltres.
0: Vull dir, vosaltres ho sabeu tot, eh?
4: Sí.
0: I pot ser que presumptament ja estiguis mirant on fer l'estàtua del mastodon a Polinyà?
4: No puc dir res.
0: Ah! Una pista tonta, no? No sé.
1: Ai.
4: No puc dir res, no puc dir res.
0: Presumptament?
4: No puc dir res.
0: Vale.
4: Encara queden unes quantes setmanes per veure-ho.
0: No vull saber qui guanya ni res, però Polinyà bé? Vull dir, quedem bé com a catalans?
4: Donem molt bona imatge. Molt bona imatge, segur. Ai.
0: Si Polinyà guanya el Gran Prix del Verano, des dels talonets del Versió RAC1 anirem a la inauguració de la plaça o de l'estàtua del mastodon, eh?
1: Ara!
4: Miradíssims esteu, si això...
1: Home! Interpreto, ¿vale? Interpreto.
5: Sí.
1: Per com parle i el to i la sonrejicita que deixa anar, Polinyà ha guanyat.
0: A mi també m'ha transmès una mica aquesta vibració, eh?
5: Home, escolta, si algú t'ha de guardar un secret, que no sigui aquest alcalde, eh? Perquè se li nota molt. No li digues un secret mai.
0: Ara és quan és un tio que és molt feliç i han perdut a la següent ronda, eh?
1: Bueno,
0: que tot pot passar, eh?
1: O que és molt conformat, saps allò de... L'important és participar.
0: Sí, hem guanyat un partit i ja està. Bueno, en fi, visca el Gran Prix del Verano i visca Polinyà!
1: Ara! Més maco.
6: Això és RAC1 Centrat.

0: Girls have a flappy giblets.
1: Déu-n'hi-do aquest tema, eh? Són els Viagra Boys, els nois de la Viagra. Sí, ho heu sentit bé. I amb aquest tema que es diu Home fet de carn, Man made of meat. Amb ells, amb els Viagra Boys, marxem cap a... Si tingueu un grup de música, sisplau, poseu-li un nom diferent. Sisplau. Marxem al butlletí de les 6, va. Notícies i tornem. El reconcentrat.

0: RAC1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda. A les 6, un incendi de vegetació a la B-250 al Prat de Llobregat obliga a tallar aquesta hora la via en els dos sentits de la marxa. El foc també ha obligat a tallar un carril a l'entrada de la ronda de dalt sentit Barcelona per la baixa visibilitat ocasionada pel fum. Els agents rurals afirmen que les flames han cremat 4 hectàrees fins allà i queda una dotació aèria i 10 de terrestres que remullen el terreny per evitar que les barraques de la zona quedin afectades. Encara amb el foc a Catalunya, el risc d'incendi continuarà demà sent extrem, a 37 municipis de 7 comarques i alt a 219 municipis de 23 comarques més. L'accés a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i l'espai natural del Montvell Marmellà continuarà restringit. Fora de Catalunya, un dels incendis que més preocupen hores d'ara és el de la Mierla, a Guadalajara, que des de dijous ja ha cremat 13.000 hectàrees. 800 persones han estat desplaçades. Algunes d'elles han estat reallotjades en albergs. En parla Mercedes Gómez, consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha.
2: Són aproximadamente cercano a unas 40 las que están ubicadas en el albergue facilitado por el gobierno de Castilla-La Mancha en Humanes, en Guadalajara. Y bueno, pues estamos a la espera de ver si es necesario también buscar otras ubicaciones que en estos momentos están procediendo a habilitar para los nuevos, como digo, las nuevas evacuaciones.
1: Fins al lloc dels fets hi ha 500 efectius treballant per extingir les flames, segons la Guàrdia Civil, que investiga l'origen del foc. Aquest podria estar relacionat amb l'ús de maquinària agrícola. Mentrestant, a l'Aragó, l'incendi que crema des de ja fa dies està estabilitzat. Pel que fa al trànsit, tarda de complicacions a les carreteres catalanes, ens en parla Mireia Camats, des del Servei Català de Trànsit.
3: Comencem destacant que l'autopista APC té retencions de Sant Celoni i Llinars del Vallès en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. També hi ha cua de Llinars la Roca del Vallès en sentit sud per un altre accident que restringeix un carril. A la mateixa APC hi ha 6 quilòmetres de retenció a Mont-roig del Camp en sentit nord per un accident que talla un carril. També hi ha lentitud i aturades entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca Soberats en sentit Martorell. A l'enllaç de la C31 amb la C65 hi ha retencions de Platja d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. A més de la C65 hi ha hagut un accident a Santa Cristina d'Aro en sentit nord i s'ha restringit l'accés cap a la C250Z. També comentar-vos que la Nacional 2 i a Quatordera en sentit sud. A la C32 retencions d'Arenys de Mar a Mataró i de Vilassar de l'Alella en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. A la C16 hi ha retencions entre Bagà i la Nou de Berguedà en sentit sud. A la C17 i a Quart Ripoll en sentit Barcelona. A l'antiga Nacional 2 i intensitat a Igualada en sentit est per un incendi d'un vehicle. A la Nacional 340 i a Qualvendrell en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Barcelona. A la C31 retencions de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord. I a la C32 retencions de Viladecans a Cornellà en sentit Barcelona.
1: I en plana internacional, el centre de per un terratrèmol de magnitud 5,1 ha causat 6 víctimes mortals. També hi hauria almenys una trentena de ferits. Després del sisme, hi ha hagut una rèplica de 3,7. Ha passat a la província de Chupaca, a la regió de Junín, a la serra central del Perú. Des del govern peruà parlen de nombroses infraestructures afectades, tot i que encara és d'hora per avaluar els anys. Els danys a les xarxes socials es poden veure alguns vídeos de testimonis que han viscut els tremolors. I ara els esports, Joan Ferrer.
4: El Mundial de Futbol queden menys de 3 hores perquè comenci la final entre Espanya i l'Argentina. Controls molt exhaustius en l'entrada al MetLife Stadium de Nova York. Enviat especial de RAC1 als Estats Units, Damià López.
5: Doncs el MetLife Stadium s'ha obert fa una estona ja per treballadors, per mitjans de comunicació. El cert és que les cues estan sent llarguíssimes, els registres, les mesures de seguretat són exhaustives perquè doncs avui és un dia en què hi haurà molta presència de personalitats destacades i serà el president dels Estats Units, Donald Trump, també de Mèxic, de Canadà, molta representació política, cultural, social. Hi haurà actuacions al descans de Shakira, Justin Bieber, també de Madonna, al marge de tot el que hi ha aquí representat esportivament. Per tant, hi ha molta seguretat. Els controls, com dic, són exhaustius. Tot va amb molta lentitud. Recordem que la cerimònia inaugural començarà una hora i mitja abans del partit i pel públic l'estadi s'obrirà un parell d'hores abans. Per tant, avui tot va una mica més lent del que és habitual aquí al MetLife Stadium.
4: En tennis, la catalana Paula Badosa havia de disputar la final del torneig Vita 250 de Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff, però per les pluges d'Iassi, l'inici del partit s'està endarrerint. Al Tour de França, el ciclista belga Remco Evenepoel s'ha imposat a la 15a etapa, quedant per davant del líder de la general, l'eslovè Tadej Pogacar. Demà el Tour s'atura amb jornada de descans i en motor avui s'ha disputat el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 amb victòria per l'italià Kimi Antonelli. Han completat el podi Charles Leclerc i el neerlandès Max Verstappen.
1: Pel que fa al temps, s'escapen ruixats a les Terres de l'Ebre, a l'àrea dels ports, fins i tot amb ganes que poden durar encara un parell d'hores més. Demà la calor s'intensifica una mica més, sobretot a l'interior del país, i podrem recuperar els 40 graus a la plana de Lleida.
0: Reconcentrats.

Encetem hora de nou el reconcentrat. Serem amb vosaltres encara fins a 8:45. Què passarà a 8:45? No sabeu el que passarà. Sí que sabeu el que passarà. Que explicarem aquí a RAC1 la gran final del Mundial de Futbol. Però això serà 8:45, amb en Mulló, amb en Puig, amb tota la tropa. Tota la tropa. Però abans, aquestes 2 hores i mitja que falten, reconcentrat. Amb coses de RAC1, coses, no coses, allò, coses en general, sinó coses bones, coses boníssimes, dels últims dies, de les últimes setmanes o dels últims mesos, aquí a l'antena de RAC1 i de tots els programes. I amb música, com aquesta dels Rolling Stones, Dead Flowers, un tema de l'any 1971. Es va publicar el dia de Sant Jordi de l'any 71, del disc Sticky Fingers. Anem a més coses. Anem, per exemple, al Via Lliure, que ja sabeu que sempre conversa amb gent interessant i aquests últims dies ho va fer amb en Hu Zhu, que és un cuiner que s'està fent viral gràcies a les xarxes socials. Bona conversa d'en Bundó amb en Hu Zhu. Via Lliure, el reconcentrat.

0: Va, que aquesta hora del dia, aquesta hora sobretot, ja comença a obrir-se la gana. Avui no tenim la Mireia Garbó, ja va venir ahir, ens va fer les propostes del vermut, però avui ens acompanya un cuiner, però és un cuiner i moltes altres coses, eh?, que ensenya especialitats asiàtiques a les xarxes, com per exemple...
1: Fideus saltats amb tofu i verdures. Una recepta vegana. Ara, en tofu hi ha dos tipus. Tot xicotet.
0: Tot xicotet, eh? Tot xicotet. Receptes fàcils, vídeos d'Instagram molt curts, molt divertits, com ara un altre clàssic, el pollastre amb salsa teriyaki.
1: Ara, la salsa és... Ficar una miquiva, setes o obertures, el que vulgui, no? Figues una miquiva a la seteta.
0: Fiques una miquiva a la seteta, no? I a fer xuf-xuf. O més fàcil, encara, un aperitiu.
1: Avui hem de fer un moñato molt especial d'estil japonès. Per a... acompanyar una miquiua a la cerveseta.
0: Per acompanyar una miquiua a la cerveseta. I ell, de fet, hi ha una frase aquí, a veure si podem tornar a escoltar-ho.
1: Avui hem de fer un moñato molt especial d'estil japonès per a acompanyar una miquiua a la cerveseta. Això és el millor a fer a Xina. A Xina més ràpid. Això és una faena de xinos, eh?
0: Això és una faena... de xinos, diu. Pel seu accent, deveu notar efectivament dues coses. La primera, que parla un valencià impecable, miquiua, amunt i avall. I la segona, que té aquest deix estranger, perquè en efecte ell és d'origen xinès, però té, com deia, un programa propi a la televisió a punt del País Valencià. Es diu Hu Jiao. Com estàs, Hu? Molt bon dia.
2: Molt bé, bon diumenge.
0: Molt bon diumenge.
2: Perfecte.
0: M'encanta la... Mira, he de dir que això és una petició personal a l'equip del programa, perquè... jo vaig trobar-me els teus vídeos a les xarxes i vaig pensar, això que nassos és. O sigui, quin tio, que divertit, que ràpid, que diferent, no? I hem de dir que la seva història és al·lucinant, ara us expliquem com acaba aquí, eh? Però, a més d'influencer de cuina, és professor, és actor, és periodista, és presentador i reporter de Punt, aquesta, la televisió autonòmica del País Valencià, però sobretot és un tipus que és un viatger. I, de fet, ens ha costat una mica trobar data per l'entrevista, perquè, noi, no pares, o sigui, estàs donant voltes per tot arreu.
2: A mi m'encanta, perquè jo normalment faig programa viatjant.
0: Sí.
2: Però la majoria de casos no me deixa o eixir de la comunitat o no me eixir d'Espanya. Entonces, aprofite. Quan tinc temps, pues, viatge fora d'Espanya, per tot el món.
0: I ara d'on vens?
2: Ara vinc d'un viatge de 2 mesos que vaig a començar de Barcelona.
0: Sí.
2: Vaig a agafar un ferri a Roma, després a Grècia, a Bulgària, a Romania, a Hongria...
0: Però, perdona, que has aprofitat el temps, no?
2: Aprofita el temps.
0: Sí, per favor. Això, però, en aquest cas, és oci o feina, el que has fet?
2: Per a mi ja no és diferència, era oci i feina, perquè a mi m'agrada viatjar. Entonces, si és oci... Jo no sé diferència. Quan jo faig viatge davant de la càmera, o faig viatge a sores, lo mateix.
0: A veure, jo us presentaré el Hu Jiao, perquè hi haurà gent que potser ens... ho he dit bé, ho estic dient fatal.
2: No, perfecte.
0: No, digue-ho tu.
2: Sí, perfecte.
0: Digue-ho tu com
2: ho digues. Si apitxes una mica, millor.
0: Sí, apitxo.
2: Apitxa.
0: Sí.
2: Hu Jiao.
0: Jiao.
2: Jiao. Ai, ara sí, apitxa.
0: Apitxa. Ell és una persona nascuda a la Xina. De fet,
2: sí.
0: A on de la Xina has nascut?
2: De Hunan.
0: Hunan.
2: De Su.
0: Ui, Hunan es va fer molt famós, eh?
2: Ah, d'un pobre d'arròs.
0: D'arròs?
2: D'arròs, ple d'arròs, la típica imatge, no? És de l'escalera d'arròs, d'arrossals.
0: Sí, eh?
2: El meu poble.
0: Bueno, clar, llavors acabes a València, que és un lloc d'arròs, també.
2: I quan jo vaig vindre a València no sabia que no sabia ni a paella. Que no sabia hi havia arròs. De veres, era la primera volta que vaig agafar una bicicleta, vaig a passar per la passalera eixa, que passava.
0: A l'Albufera i tot això.
2: Vaig veure immens d'arròs, vaig plorar, eh?
0: Sí, eh?
2: Jo dic, eixe és el meu poble.
0: Clar.
2: Jo crec que no hi ha ningú altre lloc a Europa semblava tant que el meu poble.
0: Que bonic, això.
2: Sí.
0: Escolta, Hu, quan... tu ets un xinès que, evidentment, la teva família no té res a veure ni amb Europa, em sembla, ni al País Valencià, ni molt menys. Per què acabes aquí? És a dir, què és el que va fer que vinguessis aquí? Quina idea tu tenies de... M'estàs assenyalant la imatge del mar.
2: La imatge de la mar. Sí.
0: El mar.
2: Que m'has dit que tenia una vista impressionant.
0: Sí, estàvem a la planta 15, teníem una vista que era extraordinària sobre Barcelona, pues, i es veia el mar. Sí.
2: Esperé esa vista, perquè jo quan era xicotet, una volta que vaig veure un documental sobre la cultura de la mar mediterrània, i allà va sembrar un llavor. I quan treballava a Pequín, una ciutat mega gran i tot això, un dia va arribar un correu de comerciants. Tu vols aprendre castellano i després ahí viure propet de la mar Mediterrània? I dic, Sí.
0: Però en un correu, un tipus spam, diguem-ne.
2: Sí, sí, sí, un spam. Aquells
0: missatges
2: de basura.
0: Sí, anuncis,
2: sí, sí.
0: No?
2: Anuncis, sí, sí.
0: Però clar, tu vas veure que deia, vols conèixer el mar Mediterrani? I tu vas dir, home...
2: Sí, clar que sí, això.
0: Si tu se t'havia clavat, quina edat devies tenir, creus, quan vas veure el documental aquest?
2: Això tenia 12.
0: 12 anys?
2: 11 anys,
0: sí. I et vas quedar tan impressionat que vas dir que algun dia m'agradaria veure-ho, sí, això. Ho vas dir als pares, això?
2: Jo, la primera volta que li vaig veure, sí, i li vaig dir a mon pare i ma mare, i jo dic, no, impossible, com vaig allà i aprendrà un idioma que tu eres molt, molt roïn de les idiomes.
0: Roïn?
2: No se creu.
0: Representa que ets dolent amb idiomes, et
2: molt, deia? Molt, molt dolent. De veres, perquè jo quan era xicotet sempre s'agava, no sé, una nota de dos d'anglès. Que mon pare, que no podia suportar-me, dic, no, vols, impossible, fill, com no és tan difícil, jo t'acompanyo. I nosaltres, els dos, vam aprendre junts.
0: Ah, sí? L'anglès?
2: Anglès. Després mon pare parlava millor que jo. És el cas.
0: Escolta, però els teus pares a què es dedicaven? O sigui,
2: Cercava de taller.
0: El taller. Mecànic, o no?
2: De setges.
0: Ah?
2: De com saps, de setges? Setges?
0: No ho sé què és. No,
2: setges com sellos.
0: Ah, segells.
2: Segells.
0: Segells. Un taller de segells.
2: Sí, de segells, teatre sanal.
0: I tu, cap a on anaves, professionalment parlant? Què havies de ser a la Xina? Tu?
2: Jo, la veritat és que a Xina viatjava també una mica, però a aquesta època, quan vivia a Pequín...
0: Estudiaves.
2: Sí, estudiaves, mentrestant vendia pintura.
0: Ara ets un venedor de pintura.
2: Sí, jo feia
0: de comercial.
2: De comercial, una mica, sí.
0: O sigui, anaves porta a porta, dir, sí, mira, sí, tinc aquest producte...
2: Ai, era molt dur, perquè són edificis sin acabat. I entonces, clar, no hi ha ascensor i tot, i tu vas caminant per l'escalera... Sempre un dia morta, quan jo vaig vindre així, a Barcelona, que sí, hi havia, que vaig, la última morta, vaig a trobar a Pagón.
0: Sí, l'apagada, l'abril,
2: sí,
0: això.
2: Sí, sí, sí,
0: no?
2: Això. I llavors caminava per les escaleres prendre la pintura.
0: Que fort. Escolta'm, tu veus aquest missatge i dius, me'n vaig a estudiar,
2: sí,
0: cap allà. Els hi dius als teus pares?
2: No se creia. I me va posar aquest exemple, com en anglès no pot ser, i no, espanyol, no. Entonces era, me rechazaba directament, però en aquella època el meu germà vivia amb mi a Pequín, sí, i treballava com cantant. I me soportava, eh? Dic, ai, tu sí. Ah, tu fas el que vulguis, però si serà per diners, que som xinès, no passa res. Que m'ajudava i hem vingut.
0: On vas anar a parar? A quina ciutat? Perquè no sé què podies triar, o no sé si el correu deia Madrid, Barcelona, Sevilla... O...
2: Jo no, jo tenia molt clar que jo volia viure en una ciutat i proper de la mar.
0: Ah,
2: i llavors tenia tres opcions. Barcelona, la primera, sí, perquè és més conegut. No, jo, de veres, que només coneixia Barcelona i Madrid.
0: Clar.
2: I després, a València i Màlaga. I Màlaga, jo mirava la mapa i digo, això no pot ser, està molt, molt proper del desert, que feia molta calor. I Barcelona, perquè a aquella època jo vivia en Pequín.
0: Sí.
2: I llavors no volia una ciutat massa gran, és com si fos ahí un cacalló per sèquia, molt difícil.
0: Cacalló per sèquia.
2: I llavors jo dic, ah, València bé. València sembra el tamany i no
0: ideal.
2: És molt gran, ideal. Mm-hmm. Però no sabia res, com li vaig dir, No sabia ni existia la llengua, el valencià, la paella, zero.
0: Clar, tu aterres a València, no saps res.
2: Zero.
0: No parles castellà.
2: Zero.
0: No parles català, evidentment. No saps
2: anglès,
0: que existeix el català.
2: Ni anglès.
0: Ni el català ni el valencià saps que existeixen.
2: Zero.
0: Què és el primer que vas veure quan aterres a València?
2: Mira, doncs jo vaig arribar així en l'època de Nadals, que no hi havia molta gent.
0: Quin any era, això?
2: Que fa 14 anys.
0: Uau.
2: Entonces, jo vaig arribar així, és Nadals, no hi havia molta gent, i clar, jo portava només una direcció. I entonces jo mirava la direcció i mirava tot el cantó, no?, que posava,
0: sí,
2: el nom de...
0: El nom dels carrers, no?
2: Sí, que posa el calle, ta-ta-ta-ta-ta, i per què així pone carrer? Jo no, i este te veres, estava perdut.
0: Tu en el teu paper deia calle no sé què,
2: sí,
0: i tu veies que no hi havia calles enlloc.
2: No, calle de què? No.
0: Calle, però si no...
2: Sí, és el primer contacte.
0: Que te n'adones, sí, que aquí passa alguna cosa.
2: Sí,
0: no?
2: Alguna cosa especial, sí.
0: Tu venies a veure el mar, bàsicament, no?,
2: sí,
0: el Mediterrani.
2: Sí.
0: Quina va ser la primera reacció quan veus el mar per primera vegada?
2: Prolava, de veres. El meu perfil de WhatsApp, durant els primers 8 anys, és el primer imatge quan jo vaig veure el mar. Jo vaig fer un selfie i vaig posar aquest selfie durant 8 anys.
0: Que fort. Era com te l'imaginaves?
2: La veritat és que a mi, quan tu estàs ja proper a la mar, a mi no, al final no me vaig tots els dies a la platja, no, però és aquest color. És com prinyava, no? Quan el sol faig allí... És que te sentia com molt relaxat i te sentia com... Uau, com que existia una cosa tan blau, tan especial.
0: És veritat que el sol a València és una cosa espectacular.
2: És especial.
0: La llum de València és increïble.
2: És especial, de veres. Mm. És de categoria internacional,
0: I tu arribes i no tens ningú, no coneixes ningú.
2: Zero.
0: I això és fàcil de portar?
2: No, molt difícil. Especialment en Nadal, que no hi havia ningú. Quan vaig arribar el primer bis, que no hi havia ningú. Que jo, en aquella època, volia comprar alguna cosa, no me recordava que vaig a un supermercat que comprava una birra. Una birra. Mm-hmm. No me hi deixava. Perquè pensava que jo era xicotet.
0: Menor d'edat.
2: Menor d'edat. I me preguntava, què és DNI, no sé què. Jo, clar, jo no entendia res. Dic, que difícil. Però després dels reixos va arribar una família dels italians. Uh-huh. I ells xerra molt. I m'ajudava molt. Jo, clar, amb les quatre coses que jo sepa, en castellà, i li comunicava amb la mà, amb la traductora, i jo he tingut molta sort, perquè a mi m'agrada molt xerrar. I d'ahir, ja, gràcies a aquesta família italià, imagina, que va entrar ahir, amics. Mm. El món de...
0: Sí. Ja tens alguna cosa, algun entorn, no? Tens alguna persona de referència. I el valencià, quan apareix? Perquè tu parles molt bé el valencià, com estem sentint. A més, amb tots els deixos, amb les paraules pròpies, no?, de l'idioma.
2: És que jo vaig aprendre valencians per la gent, mm-hmm. De veres.
0: Per sí? Tu no has estudiat valencià?
2: Zero. No, jo no vaig anar ni una volta a una classe, ni...
0: És que saps què passa? Uf, sí. És que això és impressionant. Aquí tenim un debat des de fa molt de temps, i a vegades ens ho creiem, els catalans,
2: sí.
0: Que oi, hi ha gent que diu, oi, és que la gent que ve de fora, pobres, saben parlar castellà, però el català és complicat,
2: I... Com és complicat? No és complicat. És complicat. Jo crec que és una cosa, simplement, de respecte. Clar, tu, per exemple, tu vas a un poble, tot el món, el teu voltant que parla una llengua, tu has d'entendre que ells no fas el favor de canviar la llengua per tu. Tu has de, no sé, que una mínima de respecte, pues, intenta d'entendre alguna paraula, no és tan diferent. Una volta que tu ja sàpigues castellà, no és gens difícil. Mm. De veres, jo no crec que és fàcil, però no és com el xinès.
0: Exacte. Sí. El xinès és difícil, no?
2: El xinès, si compara, hi ha tanta diferència, però el castellà, el català, no hi ha tanta diferència.
0: Però tu deuen haver parlat sempre castellà a tothom que et trobes, no? Perquè això també ho tenim, tant els catalans com els valencians, que si veiem algú que per aspecte no és d'aquí, directament li parlem en castellà.
2: Això no està bé. Això com... Si tu fas primera cosa allà a Xina, la gent de fora com va aprendre? Impossible. Entonces, jo crec que és una cosa... Jo crec que no és una falta de respecte, és el respecte, no? Que jo contestava, tu si mira, el primer programa que jo feia, sí. Se deia Loving Comunitat Valenciana, uh-huh. Jo no parlava. I en la tele, jo parlava només castellà i mal. Jo parlava castellà mal, però quan puga, jo deia, hola, bon dia, com estàs, adeu. Ah, que bo, de categoria, molt especial. No passa res, poquet a poquet.
0: Tu veies, no?, que la gent, a la mínima que tu feies el mínim esforç de parlar amb una paraula en valencià de cop, tothom feliç, no?
2: No, és feliç i d'aprope, no? Que jo ara jo puc dir que jo tinc família a València gràcies a la llengua. Mm. Perquè és que tu, quan tu parles la llengua, ells també t'apropa. D'ensenyar coses més autèntiques, no? Mm. Perquè si tu, i en principi ja mostra de que, ai, que tenim una distància, que som molt diferents, clar, que com vas a fer una família, vas a tindre una família, és molt difícil.
0: Clar. Deixa'm preguntar-te també, perquè m'han dit que tots aquests anys has après, per exemple, embarbussaments, no? Això de frases complicades. Com per exemple?
2: No tant.
0: No?
2: Jo he après coses molt col·loquial, i això és teveres, com si fora menjar esperes i cacares sinceres. Coses
0: com
2: així.
0: Com torno a dir això?
2: No, això és una frase feta molt popular ahí a València.
0: Com és, a veure?
2: Això és teveres. com si fora menjar peres i cagar senceres. Autèntica.
0: Això és de veres, fora com si...
2: Com si fora menjar...
0: Com si fora menjar peres i cagar senceres.
2: Així no. Són coses molt... És molt autèntica.
0: Has vist que... Suposo que això passa una mica també al País Valencià. No som escatològics, no? Sempre el cagar i el...
2: Molt, molt, molt. Cagar, menjar i totes les fruites són coses molt sexual. Sí.
0: Això
2: sí,
0: a la Xina no passa?
2: No, no. Nosaltres som molt familiar. Això no és com de la figa, de, no sé, de peres, de creies, de no sé, de qualsevol, d'un nap. Qualsevol cosa se relaciona amb coses molt... no? Coses ahí de coses... Sí o no?
0: Sexuals.
2: Sexuals.
0: A la Xina no, eh? No es fa comparar. Comparativa sexual.
2: No, no pot ser.
0: Però perquè fa vergonya o es considera de mal gust.
2: No, ja, jo crec que a Xina ja, per exemple, tu no fas una broma d'aixòs a ton pare.
0: Clar.
2: Jo a mi una de les cultures més gran, sí, quan jo vaig viure a una família valencians, a mi me costa molt dir les nom de, per exemple, la tia, no, el mare d'un amic valencià.
0: Sí.
2: Jo no puc dir-li Carmen, no.
0: No, per què?
2: No, en Xina no existeix. Si una persona és major d'edat, encara que sigui un anyet més que tu,
0: sí,
2: tu no pots dir. Tu o és tia, o és germà, o és iaia, o és abuela, o el que siga. Tu no pots dir el seu nom.
0: El seu nom propi no li pots dir.
2: No.
0: Perquè és una falta de respecte.
2: Una falta de respecte molt gran.
0: Sí, eh?
2: Sí.
0: Li has de dir pel càrrec que té dins la família.
2: Això.
0: Iaia, això, mama, no sé què.
2: Sí, però això que és molt difícil de... Hi ha l'entorn familiar, és molt difícil de fer promes així.
0: Sí. Escolta, i amb la cuina què? Perquè has dit que de cop el paisatge, no? L'Albufera et va semblar ser el teu poble, Hunan, no?
2: Sí.
0: Amb la cuina també et va passar alguna cosa? Perquè són molt diferents, en realitat, no? Les cuines xineses i valenciana.
2: És diferent, però també és molt paregut. Per exemple, a València és molt paregut. Nosaltres tenim taronges, tenim mandarines, arròs, però la forma de cuinar és diferent. Mm. El concepte és molt diferent. Per exemple, jo acabo de dir a també uns companys teues, jo vaig vindre així, jo no tenia molt de coneixement, jo m'agradaria conèixer més a Catalunya, però tenia una oportunitat, aquest programa, l'última temporada, vaig vindre així 20 dies,
0: sí,
2: jo dic, aquest concepte és molt especial, que així, com hi ha muntanyes molt altes i la mar impressionant, mm-hmm, que feu moltes prats, mai muntanya.
0: Sí, però, a València no es fa tant això.
2: No, ni València ni Xina. No? Te veres,
0: però... Perquè és una barreja estranya o a tu t'ho sembla estranya?
2: Bueno, un coní, una llangosta, no sé com dir-te, eh? És molt rica, però sembla, no sé, que mengeu coses molt... Molt, no?
0: Sí, estranyes, no?
2: No, especial. És especial.
0: Pollastre amb gambes, no? És una cosa
2: pollastre
0: també...
2: amb gambes, moltes coses així. Però bueno, si és... No, umami.
0: Sí, umami. Escolta, ell té un programa de televisió que, a més, he de dir que el nom és extraordinari, no? I que, perquè ha parlat de hulobing, no? Això de sortir, sí, sí, al carrer, de veure, no? Un programa que va presentar fa anys. Crec que el que tens actualment és aquest que sentirem ara...

0: i que es diu...
1: M'encanta. Chino Chano.
2: Original, eh?
1: M'encanta.
2: Molt original, no? I molta gent pensava que el meu nom, perquè la gent d'ací, que parla català, valencià, sí, coneix l'expressió, però molta gent
1: Chano.
2: No el sabia i pensava que el meu nom és Chano. De veres, de veres.
1: Clar, sí. Perquè la gent deia el Chino Chano.
2: Chano, i pensava que el meu nom és Chano. Perquè no, si no coneix la expressió, no sabia...
1: O sigui, la gent et cridava pel carrer dient-te Chano.
2: Chano, sí, sí, sí. El Chano, jo dic, però què fas? Per favor. Sí, sí, sí.
1: El Chino Chano. Perdona.
2: No passa res.
1: Oh, em sembla extraordinari. Clar, però tu, quan et van dir l'expressió aquesta, del Chino Chano, devies pensar...
2: No, a mi m'encanta.
1: Aquesta gent...
2: No, okay. No, és una mica, en principi, clar, jo no coneixia l'expressió. Després, jo deia, el concepte està bé. No?
1: El concepte està molt bé.
2: Sí,
1: a poc a poc, tranquils.
2: A poc,
1: no?
2: Tranquil, viatjant, ahir...
1: Caminant.
2: Caminant.
1: Sí, perquè de fet, no, només es pot anar xinuxano caminant.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè no pots anar amb cotxe xinuxano.
2: No, no,
1: si
2: no.
1: Vas caminant,
2: no. I coneixes lo més profuns de cada poble.
1: Clar.
2: Lo més autèntics.
1: La idea és teva, el nom? O no?
2: No, la idea és de la productora.
1: La productora.
2: Sí,
1: i tu, però... quan te la presenten, què dius?
2: Hi ha gent també me diria Chino Chano, a València jo, la gent me coneix com Chino Chano, això de veres.
1: El programa de què va? Perquè hi haurà gent que no... Evidentment, la
2: és
1: majoria
2: com el
1: no
2: foraster.
1: Com el foraster.
2: És com el foraster.
1: Vas als pobles.
2: Vas al poble una setmana, i en principi era que me convence el poble, que me mostra el millor del seu poble per a convencer-me que el meu poble és el millor del món mundial,
1: clar,
2: i tu has
1: clar.
2: De quedar-se viure del meu poble, és el concepte. Jo aprofite d'aquest concepte, vaig a conèixer moltíssimes coses impressionant de País Valencià, de veres, impressionant.
1: Quants programes heu fet d'aquest?
2: Uau, és un molt, són set, no sé, sis temporades.
1: Sis temporades, eh?
2: Cada temporada és 11 capítols, i són molt, jo he reconegut més de 100 o 120 pobles diferents, i l'última temporada va ser tota Espanya, tota Península. Vaig vindre ací, a Carícia, a País Basc.
1: Vas anar també a Catalunya, eh?
2: A Catalunya,
1: què vas visitar?
2: A Montseny i Costa Brava.
1: I la Costa Brava?
2: Ai, bonico. Que vaig entrevistar molta gent d'ací, i després sí que hi ha una mica de diferència d'ací a València, eh?
1: En què li trobes la diferència entre Catalunya i València?
2: Jo crec que ací és que més proper de França, que té més la influència de França,
1: sí,
2: com parleu,
1: clarament.
2: Com us expresseu.
1: Sobretot, com més al nord vas,
2: sí, sí, sí.
1: És clar, si t'acostes més a l'Empordà, notaràs que la influència francesa
2: sí,
1: és
2: sí, molt
1: normal, és molt alta.
2: Molt evident, molt evident.
1: Exacte,
2: sí,
1: exacte.
2: Sí, sí. I damunt, jo crec que la gent de València són molt de terra. Són molt de terra, l'expressió ja se mostra. Entonces, així jo crec que està, com està més connectat amb en general, no? França, Itàlia, tot això. Entonces, una mica més internacional, sí.
1: Tu ja t'has establert a València.
2: Sí.
1: Tu et sents valencià?
2: Jo sóc valencià.
1: Tu ets valencià.
2: Ja, jo per a mi, jo ja... Jo quan vaig tindre un mal son, és en València també.
1: Penses en valencià,
2: sí,
1: i somies en valencià.
2: Sí, sí, sí. Per exemple, jo quan vaig decidir, perquè jo me va dir que tu fes algo en xarxes en Xina, i digo, és que me costa. Parla en xinès davant de càmera, me costa.
1: Per què?
2: Perquè jo ja expresse d'una manera en valencià, per a mi és més natural. En castellà, vale, bueno, me costa una mica més, però valencià per a mi és com una llengua vehicular, quan jo expresse este ju, no? Este ju de Mediterrània, això.
1: Has fet família?
2: La meva família encara no ha vingut, però el meu germà sí que ha vingut.
1: No, però aquí, vull dir,
2: aquí,
1: parelles
2: sí,
1: o...
2: Sí, sí, sí, sí, sí, un futur sí, però encara no... Sí, tinc una parella, però és de Taiwan. Entonces, ara encara estem així buscar una manera de solucionar el tema de papers per als immigrants. Això és un tema molt complicat.
1: Parlant dels immigrants, quina relació tens amb els xinesos de València, amb la comunitat xinesa habitual?
2: Jo, en principi, els primers 3 anys, com no tenien contacte i tot això, jo donava classe per als xiquets que van néixer de València, perquè ells tenen un problema molt gran, perquè van néixer així. Son pare i sa mare, tota la cultura portava de Xina, entonces la seva família té moltíssims problemes per a aquesta cosa. Entonces me demanava el favor d'ensenyar-li de la cultura xinesa. per a no sé, construir un el pont, no? Perquè és un problema molt gran.
1: Sí? Que tu creus que estem molt separats?
2: Està molt separat perquè, clar, els xinesos treballen sin parar, no dedica molt de temps a cuidar els xiquets, van a les escoles públiques i parla valencià, parla anglès, però no parla xinès. I amb les son pares, sa mare, com pensa el món, com veure el món és molt diferent. Entonces, jo intentava, quan era mestre, pues ensenyava per què ton pare i ta mare pensa en aquesta manera. No és ninguna bogeria, perquè que porten una cultura molt diferent, però has d'entendre, i només així.
1: Acabo, la teva família a la Xina sap que ets famós aquí?
2: No. Zero, zero, perquè jo no mostrava zero de que va, que tu ta, que parla tal.
1: Tinc un programa de tele. Que...
2: No, zero, zero, no sabia res. Però jo intente que convida a ells que vinguera, que coneix el meu llar també, la família meua, d'ací. Jo crec que és una riquesa. Una persona se pot viure de dos voltes, igual dos voltes a la teva vida. Això és el millor del món mundial.
1: És una persona fascinant, la història és fantàstica i ell comunicativament és un animal. Es diu Hu Jiao, el podeu seguir a través de les xarxes, però a través de programes com el que està fent... Bueno, no sé si continuarà Xino Xano.
2: Jo espero que continuï, sí.
1: Xino Xano, l'apunt, i si no, d'altres projectes que puguin sortir en el
2: futur. Així a Catalunya, me cride, també.
1: També podem fer-ho. Hu, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Així sona. Reconcentrat.
3: Da igual dónde estés,
4: da igual cómo lo vivas.
5: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
6: en la misma jugada,
7: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
8: cuando todo eso llega,
7: entonces sí, entonces somos una.
9: Somos una.
10: Somos un
11: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
12: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
13: Carglass canvia, Carglass repara.
14: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
15: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
16: El nou Moda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
17: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
18: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
19: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
20: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.

0: vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
2: Sona bé.
1: 4,3 litres de consum al 100.
2: Sona a Qashqai e-Power.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: RAC 1.
5: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El seu nom, sisplau?
6: Òscar Andreu, de la competència, RAC1.
5: Sí, ja el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7, a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
6: Sí, però...
5: va arribar tard a fer el programa.
6: Sí, dilluns.
5: M'equivoco?
6: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
5: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit, tenint totes les converses gravades,
6: no
5: sé que vulgui que les fem públiques.
6: No.
5: Se'l sent dir moltes vegades, vostè no sap qui sóc jo. Amb to amenaçador.
6: No,
5: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabia...
6: A veure, un moment, no vaig fer...
5: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
6: No és veritat.
5: Ha d'anar a la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a cala John Cole.
6: Escolti, que no.
5: Snorkel, El busseig d'Escobar.
6: No!
7: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
8: RAC 1. Tots som un milió.
9: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
10: Vídeos i històries exclusives.
9: Notícies.
10: Entrevistes.
9: Reportatges.
10: Descobriu com és la ràdio per dins.
8: Twitter. RAC 1. Instagram i TikTok.
10: RAC 1 oficial.
8: RAC 1.
10: Seguiu-nos.
8: Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat. Amb Edu de Batlle.

0: Sir Elton John també el reconcentrant. Li podia faltar ell. Per donar pas al següent tema, que és del vostè primer. Fa uns dies van visitar Reus amb motiu del centenari de la mort de Gaudí, de la inauguració de l'Institut Gaudí aquí a Reus, que repassa, evidentment, l'obra i la vida del gran arquitecte. En Marc Giró i tot el vostè primer hi van anar i van parlar amb un munt de responsables d'aquest Institut Gaudí, amb una mica de Riudoms flotant en l'aire, la presència també de Riudoms, i d'aquesta rivalitat. L'Institut Gaudí, el vostè primer, ara el reconcentrat.
1: Ara aniré a entrevistar immediatíssimament a la Tete Cabré. Amb tots vostès un aplaudiment, ja veuràs que ve. A veure. Tete Cabré. Tu ets doctora en periodisme i comunicació i experta en Gaudí i, a més, guia externa de la Sagrada Família.
2: Sí.
1: Es veu que es fots uns viatges als nord-americans que flipen els nord-americans amb la Sagrada Família i les teves explicacions, no?
2: Sí.
1: Estan molt interessats els nord-americans.
2: Però t'he de dir que venen molt preparats, eh? Que abans de venir han fet els deures
1: i
2: s'han mirat documentals, han anat a conferències i quan venen et pregunten ja directament les coses, no? On tens aquell símbol? On tens aquesta capella? Perquè ja venen preparats. I això de la gent d'aquí no ho fem, eh?
1: Tu ets una torradeta, de Gaudí, em sembla, o sigui, tu saps
2: torradeta
1: tot.
2: Torradeta i mitja.
1: Torradeta i mitja. Quan et ve això, la torramenta per Gaudí, quan et ve?
2: Em sembla que em ve ja el braçolet, no?, al néixer, perquè, bueno, tota la gent d'aquí a Reus som tots gaudinistes, evidentment.
1: Sí? Tothom,
2: no?
1: És gaudinista?
2: Tothom sap la vida de Gaudí, ens fem tots de memòria aquí.
1: Le Corbusier re, no?, diguéssim. Le Corbusier, també.
2: També, també.
1: També. I llavors, bueno, com digui, senyora?
3: De Riudoms.
1: Vostè, ara parlarem vostè perquè vostè m'ha ensenyat una foto que llavors amb la Pepi ens farà gràcia de veure-la.
2: Sí?
1: Sí, ja veuràs. Vostè, i què tal de Riudoms, ve o no? A veure, què?
3: Nosaltres pensem que va néixer al mas del Calderera.
1: Ah, bueno, perquè hem de dir que la família del Gaudí tenia distints mas.
3: Els pares són calderers i són de Riudoms.
1: Ja, senyora, però vostè troba que els hi ha d'aixafar. Vostè és molt valenta, perquè venia a Reus, envoltada de la gent de Reus,
3: no.
1: A venir a reivindicar, fantasiosament. Bueno, però devia... I llavors això ja el fa de Riudoms. Però el mà... Saps què vull dir?
3: No, jo no dic res. Jo dic...
1: Senyora, vostè es vol aixafar a tot el centre de Gaudí d'aquí de Reus?
3: No, ho xafo.
1: Quan aneu a Riudoms i voteu al centre de... És que clar, jo què sé. Pues ara vas a Riudoms i et fots al centre de Gaudí a Riudoms i endavant amb la cosa immersiva i tal. Però clar, que no pot ser és no invertir un puto duro. Nadie, que és de Riudoms, i aquí estem els de Reus remant pel tema de Gaudí. I ara ve ella aquí en plan terrorista de l'alcaldessa. Digues, si no riguis tant, perquè és que no té gràcia.
3: Si no passa res. Jo és que nosaltres som nascutes a Riudoms.
1: Però tu hi eres, tu eres llevadora.
3: No, a veure.
1: Quina edat tens?
3: Ho dic, perquè, jo, no, tinc 61 anys.
1: Tinc 250 anys i era llevadora de Gaudí que estava allà a Riudoms. Però bueno, clar.
3: 61 anys.
1: Però tu dones la sensació d'unes persones que tenen casa a Reus faran que la seva senyora neixi a un mas, que allò hi havia una pols i hi havia una cosa horrible.
3: Es pot visitar el mas de la Calderera, eh?
1: Què?
3: Però és nou. Es pot visitar, eh?
2: S'ha de dir que és un mas construït als anys 20. El mas de la Calderera de l'època de Gaudí era un cobert petitet.
1: Era un cobert, però què tenia? Que era Jesús de Nazaret, Gaudí?
4: Era un mas per anar a fer feines del camp.
1: A veure, no, aquesta senyora ens està torpedent.
5: Ens està torpedent. No, però no trobes... En el fons, jo trobo que és bonic, perquè al final...
1: Molt?
5: No, sí, és...
1: Una dona equivocada?
5: No.
1: Una terrorista? Ara, policia!
5: No. Ara explicarem per què és bonic. No, perquè dona l'oportunitat, al final, que surti el tema de Riudoms, dona l'oportunitat d'explicar les històries que s'han muntat al voltant de Gaudí i la realitat empírica que hi ha amb els documents. Llavors, és veritat que Gaudí visitava molt Riudoms perquè hi havia la família, per part de pare, la mare era de Reus, la mare. On parirà una mare? On parirà una mare?
1: Oh, jo crec que Reus.
2: Si és de Reus, a casa dels seus avis.
5: No, la qüestió... Bueno, que dona l'oportunitat, no?, d'explicar que és veritat que el vincle entre Reus i Riudoms és històric, no tan sols per la figura de Gaudí. Estem a 3 quilòmetres, estem molt a propet i, per tant, tenim molt moviment amunt
1: i avall. O sigui, a veure, per dir-ho clar, Riudoms és un barri de Reus, senyora, que això digueu ja d'una vegada. Això li va passar a la vida de Gràcia. Li va passar a Espluga de Llobregat.
5: No.
1: I li passarà a Reus abans de Barcelona, que acabareu sent un barri de Barcelona. Joder.
5: No.
1: De Riudoms, de Riudoms.
3: Riudoms és un poble, eh?
1: Va.
2: Ai.
1: Bueno, llavors, què
5: vols dir? Marc, jo crec que a Reus et deixarem tornar a entrar. A Riudoms no ho sé.
1: Com una cosa. On va néixer Gaudí?
3: En el Mas de la Caldera.
1: Una fanàtica, és una fanàtica. Bueno, a veure, Tate, ens has d'explicar algunes anècdotes de Gaudí que no sapiguem. Per exemple, es veu que aquest home portava les butxaques què?
2: Avellanes. Yeah. I si vas a veure aquest monument que s'ha inaugurat aquesta setmana, que és del Joan Sarrià als peus del campanar, sí, que és veuràs unes avellanetes posades damunt d'una taula.
1: Val.
2: I un rosari i un sombrero.
1: I avellanes per què les portava?
2: Home, perquè era una cosa energètica. Ell era vegetarià, seguia la dieta
1: del doctor Naip.
2: Sí.
1: I de qui seguia la dieta?
2: Del doctor Naip.
1: I quina és aquesta dieta?
2: K-N-I-P-P.
1: Bueno. Et dic una cosa. Ara la gent està torradíssima. Ahir al programa n'hi havia una que va explicar que es va ficar un tubo per l'ano, que era allò. Es va hidratar el colon. O sigui, la gent ara li diu, estàs hidratant el colon. I ja vàries s'han apuntat a la hidratació de colon. És increïble. Si ara vosaltres heu de fer, t'ho dic també...
6: Limpieza anal de colon.
1: Limpieza anal de colon, alcaldessa. O sigui, increïble. Bueno. Ho dic perquè ara la gent diu, bueno... Mira,
5: crec que el de Gaudí...
1: No.
7: Gaudí menjava avellanes. Les avellanes...
1: Ho dic perquè ara tu poses amb solfa la dieta de Gaudí i la gent s'hi apunta.
2: Bueno, és que ho feien...
1: Perquè la gent som idiotes.
2: Ell no era un bolet que ara faré dieta. Ho feia el seu pare, ho feia tot el seu entorn, perquè ell era un home de molt avançat a la seva època, amb tot. I llavors ja anava sense mitjons a l'hivern, es deixava amb aigua freda, perquè era un home sa. Fixa't a les fotos, ell té 73 anys i està com un gínjol i camina i tal. Si no l'hagués pel carrer, vull dir que camina... Sí. És que tinc que parlar tan ràpid per estar al teu nivell que llavors m'ha fet les paraules.
1: Clarim.
2: Caminava pel carrer molt de pressa.
1: Sí, clar.
2: I si no l'hagués atropellat el tramvia, hagués viscut molts més anys.
1: Els tramvies també, quin perill.
7: I què menjava?
1: Exacte, digues la dieta. Perquè...
2: Doncs mira, menjava carxofes crues amb oli d'oliva. Es partia un ou ferrat amb qui tingués al voltant.
1: Què vols dir això? No
2: entenc. Que menjava molt poquet, era molt frugal. Menjava poquíssim i menjava avellanes, productes vegetals, oli d'oliva, i es vigilava molt.
1: Aquesta és la dieta del doctor quin?
2: Naip.
1: I d'on va treure aquest?
7: Era com un monjo suís, no?
2: Sí. Pensa que a l'època de Gaudí ja hi havia nudisme a Barcelona, ja hi havia vegetarians, tenien les seves revistes, hi havia una cultura molt avançada per la seva època a Catalunya.
1: Tens la sensació que ens vam estancar, diguéssim,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Però ara, en aquell moment, sí.
2: Després de la Guerra Civil hi va haver una regressió i tot es va perdre, però abans de la Guerra Civil...
1: No, és que el feixisme és una regressió, però, vamos, clarament. I a més hi ha gent que hi deixa la pell. A la pell. I llavors, escolta, les avellanes aquesta vegada les repartíem als xavals, criatures que trobava pel carrer. Diu, nen, una avellana. El que feia les tietes abans, que et saps les tietes que tenen un carmel.
2: Doncs ell donava avellanes.
1: Clar, molt bé. Després necessitava el mar. Gaudí necessitava el mar. Aquí el mar està molt lluny o molt a prop d'aquí?
2: No, mira,
1: sí. I quina platja tenim aquí?
5: Cambrils, Salou.
1: Ah, Cambrils, Salou, molt bé, molt divertit.
2: Sí, i ell tenia la necessitat física de veure el mar i cada diumenge anava caminant a l'Escullera. Després d'anar a missa a la catedral, baixava caminant a l'Escullera del Port i es feia acompanyar d'aquests estudiants que érem com voluntaris de la Sagrada Família, el Puigboada, el Quintana, el Bergós, el que has dit abans, el Sugranyes, i anava amb ells la filla de Sugranyes, que es deia Conxita Sugranyes, que va morir fa molts pocs anys,

0: Reus,
1: Reus al món,
0: passa
1: sí,
0: per,
1: sí.
0: O sigui, o tot passa per Reus, o sigui, és que tu ara qualsevol rasques i pum, està Reus allà implicada. Una cosa, i, el, i a, la seva creu va ser no haver-se pogut casar.
2: Sí, això Pablo ho arrossegava com una creu, perquè ell era un home de família i la primera novia important, la Pepeta Moreu, que era de Mataró, li va donar carbasses.
0: I no va conèixer la Pepeta Moreu de Barcelona?
2: O... Era la professora de la cooperativa obrera madronense, on ell treballava el 1883. I llavors...
0: Fet i què?
2: Qui? Ell va fer aquells arcs parabòlics metàl·lics que ara es visiten. Ara és una sala d'art i es visita, està al costat de l'estació del tren.
0: Sí.
2: I llavors ell anava allà com a arquitecte, perquè aquest senyor que ho portava, el Salvador Pagès, era amic d'ell.
0: Sí.
2: I era un senyor que també estava vinculat a Reus, també havia fet coses a Reus. I llavors ella era pianista, estava separada, havia tingut un fill. Ella. Era una dona molt adelantada al seu temps.
0: Com per casar-se, com nosaltres, que ja cases i ja quan fas la volta, fas una volta i llavors dius, bueno, ja ho he conegut tot. Passo dels tios, ara qualsevol... No, ara tu no sé si estàs casada o no, si t'ho puc preguntar.
2: Sí.
0: Però ara tu, per exemple, Déu no ho vulgui, el teu marit fugís, o tu digui... Tu ara tornaries a casar o morís, diguis, en tema, ja per dir-ho clar. Tu ara tornaries a casar ara, un tio, et ficaries un tio a casa, no sé què, t'ho faries com la Pepeta Morell, diries, i una merda. Per molt gaudir que siguis. No trobes? Has ficat un tio a casa que no coneixes de res?
2: Bueno, jo com que tinc un, ja no m'hi...
0: Però imagina que desapareix. Fes l'exercici imaginatiu.
2: Mira, va desaparèixer i després quan va tornar m'hi vaig tornar a casar.
0: Mare de Déu, que
2: Està aquí.
0: Mare de Déu, ah, sí.
2: El mateix, imagina't.
0: Sí. Mare de Déu, però bueno, aquesta senyora...
2: Sí, filles,
0: a veure, si això no és de Riudoms, una rara. Bueno, a veure, una cosa...
3: Li va donar carbasses, aquesta dona.
2: La Pepeta Moreu li va donar carbasses. Llavors ell, pobre, es va quedar superaixafadíssim.
0: Ja
2: i encara es va volcar més a la seva feina. Però després, quan ja tenia 40 anys, perquè en aquesta primera experiència en tenia 30,
0: ja,
2: es va tornar a animar, perquè aquí a Reus hi havia una família que es deia Canals, que eren parents dels Terrats, que quan, eren petit, quan ell era petit havia fet d'aprenent el vapor vell amb els Terrats. Doncs llavors es va enamorar d'una filla d'aquests Canals, que es deia Dolors Canals. I també es va fer moltes il·lusions, però ella era molt, molt religiosa.
0: Ja t'entenc.
2: I saps com va acabar, no, ella? Si era tan
0: de monja, clarament. Clar. Bueno, però sí, això li donarà punts per Sri Lanka. Conocía señoritas y se convertía las señoritas en monja. Home, això és un miracle. Però sigui aquest el miracle que estan buscant. Això el miracle com va? Perquè es veu que estan buscant un miracle de Gaudí.
2: Sí, però ja en tenen uns quants, eh? El però que com, passa és que va molt lent.
0: El miracle va molt lent. Però quin tipus de... Perquè aquest home tenia temps, a banda de fer arquitecte, tot el que feia la Sagrada Família estava tan obsessionat, de sobte fer miracles. Vull dir, jo, per exemple, ara em diguessis, has de fer un miracle, però no tinc temps.
2: No. És que, clar, tu t'imagines que has d'anar allà com Sant Ignasi de Loyola a la vida. No són així els miracles. Els miracles és que gent que es troba malament s'encomanen a ell i li resen i llavors es curen.
0: I això ho ha fet gent, però que despiste, no? Perquè, hi ha gent que s'ha encomanat a Gaudí.
2: Hi ha una senyora que és descendent de Reus, que és científica, que ha viscut als Estats Units, que va tenir problemes de retina, es va encomanar a Gaudí i es va curar.
3: Però Gaudí estava viu.
0: Però paral·lelament feia...
2: La senyora està viva, Gaudí ja
3: estava mort.
0: No, Gaudí està mort,
3: Quan es va dir, el miracle pot ser un cop el Gaudí hagi mort.
2: Sí, clar. Si tu et trobes malament i t'encomanes a una Mare de Déu o a un sant...
3: Això ho podem fer nosaltres, doncs.
2: Sí, si et trobes molt malament i t'encomanes a...
0: Escolta, però la senyora aquesta, abans d'encomanar-se a Gaudí, es posava col·liri o alguna cosa. Perquè això també valorem-ho, perquè si vas encomanant a Gaudí ara la gent, doncs vagin a urgències, eh?
2: Aquesta senyora...
0: Si vostè es veu molt apurada, jo aniria a urgències també. Ves encomanant a qui vulguis, però... Ah, però això és un liu, no? Perquè si ara algú es vol encomanar, jo m'encomano el Joel Fortuny i el fan sant perquè jo em...
2: No, tens que estar dintre d'aquest camí. Tens que ser una persona una mica creient, no? Perquè si no creus, no et pots encomanar.
0: Perdona, però jo trobo que de més mèrit ser sant i no estar dintre d'aquest camí, o sigui, fer miracles fora d'aquest camí. L'Església Catòlica això ho valora moltíssim. Un descregut, els encanta, la gent... A l'Església Catòlica li encanta un descregut, una persona que va pel mal camí que de sota es redreça i pum, et salva. Diu, home, és un sant perquè... M'entens què vull dir o no?
2: Bueno, és que Gaudí està una mica en aquesta onda, perquè Gaudí no és 100% un místic tota la seva vida. Ell, al principi de la seva vida, era un...
0: Considerem que és un místic, clar.
2: Ara, al final de la seva vida, a partir del 1911, que té unes febres grogues i llavors ho passa fatal, llavors es torna místic total. Però abans ja havia tingut una altra crisi, el 1894, que es quedava adormit al llit, vestit, amb sabates, el pare estava preocupat, i va trucar al Torres i Bages, que era el bisbe de Vic, un amic d'ell, que encara no era bisbe, i el bisbe li va dir, espavila't, que has d'acabar la Sagrada Família.
0: Ui, i ell va reaccionar.
2: I ell es va aixecar i va anar a la família a treballar.
0: Escolta'm, no tinc massa temps, no he de passar la publicitat ara, però Lucy Redó, que tu és la responsable del Centre Gaudí, avui s'inaugura.
4: Sí.
0: La gent de Reus hi pot anar.

0: Jo m'estava fotent el micro aquest, el tenia a l'orella, quasi. Estava parlant a l'orella. Ara vostès em sentiran molt millor, no? No m'heu avisat, em voleu enfonsar, no?
1: Sentíem igual, Marc.
0: Ah, vale. Sempre. Escolta, miracle! Miracle. No, és que a mi al final m'acabaran fent santa, t'ho dic, i no vull, eh? Ja he trucat al bisbat i que, escolti, jo vaig directe cap a santa i no vull de cap males maneres ser santa. Però és que jo veig que em passarà. És que una santa, a santa, la princesa per sorpresa, pues santa per sorpresa. I m'hi cago, eh? Perquè no, perquè jo no vull ser santa.
2: Reconcentrat.

Són les 7. Mare meva, doncs arribem al butlletí a les 7, sí, sí. Amb Philip Bailey i Phil Collins, que van fer aquest tema, Easy Lover. Marxarem a posar-nos al dia les notícies i encararem l'última hora i mitja de Reconcentrat. Portem des de les 3, anirem fins a 8:45, amb contingut premium aquí a l'antena de RAC1. Què tindrem després del butlletí? Una mica de món a RAC1 i una mica de no ho sé. Vinga, va, ara tornem.

0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 7, a falta de dues hores per l'inici de la final del Mundial, tot llest al MetLife Stadium de Nova Jersey. Miquel Pascual.
2: Recta final per arribar al començament del gran partit entre Espanya i Argentina a l'estadi, on ja hi comencen a entrar els aficionats d'ambdues seleccions. Enviat especial de RAC 1 als Estats Units, Damià López.
3: Doncs tenim els dos equips, Espanya i Argentina, camí de l'estadi. No falta massa estona perquè arribin i perquè coneguem les alineacions del partit. Ja s'han obert les portes als aficionats que, doncs, a poc van agafant seient, encara que hi ha molta gent a la rodalia de l'estadi. Hem de recordar que d'aquí a uns minuts, una hora i mitja abans de l'inici del partit, donarà inici la cerimònia de clausura d'aquest Mundial.
2: La final es podrà seguir des d'una setantena de pantalles gegants instal·lades al carrer en diverses ciutats d'arreu del país, a la de Barcelona, a la plataforma marítima del Fòrum, si preveu l'assistència de 20.000 persones i havia d'obrir portes ara a partir de les 7. Els Mossos han preparat un dispositiu de seguretat de cara a les celebracions posteriors i, quin sigui la selecció que guanyi, a part del Fòrum, també es vigilaran tres punts més: la plaça de Catalunya, la plaça d'Espanya i l'Arc de Triomf.
1: I ara temps pel trànsit, quan recordem un incendi de matoll ja ha afectat la B-250 al Prat del Llobregat i ha provocat retencions a l'entrada de la Ronda de Dalt sentit Barcelona. Unes retencions que han anat a menys en aquesta darrera hora. Pel que fa a la resta de vies, ens amplia la informació Mireia Camats des del Servei Català de Trànsit.
4: Situació complicada a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 té retencions d'Ús del Ric a Santa Maria de Palautordera, de Llinars la Roca i a Montornès en sentit sud. També hi ha retencions al llarg de 6 quilòmetres a Mont-roig del Camp en sentit nord per un accident. També hi ha lentituds i aturades entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca Sobirats en sentit nord. A l'enllaç de la C31, la C65 hi ha retencions a Platja d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. A més de la C65 hi ha hagut un accident a Santa Cristina d'Aro en sentit nord i s'ha restringit l'accés cap a la C250Z. A la Nacional 2 hi ha cua a Tordera en sentit sud, a la GI600 hi ha retencions de Blanes a Tordera. A la C32, a l'autopista del Maresme, hi ha retencions d'Arenys de Mar a Mataró i de Vilassada de l'Alella en sentit Barcelona. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A tota nord, a la Vivi, retencions de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la C16 hi ha retencions entre Bagà i la Nova Berguedà en sentit sud. A la C17 hi ha cua a Ripoll en sentit Barcelona. A la Nacional 260 hi ha retencions de Campdevànol a Ripoll en sentit sud. A la Nacional 40 i a Col Vendella en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Barcelona. A la C31 retencions a Vilanova i la Geltrú i de Gavà al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C32 hi ha retencions a Sitges i de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha quan entre el Nusa Clínica Tiort en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat.
1: El govern espanyol ha obert un expedient per inhabilitar la companyia elèctrica catalana Hola Luz. Així s'ha publicat al BOE. Ara bé, aquesta inhabilitació no afecta els clients. El subministrament elèctric està completament garantit, segons ha volgut deixar clar l'empresa. La companyia també diu que el servei funciona amb total normalitat, segons es pot llegir en un comunicat que ha fet arribar als mitjans. Ara l'empresa té 10 dies per presentar al·legacions. Si no, automàticament es farà el traspàs dels clients cap a una altra comercialitzadora com Endesa o Naturgy. El govern espanyol hauria inhabilitat Hola Luz, que té una situació financera crítica, per incomplir obligacions regulatòries. I ara, la resta dels esports.
2: Jonas Vingegaard s'ha vist obligat a abandonar el Tour de França per una dura caiguda que l'ha obligat a retirar-se en ambulància durant la 15a etapa. Remco Evenepoel ha estat el guanyador de la jornada just per davant de Tadej Pogacar, que ara és el líder de la general amb 5 minuts de marge sobre el belga, que ha saltat la segona plaça. El mexicà del Toro s'ha situat tercer. En tennis, la final del torneig 8 a 250 de Romania entre la catalana Paula Badosa i l'egípcia Mayar Sherib, que havia d'arrencar a quarts de 6, encara segueix sense començar per les pluges. I en motor, l'italià Kimi Antonelli s'ha imposat al Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 i amplia la seva avantatge al Mundial respecte a Lewis Hamilton, ara segon classificat.
1: I temps pel temps, encara plou una mica en sectors de les Terres de l'Ebre i s'han escapat ruixats al Pirineu Occidental, però tot plegat va marxant. Demà a la tarda es poden escapar alguns ruixats poc importants a la Costa Daurada, en un dia marcat per la calor intensa, en molts casos una mica més que avui, sobretot a l'interior del país.
0: Això és Reconcentrat.

0: We Get By, es diu aquest tema de Mavis Staple i de Ben Harper, que ens serveix per introduir aquesta hora al reconcentrat. Món a RAC1 per començar amb una visita anual i imprescindible, la d'en Quim Vila, per recomanar-nos vins per aquest estiu i amb una mica de teca també. Doncs vinga, va, 20 minutets de repàs de vins, prengueu nota perquè així estigueu preparats de cara a l'estiu. El Món a RAC1, el reconcentrat.
1: Dit això, hola Quim Vila, què tal?
2: Molt bé,
1: molt bé.
2: Molt bé, bon estiu.
1: Bon estiu. Que t'avorrim o què, Mònica?
3: No, estic aquí gestionant l'equip, ja saps, tot el dia. Sí. No, no parar.
1: Que es porta malament el Joan Ferrer.
3: El Joan Ferrer, uf, dels pitjors.
1: Ja.
4: No, que ara em sap greu marxar, perquè heu tret aquest bé de Déu, sí, de pernil. I
3: ja estava dient sí, que segui.
4: Que tinc diàling per fer. Si em permets no fer el diàling, jo em quedo.
1: Hola, Marina Arbós, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Va, ja ha marxat, perquè evidentment no li permeto. Hola, Mar Balcells, què tal?
6: Molt bon dia.
1: Ara parlem del Falstaff d'aquí una estona. És el Xumeli, no veig?
6: Bueno, escolta, tot el que vingui és acceptat.
1: I aquí Suelen 1 i Suelen 2, sí, també, no?
3: Sí, perquè jo no me n'amago, a mi m'agrada.
1: Sí,
3: veure vi, sí, i del país.
1: Aquí portes una ampolla de cava.
2: Bé, és un escumós que no està dintre de la denominació d'origen cava, elaborat a l'Empordà, per l'Anna Espelt, que és una de les grans vinyarones d'allà de l'Empordà.
1: Sí, aquesta senyora, sí, sí, sí. Saps que és del Penedès.
3: La conec, la vaig entrevistar, té un projecte brutal, l'Anna.
1: Sí? Sí.
2: Doncs és un escumós, es fa en un lloc, neix en un lloc molt bonic, que és el camí que va de Roses a Cala Montjoi, que ens en recordem els que havíem anat al Bulli. I en allà va plantar unes vinyes en un lloc impossible, on la tramuntana doncs, hi pega ben fort i la terra és molt pobra, per recuperar un paratge històric, no?, en ple Parc Natural del Cap de Creus, ara que estem parlant tant de cada estiu, no?, del desastre dels incendis, doncs ell ha fet un projecte
1: que xulo,
2: de vi,
1: no?
2: Però que, a més, és un projecte que s'ha estudiat i s'estudia en molts llocs, perquè com la viticultura pot preveure o pot fer de tallafoc en aquest moment tan complicat, no?
1: Carai.
3: No coneixies, tu, no, aquestes bodegues? Doncs té alguns vins, més enllà d'escumosos, té també alguns vins dignes de posar-los a qualsevol taula.
2: Sí, sí, fa uns vins, sí, magnífics. I, bueno, he portat aquest vi també perquè dic, ostres, ara que és l'estiu, que molta gent anirà cap allà dalt, cap a la Costa Brava, jo recomano fer aquest camí i acabar el Bulli, que està tancat com a restaurant, però és un museu excepcional i és un lloc de retrobada per la gent, doncs, que vam tenir la sort d'anar-hi, però no només per la gent que va conèixer el Bulli, no?, i que va conèixer el millor restaurant del món i tot l'equip del Fernadrià i pels bullinians, sinó també per la gent que li agradi, doncs, tot el tema de creativitat, tot el tema d'estudi, doncs hi ha un treball allà absolutament bestial, que ara a l'estiu doncs, està obert pels matins i és fantàstic. Vas al Bulli, Cala Montjoi, després et fas un banyet i després tornes a Roses i menges en algun dels restaurants magnífics que hi ha.
1: Sí, ja, efectivament. Aviam, Quim Vila, el propietari de Vila Viniteca, com sempre...
2: Bueno, obro l'ampolla, no?
1: Obre l'ampolla, sí, perquè aquí estan les catadores oficials del regne. I el catador... Aviam, atenció.
2: A més, és un escumós fet amb un raïm negre, no? És blanc, però està fet amb un estrell per recuperar doncs, aquestes varietats històriques.
1: A quina temperatura li fots el escumós?
2: A mi a l'estiu m'agrada molt fred, perquè després a la taula ja pren la temperatura, diríem, de servei, no? A l'hivern m'agrada prendre els caves com els blancs. Hi ha gent que els pren gelats,
1: sí,
2: jo crec que no.
1: Sí, sí,
2: jo
1: sí.
2: Crec
1: que la meva cunyada se'ls fot que gairebé d'haver-hi gel.
2: Jo crec que els caves, els corpinats o els xampanys, tot tipus d'escumosos, estan bé a temperatura de vi blanc. Gelat, allò que molta gent diu, no, sortit del congelador, a mi no m'agrada. Crec que s'han de gaudir com un blanc, perquè realment... Els escumosos són caves, són blancs, que a més tenen bombolles, no? Però els hem de gaudir amb copes com aquesta, Riedel...
1: Quina és aquesta, perdona, pots dir el nom exacte?
2: Aquest es diu Anna Espelt Cap de Creus 2017.
1: Què tal?
3: Boníssim. Quina varietat és?
2: Monestrell.
3: Monestrell, és aquesta negra. Que has dit, sí. Que és raïm negre.
2: Sí, que el premses molt ràpid, treus les pells, perquè el color del vi està a les pells,
3: sí.
2: I llavors doncs el premses molt ràpid i el suc surt blanc. No?
1: En recomanes algun més d'escumosos, estimat?
2: Sí, he portat una llisteta bastant llarga, però anirem una mica ràpid. Mira, doncs, Ens en anem al Penedès. Josep Maria Ferret Guas, Brunature 2023, Xarel·lo, Macabeu, Parellada, 13,50 € per un cava, aquest sí és un cava, amb més de 30 mesos de criança. Continuem al Penedès. Un dels cellers capdavanters de la zona, Reventós i Blanc, Blanc de Blancs, 2024, de la Conca al Riu Anoia, també Macabeu, Xarel·lo, Parellada i Malvasia de Sitges, per 21 €. Un celler clàssic, Torelló 225 Brunature 2018. Aquest porta el toc de que el vi s'ha criat una part amb botes de roure de 225 litres, que d'aquí pren el nom del cava. Una raresa, que està també fora de denominació, Colet Navazos, és un projecte del Sergi Colet amb els seus amics d'Andalusia, de l'Equipo Navazos, l'Eduardo Ojeda i el de Jesús Barquín, que en el seu chardonnay li posa un toc de manzanilla. Okay. Llavors és aquest acord entre el Penedès i Jerez, no? Boníssim, 2021, aquest ja val 36,95 €. I per acabar, dos grans ampolles de festa major per grans àpats, un Recaredo Finca del Serral Vell, un corpinat fantàstic, Xarel·lo, Macabeu, amb 8 anys, i una festa gastronòmica, un Mestres Masvia Gran Reserva del 2009, un dels caves més emblemàtics, també amb Xarel·lo, Macabeu i Parellada. 17 anys, 17 anys d'un cava criat amb les seves mares. Això és per grans àpats.
5: Anem als vins blancs? Els vins blancs.
2: Doncs mira, començarem pel sud, per la Terra Alta. Una garnatxa blanca del celler Bàrbara Forés, que val menys de 10 €. El Penedès, un projecte del Salvador Batlle, que també fa uns vins fantàstics a l'Empordà. Per la gent que li agraden els vins sense sulfits, els vins poc intervinguts, Còsmic, Connexió Còsmica 2025, un Xarel·lo fantàstic que per 15 €, podem gaudir. Ens n'anem al Montsant. Vinyes Domènech, que és un celler que està molt focalitzat amb la garnatxa i elaborant magnífics vins al Montsant, però en aquest cas presentem el seu Macabeu, les Vinyes Velles de Macabeu 2022. Ara pugem cap a dalt i fem una cosa completament diferent. Ens anem a Calonja. A Calonja hi ha elaboradors molt petitons, però hi ha un celler també que en el seu dia va renovar i va apostar i amb varietats forànies, que és el celler Clos d'Agon, i ells van apostar per les varietats Rossant, Marsant, Bionyer, doncs el Clos d'Agon Blanc del 2020. I tornem al Penedès amb dos cellers emblemàtics. Un és un microceller, l'Enric Soler, és un dels grans especialistes a casa nostra i dels vins més desitjats de Xarel·lo, que tots els restaurants volen tenir, que sempre s'exhaureix, i el seu vi que es diu Improvisació. Realment, d'improvisació no en té res, perquè l'Enric és un tio que tot ho té allà controlat i cuida cep per cep, i és una de les persones més absolutament perfeccionistes que conec en el món de la viticultura. Doncs a l'Improvisació 2024, si el trobeu en algun restaurant, és fantàstic. I del Penedès també, un pioner, un projecte del Carlos Esteve, el Can Ràfols dels Caus, un vi...
5: Coneixes, Mònica?
3: Sí, Can Ràfols... Els caus tots són bons, tots la veritat, bons. Negres, blancs... Estic sorpresa, Jordi, perquè veig que conec molts vins dels que menciona el Quim, per tant, n'he tastat molts, però a la vegada vol dir que tinc un bon olfacte i un bon paladar, perquè tot el que ell ens recomana és de qualité. Per tant, tinc una mica sensació dicotòmica.
5: Ara el que ve ara, el que ve ara.
2: Ets especialista, tu ets especialista.
5: Sí. El que ve ara...
2: Doncs del Gran Caus, la vinya El Rocallís, que és amb una varietat diferent, que es diu Incrocio Manzoni. I per acabar, un blanc del Priorat, de la Daphne Glorian, que és una de les pioneres d'aquesta renaixença del Priorat dels finals dels anys 80, i és, que és la propietària del celler Clos Laurel, Clos Erasmus, el seu Laurel Blanc 2025, garnatxa blanca, Chenin i Bionyer. Un blanc fantàstic.
5: Anem als rosats, ara. Els blancs, jo soc de blanc...
2: Tu ets molt de rosats.
5: Aviam, jo soc de tot. De blanc, de rosat i de negre. El rosat, el problema que hi havia, si t'ho he dit més d'una vegada, és que va haver una època que el rosat no existia, era com de... Anava a dir perdó, eh?
3: Sí.
5: Era com de... Bleh. Quedava lleig anar a una taula i demanar un vi rosat. Semblava de iaia. I en canvi... Sí, i en canvi, de cop i volta... Així. Sí, de cop i volta, sempre explico la gran anècdota amb el Miquel Suquer, que un dia anant a sopar amb el Miquel Suquer fa molts anys, però molts vol dir molts, em va dir, en un restaurant, em va dir que vols blanc, negre o rosat. I clar, venint d'una persona com el Miquel Suquer, vaig esperar, hòstia, està demanant rosat? Com si sapigués que a mi m'agrada el rosat. Diu, no, és que s'està posant de moda una altra vegada el rosat. I el rosat a l'estiu ve molt de gust.
2: Sí, sí, el rosat, i ara s'estan posant de moda també els vins brisats, que avui es diuen orange. Els vins que es feien antigament...
7: Boníssim. Molt bons.
2: Que eren vins blancs que es deixaven amb la pell, una maceració més llarga, en comptes de premsar i treure ràpidament el suc, doncs es deixaven, i llavors agafaven un color una mica de la pell, de blanca, i eren els vins que abans es deien brisats, no? I són vins una mica... Són blancs, però com amb una mica d'ànima de negre, no? I aquests són els que ara es diuen vins taronja, o orange wines, no? O sigui que ara ja tenim els rosats, tenim els oranges, tenim... Bueno, això no s'acaba.
5: I en rosats què tenim?
2: Mira, rosats. El primer rosat... un rosat que val 7,95 €, fantàstic, del celler Josep Foraster, de la Conca de Barberà del Montblanc, el projecte del Josep Foraster, que ara segueix el seu net, el Ricard, i la seva mare, la Julieta, un vi fantàstic, fresc, d'aquests que t'agraden a tu, Jordi. Un altre vi fresc, boníssim, del Montsant. El Sindicat de la Figuera, un petit celler cooperatiu, una microcooperativa del poble de la Figuera, un rosat del 2025 exclusivament amb garnatxa. També boníssim, per una miqueta més de 10 euros. I ja, per acabar, dos rosats, una miqueta més de cos, una miqueta més per acompanyar tota la gastronomia. Un és el Partit de Bellvisos Pedrer Rosat de la Sara Pérez i en René Barbier del Priorat, un rosat del 2022, ja té una llarga criança, fantàstic per acompanyar grans peixos, per acompanyar, bueno, tota la cuina d'estiu, però no és un rosat light, és un rosat més seriós. I l'altre, ens n'anem a Costers del Segre, ens n'anem al Pirineu, un rosat també molt especial del Raül Bobet, que és el gran viticultor, enòleg tècnic del país, i aquest està elaborat amb Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot i Merlot, o sigui, varietats com de Bordeus per elaborar un rosat a casa nostra a molta alçada, són vinyes plantades a més de 900 metres al Pirineu. I es diu Jana 2024, Castell d'Encús, Jana 2024. També un rosat important.
5: Anem als vins negres, important. Bé, tu vins... li poses... jo l'estiu a l'hivern, un punt a la nevera?
2: Sí, els negres sempre s'han de servir frescos, i més, amb aquestes temperatures tan increïbles que tenim a l'estiu, més val passant-se de fred... i després ja ens el prendrem a temperatura que cadascú li agradi. Jo sóc partidari, si som uns amics, l'ampolla freda, quasi com un blanc, i ja pren la temperatura i cadascú que se'l pregui com vulgui. Perquè si ens el prenem a temperatura ambient o en temperatura calenta, surt més l'alcohol, el vi no està tan bo. El vi no està tan bo. I més aquests vins, que en els darrers anys han anat augmentant degut a les canvis de temps, la graduació, doncs millor sempre baixar-los una miqueta de temperatura.
5: Val.
2: Tant els vins frescos com els vins seriosos. Els vins seriosos també m'agrada una miqueta més fresquets.
5: Ah, val. Anem als negres, va.
2: Vinga, doncs els negres. Comencem a l'Empordà amb el senyor la vinyeta, el seu Eus Negre 2025, un vi fantàstic per 8,40 €, que es pot prendre inclús... més fred del compte i per prendre amb aperitius, amb embotits, mentre t'esperes que arriben uns amics, que prepares allò, una carn a la brasa, perfecte. I un altre vi, una miqueta amb aquest esprit, també un esprit de desenfadat, però no molt de cos, un Priorat dels cosins, l'Inconscient 2024. També és un vi que el podem prendre una miqueta fresquet i també ens pot acompanyar tot tipus de cuina d'estiu. Dos negres amb una miqueta més d'entitat. Un vi de Costers del Segre, del Tomàs Cusiner, el Cèrboles 2023, elaborat amb raïms de la Pobla de Cèrboles. És un vi que ha guanyat en finor, té una frescor magnífica. L'altre dia el vaig prendre a Lleida amb uns cargols i amb unes botifarres i estava absolutament increïble. I un altre clàssic que hem de tornar a redescobrir del Priorat, les Terrasses 2023 de l'Álvaro Palacios.
5: Álvaro Palacios és un geni.
2: És una finesa, garnatxa, carinyena...
5: Sí, aquest home...
2: I bé, crec que la collita 23 està francament, francament magnífica. I per acabar, ja si teniu allò... una bona carn, ara l'estiu, i feu allò una bona carn a la brasa, allò un filet, un xuletón, aquestes coses que a vegades es fan a l'estiu, doncs dos vins importants, molt seriosos, que acompanyaran molt bé. Un és un vi de la Irene i el Laurent, Alemany i Curió, Sot Le Friec 2021. Un penedès amb una base de carinyena i una miqueta de merlot i Cabernet Sauvignon, fantàstic. Un vi que ja té 5 anys, que s'ha de deixar S'ha de deixar que el vi respiri. Jo recomano que el decanteu. Si no teniu un decanter, doncs amb una gerra d'aigua, que el vi prengui una mica d'aire, i això sí, com parlàvem abans, amb una temperatura una miqueta fresqueta. Fantàstic. I una altra opció, un priorat d'una altra família, de l'Esther i el Carles, i el fill del Carles, l'Andreu, està allà també, de la família Nino Ortiz, del priorat, la Coma d'en Romeu 2023. Una garnatxa absolutament excepcional, també per prendre, jo crec que ara, amb les grans carns.
1: Buah. Dona gust, això, eh?
2: Quin seguit de rotllo, no?
1: No,
3: hem agafat idees, eh?
4: Ja hem pres nota tots.
1: I estarà penjat a la web de RAC1. I una altra cosa, Quim. Els patosos, els ànecs que no tenim capacitat per moltes vegades, que quan obrim ampolles de vi, se'ns trenca el tap. Què fem? Aviam, el tirem cap avall?
2: Mira, jo si el tires cap avall és el més pràctic, i llavors saps que va molt bé, agafes un colador de la cuina...
1: Sí?
2: I el coles, i no passa res.
1: I no passa res, perquè si el deixes allà...
2: Home, en un restaurant no es fa aixins, no, el sommelier té eines i té traça per recuperar aquest tap, no tirar-lo dintre, però a casa podem fer moltes coses. Diríem que no és l'ortodoxa, però el tires cap a dintre, agafes un colador i acabes abans.
1: Quin és el millor...
3: Obridor.
2: N'hi ha de molts tipus, depèn de cadascú. Hi ha que prefereixen un obridor tradicional, hi ha que prefereixen el pulltaps o el pulltex, que són aquests obridors que tenen, que això ho va inventar un senyor de Sabadell, que pobret, ja va morir fa uns anys, el senyor Brucar, i un altre ideat per un altre senyor, també un amic del Penedès, en Josep Puig. I aquests obridors tenen com dos temps. Llavors la palanca s'adapta i el tirabuixó no va torçat, amb la qual facilita que no es trenqui tant el tap. Però hi ha molts mètodes. Ara hi ha un altre, per exemple, que són aquells dos, que hi ha qui li diu lladre, hi ha qui li diu obridor de lames, que són com dues... com ho diríem, com dues lames que entren al tap i l'agafen pel costat, o sigui, no el punxen. I llavors això va molt bé per ampolles que el tap, doncs, és ja molt vell, no? I hi ha un tercer, que és una barreja... dels dos tipus. Primer punxes amb un obridor com normal, després agafes i passes aquest de lames i amb tot plegat treus el tap. Però cadascú s'adapta a la...
1: Pues clar.
2: Va bé també, per exemple, si es trenca el tap, si tens... Sabeu aquestes pinces que es fan servir per quan menges en un restaurant, en una marisqueria, un llomanto, una llagosta, aquella eina que és com tan llarga que té com a la punteta una miqueta de ganxet? Doncs allò va molt bé perquè ho poses a dintre l'ampolla i pots recuperar el tap. Si se t'ha trencat mig tap, pots recuperar el tap. Jo ho tinc a casa i és fantàstic.
1: Després, una altra cosa, amb el tema de les ampolles de cava, hi ha ampolles de cava que per obrir has de cridar a la Guàrdia Urbana, a la policia local. Llavors, clar, aquí hi ha... Què fas tu normalment amb el drap?
2: Home, no, l'obres amb el drap. El que has de fer, en comptes de girar el tap, és fixes el tap i gires l'ampolla de cava pel cul.
1: Ah?
2: O sigui, al girar l'ampolla de cava pel cul fas molta més palanca i és molt més fàcil. En comptes de girar el tap, gires l'ampolla de cava pel cul, mantens el tap fixat i tal. I si amales en alguns caves molt antics, que a vegades passa, o amb ampolles que porten molts anys de gorjades, també les pots obrir amb el tirabuixó normal. Punxes, si se't trenca el tap, tu punxes i la treus amb cura, perquè evidentment hi haurà carbònic.
1: Ja.
2: Però tu la treus amb cura com si fos un vi.
1: Ha de fer soroll?
2: Fer soroll, o sigui, teòricament no ha de fer soroll perquè no es perdi el gas, no? I perquè...
1: Els, sí, aquests que fan... Pam! Vinga!
2: No, això és per festa i, bueno, si estàs de festa i vols fer una rabetlla i ho fas així, doncs mira, cadascú fa el que li sembla, no? Però teòricament la manera d'obrir l'ortodoxa és sense fer soroll, però ha de tenir gas. Si obres una ampolla molt vella, pot ser que hagi perdut el gas o que no tingui tant de gas, no? Però si és un gran cava, un gran xampany, un gran corpinat, encara que moltes vegades no tingui gas, és fantàstic. Mira, fa la setmana passada amb uns amics vam obrir un xampany mític que es diu Salon, que tenia 60 anys.
1: Ui.
2: Un Salon del 66, i tenia quasi res de gas, però era un vi absolutament excepcional.
1: Perquè en què es transforma llavors allò?
2: Va desapareixent, va perdent el gas, i el gas al final queda com una perleta, queda com una cosa que hi ha estat però que no hi és.
1: I es transforma en vi?
2: És que és un vi, és que un cava, un corpinat, un escumós, és un vi.
1: Ja.
2: És un vi que per casualitat, podríem dir, té bombolles, no? No per casualitat, perquè se li provoca, no?
1: Anem als vins especials, Quim? Aviam.
2: Vinga, doncs hem triat aquí unes quantes coses molt diferents. Mira, un vi que per mi és imbatible de preu, que si voleu el podeu tenir obert, el guardeu a la casa, idealment a la nevera, Ja sé que no estan de moda els rancis, però aquest és un vi que a mitja tarda, fred, amb unes ametlles, amb unes avellanes, està fantàstic. O a l'aperitiu, o si vols, per exemple, amb unes anxoves, no? Doncs és un celler històric, és el celler de Müller, el seu ranci sec. És un vi que val 8,35 € i que és un xollo, és un vi fantàstic. I pots tenir a casa oberta l'ampolla 3 mesos, 4 mesos, i no et passarà res. Jo recomano tenir-la ara a l'estiu a la nevera. Una mistela blanca de la Terra Alta, dels germans López, del restaurant Villarretiro de Xerta, que també tenen la catedral del vi, fantàstica. Una mistela blanca que es diu Gamberrillo, del 2018. Ara ens n'anem a Costers del Segre. El projecte d'en Claret Serraïma, un dels grans dissenyadors gràfics que tenim en aquest país, i el seu projecte amb una microcooperativa, que no m'encansaré de parlar d'ells, que són absolutament una gent meravellosa i que fan una labor social increïble, que es diu l'Olivera. Un vi amb les vinyes d'en Claret, elaborat a l'Olivera, que es diu Resim Vi Pensit. És un vi dolç per gaudir també fred a petits xarrups, per acompanyar, per exemple, ara que és bona època, de préssecs, ostres, o de meló. Doncs una miqueta de meló, una miqueta de préssecs amb aquest vi és fantàstic. O per prendre, per exemple, si voleu, no sé, amb un milfulls amb crema o amb un braç de gitano. Fantàstic. I per quasi acabar, tornem al Priorat amb un vi absolutament brutal de meditació de mitja tarda, si fes una miqueta més de fred, ara al setembre segurament, doncs un Arrels del Priorat de 30 anys, un projecte dirigit pel René Barbier pare, de recuperar antigues soleres, antigues botes de vins rancis que hi havien escampades pel Priorat, no? I ja deixem acabar amb un licor, perquè aquí parlem molt de vi, que està molt bé, però hi ha alguns licors també a casa nostra excepcionals, i aquest és un licor que a mi m'encanta, que fan els germans Roca, sí, no, del celler de Can Roca.
5: El de... En tenen un de xocolata.
2: En tenen un de xocolata, ara fan un destil·lat de garrofa, fan una ginebra de te de roca... Però jo avui vinc a parlar del licor de cacau, del 2023.
5: Licor de cacau.
2: És absolutament excepcional. Amb xocolata, després del cafè, a mitja tarda... Té 20 i pico graus, no és com una ginebra, com un brandy, que estem parlant ja de 40 graus, eh? Estem parlant de... I te'l prens
5: perillós,
2: fred, i és absolutament...
5: I perillós.
2: Deliciós.
5: Deliciós i a la vegada perillós, perquè li vas fotent.
2: Deliciós. Però és molt bo, i això ho elaboren ells... bé, ara ho elaboren a la destil·leria que tenen en el nou restaurant Esperit Roca, no? I, bueno, és una cosa que jo crec que hem de promocionar, no? D'una família absolutament meravellosa.
5: Quins genis.
2: I amb una creativitat.
5: Quins genis. Quim Milà, un plaer.
2: Gràcies a vosaltres, i espero que us hagi agradat aquest magnífic escoltar.
5: No, moltíssim.
1: No ens ha agradat.
7: Així sona.
8: Reconcentrat.
9: Da igual donde estés.
10: Da igual cómo lo vivas.
11: Cuando juega la selección,
12: todos estamos en el mismo sitio.
13: En la misma jugada.
14: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
15: Cuando todo eso llega.
14: Entonces sí. Entonces somos una.
16: Somos una.
17: Somos un
18: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
19: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
20: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
21: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
22: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Omoda GECM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
8: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
10: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
13: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
15: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
16: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
17: Sona bé.
16: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
17: Sona el nou Micra.
16: I el 0% TAE.
17: Sona que estreno Nissan.
16: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: el gran James Taylor, també el reconcentrat Mèxico, es diu aquest tema. Mèxic, un dels tres organitzadors del Mundial, que es tanca avui a RAC1 des de 8:45, quan s'acabi aquest reconcentrat, la gran final del Mundial. Anem abans, però, a repassar l'última edició del Paraules d'amor de la Clara Caraltó al 9C. Va ser aquesta setmana, el dilluns, amb la Mireia Garolera, parlant de comiats i de déus, també en l'amor. Així arribarem fins a les 8. 9C, el reconcentrat. Som-hi, Clara.
1: Clara Caraltó, Clara, bona nit.
2: Bona nit.
1: Avui últim Paraules d'amor de la temporada.
2: De fet, et volia preguntar, tu com portes els finals així en general?
1: No sé si ho comparteixes, tens com 50-50, no? Mm-hmm. 50 del que sigui, al final del que sigui, de la nostàlgia, del record. I també, per altra banda, com d'alliberament, ganes del que vindrà, no? Estàs, sempre m'ha passat com molta divisió. Llavors tot plegat guanya la nostàlgia, tot plegat guanya el... Ah, ja està.
2: Ja està. No. Clar, és que hi ha com qui té molt clar que les coses s'acaben i, per tant, endavant... I
1: pas que amb
2: qui...
1: l'amor ja vas per aquí, no?
2: Sí. No, però hi ha qui negocia fins l'últim minut amb la realitat, saps? I jo, per exemple, soc... No sé si sóc nostàlgica o pessimista, potser una mica de les dues coses, però és com els finals em costen molt. El final de l'estiu, el final d'un curs... És com que sempre penso que el que vindrà serà pitjor. Saps? No.
1: Home,
2: sé.
1: Però...
2: És pessimisme, poder ser.
1: Pessimisme, però llavors segur que és millor del que has projectat.
2: Sí. Em costa molt tancar les etapes, sí. A veure, això t'ho pregunto, Mireia, perquè avui parlarem del final de l'amor.
1: Ai...

0: Però al final de l'amor és un mal negoci. No hi ha focs d'artifici, no hi ha violins. Hi ha una cosa molt més terrenal, que és, val, vinga, a veure, qui es queda la torradora? Qui va comprar aquest llibre?
1: Saps? Però aquí només et faig un matís, potser ho aniràs dient, al llarg de la secció, és molt diferent. Hi ha finals i finals. Sí. Si ets tu el que ho impulses o si ets el que t'han deixat. Mm-hmm. Si és de mutu acord perquè ja no s'aguanta per enlloc, que al final és la millor solució. Clar, aquí també hem de veure d'on partim.
0: Clar, quina és la perspectiva, quin és el punt de vista.
1: Clar.
0: Jo pensava, quan escrivia la secció, pensava que avui en dia, com que projectem tant la nostra vida, les xarxes socials, no, la vida pròpia, és com una mena de...
1: Un problema més, llavors, amb l'amor...
0: És com clar, la vida és com un producte de consum, llavors... No sé si t'has fixat, de fet això ho explicaven molt bé l'Anna Pacheco i l'Andrea Gómez en el seu podcast, que és molt fàcil veure quan algú s'ha separat a Instagram. O sigui, elles en deien energia de persona divorciada, que és, de cop i volta, surt molt de festa. De cop i volta, aficions noves, que no saps d'on surten. De cop i
1: molt
0: volta...
1: Molt alcohol, també.
0: Molt alcohol.
1: Sí, sí.
0: De cop i volta, fotos així com guapa, mirant a l'horitzó. Sí. L'anàlisi no és molt difícil, o sigui, no és gaire difícil.
1: I de cop apareixes sense l'altre,
0: sí,
1: clar.
0: Sí, i estàs dient, mon, torno a estar disponible.
1: Sí, sí.
0: Llavors, elles, aquestes dues periodistes, tenien la teoria, que jo els compro 100%, que tu penses moltes coses amb la parella, a Instagram o a xarxes, al principi de la relació i al final de la relació. Al principi de la relació, perquè estàs molt enamorat.
1: Però al final també.
0: Sí, perquè ja t'estàs sentint malament perquè saps que el deixaràs, o la deixaràs.
1: Ah, per tant, si tu ets el que decideixes
0: si ets la persona
1: deixar,
0: que...
1: Sí. Clar, si ets el deixat, no.
0: Si ets el deixat, no, perquè clar, no ho saps. Aquesta cosa de potser no l'he penjat prou durant tot aquest temps que dura la relació.
1: Que compensi, no?
0: Sí, és una mica això. A veure, sabem també que les històries d'amor no acaben amb un van ser feliços i van menjar nissos. A vegades poden acabar amb un abogat.
1: 100%. Sí.
0: Amb un terapeuta. Mm. Amb un bon record, també. Escolta, no totes acaben malament.
1: És que si acaben sent després dels dols pertinents, pot haver-hi un bon rotllo, no?
0: Pot haver-hi bon rotllo. Si ets la Shakira, la relació acaba amb una cançó de despit.
1: En una
0: o
1: tot el disc, diguéssim,
0: exacte.
1: No? Però vaja,
0: sí. Llavors, mira, començarem amb el final de Romeu i Julieta. Mm. Val? És la història d'amor, de les grans històries d'amor literàries de tots els temps, però és una de les històries d'amor literàries més curtes de tots els temps. Dura 4 dies. Aquests dos jovencells no tenen temps que rutina acabi amb el seu amor perquè es moren abans, no? Recordem una mica com va, així molt ràpidament. Romeu ha estat desterrat de Verona, Julieta s'ha de casar amb un altre, aleshores Fra Llorenç, que els vol ajudar, li dona una poció a Julieta i li diu, amb aquesta poció tu durant 42 hores semblarà que ets morta. I aleshores vindrà Romeu, pum, marxareu junts. 42 hores semblarà que ets morta, però no ho seràs. Què passa? Que la carta que ha d'avisar Romeu que no és de morta de veritat, que només ho està semblant, no arriba. Aleshores ell, quan entra a la capella... creu que ha mort de veritat, es pren un verí, mor, llavors Julieta es desperta, veu que el seu home ha mort i es clava el punyal. La fatalitat, no? És aquesta cadena d'errors humans. La gràcia no és, o sigui, que van morts ja ho sabem, la gràcia és com Shakespeare ens porta fins aquí. El que passa és que ja havia estat escrita aquesta història, de fet es basa en un mite que és el de Piramitisba, que és el mateix, clar, això ho escriu Ovidi a les Metamorfosis al segle I després de Crist.
1: Eh? Segle I, eh?
0: Segle I després de Crist. Sí, la història de Piramitisba té la mateixa estructura, és a dir, famílies, cases, veïnes, es comuniquen a través d'una esquerda, no poden estar junts, decideixen marxar junts, queden a la nit als afores de Babilònia, això passa a Babilònia, sota una morera, arriba primer ella, veu una lleona sota la morera, s'espanta, se'n va, li cau el vel, la lleona caça el vel, l'embruta de sang de la seva presa anterior, i quan arriba Píram, creu que
1: la lleona...
0: Que la lleona ha matat. I aleshores es clava el punyal, després torna a arribar ella i també es suïcida amb el mateix punyal. La fatalitat, no? Tu com portes els finals tràgics?
1: Home, fatal.
0: No, no t'agrada entrar en els finals feliços? No,
1: sí, sí, o discrets.
0: Ja. Yeah.
1: Però no. Els que acaben fatal, ai...
0: Doncs no, jo suporto menys els finals excessivament feliços i ensucrats.
1: Els de Hollywood,
0: sí,
1: diguéssim.
0: No m'agraden gens. Perquè la vida no acaba sempre bé.
1: Això és veritat.
0: Llavors sí, animaran els finals que d'alguna manera dialoguen amb la realitat o tenen un punt de realisme.
1: Però no,
0: aquell
1: vols dir que la
0: punt de tot arreglat...
1: Però que la realitat sempre és fatal, vols dir?
0: No, però no sempre és meravellosa.
1: Això també és veritat.
0: Saps?
1: Sí.
0: Llavors a mi aquesta necessitat, com que la ficció sempre tot vagi molt bé, em molesta una mica, saps? Això li devia passar a un compositor rus important, molt important dels anys 30, que es deia Sergei Prokofiev, perquè ell va composar un gran ballet basat en Romeu i Julieta. Que passa que al final li molestava molt, o li devia molestar molt, perquè va dir, saps què? Canviaré el final i faré que Julieta es desperti just el moment abans que Romeu es prengui el verí. Ja ho tenim. Perfecte, sí, sí. Així que van junts, no? Total, van començar els assajos, tot molt bé. Es va començar a filtrar, que havia comès el sacrilegi de canviar el final de Shakespeare. Es va començar a filtrar, llavors les autoritats culturals russes li van dir, escolta'm, què has fet? I es veu que ell va dir, és que saps què passa? Sabeu què passa? Que els morts no poden ballar. I ell, clar, ell havia composat un gran número final en què Romeu i Julieta podien ballar el seu amor i hi havia tota l'alegria del món, no? Finalment va ser tanta la pressió que ell, evidentment, l'estrena no es va fer, es va posposar, ell va reescriure la partitura que ens porta fins al final dolorosíssim dels amants. I ara sentirem com sona.

0: Home, això bé no acaba.
1: Bé no acaba.
2: No, però no, perquè... aquesta música però no hi va... trobeix.
1: Sí, sí, no, no hi va haver alternativa. De fet, aquest Serguei va estar casat molt de temps amb una dona mig catalana.
0: Què dius?
1: Sí, d'àvia de Badalona. Sí, sí. La seva dona es deia Lina Codina i era una soprano. I tenen una història bastant de novel·la, també et diré. De fet, és tant de novel·la que la vida de Lina Codina està explicada a la novel·la Una passió russa, de la Reyes Monforte, que a més va ser premi de novel·la històrica Alfonso X el Sàvio, perquè ells dos es coneixen als anys 20, Serguei i la Lina Codina, no diré més el cognom ja del Serguei, perquè és molt complicat, Prokofiev. Última vegada.
0: Ho has dit molt bé, eh?
1: He dit amb seguretat, com a mínim, no?
0: Llavors ells i respirant pel mig, que això també va bé, ja fas una paradinha.
1: Doncs es coneixen als anys 20, París, Nova York, tal. Bé, es casen, tenen dos fills, tornen a la Unió Soviètica, aleshores la relació es comença ja una mica a fluixejar, fins que ell s'enamora perdudament d'una poeta molt jove. I aleshores, tant va creure Serguei en el final del seu amor amb Lina Codina que va demanar a les autoritats de la Unió Soviètica que anul·lessin el seu casament amb ella, que el declaressin nul per ell poder-se casar amb l'altre, cosa que va deixar Lina en una situació de total vulnerabilitat, no? Després van arrestar aquesta dona, aquesta la Lina Codina, aquesta dona que et dic que el seu pare era català, no per culpa de Serguei, però la van enviar a un gulag. I quan va sortir, anys més tard... va ser la principal preservadora del llegat musical del seu home. Que jo pensava, ostres, ben bé que a vegades el final de l'amor no arriba igual per tots dos, perquè jo penso, no? O sigui, realment ell va tenir molt clar que ja està.
0: Que no volia.
1: Que no volia, i ell, en canvi, hi havia com una estimació, un respecte, no? També pensava, ostres...
0: Que no va tallar la... No?
1: No.
0: És a dir, jo això no ho tolero, no vull acabar-ho, per tant... Faig com si no hagués passat, no?
1: Sí, o fins i tot des d'un lloc com de val. Tu ja no m'estimes, tu has construït una altra vida, les teves decisions m'han perjudicat, però que és tan important artísticament el que has fet...
0: Que m'ho apropio jo, no?
1: Sí, bueno, cuidar-ho... Clar, jo penso, jo no ho faria, no? I també pensava, ostres, ell que no va tolerar el final infeliç, o sigui, no? El final tràgic de Romeo i Julieta, realment el final de la seva història va ser complicadet, també. Vinga, continuem.
3: Ell va dir kimonos... Maniquís.
1: Vinga, ara ens n'anem a una novel·la del 2008 d'Isaac Rosa que es diu Feliz Final, sí, publicada per Seix Barral, on el desamor esdevé amor. I tu em diràs, per què?
0: Per què? A veure, per què?
1: Doncs perquè clara. Està narrada al revés. És a dir, està narrada des del moment de la ruptura, que és el primer capítol, fins al moment que la parella es coneix, que és l'últim capítol, no? Mm. Aleshores, clar, si nosaltres expliquem l'amor des del principi cap al final, cada pas que fem és un impuls suïcida cap al desenllaç tràgic, cap al desenllaç desastrós, però en canvi, si ho expliquem al revés, el que fem és anar construint una història, no? Pensa que el primer capítol és el protagonista a casa seva, la casa està completament desballestada, però hi ha les marques de la vida d'aquests 13 anys que ella ha estat amb la seva dona i amb les seves dues filles, no? I a partir d'aquí, el que fa la història és això, tirar enrere, no? Rebobinem enrere, i entremig, aquests dos personatges, que a més són arqueòlegs, i és bonic perquè fan com una feina d'arqueologia, busquen entre els bons moments i els moments de rancor en quin moment es va acabar l'amor. En quin moment es va descompassar el ritme, no? I està bé perquè, en realitat, no hi ha un dia en què s'acaba l'amor. Això és una mica el que vas llegint, no?
0: Hi ha... Un desgast.
1: Hi ha un desgast. Hi ha uns silencis, hi ha unes frustracions, hi ha un cansament, hi ha els fills que no sé què. Saps? És a dir, hi ha com tot un cúmul de coses que van passant i que... A veure, això ho sabem, no? La vida, l'amor no s'acaba amb un verí ni amb un duel, no. Sinó que moltes vegades s'acaba un dimarts, quan ja havien passat moltes coses abans...
0: Mesos, anys.
1: Mesos, sí, sí. Anys que preveien que potser això passaria, no? I hi ha una altra cosa interessant també de la novel·la, que és que t'explica que no hi ha un culpable moltes vegades, ni algú que...
0: És molt
1: que...
0: maco, està bé, m'agrada,
1: sí,
0: molt, eh?
1: Sí, és molt bonica la novel·la. I no hi ha algú que tingui la raó de manera incontestable, saps? I trobo que està molt bé com ho juga, no? Perquè ja que anem des de l'amarga ruptura fins als inicis il·lusionats, ens canvia el sintagma, la novel·la es diu Feliz Final... No? Nosaltres tenim aquest sintagma ja, que és com una etiqueta, final feliç, no? Mm. És com, doncs el que fa ja que t'intercanvia l'ordre de tota la narració d'aquestes vides, t'intercanvia també l'ordre de les paraules del títol. Mm-hmm. De fet, m'anaves a dir alguna cosa?
0: Sí, no, que amb això trobo que també és molt interessant, ara que explicaves com funciona en aquest cas aquesta novel·la, no? El moment també que quan veus que aquest desamor o aquest amor ja s'ha acabat, el moment d'acceptació, que això també et pot portar al final tot això, aquests mesos i aquests anys, no? De dir, ja està, ja n'hem parlat tots dos, no? Però clar, qui posa el cop de puny damunt la taula, no?
2: És molt dolorós i té una cosa de... Hi ha un moment que jo crec que te n'adones i és una mica com les fases del dol. Primer ho negues, intentes salvar-ho, després toca acceptar-ho, toca... I a partir d'ara, com serà la meva vida?
0: I verbalitzar-ho i actuar, no? Clar, clar, sí, sí.
2: Mira, et llegiré un trosset que és com comença la història. Uh-huh. Diu, nosotros íbamos a envejecer juntos. Lo digo en voz alta por escucharme y compruebo lo melodramático que suena. Nosotros íbamos a envejecer juntos.
0: Que, sí.
2: Quina ingenuïtat, potser. Però en realitat és el...
0: Això tothom ho pensa,
2: el no? El desig de tots els enamorats, clar. Sí, estarem sí, per sempre sí. Junts. I si no ho penses quan al principi estàs molt enamorat, ximpum, adéu, vull dir, no?
0: Potser ja ho anem tancant al principi.
2: Exacte.

0: bonica és, eh?
1: Sí, ara ja està, ja el deixem sonar Lluís Llach, ja està.
0: Ja acabem.
1: No, que et volia parlar, ara, no del final de l'amor, sinó del final de la idea de l'amor romàntic, no? Perquè és veritat que durant molt de temps, durant segles de la literatura, també ens ha explicat que el gran objectiu era trobar l'amor, no? I doncs d'això, aquesta mitja, la idea de la mitja taronja, la idea de la gelosia com una prova d'amor, i que bé que els feminismes, no?, s'ho han mirat i d'alguna manera han enderrocat aquesta idea, no perquè estimar o enamorar-se sigui dolent, sinó perquè a vegades darrere s'hi amagaven relacions de desigualtat,
0: o no funciona,
1: de
0: no va bé, tòxic, exacte, o no passa, sí, sí.
1: Exacte. Llavors jo et volia parlar d'una novel·la de la Maria Aurèlia Capmany, que és Feliçment jo sóc una dona, que és una novel·la de l'any 69, no?, que és una novel·la de denúncia i és una novel·la que desmitifica l'amor romàntic. És interessant perquè és una falsa biografia de la Carola Milà. La Carola Milà neix el 31 de desembre de 1899, l'últim dia del segle, i aleshores una mica l'estil de les novel·les picaresques, no?, els capítols s'assemblen, estan, el que fa és explicar-nos la seva vida, no? Ella ha nascut en un entorn molt humil i la Capmany, el que ens explica darrere aquestes línies és, o el que ens fa qüestionar és si realment l'objectiu a la vida d'una dona ha de ser el matrimoni i l'amor. De fet, es pregunta si el centre de la vida d'una dona ha de ser l'amor, val? El títol ja és irònic, Feliçment jo sóc una dona. A la Carola, el fet de ser una dona, la Carola Milà, el fet de ser una dona, l'hauria relegat en un segon pla. El que passa és que, una mica a l'estil també de les grans, dels grans herois, de les grans heroïnes de les novel·les clàssiques, ella, sortint d'aquest entorn humil, aconsegueix construir la seva identitat i ser una dona lliure, ser una dona rica, ser una dona feliç, val? Sense la necessitat d'acabar amb un home, no?
0: Trencant-ho tot, eh?
1: Trencant-ho tot.
0: Els esquemes de sí. Anys i anys.
1: Exacte. De fet, ella és molt, la Capmany és molt crítica amb el franquisme, és crítica amb l'Església, és crítica amb la burgesia. Quan deia, és una novel·la de denúncies perquè realment hi ha una intenció. Vull que sentim la Maria Aurèlia Capmany.
2: Amb la onada franquista desapareixia el meu país, desapareixia les lleis que a mi m'havien fet tal com jo era, desapareixia la meva llengua, desapareixia tot, pràcticament tot. I per tant, des del punt de vista com a dona, significava el decantament, tota gestió directa en la vida social.
1: Clar, és una intel·lectual d'una amplitud i impressionant, eh? Va ser escriptora, va ser una dona de teatre, va ser feminista. Si la busques

0: una que va estar censurada fins a l'any 68, que no es va poder publicar, no? I ella va compartir la vida amb el Jaume Vidal Alcover, que és un escriptor i lingüista mallorquí. Van compartir 20 anys junts. També expliquen que si potser cadascú tenia històries amb noies, aquestes, però ells van estar 20 anys junts. I llavors ella en unes memòries deia: soc a primera fila del maig florit, tinc el Premi Sant Jordi i em parteixo la vida amb en Jaume Vidal. Que m'ha agradat aquesta cosa, que no és la fusió romàntica, sinó que és una mica repartir-nos el pes de l'existència. Saps?
1: Em parteixo la vida.
0: Sí. A més, va morir un, i els grans, i al cap d'uns mesos va morir l'altre. Saps? Aquests finals d'amor en què hi ha com una... Sí, hi ha com una simbiosi, no?, d'haver compartit...
1: Clar, perquè ja no, un sense l'altre ja no...
0: Ja no.
1: No té sentit res ni funciona.
0: Exacte. Mira, i acabaré explicant-te un gran final que no és d'escriptors, val? Però són artistes de performance, val? És la Marina Abramovic i Ulay, que era la seva parella, que té un nom, era el nom artístic perquè el nom de veritat és impronunciable realment. Ella era sèrbia, ell era alemany, i llavors durant els anys 70 ells van fer-se molt famosos perquè eren això, eren artistes de performance, i van idear una performance que havia de ser com molt, molt mítica, que era que cadascú caminaria des d'un extrem de la muralla xinesa, val? Durant 90 dies, 2.500 quilòmetres, es trobarien al mig i es casarien. El que passa, aquesta era la performance i s'havia de dir The Lovers. El que passa és que la burocràcia xinesa va anar molt lenta a donar-los els permisos. I quan van tenir-los, la relació ja no estava gaire bé.
1: Ostres!
0: I llavors van dir, val, ho mantenim perquè la idea és molt bona, però quan arribem al mig ens trobarem...
1: Ens divorciem ja.
0: Exacte. Van fer això.
1: Què dius?
0: T'ho juro.
1: Mira que ho he dit.
0: T'ho juro. Sí, sí. Un surt des del desert de Kobi, l'altre des del Mar Groc, van caminar aquests 90 dies, 2.500 quilòmetres cadascú, es van trobar al mig, es van fer una abraçada... i cadascú va seguir el seu camí i durant més de 20 anys no van tenir relació. Sí, sí.
1: És que...
0: Oh, la performance és això. De fet, si ho busqueu a internet veureu que tot això està documentat, eh?
1: Sí, sí.
0: Ells havien explorat molt les seves performances, la confiança, el cos, el límit, l'amor, i van dir...
1: I com has dit que es deien?
0: The Lovers. The Lovers, la performance, Marina Abramovic i Ulay. Doncs res, escolta, avui també toca un final perquè és l'últim, ja ho deia, amb l'últim Paraules d'amor de la temporada. Sabem que les històries a vegades s'acaben perquè han de deixar espai perquè en comencin unes altres, no?
1: Això
0: que
1: diem
0: que els finals tenen mala fama. Hem vist de tot, hem vist amors impossibles, hem vist amors clandestins, hem vist poetes desolats, no? Hem vist una mica de tot. Per sort, la literatura no ens explica com hem d'estimar. El que sí que està bé de la literatura és que tu pots llegir que algú fa 2.000 anys o fa 2 mesos
1: ha sentit
0: exactament aquella punxada, aquella cosa, o potser llegeix alguna cosa que no has sentit i no sentiràs mai, i tampoc passa res perquè la literatura també va d'això, no? I ara, si la temporada ha servit perquè algú recuperi algun llibre, descobreixi algun autor, rellegeixi algun clàssic, ja estic contenta, t'he de dir. Ha estat un plaer venir a parlar cada dilluns de literatura. Ara ve l'estiu, bon estiu a tothom, estimeu molt, estimeu bé, llegiu també molt.
1: Clara, vagi molt bé l'estiu, moltes gràcies i fins ben aviat.
0: Gràcies.
2: Això és Reconcentrat.

0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 8, poc menys d'una hora per començar la final del Mundial entre Argentina i Espanya. Miquel Pascual.
2: A les 9 comença el partit, la gran final del Mundial, després que hagi acabat fa pocs minuts la cerimònia de clausura amb diverses actuacions musicals, mentre que els protagonistes es preparen per sortir escalfats. Enviat especial de RAC1, Estats Units, Damià López.
3: Doncs ja tenim els 11 de la gran final. Luis de la Fuente repeteix l'equip que tan bé li ha funcionat als quarts de final i a la semifinal, amb Unai Simón a la porteria, defensa per Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, mig al camp per Rodri, Dani Olmo i Fabián, i a la punta de l'atac Lamin Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena. Per tant, amb Cubarsí, Dani Olmo i Lamin, tot i les molèsties a l'equip inicial. Per part d'Argentina, Leo Scaloni surt amb alguns canvis respecte a la semifinal. Diu Martínez, Montiel Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, McAllister, entra Nico González, amb Messi i Julián Álvarez. Xiularà l'eslové Slavko Vincic, i tot i que queda una hora pel partit, ja es van omplint les localitats del MetLife Stadium.
2: S'han venut totes les entrades pel partit, que a Catalunya es podrà seguir des d'una setantena de pantalles gegants arreu del país. La de Barcelona, la plataforma Marina del Fòrum, apunta a un ple de 20.000 espectadors. Des d'allí, Janire Gallut.
4: Poc menys d'una hora per l'inici del partit en aquest parc de la Marina del Fòrum, l'espai que ha habilitat l'Ajuntament de Barcelona. Una capacitat d'unes 20.000 persones, i de moment tot fa pensar que s'omplirà de gom a gom, autèntiques riuades de gent que arriben en aquest espai davant de la platja, davant del mar, i amb aquesta pantalla gegant i la narració en català de la final de l'Espanya-Argentina, la final de la Copa del Món, autèntic ambientàs i música en directe, com quan dèiem, queda menys d'una hora per l'inici de la final de la Copa del Món.
1: Per cert, que durant la final el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compartirà llotja amb el president nord-americà Donald Trump, i això és el que li dirà quan es trobin. Ho ha avançat a Televisió Espanyola.
5: Pues yo creo que hay muchas cosas que nos unen a la sociedad estadounidense y a la sociedad española. Por tanto, más allá de las discrepancias que podamos tener, el deporte une, y estoy convencido de que hoy va a ser uno de esos días, ¿no? Y en fin, como luego en 2030 nos toca a nosotros, a Portugal, a Marruecos y a España, pues bueno, recogemos el testigo de un gran mundial, y estoy convencido de que nosotros lo vamos a hacer aún si cabe mejor.
1: Recordem que la diplomàcia d'ambdós països ha quedat tocada en els darrers mesos a propòsit de la despesa militar de l'OTAN i de la guerra de l'Iran, entre altres qüestions. I ara, moment pel trànsit. Trànsit complicat a aquesta hora de la tarda. L'incendi que s'ha declarat fa unes hores al Prat de Llobregat i que hauria cremat 4 hectàrees segueix provocant restriccions a l'entrada de la ronda de dalt en el carril sentit Barcelona. Al marge d'això, la Mireia Camats ens amplia la informació des del Servei Català de Trànsit.
6: A l'autopista P7 hi ha trams de retenció d'Hostalric a Santa Maria de Palautordera i de Llinars la Roca i a Montornès en sentit sud. També hi ha uns 4 quilòmetres de retenció a Mont-roig del Camp en sentit nord per un camí avariat. També comentar-vos que hi ha lentitud i aturades entre Santa Oliva i Santa Margalida i els Monjos i de Vilafranca del Penedès a Subirats en sentit nord. A l'enllaç de la C31, la C65 hi ha retencions de Platja d'Aro Llagostera en sentit Vidreres, la Nacional 2 i Equatordera en sentit sud. A l'autopista del Maresme, la C32, hi ha retencions d'Arenys de Mar a Mataró i de Vilassar de la Tallà en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions també de Montgat a Sant Adrià de Besòs en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B24 de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la C16 hi ha retencions entre Bagà i la Nou de Berguedà en sentit sud. A la C17 hi ha cua a Ripoll en sentit Barcelona. De retruc es veu afectada la Nacional 260 amb retencions de Camp de Bànol a Ripoll en sentit sud. A la Nacional 340 hi ha cua al Vendrell i a l'Arbós en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions a Jorba i lentitud de Collbató Esparreguera en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions a Vilanova i la Geltrú i de Gavà al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C32 hi ha retencions a Sitges i de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la C33 i la C58 molt carregades de Montcada a Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la ronda d'Àlia Cua de l'Usa de Trinitat a Horta en sentit Llobregat.
1: Temps ara per la resta d'esports.
2: Al Tour de França, Jonas Vingegaard pateix una fractura de clavícula després de la dura caiguda caiguda a uns 20 quilòmetres de la meta que l'ha obligat a abandonar per lesió l'edició d'enguany. Remco Evenepoel s'han posat en la jornada de muntanya i ha heredat la segona posició a la general. Ara 5 minuts de Tadej Pogacar, que no ha perdut temps a l'arribada i té la victòria final molt encarrilada abans de l'última jornada de descans de demà. Mentrestant, en motor, l'italià Kimi Antonelli amplia 45 punts el seu marge al capdavant del Mundial de Fórmula 1 després d'imposar-se al Gran Premi de Bèlgica i aprofitar l'abandonament del seu company George Russell, que ha perdut la segona plaça del Mundial en favor de Lewis Hamilton. I en tenis, la final del torneig Wita 250 de Romania entre Paula Badosa i l'egípcia Mayar Sheriff havia d'arrencar 6:15. Encara segueix sense poder començar per culpa del mal estat de la pista per les pluges.
1: Pel que fa al temps, demà la calor serà fins i tot més intensa. Avui hem fregat els 40 graus a la plana de Lleida, on demà es podran assolir, i a l'interior de l'Alt Empordà també. En general, a l'interior del país rondarem els 35, no tant a la costa, on la xafogó serà intensa després d'una nit de nou de mal dormir. La informació torna a RAC1 a la mitja part de l'Argentina a Espanya.
0: Reconcentrat.

Els Pets obren aquesta última mitja hora de reconcentrat, aquest cony de temps, aquesta calor que es podria aplicar en aquests dies, en aquesta setmana. Per tancar el reconcentrat, el Versió, que aquesta setmana parlava en Josep Maria Aguilar, advocat, parlant de piscines comunitàries, de si poden anar els morosos, de si poden anar gent que hagi estat sancionada, en fi, tota la normativa i la legislació que existeix al voltant d'aquestes piscines comunitàries. Versió RAC1, el reconcentrat.

0: parlem d'una de les qüestions que generen polèmiques a les comunitats, ara que entrem de ple en aquest món de la comunitat i dels veïns que hi resideixen, que és la de, entre d'altres coses, la piscina, el dret d'ús de la piscina. A Catalunya hi ha gairebé 200.000 piscines, que es diu aviat, registrades en total, comptant-ne de públiques, privades, unifamiliars i comunitàries. De fet, segons els registres, el 15,2% del total de piscines de l'Estat es concentren en territori català. Mònica Folquet, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Hola, Mònica.
0: Tu tens piscina?
1: Jo no tinc piscina, no m'encantaria tenir-ne, però tinc amics que tenen piscina comunitària i, escolta'm, veïns que no paguen, però que van a la piscina, porten els amics, la família, el gos i el periquito, i és un
0: bueno,
1: problema.
0: El periquito que es banyi també té el seu al·licient, eh? Bé, la pregunta, una pregunta que és on arrencarem aquesta conversa és: es pot prohibir a un veí morós utilitzar la piscina? Perquè hi ha gent que... Això és una de les polèmiques que han esclatat a algunes comunitats de l'Estat espanyol. Saludem l'advocat i administrador de finques, expert en dret immobiliari, el senyor Josep Maria Aguilar. Senyor Aguilar, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Bona tarda, benvingut. A veure, per entrar en matèria, li faig aquesta primera pregunta. Es pot... un veí és morós, no paga, però, en canvi, ara que arriben aquestes dates de tanta calor, doncs ell, sense cap mena de problema, baixa i fa ús de la zona comunitària que ell no paga i és morós dels diferents pagaments que s'han de fer. Es pot prohibir a aquest veí baixar a la piscina? Prohibir que es banyi?
3: Aquesta piscina està a Catalunya?
1: Sí.
0: Aquesta piscina, bueno, clar, sí, en principi, clar, està a Catalunya, sí.
3: Està a Catalunya. Doncs aleshores Catalunya té una llei pròpia, una llei totalment autonòmica, una llei que és el llibre 5è del Codi Civil Català, a on no se li pot prohibir al morós poder tenir l'ús i gaudi de la piscina com d'altres elements comunitaris. Cert és que el resto d'Espanya tenen la llei pròpia, la llei de propietat horitzontal, i ell sí que a la resta d'Espanya al morós se li pot prohibir el gaudi de la piscina, se li pot prohibir el gaudi de l'ascensor, se li pot prohibir el gaudi del terrat, o sigui, tot el que sigui comunitari, hi ha un acord de junta i els comuns morós li prohibeixen aquest ús i gaudi. A Catalunya no. A Catalunya la llei és clara. Diu, perdoni'm, si hi ha un morós, vostè té els extres corresponents per posar-li judici perquè aquest morós intenti pagar la deute que té amb la comunitat. Però, mentrestant, ell és propietari d'uns elements comuns, és copropietari d'uns elements comuns i no se li pot prohibir poder disfrutar d'aquesta piscina, del terrat, del jardí, de la pista de pàdel, de la pista de tennis i dels ascensors.
1: Per tant, la via judicial és l'única que queda per...
3: L'única, però la via judicial única i exclusivament per reclamar-li el que deu, no per prohibir-li dintre l'ascensor. Tindria que ser una cosa molt especial i tindria que ser que el jutge donés la raó, però en un principi, com no està previst dintre de la llei catalana el prohibir el disfrutar d'un element comunitari, que vol dir comunitari que tu és propietari, no pots prohibir-ho. Únic i exclusivament és que la paradia judicial per reclamar la morositat que té el deutor.
0: Ara que parlem de piscines comunitàries, perquè hi ha molta gent que arriba a l'estiu i les, en fi, les viu, la normativa d'una piscina comunitària com es crea? És a dir, per exemple, exemples tan tontos com dutxar-se abans de banyar-se o arribar i instal·lar-te a la piscina amb un megaflotador o amb un, fins i tot amb un paddle surf a la piscina. Sí. És a dir, això com
1: convidar,
0: es regula?
1: Convidar
0: amics. O sigui, la normativa d'una piscina comunitària, qui la fa? Com es marca aquesta?
3: Sí, si anem a normativa, una comunitat de propietaris, per més gran que sigui la piscina, no té obligació de tenir socorrista. O si fos, en canvi, les piscines que són municipals o que siguin d'una entitat, diguéssim, recreativa, sí que tenen que tenir el socorrista. Amb les comunitats de propietaris, per més gran que sigui la comunitat o la piscina, no és necessari el socorrista. Ara bé, sí que tu pots posar unes normes. L'horari, per exemple, doncs des de les 9 del matí o des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda o les 7 de la tarda. Totalment banyar-se per les nits. Totalment prohibit posar flotadors i posar el pelícano de color rosa o posar la ràdio a tope. Prohibit menjar, prohibit jugar a pilota. Tot això són normes comunitàries que sí que es poden acordar per la simple majoria dels propietaris. Simple majoria. Ara bé, Quin és el gran problema? S'acorda prohibir jugar a pilota dins de la piscina.
0: Sí.
3: Què? Si estan els nens jugant, quin era? El president passarà olímpicament, que inclús possiblement el president tingui el fill que està jugant a la pilota. Mm. Tens que posar un vigilant, és innecessari. Per tant, vull dir, jo sempre dic el mateix, la vida d'una comunitat de propietaris podria ser perfecta si tothom fos educat, si tothom complís amb les mínimes normes de civisme, perquè si no, no faria falta, però esclar, malauradament no tots som iguals.
0: Aleshores, perdoni, si hi ha aquestes normes i allò, el que dèiem, un no es dutxa o la norma aquesta del pelícano que està surant i un va amb el pelícano i tal, i un veí les infringeix?
3: Li pots inclús sancionar, pot acordar una...
0: Ah, a veure aquí.
3: Econòmica, sí.
0: Però, perdoni, la mateixa comunitat el pot sancionar?
3: Sí, sí, però té que ser un acord. Vull dir, s'acorda perfecte que la persona que infringeixi, que per les nits es banyi, o la persona que se descobreixi que s'ha defecat, que malauradament algunes vegades passa, expressament. Expressament. S'ha defecat dins de la piscina. O la persona que menja o que porta el gos i no recull les caques de la piscina. Se li pot posar una multa. La comunitat és sobirana per posar un tipus de multes, un tipus de sancions, sempre i quan s'hagin acordat i que estigui, tothom sigui notificat. Ara, prohibir l'ús i gaudi la comunitat avui per avui, amb la llei catalana no pot fer-ho.
1: I això de convidar gent, amics i tal, també aniria dins d'aquesta mena de...
3: Sí, però és que el de sempre, clar, si jo, per exemple, els meus fills tenen amics, jo no els hi puc dir només avui cada fill que porti dos amics. Mm. Sí, es pot fer, és clar que es pot fer. Però mira, el que no pots prohibir tampoc és limitar, diguéssim, el dret de poder disfrutar de la piscina, que són 4 dies a l'any. Ara, jo també ho comprenc,
1: I si tu
3: hi ha comunitats de propietaris, perfecte. Hi ha una comunitat de propietaris que, per exemple, són nudistes. I aleshores vull dir que... O naturistes, millor, no sé, la diferència entre el nudisme i el turisme. Mm-hmm. Vull dir, es va crear una hora especial per ells per poder prendre sol despullats. Allò sí que no pots, diguéssim, renyar-los o sancionar-los perquè prenen el sol despullat. Si ho fan dintre de les zones que està prevista per la comunitat de propietaris.
1: Ah. Uh-huh. I si tu tens un pis llogat, és a dir, no ets el propietari, tens un pis llogat, jo sóc la llogatera d'una comunitat amb piscina, i passa alguna cosa, és a dir, el responsable qui és? Jo que
3: sempre és el propietari, sempre. Sempre és el propietari. El propietari sempre és el responsable. Després el propietari podrà revertir contra el llogater perquè si li han posat una multa, una sanció, li han fet un expedient, el que sigui. Però sempre qui respon davant de la comunitat és el propietari. La llei de propietat horitzontal catalana i l'espanyola és molt elitista, no permet barrejar propietari i llogater. És per això és la llei de propietat. Aleshores, sempre que hi hagi una sanció, sempre va a càrrec del propietari. Després el propietari podrà revertir contra el llogater.
2: Parlant de lleis, el Ferran Abad, una persona que ens escolta ara mateix des de Twitter, ens pregunta, Twitter o X, ens diu, podria dir, sisplau, quina llei és aquesta, sisplau? Ell ens escriu des d'una comunitat de propietaris.
3: És el llibre cinquè del Codi Civil Català, és just, concretament, és l'article 553, per això és el llibre cinquè, i l'última actualització és de 21 de desembre del 21, 21 de desembre del 2021.
2: Uh-huh. I suposo, no ho sé si és així, que cada comunitat estableix les seves normes, perquè hi ha una persona que ens diu, es pot prohibir en una comunitat privada que la gent es banyi amb roba? Ara comentava això del nudisme, doncs tot el contrari. Això ho estableixen, suposo, els propietaris.
3: Sí, esclar, lògicament, sí. Uh-huh. Sí, podria, sí. La comunitat pensi que els acords es prendrien segons... Hi ha molts pocs acords precisa la unanimitat. La modificació de la llei aquesta que hem comentat, la unanimitat pràcticament va desaparèixer. Hi ha un tipus d'acords que es prenen per les 4/5 parts de propietaris i 4/5 parts de coeficient. Però són acords ja molt especials, molt concrets. El que fa obres a casa seva, el que fa modificacions, el que altera la configuració estètica de l'edifici. Ara, tot el que sigui de la vida ordinària d'una comunitat, el que manen són la majoria. Sempre és la majoria. La majoria de propietaris i la majoria de coeficient. Hem de recordar un cop. Sí, perdó.
0: Digues. No, endavant, perdoni.
3: No, hem de recordar que també hi ha molta gent que té dos pisos i es pensa que té dos vots. No, tindrà el doble de coeficient, però només tindrà un vot. Una persona pot tenir dos pisos i només tindrà un vot. És sempre la majoria d'assistents.
0: Amb això, Josep Maria Aguilar, advocat i administrador de finques, expert en dret immobiliari, jo ho he viscut de gent que tenia dos pisos i ells deien que tenien dos vots. El que era realment sorprenent i que a mi em va deixar estupefacte, perquè després ho vaig mirar, és que l'administrador ho donés per vàlid. Això va ser una cosa d'aquestes que vaig pensar, com es pot ser tan poc professional de no saber que un pis, perdó, dos vivendes juntes és un vot, no són dos vots.
3: És un vot. Encara que sigui la meitat indivisa de marit i muller. Llavors, en picardia poden dir el segon segona vota el marit i el segon primera vota la muller. No. No. És la unitat familiar. I llavors més tenen un sol vot.
0: Deixem preguntar-li també per això, això que es fa, per exemple, ja a nivell privat, segons quines terrasses, segons quins terrats, no?, d'instal·lació de piscina d'aquesta muntable, que es munta la piscina de plàstic, s'omple d'aigua i la fa servir pues, els que estan més propers al terrat o els que tenen, per exemple, un pati perquè els hi toqui l'aire o una terrassa, diguéssim, d'una dimensió on s'hi pot posar. Això també ha de ser per unanimitat de la...
3: No, aviam, això tu dins de la teva terrassa pots posar el que tu vulguis, sempre quan no perjudiquis a la terrassa. Si per culpa d'aquesta piscina, el pes que té aquesta piscina, lògicament amb l'aigua i la persona que està banyant pot perjudicar la terrassa, aleshores jo, esclar que ho puc prohibir-ho. És com la persona que té plantes a casa seva. Uns tindran piscina i l'altre tindran testos amb grans plantes. Vull dir, se li pot prohibir un senyor que tingui plantes a casa seva? No. Sempre quan no em perjudiqui terceres persones, no perjudiqui les arrels, no perjudiqui les humitats. Per tant, la piscina, si tu em pots demostrar que no causes danys a la terrassa i que la terrassa està lo suficientment preparada per aguantar aquesta piscina amb l'aigua i la gent, tranquil·lament no se li pot prohibir.
2: Una persona que es diu Leni diu, tinc una filla amb discapacitat i la piscina comunitària no té cap aparell habilitat per persones amb
3: mobilitat. Pot demanar-ho.
2: Exacte.
3: Amb tot el seu dret, eh?
2: La seva pregunta és, es poden negar a posar-ho?
3: No, de cap manera.
2: Perfecte.
3: I si es neguen, aquesta senyora va al jutjat i això ho té guanyat. Vull dir,
2: perfecte.
3: Jo no he tingut assumptes d'aquests. Vull dir, no, se li té que adequar. O sigui, la supressió de barreres arquitectòniques és per tothom.
2: Perfecte.
3: En tots els aspectes.
2: Vale?
3: Si aquesta senyora per la piscina necessita una escala diferent, necessita una rampa, necessita el que sigui...
2: Aquell seient, no?, per exemple, que baixa.
3: Sí,
2: per
3: sí, sí, sí, sí,
2: molt
3: sí,
2: bé,
3: sí. Però atenció, no perquè sigui propietari, inclús podria ser un familiar del propietari, eh?
2: Ah?
3: Clar, o sigui, vull dir, allà ha de fer una cosa que no vol dir que digues molestés, que tinguis la sogra i que la sogra vagi en cadira de rodes.
2: Sí, sí.
3: Pues el sol fet que sigui familiar del propietari, la comunitat ve obligada a adaptar la piscina per la sogra.
4: I si és una finca vella que s'ha de fotre un ascensor que s'ha de fer una destrossa d'allò, també?
3: Bueno, esclar, però té ascensor? Té ascensor?
4: No, no, dic una finca vella que s'ha de posar, que viu en un tercer i la sogra s'ha tancat el fèmur...
3: I cap ascensor. Bueno, el més important, és això. Si realment hi cap l'ascensor, la comunitat no es pot negar.
4: Hòstia.
3: Si realment hi cap. El que no podem fer mai és inhibir dins d'una escala un ascensor que no hi cap.
2: Que no hi cap.
3: Llavors, no, perquè una caixa de morts no podem posar-la com a ascensor.
2: Perdoni, ja que hem entrat amb els ascensors, una cosa superràpida...
0: No, perquè ara avui ho centràvem en piscines comunitàries i piscines.
2: Ho sé, però ara
0: com que heu parlat d'això de la mobilitat...
2: No, és molt ràpid. És una persona que és propietària d'un local a Barcelona, ara hi treballa, però la comunitat ha dit, calla, que posarem ascensor. Diu,
3: sí.
2: Jo he de pagar la meva part encara que
3: sí,
2: no em faci servir?
3: Sí.
2: Ja està contestant.
3: Sí, la llei català amb això, jo no soc de Rosaguard, dic que és el just o l'injust, però ho diu, encara que no puguis disfrutar de l'ús i gaudi d'aquest ascensor, vens obligat a pagar. I què passa? Que la majoria dels locals tenen un coeficient molt més elevat que els pisos. I aleshores, sense que puguin veure l'ascensor, sense que puguin disfrutar l'ascensor, sense que puguin entrar ni tan siquiera fumar una cigarreta a dalt del terrat, paguen el doble o el triple com un pis perquè tenen un coeficient molt més elevat.
1: A banda de les piscines, amb aquesta calorada també fem servir molt l'aire condicionat. Hi ha aparells al carrer...
0: Les que estan instal·lats terrasses o
1: a les façanes,
0: sobretot, el que és el balcó, façanes, sí. No?
1: Que gotegen.
3: Sempre, la llei, ho dic claríssimament, la normativa dels aires condicionats de Barcelona, que és el pla d'usos de l'Ajuntament de Barcelona, que tothom, tota Catalunya pràcticament és el mateix, sempre quan una comunitat de propietaris tingui un terrat transitable, que vol dir que tu puguis caminar i puguis passejar, tots els aparells d'aire condicionat han quedat dalt del terrat. Estigui de bon estigui. Si aquest terrat, si aquesta finca no té terrat transitable, té que ser a la façana trasera. Si el teu pis no dona la façana trasera, té que ser dintre d'un pati. Si el teu pis no dona pati, pots posar-lo davant, però sempre recolzat sobre el balcó. No el que es deia abans, tipus motxilla, penjats motxilla, això està totalment prohibit.
2: doncs se'n veuen a patades. Per...
3: I l'Ajuntament, si volgués, el salador... Si tu ara, per exemple, fas la rehabilitació de casa teva i demanes una ajuda, o demanes la llicència per poder fer la rehabilitació de la façana, el primer tot que et tira l'Ajuntament, tregui els aires acondicionats.
0: Jo crec que el 70% d'aires acondicionats estan mal instal·lats amb la radiografia que ens acaba de fer el senyor Guilherme.
3: El que fan les empreses instal·ladores, i que no vol dir que ningú s'enfadés amb mi, la racleta, que va des de l'aire condicionat de dintre casa teva fins al compressor que se'ls posa al balcó, a fora, això està totalment prohibit. El que passa és que ningú vol tenir-lo dintre casa seva, per més cortina que després puguis apagar-lo. I tu dirà, fora. I no, vull dir, jo quan les veig, vull dir, m'esparvero, però penso, no és el propietari, és l'instal·lador que l'ha posat per fora.
2: I després hi ha aquesta condensació i aquesta aigua que es perd, que això també...
3: Sí.
0: Bueno, aleshores, d'aquesta aigua que va caient, per exemple, que a vegades cau a la via pública i que pot afectar, per exemple, botigues, això el que li... Van caient les gotetes durant tot el dia.
3: Pot reclamar-ho, no seria la primera vegada.
0: Però pot reclamar
4: jutjat.
3: Bueno, no, potser si jo m'hi mullat jo vaig i poso una denúncia, el que passa que, esclar, llavors si els jutjats estan col·lapsats ja no hi cabríem. Però sí, el que sí que és cert, si tu veus que aquell pis goteja contínuament, tu fas una petita instància a l'Ajuntament o telefones a l'Ajuntament i l'Ajuntament vindrà el salador, comprovarà que realment goteja i li posarà una multa al propietari o al llogater, en aquest cas.
2: Això és competència municipal, doncs.
3: Sí, dels ajuntaments.
0: Doncs,
3: jo, per exemple, el meu despatx, perquè tenim porter, però moltes vegades el senyor Aguilar vacia el balde. Per què? Perquè està ple i goteja, sense d'entre comptes, i sí.
2: El Santi diu que és propietari d'un pis amb piscina comunitària. El pis està llogat. Ell té dret a utilitzar la piscina com a propietari?
3: Poden dir el propietari...
2: Independentment de tenir-lo llogat, eh?
3: Seria un abús, però pot fer-ho, clar, ho pot fer-ho.
2: Molt bé.
3: Ara, salvo que la comunitat decideixi que aleshores tens que decidir o el propietari o el llogater. Però sí, entenc que sí, que tu a més vas a veure els teus amics i vas allà i fas el banyet i després el teu llogater també es pot gaudir-se, perquè no?
2: Clar. Molt bé.
0: No, només falta el propietari i el llogater. La piscina comunitària. Només falten els dos. Com que hi ha poca gent, vinga.
3: Es pot prohibir els gossos, això és fonamental.
2: Què diu ara?
3: Que entrin dintre el recinte de la piscina. Vull dir, avui en dia pensa que la llet de l'animal dona molt respecte al gos, o el gos o la mascota. Vull dir, tot això que abans es deia prohibido tenerse inquilino con perro, això avui dia pot ser censurat totalment. Ara, jo sí que puc prohibir que els gossos vagin suelto per a la zona jardinada.
0: Molt bé, senyor Aguilar, avui hem volgut fer aquesta consulta sobre les piscines comunitàries que són, en fi, entren en el seu cènit aquests dies amb tanta calor.
3: Ja.
0: I un cop més li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat. Una abraçada molt forta.
3: De vosaltres, com
2: Gràcies.
3: Sempre.
2: Gràcies.
0: Així sona. Reconcentrat.

0: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
2: El nou Moda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
3: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. DSM, Ajuntament de Barcelona.
5: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
6: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
7: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
8: Sona bé.
7: 4,3 litres de consum al 100.
8: Sona Qashqai e-Power.
7: I el 0% TAE.
8: Sona que estreno un Nissan.
7: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
10: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
11: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir, doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
10: Amb gent pionera.
12: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
10: I que vol canviar el món.
13: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
14: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
15: Change the world, or the world will change you.
16: RAC 1 Podcast.
14: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, són 8:45 d'aquest diumenge 19 de juliol, el dia que s'acaba el Mundial. Després de 38 dies i de 104 partits, avui sabrem qui és el campió. A partir de les 9 del vespre, Espanya i Argentina s'enfronten en una final lògicament inèdita i amb molts al·licients. Un dels principals, aquest enfrontament entre Leo Messi i Lamine Yamal, els dos grans abanderats de la Masia del Barça, avui es veuran les cares per primera vegada i qui sap si l'última. Espanya, amb un sol Mundial al palmarès, buscarà avui la segona estrella, mentre que l'Argentina buscarà el seu quart títol i entrar en el club de les poques seleccions que han aconseguit reeditar el títol. Fins ara només ho han aconseguit Brasil i Itàlia. Per tant, falta menys de mitja hora perquè comenci el partit i el món es prepara per un dels grans moments de l'any que, evidentment, seguirem atentament a RAC1. Un diumenge passat que també ens ha deixat l'abandonament de Vingegaard al Tour de França. El danès ha caigut a uns 20 quilòmetres de meta just abans de començar l'ascens a l'últim port de l'etapa. El ciclista del Visma, segon a la general, s'ha fracturat la clavícula i, per tant, no ha pogut continuar. La lluita, doncs, pel podi queda encara més oberta i avui se n'ha beneficiat, avui, de moment, Remco Evenepoel, que és qui ha guanyat l'etapa per davant de Pogacar i d'Isaac del Toro, precisament els tres corredors que ara ocupen les tres primeres posicions en aquesta classificació general. Pogacar continua com a mallot groc, distanciat, ara, de fet, a 5 minuts del segon. Evenepoel és segon, com dèiem, i gairebé 6 minuts està el company d'equip de Pogacar, el company de l'UAE, Isaac del Toro. I entre els noms del dia, també hi ha el de Kimi Antonelli. L'italià ha guanyat el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, sisena victòria en aquest Mundial, i eixampla també la diferència respecte al segon, Lewis Hamilton, que ja el té a 45 punts.

0: Aquest és a grans trets el menú del Tu diràs, que comencem tot just ara, però el plat principal, no cal dir-ho, és el que tindrem d'aquí a 25 minuts clavats, aquesta final del Mundial dels Estats Units, de Mèxic i del Canadà, que avui es resoldrà amb una Espanya-Argentina, un Messi contra Lamine i moltes altres coses més que explicarem a més amb un munt de gent, començant pel Jaume Molló. Com estàs, Jaume? Bona nit.
1: Molt bé, bona nit. A punt per una gran final, bo partit 104 del Mundial.
0: Un partidàs, no cal dir-ho. Veurem si el cartell acaba sent tan gran com el futbol en si o com el partit que ens regalin totes dues seleccions, no?
1: Sí, a veure, a vegades aquests partits surten bunyol, però jo tinc la sensació que, més enllà del que s'hagi pogut dir del que rasca l'Argentina, de si rasca més o menys, ara que són dues seleccions que volen tenir la pilota, que tenen migcampistes per tenir la pilota i que tenen certa, especialment la selecció espanyola, però jo crec que també Argentina, certa vocació golejadora. De fet, Argentina, jo diria que és la màxima golejadora, menys fins ahir, que va haver aquell festival entre França i Anglaterra, era la màxima golejadora del Mundial. I Espanya és la que ha rebut menys gols. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que són dos equips que seran més aviat alegres.
0: Parlant de gols i d'al·licients, un altre al·licient és saber si Kylian Mbappé, com tot fa pensar ara mateix, acabarà sent el màxim golejador. Recordeu que té 10 gols, dos més que Leo Messi, que en té 8. Xavi Puig, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit. Molt bé.
0: Què n'esperes avui a aquest partit?
2: Bé, passarem bé.
0: Aquesta final?
2: Passarem bé. Sempre que hi ha Leo Messi al camp és un motiu d'alegria, sape. I també amb Lamine Yamal. Es pot ser l'últim partit mundialista de Messi, per tant s'ha de gaudir fins al final. Jo crec que avui direm una final xula. Serà entretinguda, divertida, intensa. Jo crec que serà un molt bon partit de futbol.
0: Avui hi ha gent molt nerviosa a tot arreu. Sape, com estàs?
3: Com andàs?
0: Bona
3: com
0: nit.
3: Andàs, Xavi? Todavía viejo.
0: Bé, escolta, digue'm un titular, no me'l diguis sencer, que ara el farem, però un titular de l'11 d'Argentina d'avui.
3: Si m'agrada o no.
0: No, un titular del que ens per vendre'ns l'equip que avui presenta Scaloni.
3: Messi i 10 més.
0: No sé per què t'ho pregunto.
3: Si em demanes un titular, doncs el titular és aquest.
4: Podria haver fet fa un mes, eh?
0: Sí. Està bé. Jo pensava que em diries 3 canvis respecte
3: no,
0: a la senyora. No, hem d'anar pel dret.
3: No. Bé, ja, si vols, ara t'ho afegeixo. 3 canvis respecte a les semifinals.
0: Ara ja no vull.
3: I 3 canvis respecte a la final de Qatar, la de fa 4 anys. També ho comentem.
0: Albert Ferran, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit.
0: I un titular de l'11 d'Espanya.
5: M'agradaria dir-te que revolució a l'11 per tenir una mica més d'anàlisi, però res, no s'esperaven canvis i és el mateix que quarts i semifinals.
0: Tot igual. Jaume Naveira, com estàs?
6: Què tal? Bona nit, com esteu?
0: Què veurem avui?
6: Jo crec que veurem un partit que segurament tindrà moltes fases diferents, no? Jo crec que Argentina rascarà. No crec que sigui l'única part del seu plantejament, crec que serà una part més, però crec que tindrem moments on Espanya dominarà, crec que tindrem moments també on Argentina doncs collarà Espanya, i jo crec que serà un partit molt emocionant perquè em costa pensar que es facin grans diferències al marcador. Jo crec que tots els equips tenen la mentalitat i tenen el futbol com per recuperar-se de cops que rebin en forma de gols en contra, no? O sigui que jo crec que no espero un partit amb un resultat molt, molt elevat, però sí que crec que veurem un nivell futbolístic molt alt i dos equips que en cap moment es despenjaran del partit.
0: Bona nit, Dani Solsona.
7: Hola, bona nit.
0: I tu què esperes d'aquesta final? Què creus que veurem, també? Et pregunto el mateix.
7: Per part d'Espanya, cap problema en el sentit de jugaran de la mateixa manera que venen jugant fins ara, tots ho sabem, però sí destacar el canvi que ha fet Scaloni a Argentina, no? És a dir, normalment al mig del camp ha anat jugant així amb De Paul, amb McAllister, amb Paredes i Enzo, i avui no posa Paredes, Enzo va al mig i entra Nico. I això vol dir que li donarà un cop de mà o intentarà donar-li un cop de mà a Tagliafico per que no faci l'1 contra 1, que tingui un altre element, i Nico, això ho hem vist perfectament, que és un jugador que d'anada i tornada, inclús a vegades ha jugat de lateral o de carriler, no? I jo crec que això és el més destacat per part de Scaloni d'Argentina.
6: Hi va haver un dia que, de fet, va jugar de lateral en defensa de 4 amb l'Atlètic de Madrid contra el Barça, un dia que va rotar molt Simeone i Nico ho va passar molt malament, eh? De fet, crec que va acabar expulsat.
1: Sí, sí, sí.
3: En aquest sentit, Xavi, si vols repassar els canvis que fa, que abans et feia la broma de Messi, deu més, però juga Montiel, no juga Molina, juga De Paul, no juga Giuliano Simeone, juga Nico González, no juga Leandro Paredes.
0: Perfecte. Ah, i avui, perillosament junts, perquè s'han assegut un al costat de l'altre, doncs, David Broc, com estàs? Bona nit.
4: Ens ha assegut el Jaume Molló. Sí, sí, Jaume Molló és el director d'orquestra que diu, vosaltres aquí, com els típics alumnes, saps els fracassats de la classe?
0: No he dit res.
4: Tu no volies dir-ho?
0: No he dit res, no. Ja ho diem nosaltres. No he gosat absolutament a dir-ho.
8: Òscar, bona nit. Bona nit. Que estan darrere, amb les private, fumant, tot allò.
6: Sí, amb senador per allà, eh?
0: Aquell autocar d'excursió, doncs aquella última fèlia, i perquè no podia anar més enllà, eh?
8: Gent que havia repetit tants com 8è de GB, que ja havia fet la mili. Ja havia fet la mili a 8è de GB, eh?
4: Gent que venia un 90, comparat amb gent d'un 50.
8: Jo no m'acompanys, que ja tenien fills a 8è de GB. Cuidado, eh?
0: A veure, des del vostre punt de vista, d'aquesta final, què us crida l'atenció? Què és el que teniu ganes de veure avui? Etcètera, etcètera.
4: Jo crec que, mira, no és que tingui ganes de veure, però crec que avui anem a la pròrroga i avui anem als penals. Ja dic d'entrada, a més ho estaven comentant amb l'Òscar abans, avui sortim a una hora, diguéssim, d'aquelles que...
0: Vens derrotat ja d'inici, eh? Bé.
4: I fa tota la pinta que avui ens anem en aquest escenari, que és un escenari que està bé, perquè ja...
0: Sí, avui no passa res.
4: Vens a gaudir d'una final que tampoc hi ha una implicació... Bueno, no hi ha una implicació, jo... No. Per mi no és el Barça. O sigui, una final amb el Barça és una cosa,
0: clar,
4: i una final amb seleccions és una altra. I, per tant, jo vull gaudir del partit i si avui ja prorroguem...
0: I l'hora és bona, les 9 del vespre...
4: No
0: tot bé.
4: No hi ha res a fer demà, tampoc. A la vida no hi ha res a fer.
8: Què vols allò de dir? Los lunes al sol, no? Unes xiveques, uns mantolats, i bueno, a veure què passa
4: el dia. Passa al parc, a sota.
8: Amb el gos, i bueno, amb la gent de la plaça, evidentment.
0: Va, anem a repassar els 11 d'aquesta final del Mundial.
9: Nima Automoció patrocina aquest espai.
0: Començo per la selecció espanyola, Albert.
5: Amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella en defensa, Rodri, Fabián i Olmo al mig del camp i al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena. Això vol dir que Pedri comença el partit des de la banqueta i ara llegeix una dada de Mr. Chip que diu que per primera vegada a la història dels Mundials una selecció juga a la final amb dos menors de 20 anys, és a dir, Cubarsí i Lamine.
0: Hòstia, és que és molt bèstia.
1: De fet,
0: és molt bèstia.
1: Lamine és el tercer titular més jove en una final de Mundial i Cubarsí el quart titular més jove. Només el superen Bergomi, amb Itàlia, l'any 82, que tenien 18 anys i 201 dies, i Pelé, que va jugar a la final del 1958 amb 17 anys.
0: Aquest
1: ningú l'atraparà.
0: És difícil. I l'11 d'Argentina?
3: Que jugarà amb el Dibu Martínez a la porteria, Montiel, el Cuti Romero, Lisandro i Tagliafico en defensa, per davant amb McAllister i Enzo Pérez, a la dreta De Paul, a l'esquerra Nico González, al davant Messi i Julián Álvarez.
10: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. animaautomoció.com.
0: Dos minuts falten per 3/4 de 9 del vespre, per tant, 17 minuts per començar la final. Avui som molts aquí.
1: No serà fàcil, eh?
4: Ara t'he vist cara, recomana de començar a patir.
8: Sí,
4: perquè hi ha aquelles entrades abans d'hora.
0: He dissimulat bé perquè porto patint des que sé més o menys l'alineació d'aquesta tarda, vespre, nit.
4: Una cara ja de pànic, sí, veient que l'Òscar s'avançava.
0: Però també et dic una cosa, hem vingut a jugar, eh? Vull dir, tampoc no passa res. I mira si som gent, però falta un.
1: Ai, sí.
0: Falta un, eh? Sabe que falta un.
1: Sí.
0: Que és Gavi Cairo.
8: Sí, sí, sí. Ah,
0: és Gavi Cairo.
3: És que feia aquesta cara perquè falta, però no falta.
0: No. Sí, també és veritat. Això algun dia ho has de mostrar al món, jo crec, eh? Però aquesta paradeta que tens muntada un altre dia, exactament igual, veig que en el mateix lloc totes les coses, no?
1: Sí. Home, d'això va la càbala, no?
0: Clar. Perdona.
4: Jo no l'havia vist en directe i estic absolutament acollonit.
0: Sí,
4: el santuari aquest que s'ha muntat aquí.
0: Espanta i bastant. No. Gavi Cairo, com estàs? Bona nit.
11: Què tal? Molt bona nit.
0: L'altre dia et teníem en un sopar a casa tranquil·lament. Et va anar bé la història. Avui què faràs? Avui com veuràs aquest partit?
11: Mira, igual que l'altre dia que vaig proposar una cosa i vaig fer una altra, ara no sabia què fer, perquè me volia quedar a casa i m'ha convidat un amic argentí. Estic caminant a casa seva, a 100 metres de casa, i ho veurem junts. Sí, sí, amb la meva família, amb la meva dona, que és espanyola, amb el meu fill, que aquesta vegada dic que anirà a l'Argentina, i res, molt, molt tranquil, perquè encara estic gaudint del dimecres quan vam guanyar a Anglaterra, la veritat.
0: Com ha anat, doncs, el teu fill? Ara va a Argentina, abans no hi anava.
11: Bueno, ell va escollint. Anava a Portugal quan jugava contra Espanya, anava a Espanya quan jugava contra França, i ara va... Bueno, no, normalment sempre van amb el que perd, però espero que avui no.
0: Ai. Exacte, malament. No falla, eh? Com veus el partit, Gavi? Què n'esperes, d'això?
11: Bueno, jo crec que és una mica lo que ha parlat tothom, no? Dependrà una miqueta de com comenci l'arbitratge també, el llistó, com ho fiqui, si l'Argentina té possibilitats de fer aquest joc, una miqueta de trencar el joc del rival. Bueno, no sé, jo crec que és la tònica una miqueta lo que ve. Crec, com ayer l'altre dia, que veurem un partit, estem esperant més de lo que veurem, crec jo, perquè és una final i que serà molt difícil veure un partit molt entretingut com ahir al tercer i quart lloc, però sí que és cert que serà emocionant i és la primera vegada, que si perdem amb l'Argentina, la veritat és que no estaré tan desil·lusionat.
0: Evident. Et faré un parell de preguntes ràpides abans de que puguis anar ja cap a casa al teu amic i gaudir d'aquesta final, d'aquest tros de partit. La primera, quina samarreta portes avui?
11: La de sempre perquè...
3: Gavi, bé.
11: Sí, de nou, perquè no era per cabal, era perquè no m'entren, ja ho sabeu.
0: Sí, va, però que aquí t'has afanyat, a rentadora i tot plegat perquè estigués a punt pel dia de la final.
11: Totalment. Aquesta sí que és veritat que ja, si l'hem ficat tres vegades i ha anat bé, collons, perquè era una quarta, no?
0: Perfecte. I l'altra, has fet alguna promesa? Ets de promeses o no?
11: No. La veritat és que vull gaudir del partit. Serà difícil perquè, òbviament, quan estàs tan emocionat i quan tens tant en joc i tantes emocions juntes, és difícil, però intentarem gaudir. Us he dit que per mi la final la van guanyar el dimecres passat. I ara estic completament tranquil perquè vull veure un bon partit.
0: Va, que ja veig que has entrat al portal, per tant, et deixo que pugis cap a dalt i gaudeixis d'aquest partit, eh?
11: Perfecte, igualment vosaltres, esperem de que guanyi, que sigui, si surti reforçat el Barça, com sempre.
3: Tenim la foto aquí, Gavi, no pateix.
0: Sí, tenim
3: aquí l'estudi.
11: No esperava menys, sap de tu, eh?
3: Així, no, sàpigues que estaré a l'alçada, no pateixis. Una abraçada.
0: Gavi, Caire, una abraçada. Que vagi molt bé.
11: Adéu.
0: 13 minuts, eh? Ja això comença.
4: Però l'he vist apurant molt, eh? 13 minuts? Sí. Arribant allò ja, és quasi suant,
8: sí,
4: eh?
8: Sí, sí.
0: Potser s'estava sacant la samarreta, allò que encara quedava alguna zona humida, saps?
4: Una part, sí, a l'aixella, no?
3: Que no faci olor d'humitat, eh?
4: Sí.
3: Que si no és molest.
4: Pel secador, pel secador.
7: Jo crec que és important saber avui l'àrbit.
4: Home,
7: jo crec que és molt important.
1: És Slavko Vincic.
6: L'àrbit és fluixot per una final de Mundial, eh?
1: Sí.
6: Estaràs d'acord amb mi?
1: No? Sí, estic d'acord. De fet, jo, vaja, ho dic habitualment, sóc classista a nivell arbitral i crec que un partit d'aquestes característiques hauria de xiular un àrbitre d'una gran lliga, d'una de les 5 grans lligues europees, òbviament no l'espanyola, però de qualsevol altra, i no un àrbitre eslovè. A més, el tema ve per política, perquè com que arran de tot el que ha passat durant el Mundial sonava que la UEFA estava preparant una alternativa seriosa per Infantino, doncs és com un gest que fa la FIFA cap al president de la UEFA, que és eslové, Seferin, de posar un compatriota d'àrbitre.
3: Ha xulat una fila de Champions, aquest home, eh?
1: Sí. Sí, també sota el mandat de Seferin.
6: Coses que passen.
3: Gran record, no?
4: Té un passat curiós.
3: La del Madrid.
1: Broc li crida una altra atenció. No, és que... L'atenció de l'àrbitre.
4: Agrava molt les festes amb... substàncies...
1: Bé, ella es va trobar enmig d'una operació policial.
4: Això a mi m'ha passat també.
6: Es va trobar, no?
4: De situacions estranyes.
1: Sí, bé, va quedar lliure de seguida.
4: Sí.
1: Però bé, era un local on més enllà de temes de prostitució hi havia armes automàtiques, sí, molt bé, hi havia mafiosos...
4: És el menú habitual als Balcans,
8: que
4: no ho dic, eh?
6: Jo no volia dir, però...
8: La primera edició del Tirant-lo Blanc? Pues no, home, és aquest ambient... Bueno, que sí, una cosa porta una altra.
6: Vincic, a més, ha estat capaç de treure la polleguera tant al Barça com al Madrid, perquè, clar, és l'àrbitre de la mà de Dumfries i a l'expulsió de Camavinga per endur-se la pilota.
1: Perquè de la mà de Dumfries sempre ens en recordem de Van Bockel, que era el bar, però qui no veu la mà és Vincic. Per cert, Pausini, Robbie Williams i un altre artista que jo almenys no identifico.
0: Òscar Nin fa...
5: Sí, la que havia sigut parella de Lewis Hamilton.
6: Sí, Nicole Scherzinger.
5: Vol el xandall i l'indumentària.
8: És dantesc el xandall de Robbie Williams.
1: I el tupé?
8: És dantesc tot, la posada en escena. Fixeu-vos, recupereu després la d'allò. Ell canta la seva part, es queda callat i comença a riure escoltant els altres. Ha vingut aquí a parar la mà, a robar directament Robbie Williams. És dantesc.
1: A robar. El xandall de lentejuelas.
8: S'està rient.
5: És de la selecció italiana, no, el xandall?
8: Sí, a més és això de la selecció italiana.
7: Sí, del Mercadillo.
3: I una cadena gruixuda.
0: Però de la selecció italiana, de l'últim cop que va jugar al Mundial. Perquè no és...
8: Sembla un bar de Benidorm. A les 6 de la tarda falten les jubilades aquí.
4: A més, dic que si ha vingut a atracar, sí. Cap retret, eh?
8: Oh, cap retret, sí, no. Natal.
0: Que moviment.
8: Sí. Menys mal que estàs Laura Pausini, que sempre ho arregla tot.
1: Mira, aquest hi ha algú que porta el xandall d'Itàlia. Està mutant una mica cap a Eros Ramazzotti,
4: sí,
1: trobo, eh?
4: Sí, un puntet.
1: Sí.
0: Doncs aquests minuts previs a la final amb el... Jo crec que és l'última actuació musical, deu ser aquesta, no? Suposo, sí, perquè ja han fet cantar l'Indo dels Estats Units.
4: L'Indo l'ha cantat Jennifer Hudson, fa res.
1: Sí, ja... Uf, estan portant la copa ara, eh?
5: Home. Ui, mira, la tocarà algú, no?
3: Andrea Siniesta, no?
1: Ostres.
0: Deixa'm fer un parell de connexions abans que comenci el partit, perquè avui tenim la Janire Gallut d'una banda i el Roger Jofre de l'altra, seguint el partit amb aficionats d'una i altra selecció. Anem primer a la pantalla gegant que s'ha instal·lat a la ciutat de Barcelona. Anem cap al Fòrum. Allà hi tenim la Janire Gallut. Janire, com estàs? Bona nit.
12: Hola, bon vespre. Què tal? Com esteu?
0: Bé, i tu? A veure, explica'ns quin ambient hi ha ara mateix, si hi ha molta gent, si no, al Fòrum.
12: Molta gent seria quedar-se a curt, Xavi. Ara mateix hi ha una gentada en tota aquesta zona del Fòrum, al costat de la placa fotovoltaica, perquè les posi una mica en referència. Doncs la gent que no deixa d'arribar, és una cua quilomètrica des de fa moltes hores, perquè per accedir aquí vora les 7 de la tarda hem tingut problemes, menys mal que... a qualsevol lloc, i la gent no deixa d'arribar. Molta gent que és a fora i que no... si aconseguien entrar, i la capacitat era de 20.000 persones, crec que devem rondar ara mateix aquest nombre de gent. Hi ha molta gent estrangera, és a dir, però evidentment les banderes i les samarretes d'Espanya, Lamine Yamal, Pedri, són majoria en un ambientàs que hi ha hagut des de ja força hores, amb música, amb DJs, s'han fet fins i tot cajuts a la pantalla per veure el nivell de futbol que hi ha en els avui presents, i res, en minuts sí, aquesta final de la Copa del Món, doncs un ambientàs aquí a la platja. Per tant, el sol no hi ha tocat i s'està amb un ventet fresquet, que s'està molt bé, i en minutets perquè comenci a partit.
0: Mira, semblen notes musicals, sí, la connexió. Sembla que algú estigui tocant el piano, però malament. És a dir, que algú estigui tocant aquella tecla que no s'obre el piano. Doncs, intentarem que aquesta connexió no ens caigui. Evidentment, parla de moltíssima gent, d'aquestes 20.000 persones aproximadament, i això, com bé sabeu, el que fa és afablir les connexions. A veure si ens aguanta una estona la Janire. Anirem a l'Argentina, en aquest cas a l'hotel Hyatt, està l'aficionat argentí.
3: I les pantalles, com estan les pantalles.
0: Com estan les pantalles, exacte. L'altre dia van funcionar. Van a veure si avui han aguantat. Roger Jofre, bona nit.
13: Bona nit, Xavi, com estem?
0: Veig que no tan bé com
3: sembla
0: vosaltres.
3: Sembla que estiguis al nou Congost, eh?
13: Diria que cal dir poca cosa, eh? Cal dir poca cosa, crec que només cal sentir l'ambient.
0: Quin espectacle! Hi ha una gentada de por, no, també, aquí?
13: Hi ha una gentada de por, avui s'esperen les 2.000 persones de

0: que hi ha, pantalles grans, gegants, operatives, totes 5. Així que, en principi, això cap problema.
1: Alguna ovació en especial dels que han anat apareixent, aquests personatges que han anat
0: sobretot
1: apareixent?
0: Hi ha hagut una ovació... Ara,
1: clar.
0: Sentiu.
1: Ara que ha aparegut Leo Messi en pantalla, evidentment, l'ovació era per ell, però al marge els futbolistes.
0: Quan ha aparegut la Copa del Món, que l'han enfocat així en primer pla, hi ha hagut una ovació especial, i també el moment de sortir d'aquest moment tan característic, no?, de l'Argentina quan surt a escalfar.
1: A veure, l'ambient... Doncs, ja, Roger, ja el sento, sí,
0: tant. Ambient espectacular, per viure aquesta final de luxe aquí a l'Hotel Hyatt de l'Hospitalet.
1: Doncs ja saps, venim cap aquí de tant en tant, d'acord?
0: Perfecte, fins ara.
1: Va, fins ara. Queden 5 minuts només, 5 minuts i això comença. Farem una petita pausa, sí, un minut. Sí. Algun comentari, potser, sí, per glosar el que hem viscut.
2: No, és que Tom Cruise, sí, ha sortit amb una tarima de 2 metres.
3: Sí.
2: Us heu fixat, no? Perquè, sí, si no, evidentment, el pla no quedava de tot bé.
3: Perquè recordem que Tom Cruise m'ha deixat 32. Sí, sí. De peu.
2: Cuidado, ha exigit, sí, sí, la tarima. Ha dit, jo no surto aquí si no em pugeu una tarima.
4: Sí, sí, sí. Ni una arruga, eh?
3: No, ni una arruga. No. Ha fet un monòleg de 10 minuts allà. Bon metge.
5: Crec que és de les coses més ficades amb calçador que he vist mai, sí, en la primera final. O sigui, Tom Cruise allà dona un discurs. Què estaria dient?
6: La tàctica, no?
5: Sí.
7: I per cert, hi ha discurs amb les ulleres de sol a la mà.
3: A la mà.
7: Anar-les allà.
1: Per l'eclipsi, era per l'eclipsi d'aquí del 2
3: d'agost. Sí, de l'eclipsi el que s'ha posat al bany.
2: I arriba.
3: Sí.
7: Jo crec que un dels interessos d'aquesta final, sens dubte, és si realment seran 17 minuts de descans.
3: Home,
7: que és molt dubtós.
1: Jo veig
7: que 11 de cançons d'actuació musical complicat. I 6 per muntar, desmuntar i regar la gespa. Jo prepararé aquí el cronòmetre.
5: No lo sé, Rick, per què
1: havien dit 30, se'ls van llançar al damunt i han dit ara 17, 17, vaja.
2: Però és que 17 és Shakira, 30 segons.
1: Sí, sí.
3: Coldplay, 5, Madonna ja, que l'ensenyen, així una mica l'ensenyen i després la treuen.
6: Jo, per si de cas, Rocamora, he portat munició de cançons que van triomfar l'any de Mundial i, a més, avui relacionades amb l'actuació del descans.
7: Ja,
6: després...
7: Ah, clar!
8: Cada dia és més elaborat, eh?
5: Una feinada de por, molló.
8: Una mica de gana, no?, aquesta hora, ja, ho demanarem una mica, una mica de menjar. Coneixeu el restaurant Antequeries Pirenaica? Referent gastronòmic de l'Àper Diagonal, una xarcuteria meravellosa que ofereix, entre altres coses, un plat estrella, la truita de patates. Demanem a Globo, també les croquetes de pato Pequín, són un clàssic. Les de pernil ibèric, l'ensaladilla russa, també una passada. També demanarem una mica. Un restaurant Antequeries Pirenaiques. Avui demanem a l'app de Globo, vosaltres també podeu fer el mateix.
2: Ara ens entenem, Xavi?
1: Com si no hagués un demà, avui són 9 persones aquí.
6: Sí, home, i tant. Com sempre.
1: Poden venir els camions, doncs, de Mantequeries, perquè avui aquí, si no...
2: Nadeira ja agafant posició. Hi ha hagut un moviment ja.
5: Estic a la pole.
1: Va, un minut i tornem. Ara venim.
9: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
10: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge...

0: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
1: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
0: Desbloqueja el Titan que portes dins.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!

0: Falta un minut i mig perquè siguin les 9 del vespre. Falta, per tant, un minut i mig.
1: Dos de dos, eh? Sí.
0: Llevamos 500 años.
2: Estava callat fins que s'encés el llum.
1: L'objectiu és que totes siguin així.
2: I has parat per...
0: Doncs això, ara ja falta un minut només perquè comenci aquesta final del Mundial. De fet, ja tenim les dues seleccions en aquell moment dels himnes, és a dir, que ara totes dues seleccions sentint els himnes, han començat pel d'Espanya, després anirà el d'Argentina.

0: Recordeu, avui Espanya és la selecció que juga com a local aquesta final, i també hem vist aquest moment de la Copa del Món, del moment del trofeu, com passaven tots, ni un l'ha tocat, evidentment.
1: No només això, sinó que hi havia no mirar ja estudiat, és a dir, giraven el cap per no mirar la Copa, eh? O sigui, hi havia un punt...
2: Messi, sobretot Messi.
3: Els que més l'ha mirat, la min.
1: Sí.
3: Mira, no l'ha tocat ningú.
0: Sí. Això es permet, no? Però això no entra dins de... O sigui, és que jo ja no ho sé, jo ja...
2: Home, mirar, sí.
1: Això no ens passa a nosaltres.
3: La mufa, no? La mufa és tocar-ho.
0: Aquesta és absoluta, aquesta.
4: Per què juguen a casa, diguéssim, a Espanya? És
2: sorteig.
4: És sorteig, això.
2: Sí, no... No hi ha cap mena de...
4: No, és que clar.
2: 27 graus, acabo de mirar la temperatura de...
5: No, perquè, per exemple, si fos per rànquing FIFA, la selecció argentina, no? és la número 1, que de fet és de les malediccions que vaig dir que hi havia de seleccions que no havien guanyat o sobre guanyar el Mundial, la que quedava era aquesta, que mai la selecció que ha començat el Mundial com a número 1 del rànquing FIFA ha acabat guanyant el trofeu.
3: Les estadístiques estan per trencar-se, diuen.
5: Sí.
6: Tram no l'hem vist, no?
2: No, l'han
6: enfocat, però hi té un vidre, no? Davant, crec.
1: Sí, és que aquesta
6: una pantalla, una mampara. Sí.
1: Ens impedeix veure la gent.
6: Sí. Sí. Hi havia Infantino, i crec que al seu costat, o molt a prop, Trump.
5: Una mampara anti-atemptats, entenc.
7: I jo el que em pregunto és, jo crec que aquesta mampara en aquest estadi no hi era fins avui.
5: No.
7: O sigui, crec que quan han enfocat personalitats...
3: No era una mampara del Covid, d'aquella quan anaves a comprar.
2: Correcte.
1: Quan enfocaven Jorge Aef dormint, no estava la mampara.
0: Doncs això, ara és de l'himne d'Argentina el que sona al MetLife Stadium, on d'aquí a no gaire començarà ja. Ah, clar, avui sí que canten l'himne d'Argentina, com va passar en els primers partits, els inaugurals de cadascun dels tres països. Doncs avui també hi ha intèrpret de l'himne argentí, i els jugadors menys passió. En alguns sí, però després sí que he vist que hi ha algú que s'ha estat desganyitant absolutament amb aquest
1: Però l'altre dia a Anglaterra jo vaig veure una entrega.
7: És que allò era...
3: Maria Becerras, qui interpreta.
5: I Jennifer Hudson ha cantat abans l'himne dels Estats Units.
0: Mira, doncs ara sí, tenim els himnes ja interpretats i, per tant, el partit a punt de començar. Què dius, Albert?
2: No.
3: Hauran de retirar les banderes.
1: Mira, molt bé, aquest xou, xou així, pirotècnia.
2: Mira, salutació entre futbolistes.
6: Crec que s'han saludat ja al túnel de vestidors. Amb Olmo i Lamine.
1: Però amb Lamine, no sé si s'ha vist.
6: És que no l'hem vist, però jo crec que venia de Lamine. Home, però...
1: Ens ho acaben de tallar. No pot
3: ser. A pobram.
2: No pot ser.
1: Això... Ho han tallat dos cops, ja.
8: L'interès general, amics.
7: Això us dic que les teles que tenen els drets del Mundial va a missa.
6: Sí, no? Però és una de les imatges, home.
3: Pausa. No valen calés, aquests, eh?
5: És el mateix anunci. És el mateix anunci a la U que de Zon. Imagina't el que paga l'empresa de l'anunci.
0: Aquest no menor anava perquè ens hem perdut el moment de la salutació entre Messi i Lamine Yamal, és a dir, que en aquell moment han entrat els anuncis.
5: Anava a dir que, mira, ara que parlem de Lamine Yamal, titular amb 12 partits entre Mundial i Eurocopa, tot victòries.
0: Corall.
5: És a dir, que és un jugador, des d'aquest punt de vista, infal·lible. I després també hi ha un parell de jugadors que són talismans a una banda i a l'altra. A Fabián Ruiz, 49 partits amb Espanya, cap derrota, 39 victòries, 15 empats en 49 partits, és una ratxa realment llarga. I l'altre, Alexis McAllister, que és el jugador que ha disputat més partits d'un Mundial sense perdre a la història de la competició. 13 partits sense perdre en un Mundial, ningú ho ha fet.
7: I si em deixeu, sumo una altra dada, que no depèn tant del resultat d'avui, però que trenca una mica una dinàmica que s'havia donat al segle XXI, que és que les seleccions que més jugadors havien repetit respecte al Mundial anterior, normalment els anava molt malament, perquè França 2002 repeteix gran part de la convocatòria del 98 i queda fora la fase de grups, Espanya 2014 igual, i en canvi Argentina doncs és la selecció del segle XXI que més jugadors repeteix respecte a l'anterior Copa del Món i estan a la final, o sigui que en aquest sentit doncs,
3: respecte a l'11 de Qatar, que ho dèiem abans, hi ha tres canvis només. No juguen Di Maria, no juga Otamendi i no juguen Nahuel Molina. Tres canvis.
7: I dels tres, només un no hi és a la convocatòria.
1: Molina podria estar jugant
3: tranquil·lament. Otamendi i Molina estan...
4: I si guanyés a Espanya, jo crec que la pilota d'or, o com es digui, Fabián, és l'únic.
5: perquè ha guanyat la Champions.
4: Ho ha guanyat tot.
1: Però no sé si és un nom, eh? Bar.
4: Va, no, no, ja una altra cosa que és que mediàticament, no sé
7: sí,
4: què,
7: sí,
4: però l'únic que ha guanyat tot seria Fabián.
6: Sí, sí, sí, sí. Si Lamin marca, és campió...
1: Si fa un gol avui o...
7: Home,
1: no,
7: crec que igual.
4: L'MVP és una cosa.
6: No, no, no, la, no, no, no, no, estic parlant de la pilota d'or.
4: Sí. La pilota d'or ha guanyat la Lliga, ha guanyat la, no sé què, ha guanyat la Champions.
6: El que,
4: si guanya el Mundial...
6: Sí. El que vota sí, de no sé on... Abans votarà no, Lamin Yamal sí, que Fabián.
5: Sí, i és veritat, no sé què comentaven, n'hem parlat algun dia de la pilota d'or, que Fabián està en moltes, molts partits lesionat de la Champions.
1: Sí, 3 mesos, no? Està,
5: que no és molt protagonista fora, tampoc sí, de la Champions.
7: De fet, ell torna... Ell torna per la semifinal.
5: Si fos com Rodri, que hagués marcat el gol de la final... Claro, es diferente, pero...
4: Césped en perfectas condiciones para la práctica del fútbol.
7: Això és el que es veu, però realment... o sigui, molt criticada la gespa d'aquest estadi.
4: Sí, tot i que... Ja, ara que dic això i em dius que està
5: és
4: malament...
5: Que, és que és la tempesta d'ahir, Naveira, no? La tempesta que va caure ahir...
7: No, però no és per la tempesta.
1: És un complot, Solsona.
7: Sempre. No, però els que han jugat l'han criticat perquè sí, no ha estat del tot bé... molt
1: fluix,
7: seca i més.
1: No flueix, no?
7: No.
0: Tema tempestes.
6: Avui, no para de xerrar gent.
0: Quina sí, carrera gent, sí, noi? Sí, són les 9 i 5.
8: Qui és aquest ara?
5: El presentador.
7: Aquest és Michael sí, Buffer, no? O aquest, Bruce Buffer.
8: També ha cantat algú, no?
5: No.
7: És el que diu Let's Get Ready to Rumble. Ah, mira, estan els dos germans, eh? Ah, sí. Michael i Bruce Buffer,
8: eh?
6: Adéu, tu. Això
0: va, noi.
4: Aquest és el de...
0: Avui quan hi hagi una jugada d'estratègia...
4: De boxa.
7: Hi ha un que és de boxa i l'altre és de la UFC.
0: Avui no serà fàcil, això ja us ho dic. Ja us ho dic ara, que no serà fàcil, això, eh?
6: Quan hi hagi una jugada d'estratègia ben feta, avui allò que dius, que bonica, l'anomenarem jugada Nissan, eh? Perquè és tan bona que fins al final de mes et pots endur el teu Nissan híbrid o elèctric al 0% i no començar a pagar-lo fins al setembre. Una jugada magistral de pissarra, d'aquelles que sempre surten bé, consulta les condicions a Nissan Punès.
0: Mira, a punt de començar la jugada a Nissan.
6: Avui ja, si les cobrem totes ja serà
0: un miracle.
5: Compte enrere.
0: Va, Albert, que això comença.
2: Doncs sí, amb la primera possessió per Argentina.
1: La prèvia més llarga que se m'ha fet de molts anys, eh?
0: Mira, espera't. Sí, sí, falta el descans. Sí, sí. Sape, som-hi.
3: De moment en defensa la selecció argentina, mirant de tenir el control, però ja l'ha perdut. Li ha durat res i menys la pilota, que ja és a peus d'Unai Simón.
5: Podria haver vestit d'una altra manera Unai Simón, no de blau sí, bastant font, no? Cel, no?
6: Sí. Això l'àrbitre, que ho hagi permès.
5: Sí, sí, sí, perquè bé... Que no diria que es confon, però vaja... No ajuda.
1: És similar, és similar.
0: Sí. Hi ha una ombra aquí al mig del camp? Què
1: sí,
0: aquesta ombra?
1: Sí, molesta,
0: aquí?
1: Eh?
0: No m'agrada.
1: No, hi ha un punt toc aquí, eh?
4: És un dron, és un dron.
0: És un dron? Però hi ha moltes ombres.
6: És veritat,
0: ha...
6: ara... Les càmeres aèries. Doncs ara que tenim un primer pla de la gespa...
8: Les línies estan tallades una mica com si després de... prendre 2 o 3 quintos, eh?
7: No, però és que
8: no estan rectes, eh?
7: Però el que... No,
0: ha guanyat Tom Cruise, em
8: sí,
0: sembla.
8: Sí, una mica també. Quan ha sortit del vàter, ha passat a aquella... Clar.
5: Ha dit que era missió impossible.
8: Sí, correcte. És això.
1: Per lligar-ho amb el tema de les...
3: En aquest Mundial no hem vist formes de tallar la gespa com el 94.
7: No, però és que això ja... Això jo crec que ja per exigències de televisió ja no es fa
3: enlloc. Allò va ser espectacular, el 94, perquè veus cada cosa que déu-n'hi-do.
1: Però estic amb tu, Rocamora, em molesten molt les ombres aquestes.
5: Sí, no. Són les torres de llum.
1: Sí, però
5: n'hi ha
1: però
5: cada
1: no,
5: banda.
1: Ja m'estan descentrant. O
0: sigui... No, tampoc et costa gaire.
3: Estem més amb les ombres que amb el futbol.
1: Jo em puc acabar estar tot bé. O sigui, aquesta ombra em molesta.
3: Sí, no, sí, que és la final d'un Mundial.
1: Clar, home, sí, un moment.
3: Per favor.
0: Molló preguntava, no sabem res del temps? Si hi ha amenaça de tempestes, històries? No, eh?
5: Deixa-m'ho mirar, en principi, no...
0: Com un sol...
5: Ahir m'ho vaig mirar i no hi havia perill, eh?
0: Perfecte. Això, no, dic perquè si a sobre també li afegeixes el que puguin endarrerir mitja hora o una hora més el partit. Doncs ha començat primers minuts, de fet no arribem als 2 minuts de joc i de moment què veieu?
6: La primera falta l'ha fet Espanya, sí, Pedro Porro.
5: Sí. Argentina és qui n'ha fet més en aquest Mundial, 88.
7: I els dos una mica amb quan surt el rival des del darrere, un parell de jugadors iniciant la pressió, la de l'Argentina una mica més, bé, una pressió caminant amb Messi i Julián, la d'Espanya una miqueta més intensa amb Oyarzabal i Olmo.
5: Sí, Julián que treballa pels dos, perquè veia que és el jugador que fa més pressions d'alta intensitat a camp rival, més que qualsevol cap altre futbolista en aquest Mundial ni a Qatar 2022. És a dir que, des d'aquest punt de vista, s'ho està currant, Julián Álvarez.
7: Sí, i a més, jo crec que en una Argentina que estava redundant massa amb les passades i que li mancava ritme, jo crec que tenia aquest Julián agressiu, que no només treballa defensivament, sinó que també tira moltes desmarcades, que dona opcions de passada per davant de Messi, doncs era molt necessària en aquesta selecció argentina.
0: Mm-hmm. Dos entrenadors, recordeu que es coneixen a la perfecció, Scaloni i Luis de la Fuente. De fet, un va ser professor de l'altre a l'hora de treure's el carnet d'entrenador. Lògicament, Luis de la Fuente va ser el professor i Scaloni
3: l'altre dia,
0: l'alumne.
3: Repassada també amb l'Edo de Valle, que m'ho va dir, vam veure imatges, que tots dos van passar pel Sevilla. O sigui, Luis de la Fuente va ser entrenador del futbol base del Sevilla, i Scaloni també va estar al cos tècnic de Sampaoli.
0: Ostres, però és bona aquesta.
3: No recordava que tots dos haguessin format part del Sevilla.
0: Clar, però Luis de la Fuente ho feia molts anys, perquè fa molts anys que està amb la selecció.
3: És el que quan no el vaig reconèixer la foto, no la vaig...
6: El cas del juvenil, no?, de Messi, era 2005, crec que era aquell partit.
3: Messi.
6: Clar, fa 20 anys.
7: Que és una anècdota que l'havia explicat també Javier Aguirre, perquè Aguirre es veu que en un partit que havia anat a Osasuna a Sevilla, doncs van fer com un entrenament de recuperació, crec, o previ abans de jugar amb ells a la Ciutat Esportiva del Sevilla, i Aguirre es va quedar a veure aquell partit i va ser la primera vegada que va veure Messi en directe, i Luis de la Fuente, l'entrenador d'aquell Sevilla.
0: Jugant. Veieu que el Vasco Aguirre està a totes les anècdotes, és a dir, sempre hi és el punt denominador, allò...
1: Sempre amb un whisky a la mà.
0: Un whiskito i a dormir, senyor.
5: El dia del mal de pansa, que s'enfada, no era ell, no?, l'entrenador, perquè l'entrenador s'emprenya aquell dia. No, Aguirre no s'hagués emprenyat.
3: No, és Mendilibar.
5: És Mendilibar, tens raó.
3: Mendilibar, que va fer una emprenyada.
6: Compte la primera acció de Lamine Yamal, el xut, i... Ui, pensava que hi havia un rebot i ha acabat aturant el Dibu. Jo crec que aquí Lamine...
3: Era molt clara.
6: Sí, Lamine ha xutat bastant centrat i no sé si hi ha hagut un rebot i al final l'ha pogut blocar el Dibu.
0: Claríssima i boníssima la jugada, eh?
3: Amb les cames,
6: era mala rematada.
7: Sí, sí.
1: Regalada pel curt, no?
4: Jo crec que la toca el defensor.
6: Ui,
4: sí.
6: Compte que torna a recuperar Espanya a la zona de tres quarts, és Rodri, pilota cap a Lamine, la centrada, torna a impactar malament amb la pilota, Lamine Yamal.
0: Jo crec que aquí buscava la passada enrere.
7: Sí, ara amb cama dreta. Sí.
6: Però ja ha avisat un parell de vegades.
3: La vigília argentina, perquè dues arribades molt clares de la selecció espanyola, eh?
7: Ui.
3: La primera, compte que hi va ara la selecció. Ui. Compte que hi va Messi, Surunai, la pilota encara a peus d'Argentina, Nico, no ha recuperat Espanya. Però, vaja, ha hagut de sortir de l'àrea Unai Simón, perquè si no, Messi posava la directa.
0: Unai que ha fet exactament el mateix que el dia de França, que sortí molt bé, és a dir, tallar bé el contracop, però després refusa fatal, i perquè no ha tingut sort el jugador de l'Argentina per agafar aquesta pilota.
1: Tria bé el moment, no?
0: Sí. Exacte, però després no...
5: Sí, potser avui estava més forçat, no? Vull dir que tenia Messi més a sobre i té més disculpa que l'altre dia. Sí. Que l'altre dia...
0: Aquella va ser una traca que va estar bé. En tot cas, va acabar en no res, perquè...
5: Va tenir sort.
0: Va acabar refusant, em sembla que el mateix Unai, després és qui va agafar la pilota. Ataca Espanya.
6: Sí, per l'esquerra, amb la defensa ben tancada de l'Argentina, cosa que obliga a passar la pilota pel mig, per Rodri, que vira el joc, Lamine Yamal, que de moment a les vegades que toca la pilota li intenten fer un 2-1, endarrereix la possessió cap al cercle central, ja la toca Pau Cubarsí.
3: No veiem si porta embanatge o no, la minja mal, eh? De moment, amb les imatges que hem vist... No...
0: És que porta els pantalons molt llargs, o molt abaixats, vaja, una de dues.
7: Sí, crec que la segona. Sí.
0: Sí.
6: El Dami ja recordava en la prèvia que no està al 100%, que juga perquè és la final d'un Mundial, però que realment que fins i tot està a un punt de mal humor els últims dies, conscient que cada vegada que ha d'escalfar-se, doncs que nota el dolor i que fins que no s'escalfa bé realment no pot jugar i que veurem fins on pot aguantar, que en cas d'haver-hi una pròrroga fins i tot potser hauria de demanar el canvi, veurem.
7: I en aquesta acció on Argentina ha llançat la contra i ha hagut de sortir Unai Simón, és una passada enrere a Lamine que no li posa gens fàcil a Cubarsí, que saltant no aconsegueix quedar-se amb la pilota, i després Laporte també és el que acaba doncs, fent una mala entrega, intentant connectar amb Pedro Porro, i d'aquí Tagliafico és el que roba la pilota per activar Julián Álvarez, però ha sortit bé Unai Simón, tot i que després el toc posterior no ha sigut el millor.
6: No? Compte,
7: semblava semblava semblava falta, sí.
6: Però Pedro Porro una altra vegada fent la paret, quedava sol, a la frontal, sí. Però amb una bona paret.
4: En qualsevol cas, si Espanya té el domini i domina fins a pràcticament a la frontal, encara que Argentina recuperi la pilota i busquin a Messi, Messi no pot arribar amb 50 metres a la porteria contrària.
3: No sé. De moment el domini absolut de la selecció espanyola, eh?
1: Sí, ha començat bé Espanya.
7: És que no té jugadors per la contra, Argentina. Vull dir, abans tenia Juliano, però...
3: Tancada, però a més a més deixant bastants espais perquè ja n'ha tingut un parell la selecció espanyola a peus de la Lamine Yamal.
7: Avui els que surten a la contra són Nico i, i Julián.
9: Però clar, si Nico ajuda molt al marcatge de Lamine, tampoc
7: sí,
9: no arriba,
7: no? Clar. Vull dir,
9: en canvi, Juliano, amb aquella punta de velocitat, doncs potser...
5: Jo crec que la idea amb els quatre migcampistes és tenir una mica la pilota i que no la tingui tant Espanya, però clar, és que està pressionant molt bé l'equip de la Fuente, de moment sí, està recuperant fàcilment a camp rival.
1: Garzabal ara n'ha tret una boníssima.
10: Arriba el nou Moda 7, que és un subpotent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres de moda elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total, ara des de 32.990 euros, acabats en prèmium a preu del bàsic. O Moda 7SQS, consulta condicions a omodajaeco.es, a la xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya.
5: Ui, doncs ara veia la repetició, gairebé es gol en pròpia porta, eh?
10: Lisandro, en la de la Min.
3: Lisandro.
1: La toca Lisandro.
3: Lisandro posa el peu.
5: Passava amb els peus al Divo.
3: Ja ho havia dit
8: el Lari. Nosaltres no tenim bar, tenim el Dani Sosa.
0: Clar, que és molt millor.
3: Ho veu tot, ho veu tot.
1: El que digui el Dani va a missa. Que sempre, eh? Diguis el que diguis.
4: Com està, com veus la gespa, Navira?
7: No gaire bé. La veritat és que no gaire bé. Està sequíssima.
5: Parlant de la gespa, els propietaris de l'estadi, del MetLife Stadium, s'estan pujant per les parets perquè la FIFA vol vendre la gespa de l'estadi de la final.
7: Ah, sí?
5: Però la gespa no l'ha pagat la FIFA, sinó que l'han pagat, o sigui, l'han posat els propietaris de l'estadi. I demanen una mica que hay de lo mío.
1: Infantino és el tio més
0: fàcil. És sensacional.
7: S'ho venen tot, eh?
8: Li han pujat la copa a Donald Trump perquè li fes uns toques,
1: Que l'acaba de tocar.
8: Sí,
1: l'ha
8: tocat.
1: Sí.
10: Mare meva.
7: Recordem que hi ha anells de campions...
1: Sí.
7: I que se'n venen 1900, que són 1996. Hi ha 30 pels campions i la resta es venen.
1: Sí, edició limitada.
7: Mm-hmm. De... És que treuen profit de tot. Si qualsevol cosa la posen a la venda.
8: És tot el mercat de Sant Ildefons dels diumenges, eh?
7: Sí.
1: Aquí ha arribat a trincar Infantino amb aquest mundial.
8: És històric.
0: Sí. Només cal veure el servilisme que demostren cada vegada que es troben l'un amb l'altre.
3: És que l'altre dia diu, vull un altre mundial i em treus Mèxic i Canadà. Aquest per mi, que em facin un mes i el següent ja que torni a ser aquí. A veure què passa.
5: Sí. No, que... Clar, és que l'audiència potencial de televisió que dona als Estats Units i a nivell publicitari...
1: És increïble, clar.
5: Obre moltes fonts d'ingressos per la FIFA.
0: I ho hem repetit moltes vegades, però és que torna a passar, lògicament, avui amb més raó que mai, però és que a nivell visual, pels que no estan allà ni han tingut cap problema, és que està sent perfecte aquest mundial. Aquest perfecte, o sigui, aquest mundial està sent...
1: Li ha sortit rodó.
0: I tant. Està sent una aposta fantàstica. Doncs mira, doncs, fins avui, fins l'últim dia, vaja.
1: No, recordo quan es va fer el mundialet de clubs, que tothom deia... Les distàncies són superllargues, els estadis són incòmodes, no? Hi havia totes les contres que...
0: Les tempestes famoses
7: que es
1: calor, durant els partits. I al contrari, no hi haurà ningú, no?
0: Pues... Aquí tres partits s'han hagut d'amorar o suspendre durant uns minuts. Sí. Dos són de Mèxic i l'altre el de França. La resta, em sembla que anava així, no?
7: Sí, sí. Molts menys que l'any passat, eh? L'any passat, de fet, hi ha un partit que crec que és el Benfica-Oakland City, que estan 6 hores, eh? El partit... O sigui, bé, que el partit dura 6 hores en total, dues hores del partit i quatre d'aturada.
1: Sí, nosaltres en vam fer com a mínim dos o tres que es van retardar. Sí.
5: Un clàssic amb xancletes i l'altre no...
7: Ah, sí, el clàssic amb xancletes, jo recordo. Jo hi era,
1: tu hi eres?
7: Jo hi era.
5: Tornaran, les xancletes aquest estiu, els partits del Barça?
7: Home, contra l'Udinese, eh?
1: Bona hora.
7: No tinc el fort,
1: Bons horaris, bons horaris.
5: No era normal,
0: però hauran de ser xancletes amb mitjons, que van cap a Gran Bretanya, per tant, no és la que hi ha calor.
7: Allà les xancletes es porten amb mitjons.
1: Sí, a més fa molt d'anglès.
7: Sí.
5: Em pensava que anaves a fer la broma de la temperatura de l'estudi, Rocamora.
0: Ah, no, no.
7: No anaves per aquí, no només faltaria.
1: No, això ja vam dir que era tanatori. Era fred tanatori i...
7: Penjada de carboni històrica.
0: Evidentment, només faltaria.
5: Està bé avui, no?
7: Sí, avui està bé.
1: Jo vaig amb camisa, també ho dic, jo vinc aquí amb camisa. O sigui, jo, a l'agost, o al juliol, jo vinc aquí amb una camisa perquè, si no...
0: Saps el pa que s'hi dona, clar.
1: Efectivament.
0: Va, que hi ha córner per Espanya.
7: Doncs hi va Àlex Baena.
5: Mànica llarga, per cert.
7: Sí. Minut 12 de la primera meitat, sense gols, Espanya 0, Argentina 0. De moment, dues faltes a Espanya, una només a Argentina.
5: Sí, molt diferent a Anglaterra en aquest sentit, de moment, el partit.
7: I el córner encara no es pica, hi ha una mica d'empentes dins de l'àrea, Baena que marca l'acció, la posa al segon pal, la busca Dani Olmo, fa el control, massa llarg,
9: La treu la defensa de l'Argentina, continua viva per l'esquerra, Dani Olmo al vèrtex, fa un canvi d'orientació buscant a Lamine Yamal, ja a la dreta, li intenten fer el 2 contra 1, marxa Lamine, deixa cap a Baena, posa la centrada, pot refusar en primera instància la defensa de l'Argentina, serà banda a favor del conjunt de Luis de la Fuente.
4: Ah, digues.
0: No, sisplau, vosaltres.
9: No, tu, no, no.
4: És que el,
1: tot, tot ha partit així.
4: El mig del camp d'Argentina són finos estilistes.
1: Sí, eh? Finets, no?
8: Però jo ja hem vist una jugada, aquestes típiques que passa algú per darrere i et fa molt... Et deixa el colze i tal, és, ja hem vist...
0: Marca algú de la casa,
8: sí,
0: no?
8: Sí, el llibre d'estil. Sí, correcte. Per cert, lo de la gespa, no veieu que s'està apagant el color? Que la no capeta de Titan Lux que han fotut abans del partit ja s'està apagant, eh?
0: Està marxant.
9: No és el primer cop que algú li fica pintura, eh? Home, per, ja per fer semblar que ja està millor, del que està.
4: Sí, home, jo sí, bueno, no ho explico. Perquè...
8: Home,
4: a Sarrià, que no hi havia, sí, no? Que no hi havia gespa en tot el centre i fins a l'àrea, sí, quan tallaven la gespa del costat, llavors l'anaven tirant per sobre on no hi havia gespa.
9: El julivert.
10: Què dius, Xavi? No, de Baena, anava a dir que qui li hauria, amb la temporada que ha fet, anava a dir que seria titular indiscutible en aquesta selecció espanyola. I tampoc sense fer res de l'altre món, eh?
5: És que jo anava aquí, Xavi.
1: Ha semblat groga en directe.
9: Doncs no la veurà.
4: No, res.
1: Jo això no ho entenc. O sigui, això és una entrada claríssima de
4: no sé, espera't.
3: Que li ha pogut fer mal aquí.
4: Ha semblat
5: una tisora, no? A veure...
9: No,
4: és ell.
9: És que acaba sent com molt trepitjant el peu, no? Sí. Però és falta, vull dir que no pots, jo crec que no pots entrar així.
3: Però la manera d'entrar...
9: Sí, però que semblava més dura...
3: Quan té el peu aixecat Olmo, ell va amb les dues i li queda a sota, però entrava molt fort, eh?
9: Tots teníem clar que serà una final i sabem com s'arbitren les finals. Alguna, els primers 20 minuts d'aquestes n'hi hauria.
3: Sí, sí.
9: Això estava claríssim.
5: I com... Vaja, els arbitratges que van virant cap aquí, eh? Deixar jugar, intentar treure les mínimes targetes possibles. No sé si és el camí correcte.
1: És la influència Mateu?
5: No sé.
1: Mateu referent?
5: No ho crec. Jo crec que se'ls ha posat al cap que amb això...
1: és Will Ferrell, no?
8: Sí.
1: Ferrell. Will Ferrell i Ferrell. Atenció, correcte. El realitzador és bo, eh?
8: Ferrell està una mica dissociat.
1: Will Ferrell, sí. Ferrell, per fer el joc de paraules.
5: Està happy, com la seva cançó, no?
8: Dani, com a jugador, qui creus que pot tornar aquesta entrada que li han fet a l'Olmo? Quin jugador d'Espanya pot, amb aquest de rifirrafe, qui la podria tornar?
4: Cap,
8: no? Directament, perquè no tenim aquest nivell de quinquisme.
4: No tenim al mig del cap. Home, l'únic que se li pot girar una mica és Baena.
9: Sí, és el mateix en el que jo estava pensant.
10: Però mal feta, Baena la sé.
8: Sí.
1: Però Baena és més de pàrquing, no?
10: Però vaja, de moment...
9: I Valverde ja li et dic.
10: El partit és molt tranquil. Perquè el discurs que ha arribat molt des d'Espanya és de compte, com si el futbol s'hagués inventat ahir. Com si quan el Barça es queixava perquè el Getafe juga així...
9: A Messi, eh? Però és que ha estat rebre Messi... La consigna és clara. Rep Messi amb un parell de metres d'avantatge a terra.
4: No li diguis això, mal sape.
9: No, però és la consigna, és evident. Vull dir.
3: És el que estan fent.
9: Vull dir, que Messi quantes pilotes ha tocat fins ara? Argentina no té la pilota, potser dues o tres.
3: Anava a tocar aquella d'Unai Simón i poques més, que aquella no l'ha arribat a tocar.
9: Sí, però li has de fer falta, però compta amb la distància. Eh? Aquesta perquè està lluny, però com estigui una mica a prop de porteria...
3: Que li diguin al Liverpool aquella que va acabar aquí...
4: Cuidado amb el Cuti Romero.
3: A veure quin anirà Enzo, però és una... És Rodrigo de Paul, té al costat a Enzo. La falta està llunyíssima, la penjarà a l'interior de l'àrea. Buscava la rematada Nico González. Li ha quedat massa llarga la passada a Rodrigo de Paul. Serà servei de porta per la selecció espanyola.
0: Doncs era bona, la pissarra. No ha estat bona la passada, però la idea era boníssima.
1: Però sí que es deia, no? Argentina, els primers 10 minuts, rascarà d'allò. Semblava que fos un partit de futbol americà.
5: No. I de moment, 3 faltes a Espanya, 2 a Argentina. L'altre dia al descans en portaven 12 a Argentina. L'altre dia sí que van rascar.
3: Van sortir, a més, hi era Juliano Simeone, que això també
9: fa. Compte l'un contra un de la nit. Posa la centrada al Dibu. Ha trobat aquest 1 contra 1 amb Tagliafico. Ha retallat cap a dins, ha posat la centrada amb l'esquerra. I entraven dos jugadors de la selecció espanyola per fer la rematada, però s'ha llançat a terra el Dibu i bloca la pilota.
4: El control fantàstic.
9: Sí.
7: brutal. I també d'una passada llarga a Pedro Porro, que un... O sigui, jo crec que Argentina deu tenir bastant assimilat que no pot permetre els canvis d'orientació cap a la dreta, doncs perquè és una arma clara, perquè Lamine pugui rebre en 1 contra 1, però aquesta és una pilota que li ve de la seva pròpia banda i Pedro Porro està molt precís i després el control de Lamine és boníssim.
5: I tant a les rematades com en aquesta centrada, la sensació que Lamine li... No sé si és que la gespa frena la pilota, sí, o que li falta força.
1: Li falta força.
5: Està quedant curt.
1: Tal qual, tal qual. I en la primera que ha tingut,
5: sí,
1: era un xut per no, trencar-la una mica.
5: Sí, sí, sí.
1: I no... No,
10: bueno, no està... No està bé.
5: Tu eres que
10: jo cada cop... A veure, Nico González, que ha mirat de pescar una pilota a la banda dreta, però li ha acabat robant la cartera a Pedro Porro, és pilota per Espanya.
11: Però vull crear mal temps, però estic convençut que acaba el Mundial i hi haurà un temps de baixa, sí, de Lamine Yamal.
1: Totalment.
11: Sí. Espero que sigui allò 3 setmanes, un trencament petit, però és que cada cop ho tinc més clar.
1: Les vacances, que m'entren les vacances.
4: Mira, mira, mira. A l'home, no. És igual.
10: Aquí Itàlia Figo li ha posat directament al cos perquè no passés.
7: Però crec que xiulen l'anterior sobre Olmo, Ha deixat jugar l'àrbitre i després la xiulen.
4: Quan les pilotes van justes que tens el contrari darrere, escolta'm, és pilota o peu. Això és impepinable.
0: I torna a Espanya.
7: Doncs arribant al minut 20, d'aquí poquet tindrem la pausa.
8: Sí, sí, sí.
7: I jugava Cucurella, pilota llarga a l'extrem per Baena, que perdrà la pilota, ben defensada pel Cuti, recupera l'Argentina.
10: Hi ha hagut empentes, patades des del terra, hi ha hagut una mica puntades de peu, una mica de tot.
7: S'apropava De Pol a Baena, també, De Pol, que és un bon escalfa orelles, De Pol.
5: Això, que a mi que em perdoni, però que no xiuli falta a ningú en aquesta jugada. És demencial, vull dir, em sembla demencial, de veritat.
8: Sí.
7: I jo, home, de fet, de Vinci es deia que la seva tendència és més bé la contrària, no? O sigui, és un àrbitre que sol xiular més faltes, però que suposo que sent la final, sí, doncs està intentant...
5: Sí, sí, la tendència jo crec que és aquesta, que els hi marquen, i té una mitjana de 4 grogues per partit, que no és res de l'altre món, però és veritat que hi ha hagut partits que a vegades ho necessiten, com per exemple el Bayern Madrid de Champions, la tornada, la que expulsen a Camavinga, el Madrid queda eliminat, i aquell dia treu 7 grogues i 2 vermelles, vull dir que... Que quan ha fet falta sí que treu targetes, ara. Avui la indicació és clara que no... Matt Damon.
8: Sí.
0: Bé.
10: Va, targetes, avui...
4: És la Penelo.
5: No, jo dic el llistó de faltes.
10: Sí, però vull dir que targetes grogues avui, d'un moment.
5: Una.
10: Sí?
5: La de McAllister, sí. Home, sí.
4: Va. Escolta, tots aquests que van... A veure...
5: És molt alt.
4: A veure els partits, el Tom Cruise, sí, el Matt Damon...
1: A veure el palet.
4: Escolta,
8: aquests... Emparentasses, no?
4: Els hi preguntes, córner, i no saben el que és un córner.
8: I molts no saben on estan.
10: No, res.
8: Dani, si molts miren el mòbil i pregunten a Google, ¿dónde estoy?
1: No, però... Matt Damon coneix bastant.
7: Si saben qui és Messi, encara.
0: Hi ha una conversa de Matt Damon amb Tom Holland.
1: Tom Holland,
0: sí, senyor.
1: I parlen del Barça de Guardiola.
0: De dos autèntics fans del Barça, eh? És una cosa molt bèstia i alhora que et trastoca el cap, perquè què fan Matt Damon i Tom Holland parlant
1: és super meravelles random, al Barça,
0: és una cosa molt estranya.
1: Entrada, però en el cas de Matt Damon no et dic, Will Ferrell segurament no sap ni què està veient.
7: No, el més rodó que ha vist és una palangana. Sí.
1: Sí. Oh. No, i Ferrell ja t'explico. O sigui, Ferrell es dedica a altres coses.
8: Sí. No.
4: Ai...
10: Estàs pensant en comprar-te un Volkswagen T-Rock, Solsona?
4: Sí, home.
10: Ja t'has fixat ja en el disseny, les seves prestacions, el seu baix consum.
4: Sí, home.
10: Saps on l'has de comprar, no? A Sarsa Volkswagen, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen, que els trobaràs a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
4: Molt bé.
0: Minut 21 de la primera part, aquest empat a 0 encara entre Espanya i Argentina, a molt poquet ja d'aquesta aturada pels anuncis i, per tant, a veure a partir d'aquí què passa. Avui sí que és cert que no hi ha cap equip que estigui molt per sobre de l'altre, de moment, no?
5: No.
10: La passada de Messi en profunditat. Mirava deixar-la enrere, estava fora de joc Nico González.
0: Vull dir que no hi ha un equip necessitat d'un canvi en el sentit del joc. És que hem de parar perquè ens estan avasallant.
7: No, però Espanya té una mica més de domini i potser doncs, la pausa d'hidratació ajuda que Argentina pugui revertir això una mica.
5: Mm. Sí, però crec que més o menys el pla que tenien uns i altres, més o menys, perquè
1: Argentina,
5: al final...
1: Argentina li va bé, no?, una mica, això?
5: Sí. De moment no hi ha cap rematada d'Argentina i n'hi ha una de la selecció espanyola, més enllà de la de Lamine Yamal, com que acaba sent de Lisandro, no li compten, per tant, són dues accions de perill i la possessió 65-35 per la selecció espanyola.
7: De moment no es partirà coets la final.
5: No.
7: Segurament un gol ho desencallarà. Segurament, però ha d'arribar.
1: Diguéssim que no és el partit d'ahir, no? Per tercer.
6: Compte, i Arzabal dins de l'àrea, no, i havia fora,
7: no,
6: de joc.
7: No, era, eh? No, és, no és la costellada d'ahir, no?
6: S'ha quedat mirant l'assistent, pilota pel Dibu.
1: Ara, jo m'ho vaig passar molt bé, ahir.
7: Sí, sí, i tant.
1: No,
7: sí, sí.
1: No esperava res.
7: Sí, sí. No, bé, i va estar a punt d'empatar a França-Anglaterra, sí, sí, sí, eh? Quan va guanyar 0-4, eh?
4: Olisee va tenir 3 o 4...
7: Sí, sí, de fet, n'hi ha una amb 3-4 d'Olisee, que és la que xuta amb la dreta, després d'una jugada, sí, de combinació molt bona, que dius, com pot ser que l'hagi fallat, eh?
0: Però aquest partit no hauria de per exemple, no hauria de comptar pel Pichichi.
1: Estic d'acord, estic d'acord.
0: És a dir, jo no entenc per què Mbappé ara se li poden comptar igual aquests dos gols d'ahir contra Anglaterra que se li puguin comptar avui si Messi fa dos en una final contra Espanya. Absolutament. Lluitant
8: de... És una vergonya.
0: No ho entenc.
8: No ho entenc. És una vergonya. I el que vam veure ahir, Mbappé pràcticament preparat per fer els tres golets i tal. Era una vergonya el partit d'ahir.
10: Ahir ho dèiem, que semblava l'Olestar.
7: No pot ser, home. I no sé quina és l'estadística històrica, però ja, o sigui, Just Fonten, que és el futbolista que ha fet més gols en un sol mundial, que m'ha fet 13, en el seu mundial va fer 4 al partit pel tercer i quart lloc.
6: Compte corna i hi arribarem la pausa. Ganes, pot blocar el Dibu. Ja, i per tant, quan s'acabi aquesta acció, sí que ja anirem a la pausa dels anuncis.
3: Ara mateix estem amb Mbappé, 10 gols, 4 assistències, Messi, 8 gols, 4 assistències, 22 gols Mbappé com a màxim golejador històric dels mundials, Messi 21.
5: I, per tant, Messi fent dos gols, igual que a la final de Qatar del 2022, i donant una assistència, sí, seria Pichichi.
0: Imagina't el que ha de fer per ser Pichichi.
6: Mira, mira, com arrencava Messi. Xiu la falta, i aquí és probable, xula, no?
3: Que assenyali la pausa.
6: Ara, no?
3: Ara està. Ara. D'hidratació.
0: Mireu, 4 anuncis i ja està. I a tornar. Avui encara pot ser té lògica, no?, aquesta pausa, perquè 27 graus heu dit que
8: sí,
0: feia.
8: Sí, sí. Mira,
1: la calor és important, eh?
6: El que diu Google.
0: Estaríem a la frontera, però hi ha altres dies que, evidentment, no té cap mena de sentit. I perquè ja és que no és una pausa d'hidratació, això.
7: Els estadis coberts amb aire condicionat, a 20 graus, la pausa d'hidratació. Sí,
1: però Infantino s'ha de comprar a la nova casa. Aleshores, vosaltres... No.
7: Sí, sí. Estàs esperant per posar l'entrada, no?
1: El nou Ferrari i la nova casa. Necessita fer pauses.
0: De debò, ho dèiem l'altre dia, tinc moltes ganes de saber com operaran les diferents lligues la temporada que ve, és a dir, les grans sobretot, i en especial el senyor Tebas, què farà la lliga amb aquesta pausa.
1: Don Javier, no? Don Javier té
0: molts números, no? Bastant flagrant que l'adoptés, no?, per acabar de fer 4 euros més a la caixa, no ho sé.
1: Però no em semblaria gens.
5: Sí, però si l'ha pogut fer la FIFA, entenc que reglamentàriament...
0: Sí, clar, clar, clar.
1: Sí.
0: Però aquí és que qüestió de cada lliga que ho adopti o no? És a dir,
5: entenc
0: que
5: sí.
0: Decidi,
5: sí,
0: si ho vol
5: la UEFA
0: fer,
5: ha dit que no per la Champions...
7: I bé que fan.
5: Sí, clar,
7: home, a més, a les hores a les quals es juguen els partits de la Champions és que no té gaire sentit, realment.
5: No, la veritat és que no. Per cert, sobre una cosa que em detallen sembla important, sobre el fet de marcar primer a la final, més enllà de que la selecció espanyola no ha anat per darrere en el marcador, i psicològicament jo crec que això li podria afectar, en 6 de les últimes 7 finals, qui ha marcat primer ha acabat guanyant. Per tant, és important, només trenca aquesta estadística França el 2006 contra Itàlia, que comença guanyant i acaba perdent a la tanda de penals.
7: I el Panenka de Zidane, que després empata Materazzi, ha sortit un córner i després a penals guanya Itàlia.
0: Què et sembla, Dani, la selecció espanyola? Com la veus?
4: Bé, segons el previst, no? El guió és tenir molta possessió de pilota. El que passa és que si la pilota no va ràpida i no li dones velocitat, ells amb aquests 4 migcampistes junten molt bé les línies amb els 4 defensors i ahir ja tenen certes dificultats, perquè Olmo, que és una peça que pot ser molt important i de fet està en molt bon moment, tant físicament com tècnicament, quan estan replegats sempre té un dels dos pivots que el té a prop i mai pot rebre en bones condicions per donar bones assistències o a Lamine, o a Baena, o a Oyarzabal. Per tant, sí que està bé, però li falta una mica de profunditat i això només li pot donar Lamine si agafa la pilota, que Nico es començarà a cansar, perquè no pot estar a dalt i després tirar desmars i això, i després veurem si a la segona part o en el decurs del partit pot entrar Nico si està en condicions.
10: Si t'hi juguessin amb l'11 de gala, Solsona, que tinc aquí de l'Espanyola, amb el número 4, el Jalapeño, amb el 22, el Saitó, amb els Esquildes, i amb el número 1, el nou fitxatge, que ja sabeu, d'aquest estiu que arriba per revolucionar els aperitius, les anxoves de l'Escala, ja ho sabeu. els dies de futbol no poden faltar els amics i amb el bon temps tampoc. Sí. Les olives, l'Espanyola. Oh. Sense l'Espanyola no hi ha aperitiu.
0: Clar que no. Pinchito,
8: pernil, braves, guacamole, escupinyes...
5: Para, que tinc una gana.
0: Estan aquí. Va, que s'ha reprès el joc.
3: Pilota per l'Argentina, en zona defensiva, pilotada cap amunt, buscant a veure si caça algun futbolista argentí, però no, es pilota un altre cop per mans.
7: Jo la vull veure, perquè no sé si és perquè l'empenyen quan està a l'aire o si realment la mà és intencionada. Home, doncs ja la porta bastant pujada a l'inici, es podria haver jugat la groga.
3: Hi ha una empenta de Rodri, però... Ui, compte la recuperació, per aquí, de Julián Álvarez, la passada... arriscada de Cubarsí, a punt d'aprofitar aquesta ocasió, no l'havia vist venir i li ha donat a Unai Simón i a punt ha estat d'interceptar-la el jugador de l'Atlètic de Madrid.
7: No sé fins a quin punt, això la gespa també explica aquesta mala passada, no? Que no roda gaire.
3: Ara l'acaben de regar, l'estaven regant durant la pausa. Ara sí, vull dir, però igual està encara
7: no
3: molt
7: sé,
3: més
7: no
3: sec,
7: sé,
3: eh?
7: No, potser no, eh?
3: Veig l'Argentina que mira d'apretar una mica més amunt a la selecció espanyola, que no pas fins ara... A veure, Lamine Yamal, que intentava marxar de Tagliafico, però veient que se l'havia fet, l'ha acabat.
4: Això és tarja. Això és tarja.
3: Sí, sí, perquè l'havia superat.
4: Escolta, això és tarja.
8: Sí.
4: No fotem.
3: Ha acabat la Dani, era tarja. Era tarja.
4: Era judo. Vermella.
8: És judo, això, joder.
3: I no la treu. Sanció de 10 partits.
5: La segona.
4: Com a mínim.
0: Revisables, però si en un any no comets cap altre...
5: Sí, sí, exacte.
0: Seria una mica amb Balogun, exacte.
4: No, és que si deixen seguir amb aquestes accions, doncs tots els jugadors
3: clar,
4: ho fan perquè saben que no reben la tarja. Perquè dos targes i una expulsió només l'ha rebut en Bolo, no?
0: Jo crec que
4: no
0: per,
4: bolo?
0: Per doble groga, dius.
4: Doble groga.
7: Expulsió per doble groga en
4: una.
7: El Mundial.
4: En bolo. Sí. Me sembla que en bolo.
0: Pot ser.
7: No recordo.
3: Sí, perquè ell va ser per doble groga.
7: Sí, sí.
3: Perquè
7: sí,
3: van canviar una i abans...
4: Per la sessió.
3: Sembla
4: sí,
3: que és l'únic.
0: Ah, exacte, sí, és veritat. Sí, sí, sí. És veritat.
5: En el Suïssa-Argentina. Sí, sí, sí.
1: Solsona, estàs finíssim.
0: No, sí, és que... És un nivell que no... És que no ens va mereixer.
1: Estic a punt de maniola, perquè...
4: Jo, és que quan estic a casa i sé que veniu tants, dic, m'has de preparar.
5: I a sobre ara torna a jugar amb els veterans de l'Espanyol.
1: Sí, ens ho ha dit la
5: Tònia. Sí.
4: Tinc unes molèsties, eh? Ara...
1: Ja està. Ah.
4: Vaig fer un cop de taló.
0: Però, i és... Vist el samural o on són?
4: Sí, no al sabem. Costat. Al costat. Sí.
8: Més a dalt.
3: Més a dalt a l'esquerra.
0: Ah,
3: d'acord. Ojo. Intentava caçar una pilota Rodrigo de Pol, però Cucurella l'ha acabat cedint a Unai Simón. Està mirant d'apretar, insisteixo, una mica més l'Argentina i dificultar la sortida de pilota de la selecció espanyola, que ja juga ara a camp argentí.
0: En vas tenir moltes de lesions o no, Dani? Tu en vas tenir moltes de lesions
4: de
0: o no?
4: Rotures i això... Home, algunes sí, sí, sí.
0: Sí, eh?
4: Però lesions importants no.
0: Clar, encara, això està bé. Això està bé.
1: A mi li falta un puntet de precisió quan fa les passades, eh? Ho està intentant, eh? Vull dir que s'està involucrant, però...
4: Però em preocupa menys que no estigui precís a l'hora de fer les passades, sinó que quan tingui la pilota que se'n pugui marxar de l'Ugan.
7: Però és el més actiu, de moment, de la selecció espanyola. Vull dir que, de moment, està sent el protagonista. Doncs 31 de la primera meitat. Van avançant els minuts i...
0: Portem 70, però, perquè realment no està passant res.
7: Poques oportunitats, la veritat.
1: Hem vist a Mick Jagger un altre cop.
8: Sí,
1: estava pesadet, Mick Jagger.
8: Sí, és un miracle.
5: Escolta, però no hem vist Javier Bardem?
1: No,
5: està passant.
7: Ja l'enfocaran.
3: Amb la samarreta de Borja Iglesias.
0: Sí, és veritat, no, avui no l'hem vist encara.
1: Hem vist Adrien Brody, també.
7: Sí, és veritat.
1: Ben acompanyat.
8: Molt ben acompanyat, eh? Sempre, vamos...
0: Hi ha algú que no sigui famós avui al MetLife Stadium?
1: Brody, no, és difícil, trobar
0: uns quants, ja.
10: No estava Mel Zapataki, Brody?
1: Sí, no? Va estar Mel Zapataki. Per això potser va amb Espanya, no? Entenc.
5: I ja no,
1: No, al revés.
5: Ja no, eh?
1: No,
10: ja no. Però va fer 50 anys Pataki l'altre dia.
8: Sí, sí.
1: Molt ben informat.
3: Però què et passa, avui?
12: Vas anar a la perruqueria, puny.
3: Hi havia la revista.
8: No, pitjor encara. Estava la Mar de 1998.
3: Ara que el Sàper, perquè crec que sí que va ser portada d'una revista de premsa del cor. Aquí, com vaig a comprar el diari, vaig veure allà que ho deia.
0: 50 anys té, el Sapataquilla.
1: Sí,
3: els comores.
4: A veure si et penses que només fem anys als altres.
3: Tu has vist Kempes abans que ha sortit? Té dos anys menys que Solsona, no ho diria ningú.
4: Kempes,
3: que s'està transformant una mica en José Mari Vaquero, eh?
1: Sí,
8: està
3: agafant un aire, eh?
1: Sí.
3: Estic d'acord. No, ara que deixo això als famosos, clar, els que no paguen...
0: Clar.
3: N'hi ha tants que no paguen que els que hi van han de pagar les animalades que paguen. Perquè, clar, la FIFA no perdrà calés.
0: No, això segur que no. La banca, no. Ja saps.
1: Però és cert que Bardem no, encara no...
3: No. Estem preocupats, eh?
8: I Brad Pitt, que està també...
1: Sí, està molt, apareix molt.
8: No l'he vist a Brad Pitt en tot el Mundial sense una copa a la mà, eh? Sí. És maco.
1: I Beckham també sempre una copa a la mà.
8: La seva dona, bueno... Molt bé, també.
0: Doncs minut 32, gairebé 33, ja, de partit.
3: Bon dribbling, Rocamora.
0: Sí, està anant al precipici.
1: Amb el cubell d'aigua traient, no? El Titanic abans que s'enfonsi.
8: No, però portem 33 minuts de partit, i hòstia, això amb la pausa i tal, se m'està fent molt llarg, aquesta primera part.
3: Imagina't l'actuació, Nin.
1: Sí.
0: Que havia de ser a mitja hora. És que encara bo que algú ha posat una mica...
3: Bé.
0: Que ha baixat la pilota a terra i diu, a veure...
3: David, no baixarem, Rocamora, això ho tens clar, no?
0: Jo ho tinc bastant clar, això, sí.
1: Però el que haurà costat, convèncer Infantino, o qui gestiona això, de dir, no, ha de ser menys de mitja hora, perquè si no, els jugadors ho tiran...
0: Bueno, és que ens estaven avisant de feia molts mesos, que el descans hi hauria una aturada de 30 minuts per fer tots els espectacles del món mundial.
8: Correcte.
0: I a pocs dies de la final, justament, ens diuen, aneu traient-vos aquesta idea del camp, perquè seran 17 minuts. Ho veurem. Ho veurem i avui ho cronometrarem, no? Allò de...
3: Sí, home,
0: i
3: t'ha d'aquí preparant el cronòmetre.
0: Va, que ataca Espanya.
9: Doncs arribant al 34, amb la selecció espanyola movent la pilota, ara entrant a la zona de 3/4, amb l'Argentina ben plantada i amb la circulació més aviat lenta del conjunt espanyol, amb Cubarsí, que és ara qui tanca aquesta defensa al cercle central, movent la pilota per l'esquerra, Cucurella.
3: Sensació que els primers minuts li ha costat menys a Espanya trobar espais que...
1: Sí.
3: A partir del minut 10, així
9: mira. Doncs mira, troba el Cucurella a l'esquerra, arriba a la línia de fons, posa la centrada, la treu el Cuti, molt segur, serà banda pel conjunt espanyol.
3: Murphy no perdona.
0: Fora de joc, però hi havia prèviament... Ja ho havies vist.
1: T'haguessis salvat pel fora.
0: Ja ho havies vist.
4: Aviam.
9: Molt justet,
0: L'haurien hagut de mirar bé, aquest.
4: En qualsevol cas, hi ha algunes accions que des d'aquí dalt ho podem veure perfectament. Quan estàs assentat allà a la banqueta, costa de veure una mica més. Quan Lamine va a rebre, Tagliafico hi va. I deixa tot aquell espai a l'esquena, Tagliafico. Seria interessant que Olmo o Fabián poguessin caure a l'esquena de Tagliafico, no? Però, clar... Això no és fàcil de dir-ho quan estàs durant el partit.
1: I de fer-ho tampoc, suposo, no? O què?
4: De fer-ho després a la mitja part sí que podria corregir això, però bueno, és una opinió, eh? Ell segurament farà una altra cosa.
3: 35 de la primera part, encara amb aquest empat a 0 entre Espanya i Argentina, servei de banda per l'Argentina, Tagliafico. Que mira d'enviar la pilota una mica més amunt cap a Nico González, molt defensat per dos jugadors de la selecció espanyola que han aconseguit recuperar, ho ha fet Rodri, però ha acabat enviant la pilota fora de banda.
0: Et falta, no? Sí, sobre Rodri.
3: L'ha assenyalat, doncs.
5: Però abans per mi n'hi havia de...
3: Quan ha intentat regirar-se, Tagliafico li ha fet falta, no ha pogut fer bé la passada i l'ha acabat enviant fora de banda, però com dèiem, ha xiulat aquesta falta per Espanya.
9: Aquestes faltetes molt, molt Getafe, de quan ja has deixat anar la pilota i et deixen el recado.
3: Home, si pogués fitxar Tagliafico a Bordalàs, seria...
8: La portaria a casa seva i tot.
3: Sí.
9: Fitxaria uns quants més, d'Argentina.
3: Ai, Enzo, que es mirava, intentava regirar-se a camp propi i ha perdut la pilota.
9: Dani Olmo amb Cucurella. Ui, el que passava l'esperó que s'ha fet Cucurella a terra. Serà banda pel conjunt espanyol. Estava mirant la possessió, 63% a 37%. Jo pensava que seria una mica més favorable a la selecció espanyola, però vaja.
4: Perquè Lisandro, tens la mida de Lisandro, l'alçada?
7: Lisandro deu fer 80 o menys.
4: 80?
7: 80 justet?
4: Jo crec que no arriba al 1,70 m.
1: És baixet.
4: No, és baixet.
7: Ja, jo crec que deu fer, no sé, 78, una cosa així. Sí. No és gaire alt.
4: Jo crec que fa 1,72 m. Em recordo una mica aquest era Ayala. Em recordo una mica a l'Ayala.
7: Ayala feia 1,75 m.
1: Quan dius?
4: 1,72 m, 1,75 m.
7: 75, eh?
4: Ayala, us en recordeu?
1: Sí,
4: Ayala,
1: sí, sí, sí.
4: Estava ajudant d'Escaloni. Ah, sí?
1: Sí.
4: Doncs saltava, era una cosa tremenda.
1: Només falta una A.
6: Compte la centrada de Dani Olmo buscant Oyarzábal. O era Baena, no? O Oyarzábal.
1: Havien aixecat la mà reclamant mans i surt, intenta sortir a Argentina amb Julián Álvarez, però ha acabat tallant Cubarsí, és pilota per Espanya.
7: Tallar Cubarsí, però que bé arriba Rodri a la cobertura, eh? Un altre més d'un Rodri que està fent un gran Mundial.
0: Com ha crescut Rodri des dels primers partits del Mundial a ara.
1: L'aplaudia de la Fuente.
4: I ha que donar-li a De La Fuente el que li correspon, eh? Sí, perquè al principi era Rodri, jo ho vaig dir perfectament, i escolta, l'ha mantingut, eh?
0: No, si a De La Fuente, abans que dèiem de com li ha sortit a Infantil al Mundial, De La Fuente jo crec que l'ha clavat en tots els canvis, en totes les decisions, amb absolutament tot el que ha fet durant aquests partits amb Espanya, aquest de menys a més que dèiem que ha anat fent la selecció espanyola durant el Mundial, en bona part jo crec que és per De La Fuente, perquè vull dir, l'hem criticat moltíssim, però aquesta vegada alguna cosa
1: no se li pot discutir gairebé res. No.
7: I quan els canvis li surten bé és que a sobre no pots ni discutir-li el timing, que jo crec que tots en certs partits pensàvem, ostres, aquest canvi està, o sigui, ha entrat 10 o 15 minuts després del que calia, però al final...
6: La bona combinació, el xut d'Oyarzábal, atrapa el Dibu, xut centrat, però una bona combinació col·lectiva de la selecció espanyola, el xut d'Oyarzábal acaba blocant el Dibu.
4: No m'estranya que Julián Álvarez vulgui marxar de l'Atlético Madrid, perquè allà només fa que córrer, i aquí també...
7: Sí, literal.
1: Bé, deu tocar la pilota, serà l'hòstia, no?
4: No, però aquí encara pots entendre perquè saps que has de córrer perquè tens a Messi.
7: Sí. I a l'Atlético al minut 60 el canvien. Sí. Cada partit, vull dir que a sobre això, sí.
1: I la bandereta del Dibu aquí al cap, què?
7: Bueno.
1: Ens agrada, no?
0: Un comentari?
1: Ens agrada,
0: sí, no?
1: Sí. Jo crec que la propera vegada vindré amb un degradadet aquí. Una
7: pot ser que sigui el futbolista professional més tribunero de la història? Perquè realment deu estar en un podi, eh?
1: Sí, totalment.
7: El Dibu.
4: Avui és un partit per Borja Iglesias, eh?
1: Carai. Tu reclames cada partit.
0: És arriscada.
4: No, és que Oyarzábal, que no va, eh?
1: Després per quedar Oyarzábal. Això ja ens ha passat.
4: Anem al diàleg.
0: Sortirà Ferran Torres, segurament.
4: Bueno, Ferran també és una... No, però Borja i que aguanti amb els centrals i això.
0: Aquest t'agrada. No, ja ho veia. Sí, ho has anat dient. Però no ha sortit més que res. Un minut no va jugar.
1: Sí, encara que sigui per alegrí de Bardem. És a dir, que marqui gol per Iglesias i Bardem pugui lluir samarretes.
8: Encara no l'hem vist, eh?
1: A veure, farem tot el Messi, que mira, fer una combinació amb Julián Álvarez, escurat a la banda dreta, la centrada de Rodrigo de Paul. No, li ha sortit bé, ha pogut recuperar. La selecció espanyola ha fet falta. L'Argentina, primera targeta groga del partit per Lisandro. Que ha anat a terra mirant de tallar, li ha fet falta Oyarzábal.
5: A l'espera de repetició, no em sembla...
1: És que no,
4: Després li dona patada, quan està a terra.
0: Aquí m'ho ha semblat,
5: Està anant cap a camp rival i no té opció de jugar.
1: Es llança a terra i li fuma una tisora, però de manual. Sí. De manual.
0: Enzo, no? Que li fot una...
1: S'ha obert la veda. Per tant, al minut 40.
8: Sí, sí.
1: En tot cas, un central d'Argentina ha percebut, cosa que s'haurà de tenir en compte de cara a la segona part.
10: Missatge per aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Remota tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai Power. Si és més eficient, vol dir que és menys consum. Si és més potent, vol dir que té més cavalls. Qashqai, que a Romauto, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara, amb Nissan Més, el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto!
1: To.
0: 41 minuts ja, d'aquesta primera meitat. I Bardem, que no...
7: Sí,
0: que
7: no apareix.
0: Hauríem de fer com el Camp Nou, cridar-lo per megafonia o alguna cosa.
7: Atenció, s'ha perdut un actor.
1: Senyor Javier...
4: Ja ho ha dit el David abans de començar el partit, eh?
3: Què?
4: Que això de la pròrroga i tal...
3: Ho estàs veient,
1: ho
3: has
1: dit. Ho estàs veient, equip, o no?
4: Sí.
1: Ah, vine, vine, vine.
0: Fa... També et diré una altra cosa. Això ho porta dient tots els partits que ha vingut. Ah, és a dir...
4: O sigui que no té mèrit.
0: No, de moment...
4: Algú encertarà.
0: És perquè sí. Té una por terrible que sí. Això acabi passant.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha dies més que d'altres. Avui, mira, et diré que no tant.
9: Estic
0: avui...
9: amb la centrada Pedro Porro, sí, sí. Es passeja per l'àrea, pel Dibu.
1: Hi ha hagut partits que pensava... Ostres, avui una pròrroga.
0: Home, aquells partits de les 11 de la nit, una pròrroga, una tempesta elèctrica. Sis pauses sí, d'hidratació. Sí,
4: sí, sí. Ahir una pròrroga que hagués estat bé.
1: Buf, mira,
3: la vam fregar, eh?
9: Avui fins i tot ens decebria que no n'hi hagués.
1: Sí, jo no, no. Avui és un dia que no importa. Perquè...
4: Però és que no hi ha hagut cap pròrroga.
5: Sí, home, sí que n'hi ha hagut.
4: Sí?
5: En els últims partits menys, però, Terra on Solsona, pèrdua, Callister...
9: Narrada.
3: Finals en pròrroga, Molló, tens...
5: Ho miro.
9: Finals de Mundial en pròrroga. El 2022...
1: En Naveira t'ho soluciona amb...
9: Va ser fer en pròrroga, 2014 va tenir pròrroga, 2010 va tenir pròrroga, 2006 va tenir pròrroga i penals...
0: Ja està, és que estem encaminats. Estem encaminats a la pròrroga i...
1: Jo a vegades, però no trobo el mòbil...
9: Xut, fora, fregant el pal... Un pam de la base del pal, Cucurella.
1: Jo quan no trobo el mòbil, truco al Naveira, fixa... Jaume, on està el mòbil?
0: Resposta directa.
9: El fixa, eh?
1: Sí, sí, no, el tens al calaix de la tauleta de nit.
0: De rodeta, bé, d'aquells... De...
1: Aquells que són grans, eh, saps?
8: El David truca al Naveira.
3: Compte que ha pres mal Lissandro.
9: És que quan ha vist la groga, ha fet un senyal cap a la banqueta, jo pensava demanar el canvi.
3: S'està tocant la cuixa dreta i el Dibu diu que no pot continuar, que hi haurà d'haver canvi. A més, Lissandro tenia targeta groga, però acaba de caure lesionat, com diu l'Albert, en aquesta acció on ha vist la targeta groga per aquella falta sobre Oyarzabal. Per tant, veurem quin canvi
0: es
3: fa.
0: Es prepara automàtic.
3: Un altre dels que era Qatar. Sí. A la final sí. Ens anem acostant. Ja només són dos, les diferències. Si després entra Nahuel, una.
0: Màxim un mes.
3: I Di Maria no pot ser, que ja no hi és.
9: Sí. Aquí el dubte era raonable de qui entraria, perquè Facundo Medina és central esquerrà, pot jugar també de lateral esquerra. Igual, doncs, per tenir millor sortida per aquell perfil, podria ser una bona opció, però és veritat que Otamendi té més galons, no?, que Facundo Medina, i entenc que entri. El que passa és que Otamendi també ja és molt veterà i crec que no és un central tant com per defensar lluny de porteria, sinó a prop. Tot i que és veritat que l'alçada que té ara mateix Argentina sobre el camp li permet, Otamendi no està incòmode.
4: Li dius veterà, té 38 tacos, eh?
9: Sí, sí, sí. I acaba de fitxar per River, el seu... l'equip del qual és aficionat, que no hi havia jugat mai.
5: Hi ha hagut 8 pròrrogues en aquest Mundial de 31 partits possibles.
0: Ah, no està malament, eh? No n'hi
1: ha,
0: 25%.
5: No. És veritat que semifinals no n'hi ha hagut, a quarts n'hi va haver dues... dels 4 partits, sí, i a 8 anys només una dels 8 partits. Mm. Hi va haver força setzents de final.
9: A Anglaterra i a Argentina hi va haver pròrroga a quarts de final. Sí, sí. Setzents hi va haver la del Marroc-Holanda, per exemple, Austràlia-Egipte... Sí.
0: Sí, sí, sí. Òscar, què et sembla? Que et veig molt callat. Estàs pensant alguna cosa, no? Estàs pensant
8: estic pensant... Veig els vostres $50 i pujo 100 més a penals. Directament a penals.
0: Si això no canvia una mica, ara mateix hi ha dues seleccions que tampoc no volen arriscar, no, que no s'acosten gaire... No...
9: L'Argentina 0,00 de expected goals. Sí, sí. No, Espanya 0,23, tampoc.
0: Sí. Però 0,00...
3: Compte que és una pilota per Julián, massa llarga, surt Unai Simón i pilotada amunt cap a camp argentí. Segurament les dues aproximacions més perilloses d'Argentina no han arribat a ser ocasions. Hi ha hagut la de Messi, que ha hagut de sortir Unai Simón, i ara aquesta també amb Julián, però han sigut els ais més importants que hem tingut amb la selecció argentina. Ara hi va Nico González per la banda esquerra, té l'oposició de Dani Olmo i també de Pedro Porro, que li acaba pispant la pilota.
1: Déu-n'hi-do, Pedro Porro, eh?
0: Un altre, exacte. Un altre dels canvis de Luis de la Fuente.
3: Sí, un altre que te l'imagines enclouar-se i...
8: Clar.
3: Sí, no seria malament, aquest,
9: Sí, sí.
5: I a nivell defensiu, la selecció espanyola, el rendiment que està tenint, ostres, és increïble.
3: Un gol encaixat, no?
5: Sí, sí. I si
0: continua,
5: es portaries a 0,
0: només,
5: només amb un, sí, sí.
1: Però ara Porro, el preu haurà pujat.
3: No, ara, milions, no? Està renovat. Sí, fa poc amb el Tottenham.
9: Sí, a la Premier.
4: Vigila.
3: A veure, pilota per l'Argentina, que avançava per la banda dreta, però res, no ha pogut concretar la jugada, que ha acabat en mans d'Unai Simón.
5: Cap rematada i cap córner d'Argentina.
7: De moment, els que han pagat 8.000, 9.000, 10.000 dòlars estan fent una bona final, eh?
0: Sí, sí. Estan contents, del preu.
5: Però sí, però aquests tenen un equip.
7: Sí, no? Sí, sí, evident.
0: I han vist Tom Cruise, també, han pogut veure
8: també
0: Tom Cruise.
8: També el monòleg de Tom Cruise, que està molt finet.
0: Això ja per 4.000 euros ja es val.
7: Ha justificat l'entrada, eh?
0: Ara falta 4.000 més.
4: Sí. No, no, i si es fa llarg el partit, fenòmeno, perquè, sí, clar, 8.000, 9.000, i el partit ha durat 3 hores.
7: Bueno, i cada minut que passa és més rentable, no?
8: I ara la mitja part d'Ari, que surt Tania Doris, Llorenç Santa Maria, Diango i tota aquesta gent. Sí.
1: I no ens enfoquen Trump, perquè deu estar dormit ja.
8: Sí, no, o sigui, fixeu, cap autoritat l'han enfocat, ni el rei d'Espanya, ni Trump, ni Quim has d'estar allà bé.
0: No, però Sánchez també hi és.
7: Circulen fotografies de l'encaixada de mans Trump-Sánchez.
3: Ah, sí? Mm.
7: Sí.
1: Important.
4: I li ha dit, te voy a subir los aranceles.
7: Aquest el del Canadà.
1: Acabo de subir al 40%.
7: I recordem que Milei no hi ha anat per càbala.
0: Sí, això, sí, sí. Això mateix.
7: Que és la cosa més argentina, sí, que et puguis
1: trobar. Però és una bona excusa ja per qualsevol cosa, eh?
8: Correcte.
1: Et conviden a un casament. Sí. És que la càbala no permet la...
0: Però a Milei aquesta li haurà fet mal, jo crec. El no poder ser a la final del Mundial veient l'Argentina...
7: No, i a sobre, Trump, i a sobre al costat de Trump.
0: Sí, clar,
7: clar,
0: clar.
7: Aquesta li ha fet mal.
0: Aquesta li ha fet mal.
1: Clar, però si ell va i perden...
7: Sí, sí.
0: Evident, clar.
1: La vida maleïda.
7: Bufa, ja per sempre, sí, sí.
3: Aquí s'ha salviat també una grogolla.
5: Sí,
3: Sàbal,
5: sí, sí, bona puntada. Sí.
7: Estic preparant el cronòmetre, eh? Rocamora?
0: Ja estem a punt.
3: Sí, eh? En Sape no diu res.

0: teòricament.
1: Sí, sí. 30 segons per arribar al 49, que s'han d'afegir 4.
2: I ja no t'acaran, eh?
1: I a més... Ara és una possessió al mig del camp, sí, com sí. Si... Vaja, com si... Vaja,
3: volguessin
1: si
3: que s'acabin.
1: Els dos equips els servís l'empat i queden 20 segons i sembla que la selecció espanyola no atacarà amb una tímida pressió del conjunt argentí, la pilotada sense problemes pels centrals, i veurem si Argentina intenta buscar l'àrea rival o s'acaba ja en possessió, que passa pels peus del Dibu.
4: Canviarà una pilotada cap amunt, més enllà del mig del camp, buscant a Nico González, va, però no hi ha temps per més. Final d'aquesta primera part, no hi ha hagut gols, no hi ha hagut res. Queixa Leo Messi a l'àrbitre, no sé exactament de què.
3: De la groga. Sí.
4: De la groga, de l'acció que explicàvem abans d'aquesta mitja part. De moment, amb empat a 0 en aquesta final del Mundial. Espanya 0, Argentina 0.
3: Doncs comença la mitja part, aquesta que ens han dit que serà de 17 minuts. Per tant, sí. Si tot va bé, hauria de ser a les 10 i 12 minuts quan hauria de començar la segona meitat al MetLife Stadium. Hauria de ser. Després,
2: no,
3: potser...
2: No ho serà, no ho serà.
3: No ho serà.
2: Ja us ho avancem.
3: Les 10 i 20.
1: Exclusiva recomanació.
3: Exclusiva. Pauses, ja veurem. En qualsevol cas, poca... o poquíssima cosa en aquests primers 45 minuts entre l'Argentina i Espanya. Ràpidament, Naveira, què t'ha semblat aquesta primera part?
1: Bé, crec que tot prou controlat. Em sembla que Espanya doncs, està jugant el partit en certa manera que vol. Segurament li agradaria tenir una mica més de velocitat de pilota a l'últim terç doncs, per generar alguna acció més de perill. Però jo crec que Argentina, doncs, si té una cosa bona, és que els centrals, doncs, jo crec que en general defensen molt bé l'àrea i jo crec que aquí, doncs, si no tens aquesta velocitat i aquesta precisió, doncs al final les temptatives que tinguis arriben pels costats, doncs serà difícil concretar-les, i Argentina, doncs, la veig un pèl més lluny del gol que Espanya, bàsicament per l'alçada a la qual estan jugant, per l'alçada a la qual recuperen la pilota, i perquè, vaja, crec que les estadístiques parlen per si soles. O sigui, Argentina no ha generat cap xut a porteria, ha tingut possibilitats on, sobretot Unai Simón, doncs ha sigut qui les ha tallat fent de tercer central d'Espanya, i per ara doncs, veig a Espanya una mica millor, però és veritat que bé, Argentina amb el que té, doncs, en qualsevol moment et pot sorprendre.
3: Dani.
5: Argentina doncs, està replegada perquè Espanya té més possessió, no té gaire claretat d'idees perquè ells estan molt ben tancats, molt ben posicionats, i no troben ara a Olmo, que ha començat bé, però doncs, s'ha anat diluint en aquesta posició. Per contra, l'avantatge que té Espanya és que Argentina juga pilota llarga. Normalment, com està molt replegat, i és una mica contrasentit, perquè l'únic que pot córrer és una mica Julián i Nico, que se n'està fent un fart. No hi ha ningú més, perquè Messi no... que deu estar emprenyat com un... Bueno, molt emprenyat, perquè les pilotes les veu passar. Per tant, si no tenen la possessió Argentina, que no la té, i la té Espanya, doncs això, en certa manera... amb una, com no passi amb una jugada aïllada, amb una jugada de pilota aturada que et puguin marcar, jo crec que Espanya doncs, està més a prop de marcar que Argentina, però per això ha de fer alguna cosa més. No només Lamine, que ho intenta però no acaba d'estar bé del tot, perquè li estan fent un bon marcatge. Jo crec que a mesura que vagi avançant el partit, si continua amb aquest resultat, haurà de moure peces. No sé com està Nico, perquè seria bo que estiguessin les dues bandes. O sigui, no, que no depenguis només d'un jugador per banda dreta, que és Lamine, i per l'altre no. I ells ho saben, que els altres van cap a dins i tanquen Montiel. Escolta, Montiel tampoc és un lateral, estava al Sevilla, no? I no em semblava un lateral de dir, escolta, és d'alt nivell. Però, clar, tens la Baena davant, que tampoc t'ajusta i t'apreta, no? Per tant, ja veurem si hi ha algun canvi.
3: Veurem si aquests minuts, els que siguin de descans, serveixen d'alguna cosa per activar, ni que sigui alguna de les dues seleccions o totes dues, i veiem una segona part una miqueta més vistosa que no pas la primera. Mentrestant, i abans de també fer una pausa nosaltres, la pausa de hidratació nostra.
2: La nostra hidratació.
3: Sí, és correcte. Bàrbara Badilla, com estàs? Bona nit.
6: Molt bé, bona nit.
3: Ens actualitzem, oi?
6: Sí, i comencem parlant d'incendis, en aquest cas del de Guadalajara, perquè ja afecta 16.000 hectàrees en un perímetre de 100 quilòmetres. Crema des de dijous a la Sierra Norte i s'han incrementat les condicions perquè continuï avançant. Per això aquesta tarda s'ha hagut de confinar la població de 4 localitats més. Mercedes Gómez, consellera de Desenvolupament Sostenible a Castella-La Mancha, explica que la intenció és contenir el foc les properes hores.
7: Intentando dirigir nosotros el fuego y no que el fuego sea el que nos dirija a nosotros, y como digo, estamos...

0: Estamos estableciendo ya líneas de defensa y de contención que nos puedan permitir en un futuro que todavía no es inmediato, pero sí está próximo, para poder contener este fuego.
1: La prioritat, insisteix Gómez, és que el foc no arribi als habitatges. Mentrestant, aquí a Catalunya, un nen de 6 anys ha mort ofegat aquesta tarda a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. Així ho ha informat Protecció Civil. És la setena víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el passat 15 de juny. També ha mort, en aquest cas a la platja, un home de 76 anys i nacionalitat francesa a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. La víctima s'ha desmaiat mentre es banyava i els socorristes no han pogut reanimar-lo. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany, 12 persones han mort a les platges catalanes. I la dona de 75 anys, que ha aparegut morta avui a Soses, al Segrià, en un camp de blat, tenia cops per tot el cos. L'atacant hauria fet servir un objecte contundent per acabar amb la seva vida. Així ho publica La Vanguardia. El diari també diu que els Mossos tenen un sospitós que encara no està detingut i que no seria veí del poble. Dos veïns han trobat el cos de la dona cap a la mitjanit, 4 hores després que la víctima sortís a passejar amb el seu gos. El cas està ara sota secret d'actuacions.
2: Doncs esteu vibrant molt o no a redacció amb el partit?
1: Una mica, sí. I mira que a mi el futbol...
2: No gaire.
1: Però sí.
2: Perquè és un bon termòmetre. A vegades quan el partit està així que no gaire, doncs veig que avui encara hi ha una mica d'animació. Està
1: bé. Sí, sí, sí.
2: Doncs Bàrbara, moltes gràcies. Qualsevol cosa ja ho saps.
1: Perfecte. Fins ara.
2: 10 minuts, les 10 i un minut ara sí de la nit. Feu una petita pausa i de seguida tornem.
3: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
4: Amb el número 4, Jalapeño, amb el 22, Saitó, amb el 7, Gildas, i amb el número 1, el nou fitxatge, la...

0: Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
3: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
2: Desbloqueja el Titan que portes dins.
4: Da igual donde estés.
5: Da igual cómo lo vivas.
6: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
7: En la misma jugada.
8: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
9: Cuando todo eso llega.
8: Entonces sí. Entonces somos una.
10: Somos una.
11: Somos un
12: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
13: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
14: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
15: Sona bé.
14: 4,3 litres de consum al 100.
15: Sona Qashqai e-Power.
14: I el 0% TAE.
15: Sona que estreno un Nissan.
14: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
13: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
17: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
18: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
19: Para el teu yo del día a día. Para el teu yo artista. Para el teu yo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
13: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.

0: Diràs, amb Xavi Rocamora.
1: 5 minuts, passen de les 10 de la nit. Som en ple descans d'aquesta final entre Espanya i l'Argentina. Per tant, en plenes actuacions. Ara mateix al MetLife Stadium ens havien promès, o dit, anunciat, que serien 17 minuts, en falten 7.
2: Una mica més.
1: Això què és?
2: Sí, BTS. Sí, BTS. Madonna ha aparegut amb Ronaldinho i Ronaldo a la gespa. Sí, quina estem? Trio, eh?
3: Ronaldinho sí. Més...
2: Sí, més flow, no?
3: Més còmode.
2: Sí,
3: més
2: rumbero,
4: més en el paper.
1: Ronaldo. Més acostumat, diguem-ho així.
3: Entre la panxa i la cara que feia no estava...
4: No, és que Ronaldo sembla un senyor gran.
3: Sí.
4: Jubilat.
1: Sí.
4: I en canvi Ronaldinho, el veus i dius, aquest tio...
2: Però el que ha aparegut aquí a l'estudi, sí. És que ha sigut, no?
1: Sí, ha aparegut.
2: El menjar de la mantequeria Spirenaico.
3: Oh!
2: Mira,
3: mira, si sona.
2: Quines truites, maloses, el punt perfecte de cocció de l'ou, esponjoses, les croquetes són per plorar, per menjar-ne 20 seguides.
3: Sí.
2: Mantequeries, un restaurant top, també tenen el fons d'espirenaiques i una braseria. És una passada, sí. Ens hem posat les botes, vaja, encara continuem.
3: Sí.
2: Nosaltres encara sou a temps de demanar el sopar a Mantequeries Pirenaiques per l'app de Globo.
5: Missatge per a la redacció, sí. Porteu un paper, una mica un rotllo de paper, perquè si no, no...
4: Sí. Serà complicat, eh?
5: Sí, sí, no,
1: em sembla que hi ha anat el Dani. El Dani és multiosos.
6: Correcte.
4: Ojo, a veure, quina bona incisió.
3: Sí, sí,
4: atenció,
3: sí.
4: Eh?
3: Bon tall, eh?
4: Morante de la Puebla, eh?
3: Estic per ser... Hi entrava a matar,
5: estic,
3: eh?
5: Estic per ser cirurgià, eh?
4: No, atenció, sí, José sí, Tomàs, sí. Eh?
1: Sí, sí. Escolta, però, Jaume, muntem-nos també el nostre descans particular,
3: sí,
1: no?
3: Sí,
4: efectivament.
3: Sí, sí.
4: Efectivament.
1: Bé,
5: això que estan fent, Rocamora, és sí. Una còpia... Ojo, algú dirà d'una manera més o menys encertada del descans de la Super Bowl, no?
3: Sí.
1: Sí.
5: Doncs llavors, avui he triat cançons que van triomfar en any de Mundial d'artistes que han actuat a la Super Bowl.
4: Ah, oh, molt bé,
5: bon
4: bé,
5: combo.
4: Eh? Hòstia, tu has...
5: Sí, no, sí, sí. Però ja he pensat, ja és la traca final, doncs ja...
4: Un punt malalt, eh? Un punt
5: sí,
4: malalt, eh?
5: Sí, ho admeto. La primera, Víctor. Shakira... Suerte, en castellà es deia aquesta cançó, que es deia Whenever, Whatever, en anglès. Vaja, l'original.
3: Sí.
5: I és d'un any de Mundial.
7: Jo dic Courage, Japó 2002.
5: Això diu una veira.
1: Jo dic 98.
5: Mm.
2: Sí? Tan enrere. Jo dic 98, també.
5: Uh-huh.
2: 2006. 2006, com el Puig.
1: Carai.
6: També, 2006.
4: Carai. 2002.
5: Solsona, faltes tu, em penso.
8: El 2002.
5: 2002. És la... Oh! La tria bona, la roda bona, que ha començat Naveira, diria, i que...
2: Trossa truita, com a presa.
3: I per celebrar un quart de quilo de truita cap a dins.
5: La segona! Ah,
3: vinga.
7: Oh, hombre!
2: Oh,
9: it's gonna be a good night.
5: Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
7: Això és sense...
5: Això és...
7: Sense cap mena de dubte, això és Sud-Àfrica 2010.
2: Doncs vinga, 2010.
5: Algú diu un any... No deixaré començar a veure a partir de la setmana.
4: No, no, no.
3: És que, clar...
1: Jo també dic 2010, clar.
5: Sí, sí. Algú no diu 2010.
4: No, jo dic 2006 per jugar.
1: No ho facis, no ho facis. Vull dir que està...
4: No, i perquè s'ha de contradir en a veure.
3: No, però per això també jo dic el 92, també, per contradir.
5: Que no hi vagi a Mundial, però és igual, no?
3: No, correcte, és que no podem competir amb un PC, joder.
4: Naveira et contesta amb un tros de truita a la mà.
3: Clar.
4: I què fas?
5: És 2010.
7: Estic per treure una foto.
3: Clar.
5: La tercera, Víctor.
3: A veure. Home.
7: Oh.
3: Prinsi, eh?
5: Aguanta, Naveira, aguanta.
3: Ojo.
7: Aquesta no la tinc tan clara, eh?
3: Ui.
5: Prince Kiss.
3: Sí.
5: Sí.
4: Uah.
5: Boníssima, eh?
7: 90... Aquesta el Nick l'ha de saber.
4: 94?
3: Jo dic 98.
7: 98?
1: Jo dic 94, també, doncs.
7: Jo, ostres, jo dic Itàlia 90.
4: És que jo dubtava entre 90 i 90.
2: 90, 90, jo també, va.
1: 94, va.
8: 98.
7: 90.
5: Heu fet tots llarg, que és del 86.
3: Sí, ara passava esquís. És que, clar, és un tema molt antic.
1: Ui, jo no sé si és...
3: Sí, sí. Ara, Dani Solsona es fot un tros de truita igual.
5: I ja està, per celebrar-ho. Mira, Shakira, ara, una de les que hem escoltat ja. La quarta.
3: Però és ella?
5: Avui sí.
3: Sí, avui sí.
5: Això és Katy Perry, Dark Horse. També va actuar a la Super Bowl.
4: Hòstia, 2018?
2: Això m'enganxa.
7: 2018, també.
1: Sí, jo també.
5: Algú canvia?
7: Jo dic Brasil 2014.
2: No tinc ni idea, aniré aquí una mica a roda d'algú. 2018.
3: Jo també a roda.
1: 14, va.
8: Sí, jo també, perquè no en tinc ni idea.
5: També què? 14 o 18?
8: 18, 18. 18.
7: No, ja he dit 18.
5: Doncs 2014. Oh! 2014, com estan a Beira. Com estan a Beira?
4: No, no, és que em feu cas i aleshores jo us arrossego a una mort segura.
1: És impossible, això.
4: No us agafeu a mi perquè jo...
5: Una altra.
2: A veure, va.
5: Va. Ostres. Sting va actuar a la Super Bowl, el líder dels The Police, que van treure aquesta cançó, o va... Vaja, una cançó que va triomfar l'any de Mundial, Roxanne.
4: 82.
2: Sí, també era 82 a Espanya, va.
3: Sí, sí, sí.
7: Jo pujo a aquesta
1: 86. Cosa, sí. Jo dic 82, també.
8: 86.
5: Queda deserta. 78. Oh! 1978, aquesta cançó
8: de...
5: The Police.
1: Ni una.
5: Següent.
7: Jo que no en soc tan...
2: Lamentable, al meu nivell.
5: Ostres.
2: Ara, ara.
5: Això és Gloria Estefan. Ara, ara. Oye.
2: Oye, oye, oye, oye.
4: 98.
7: Sí, jo crec que sí. França 98, diria.
4: 94.
1: Jo també dic 94.
2: Va, el 4, jo també.
5: 98.
8: 98.
5: 98.
2: Vamos!
5: De Gloria Estefan. Següent.
4: Ja hauria de començar la segona part.
2: Sí, queden 10 segons, queden 10 segons per arribar al 17, eh?
5: Tu atura'm quan vulguis, eh? Jo en no, tinc, no, eh? Jo vaig fent, eh?
1: Sí, ens ho acabem fins demà.
5: Escolteu, la següent.
2: Què era això, Molló?
5: Això és Red Hot Chili Peppers, Dani California.
7: Ui,
5: va triomfar un any de Mundial.
7: Jo dic Corea i Japó 2002.
4: Mira, jo no ho he dit, però 2006, pare. No...
8: Tinc ni idea, tu.
4: No, Òscar,
5: direm 98.
3: 2008. 2008.
2: Toca, no hi ha Mundial.
5: 6, 10 a 2.
3: És que aquesta cançó, hòstia...
5: Puja-la, puja-la. És bona, eh?
1: Sí, tant.
4: 2002, segurament.
1: Jo dic 2002, també. Va.
5: No, 2006.
4: No, jo he dit 6 per jugar-me-la.
5: Perquè... Va, algú més?
7: 2002, 2002.
5: 2006.
3: 2006.
7: Oh!
5: 2006.
4: Va, va, va, més, més, més, més.
2: Una que vaig amb la Beira i la cago.
1: Ni una, tu, és
2: increïble,
4: això. Dolent. Hòstia, Estrits de Filadèlfia.
5: Uau. Bruce Springsteen. La cançó la donava nom a la pel·li d'Oscar Tom Hanks.
4: 98.
2: 94, 94.
4: Estic...
2: 94.
1: Jo dic 94. 94, també,
4: 94,
1: sí.
8: 94,
4: 94.
8: 98.
1: Jo 98, espera, canvio. 98, també.
3: Jo 98,
1: sí.
3: També.
1: Sí.
5: M'heu deixat... Falta algú?
7: Jo... no ho sé, jo diré 94.
5: 94.
4: Ah! Jo he vist... Jo he vist...
5: Bé, sap, bé.
2: Bé, una, una.
5: Bé, sap, bé. Següent.
2: Salvant l'honor.
7: Oh, Painted Black. Oh, no, aquesta és l'antiga, eh?
5: També van actuar les cans de la Super Bowl.
7: Ja, aquesta,
1: ni una.
4: 74.
7: Aquesta té molts anys, eh?
4: 74?
7: Sí. Jo dic Mèxic 70, fixa't.
4: 70, mira, eh?
7: Ara és igual...
1: Carai.
5: Algú puja o baixa?
2: Ni punyetera.
3: 70, jo diria que també.
2: 70, per dir alguna cosa.
1: 74, també. Vinga.
5: Ningú més?
1: Estic enfonsat a la misèria, ara mateix.
5: 1966.
3: Oh!
5: Mundial d'Anglaterra. Surt aquesta cançó
3: aquesta.
5: Del Rolling Stones. És la més antiga que sonarà avui, ja us ho aviso.
4: Molt, molt bé, avui ja el ridícul, eh, la secció.
3: Sí.
1: No, però del tot. Sí,
4: espectacular,
1: del tot.
4: Eh?
1: Mira, s'estan acomiadant, ja em sembla, eh?
4: Sí,
1: estan
4: sí.
1: Sí, sí, sí. Sí.
4: Ha acabat, no?
2: Ha acabat. Ho desmuntar i regar, eh? Exacte. Vinga, tranquils.
1: Han acabat l'espectacle, ara.
4: Però escolta... També s'ha de dir que ha començat
3: publicitat.
5: Sí, sí, però portem 20 minuts, eh?
1: 19 minuts.
5: Sí, 19. Sí, sí, sí, sí.
2: Te l'han enredat, ens l'han enredat.
5: Una més?
1: Sí.
5: Va.
1: I
5: tant.
7: Oh, molt bo.
8: Aquesta. De l'any 33.
3: Correcte. No, de fred.
5: Bill Collins, You Can't Hurry Love.
3: Del 36, no, home, no.
4: 86.
3: Hòstia, és que sí, és 82 o 86.
1: No, jo diré 82.
8: Jo diré 78.
5: 90.
2: 86.
1: Sí, 86 crec que no ha sortit.
3: 86. Vinga.
7: Jo dic 90, però... No gaire començut.
5: Falta algú? 82.
3: 82.
5: 1982. L'any de...
4: Rocamorazo.
3: Ja era hora.
5: Va, mira, que aquesta l'hem vist avui.
4: Home. Sí, Madonna.
5: Madonna Frozen.
1: I és que si no va amb Ronaldinho no et sé dir
3: no.
1: L'any.
4: 2002? 2002.
5: 2002, diu Broc.
2: 98.
4: És que estava dubtant 98-2002, però jo...
1: Quina és, a veure?
4: 2002, va.
5: Frozen.
1: Ah,
5: no. Aquesta van estudiar, van estrenar el videoclip a Telecinco, recordo, una exclusiva. Van muntar-se allà una pel·lícula amb el videoquet.
3: Sí, tens raó.
5: Sí, sí, sí.
1: I Madonna hi era,
5: Notícies i tal.
1: Madonna hi era.
3: Sí.
5: No.
3: No, a Telecinco no.
5: No, a Telecinco no. Estrenar el videoclip.
1: Pensava Madonna... que havien convidat fins i tot a Madonna per estrenar el videoclip.
2: Sembla que va ser Jesús Gil. Jesús Gil va estrenar-lo en el seu programa.
7: Estrenar exclusiva a Telecinco.
3: Pedro Piqueras.
7: La Superliga, el Chiringuito, el videoclip de Madonna a Telecinco.
2: Hi havia Madonna al jacuzzi. Amb Jesús Gil.
4: Fa 20 anys.
5: Ens hem quedat entre el 98 i el 2002. Algú vol afegir any?
7: Jo dic 98, va.
3: 2002.
1: Jo dic 98,
5: 98
1: també.
5: 98, va.
8: 2006.
1: Vinga.
5: 98.
7: Vinga, va.
5: Va,
4: va més.
8: Música ja més saps.
5: Just the way you are, Bruno Mars.
4: 2018.
7: Jo crec que això és...
1: I 14, dic.
7: Jo crec que això és 14.
1: 14.
7: Diria jo.
4: Jo sempre vaig avançat, eh? Has fixat, no? Sempre dic el Mundial...
1: Crec que ja l'he pillat.
4: El Mundial posterior.
1: He agafat la roda.
4: I ja has vist clar el joc, eh?
1: Ja tiro enrere.
3: Jo diria que és 2000...
2: Endavant 22, jo dic.
3: No, hòstia, doncs és que és abans de la deuta de 30 milions de dòlars per apostar als casinos de Las Vegas, que per ara té, per això ara té una residència a Las Vegas. 2012.
1: Uau.
4: No, no hi ha voler Mundial. No, 14 o 10.
3: 14, 14.
5: Bé. Sí, ningú no. Més? 10. 2010.
7: Oh!
5: 2010.
7: Oh!
5: 2010. Oh! Dues últimes, un clàssic.
3: Vamos.
5: Home. Aquesta la va cantar la redacció d'Esports de RAC1. Sí. La va perpetrar.
7: Sí.
2: 86.
4: 78.
7: Jo crec que 86, sí.
2: 78, com saperes?
3: 78, per haver-se matat també el 78, no?
4: 86, no?
3: We are the world, we are the hunter...
4: 86.
3: Sí, home.
5: I l'última.
7: Home. Coldplay.
2: Hauria de comptar a conèixer-les, no saber l'any.
5: A Sky Full of Stars.
7: Aquesta és...
4: 2014.
7: A veure, jo crec que 2014. Sí,
4: sí 2014.
7: Jo diria que sí.
1: 2010.
2: Sí, jo dic 10, també, va.
7: No,
2: va.
7: 10 no, 10 no.
1: Tranquil, eh? Que estem jugant, eh? Naveira, tranquil.
3: Estem
1: jugant. Naveira, estem jugant, eh? Estem jugant.
4: Quina sobrada.
1: Quin repel·lent.
3: Ei, i deixa el ganivet de la truita sobre la taula, eh? Cuidao, eh?
2: Ja no queda ensaladilla, eh? Si sones a la productora.
5: Sí, sí, sí. 2000...
7: Espera,
5: 2014.
7: Oh,
5: 2014. Oh, tenia raó, Naveira.
4: Si us fixeu, mentre estem jugant, el Solsona sí. va fent.
5: Sí. Aquí, preocupadíssim. Sí, sí.
1: 23 minuts portem, per cert.
5: Sí. Correcte. I quan d'aquí 4 anys fem o no aquest joc, si el féssim, aquesta segur que seria una cançó del 2026.
7: Home,
9: sí. Si te quieres divertir.
5: Vinga, vinga, Solsona.
3: Arranca-te. Vamos, ahí, Dani.
4: És l'única amb la que s'ha arrencat una mica.
3: Sí, sí, sí, s'ha arrencat, eh?
2: Banalla, la casita, en Solsona.
5: Clar.
7: Carai!
1: Els jugadors de la selecció espanyola dissecats al túnel de Barcelona.
3: Sí, sí.
1: Els argentins estan... no han sortit encara. Mira,
2: ara
1: surten.
2: Ara surten.
1: Mira, ens van dir mitja hora en un inici de tot plegat. Aquests últims dies ens han dit 17 minuts. Ara en portem 23.
5: Sí, sí.
1: Gairebé 24. Tot just tenim els jugadors al túnel de vestidors que no han saltat ni a la gespa.
5: Que no ens enganyen.
1: Per tant,
7: que no es diga la
1: jo crec que ens acostarem més a la mitja hora que no pas als 17
4: minuts
1: que ens
4: han dit. Baixaran de la mitja hora i diran, no, al final no està de mitja hora. És que 24. 25.
2: És la trampa de dir, no, és el que durava el show no el muntar, és desmuntar l'entrada i la sortida dels jugadors.
5: Sí, sí, ja està.
2: Els 30 estaven marcats i ja està, eren 30.
1: Deixeu-me que es parli d'autocol·lecció, tenen una estona amb cotxes que no te l'acabes, pots remenar i remenar fins a trobar el teu cotxe, tots revisats i garantits, un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió, compra un cotxe tranquil, compra autocol·lecció amb kautocol·lecció.com.
7: Per cert, deixa'm dir que és el quart lesionat, de jugador important lesionat contra Espanya. Es va lesionar en un moment des de 8 anys contra Portugal, Courtois a quarts amb Bèlgica, Salivà en França semifinals i ara Lisandro.
5: La vull flor, que... de Luis de la Fuente.
7: Déu-n'hi-do amb el currículum de lesionats.
4: És veritat, sempre hi ha lesionats. Sí.
5: Increïble.
1: Per cert, deixa'm dir que una de les coses que he vist durant el show d'aquesta mitja part és una, com dir-ho en català, una picada d'ull cap a Ted Lasso, cap a la sèrie de Ted Lasso, que em sembla que torna ara, que havien dit que no tornaria mai més i que ara torna aquest estiu. Per tant, una de les coses lògiques que podíem esperar d'aquest Mundial, perquè, clar, Mundial, futbol, Estats Units, Ted Lasso, i això sí, li han donat un paper residencial allà.
4: Fan de Ted Lasso?
1: Absolutament. Per mi, de les millors sèries que s'han fet.
4: No, estem d'acord.
1: Però vaja... Doncs aquí el teníem avui, el bo d'en Ted, a la banda, que ha aparegut 6 segons.
6: Hi ha un canvi, veig a Leandro Paredes sortint al terreny de joc, és a dir, que hi haurà canvi a l'Argentina.
1: A veure, per qui, doncs?
8: Ja se'n va. Nico, que està ofegat.
6: Ha sortit amb, vaja,
8: menja algú,
6: amb els seus guardaespatlles oficials, Leo Messi, amb qui acostuma a sortir sempre.
8: Òscar, menja algú.
4: No, deixa'm felicitar l'Òscar, perquè ha fet un tall perfecte.
7: No, sensacional,
4: veritat.
1: Que són molts anys, vull dir que...
4: De cirurgia.
3: Molts anys, Maragant Garibet, molts anys.
4: Sí, sí. No, però és la típica operació amb làser.
3: Perfecte, precisió quirúrgica.
7: Sí. Podria ser l'inventor del trivial, dels quesitos del trivial. Sí.
4: O un cirurgià de fimosi, no?
3: També.
8: Sí, home, sí.
7: Per favor.
8: Home, no.
4: És un tall precís.
8: És que si no, si no vas malament, eh?
6: Sí. Quan acabeu, aviseu.
8: Si no és precís, estem fotuts.
4: És un problema.
7: Serà tan llarg el descans que sí. Serà el primer partit del Mundial que tothom serà a lloc quan comenci la zona
6: VAR. Ara veiem la imatge de Leandro Paredes esperant per entrar al terreny de joc. Deia que ha sortit amb els seus guardaespatlles oficials, que són Paredes i Rodrigo de Paul. Aquests sempre van al costat de Leo Messi, avui no, perquè Paredes no era titular. Ara està acabant de parlar amb Walter Samuel, un altre històric.
7: El Muro,
6: Exjugador del Real Madrid.
7: Deia, encara és més Muro, ara.
2: Compte que li donen productes, Ha vingut un home amb una bossa del súper per donar-li algun producte a Paredes abans d'entrar.
4: Què era? La pastillita.
8: Escaloni ha entès que no havien fotut prous patades. Diu, posaré Paredes.
5: Una mica d'ensadella russa que ha sobrat i l'hem enviat cap allà.
4: És un xiclet, aquest de nicotina, no? Deu ser. Sí. No, sí, s'està prenent això últimament.
6: Nico González és qui deixa el terreny de joc i entra Leandro Paredes en el seu lloc.
4: Clar, ja està fos, no?
7: L'únic que era una mica ràpid i l'ha canviat,
5: I qui posarà l'esquerra per davant de...
8: Enzo.
5: A punt de fer el top, de quan...
8: A vegades s'ha posat a Enzo, a vegades,
7: Sí, o Enzo o McAllister.
6: Més de 27 minuts,
5: Sí, sí, 27.
1: 27 minuts.
5: 10 més. Ho vas entendre malament, Rocamora. No eren 17, eren 26.
4: Sí, la presa de pèl infantil és espectacular.
5: Sí.
1: Absolutament. Doncs ara sí, comença la segona part d'aquest partit entre Espanya i Argentina. Comença la segona part de la final del Mundial, d'on sortirà el campió, o la segona estrella d'Espanya, o la quarta de l'Argentina.
7: I McAllister a l'esquerra, és el que es col·loca allà.
6: Doncs a veure què és capaç de fer Argentina en aquesta segona part. De moment, a punt de perdre la pilota que li caurà a Lamin, però ha recuperat Argentina en una acció perillosa només començar aquesta segona part, Una badada important que ha estat a punt d'aprofitar Lamin Yamal. Pilota per Argentina, un altre regal per Oyarzabal, serà Baena... que arriba a la frontal i res.
7: El xut l'ha atrapat, però ha estat un xut innocent de Baena.
1: Però molt imprecis.
6: Dos regals, dues pèrdues. Sí. Que gairebé li haurien pogut costar perfectament un gol, l'Argentina.
5: És que un jugador està 27 minuts parat.
4: Sí. Clar, costa, després.
5: Vull dir, no sé, clar, veurem si els espanyols també els hi passa, o només són els argentins, però clar, vull dir, no hi estan acostumats, diguéssim.
1: Aquí has hagut de fer alguna cosa dins de vestidor, no?
7: Segur. Jo crec que han hagut de fer... A veure, moltes vegades, quan estan a punt de començar la segona part, doncs de vegades ja sobre les gespes fan exercicis d'activació amb els jugadors que disputaran la segona part, i jo crec que n'hauran fet segur a vestidors.
8: Han activat bé, sí. S'han fotut una truita de patates i...
4: I el concurs de cançons del Molló, també.
7: Sí. De fet, el que fa la passada horitzontal que dona lloc a la jugada de Baena és Paredes, que és el que acaba d'entrar.
1: Doncs ara hi va Argentina.
6: Jugant per banda esquerra, deixa una mica enrere, encara camp propi la selecció argentina, endarrereix encara més la pilota fins a el Dibu Martínez, que mira de jugar amb el Cuti Romero i mirant de treure la pilota jugada a la selecció argentina. Ara Paredes mirava de passar una pilota filtrada per Montiel, que arribarà, s'ha llançat a terra... Laporte ha acabat enviant la pilota a servei de banda, tot i que es queixava que...
5: Corner, no? Sí, ha xulat, però el rectificaran,
7: Sí.
5: Perquè l'última...
7: No, Laporte.
5: Pensava que ja està...
8: No, jo crec que la toca Montiel al final.
7: Crec que és Montiel amb la puntera.
8: Sí, amb la puntera.
7: Jo crec que és Laporte amb la puntera.
2: Laporte amb l'altra cama.
7: Sí, quan
8: amb la puntera.
4: Ja debat,
7: Jo crec que quan escombra és Laporte, I no canviarà,
5: No, perquè el Barça ho mira per tant ha d'haver estat Laporte.
6: Doncs corna des de la banda dreta de l'atac argentí, al 47 de partit, de manera amb 0, i va Leo Messi a servir aquest corna, i va Messi al primer pal, tornarà a ser corna, si no, a veure...
8: Fora.
6: Servei de porta.
10: Ha marcat 4 corners, sí, 4 accions que començaven en corna, 4 gols a l'Argentina, aquest Mundial, per tant... És, evidentment, una acció perillosa pel conjunt albiferès.
6: Scaloni no hi acaba d'estar d'acord, que no. Ho està... Vaja.
10: I una
6: dialogant, conversant i barallant-se amb el quart àrbitre.
4: Està menjant l'orella, eh?
10: Una de les poques vegades que Argentina ha pogut córrer amb espais i atacar l'esquena de Laporte, que al final Laporte, doncs, jo crec que l'estat de... O sigui, l'estat de forma futbolística és molt bo, però ja no té la velocitat que podia tenir abans. Però, tot i això, Laporte està en un moment tan bo que mira, ha fet una acció al límit i ha evitat que pogués acabar l'ocasió argentina, si bé, de fet, si bé després doncs, ha acabat traient el córner.
5: Veig una dada d'opte que em crida l'atenció. Cap jugador argentí ha tocat la pilota a l'àrea d'Espanya a la primera part. Això només havia passat en dues finals, l'Argentina-Alemanya del 1990, que és... Aquella... Que és...
10: Se la recorda com una de les pitjors. Sí.
4: De, va ser dura,
6: Guanya Alemanya.
5: I en l'última també...
10: França
5: no va tocar la pilota a l'àrea rival a la primera part. Contra Argentina.
10: Home, és que la primera part de l'anterior final és un bany impressionant d'Argentina.
6: És que els gols de França en la final de Qatar 2022 són Mbappé al 80, el 81 i el 118.
5: Sí.
6: Són els gols.
5: El hat-trick del meu país.
2: Estava pensant que Espanya no hagi de lamentar la primera part que ha fet, perquè jo crec que Espanya ha estat molt, molt contemplativa la primera part, amb aquesta Argentina, vull dir, molt, un poc ullal, i algun moment jo crec que Argentina s'activarà o que
4: cap al final,
2: no serà,
4: cap al final
2: no serà tan desastre com ha estat la primera part.
10: S'estaven preparant canvis a la
2: Semblava, sí.
10: Medina estava...
7: Un altre lesionat, llavors, no? Perquè, a veure...
10: Minut 4 de la segona part, sí, si no hi ha un lesionat...
11: Si no l'has fet abans, no?
10: És
11: no
10: estrany, sí.
6: Ara hi ha hagut una falta de Baena sobre De Paul, encara a camp argentí, i estarem pendents de veure quins moviments fa Scaloni. La falta la servirà des d'aquesta posició el Cuti Romero.
10: I si és Medina i ja ha entrat Otamendi per Lisandro, entenc que haurà de ser Tagliafico, el que tingui algun problema o el que estiguin pensant en substituir.
7: Però no l'estan canviant, és a dir, ara s'ha aturat el joc i no han fet el canvi.
6: És pilota per Julián al cercle central, el doble Tagliafico, zona de tres quarts de camp, banda esquerra de l'atac argentí, endarrereix la pilota a l'albiceleste, és pilota per Paredes, que mira de pausar una mica més el joc... La qüestió del Cuti Romero.
10: Per qüestió física em sorprendria, perquè ara Tagliafico acaba de fer un sprint important a la banda esquerra per anar per la pilota, o sigui, per un tema físic no és...
6: Ara ha rebut
10: un
6: cop de Baena.
4: Baena està repartint, eh? També.
6: Sí.
11: A tot i a dret, a més a més.
3: Bon recado, eh?
6: El genoll a la cuixa, eh?
4: No, però la veïna ja ho han dit, eh? És Baena.
6: Si algú pot fer el disbarat, és ell. A veure... 50 de partit de moment, amb aquest empat a 0 amb Argentina intentant crear joc, però és pilota per Espanya, i va Lamin.
10: Bona acció de Lamin Yamal, però al mig del camp, i la defensa de l'Argentina, que ja ha reculat, i això obliga el conjunt espanyol a començar des del darrere, encara en camp propi, arribant al 6 de la segona, Espanya 0, Argentina 0.
2: La final del Mundial.
6: Hi ha hagut una topada de Paredes amb Rodri, em sembla.
8: Bueno, ja t'ho he dit.
4: Paredes surt això, no?
10: Sí.
8: Ells et van avisant, però... et van tocant.
10: Jo crec que l'àrbitre diu que és accidental.
6: I ara s'enreden uns quants i veurem, a veure, Paredes es treu de sobre. A Olmo, ha tirat a terra a Olmo.
3: Groga.
6: Targeta per Paredes. Aquesta també, en una final del Mundial, guanyar-te una groga així,
10: sí.
6: Noi...
10: I jugant de mig centre i portant 6 minuts al camp.
6: Perquè jo crec que li estava perdonant l'acció
3: i
6: te l'has guanyat per empantar enmig de...
3: I principalment perquè Paredes té pues, la bateria justa per passar el dia.
6: A veure?
3: Sí.
6: Ai! O sigui... El va buscar Paredes, que li dona un cop i llavors té una lipotímia també Rodri, eh?
5: Clar, però no posa el colze, eh?
10: No, però Rodri mira i després cau, Estic d'acord que fingeix, però vaja.
6: I li va donar, que el cop hi és, però crec que després, quan ell el nota...
4: Però és absurd, aquest cop, vull dir.
10: No porta res la groga de Paredes, que s'ha guanyat de vols.
6: Li estava perdonant...
3: S'ha d'anar a buscar l'expulsió de Paredes.
8: Ja, sí. Scaloni ha dit, no fotem patades, trec a Paredes.
3: Jo ara trepitjaria a Paredes. Sí.
10: Ai,
4: està per play. Joc net.
3: Sí.
4: La FIFA, tio, orgullosa, eh? Els valors que...
3: No, home, però tu no pots tractar amb quinquis amb llibres de Baudelaire.
4: No.
3: Has de respondre amb el mateix llenguatge,
10: sí,
3: no?
10: Sí.
3: Només a provocar a Paredes fins que li tregui la vermella.
8: Ara estan agressius, eh?
3: Clar.
8: Argentina...
6: Ara és pilota per Rodrigo de Paul, que mira de treure la pilota davant la pressió de Cucurella, que apreta, no veu la sortida, la dona pel Dibu, que la penja, però recupera Rodri.
12: Amb Dani Olmo a l'eix de l'atac, però per darrere recupera l'Argentina, és McAllister jugant en zona defensiva.
6: L'Albiceleste, a veure si és capaç de treure la pilota, mirant de tenir una mica més de força en el seu joc de la que havia tingut en aquesta primera part.
11: Jo ara aquí faria una actuació musical, ara mateix.
6: Ara, sí. Una pantalleta petita?
11: Per acabar d'animar una mica, perquè veig que estan com que no han sortit del tot bé.
4: 10 minutets, no? 10 minutets.
11: Una cosa curta, 3-4 minuts, ja està.
12: Que facin penals, ja.
11: O anar a
12: penals, ja. Compro directament. Això, tanda de penals.
13: La persona més fan de les tandes de penals que puguis conèixer.
12: Home, a veure.
6: Però una actuació així, en un racó, continuant jugant. Vull dir que no molestin
11: gaire. Encara millor. Això estaria bé.
12: Ara mateix l'Argentina signa els penals. Convençudíssim, per tant.
11: Sí, escolta, i tant.
12: Però, a més, és que Paredes, o sigui, està l'àrbitre davant. Davant no, és que l'està tocant amb el nas. Sí. És espectacular.
13: No, de veritat que jo estic castorat.
6: Porta't 2 minuts al camp.
12: Sí.
6: Ha fet aquella passada que ha estat a punt de significar gol de Baena i ara aquesta groga que s'ha guanyat de manera realment ridícula. Mm. I ara el joc força trebat amb faltes constants entre els uns i els altres, a veure si algun dels dos equips pot imposar una mica al seu joc, perquè de moment de futbol poc en aquesta segona part.
11: La final del Mundial d'aquelles nits en què tot pot passar i n'hi ha que somien amb aixecar l'or, poc no de somiar-ho, ja ho ha aconseguit amb la medalla d'or en el certamen internacional World Cheese Awards, un mundial tan intens, es mereixia un sabor igual d'intens a formatge d'ovella añejo, poc destaca amb lleugeres notes picants, pura potència, qualitat. Compte la jugada.
12: Hi ha el zàbal, una paret, res.
11: Continua amb els picants, pura potència, qualitat i textura, que et farà perdre el cap. Poc ve de gust a totes hores. Poc el formatge, que ja sap el que és guanyar un or.
12: Poc. Igual és la millor falca de la història.
4: Sí, absolutament.
13: La més participativa, tota.
11: Com tens això dels World Cheese Awards, per cert?
6: Estem treballant-ho.
12: Era Còrdoba, no?
6: Avui que ha vingut la directora a la ràdio, que matí el karaoke li hem comentat.
4: Dani Aguilar, l'enviat era Dani Aguilar o qui era?
6: Espero que els puguem...
11: Està encara en estudi.
12: Depèn del bàsquet aquell cap de setmana.
6: Els hauríem de narrar com partits, no?
11: És que s'està treballant pel superesports, això.
4: Sí, sí.
11: Per la propera edició, que no sé quan és. Quin és, a l'octubre?
6: Ho vam mirar que era...
12: Sí, a setembre, no?
6: Que era Còrdoba, crec.
12: Sí, Còrdoba.
11: Això, és veritat.
4: El que passa que vam estar mirant i no hi havia res que coincidís amb...
11: No, ni el Girona, ni res de res.
6: No.
11: Que havia passat en l'agut, fins i tot, perquè pogués anar cap allà, aprofitant.
6: Sí, bon perfil, eh?
11: Sí, és un molt bon perfil.
6: Sí,
11: sí, verita. És molt important.
6: Potser no torna, eh? Sí. Potser en trobaria algun que diria aquest no està gaire bo.
11: No ho dubtis, a més a més. Va, quin minut? Som al minut.
12: Mira, pilota filtrada per Dani Olmo, entra a l'àrea, arriba a la línia de fons, posa la centrada, Cucurella, arriba per darrere la defensa argentina.
6: S'ha de marcar algú que no sigui Cucurella.
4: Montiel, era Montiel.
12: Montiel, doncs mira, aquí acaba de justificar la seva titularitat perquè per darrere ha estat clau per evitar que Cucurella marqués.
13: Que ve Covarsí i que ve Olmo, eh?
4: Si marca Cucurella, la portada demà de
13: Buf,
11: la turra. No la portada, no, la turra que duraria fins començar la lliga.
3: Canvien l'estanquera de Plaza Colón per el geto de... Home, ja t'ho dic jo. Vaya.
11: La paella i l'estrella, ja veuries tu.
13: O igual, canviant l'escut de la bandera d'Espanya per la cara de Cucurella. També seria una altra possibilitat.
11: Va, córner per Espanya, oi?
12: Sí. Arribant al 12 de la segona meitat. Per sort, és la segona meitat i no la primera.
6: Vincic ja ara està advertint el Cuti, que no...
11: Com cada cor.
6: No abraci la...
3: I el Cuti li està mirant i com volem dir, dame un cigarro i otro palo.
11: Perquè el Cuti porta 2 dies jugant a futbol només i no sap que no es pot fer.
12: La centrada del segon pal la podríem haver fet qualsevol d'aquesta taula directament a fora.
4: Cuti no s'acaba de creuar una duana amb un ganivet o per fer l'assado.
11: Un
12: a l'aeroport.
4: Un encenedor, no?
12: Sí,
4: un encenador.
12: Control de l'aeroport, sí.
11: Que Messi se n'enfotia.
12: Però un encenador de pati mig,
4: Un encenador d'aquests industrial.
11: De barbacoa, encenador de barbacoa.
6: Canvi d'Scaloni també entrarà Nahuel Molina. Per Montiel, precisament, que havia estat decisiu en aquesta acció amb Cucurella, i Molina, que se li va escapar, li va guanyar l'esquena a Gordon en el gol d'Anglaterra. No sé si li ha costat també la titularitat, però en tot cas, se'n va Montiel, entra Nahuel Molina, el segon canvi que fa Lionel Scaloni després del de Paredes.
10: No, li queda la finestra. Li queda una finestra només, clar.
14: Sí, Otamendi entra abans de descansar.
6: Otamendi per la lesió de Lisandro, correcte.
14: O sigui, queden dos jugadors amb una finestra.
4: De la Fuente fins al 75, recordeu que no
10: Ferran Torres. I mira que avui és un dia per fer canvis, també.
4: Sí,
10: perquè...
4: no?
1: Oi, els farà, però d'aquí 18 minuts.
4: Sí, perquè és per llei, eh? Hi ha una llei, ell ho té escrit.
2: Han d'estar tan malament els homes de banda a l'esquerra, perquè avui... Sí. No, i treu a Baena i fot un tio aquí que intenti desbordar.
4: Sí.
2: Nico ha d'estar tan fotut per jugar tan poquet i per no jugar-te-la perquè si ve una pròrroga...
10: I Víctor Muñoz
2: ja ni t'explico.
5: No, Víctor Muñoz ja no tindrà minuts.
2: Perquè veiem que l'Amin tampoc no encara com encararia si estigués bé, si tenia una altra opció a l'esquerra.
5: Sí, jo crec que aquesta grapa de Baena també li agrada, eh? Avui sí, contra Argentina, sí. També tinc la sensació que...
4: Ja li va bé, no?
5: Que li fa falta,
4: ja li va bé, sí.
6: Pèrdua de Lamine, intentava muntar alguna cosa a la selecció argentina, però no se n'han sortit, torna a ser pilota per la selecció espanyola.
14: Gairebé no surt de camp propi amb la pilota argentina,
6: eh? Ha costat molt.
10: No, el que passa és que, clar, a veure, això sona molt bàsic, no? Però és que Espanya no pot permetre que segueixi el 0-0. És que al final això és donar-li temps, sí, sí. No? I donar-li oxigen a Argentina, que no està fent absolutament cap mèrit per guanyar el partit. Espanya sí que els està fent i no està acabant de trobar el gol.
4: Però avui no és un dia per Gavi.
1: Mira, partit et juro així, que estava pensant en Gavi. Ara, tal com està el partit, fots aquí a Gavi i
4: corres el risc
1: no es torna a jugar res més.
4: Que facin fora al minut 10.
6: Sí. Compte Paredes. Compte...
10: No, ha fet, Paredes, crec que ha trepitjat el bessó o el turmell del rival.
6: L'actuació que està tenint des que ha entrat ara ja ha fumut una patada.
10: Una puntada, sí.
6: A una de les cames, a la cama de suport de Pedro Porro.
8: Això és mala idea. Això és mala idea.
10: Scaloni ja...
6: Però, Dani, com fas això al minut en el castell amb una groga, no?
8: Sí, però que és mala idea. És un jugador que va a donar-te la patada expressament. O sigui, està claríssim.
10: La demana Lamine.
4: Aquesta?
10: La vol Lamine.
4: Jo se la deixaria xutar a Lamine, aquesta. Ja sé que està lluny, però...
2: Compte que no el canvi, eh?
3: Lamentable la nata d'esprai aquesta que posen per llençar les
6: d'allò,
4: eh? A Paredes.
6: Ja,
10: no? Ostres, però
14: ficar-lo
10: i treure'l...
4: Ui!
10: Epa!
4: Què ha passat?
10: Se li
6: ha disparat.
3: L'ha apretat darrere.
10: Gairebé agradeix a Villarreal, eh?
3: Locals, no d'un partit de futbol.
4: És que ell està acostumat a utilitzar...
10: La festa de l'escuma, eh?
4: En un altre context.
3: Bailem 22, tot allò... Home, i tant. Sí, sí.
4: Home. Saps que... Aquells strippers que es posen escuma...
6: És això. La imatge ha sigut molt bona,
1: sí. Va, llença la falta o no?
10: A veure, no li demaneu pressa.
4: Que corri
1: sí,
4: ja.
1: Sí, que llenci la falta, va.
6: Anem a Fata, Roses, la festa de l'escuma.
10: Doncs el Divo que...
2: Qui viu a Valent?
10: Col·loca la tanca...
4: Mira
10: on hi ha l'esprai i on hi ha la tanca d'Argentina, per davant. I va a la mina el xut, directament a la tanca, el refús per Baena, posa la centrada, corna. Ah, no, mira, no. L'ha acabat salvant el jugador.
6: Era Julián, que havia tallat la centrada.
10: L'àrbitre ho té fàcil, ha marcat una línia amb l'esprai i la tanca està tota l'estona per davant. A veure...
4: Això no es compleix quasi mai, eh?
10: No, però això em fa ràbia. Mira, no, si els hi passa molts àrbitres.
6: Canvis de sempre. Barça, canvi del Barça.
4: Segur, de
10: Ferran i Pedri. Sí.
6: Baena...
10: Oyarzabal i...
6: Ostres, no, Fabián. Oyarzabal i Fabián.
1: És a dir, el
6: sí, sí,
1: els
6: però...
1: canvis,
6: sí,
1: no?
6: Sí,
1: lògics.
4: Sí, sí. Però, canvi
6: lògic. Però avui Ferran juga de nou, no juga a l'esquerra,
10: sí,
6: eh?
10: Sí, sí.
6: Treu el màxim golejador del Mundial. Sí. Jo treure Oyarzabal no... A mi m'ho sorprèn, eh?
2: Deu ser el tauró encara fotre el gol. És el màxim golejador amb una mica d'asterisc, eh?
6: Val.
8: Amb un gran asterisc.
4: Sí, m'ha agradat la subtilesa del pal. O sigui, és un pal, però molt, molt elegant, no?
6: A veure, sí.
2: Però no és una amenaça, allò de dir, ui, que juga Oyarzabal, compte.
4: No fa por, no?
6: No és un crac, no, estic d'acord.
2: Però això, jo crec que a nivell golejador, jo crec que és estil Ferran.
6: Sí.
4: Sí, no,
6: sí.
4: No,
6: jo estic d'acord.
5: Segurament.
4: No és Freddy Krueger, no?
6: No. Freddy Krueger.
8: Falta.
4: Sí, no, ja l'entens que fan por.
6: Sí, sí, sí. Sí.
1: Estic amb tu. Ja ho saps, estic amb tu sempre.
4: A mi Haaland em fa por. Sí, sí, sí. Jo, sí contra mi.
1: Tant.
6: Jo entre els dos, a mi m'agrada més Ferran.
1: Entre Oyarzabal i Ferran Torres.
10: Sí. Una falta que pica en curs a selecció espanyola. 2-1 amb Lamine. Intenta marxar del primer de Tagliafico. Cau a terra.
15: i no xiulen falta. Ui. Lamine està en un punt ja de desesperació, perquè no li estan sortint els driblings, i jo crec que aquesta sí que ha notat un mínim contacte, jo tampoc l'he xiulat.
6: Encara es veu l'espometa al terra. Sí, encara. La que li ha escapat a Vincic.
8: Això es falta, això es falta. Joder, el futbol és una cosa, i patades és una altra.
5: A mi també m'ha semblat falta aquesta. Sí.
4: Hi ha una mica d'agafar una mica, no?
15: Jo crec que el llistó de l'àrbitre sembla bastant... Vull dir que és una acció que pots no xiular falta pel llistó que ha situat, eh?
5: Sí. Solsona, estàs molt...
4: Sí, eh?
5: Estàs molt contundent avui, eh?
8: Sembla que si es falta, és que, clar... Si amb els bons que volen driblar li fan falta i no xiulen, sí, a mi sembla falta.
6: Deia això perquè ha anat per terra a tallar una pilota.
4: Sí, Paredes, era perillosa,
6: si toca un peu se'n va al carrer, eh?
4: Sí, sí.
6: Però vaja, juga a Espanya.
1: Com deuen estar els argentins de Hyatt?
6: Ojo! No?
1: I clar, i la pantalla gegant també, perquè fa una bona estona que no... Veure, clar, com que tenien problemes amb la connexió del fòrum, ara ho provarem, ara quan vingui la Clara ho provarem.
8: Targeta! Això és targeta!
15: Deixa continuar Pedri, fa l'acció individual, combina amb Olmo, cau a terra, xuta Olmo, el diu en dos temps, no pot evitar el corna. El xut era mala bava, ha botat just davant del Dibu, que ha enviat la pilota a corna.
5: Però ara aplica la llei de l'avantatge, jo crec que ara ho fa bé. Jo crec que ara ho ha fet bé.
6: Sí, perquè pel camí hi havia dues faltes, han reclamat dues faltes.
5: A punt de menjar-se-la.
6: N'hi ha de poc, eh?
4: Era una cagada històrica, eh?
5: Sí.
15: Doncs ara sí que una marxa més, eh? La selecció espanyola a punt d'arribar a la pausa d'hidratació, que li pot anar bé a la selecció argentina, a punt d'arribar al 20 de la segona. Amb Lamine, que picarà aquest corna, l'àrbitre el fa aturar.
5: No pot ser que s'estrigui cada vegada un minut a llançar el corner perquè has d'avisar els jugadors. Això no pot ser, s'ha d'acabar. Hosti, és que no pot ser.
1: S'està fent molt llarg, això, Molló.
5: No, és que el temps efectiu, després es miren el temps efectiu i és que em faran dir coses que no vull dir, però amb foteses, i això, ostres.
2: És molt enfadada, avui, eh?
15: Sí.
1: No, però... Que acabarem tu i jo igual.
15: La centrada de Lamin, la pentina un jugador argentí directament a corna.
6: Paredes, la pentinat, però la centrada, quina rosca li ha donat, eh?
15: Buscant el cap del tauró.
6: Era bona.
5: És que portem tot el Mundial així, no és d'avui, això.
4: Sí, sí, el típic avís de...
5: Cada córner, l'àrbitre xerrant amb els jugadors. No us sé què feu, noi! Xiula!
15: Baena, compta el Dibu, que falla la sortida. Refusarà la defensa argentina amb una puntada buscant a ningú, perquè no hi ha ningú. És que l'Argentina jo crec que no arribarà cap vegada a l'àrea rival. És que és impossible, jugant així és impossible.
6: Li anirà bé la pausa d'hidratació.
15: Però és que com a mínim necessita un jugador ràpid per enviar alguna pilotada, perquè és que no té jugadors ràpids al davant.
8: Sí, però és que el jugador ràpid has de treure a Julián.
15: Va.
8: Perquè no vas a treure a Messi.
4: No, home, no.
1: Perdona, deixeu-me anar un moment cap a la plataforma del fòrum. Plataforma Marina del Fòrum, oi que es diu així, exactament? Plataforma Marina del Fòrum.
4: Ara m'has enxampat, eh?
1: Sí. Janire, com estan els ànims per aquí? A veure, explica'ns.
16: Vale.
1: I tant.
16: He dit un parell d'ocasions i l'ambient s'ha... La gent s'ha animat una mica, però ambient bastant descafeinat, tot i les més de 30.000 persones que hi ha aquí... Una jantada espectacular, bé, la connexió prèvia ja us... De pantalla, han anat fent pampallugues fins al punt de diversos moments del partit.
1: És Marta i Trecetjo, ara, eh?
16: Gent...
1: Oi? Ah, no, és que ho hem de parar,
4: Encana?
1: Perquè...
4: Encanna?
1: Sí, sí.
2: Encanna? Encanna de fòrum?
4: No. Semblava un DJ tocant els botonets de...
2: Semblava el sonar, també. Sí, una sessió del sonar, una mica de robots.
1: Em sap greu, perquè tenim allà la Janire, que hem...
2: Devia res pitjor que quan estàs allà i veus que no...
1: Enviar gent als llocs, a veure, anem al Hyatt. A veure, un moment, abans de res, no ha passat res. Anem al Hyatt, a veure si tenim allà el Roger i ens funciona una miqueta millor la col·lecció i podem veure com estan els ànims entre l'afició argentina.
15: Compte el tauró, la rematada amb el cap centrada, atura el Dibu, bona acció de Lamine, una de les millors, arribant a la línia de fons, la centrada i la rematada del tauró.
6: Ha semblat la jugada de Corea i Japó, que li anul·len espai a la dalga d'Andur.
1: Era bona aquesta, doncs.
6: Aquesta que més surt la pilota, però no surt tota.
5: No.
6: I la rematada era boníssima.
5: I darrere Ferran i havia Cubarsí, també.
1: Et dic una cosa, crec que aquesta surt més que la de Corea, eh? Que no va sortir gent.
6: La centrada de Joaquín.
1: Sí. A veure, Roger Jofre, ets per aquí, oi?
17: Bona nit, Xavi, sí, soc per aquí. amb un ambient de luxe. O sigui, aquí se celebra i es canta cada ocasió, cada falta, cada aproximació, cada aturada del Dibu i tot. Perquè us feu una idea, o sigui, la narració de Televisió Espanyola que tenen posat aquí a les pantalles grans està al màxim, però no s'ha escoltat en cap moment del partit. En tota l'estona no s'ha escoltat res, no hem sentit res, perquè tenim tota l'estona la batucada ja amb els càntics que no paren de sonar.
1: Ah, clar, cada aproximació, però poques d'Argentina. La gent, igualment, sí, la veus no, tranquil·la, però...
17: No, tranquil·la, cantant i qualsevol cosa, o sigui, no, encara que no sigui aproximació, qualsevol falta, qualsevol aturada del Dibu la celebren, aquesta sang sud-americana. Per cert, tinc aquí una dona argentina, una aficionada. ¿De dónde vienes?
18: Aquí estoy vivo en Cataluña, pero soy de Argentina.
17: ¿Cómo estás viendo el partido y la final?
18: Complicado.
17: ¿Sí? ¿Hay nervios?
18: Muchísimo.
17: Muchísimos nervios, ¿no? ¿Crees que Argentina se va a conseguir llevarse esta final?
18: No lo podría decir porque España también está jugando muy bien. La verdad que los dos están jugando muy bien, pero España la verdad que muy bien.
17: Sería la cuarta estrella, el segundo mundial consecutivo. ¿Qué significaría para vosotros esto?
18: Para nosotros, que es un país que está sufriendo bastante, sería genial ganar.
17: ¿Y Leo Messi qué significa para los argentinos?
18: Y para nosotros es todo, un ídolo, como fue Maradona.
17: Pues muchas gracias. Ya veieu que aquí molts nervis estan vivint i no ho tenen clar, no ho tenen clar, perquè és veritat que Espanya defensivament és un segur de vida i només ha encaixat un gol en tot el Mundial.
1: Doncs ja tornem després. Ara que hi ha pausa, suposo que estan hidratant-se també allà al Hyatt.
5: I compte, per la resta. Xavi, perquè hem vist el Cuti Romero, que semblava sí. que tenia problemes. Veurem si pot continuar o no. Seria el segon central que cau. Lisandro ja ha hagut de ser substituït per Otamendi, però ara, just abans de la pausa d'hidratació, estava assegut a l'interior de l'àrea i veurem a veure què és el que té el Cuti.
1: Doncs problemes. Problemes per l'Argentina. Em diu encara la connexió ha millorat amb el fòrum.
19: Sí?
1: Sí.
5: Vinga.
1: Anem-hi o què?
19: Sí, va.
1: Mort. A veure, Janire, explica'ns.
20: A veure si ara no cau.
1: Ara bé. Explica'ns l'ambient que tens per aquí pel fòrum.
20: Doncs com et deia, ara que Espanya gaudeix d'ocasions, sembla que la gent s'ha animat una mica, com dèiem, aquestes més de 30.000 persones, tot i que et diré, el descans ha marxat força gent, no sé si per veure la segona meitat amb més seguretat a casa o algun bar, però aquí queda molta gent a tota aquesta esplanada. De fet, som aquí amb una parella que estan veient el partit. ¿De dónde sois?
21: De aquí, del barrio, somos del barrio del fòrum.
20: I habéis venido...
21: No somos pareja.
20: Ah, vale, no sois pareja, es la seva filla, bé. ¿Y a quién habéis venido a apoyar a España?
21: España.
20: ¿Cómo habéis visto el partido?
21: Somos de Perú, pero apoyamos a España.
20: Bueno, España, entonces, ¿por cuánto va a ganar, asumo?
21: Espero que gane con un gol suficiente, pero que gane.
20: ¿Quién va a hacer el gol, Lamine Yamal?
21: Yo prefiero que gane con el gol de Lamine.
20: Pues muchas gracias. Doncs ho sentiu, aquest pare i aquesta filla del Perú que creuen que guanyarà Espanya amb gol de Lamine Yamal.
1: Doncs perfecte, Xenire, gràcies. Uns i altres, argentins i aficionats de la selecció espanyola, veient el partit des de dos punts diferents, un a l'Hotel Hyatt, els altres...
19: Important el matís,
1: al fòrum.
19: Sí. El matís. Sí,
3: ja molt important, eh?
19: Important! No fos cas, cagú!
3: No t'hi aboni. Sí, ojo,
1: ja t'he vist, sí. Que m'interessava el tema.
5: Surto, no? Opta, diu que...
19: Treu aigua.
5: El descans ha durat 27 minuts i 24 segons... I el joc efectiu de la primera part ha estat de 29 minuts i 42 segons, que em sembla bastant elevat, eh?
19: Sí,
5: bastant elevat.
1: M'agradarà saber el de la segona, perquè...
5: Sí, el de segona fa la sensació que no tant.
1: Apunta moltes maneres, tot i que Espanya està, no sé si ara un punt millor del que estava, però és que l'Argentina avui està desapareguda.
5: Doble canvi a l'Argentina. Ha marxat el Cuti Romero, ha entrat Facundo Medina, se'n va Rodrigo de Paul i entra Giuliano Simeone.
19: Uf!
1: Que
19: és la guerra.
22: Diego Pablo és a la graderia amb la samarreta de l'Argentina, deu estar nerviós.
5: Ha hagut de fer el canvi per la lesió del Cuti, com deien Sape, i llavors ha hagut de fer ja també l'últim.
1: Per tant, els dos centrals s'han lesionat, eh?
5: Lisandro i el Cuti
1: a la final
5: hi ha hagut de posar...
14: La flor de la Fuente aposta, bueno, fa doble aposta.
1: Sí. Sí, jardí botànic, ja estem aproximant-nos ja. Sí. És que clar, abans ho deia Albert, eren 4, ara en són 5 ja, els jugadors lesionats dels rivals de la selecció espanyola en aquest Mundial.
14: T'ho imagines, Rocamora, que en una final de Champions es lesionen Cubarsí
1: i Gerard Martín, per exemple, que són els centrals que podien estar jugant de titular.
14: Drama.
11: Ve a buscar la màgia.
0: De Panini, oficial de cromos del Mundial 2026. Acaba el Mundial, però encara podeu acabar.
1: Sí, sí,
0: la
1: col·lecció
0: amb tots els cromos. A veure quin surt en aquest sobre. Mira, la selecció de Qatar.
1: Molt bé.
0: La selecció de Qatar. El Rashdan de Jordània. Mira, la part de dalt de la Copa del Món.
19: La part de dalt, aquest en falta.
0: La punteta, De Arrascaeta.
22: Home. Sí, d'Uruguai.
0: Oh! I Leo Messi, saps?
19: Màgia!
0: La màgia de París!
19: Com d'aquí,
14: Home!
1: Lionel, No arribes a vacances, t'has de controlar.
14: No. Home, però que estem parlant de màgia i li surt això? Tu penses que això no és un senyal?
1: Sí.
14: Home, per favor. I traieu la truita de sobre el...
0: De sobre el...
19: El santuari.
14: A veure, no desmunteu l'estudi, si pot ser.
0: I esteu fotent oli per sobre el pobre Gavi.
1: Per cert...
11: És una foto, sap,
0: Sí.
19: Es pot tornar a imprimir
1: aquestes coses. Minut 73 de partit.
22: Sí, de fet, està mirant dades, a partir del 75 és quan han arribat el 63% dels gols de l'Argentina.
1: Sí.
22: 12 de 19.
0: 12 de 19 a partir d'aquest
22: moment. El 63%, déu-n'hi-do.
19: Argentina està un gol, no? És a dir...
14: Però hauria d'atacar una mica.
22: Sí,
14: perquè, clar,
22: hauria d'atacar. Hauria d'atacar directament.
0: No, però sempre hi ha aquella frase de una la tindran.
19: Una la tindran.
22: Una la tindran segur. I bé, ha entrat Juliano per tenir aquest perfil ràpid que dèiem, per intentar llançar alguna desmarcada i tenir una mica de sortida. Ha entrat per De Paul, que De Paul sempre l'has demanat al peu.
0: I això juga a l'Argentina, que si aquesta una la té Messi, acabi dins.
1: Sí. Dani, quina lectura en fas, el que veus?
8: De la Fuente ha de fer algun canvi. No sé si... Jo, és que no sabem com està Nico. No sembla que estigui bé, perquè que no el fa jugar. No, molt
1: poc. L'aposta a l'extrem, vaja, no? Una aposta per l'extrem.
8: Sí, o poses a Ferran amb una banda, ara ja que l'has posat, el poses a una banda i poses... A Borja Iglesias.
19: Jorge, és que jo ja estava veient que anava aquí.
14: Sí.
19: Ja, jo ja he vist que anava
8: per aquí. Ja ho dic, sí. Però ho faria.
19: No, sí.
14: Ja està.
22: Mira, Nico.
1: Mira. Doncs aquí el tens.
22: Bé. I Miquel Merino no...
19: És veritat?
22: Mira, els dos.
14: Bé.
22: Home.
19: Em va estranyar a mi.
8: No farà
22: Olmo,
8: canvis fora. Estranys.
22: Olmo i Baena, no?
8: Sí, ostres. No farà canvis estranys. No.
11: Olmo més apagat avui,
1: Sí, avui no entra
11: de més a menys.
22: Però tot i això, diverses de les arribades perilloses d'Espanya porten la seva signatura.
0: I el xut aquell que li ha votat a...
14: Ah, sí, la segona part, també, és veritat.
22: Sí.
1: No, també ha estat dels escollits pels jugadors argentins a l'hora d'anar-lo a frenar.
22: És que precisament, com que Olmo és molt precís i juga molt al primer toc, és el gran candidat a endur-se un pal a les temps dels jugadors d'Argentina.
1: Sí, totalment. De fet, més que la mina ha rebut Dani Olmo avui.
22: Sí. Doncs atacant la selecció espanyola, últim quart d'hora de final, si no anem a la pròrroga, de moment 0-0, hi ha un cop
19: Merino, de Paredes. Només entra, només entra.
8: És que sap que no hi arriba.
0: Clar. Sí.
22: És una falta, ja està, no?
8: Targeta.
22: No, home, no.
19: I al carrer.
8: Que
19: diria el Damià.
1: Però sí que és cert que estan totes, és a dir, que potser aquesta no és... Però si en fa dues o tres més, al final li dirà, noi, ho sento molt, però és que em porta sis de seguides.
22: Doncs atacant la selecció espanyola amb Cubarsí per la pilota Merino. Però la recupera el conjunt espanyol, que clar, és que l'Argentina recupera a camp propi, lluny de l'àrea rival, és que és impossible que pugui...
0: Sense trepitjar l'àrea, que dèiem que no ho ha fet.
14: Jo diria que no ha tocat encara ningú l'àrea rival.
8: Quantes pilotes ha tocat Messi?
0: Sí, poquíssim.
22: No, molt poques. Saps que si no tenen la pilota...
0: En tocarà una només.
19: I ben, una falta, no?
0: I ben tocada,
22: Pedri a la frontal, el xut de Pedri amb l'esquerra directament a les mans del dit.
8: L'estaven empantant.
0: Sí, tant que l'estaven empantant.
22: Sí, per ara, o sigui, Espanya està tenint bones arribades a posició de xut, però els xuts no estan sent
6: amb una mà
22: tampoc gaire potents, eh? Ni per inquietar el Dibu, que el Dibu a sobre és que és molt gran, és molt llarg, o sigui, arriba fàcil als pals.
7: Lamine Yamal, Ferran, fa la paret amb Lamine, té dos jugadors a sobre, fa una autopassada, posa la centrada, era bona la intenció buscant a Ferran Torres... Sí. Però la treu la defensa de l'Argentí.
6: El retall elèctric aquest ha estat bé, eh?
9: Sí, és el primer que fa així tan brusc, diguéssim.
7: Mira, Cubarsí, el xut! La treu! El Dibu, Cubarsí, que ja va ser decisiu en el partit contra Bèlgica amb el seu xut, que la va treure...
6: I Merino...
7: Sí, va treure el porter i Merino va...

0: passa...
1: No, s'ha de repetir.
2: Molló.
3: Penal.
2: Les explicacions, Molló.
4: Passatés, eh?
2: Uf. Ara Facundo Medina.
0: Ja, però si la pilota estava en moviment...
3: Jo no he hecho nada.
1: Entenc que la pilota no estava en moviment.
0: No.
1: Això va passar un dia d'aquests.
0: Noruega-Anglaterra, de fet, que s'anul·la el gol.
1: Sí, exacte, que s'anul·la el gol de Noruega.
0: Sí. A veure, la centrada al segon pal era Cuarcí? O Merino? Cuarcí
1: que ha fet només un gol amb aquestes dues temporades i mitja amb el Barça. Sembla que està filtrejant amb un gol a la final del Mundial, eh?
0: Atlètic de Madrid a la Copa del Rei, no?
1: Sí.
4: Pam. Pel teu joc de cada dia, pel teu joc aventurer, pel teu joc que no para mai, per cadascuna de les teves pessetes, hi ha un Volvo XC40 per tu, Naveira, des de 31.900 euros. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
5: Ja ho veus, Broc? 12 minuts?
2: Sí.
4: Jo no vull dir res, perquè ara sabia treure pit.
5: No, però ho pots fer, vull dir que no passa res.
4: Podem esperar.
5: També et dic que falten 12 minuts.
4: Sí, per això. No tinc pressa a passar factures.
5: Ja t'entenc.
0: Però el que deien de la selecció argentina, també Espanya ha marcat gols els últims minuts, per tant, l'afegit pot ser també generós, vull dir que veurem.
4: Oi, a Espanya li interessa buscar el gol.
0: Ben bé li falten 20 minuts de partit, eh?
6: Em sona el fet que el percentatge de gols als últims minuts d'Argentina és encara més pronunciat a eliminatòries, eh? Crec que és com un 8-11, una cosa així, és un escàndol.
5: Quina bestiesa.
6: Sí.
1: Va, però és que no. És que ara ja no tenen ni la pilota. No és que la tinguin a camp propi. Vaja, la segona període, que encara la possessió deu ser més escandalosa favorable a l'equip de la Fuente.
5: Què li queda de canvis ara a Espanya?
0: Doncs
5: li queda una finestra.
0: Li queda un canvi.
5: Un canvi.
1: I una finestra, sí.
0: I...
4: Borja, no?
0: Sí. Home, és l'únic que falta, ja.
4: El 85, no? 86.
0: Seria un canvi random, no? Un jugador que debutés.
3: Sí, lluito contra l'adversitat, sempre.
1: Jo crec que se'n guardarà un per la pròrroga.
4: Que el problema de la Borja és que, no? A l'haver entrat Nico, difícil ara, també. Sí, que entri.
6: Molt bé, Pedri.
0: Sí, hauria de canviar la ment. Posa la centrada, no?, i posa Ferran a la banda i...
5: Un altre córner, doncs,
0: sí.
5: No?
0: Sí, Pedro Porro ha picat la centrada en Tagliafico, serà corna. I Sant Tornem-hi, un altre dels corners maratonians.
7: Sí.
0: Perquè entre que el jugador arriba a la pilota, s'acaben de barallar.
4: No busquis.
6: Sense haver fet genialitats encara, però Pedri, cada cop que està tocant la pilota, ho està fent molt bé, eh?
4: Seria molt de la
6: Fuente
4: que marqués Pedri, eh?
6: Ah, doncs... qui sap...
1: Oye, seria un equivalent també d'Iniesta, no? El migcampista del Barça, poc gol...
0: Mira, Nico Williams fa, posa la centrada, rematada amb el cap a les mans del Dibu.
6: A la porta.
5: És que està atacant constantment a Espanya, i aquesta vegada amb bones idees, fins i tot.
0: Compte, la pilota llarga és Juliano Simeone. Mira, és que, mare de Déu, Juliano, també sé que a Cucurella li agrada caure ràpid, però Juliano...
2: La tàctica està bé d'Argentina, que és agafar la pilota, una pilota...
0: És que és aquesta.
2: Li crida l'atenció.
6: Home.
7: Molt bé, Cucurella, esperant-lo.
3: Això és tarja.
7: Clar.
3: És que clar.
1: Es pot treure, però...
2: El seu pare ha dit, bien, Juliano.
3: Sí.
2: Era eso.
5: Eso es mi chico.
0: També et dic que Cucurella és d'aquells jugadors que ja li agrada. I com a jugador del Madrid...
2: Com a jugador del Madrid.
0: Però de la seva carrera.
1: Sí, de la seva dilatada carrera amb el Madrid.
4: Fins fa un mes no ho hagués fet mai això.
0: Però com a jugador del Chelsea... Com a jugador...
4: Quan el fitxa li envien un manual
5: de
4: tot el que ha de fer.
5: Has d'anar prenent això, vols dir.
7: Exacte. Mourinho li ha enviat unes diapositives, perquè vagi prenent nota.
2: Hosti, diapositives.
4: Mourinho amb diapositives.
5: En un pendrive. Calistènia militar.
2: Bueno, recordo quan el Barça el va...
4: Ha vist aquest anunci a Instagram cada dia. I penso, per què en doneu això? O sigui, no penso fer mai.
5: Una mica això, les fotos de...
4: Sí.
2: Que el Barça, quan el va intentar fitxar el 2007, els va presentar un PowerPoint, també, de quin era allò.
4: Sí.
2: Quin era el seu projecte.
7: Pa! Res.
5: No, però és que Argentina no...
0: Targeta, mira.
5: Aquest tipus d'idees...
0: Increïble.
2: Targeta per parlar, per protestar.
0: És increïble.
2: Per Enzo.
0: Sí, però...
6: I després aplaudés, eh?
0: Sí, és que no.
6: Que si fos un àrbitre de la Lliga Espanyola, igual el fotia molt, eh? Per segona groga, la mateixa acció, eh?
2: Mira, perdona, en Camavinga va fer això, eh? Aquest àrbitre, en Camavinga, per...
0: Minut 82, vull dir, què tenen al cap els jugadors argentins?
5: Bueno. No ho sé. Jo tendeixo a no recordar les finals, és a dir, no recordo si va ser un gran partit o no, però, Naveira, que sé que no et passa a tu, és de les pitjors finals, aquesta, o no?
7: Ara.
6: Home, és clarament pitjor que l'última, sense cap mena de dubte, i el 2018 no recordo tampoc que fos una meravella, però almenys hi va haver

0: 6 gols, no? Em va fer 4 a França, em va fer 2 a Croàcia. La 14 la recordo tancadeta també, entre sí, Argentina i Alemanya. Sí. Bé, hi ha hagut una mica tot.
1: Itàlia 90, no?
0: Que Itàlia 90, hi ha bastant consens de que segurament aquesta és la pitjor.
1: Com molt gravada a la memòria, com un partit horrible.
2: El d'Itàlia 90.
0: Sí, sí, igual que passa amb la Champions amb la final Milan-Juventus, sí, el 2003, sí, que aquella també sí, se la recorda. Bé, i Liverpool-Tottenham del 2019 també va ser horrible.
1: Déu-n'hi-do,
0: sí. O sigui, per arrencar-se els ulls, certament, aquella final. sí que, bé, n'hi ha tot.
3: Ai, la passada ara... Uf. De l'Argentina, una passada horitzontal que hauria pogut tallar la selecció espanyola. Li està costant horrors a la selecció argentina treure la pilota, eh?
2: És que poca broma, Messi a la segona part.
0: No,
2: quantes
0: no,
2: pilotes
0: no, no,
2: de
0: no,
1: tocar?
0: No, no,
1: no.
3: Una
1: no,
3: o cap?
1: No,
2: és que pot ser cap, eh?
3: Sí, sí, no, no és possible que cap. No, mira, això... està totalment tancada l'Argentina.
4: Hi havia una data que la primera meitat, el primer quart d'hora, només havia tocat una pilota, sí, que era la del servei de mitja al camp.
0: No la xiula, eh?
3: Nahuel Molina. No la xiula. No.
4: Mira, Messi.
5: 22 tocs i aquests dos, 24.
3: Doncs a veure, hi va Messi mirant de creu a camp, envia una pilota llarga per Nahuel Molina, massa llarga, la port per Unai Simón.
0: Que, entre que Argentina recupera molt lluny de porteria i que Espanya sense pilota està espectacular, perquè realment és que no estan, no estan cometent cap errada.
6: A l'àrbitre on el van trobar, dius?
3: Amb
7: un local, bueno,
3: pues... hi havia una pinyata, caramels,
7: molt de llum led. Ojo, eh?
4: Ui, el seu amic, sí, eh?
0: Sí. La presidenta de Mèxic, també.
2: No deu entendre res, aquest home, clar.
1: Clar, Trump no sap que és un empat.
0: Que
1: no, un empat,
0: no.
3: Deu dir, ara mitja hora més.
1: Clar,
0: és un terme que no...
2: Ja l'altre dia ho va dir, ho
4: va preparant per baixar.
2: Res, de futbol no en tenia gens.
4: Per entregar el títol, eh? Ferran posa la centrada directament, toca les cames d'un defensa.
7: El títol el dona Trump,
4: sí,
7: no?
4: Sí.
0: El que passa és que moltes, de vegades els polítics, una mica per anar una mica de propers, es fan com els tontos, però Trump, o sigui, ha jugat a futbol i ha, fins i tot va participar fa molts anys, als 90, en un sorteig de la Copa de la Lliga Anglesa, que van viatjar a la Trump Tower a Nova York per portar-li el bombo i les boles perquè tragués les boles del sorteig. O sigui, que, diguem que Trump no és que en aquest Mundial hagi sentit a parlar del futbol per primer cop, precisament. O sigui, crec que hi ha gent que igual té encara menys contacte, no, que ell, a Estats Units.
2: Però llavors, què ho dius? Per acostar-te al teu votant, que no entén res? És que no entenc per què fa...
0: De vegades, els polítics fan això per semblar més propers.
1: Li ha fotut un pal a Trump?
7: Sí, sí.
1: Perquè sí.
2: És que no entenc, de veritat. Quan queda, Albert? 5 minuts, eh?
4: 4 més l'afegit i van passant els minuts.
5: És el minut Merino, eh?
1: Sí.
5: Compte, eh? A partir del 85.
6: I quan acaba el partit fins a la pròrroga, que hi ha mitja horeta, també.
0: Sí, allò del reixó.
4: A veure, Nico Williams fa el dribbling cap a dins, a la talla de Nahuel Molina, però clar, és que no. És que no li dura gens. A l'Argentina la Messi pressiona, però molt sol.
0: Ara quan s'acabi els 90, entren Alaska i Mario, per manejar, no. Com si fos un sorteig de la Federació Espanyola.
7: Correcte.
1: Qui li has anat a dir a l'Òscar, Alaska i Mario.
3: Hòstia, ara estem veient la gràfica, això, de moments del partit.
4: I tant us agrada.
0: Les muntanyetes,
3: és, tota la serra és vermella.
7: Sembla la gràfica d'algú.
4: També s'ha de dir que ahir, a la primera part del tercer i quart lloc, que gairebé eren les muntanyes de França, i era un 4-0, a favor d'Anglaterra.
0: I realment, et diria, generoses les muntanyes amb Argentina, eh?
7: Sí.
0: O sigui, no donen ni per píxel, el que ha fet Argentina en aquest partit.
3: Ara, el tema és que si Espanya no ho aprofita...
0: Tal qual.
1: Total.
0: És que això... O sigui,
4: pilota per Ferran Torres, el xut...
0: Fora. No, el pitjor per Espanya és el resultat.
3: És que ni caurà una, un corna, una falta, sí, o alguna cosa, i nyaca, eh?
2: Bona melena, de Ferran.
7: Sí, quin pedazo, eh? Sí. Molt bon pedazo, eh?
3: Aquesta calor que fa...
7: Sí.
4: Quant d'afegit, Molló?
1: Espera. A veure, va. Ara te la jugues, Molló? Ara és important, eh?
4: Home, és l'últim partit.
1: Sí, home.
5: L'últim abans de vacances, imagina't.
1: No sents la pressió, veritat?
4: Molta vacança, veig, aquí, no? Moltes vacances, aquí, a aquesta taula.
2: Queda algú a RAC1 a aquesta setmana? O...
4: Ja. No, Rocamora, jo... Soc un soldat, jo em quedo.
2: No, home, no, perquè noi, si no...
3: Queda 4 dies,
4: eh? Sí, Rocamora, tampoc creguis que...
2: Bueno, potser 8 o 10 ja, eh? Vull dir que... Encara me'n queden 8 o 10, mi.
4: Pedri... Mira, arrenca Pedri des de camp propi. Continua Pedri, conducció llarga, acaba combinant amb Lamine Yamal. Ui, la passada arriscada directament cap a la port.
5: Direm 7.
1: 7.
2: 7 minuts.
4: Doncs...
2: No, és que tampoc...
4: Un parell de minuts i arribem al 90.
5: No, hi ha hagut aquella tangana...
2: Sí, els canvis i la
5: pausa.
2: I ja està, no? No hi ha hagut ni bar ni històries.
5: Potser encara m'hauré passat un minut i tot. Però,
1: pots canviar, eh?
5: No. És com tu amb la cançó, però...
1: La teva última paraula, no? És, quan els concursos,
5: set, no? Sí. No, perquè si no diran, no, clar, si vas dient números... No, no, ja, set.
4: Bé. Rodri...
3: La clavarà segur.
4: Pilota cap a Nico Williams.
6: Per la pròrroga... Argentina hauria de canviar a Messi i posar Borja.
4: Sí, ah, Dani, canviar a Messi i posar Borja, eh?
3: Lautaro, o sigui, no?
4: És que no he posat atenció al que ha dit, eh?
3: Us farem aquest regal, Dani, us farem aquest regal. Sí, home. Sí, home.
7: Abans entreguen les Malvines que canvia a Messi, ja t'ho dic.
4: Lamine Yamal, bona acció cap a Rodri, canvi d'orientació amb Nico Williams... que li fan un 2-1. No, ho ha intentat 3 vegades i cap ha pogut aconseguir el dribbling.
2: També són els minuts Luis de la Fuente. És a dir, més camerino, és sí. Aquell minut en què...
1: Jo ho he dit, és de la Fuente. 85 sí. De 85 sí. Al 95 és de la Fuente.
3: També et dic que si Scaloni diu fa el canvi aquest, i diu no.
7: Ja està.
6: És que no. Però si vol tenir algun tipus de possibilitat, ha de posar un jugador d'un altre estil.
3: Ja veuràs, sí, però... ja veuràs que després, Dani...
4: Abans farà un Lautaro, Julián.
3: Sí, home, i tant.
4: Compte el xut! Fora!
3: S'ha precipitat aquí.
4: Tenia espai i temps per fer alguna cosa millor. Sí. Però arriba un moment que en aquests minuts finals el jugador pot pensar, no? Dir, i si faig jo el gol, què? És que em canvia la carrera.
3: Sí, però...
4: Sí.
3: Bé, ja és un pilotador, Rodri, que tampoc és un jugador amb un ego molt...
6: Tu creus que ho pep?
4: No, pregunto. No sé. Jo crec que hi ha jugadors que ho pensen. No tots, però que hi ha jugadors que ho pensen.
6: No, el que pots pensar és que si hi ha una tanda de penals i fallo, llavors sortiré el diari.
2: Sí. Tanda de penals d'una final del Mundial ha de ser mort.
3: Digue-li a Baggio.
2: Sí, exacte.
3: Estrella absoluta d'això i pam.
4: L'Argentina ja ha fet el xec de guanyar un Mundial als penals, per tant...
3: I nosaltres, que ni ens va ni ens ve, i tens la imatge gravada de que va fallar en aquest Mundial Baggio. Mira, Xavi.
1: Ahí està.
7: Ramos. Navas, vamos. Home, i sí, Casillas, eh?
1: Casillas està buscant alguna cosa, eh?
4: A l'Instagram, segurament.
7: Que no se'ns oblidi
3: el...
4: A veure, Molló, vinga, va.
7: El llapis més afilat de l'estoig.
4: Quatre!
2: És a dir, la pausa d'hidratació.
5: S'ha deixat els canvis.
3: Que n'hi ha hagut a la pausa, no?
7: Sí,
4: els argentins han sigut a la pausa, sí. Bé, però hi ha hagut alguna finestra, eh?
2: Dues finestres hi ha hagut, no? Tres. Sí. Perquè hi ha hagut la lesió.
3: Dues d'Espanya, no?
5: Tenen pressa, ara.
3: Sí, això és perquè se'ls ha allargat.
2: Entram ha dit, ja, que tinc feina.
1: Ara retalla 3 minuts.
4: No, perquè...
1: Ja no són 27, són 24, no?
5: Clar. I a la Tangana aquella de Paredes, em estacarem un minut allà, donant-li voltes.
2: David, Òscar, hi som, ho veieu, no?
7: Jo ja ho he dit, no ho vull repetir.
2: No,
7: ho vull repetir, però jo ja ho he dit.
1: Què hem dit només quan s'ha?
7: Sí.
2: És que és tal qual.
1: Aquí hi ha molt jijijaja, aquestes històries, i després...
2: Ara ho has dit.
1: Som on som.
2: I venen els del fons de l'autocar.
3: Epa, que ha rebut ara!
1: Un gol!
3: Ui!
4: Ahí la falta, ahí la falta.
3: Messi, Paredes, que va assenyalar el jugador Messi, que ha quedat estès a terra amb les mans a la cara. No he vist qui el colpejava a la port.
4: Però Paredes, com ha protestat a l'àrbitre? Que tens groga?
3: Sí.
4: Fill meu?
2: Però qui li xuta a l'àrbitre?
3: Sí. Anava Messi.
4: La pilotada de l'àrbitre... No sé,
3: sí. Messi anava en cursa.
4: És Simeone, no? És Juliano.
3: S'ha quedat frenat fins que Messi ha topat amb ell.
2: I després hi ha una pilotada d'un jugador de l'Argentina que li fot a l'àrbitre.
4: De Juliano.
2: De Juliano, és, eh?
3: Aquest és de regal.
6: Vigila, que ara tenen l'opció, eh?
5: Poden tocar la pilota a l'àrea d'Espanya.
1: Compte, eh?
3: Mira, la gent ara excitada perquè veu la possibilitat que trepitgi per primer cop l'Argentina.
6: Quines ratlles la sang.
3: L'àrea de la selecció espanyola. Messi col·locant la pilota. Veurem si és ell qui xuta la falta... Ens acostem als 2 minuts de l'afegit, en quedaran 2 més, la serveix en curt. Messi cap a la banda dreta per Simeone, aquest amb Messi un altre cop. Pilota una mica més centrada, la recupera Messi al balcó, demana falta, no. Recupera la selecció argentina, un altre cop la pilota a la frontal de l'àrea. Julián per Juliano, la centrada, res.
4: Entra pitjat àrea.
2: La única que han tingut en tota la segona part...
4: Compte! Compte! Nico Williams compta que arriba a l'àrea rival. És un 3-3, el xut, Dibu.
6: Molt centrat.
5: La mina estava sola al segon pal.
4: Però ha arriscat, una acció que arrisca. Pilota dividida. Enzo se'n va al carrer.
3: Sí, al carrer.
4: Què fa, Enzo? Primera per protestar,
3: recordeu.
4: Què fa, Enzo?
2: Crec que és directe, eh? La,
4: què fa,
2: la,
4: Enzo?
0: No, no, no, no, no? Volíem ser a la segona.
2: És la segona. Sí,
3: es pot revisar, però... Revisable però, igualment. Però
4: sí, sí, sí, sí.
7: Diu que no.
3: Sobre Cubarsí. O sigui, ha fet volar, literalment, ha fet volar Cubarsí. Sí, sí. El li està però... dient, t'ho diran per l'auricular.
7: Però on va?
3: Sí. Però m'hem assaltat.
4: Li, li diran que era vermella directa, jo crec.
3: Mare santa, però què fa?
0: Mira, mira, mira. És que no arriba de cap manera.
3: Apa. Sí.
0: És groga. Sí, sí, sí. És groga, és segona groga expulsió.
3: Li toca el peu, no?
0: Sí, sí, sí. Sí,
2: sí,
0: i tant, i tant.
2: Sí, sí.
0: Bé,
2: sí, sí.
5: No hi ha res a protestar.
0: Però és que, a més, ja, ja li veus a la cara. O sigui, ell, sí, quan corre, sí, que no arriba de cap manera. Sí, sí, ell, sí, ell, ell té clar que anirà, en català correcte, al bulto. Sí. I que deixarà el cop.
1: És la cara que tenim quan anem a la nevera.
0: Sí,
7: sí. Els que som de barri, abans d'arrencar, ja saps el que farà. És que ja se li veu.
2: Poques,
3: ara se l'estan menjant.
2: Poques llums,
3: eh? Sí, se l'estan, sí,
2: sí, perquè la primera és per protestar, recordem, eh?
3: Sí. Messi demana... menjant tots els jugadors que vagi a veure-la.
2: Messi però... demana una falta d'abans, però això, que jo sàpiga, en una groga no es pot revisar. Vull dir, si es, només es mira, sí, si és groga o no és groga, i ja és tu.
3: Paredes, Messi, tots envoltant a Slavko, Vincic...
2: Company amb
3: Cucurella d'aquí. Cucurella que els engega dida.
4: D'Enzo, dient-li, vinga, va, vés-te'n cap als vestidors.
3: Vincic parlant ara amb Leo Messi, li està donant algunes indicacions i explicacions l'àrbitre del partit, jo crec que no se'n sortirà.
1: A Enzo li ha dit out, eh? Com...
3: Sí, sí,
1: marxa,
3: sí,
1: ja, no, perquè... Que...
3: Doncs aquí pot haver-hi un punt d'inflexió a la final, eh? Perquè
4: sí, sí. La pròrroga, si ja Argentina no ha fet
3: ja
4: res,
3: ja estallava
4: un exercici de resistència ja numantina.
3: Ara, si guanya Argentina amb 10 i tal i com sí, està el panorama, això serà...
1: El relat
0: no, o sigui, el pitjor que li pot passar a Espanya és arribar als penals. Perquè allà sí, ja és on s'iguala tot.
3: Sí, sí. Sí,
0: o sigui, o guanya la pròrroga, o ara en el que queda descompte, o Argentina es pot créixer molt als penals.
3: Enzo se'n va del terreny de joc.
2: Compte a Cubarsí, eh?
3: Cucurella parlant amb Messi.
2: I la caiguda, és que és molt lletja, la caiguda de Cubarsí.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Mira, s'està queixant.
4: S'ha tapat la boca. Messi, és que s'ha tapat la boca amb Cucurella.
3: De que Cucurella...
4: Cucurella s'ha tapat la boca.
3: Li ha dit alguna cosa, doncs... Compte.
4: No, però s'ha tapat la boca...
3: Per això.
4: Que a l'inici de la conversa amb Messi. Que jo crec que està tapar-se d'aquella manera, eh? Però sí, és el que demana la Messi.
3: Re, la cosa queda en un no-re, Enzo expulsat, sí, al carrer, bé, Argentina, no? Amb 10, sí, i queden 2 minuts ara de sobre, sí, els 7 que teòricament s'havien d'afegir.
2: Sí. I la final del 2010, Països Baixos també acaba amb 10, no?
0: Sí.
2: Expulsen De Jong, no? Per aquella punta de Xavi Alonso.
0: No, no l'expulsen, no hi ha ni groga.
1: No l'expulsen.
3: Ni el De Jong sobre Xavi Alonso, que li planta...
0: No, és que penso.
3: Li planta la...
2: Ah, doncs potser no hi ha expulsió.
6: Acabaran amb 9.
1: Paredes, no?
6: I tant.
4: Ara Borja, no? O Solsona?
6: Jo faria entrar Borja.
0: Ara sí que sí.
6: Trauria a Unai Simó i posaria Borja.
2: Si surt Borja i fa el gol de la final, Solsona...
4: Es pinta les ungles, Solsona.
2: Sí, es pinta... Sí, sí, sí, sí.
6: Espera.
2: Anava a convidar-lo a sopar, eh?
3: Fixeu-vos que ara el partit s'acabarà quan hagin passat 7 minuts de l'afegit, com havia dit.
0: Home,
4: exacte.
0: Ui! Quina entrada sobre Ferran Torres.
1: Per favor, Paredes.
0: Però és Paredes.
4: És Paredes.
0: O sigui,
4: però ha tret... És una groga com una casa. És una groga com una casa.
3: O sigui, si no és groga, és igual, però una falta innecessària.
0: No l'ha expulsat perquè acaba d'expulsar un altre.
3: Mira.
2: Si treu groga no passa res. Que passa és que...
4: N'ha acabat de treure.
2: La fa sabent que n'acaba d'expulsar un jugador i no l'hi treure.
0: No tant, però...
4: Sí, no?
3: Li pica el peu.
0: Sí. Jo crec que no passa res. Jo crec.
2: Sobretot per la intenció. Fixa't on està la pilota, sí, quan dona la puntada.
0: És que jo crec que és
4: l'últim segon del partit d'aquesta falta.
2: Perillosíssima.
0: Sí, sí, sí. És que jo crec que és la falta i s'acaba.
2: Lamin, no?
0: Per tant...
6: Sí, i tant que s'acaba. 1-0 cap a casa.
3: Pedro Porro, no? Està col·locant-la?
0: Porro o Lamin? Per cert, simplement per apuntar-ho, a la final del 2010 va ser 11-11, eh? No hi va haver expulsió de Països Baixos. Sí, jo pensava...
2: Com que...
0: Sí. Ara, perdó. Eitinga va ser expulsat al 109. Sí,
3: al 109.
0: Ara, sí, sí. 16 anys després, eh?
3: Ara ha arribat el disdú.
1: L'acaben d'expulsar.
3: Ha arribat la informació del disdú.
1: 3 milions de carpetes,
4: aleshores parlen Lamin i Porro, última acció del partit.
0: 16 anys i 8 dies després, eh?
6: Entre els 3 pals.
0: L'ha expulsat.
4: Aquí hi ha la pilota d'or, eh?
0: Sí.
3: Hi ha la pilota d'or de Lamin, eh?
1: Totalment. Sí.
2: A veure aquesta falta, doncs.
3: Porro ho està intentant amb totes les seves forces, eh?
1: Aquesta se l'has de deixar a Lamin.
2: Sí, jo estic d'acord.
3: És el moment.
6: 3 pals. Entre els 3 pals. En portaria.
4: Hi va Lamin o hi va Porro? Som al 97. Tanca, jo la veig bastant a prop.
5: Torna a posar esprai perquè l'esborren amb els peus, el van esborrant.
4: Sí, es van avançant i tornarà a marcar.
0: No, això no són 9 metres, però...
4: No.
2: Aquí està la pròrroga, eh?
4: Sí. A veure.
2: En aquesta jugada
5: la
2: està.
5: La flor de Lluís,
1: i tant,
5: eh?
1: I tant que està aquí la
4: pròrroga. A veure qui xuta. No, però és que ara... Hòstia, una hora, per xutar-se la falta.
0: És la típica cosa...
6: Déjamela.
4: Sí, va la Tura, Dibu, corna, que veurem si es xuta o no es xuta.
6: Però tirar per la banda del porter.
4: Sí.
5: La novena aturada del Dibu ja, eh? Està sent l'heroi d'Argentina.
4: Sí. Es pica en curt, la pilota de Nico Williams posa la centrada, la treu la defensa i aquí xiularà, xiula Vincic. Tindrem pròrroga sense gols. Espanya 0, Argentina 0. Argentina jugant amb 10 futbolistes.
2: Doncs, efectivament, era llarg i ho serà una mica més. Aquest partit entre Espanya i l'Argentina, aquesta final del Mundial, donada a sortir el campió d'aquest Mundial dels Estats Units. Espanya és qui s'ho ha merescut més, perquè és qui, bàsicament, ha buscat el gol. Argentina, de moment, res de res, exceptuant aquella acció de fa cosa de 5-6 minuts, que és l'única vegada que li hem vist trepitjar l'àrea a la selecció de Leo Messi i companyia. Doncs la resta és a tancar-se, i ara encara amb més raó. Recordem, Argentina jugant amb 10 jugadors després de l'expulsió d'Enzo, per tant veurem què passa en aquesta pròrroga. Ens en anem mínim a les 12, eh? Ara amb aquesta, sí, una mica, amb aquesta pròrroga, sí, fent allò a ojo de buen cubero, que diria.
7: Per mi, per Dani, s'ho sona molt bona hora.
2: Sí,
7: les 12, que sí.
2: No, si el Dani es quedava igualment, de fet. És que el Dani després també es queda pel tu diràs.
7: Clar. I després del tu diràs, pues, tu diràs por ahí també que ja farem alguna cosa, no? Eh?
1: Sí, clar, perquè els diumenges és diferent l'ambient, eh? És un altre ambient.
7: Sí, sí.
3: Tu li preguntes, farem alguna cosa? Tu diràs.
7: Tu diràs.
1: I tant. Tant truita, vull dir que aquí...
2: Sí. Creus que, Jaume, no? Creus que ens dona temps a una publi o què?
5: Sí,
2: és
5: molt llarga.
2: Tira una publi, va. Sí, home, sí.
8: RAC 1. Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb...

0: és el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEV.
0: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
2: Busques un vehicle híbrid?
0: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
2: Més eficient, és menys consum.
0: Més potent és més cavalls.
2: Tot a Romauto.
0: Barcelona.
2: Molins de Rei.
0: Mataró.
2: Blanes.
0: I Santa Coloma de Farners.
2: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
0: RomautoNissan.com.
2: Romauto.
3: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
4: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEV.
0: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa.
5: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
6: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
5: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
0: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
3: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: 100 minuts, passant d'un quart de 12, pendents d'aquesta final del Mundial. Acaba de començar a l'Albert Ferran ara mateix la pròrroga entre Espanya i Argentina.
2: Primera possessió per la selecció espanyola, que recordem, encara pot fer dos canvis, el dels 90 minuts, el del temps reclamat, el del temps extra, la pròrroga, i Argentina en pot fer un. Jo no he vist que hi hagués cap canvi. De moment, no. Evidentment, amb la fatiga, ara Argentina, que en té un, no pot fer cap canvi, perquè si se li lesiona algú o algun jugador demana el canvi, no tindria alternatives.
3: Sí, sí. I ara estava pensant que havent-hi pròrroga, si ja la final del 2010, la final del Mundial del 2010, va ser el partit més vist a la història de la televisió, l'espai més vist a la història de la televisió, l'estat espanyol... Doncs la final del 2026 segurament la superarà.
4: Garrotada de Nahuel Molina a Nico Williams, que no ha xiulat l'àrbitre. Pilota per Espanya, encara.
2: Sí. Vaja, el guió de la pròrroga serà aquest, eh? Sí, Argentina defensant just a la línia de l'àrea i Espanya movent dreta, ara a esquerra, ara una altra vegada per la dreta. Pedro Porro,
4: de resistir.
2: Amb la Lamine Yamal.
5: Supervivència pura i dura, eh?
4: Absoluta.
2: Lamine cap a Pedro Porro, fent un triangle amb Ferran Torres. Ara surt l'Argentina, que força una falta.
3: Mira, veig que les 0 rematades d'Argentina en els 90 minuts és rècord. Mai cap equip d'una final d'un Mundial. De fet, la xifra més baixa era una rematada argentina l'any 1990, en aquella final
5: 90, sí,
3: que estàvem recordant ara fa uns minuts.
4: Ara, com més estadístiques d'aquestes acumules, més penso que Argentina
3: ho acaba
4: traient d'alguna manera.
5: No s'ensorra mai el Sapera.
4: No.
6: Resistent.
7: I el tema és que Argentina tampoc, eh? O sigui, que en aquest Mundial ells tampoc s'ensorren.
2: És evident. Ves que potser...
4: Jo elegí creer.
2: Potser era el guió de partit que... pot fer que l'Argentina guanyi, perquè si surts a jugar potser a futbol amb la selecció espanyola, no.
3: I un altre que em sembla sensacional, el Dibu Martínez és el jugador d'Argentina que ha jugat més vegades la pilota.
2: Increïble, eh?
6: Imagina't.
3: A compte aquí, òbviament, amb els peus.
6: Home, i, òbviament, el guió és el mateix, és a dir, no canvia res.
4: Del Dibu, la bandera ha quedat ja una mica...
5: Sí, eh?
4: Recremada, esborrada...
2: De moment és l'MVP del partit, no?
6: Sí.
4: Sense fer cap gran aturada.
2: No, però... Ferran Torres, Joan cap a Lamine, no arriba al control, no pot fer el control, podrà refusar la defensa de l'Argentina.
4: Amb Tagliafico, que mirava de sortir com pot, però ha tornat a perdre la pilota a la frontal de l'àrea de l'Argentina. Compte!
2: Pedri posa la centrada, el Dibu, amb la mà dreta, a punt de rematar Nico, que no sé per què no ha rematat.
3: No hi ha arribat,
2: i molt atent al Dibu per tocar la pilota amb la mà i refusar-la, i ara l'Argentina ho està fent bé, que és forçar faltes per poder respirar, agafar aire i treure la defensa del darrere.
4: I avui millor Espanya amb Pedri que amb Fabián, eh?
7: Sí. Anava a dir justament que Pedri s'ha esperat a la final per fer el millor partit del Mundial, eh?
4: No sé si l'arriba a tocar.
7: La toca. Amb les... Jo crec que la frega amb el front, eh?
4: Però no s'ho espera, no? O sigui... Sí.
5: No, jo crec que amb el monyo aquest que porta.
4: Sí. Salta com descompensat,
2: una,
4: no?
2: Una
4: no
2: gran sé. Passada, Pedri.
8: Aquesta pilota, si va a rematar a Adeyemi o Witzel, aquesta la toca.
4: Amb la tofa, no?
8: Sí, sembla una conya,
4: però... No veurem,
6: o Borja Iglesias, ui. Dani.
5: Borja Iglesias, aquesta Borja la guerra matada.
7: Home!
4: Mira, aquí tenim la imatge amb la...
7: Amb el front.
4: Sí.
3: Jo crec que s'espera potser que el jugador gentil la tregui.
7: Pot ser.
3: No reacciona prou ràpid.
7: I realment el toc de Nico li facilita un pèl més a Dibu arribar que no al contrari, no l'ajusta més.
8: Falta
4: de l'Argentina, falta de Juliano Simeone.
7: Per favor, és que les xifres...
5: Mira,
7: que
5: 16 ocasions.
4: 16 ocasions de gol d'Espanya, 0 d'Argentina, 11 xuts a porta d'Espanya, 0...
7: És que per mi l'única gran aturada del Dibu és la falta.
2: És que posen 16 ocasions de gol. Tampoc és veritat. Seran 16 xuts, però no ocasions clares. Sí. Potser n'hi ha hagut 4 o 5.
3: Sí, ells ho barregen. Són 16 rematades, sí. 16 rematades, 10 entrepals. 11 entrepals, perdó.
2: Juliano, que es fa un embolic, l'acaba traient. La pilota cap a Messi, que està fent de fals nou, però clar, fals nou al cercle central.
5: L'atac i gol, això serà?
2: Sí.
5: Pitjora?
3: Sí, ha tirat Juliano a l'esquerra, no? Com sempre.
4: Això ara mateix és Rambo acorralado, eh?
5: Sí.
4: Estem allà sols i envoltats, s'estan fotent trets per totes bandes.
5: Jo em comeria coses que harien vomitar una cabra, no?
2: Heu dit que una la tindria, no, l'Argentina? Una la tindria, no?
4: Recordeu aquella frase de no he venido a salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de Rambo.
5: Sí, de ustedes de Rambo.
4: Sí. Mítica, a veure si...
5: Incapaç de recitar qualsevol filòsof, però de Rambo podem citar tot el que vulguis.
4: Exacte, estem en aquest nivell.
2: Mira, Juliano, que està fresc, això sí, es fa una autopassada, compta que amb un refús...
4: A veure, res. La pilota ha acabat sortint per la línia de banda, la intentava pescar, si era possible, Juliano Simeone, però no ho ha pogut fer, es grata el cap, Lionel Scaloni. A veure què és el que pot fer amb aquesta selecció.
6: Si esteu pensant en comprar-vos un Volkswagen T-Roc, heu anat mirant el seu disseny, les seves prestacions, el seu baix consum, i on l'heu de comprar? Sarsa Volkswagen.
2: Sí, per la selecció, l'assessorament, Sarsa.
6: I la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra, Sarsa Volkswagen.
2: Gol, però hi ha falta prèvia. Havia marcat Nico Williams, però xiula una falta prèvia sobre un defensa argentí.
4: O el porter?
2: Però veurem.
1: Molt perquè... protestada per la selecció espanyola, o sigui que aquest gol de Nico Williams és qui
8: l'ha acabat dormint aquí.
2: A veure, sobre el porter, sobre un defensa que també era a terra. Veurem l'acció.
4: El que es queixa és el Dibu, no?
5: Jo crec que pitaran falta.
2: Però a la mínima que hi hagi un contacte, aviam, no l'anul·laran.
8: Aviam.
2: A veure...
4: Aquí... Uf, claríssima.
2: Braç enrere. Otamendi es queixa. Braç enrere.
8: No hi ha falta.
4: No, xiula la primera.
2: Sobre el porter no n'hi ha.
4: Xiula una trepitjada Otamendi, no?
2: A veure.
1: Jo no sé si...
5: Cop de colze?
4: Si és del porter, no es falta.
2: El porter no es falta.
4: M'agradaria veure en alguna, però no l'acabo de veure on, eh?
1: Jo crec que es queixa d'un cop de colze.
5: Otamendi, un cop de colze.
1: Exacte, però a la repetició, com a mínim, no l'hem vist.
4: A veure.
1: No l'hem vist.
2: Demana què falta, diu Nico Williams. Però es posarà la pilota en joc o no? No sé si estan revisant.
4: No hi ha el cartell de xec.
2: S'està aixecant
6: el jugador.
2: Aixecant el moment. És a terra encara, el jugador argentí.
5: No, clar, allà allarga una mica.
9: Sí, sí. El Dibu ha tingut un atac d'apendicitis, ara.
4: Aquí, no? Es queixa, però és que...
6: Sembla que el trepitja, sembla.
2: Ha de ser a baix, no? Ah, mira, si es posa la mà a la cama.
6: Sembla que el trepitja.
2: Sí?
1: Jo no l'he vist, doncs.
6: Sí.
4: El Dibu està fent que li facin alguna cosa. Sí, sí, però és que insisteixo, jo crec que la falta no és la del Dibu, eh?
2: No,
4: però crec que el Dibu per si un cas ara...
2: En tot cas, sí, l'havien d'avisar, ja l'haurien avisat.
4: Sí.
5: No ho revisaran.
6: Sarsa Volkswagen, ja ho sabeu, Trevols de Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
1: Jo crec que encara estan revisant-la, eh?
4: Però no, però ens havien posat el cartell, no?
1: Ostres.
2: Però a més és una acció que... No?
5: Jo crec que és l'esperes perquè estan atenent, no?
1: El dubte que tinc és si és de VAR o no aquesta jugada. És el dubte que tinc jo. És a dir, si l'àrbitre creu que hi ha falta a la gespa, el VAR pot entrar a dir-li amb el que hem vist, lògicament amb la repetició que hem vist.
4: És a dir, si considera que Ferran no li fa falta, sí.
2: Mira, doble debut, no? Zubimendi i Eric.
5: Ostres.
2: Carai. No hi ha jugat, no, aquest Mundial?
4: Home, si busca cames fresques més que aquestes, no?
8: Em vol fer fracassar aquest, el de la Fuente.
5: Ostres, però aquí se l'està jugant molt, eh? Si li surt,
2: que no sigui que... Que Cobercí no estigui al 100%.
1: Pot ser de la caiguda.
2: Ah, la Port.
4: Treu la Port,
1: treu la Port, eh?
4: Ostres. Rodri, la Port, Zubimendi i Eric.
6: La Port que... Pel que t'explicarà el Damià, no l'ha justet durant tot el Mundial, potser la pròrroga ja la considera excessiva.
5: No, que molt a favor que surti Eric, per exemple. Bueno. Que tenia...
2: I la Min, que no estava al 100%, jugarà tot el partit.
6: El de Rodri m'estranya més.
5: Sí.
1: A tot això ja està, no? Entenc? Sí, eh? Es falta i ja està.
2: Escolta, l'afegit de la primera part de la pròrroga durarà com la primera part de la pròrroga,
1: sí. Sí.
2: Com
4: ara ha vist la trepitjada, eh? El trepitja clarament.
8: El trepitja, m'ha semblat que el trepitjava.
4: Sí. La falta és clara, ben jugat.
5: Claríssima.
2: Sí, bé, perquè jo crec que el que pensàvem que podia haver un toc de braç o de colze, no...
4: És trepitjada al peu esquerre d'Otamendi. Sí,
5: buscàveu.
2: Nico Williams a l'espai, Tagliafico al terra, era Juliano al terra, i recupera... Clar, però l'Argentina, aquestes passades...
4: És que no dura res, no hi ha opció d'anar...
2: Perquè fa passades que no tenen sentit. Una passada al mig. I segueix jugant la selecció espanyola, és Lamin. Amb Zubimendi, que toca la primera pilota.
6: El problema de jugar amb Messi ara també per Argentina és que ja no defenses amb 10, defenses amb 9.
2: Sí. Pilota dins, la treu la defensa de l'Argentina, intenta córrer Messi, ell contra Cubarsí, i li xulen falta.
4: És que el problema, clar, és que si el despenges amb ell i després ha d'agafar una pilota i recorre mig camp...
2: Això... No, no, no. Li has de passar el peu, que l'aguanti i forçar una falta.
4: Sí. I que algú corri perquè ell li pugui donar alguna, si no és molt complicat.
3: A veure, allà aquí ho veureu. Aquí.
2: Ai, sí, a la punta,
4: sí.
2: No?
4: Sí. Sí.
2: Ah,
4: sí. Val. Com una catedral.
2: La mira en Pedro Porro.
4: Es volien tancar.
2: 10 minuts de la primera part de la pròrroga. No hi ha gols. Espanya 0, Argentina 0. I defensant la selecció argentina, tocant a uns 40 metres de l'àrea Espanya, Pedro Porro posarà la central al segon pal. La treu amb el cap. Nahuel Molina. Però, evidentment, la pilota continua sent de la selecció espanyola.
3: Que s'ha fet aquí gol, eh?
2: Sí.
4: Sí, no, és que més no hi ha cap opció de res més que no sigui resistir. És a dir, perquè no té una alternativa. Un cop té la pilota, tampoc té ningú per... No és capaç de generar res, la selecció argentina. Per tant, aguantar i que sigui el que Déu vulgui.
2: Lamine Yamal, que fa una bona estona que no prova un contra un. La rep, prova la rosca fora.
10: Qui ha posat a perfil esquerre al mig de la defensa? Eric o Cubarsí?
3: Eric, diria.
10: Eric, eh?
2: Mira.
3: M'ha semblat que sí.
2: Farà l'últim canvi.
4: A veure, està preguntant Scaloni a algun jugador si està per ser substituït o no.
7: I ficarà un central més, eh?
2: Senesi, no?
4: Sí, Senesi... Per Julián.
2: Ostres!
4: Senesi per Julián.
7: Fent un Tuchel, aquí.
2: Sí.
5: Doncs però és que a Argentina si arriba als penals...
7: Sí, està clar.
4: Ara ja l'aposta ja és...
7: L'aposta és ja de seguidament per arribar als penals.
5: No, ells saben que els penals...
10: Mm-hmm. No, i el Dibu té millors números que el Simón.
7: Efectivament.
2: No posarà Juliano en punta, potser, no? Despenjat?
8: O... No, perquè bueno. Després tens el Messi que està despenjat, també.
2: Més a prop de Messi, dic, eh? El que feia... Julián.
3: El que ara em semblava és que posava Tagliafico de doble lateral, diguéssim. Amb l'entrada de Senesi, pot ser?
7: Estic intentant fixar-me, però...
10: Això, el darrere sembla que tanqui amb 4, eh?
3: Per això.
2: Minut 12 de la primera part de la pròrroga.
7: Som sigut darrere. Tagliafico està a la tercera central.
3: Sí.
10: Tanca'm, sí.
7: El lateral esquerre és Medina.
4: I l'altre Molina.
2: Sí, hi ha com 3 homes al mig del camp, no?
7: Després hi ha Senesi. I l'altre central que havia...
2: La centrada, rematada amb el cap fora, Mikel Merino, fregant el pal. Fregant el pal, Mikel Merino.
4: Quin tio.
8: Perquè ara a Espanya ja no li queda cap d'això, cap canvi.
10: No, només el de Borja, només.
7: Per tant, no queden canvis.
3: Però pels penals...
7: No,
6: més clara aquesta, amb diferència.
2: Ara, bona centrada a Nico Williams, eh?
3: Sí. Sense estar fi...
4: Està fent cosetes.
3: Que la diferència entre ell i Baena...
4: Està fent patir.
5: Sí, no.
3: O qualsevol altre jugador d'aquest perfil és molt gran.
10: Mira Messi com pressiona, sap?
4: Sí. Clar, què ha de fer?
3: Deien que caminava, eh?
4: Sí. Mentre fa 8 gols, camina. Sí. Què voleu?
2: No serà Pichichi, no fa la sensació, no?
3: No.
7: No té pinta.
4: No, si marca...
2: Però...
9: Sí, clar.
2: Però marca... top 5 de la pilota d'or.
4: No pot xutar dos penals?
9: Sí, també, és veritat.
4: Ja està.
5: I que li sumin a més, eh?
3: Sí. Encara que no s'hi valgui...
4: No, li diem a Trump que això va.
5: Una trucadeta ràpida.
4: I a Infantino ho arreglem.
2: Nico Williams xuta, horrorós, recupera l'Argentina, busquen a Messi.
4: Doncs a veure, Leo Messi encara a camp propi, mira de retallar l'entrada de Cubarsí, fa una passada en llarg buscant a Giuliano.
2: Mira... Ha fet la de l'expulsió de Cubarsí, no? Posar-se per davant.
4: Sí. Li ha caigut el damunt Cucurella, a mi m'ha semblat que era falta.
7: Sí, jo també ho pensava, la veritat.
4: Ha dit que res, és pilota per Espanya.
2: Ui.
7: Amb Lamine, eh? Compte.
2: Lamine i Tagliafico.
4: A veure, perquè tota la banqueta ha anat a buscar...
9: On van aquests? On van?
4: Lamine...
2: Mira, Simeone a protestar a Vinicius, eh?
4: Un casc blau com és Giuliano Simeone. Ara veiem l'acció.
2: Per mi és falta.
8: Falta.
10: Podria xiular-la, sí.
3: Es pot xiular.
4: El que Cucurella passa és que...
2: És que fa exactament el mateix.
11: És una mica el mateix. És la jugada al revés de Cucurella amb...
2: Ah, no! No, sí. amb Cucurella, per l'expulsió.
11: No, de la Champions. No, la de Cucurella amb Juliano.
4: Cucurella amb Juliano.
11: De la segona part. L'empeny, sí, sí. Cucurella també es frena.
3: Doncs jo aquesta no l'hagués xiulat, eh? Per mi s'està caient ja Juliano perquè espera el contacte.
4: I ara estem veient l'acció entre Tagliafico i Lamin. Tagliafico va al darrere de Lamin, pràcticament l'abraça, i Lamin se'l treu de sobre regirant-se i deixa anar una mica... el braç, però qui el va buscar també és veritat que és Tagliafico que...
7: I aquí es veu però també vaig. La intel·ligència de Lamin de no ficar-se
4: sí, en
7: problemes.
4: Deixes en el colze
7: i
4: cau a terra i l'àrbitre et pot acabar expulsant. A veure, Argentina jugant banda dreta del seu atac. A veure què és capaç de fer l'albiceleste en aquests minuts que resten de la primera part, pràcticament exaurits. 3 minuts d'afegir.
3: Ah, per l'atenció al Dibu, perquè si no, no s'havia de sortir.
4: Sí, sí, no. Ui. La perduda...
2: Els canvis, no? Hi ha hagut els canvis, no?
4: Hi haurà falta, no? No, pilota per la selecció argentina, Nahuel Molina encara camp propi, la... darrereix una mica cap a la zona defensiva, no sap què fer Argentina amb la pilota, la dona pel Dibu, puntada de peu del Dibu cap a...
5: Esperant que acabi la primera part com si fos...
4: L'altre camp, pilota per la selecció espanyola.
7: La busca Pedri, juga amb Ferran Torres, cau a terra, no hi ha falta...
10: Però aquí el Dibu, que era un moment que poca possessió que ha tingut Argentina, ara la tenia, no? I no tenia cap, ningú que el pressionés.
3: Sí, sí.
7: Bé, que ja ho ha fet aquest Mundial d'esperar-se amb la pilota als peus que li vinguin, que vinguin a pressionar, a perdre temps.
4: A veure, Argentina, que mira de sortir, però no se'n surt.
7: Que bé, Merino, amb l'esperó.
4: Sí, sí. És pilota per Pedri.
7: Ui,
10: s'ha dormit.
7: S'ha entretingut molt, sí.
4: S'ha entretingut, l'ha recuperat Juliano Simeone, que mira de combinar amb Leo Messi, que aguanta la pilota al cercle central, la regira, fa una passada per Facundo Medina, serà més ràpid Pedro Porro, envia la pilota, servei de banda.
8: Anem en compte, anem en compte.
4: Servei de banda per l'Argentina.
5: No és clar, eh?
8: No, si estàs a prop, aquell te la pot enxufar.
2: Aquell,
8: eh? Aquell que porta el 10.
4: Ja sabem qui dius. Col·loca la pilota al pit a Medina perquè faci d'una vegada el servei de banda, però estava bevent.
8: Un altre castigo.
4: Ara hi ha un jugador argentí.
7: Doncs no hi ha canvis, eh?
4: Es deixa caure el
8: terra. No, perquè una empenta.
4: Ah. És Tagliafico. Una empenta. Tagliafico, discutint amb Ferran Torres.
8: Digue a Tagliafico que vagi al Lill a jugar a tu.
4: Ara el truquem i li diem.
5: Ara li hem de dir, ara hem de trucar-lo, que està jugant, que està enfeinat.
4: Hem de interrompre el joc.
8: Han començat la pretemporada al Lill.
4: Empenta ara sobre Juliano Simeone, que ha anat per terra i semblava que volia caçar a un jugador de la selecció espanyola.
5: S'està tensionant molt.
7: Un covarsí. Bé, se la tenen des de l'expulsió, no?
4: Sí, servei de banda per Espanya.
5: Qui no se la tindria amb Juliano?
7: Sí.
5: També
7: se
5: la tinc amb ell i no he jugat mai contra ell.
4: Tio, tranquil, reposat.
7: Sí.
4: A veure, la pilota dividida.
7: Sí. Com s'ha de veure en Saperes.
3: Sí, sí, defensant Juliano, increïble.
9: Mare de Déu, senyor.
4: Ningú va dir que seria fàcil. Ningú va dir que seria fàcil.
3: Només queda avui, sap, eh? Amb Messi.
5: Tapant el nas, saps? O sigui,
8: falta. Cada vegada que entra més falta.
5: Paredes.
7: Sí, és increïble que Paredes pugui acabar el partit.
5: Segueix el camp, sí.
7: I encara que ha saltat per sobre de Merino, no l'he deixat
4: deixar. Jo crec que està pensant, ens n'han expulsat un, dos...
5: Ja està.
7: No, total. Sí. O sigui, ell al seu cap, això ho té claríssim.
4: Si no és flagrant per empantetes
7: i si no hi ha sang, no...
9: Si no treu una pistola a Paredes, no el fotran fora.
4: I la porta, eh?
9: Sí, segur.
4: El pantaló.
7: Descans.
4: Vinga, mitja part.
5: Rapidant està això. Ara falten 15 minuts només. 15 minuts i el possible afegit.
4: No se'n va, però...
5: Si no marca ningú, Espanya i Argentina es jugaran aquest Mundial a la tanda de penals, evidentment, però encara falten els 15 minuts de la segona part de la pròrroga. Ara que fa estona que jo tenia ganes de dir-te una cosa, Xavi, i és que per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo XC40. I ara, des de 31.900 euros, des de 31.900 euros, consulten les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Aquí tots tenim coses a explicar.
4: Sí, sí, sí.
2: també pots
11: controlar. Si el garatge està ple.
2: Sí, i espera't, que em sembla que han quedat dos més. Aquesta era la rampa de sortida, també. Vull dir que no marxis gaire lluny.
3: A boxes, eh?
2: I tant.
5: No, però el jo aventurer del Xavi Puig m'interessa molt.
11: Sí, sí.
2: A tots.
11: Busca'l.
2: Mira de la Fuente.
3: Aquest jo aventurer de Xavi Puig, del que parleu, està aquí entre nosaltres.
5: Manifesta't, no?
2: Veuràs els penals, possiblement, el jo aventurer de Xavi Puig i el de molta altra gent que hi ha aquí.
8: Quin jugador no ha jugat ni un minut? Grimaldo d'Espanya, eh?
11: Joan García, Víctor...
8: Qui?
11: Raya. Joan García, Raya, Víctor Muñoz,
8: no? A part dels porters.
11: Víctor Muñoz.
8: Víctor Muñoz, Grimaldo segur.
2: Sí, jo diria que ja està. Que faltaven els dos d'avui.
5: Faltava Eric i...
2: Sí, perquè Pubill va entrar algun minutet, no?
5: Sí, Pubill ha jugat...
11: I Jeremy Pino, no?
3: No, va jugar.
5: Ha jugat, sí.
3: Sí, el dia de Cap Verd, no, va jugar?
5: O el dia d'Aràbia, no recordo.
11: Sí, però ha jugat.
3: Sí, no, ja està. Queden, sense els porters, queden aquests, Grimaldo i Víctor Muñoz.
5: Va, 15 minuts de...
2: De màgia, d'emoció.
3: Sí. Doncs escolta'm, també et diré que he vist pitjors pròrrogues, eh? Vull dir que en aquesta...
2: Sí, la primera part...
3: Hi ha hagut un parell o tres oportunitats...
5: Vol fer el gol,
2: lògicament. Hi ha hagut la de Nico i la de Merino, que ha estat claríssima, les dues rematades. Una, sobretot, la de Merino, que sí que arriba a impactar amb la pilota.
5: Que hi ha pròrrogues que cap dels dos equips vol jugar-la...
3: Sí, que no rematen...
2: Estem a 11 contra 10, eh? Vull dir, la selecció espanyola ha de crear oportunitats. No n'ha creat... Jo no he vist que en creés tampoc tant.
11: L'Argentina ha creuat al mig del camp, eh?
2: Sí,
3: sí, això és veritat.
5: L'ha tingut, eh? Compte, només creuar ja l'ha tingut, eh?
2: Els punts estarien allà.
3: Sí, pràcticament.
2: Sí.
3: I resistirem. Els vols esperats, 72-0.
5: De 1-72 no n'ha fet cap.
3: Argentina, què ha passat ara?
11: Ui, que n'hi ha algú que...
5: El de Fico,
11: bé. Que va justet.
2: Clar, és que a banda dels minuts que porten a les cames aquesta gent, perquè Argentina...
3: Tercera pròrroga.
2: I és la segona selecció amb una mitjana d'edat més elevada de tot el Mundial, només superada per Brasil. Aleshores, tot això ho va sumant...
5: Ara, aquí tothom el que ha d'aguantar, aguanta, eh? Estàvem parlant del cas de Lamin, que potser està una mica... Aguanta, Messi, que deu estar també... Aguanta, Talia Fico, aguanta, Nico, que tampoc deu estar... Prova... És la final d'un Mundial.
8: No hem vist a molts jugadors amb rampes.
5: Això començarà a arribar. Sí. Ara.
8: No, però vull dir, amb els partits...
11: Sí, el ritme del partit tampoc és que hagi estat allò...
5: No és trepidant.
11: No.
2: La Minya Mal posa la centrada Pedro Porro contra la rematada que era per Ferran Torres. Gol de Ferran Torres, marca la selecció espanyola al primer minut de la segona part de la pròrroga. Es carrega el banderó del corna, marca... Mira, Borja.
11: Li caurà groga, pel teu banderó. I li és igual.
2: Exactament. És una pilota que jo crec que el Dibu podria haver sortit i que despenja el segon pal Nico i Ferran Torres, que marca el gol, l'1-0, el gol de la selecció espanyola. Queden 14 minuts pel final.
5: Algú ha dit que marcaria Ferran, ara no recordo
11: Ferran
5: que ha estat.
11: Ferran Torres.
5: Jo
11: he fet el voluntari abans.
5: Sí, no?
2: Potser el sap, en qualsevol cas, efectivament, un dels 8 blaugranes d'aquesta selecció espanyola, Ferran Torres, el que sempre acostuma a fer servir de dotzer home, Luis de la Fuente, doncs avui li ha marcat de moment el gol que permetria a Espanya aconseguir el segon Mundial de la seva història. Guanya Espanya 1-0, tot just als instants inicials d'aquesta segona part de la pròrroga, i ara la gran pregunta: podrà reaccionar, tindrà forces l'Argentina de poder fer alguna cosa? Què farà l'Argentina d'Escaloni per intentar revertir aquesta situació, que d'altra banda, no cal dir-ho, és del tot adversa?
11: Que bé, Nico, i que bé defineix Ferran amb l'esquerra, eh?
9: Sí.
11: Està el Dibu, no el creiem.
5: Jo estava pensant, Dibu, aquí fa...
3: Jo crec que tan dolenta, no?
11: La pilota no era fàcil, per sortir, jo crec.
5: No, perquè va molt passada, no?
8: 20 milions més davant el Barça, al PSG.
3: Home, i tant.
5: Està renovat, eh?
2: Aquesta és la lectura en clau Barça, efectivament.
3: Sí, però ara pots demanar més.
2: Ha fet allò de... amb les mans, de les orelles, que vagin parlant,
8: Ha trencat el pal.
2: Li ha cascat el banderó.
11: Ha vist grona?
5: Sí. Messi va fer una celebració similar a Wembley.
3: Sí, el 2011, és veritat. Sí.
5: Apuntada.
3: Clar, avui la diferència... Hi ha dues diferències respecte al dia d'Anglaterra, que Argentina està amb 10 i que la selecció espanyola no farà el que va fer Anglaterra.
2: I que no pot fer canvis.
3: També. Clar, és que Lautaro es quedarà sense jugar a la final. jugador que... Encara... És el tercer màxim golejador històric d'Argentina. I és suplent i avui no juga. Sí,
7: sí. I que en aquest Mundial, a diferència de l'anterior, ha portat molt sortint des de la banqueta, quan ha tingut minuts. De fet, el dia d'Egipte, per exemple, l'assistència del gol de la victòria la fa ell.
3: Sí, sí. I l'altre dia fa el gol de la victòria.
7: Sí, l'altre dia fa el gol de la victòria, sí.
8: La centrada el dia d'Egipte va ser brutal, eh? La banda dreta.
4: A veure, perquè hi ha una falta d'Argentina al mig del camp, una pilota penjada, pot ser de les poques ocasions que tingui. La centrada ha acabat mansament a les mans d'Unai Simón. Si no és en una d'aquestes, difícilment Argentina sembla que pugui acostar-se i fer mal, tot i que ara potser ja, tal com està la situació, no li quedi més que intentar anar cap amunt i apretar una mica per mirar de fer una mica de mal a la selecció espanyola, que sembla que s'estira una mica més amb totes les dificultats que té, perquè està amb 10 homes ara
7: Celeste. Però precisament, si s'estira molt, i Espanya, tal com gestiona la pilota...
5: Tindrà un problema.
7: Sí,
4: però clar,
7: sí.
4: Si es queda ja tancada...
7: No, està clar. No? Sí.
4: Ha de trobar...
7: Sí, ha de sortir, però pot ser també el moment perfecte perquè Espanya s'entensi.
3: Sí, perquè té Nico, té Ferran, que poden anar a l'espai, i Lamine Yamal.
7: I sobretot que amb els esforços que porten tots els jugadors d'Argentina i el difícil que és ja doncs que les línies estiguin cohesionades, doncs poden aparèixer espais més amplis perquè els jugadors rebin entre línies doncs amb temps i ja dic amb espai per poder avançar.
4: A veure, recupera Nahuel Molina, la pilota però rebota en un jugador de la selecció espanyola, torna a rebotar en Ferran Torres, servei de banda... per Argentina.
3: Clar, ara veiem de la Fuente que feia tots cap amunt.
4: Sí,
3: a diferència de Tuchel, diguéssim.
4: La que vagin a buscar. Ho intenta Argentina amb una passada en llarg, cap a la dreta, on està Leo Messi, tapat per Cucurella, regira Messi. La deixa una mica més enrere, obrint a la banda ara per Nahuel Molina. La pilota rebota en Nico Williams i cau a peus de Messi un altre cop, que mira de penjar una pilota. Ha pogut tallar. A Espanya li torna a caure a Messi. A veure Medina què fa amb la pilota, que ha escurat al cantó esquerre de l'atac argentí. A veure Medina què fa, endarrereix la pilota. Pilota al cercle central. Sense que Argentina sàpiga ben bé què fer-ne. Torna Facundo Medina a tenir la pilota. Buscant algun escletxa, algun forat, la selecció argentina passada en llarg per Unai Simón. Res de res.
8: Simeone i Paredes fotran alguna patada per aquí, eh? Ja, sí.
9: Ho estàs veient, no?
8: No, i...
7: Paredes, una més, no, vols dir?
8: Sí, una més. Això de la Fuente, que t'aixeques i dius... amunt, i senyala amunt, això és una bona tàctica, perquè després quan s'assenta, que no el veuen, diuen patràs, patràs. jo coneixia algun que feien així, diu, va, anem a l'atac.
5: I després
8: quan s'assentava allà a la banqueta, que no el veien, deien patràs.
5: Postureig, no? M'agrada l'entrenador de Postureig, que fa una cosa, però en realitat és una altra.
8: No, però li surt tot bé, eh? No se li pot negar res amb la Fuente, eh?
5: Ho hem dit, marcarà un dels canvis. O sigui, sempre li passa.
1: Que falten 10 minuts, ara.
7: 10 minuts.
1: Deixem passar un moment pel fòrum, Genire, a veure com s'ha celebrat aquest gol o com està l'afició de la selecció espanyola. Vaja, i potser d'altres seleccions que també estan per aquí. No sé si hi haurà algun argentí, fins i tot, però Genire, com estan les coses per aquí pel fòrum?
12: Doncs mira, si abans parlàvem d'ambient descafeinat, és cert que tothom ha despertat de cop amb aquest gol de Ferran Torres. Ja ho havien fet amb el gol anul·lat, el primer que havia marcat la selecció espanyola, i amb aquest que finalment ha pujat al marcador, se n'encés bengala, se n'encés petards, de tot, la gent ha embogit, que ja era hora també, perquè el partit, la veritat és que la gent no estava vibrant amb el que estava veient, i ara que amb aquest gol de Ferran s'apropen al títol de campions del món, doncs la veritat és que la gent s'ha animat moltíssim. Ja et dic, bengales que veiem al vell mig de tota la gent, de tota la cridòria, i res, els minuts que queden d'aquesta segona part de la pròrroga, doncs aguantar els nervis esperant el resultat.
1: Gràcies, Janire. Així estan vivint el fòrum en aquesta pantalla gegant, que en un principi havia d'estar instal·lada al costat del Camp Nou, finalment es va canviar d'orientació, es va fixar en un altre moment, en un altre lloc de la ciutat, em refereixo, perquè no hi havia prou aforament allà al costat del Camp Nou i, per tant, es buscava alguna cosa més gran per acollir més gent, i finalment s'ha instal·lat aquí, a l'Argentina. Suposo que les coses deuen ser del tot diferents. Ara, de seguida, anem també amb el Roger, però abans, a veure què fa a Espanya en aquesta acció que té per banda esquerra.
7: Ara Espanya, que està tenint possessió llarga, i l'Argentina sí, sí. Que...
2: És que això no també, pot. Això també ho ha de buscar, eh? O sigui,
5: per seguir nombre.
2: Fer que Argentina corri darrere la pilota i que no hi arribi.
3: En Pedri fent de...
5: Sí.
3: De mestre cerimònies, eh?
9: Ha posat 10 metres davant.
5: Sí, sí, sí.
9: Ara és... És impressionant.
3: El Divo.
4: El Divo que enviarà una pilotada amunt a veure si algú és capaç de pescar-la i generar alguna cosa... Pilota a camp de la selecció.
2: Ui, que bona. Pot ser fora de joc, Espanya, però de moment no aixeca el banderó. Ferran Torres, un contra un, xuta, marca, gol de Ferran Torres. Fora de joc. Fora de joc per ara.
5: La passada era boníssima.
2: Sí, sí, sí.
3: Ho ha fet ràpid la Minya Mal, sí. Però...
4: I la definició bona també de Ferran.
2: Complet, de Ferran. Sí.
6: Això eren 50 milions més.
2: A veure, a veure, a veure.
5: Sí,
2: sí.
5: Ui,
2: no ho tinc tan compte, eh?
5: L'espatlla.
2: Jo crec que l'espatlla.
5: L'espatlla, sí.
2: No era la millor perspectiva, eh?
4: Era
2: la
3: Compte. Ja està?
2: Fora de joc. És que teníem una imatge que tampoc era molt
4: fiable. El bar tenen hora per sopar. Messi amb Nahuel Molina. Nahuel Molina que mira de passar la pilota, però rebota en Cucurella. Ara ha caigut a terra Paredes. S'indigna per l'entrada que ha rebut. És falta per la selecció argentina. A camp ja... rival.
3: El penjaran, no?
4: Sí. Ha escurat una mica el cantó dret de l'atac argentí. Paredes a prop de la pilota al costat de Molina. A veure si penja la pilota a l'àrea per mirar de generar alguna cosa. Paredes la penja al balcó, refusa la selecció espanyola, torna a caure a peus de la selecció argentina. Serà el Dibu des de camp propi. Torna a construir o a intentar-ho a peus de Paredes la pilota. Se li acaba el temps a la selecció argentina de provar alguna cosa. Passada en llarg cap a la banda dreta. Messi té al costat Simeone. Aguanta la pilota. Ui. Messi, marxa de Pedri. Messi, Messi, Messi, se'n va per la dreta. Messi, Messi, Messi, xuta Messi. La centrada, corna.
3: És l'únic.
4: Increïble, és que és eso, corna! Ai, joi, joi! Messi serveix el corna. Pala de sempre, li tornen sí, la pilota, sí. La centrada de Messi cap al segon pal, a veure qui arriba! S'havia anat enverinant aquesta pilota i l'ha hagut de protegir. Unai Simón, em sembla que no l'ha tocat.
5: Va, Messi però... està fos, no pot, eh?
4: No, no pot.
3: Primera rematada d'Argentina en tota la final, al minut 114.
4: Si arriba entre això... Mare meva, no sé si l'ha arribat a tocar Unai Simón o no, si serà servei de banda o servei de porta o...
3: Jo crec que
4: una
3: no
4: altra corna, no la toca, no?
8: I Paredes va estar al PSG, eh?
4: Sí, sí.
6: Sí, sí. Mm.
4: Sí, sí. Mm-hmm. La cara de Messi que ens ensenya la realització, cara de circumstàncies, perquè se li acaba el temps. S'estan escolant els minuts per la selecció argentina per mirar d'empatar aquest partit. Queden menys de 5 minuts.
2: Queden 5 encara.
5: Sí, encara queden 5, eh? Oscar, calma.
4: A veure, és pilota per Espanya.
2: Oh, que ben Nico, quina acció entra l'àrea. Ui, que s'ha volgut agradar. Sí. Ui, què ha fet aquí, Nico? Ha fet un dribbling espectacular i després...
6: Sí. Ui, és que no
2: fer un altre...
3: S'ha flipat.
2: Sí. Rebol, sí.
9: S'ha flipat moltíssim.
2: Moltíssim, moltíssim.
4: Sí, sí. Però, a veure, no sé... Al punt de penal.
8: No sé ben bé què ha volgut fer.
5: Jo tampoc.
8: La idea de tocar-la amb les dues cames, sí, perquè es veu clarament que fa així i tocar-la, però no sé on te volia tirar.
5: Tenia... Era Ferran, que estava sol?
3: Però això n'hi ha de PlayStation, no?
6: Però què és per part? Xutar? Volia xutar? No,
8: xutar no.
6: Què volia fer?
8: No sé.
3: Si era Ferran o la Minya Mal, però no s'ha agafat molt bé. Eh?
4: Simeone, que evita un servei de banda a prop del corner a la pilota per Messi. El xut! Ha rebotat! En Merino l'ha deixat absolutament plegat al terra. Ho ha provat des de la frontal Messi.
8: Es anava a porta, eh?
2: Era bona, eh?
4: Però ha acabat impactant i de quina manera... En Merino a la cara. A la cara. I, evidentment, l'ha deixat estabornit.
5: No. Però cau, eh?
4: Normal, perquè era un bon cacau de Messi que provava des de la distància a veure si podia inquietar la porteria d'Unai Simón. I ara, evidentment, hauran d'atendre el futbolista de l'Arsenal.
5: Jo crec que la Mil li estava dient ara a Nico Williams. Estava sol? Què has fet?
2: O sigui... Ves que és un 1-0.
5: Entendre què has fet, eh? O sigui...
4: Ara, evidentment... Suposo que tampoc, més enllà de que...
8: Ara ho veurem.
4: La pilotada... A veure...
5: Aquest és a fora de joc de...
2: Ui!
8: Ostres!
5: L'espatlla.
2: L'espatlla. Sí, sí, sí.
3: És superràpid aquest bar amb el xip a la pilota, eh? Sí. Han trigat 10-15 segons? És que a la Lliga Espanyola estem un minut i mig.
4: Sí, no.
8: Sí, que, no tenia, que hi ha un xip.
3: Sí, hi ha un xip a la pilota i així... És
8: I més... aquest any tenim el xip, nosaltres també.
11: Estava en sí. estudi, però...
3: Sí, no... potser amb la Lliga començada arribarà.
4: Don Javier no té clar, no, encara?
3: No, ell vol, però... Vol, sí, però, clar, la gestió, diguéssim no? que aquí... No, el VAR depèn de la Federació Espanyola. Ara s'hi porta bé, per tant, ja s'hi posen bé, però també depèn de tema tecnològic i tal.
4: Doncs està complicada la cosa per l'Argentina i per Messi. S'ha recuperat Mikel Merino i ara sí que entrarem ja a la recta final del partit amb l'Argentina, la desesperada, mirant de generar alguna cosa. A veure, aquesta pilota que el senyor Vincic se'n va a buscar.
10: Vot neutral.

0: sortit de la seva posició, pilotar damunt del Dibu cap a la banda dreta sempre, que és cap on hi ha Leo Messi, ara una mica més centrat, la pilota, la combinació entre Juliano i Messi pel centre, refusa la defensa espanyola. Ara Nico ha fet caure a un jugador de la selecció argentina i el senyor Slavko Vincic diu que és falta. Messi la va buscar ràpidament, la col·loca, li diu ara el senyor Vincic.
1: Sí, però és que no era aquí.
0: L'heu avançat una mica, però és que és el que hem de fer, perquè si no, no hi ha manera.
2: Però Nahuel havia picat la falta, jo crec, eh?
0: Sí, però vaja, no passa.
2: I Messi l'ha parat i ha dit, no m'ha picat la bé.
1: Això només ho has vist tu.
2: No, però és els galons de Messi. Jo dic que s'ha de tornar a xutar.
0: S'ha de tornar a xutar.
3: Jo decideixo i...
0: En tindrà una argentina, una la tindrà.
4: Passa.
0: Una la tindran. A veure, Messi, en curt. Mira. La combinació la torna a tenir. Se'n va cap a la banda dreta. La posa per Juliano Simeone en profunditat. La centrada, Juliano! Fora! Senesi!
2: Corna, crec, eh?
5: Doncs era claríssima.
0: Senesi, corna. Abans ho diem i la té Argentina. Aquesta combinació amb Juliano, la centrada tensa... I no sé qui és que l'ha acabat desviant, però encara és corna per l'Argentina. Banda dreta del seu atac. 5 d'afegit. I va Messi. A veure, Messi. Des del corna. Ara avisant Vincic a Merino pel tema de les lentes a l'interior de l'àrea en els cornes. A veure què fa l'Argentina.
5: Penal ara aquí.
0: Corna per Messi. La penja, la centrada, la pilota morta per aquí. Facundo, corna! Una altra vegada, una pilota morta.
3: No rendeixen, eh?
4: Amb 10, és increïble la fe que té aquest aquí.
2: I Messi, que no està...
0: Elegí creer!
2: Que està esgotat.
0: A veure, Messi, en curt, la combinació de sempre, no. Ha d'aturar perquè hi ha ball de lentes a l'interior de l'àrea.
5: Quina turra de Vincic.
4: Sí, jo diria que ha estat Cubarsí, aquí l'acaba traient en la clara, en la primera.
0: Providencial Cubarsí, perquè Senesi tenia el peu a punt per intentar fer el gol de l'empat. I va Messi, aquesta vegada sí, en llarg, la pilota de l'interior de l'àrea, fora!
3: Era gol, això.
0: Fora! El xut des del punt de penal pràcticament de Juliano Simeone i s'ha anat la pilota per sobre del travesser, la més clara... de l'Argentina, després d'aquest corna, Juliano està pràcticament al punt de penal.
5: I frega el travesser, eh? És a dir, que per molt poquet per sobre se li va aquesta rematada.
0: L'ha tingut Argentina.
2: I entre que... O sigui, està apretant més Argentina, però crec que Espanya fa alguns minuts que no està gestionant bé la pilota, eh?
4: Sí.
2: Està costant...
5: Pas enrere,
2: claríssim.
0: Sí. Pilotes dividides... Sí. Acaba sent pilota per Espanya.
2: Tocant al mig del camp. Queden 3 minuts de l'afegit de la pròrroga amb una pilota llarga buscant...
6: No, s'equivoquen.
2: És que no... O sigui, ara no és moment de verticalitzar d'aquesta manera. Ara és moment de tenir-la.
0: Sí. Doncs qui la té és el Dibu.
5: Sí, l'han regalada. És
0: dos de l'afegit.
5: Del tot.
0: Pilotada cap amunt, buscant algun cap, buscant alguna cosa.
2: Buscant alguna falta.
0: Hi ha una... Doncs mira, l'ha pogut treure Otamendi, que es queixava d'una...
4: No, jo diria que no l'ha xiulat.
0: No l'ha xiulat, pensava que l'ha xiulat al servei de banda.
3: Banda.
0: És el que deia, pensava que havia assenyalat la falta. Doncs no, pilota per Argentina. Ara ja per Messi...
5: Banda coix al mig.
0: A camp contrari, centrat Messi, busca una passada cap al mig. McAllister, rodejat, envoltat de futbolistes de la selecció espanyola. La pilota al cercle central, obertura cap a l'esquerra. A veure què pot fer l'Argentina des d'aquesta posició. Facundo Medina, la pilota. Falta. Falta Argentina. I, per tant, pilota per la selecció espanyola. Se li acaben els minuts, els segons, les opcions, tota la selecció argentina.
2: És claríssim.
4: La de Juliano és molt clara. I a Nico Williams li ha anat d'un pèl perquè va amb el braç en l'aire, que ha anat de mig pam, que no li toca el braç i és penal, eh?
5: Ara, Messi, amb 39 anys i 3 pròrrogues a l'esquena, avui està estirant el seu equip a un intent de miracle més, perquè no sé quan s'emporta aquesta selecció, sí. Perquè ho va fer contra Egipte, contra Suïssa també li va anar del canto d'un duro, perquè va acabar la pròrroga i allà va fer dos gols, però
3: que el que m'han tingut en vida?
5: Sí, del tot.
4: I avui amb 10.
1: Era el Caras, aquest que n'han
4: fet. Sí.
1: Amb el cabell molt llarg.
4: Sí.
2: I Bardem al descans, per cert.
0: Ah, sí?
2: L'hem vist al descans. Sí.
4: Home, se'n quedo tranquil. Si havia Bardem...
3: Tot en ordre.
5: Truqui quan arribi a casa, això sí, vull dir que a veure si... que estàvem patint aquí a Racó.
4: Sí, home.
5: Pel gol d'en Javier.
0: Minut i mig. Pilota al cercle central. La col·loca Messi cap amunt, buscant un cap.

0: Pau, ah, sí, Unai Simón es deixa caure.
1: Ahí está.
0: I McAllister...
1: La palomita que està final m'ha encantat.
0: McAllister m'ha fet la sensació...
2: El cas blau, eh?
0: Que el felicitaven sí. anticipadament.
2: Sí, sí, li ha dit que després sopen junts.
0: Sí, sí, cosa maca. Sí, sí, sí, haurà dit sí. McAllister, un tipus educat.
1: Sí, sí, sí.
0: I refinat. A veure...
2: Nico Williams. Minut, eh? Ara sí, queda un minut. Ara sí que ara la possessió, sí.
1: Ai,
2: i tocant...
3: El que passa és que també l'Argentina apreta més i... I t'obliga a intentar
2: sí, sí.
3: a jugar més ràpid, diguéssim.
2: Jo crec que Espanya, durant uns minuts, li han entrat els nervis sí. de veritat, eh? O sigui, li ha costat gestionar la pilota, se l'han tret una mica a sobre, li han donat Ui. Certa vida a Argentina.
1: A terra baix. Ai,
2: Ferran Torres.
1: A terra baix.
2: Acaba tocant la pilota d'un jugador argentí. Mira, força una falta.
0: Sí, sí.
2: Serà l'última?
0: Sí, sí.
2: És l'última.
0: Doncs pot ser l'última, pot ser l'última.
3: Puja el porter.
0: A veure.
3: O la xuta.
0: L'agafa el Dibu. A veure què és el que fa el Dibu, a qui li dona. Si
1: Vinga,
0: la...
1: a la xumba, eh?
0: 5 metres. Dibu que una mica més i xuta un penal.
3: I l'àrbitre no diu res, eh?
0: A prop sí. de la línia divisòria, la pilota... que ha col·locat el Dibu.
1: Quina gentussa.
0: Tota Argentina a l'interior de l'àrea espanyola. La pilota penjada, ai. Salta un jugador, refusa Espanya, res.
2: S'ha acabat.
1: S'ha acabat, tu.
2: S'acaba el partit i salten els jugadors de la selecció espanyola. A la gespa i tothom a abraçar a Ferran Torres i al sí, Luis tu. De la Fuente, que evidentment... serà un dels grans protagonistes d'aquest Mundial 2026.
4: Sí, senyor. Doncs Ferran Torres, avui l'home del gol del Mundial, ho va ser Andrés Iniesta, ara fa 16 anys, un blaugrana, ara ha estat Ferran Torres, un altre blaugrana. Aleshores van ser 8 els jugadors del Barça amb la selecció, ara són 8 els blaugranes amb la selecció, i és el segon Mundial, la segona estrella que s'endú la selecció espanyola contra l'Argentina amb aquest 1-0 al final del partit, i què? I veig
0: final
4: que...
0: Una mica mogut. Sí, sí, sí. Al final una mica mogut, perquè és que Caloni està...
2: diu no que sé... vagin a celebrar-ho, no? Que no vinguin sí. a buscar els jugadors argentins.
0: Ha semblat això, que diu, no els digueu res i aneu vosaltres a celebrar-ho.
1: Però... Sí.
4: però què li passa ara?
5: Tampoc sé si anaven els jugadors d'Espanya a dir alguna cosa. No ho he vist, però...
1: No s'entén això d'Escaloni, no?
5: No m'ha semblat que no. hi hagués una...
4: O potser ens hem perdut alguna cosa, no? Perquè...
1: Bueno.
0: Ara una abraçada Pedri Messi. Sí, sembla que de moment la sang no arribarà al riu.
6: Demà al matí no al gimnàs, amb el de la Fuente. En gimnàs a fer unes peses. Fer unes peses. Sí,
0: sí. Dominades,
4: unes
0: no?
4: dominades, exacte. Doncs, i enfocant a un dels homes del Mundial, Leo Messi també, que avui s'ha quedat a les portes del seu segon Mundial, del quart de l'Argentina, en qualsevol cas Espanya, jo crec que mereixedora, campiona del món contra una Argentina que, tret d'aquests últims 8-9, si no voleu, 10 minuts, sí. com a molt, no ha fet absolutament res, no ha buscat porteria.
3: No, ha estat un... Vaja, jo crec que fins i tot ha estat més superior avui a Espanya-Argentina que Espanya-França a la semifinal, que ja és dir. Ha estat un control total, sense oportunitats clares de gol, és veritat. Jo crec que ha estat una tònica en aquest Mundial, que a la selecció espanyola li ha costat crear oportunitats clares, però vaja, ha merescut de carrer guanyar aquesta final i ha arribat amb el gol de Ferran, que per cert és el segon jugador del Barça que marca en finals de Mundial, l'altre, com deies, és Andrés Iniesta.
4: Doncs va, farem ronda ràpida per anar tancant línies amb el Hayat primer, que és el que em quedava pendent. Roger, com s'ho ha pres la selecció argentina o l'afició de la selecció argentina aquesta derrota?
7: Bona nit, doncs moment molt delicat aquí al Hayat ara mateix, cares llargues i diferents reaccions. Hi ha gent que ha optat per marxar ràpidament de l'hotel, altra gent que està pel terra abraçant-se, molta gent plorant també, fins i tot nens petits, i hi ha altra gent que també ha optat perquè hi ha una part d'aquí de l'hotel que hi ha tot un aficionat de la selecció espanyola, i sí que hi ha hagut una mica de confrontament així des de lluny, dient-se quatre coses i no precisament maques, però això, moment molt delicat.
4: Vinga, doncs cap a casa, Roger, jo crec que aquí ja...
1: Sí, sí, sí.
4: Ja ho hem vist tot.
0: Ja està
4: i vol ploure, jo crec que sí. Ja podem anar tirant.
0: Que l'assegurança no sabem què cobreix.
4: Exacte.
7: Ara ja és la meva seguretat.
4: Sí. Bastant segur que això no ho cobreix. Per tant, fem una cosa... cap a la ràdio.
0: Si surt cagant llet, sisplau.
4: I endavant, i ja s'ha acabat. Va, Roger, una abraçada, que vagi bé.
7: Bona nit.
4: Fins ara. Anem on estava instal·lada, la pantalla gegant, on la selecció espanyola deu estar... Ah, espera, Javier Bardem.
0: Ballant,
4: quins balls que fa, eh? Mare meva, Javier.
0: Molt eufòric, eh?
4: Sí.
0: És un mes.
4: Janire, com estan les coses pel fòrum?
8: Doncs et pots imaginar que la festa és completa aquí al fòrum, perquè el guió és totalment oposat al que estava vivint el Roger al Hyatt. Corredisses de gent, bengala, petards, hi ha de tot, la gent que també per l'hora, però se'n van a celebrar tots plegats. Per cert, una festa que ens l'han aixafat, perquè la gent de casa seva tenien el senyal de la televisió més avançat i han llançat els petards abans que aquí xiulessin al final del partit. Però bé, la gent, evidentment, ha celebrat i de bona manera aquest final del partit, aquest gol de Ferran Torres, que val un Mundial. La gent a celebrar-ho.
4: Perfecte, Janine, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
8: Vinga, bona nit.
4: Mira, i ara estem veient el possible origen del que estava passant al final del partit, oi?
3: Gavi Paredes.
5: Gavi Paredes.
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí.
0: L'Eric també, per allà, que també... Sí.
9: Primer ha sigut amb Eric i després sí. Se'ls ha tingut encara més fortes amb...
3: Però no sé si es veu l'origen de tot, quin és. Qui va buscar aquí, què estan fent...
5: Hi ha una prèvia que no veiem, que és el moment que esclata això, perquè, clar, evidentment... No sé
3: Paredes pot però jugar al PSG o pot jugar al Bayern de Múnich, però, ostres, està poc centrat, eh?
1: Sí. Ah, és un quinqui al camp.
2: Sí. I ja té episodis així, que el famós Argentina-Holanda de Qatar va xutar una pilota contra la banqueta de males maneres de Països Baixos. Ja el coneixem.
4: Dani, què em dius? Què t'ha semblat, això?
6: Bueno, passàvem per aquí...
4: Sí,
5: i...
4: sí.
5: Vaig una mica a la truita, no?
4: Una mica.
6: Jo crec que Espanya ha fet el que havia de fer. Una altra cosa és que ens pot agradar una mica més, una mica menys, en moments puntuals, ara no té tant la pilota, doncs potser no crea les opcions que tots voldríem, però que davant tens una selecció que juga quan pot i quan no, fang. Lius, protestes, cops, no et deixa jugar bé, no et deixa jugar tranquil, i així tot, jo crec que Espanya és molt superior, ho va demostrar contra França, ho ha demostrat avui també. El passa que el rival, el concepte futbolístic de França i Argentina és totalment diferent. Uns volen intentar jugar a futbol i tu també, i aquests, doncs, quan no poden jugar a futbol, doncs ja ho veiem, doncs són cops, són anar al contacte, tocar-te, i això fa que els jugadors no estiguin tranquils. Però així i tot, jo crec que mereixia Espanya marcar abans. No hem tingut moltes ocasions, no, però el remat de Nico, que no ha rematat, la de Merino, que també ha arribat i no l'ha tocat bé, vull dir que molt de mèrit per part de la selecció espanyola, que podrem parlar de la Fuente del que sigui, però l'home va complint tots els objectius amb els jugadors que ell hi creu, i la veritat és que ningú pot dir res del seleccionador, al contrari, totes són coses bones. Podríem parlar si les coses no haguessin funcionat, per què no ha jugat Pedri o per què no juga un altre. No, ell ha cregut, per exemple, el cas de Rodri, no? Que Rodri va començar i jo vaig ser dels primers que vaig dir: ui, Rodri no està per jugar, està lent, tal. Uh-huh. I a mica en mica l'ha anat mantenint, ell coneix molt bé els jugadors, sap quin rendiment li poden donar, i ets campiona del món sense un Lamine bo, perquè si hagués estat bé al nivell que nosaltres el coneixem, doncs segurament el partit avui s'hagués resolt molt abans de la pròrroga.
4: Sobre Lamine, per cert, aquí hi ha dos nens de 19 anys que amb 19 anys ja són campions de Lliga, són campions de Copa, són campions de la Supercopa, són campions de l'Eurocopa de seleccions, campions del Mundial i una Nations League. Aquests dos nens...
3: falta
4: la Champions, ja està. Amb 19 anys, és a dir, Cubarsí i Lamine Yamal han aconseguit tots aquests títols amb 19 anyets, és a dir, ostres,
3: sí.
4: Jo no sé què et queda més.
3: Em queda el dubte, Cubarsí, si era l'Eurocopa.
2: No, perquè va disputar els Jocs Olímpics.
3: Per mi és una revàlida ara, en el cas de Lamine Yamal, sobretot, perquè crec que és evident que tot el que té al seu voltant Pau Cubarsí és molt diferent del que té Lamine Yamal, després d'haver guanyat tot a nivell de selecció, ja no pot guanyar més. O sigui, ara ha de demostrar que és veritat que li falta la Champions, li falten coses a nivell de clubs, però la fam i aquest èxit, a veure com el digereix. A mi em sembla els mesos que venen molt importants per saber una mica de quin peu calça Lamine Yamal.
4: A veure, que tenim el MVP, suposo, no?, d'aquest partit, que ara en parlarem també nosaltres, ara qui triem i aquí no triem, però Ferran Torres, responent les preguntes de Televisió Espanyola.
10: Muchas gracias. Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero,
11: bueno, pues,
10: pero
11: los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
4: No, no nos contábamos, pero en qualsevol cas...
0: Rivero, ¿qué dius ara?
12: 20 ocasiones de España por una tan solo de Argentina. ¿Cómo lo vivís desde dentro cuando ves que se atasca, que no termina de entrar y que lo estás rozando?
10: Bueno, al final... si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
12: Esa misma idea te la extrapolo a ti. Mira que habías buscado el gol, te habían anulado uno, hoy te han anulado otro, lo habías rozado. ¿Qué se siente? ¿Qué liberación se siente al marcar ese gol tan importante?
10: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir, y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
12: Teníamos el gol de Iniesta, ahora tenemos también el gol de Ferran. Vas a ser querido para siempre, Ferran. Enhorabuena, a disfrutarlo.
10: Muchas gracias.
4: Doncs les declaracions de Ferran Torres després d'aquest partit, després de marcar l'únic gol de la final, i per tant, sí, de ser un jugador segurament recordat com ho ha estat Andrés Iniesta per la selecció espanyola, evidentment, i els seus aficionats.
3: I reconeixent això també, no? El punt aquest que té jugar contra Messi, el que havia fet la selecció argentina, que t'acaba generant una mica el neguit del que et pugui passar. Jo sobre la selecció argentina, i que se mantengui, crec que per futbol ho ha merescut la selecció espanyola, i pel que havia mostrat Argentina, crec que pot donar per bo una mica que la final hagi acabat així, amb un marcador ajustat, havent jugat contra 10 i havent plantat cara a una selecció que futbolísticament ha estat molt superior. A mi em sap greu per la història de Messi, perquè pensava que ja no jugaria després de guanyar el Mundial de Qatar per deixar-ho a dalt de tot, però no ha pogut ser tancar-ho de la millor manera.
4: Tornem a Televisió Espanyola, parla el seleccionador ara, Luis de la Fuente.
13: Que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes y futbolistas con un potencial y un talento excepcional. Y especialmente orgullo, porque de verdad haberles acompañado en este recorrido, este trayecto, para mí es un honor.
12: Le veo tan entero, tan cabal siempre, a mí se me están saltando las lágrimas de la emoción, no sé cómo está usted por dentro.
13: No quiero, te cuento, no, porque te voy a dar pena. No, pues estoy ahora sí estoy muy emocionado. Después de haber echado la vista atrás, pensando en ellos, hemos hablado mucho con los jugadores, mister, me decían... Hemos ganado todo, todo. Y eso es maravilloso. Con una generación de futbolistas, vuelvo a decir una y otra vez, que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española, para España. Juntos somos más fuertes, eso no le quepa duda a nadie.
12: El partido, en lo futbolístico, más o menos como se esperaba, pero quizás más todavía. España, 20 ataques por tan solo uno de Argentina, han vuelto a minimizar a todo un campeón del mundo hasta hoy, con Messi en el césped.
13: Sí, creo que el partido se tenía que haber decantado bastante antes. Las grandes intervenciones de Dibu han impedido que el partido se ganara antes. Nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Pero esto es una final de un campeonato del mundo, y incluso con 10 al final tienes que sufrir. Pero como nos gusta sufrir, pues ahí hemos estado demostrando otra vez que estamos preparados para todo.
12: Sufriendo,
4: Está nervioso. Avui está nervioso el seleccionador, sí, lógicamente. Sí, clar, és el seu gran moment, també. Només faltaria. Sí. Avui, amb aquest Mundial que ha aconseguit Espanya i Luis de la Fuente. Anem a votar el millor
14: del
4: partit?
14: Què portava aquí?
4: No ho sé.
14: A la solapa. Un pop. A l'insignia de la Federació Espanyola, però sí, després...
5: Un pop.
14: Entra un pop, no? Un alien, sí. O la mascota del Chaco Veo, que també sent Luis de la Fuente, igual ja la portava l'americana.
5: El mago pop està allà, potser...
14: Sí, bueno.
5: Perdoneu.
14: Bona patinada,
4: anem a votar el millor del partit, va.
15: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
4: A veure, Albert Ferran, per tu, qui ha sigut?
2: Com que votareu el Tauro, jo voto Cobercí.
4: Què vols dir, ara?
3: Ara et poses el cap.
16: I a més, dona per fet el nostre vot.
14: Correcte, directament ja, eh?
3: Sí, sí, com si fóssim Luis de la Fuente, eh? Sí, si tinguéssim el vot pensat...
2: Jo voto Cobercí, que ara està mirant a SofaScore, sí. I de la selecció espanyola és el tercer, sí, més ben valorat, o segon. No trobo ara Ferran.
3: No, Ferran...
2: No, millor valorat, més valorat Cobercí. El segon jugador més valorat de la selecció espanyola avui.
4: Carai. Dani.
6: Sí, avui li donem a Ferran.
4: A Ferran.
6: Avui sí.
4: Jaume.
6: Avui toca.
3: No és fàcil avui, però jo diré... A mi també el jugador que més m'ha agradat del partit, el que crec que ha fet tot millor, és Cobercí.
4: Xavi.
17: Jo Ferran, perquè després no dic que el crític en tant.
4: L'estem contradient, oi? Molló.
3: Sí.
4: Ferran.
3: No hagi de recordar això, que molts de pals i tal.
4: Sí.
3: Ferran.
16: Ferran per evitar aquestes coses.
4: D'acord.
14: Jo em quedo com l'Albert.
4: Cobercí.
14: Ja tenim un mini Kaiser.
4: Sí, no, de fet. Sí. Ves a buscar un jugador com Cobercí al mercat. Correcte. Avui en dia.
14: Sí, sí.
4: No el pots pagar.
14: No.
4: El Barça, com a mínim, no el podria pagar.
14: No.
4: Sap, eh?
16: Messi. Deixeu-me donar-li.
3: Sí, home, sí. Se'l mereix.
4: Només faltaria.
3: Sí, la FIFA, per cert, l'MVP, suposo que s'espera la cerimònia, no...
4: Ah, clar, avui és...
3: No he vist que ho hagi anunciat.
16: Avui no hem votat, no, per cert? Hem votat al final?
3: No, no hem votat avui al web de la FIFA.
16: Per què, no? Perquè... No calia. Ja vam fer un cop i ja vam...
3: També diré que al principi de la segona part no sé qui haguéssim votat, eh?
2: Però la FIFA ara, la cerimònia, imagino que donarà la pilota d'or del Mundial, no del partit, no?
3: Ah, val. No sé, jo per xarxes no veig res, però ara hi faig un cop d'ull.
4: Què fem? Canviem taula o què?
16: Sí, no? és que l'Òscar s'estaves fent.
4: Sí, ja ho he vist, ja. Va, canviarem taula. No marxis lluny, Dani.
6: No, estic aquí, menjaré una mica de truita.
16: Tens més truita, Dani.
6: Sí. Menjaré una mica.
4: I ara... ara
17: el millor del partit, no? Amb Jeep, no?
3: Sí, no?
4: Ah, sí, voleu la sortida també.
3: Sí, també.
4: Fes-la.
3: Som així.
18: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
19: És el selecte rein, ara està en moda funky sorra.
18: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
19: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
14: He notat escalfureta.
16: 3-3.
4: És un festival.
14: 3-3, eh?
16: És que han posat la calefacció.
14: El MVP de la nit soc jo. Sí, sí.
16: Algú
14: posa... Clar que sí.
16: Jo m'estava morint.
4: És massa estona, jo crec, ja tancats.
16: L'efecte sauna, eh? L'efecte tortura.
3: Però de veritat estava posant la calefacció.
16: Sí, us ho juro que estava posant la calefacció. Sí.
4: No arriba el rec sanguini, és que és tot.
16: Estàvem tots com aplatarats, no? Era per això,
4: no m'estranya. Estem com el pop de l'americana, de Luis de la Fuente. Anirem deixant-ho aquí. Albert Ferran, gràcies.
2: A vosaltres.
4: Que vagi molt bé, Dani, no marxis lluny, el que et deia. Naveira, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, que vagi
4: molt bé. Avui i per aquest Mundial, evidentment, a tots dos us dic el mateix.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Xavi Puig, tu també et quedes una estona més.
17: Sí, tant.
4: Sí. Molló, queda't un moment.
17: Era senyera de Cobercí, eh?
3: El que tu digues.
14: Sí.
4: Epa.
16: Crec que Olmo també en portava una, diria.
3: I una celebració com la del Barça, eh? La rutllana.
4: Sí, la sardana. David Broc.
16: Un plaer, eh?
4: No, el plaer és nostre. Gràcies pel Mundial que ens heu regalat, tant tu com l'Òscar Nin.
14: Gràcies a vosaltres, sempre.
4: I fins la propera.
14: Fins l'estiu vinent.
4: Fins l'estiu vinent.
14: Correcte. Abraçada gran.
16: A l'Òscar la calefacció l'ha deixat. L'ha deixat tancat.
14: Completament fos.
4: És una persona denostada ara mateix. Sape, queda't per aquí també, va.
17: Molt bé, vinga.
4: Estem tots fatal, eh? Tira públic, això ho hem d'arreglar.
20: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
21: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
22: Sona bé.
21: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
22: Sona el nou Micra.
21: I el 0% TAE.
22: Sona que estreno Nissan.
21: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
25: Vols canviar de cotxe?
1: Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
7: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
8: Propera parada, plaça Lesseps.
9: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
11: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
25: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
26: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
27: És el Selecta Rein, ara està en moda funky sorra.
26: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
27: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
28: Ocasión Plus.
29: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
30: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
7: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
8: Propera parada, plaça Lesseps.
9: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
1: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
9: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya. Whoa!

0: Les d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: Ara falten 5 minuts, perquè siguin 2:15, fa escassament un quart d'hora, o potser 20 minuts, ja que Espanya s'ha proclamat campiona del món. És el segon mundial que guanya la selecció espanyola, aquesta vegada gràcies a un gol de Ferran Torres, que ja en temps de la pròrroga és qui ha donat aquesta victòria. 16 anys després a Sud-àfrica, ara a Estats Units, doncs li ha donat la victòria a la selecció de Luis de la Fuente, amb 8 blaugranes, un dels quals, per cert, Cubarsí, ha estat escollit el jugador jove més valuós d'aquest Mundial. Per tant, un dels blaugranes s'emporta premi, i també sabem que el millor jugador, l'MVP d'aquest Mundial, finalment és Rodri. Abans que en parlàvem amb el Solsona, que deia aquest jugador que ha donat confiança, que ha anat creixent, que va començar d'aquella manera al Mundial, doncs ha acabat sent, segons la FIFA, el millor jugador d'aquest Mundial del 2026. Per tant, és moment ara perquè Espanya, d'aquí a no gaire, també rebi la Copa del Món, que per cert la entra Sergio Ramos gespa del MetLife Stadium. Aquesta no me l'esperava, t'he de dir.
1: Que no la caigui,
0: Sí, exacte, que no la xafi. Ara, sí.
2: Que no vulgui cantar, ara, veient que ha cantat tanta gent, que no vulgui cantar ell també, Sergio Ramos.
1: I MVP de la final Ferran Torres, i deies, Xavi, millor jove...
0: Cubarsí.
2: Cubarsí,
0: sí. Cubarsí, el jugador jove més valuós, i Sergio Ramos, que ha deixat la Copa del Món perquè pugui començar la cerimònia d'entrega de premis, que això s'allargarà, evidentment, perquè ara ha de passar Argentina, ha de passar l'MVP, ha de passar els àrbitres, això serà un festival ara.
3: La parella de moda.
0: Ara, parlant de...
1: Hosti, tu. Tipi-zap,
4: Doncs, bambes, bambes,
0: Sí. Surten Infantino ben al costadet de Donald Trump.
2: El gordo i el flaco,
0: Que és... Per favor. Que és com si no anés amb ell, Donald Trump. Està aquí
1: sí.
0: aplaudint rítmicament.
3: D'aquella gent que no sap aplaudir.
0: Sí.
4: Jo crec que li fan les corbates a mida, perquè les porta llargues de nassos,
0: Sí, noi, i ample, aquesta, que és més mocador que corbata, això, que porta.
2: I ara la seguretat que hi deu haver en aquest
0: moment,
2: el dispositiu de seguretat. Sí.
3: Compte les escales aquestes. Que...
0: Mira,
1: però ara es porten més estretes, no, les corbata?
0: Sí, ara fa 20 anys.
4: Sí, però llargues, sempre,
0: Sí. De fet, mira si hi ha seguretat, que tot això són corbates. Aquí hi ha una comitiva d'entre 50 i 60 persones, els quals potser 40 només són seguretat per ara acollir aquest moment, que és el moment de l'entrega dels premis, de l'entrega de la Copa, però el que dèiem, l'entrega de la Copa s'allargarà ben bé al ritme d'aquesta final, doncs, entre 15 i 20 minuts, no?
1: Sí. I el ritme que camina Donald Trump, perquè Infantino el va esperar, em diria, no, hi va!
2: És un ritme caminar d'elefant,
1: Sí.
4: Tots aquests estan a la FIFA, Tots aquests, Amb un sou de 500 euros al mes,
2: Sí, sí.
1: Com a molt.
2: Pateixen, Dani,
4: pateixen.
2: Per arribar a final de mes.
0: Deixa'm saludar l'Àngel Pich Alonso, que l'afegim a la conversa. Àngel, com estàs? Bona nit.
5: Què tal? Molt bona nit.
0: Veig que estàs seguint el Mundial per la televisió, oi?
5: Sí.
0: Què t'ha semblat?
5: Bueno, una victòria molt merescuda. Ha estat infinitament superior a Espanya. I jo patia de dir, bueno, Argentina pot ser campiona del món sense rematar porteria. No?
0: Sí.
5: I la veritat és que l'equip ha estat francament bé. Li ha faltat la finura a l'hora de finalitzar, però ha estat molt bé. Defensivament ha tornat a demostrar el nivell impressionant que té la selecció espanyola en aquests moments, que no permet que li creïn ocasions de gol, i per tant que ha guanyat la selecció que més ho ha merescut, sense cap mena de dubtes.
0: Qui t'ha agradat més?
5: Individualment?
0: Sí.
5: Bueno, no sé, tampoc ha estat un partit on cal destacar, però jo crec que els dos centrals, tot el campionat el que han fet Cubarsí i Laporte tot el campionat, i els laterals... Jo et dic que la línia defensiva ha estat extraordinària en línia general. No et diria avui destacar algun jugador ofensivament o en la creació. Rodri va estar molt bé a la semifinal, avui no ha estat al mateix nivell, però és que, bueno, ha estat molt bé. Tot l'equip sap el que juga, ho fan molt bé, tenen una tranquil·litat immensa amb les pilotes peus, i això es traduix després que l'únic però de l'equip és el poc desequilibri que ha creat per les bandes en accions individuals, que és el que li faltava, perquè la resta molt i molt superior a l'equip argentí.
0: Sí, sí. Mira, de fet, això ho deia també el Solsona durant la final, durant el partit, justament que li faltava potser que hagués entrat abans, que potser no podia, no? Nico Williams, per aquestes molèsties que ha arrossegat durant tot el Mundial, pràcticament, de fet, que li han impedit jugar una bona part dels partits. I jo crec que aquí és on li ha fallat clarament a Luis de la Fuente la convocatòria, no? Amb aquests dubtes. Dubtes físics, dubtes per lesió, perquè no només amb Nico, sinó també amb altres jugadors d'aquesta mateixa posició d'extrema esquerra, no ha pogut comptar amb ells, pràcticament.
4: Amb Víctor.
0: Amb Víctor tampoc, sí, exacte. No ha pogut.
5: Ni amb Víctor, i Jeremy va tenir problemes també amb l'ombro, no?
0: Exacte.
5: Vull dir que sí, que és cert que no. I, bueno, i la temporada de Nico no ha estat una temporada... diríem bona, sense cap mena de dubtes, que ha estat patint molt lesions, pubàlgia i més, i se li nota perquè ha perdut aquella frescura de buscar aquest desequilibri individual. Però
0: totalment.
5: Jo segueixo insistint, m'ha agradat molt més Espanya en l'aspecte defensiu, la fortalesa que ha demostrat tots els partits que ha jugat en aquest Mundial, que li han creat molt poques ocasions de gol i que només han queixat un gol en tot el campionat.
0: És molt bèstia. I a més, un gol que va ser a la fase de grups, no?
1: No, va ser contra Àustria, no?
0: Contra Àustria, justament, sí. Sí? Contra Àustria?
1: O contra Bèlgica, ara estic dubtant. Ah, no, miro.
4: Jo crec que contra Bèlgica, no?
0: Contra Bèlgica, devia ser.
5: Bèlgica 2-1.
0: Sí, exacte. Bèlgica.
1: Sí.
0: Per tant, el partit de quarts de final va ser això. A vuitens va tocar Portugal, sí, quarts de final amb Bèlgica. Per cert, a Cubarsí ja...
5: Mira, l'MVP del partit li donen a Cubarsí, eh?
0: No, Cubarsí no. Li han donat el premi al millor jugador jove del Mundial.
1: Sí.
5: Ah, sí. Bueno, és que en 19 anys ser campió del món, veritablement, ja té un gran mèrit, ja té un gran mèrit.
0: I Rodri...
5: I recordeu tot el debat que es va formar en torn al porter, que si havia de jugar el Joan García i tal, igual. El comportament d'Unai Simón ha estat extraordinari. També és cert que no ha tingut que fer grans aturades, no?
0: No.
5: Al llarg
0: no.
5: del campionat, però la tranquil·litat que ha demostrat i el saber estar sota pals... Jo crec que està,
4: i algunes sortides d'aquestes pilotes llargues,
1: avui,
4: això,
1: exemple,
4: no ha dubtat, sí, sí. I ho ha fet bé.
5: No, l'altra cosa és que la pilota
4: hagi anat dirigida amb algun company, però es tractava de treure la pilota perquè era un moment difícil.
1: Com que avui no li han rematat entre els tres pals a Unai Simón, han estat 10 rematades que li han fet entre pals a Unai Simón i n'ha aturat 9. Com dèiem, Pichin, no han hagut d'aturar moltes, però les que ha aturat, vaja, totes menys una, com dèiem, la de Bèlgica a quarts de final.
0: Poca feina, però ha escollit el millor porter també, Unai Simón, d'aquest Mundial, acaba de rebre el premi, i qui l'acaba de rebre ara també és Rodri, el que comentàvem, l'MVP del Mundial, i aquí obre una pregunta ara, mirant cap al futur no gaire llunyà, que és la pilota d'or que s'ha d'entregar el mes de setembre. Qui és el vostre favorit per la pilota d'or?
4: Pichi, estàs aquí?
5: Sí.
0: Perquè tu no vols contestar primer, oi?
4: No, jo sí.
0: D'acord.
4: Ah, ja, però el que jo diré, que l'he dit abans de sí. és el que no serà. Però jo
5: és que no tinc un candidat, clar. Jo crec que si fos per la temporada jo em quedaria amb Kane, fixa't tu. Però no serà.
4: Però clar. Miren els títols i tot això, també es mira, no? O no?
0: Sí, i en any de Mundial...
4: Sí, clar. Sí.
0: Vaja, normalment el que miren és el Mundial. Normalment.
1: El que passa és que la selecció espanyola ha estat més un col·lectiu que una individualitat destacada. A mi em costa... Vull dir, sí, han triat Rodri, però també em costa veure que Rodri ho puguin triar per segona vegada pilota d'or.
2: Que Rodri, Mundial al marge, no ha tingut una temporada molt lluïda.
0: No.
2: Llavors, diguem, si és per mèrits esportius, algú del PSG, no?, que ve de fer el que ha fet.
4: Clar.
2: A partir d'aquí, a veure qui... No sé, Dembélé, Doué han estat fins a semifinals del Mundial i ho han guanyat tot. Tampoc tinc un nom molt clar, però si és per mèrits, no, del que ha fet durant la temporada en un equip, hauria de ser teòricament sobre el paper. Ara, després va passar algun any com Cannavaro, que fent un molt bon Mundial i no tant a nivell de clubs, s'ha acabat enduent el títol i ho va fer per sobre de Ronaldinho el 2006,
0: sí.
2: Que venia Ronaldinho, encara era el gran Ronaldinho i li va passar més al Mundial.
6: no sé...
0: Però sí que és cert que és l'any més incert, no? O dels més incerts, a l'hora de buscar un candidat a la pilota d'or, perquè si ha de sortir de la selecció espanyola, que és el que deia el Pichi, també el Dani, costa potser trobar un que hagi sobresortit realment o clarament per sobre
4: si,
0: de la resta.
4: Si Rodri hagués aconseguit... És que jo faig un pack, no? Perquè si has guanyat la Lliga, has guanyat la Copa o la no sé què, has guanyat la Champions, has guanyat el Mundial, doncs si afegeixes tot això, si Rodri hagués fet tot això, no en tindria cap dubte que li tornarien a donar a Rodri.
0: Mm-hmm. Sí, sí. Jo crec que té opcions, Rodri?
4: Sí.
5: Ha tingut una temporada de Rodri molt complicada. Va sortir la lesió i el seu nivell estava molt per sota del millor nivell. Jo crec que s'ha retrobat aquí al Mundial, on veritablement ha donat molt bon rendiment, excepció del primer partit que va estar així més bé fluix.
4: Sí, un o
5: dos. La resta ha estat francament bé, eh?
4: Sí.
2: Mira ara... Messi, que estava sí, molt sí. serè i ara sí, després de rebre la medalla, ha trencat a plorar ja.
0: Ara sí que imatge bèstia, aquesta de Messi, a més amb la Copa del Món, aquesta, no sé si és un inflable o què és, que tenia just al darrere, difuminada, era brutal. Mm. La imatge de Messi plorant com un nen petit sobre la gespa del MetLife Stadium després de rebre la medalla de sotscampió.
5: Però fixa't el que és el gran mundial que ha fet Messi, perquè per mi ha fet un grandíssim mundial i avui ha passat totalment desapercibut.
0: Mm-hmm. Sí, avui res és que avui...
5: I això té algun mèrit de la selecció espanyola.
6: Mm-hmm. És mèrit de la selecció, tot i que les poques coses que ha acabat fent en el tram final han sortit de les seves botes,
0: que ha
6: anat per la dreta, aquella pilota que s'ha anat enverinant. Passa que avui no ha tingut l'opció d'aparèixer, com diu el Pichi.
2: Ha minimitzat Portugal, França i Argentina.
0: Dels
2: tres partits grossos, cap dels tres rivals gairebé no li ha fet ni pessigolles.
0: I la més bèstia va ser la nit de França, la nit que anul·la França a les semifinals, que acaba, a més, guanyant 2-0. Aquell dia és el dia gran d'aquesta selecció espanyola durant el Mundial.
6: I quan t'has carregat aquestes tres, home, diguem, alguna cosa...
0: Clar, algun mèrit deu tenir, no?
6: I et pots sentir satisfet d'haver deixat pel camí a tres seleccions que eren, pràcticament candidata. Una campiona, l'altra la que tothom donava campiona... i un aspirant com Portugal.
0: Acaben d'estirar la bandera de la plaça Colón ara mateix, sobre la gespa del MetLife Stadium, ara una bandera gegant d'Espanya per rebre els campions, perquè ara sí, d'aquí no gaire, aixecarà el títol, ja comencen a passar tots per rebre la medalla, ara li pengen la medalla del Mundial o de campions del món, és Infantino mateix, lògicament, i també Donald Trump.
6: Grimaldo.
0: Zip i Zap estan aquí amb les medalles per donar-les als campions i un a un van passant.
1: No, ara estava mirant el tema de... Estava donant voltes, el tema de la pilota d'or. També pensava fins a quina data entraven les votacions. La gala és el 26 d'octubre, s'acaba el 31 de juliol, o sigui que això s'ha acabat. O sigui, els mèrits per la pilota d'or s'acaben amb el Mundial. I aquí, clar, es miren els gols marcats, les assistències, els partits, l'influència en el joc com a temes futbolístics. Després, els títols... I, per últim, diguéssim, aquest apartat del fair play, o més, una mica més abstracte. Clar, és que Fabián, que és l'únic que ha guanyat Champions i Mundial, és que va tenir tan poca influència en la Champions del PSG que... I gols, sí, n'ha fet un en el Mundial n'ha fet un, no?
0: Sí. No, és que no
1: ho sé, la veritat és que costa.
0: No serà fàcil, i potser sí que és un any que no surt del campió del món, no ho sé.
1: Sí.
0: No ho sé, potser sí que és un any que diuen no.
4: I si Rodri, jo crec que el Madrid haurà de fer un pensament, posa 50-60 milions... Ja està,
0: Rodri, el Madrid el tenia
4: fet. Li queda un any. A Rodri li queda un any.
6: No només has de convèncer el City, sinó que has de convèncer Florentino. Exacte. I el seu orgull de que porti un jugador que anava amb Riquelme. Si és intel·ligent futbolísticament, vaja, jo és una peça...
1: I no sé què em penseu, jo afegeixo Mourinho. Per mi és un migcentre que no és ben bé, no? Del perfil del portuguès. Ell era més tipus Tchouaméni, normalment, no? Més talladors
6: que Vira, allò que tenia en aquella època.
4: Potser ha anat evolucionant.
5: Rodri és un perfil de qualsevol entrenador.
6: Ja.
5: Va jugar en aquesta posició, és un jugador molt, molt versàtil, que construeix bé i que defensa bé. Vull dir que és molt complet. Mm-hmm.
0: Per cert, no m'heu dit, ningú m'heu dit el nom de Lamine Yamal com a candidat a la Pilota d'Or.
1: Jo és que estava buscant la data per això, perquè pensava, si fa una gran arrencada de temporada, però clar, és que ja no hi ha opcions. Jo crec que no...
5: Ell tampoc ha fet un mundial deslumbrant, eh?
1: No.
5: És a dir, tant si hagués fet un mundial creant el desequilibri que ha creat a la Lliga, per exemple, sense cap mena de dubte, seria el candidat número 1. Però el mundial que ha fet ha estat per sota del rendiment que s'esperava d'ell.
2: Ah, tornava a fer aquell caminar,
5: però, tampoc hi ha massa on escollir. Tampoc hi ha massa on escollir,
0: no,
5: en
0: aquest
5: sentit.
0: No.
2: Deia que tornava a fer aquell caminar de l'altre dia, també, després de la semifinal, així com un pèl, un pèl coix, ara, quan recollia la medalla.
1: Sí, un pèl coix, la minya mal.
4: És que no va arribar bé, no ha estat bé, ell ho sap. No ha tingut el protagonisme que ell esperava tenir en aquest Mundial, que la gent digués, hòstia, doncs Lamine i tal, no ha estat bé, perquè físicament no ha estat a tope, però...
6: Ha sigut més de Messi, Kane, Mbappé, no? Diguem de nom, Haaland...
4: Sí.
6: Tot, però ell, segurament, per d'on venia, ha estat prou bé, però no ha estat a l'alçada d'aquests monstres.
1: I des del PSG, segurament, el que ha fet millors xifres en aquest Mundial és Dembélé, que ha fet 4 gols, 2 assistències, però jo també veig complicat que repeteixi Dembélé. No ho sé.
2: Jorge Iglesias li ha donat la mà a Donald Trump, dic, perquè en les últimes hores s'especulava a veure quina seria la seva reacció, i fins i tot ell ja em sembla que havia fet una mica de conya de dir, bueno, si no li don potser no em deixen tornar, i li ha encaixat d'aquella manera, però li ha encaixat.
5: O no el deixen sortir.
2: Sí.
5: No.
2: Bueno, per això.
5: Ni l'ha mirat, eh?
2: Sí.
5: L'ha mirat.
2: Ha passat així ràpid, li ha donat així, vinga, nyec.
0: Ai, senyor, dones.
4: No, i Trump li estava donant una explicació a De La Fuente. No ha entès res, però... I tant.
0: Rodri, rebent la medalla, és l'últim...
1: Sí.
0: I per tant, qui aixecarà la copa? El capità de la selecció espanyola, i ara sí que tindrem el moment, després de saludar tota aquesta parafernàlia d'autoritats que hi ha sobre el pòdium, on s'estan entregant les medalles, ara Pató a la Copa del Món, i Rodri, que es dirigeix... Però no l'aixeca ell.
2: O... Ara és el moment aquell, no? Sí. Cucurella, del Mundial de Clubs, a veure, em dona el tram per allà al mig, i què fa?
0: És cucurella, sí. Ajupint-se per més saber què. Ara sí, que Infantino i Donald Trump li acosten la copa a Rodri, que l'aixecarà al cel de Nova York, que és la segona copa del món que s'endurà la selecció espanyola. I ara Gavi, que li deu estar dient a Donald Trump? És a dir, aquesta
4: que vol fer la foto.
2: Sí, ella es queda.
4: Ella va, mira, la foto.
2: No, surt d'aquí.
0: És impagable, de veritat.
4: No, es queda la foto.
0: Que vol estar al costat, vol estar al seu costat, perquè no pot estar allunyat de la foto.
1: No, li diu que se'n vagi. Mira, li diu que se'n vagi.
0: No, sí, demà m'afeitaràs, sí.
6: I l'altre dius, no.
0: Ja se l'ha fet, ell ja està. I ara, en tot cas, s'ha apartat un metre, però Espanya ara mateix celebrant el títol de campions del món amb Rodri aixecant el títol i la resta de la selecció celebrant-ho.
6: Per favor.
0: I Donald Trump, ara sí ja se l'enduen, camí de ben a saber on.
6: Li agrada la foto,
0: Mora meva. Doncs...
4: Saps que tinc interès de veure el que ha passat al final del partit amb Gavi, Eric i tot això?
1: No sé si alguna càmera ho ha captat sencer.
0: Segurament ho veurem.
4: Com havia anat això?
0: Ho veurem. Aquesta picabaralla, vaja, més que picabaralla, perquè jo crec que han arribat a les mans entre Gavi i Paredes, eren, no?, bàsicament. Abans sí. Eric també.
2: Però... Sí, Eric també la mà al coll d'un jugador argentí. Sí.
0: Mireu,
2: i Gavi també ha rebut.
0: Mireu la foto de nens, perquè són, és que la majoria, perquè aquí Gavi també, quan anys té Gavi? Té 20 anys, té Gavi ara?
4: No, 22.
0: 22, ja. Potser...
4: No sé.
0: No, jo sé que és molt jove.
4: Ja deu portar 2 o 3 temporades, eh? 21, 22...
0: Però és que Pedri, que és un dels veterans, entre cometes, d'aquesta selecció, és a dir, és un dels que té més experiència d'aquest grup, en té 24, en té 25, vull dir que no té més d'aquesta edat, també, Pedri.
2: Gavi 21, no?
0: Gavi 21 anys, imagina't. I com ells, 19, amb Cubarsí, com dèiem també el mateix Lamine Yamal, en definitiva una selecció superjove que si tot continua així està cridada a veure saber què fer, perquè són jugadors que, si segueixen aquesta línia, doncs potser són els dominadors de les properes no sé quantes temporades. També et dic una altra cosa, ho havia de ser França,
7: sí.
0: I França ha aprofitat una ocasió de totes aquestes que dèiem que estava cridada a liderar el Mundial durant no sé quantes temporades.
7: Mira, si mirem edats, per exemple, mirant la porteria, Joan García, 25 anys, ho dic per allò que encara és molt jove... Pubill 23, Eric 25, Porro 26, Cubarsí 19, Cucurella 27 fins i tot, i Gavi 21,
4: Pedri 23,
7: Baena 24, Pedri 23,
0: sí, sí,
7: jo, veus, Pedri ja n'hi posava 25 també, Jeremy 23, Nico Williams 23, Lamin 19, Víctor Muñoz 23,
4: el més gran Rodri, no?
7: És que ara, sí, espera que ho tinc per aquí,
4: i Laporte.
7: Sí, també, i Borja, sí. El teu amic Borja, bueno, 33 sí. Anys.
4: Bueno,
7: sí, sí.
4: No,
7: però ara veia que la selecció espanyola és campiona del món, d'Europa, olímpica i femenina, del món. Vull dir que realment a la Federació Espanyola deuen fer coses malament, però amb el tema de les seleccions...
0: No, és...
7: Jo crec que han apostat per un bon camí, els està donant, vaja, els millors resultats.
0: I en totes dues seleccions, en tots els casos, amb el Barça com a sí. Principal sí, sí. Lloc on extreure el talent, perquè al final tant la selecció femenina com la selecció masculina ha acabat estirant de Barça.
6: I a les dues estrelles, les dues.
0: Sí.
6: Però vaja, el 2010 també era la base.
0: 8 del Barça.
7: Però no sé què en pensareu, a mi em sembla intel·ligent que quan un club té una fornada com la que tenia el 2010, ara aquesta el 2010, el 2024-2026, doncs que se n'aprofiti, perquè segurament hi hagués hagut altres moments de la història que no s'hagués triat per aquest camí, s'hagués triat més doncs, per un altre estil, per la fúria, no?, que deien abans dels anys 80 i això, mm-hmm. I s'ha aprofitat ara.
4: La veritat és que De La Fuente ha fet un equip. És veritat que amb els resultats tot faciliten les coses, no? Però ha fet un bon equip, i dona la sensació d'estar tots molt junts, no? Potser per la joventut també, que fa que estiguis ahir a sobre i això, però ha aconseguit això, i si això continua d'aquesta manera, doncs, escolta, per què no es pot pensar ara en una època boníssima per la selecció?
0: D'això mana cap a la plaça d'Espanya de Barcelona, que és un dels punts on comença ja a afegir-se més gent en aquestes celebracions. Avui, lògicament, són dies de clàxons i petards, segons com. Ens deia també la Janire des de la pantalla gegant del fòrum, que també se'n podia ja sentir algun. Ara tenim el Miquel Pasqual a la plaça d'Espanya. Miquel, com estàs? Bona nit.
8: Bona nit, sí, aquí estem a la plaça Espanya. Com dius, la gent va arribant, a poc a poc, a celebrar-ho. Hi ha petards, ens han enganxat el final de partit, ja venim cap aquí, i des de que ha xiulat l'àrbitre han començat a sonar clàxons i petards per tots els carrers, i ara doncs, la gent està plegant-se aquí a la plaça Espanya, una mica difuminats tots, perquè està amb obres, ja ho sabreu, sobretot la gent ara es centra a davant de la fira, hi ha una batucada tocant, i la gent està contenta celebrant-ho, i a poc a poc, doncs això, la gent es va reunint, però és veritat que hi ha gent a un costat de plaça, una quanta gent a l'altre costat, i suposo que s'aniran unint per celebrar, però ja impossible circular-hi per la plaça, tot el trànsit tallat, i la gent va arribant, en comptagotes, però va venint aquí, mentre estan tirant castells de focs des del mig del carrer, just davant meu, per celebrar aquest segon Mundial d'Espanya.
0: Sí, senyor. Doncs, Miquel, qualsevol cosa, evidentment, línies obertes, per si això es va animant o si vols explicar-nos alguna de les novetats que pugui haver-hi en aquest punt. Un d'ells, de celebració del títol de campió del món de la selecció espanyola després de guanyar 1-0 a l'Argentina. Fins ara, Miquel.
8: Fins ara.
0: Pichi, vols afegir alguna cosa?
5: No, simplement que això, que és una selecció, com diu, molt jove, amb futur, i bueno, m'he quedat bocabadat escoltant el currículum del seleccionador. Des de les seleccions inferiors a Mundial, té un currículum brutal, brutal, brutal, eh? Per tant, enhorabona al seleccionador.
0: Sí, totalment. Jo crec que és... ho hem anat comentant durant el Mundial, no sé si tens la mateixa percepció, que és aquell seleccionador que no ha tingut mai crèdit fins que ara, evidentment, jo crec que ja se li haurà de donar, perquè començàvem el Mundial encara sentint les crítiques. Un home que havia guanyat l'Eurocopa, la Nations League i finalista d'una altra Nations League, malgrat tot això, va començar amb aquella llufa d'entrenador que no ens l'acabem de creure. Home, ara ja sí que no hi ha un altre.
6: Si guanyar-ho tot no li serveix.
0: Exacte, ara ja em sembla que haurà de començar a canviar les tornes, no?
9: No, i bueno, jo crec que la selecció va canviar quan Iniesta, Xavi i tot aquell grup va fer aquest tipus de futbol, perquè es manté des d'aquella època, es manté. Abans, com algú ha comentat, era la fúria espanyola i tot això, no? Sí. I ara és un model de futbol elaborat, que se juga, se creu en ell i se juga amb això. I la veritat que la estabilitat que ha donat en tot el Mundial, fins i tot el primer partit que es va estar poc encertat a la porteria contra Cabo Verde aquest, la resta has notat un saber estar al camp, una entitat brutal com a equip. I això és molta tasca del seleccionador, sense cap mena de dubtes.
0: Mira, i al final, ara que esmentaves Cap Verd, és l'únic empat de la selecció, la resta són tot victòries, però és que acaben sent un empat contra una selecció que li ha empatat a Uruguai, que li va empatar els 90 minuts a l'Argentina i que va tenir a tocar una tanda de penals que, a veure, saber què podia haver passat, evidentment, en aquella tanda de penals. Vull dir que aquella ensopegada, aquelles crítiques que va rebre la selecció tot just en el debut, han acabat sent contra una selecció que és una de les, no et diré revelació, però vaja, però déu-n'hi-do, perquè va arribar classificant-se als 16 anys de final. Espanya, encara celebrant sobre la gespa del MetLife Stadium amb aquestes medalles penjades i amb la copa passant de mà a mà, amb els petons i fotografies pertinents, amb la Casa Reial, per cert, que també ja ha fet acte de presència i ja s'ha fet la foto de rigor.
6: I ara està de sobre l'escenari amb els futbolistes no saltant, però en plena eufòria de tot l'equip de la selecció espanyola compartint aquest èxit, en el moment que veiem també aquí en un pla de la realització de Televisió Espanyola, o vaja, de la realització del Mundial, un primer pla de Messi mirant el moment en què rebien la copa i com les llàgrimes li regalimaven per la galta. Després ja l'hem pogut veure també marxant cap al túnel de vestidor sense voler atendre res ni a ningú, evidentment.
0: Avui no està per orgues.
6: No,
0: avui...
6: una nit complicada la d'avui de Leo Messi.
0: I veurem si l'última, no?
6: Sí, home,
0: si l'última amb la selecció.
6: Tot indica que hauria de ser així. Jo crec és que, clar, són 4 anys més. Jo l'únic que veig és que fos com un... Ho veuria com... Que no ho veig, però com un homenatge perquè fos l'únic que ha arribat a jugar 7 mundials. Però, clar, és que ha d'aguantar 4 anys més, tornar a anar a una convocatòria...
0: No, és que... no,
6: ho veig molt complicat. L'únic sentit que li veuria seria perquè jugués un minut i pogués dir això, però...
0: No. És que és massa
6: més,
0: temps.
6: Més,
0: no?
6: I...
7: Potser... Si el jugador més veterà que ha jugat un Mundial és Roger Milla, amb 42 anys.
6: Potser si hagués guanyat... No?
0: La inèrcia mateixa...
7: Però, potser, no sé, la Copa Amèrica d'aquí 2 anys.
6: No ho sé.
0: Aquesta podria ser, sí. Home, però, clar...
6: També depèn de com li quedi el cos després de tot això, no? No sé, jo crec que ho haurà de...
4: D'aquí 4 anys, 43 tacos...
0: És que és molt. És molt.
4: Jo no ho veig, però...
7: No, jo tampoc.
0: És molt, i a més és aguantar el procés d'arribar a aquests 43 anys i d'arribar a aquest Mundial, que és haver de jugar 4 anys més, segons com, a l'Inter Miami. Ara me'n vaig a fer la classificació pel Mundial a la fase sud-americana. Ostres, noi, no ho sé, però evidentment ell és prou gran com per poder decidir que cregui convenient.
6: Ara veiem també la foto de tots els del Barça amb el títol del Mundial, en el que és també doncs, una de les imatges, no? El fet que el Barça aporti la base d'aquesta selecció campiona del món, i ara teníem la fotografia, la instantània de tots els futbolistes del Barça fent-se...
0: Faltava la porta,
6: la
0: només.
6: Amb el títol, sí.
0: Sí.
6: Sí.
0: I ara l'altre és avui que coincidiran Laporta i Julián, si més no estan coincidint en el mateix lloc, a veure si això...
2: Mal dia avui, no? Potser també.
0: Donarà alguna... No que ho veiem, sinó algun tipus de conversa, si es trobaran, si no, si aquestes negociacions que amb l'Atlético, pel que veiem, estan parades, hi haurà alguna manera de consens del següent pas a fer? No ho sé. Això, evidentment, no ho sabrem avui tampoc, i haurem d'esperar els propers dies a saber si s'ha estirat el fil en aquest sentit, okay. Si s'han saludat, si no, o a veure saber. En fi, Àngel Pichelonso, avui has vist, cosa express. Avui una cosa ràpida, que el partit ha acabat a deshora.
9: Bueno, seguirem parlant. Això. Aquesta notícia dona per parlar durant molt de temps.
0: I tant que sí. Àngel, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
9: Vale. Igualment. Bona nit.
0: I Dani, que tu ja portes aquí una marató interessant, eh?
4: Bueno.
0: Sempre hi ets, eh? Sempre és al peu del canó, eh?
4: Si em criden, ja sabeu que jo no dic mai que no.
0: No, doncs home, doncs això, a veure... Un dia potser també t'ho has de plantejar.
2: Et donem de sopar, que més vols.
4: De sopar, truita.

0: Vivitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
1: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Baisó Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEV.
0: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
2: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Baisó Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEV.
0: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
3: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
4: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
3: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
0: Compra el teu coche de ocasión a Volkswagen Mogauto Barcelona y Badalona.
5: Busques un vehicle híbrid?
0: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
5: Més eficient, és menys consum.
0: Més potent és més cavalls.
5: Tot a Romauto.
0: Barcelona.
5: Molins de Rei.
0: Mataró.
5: Blanes.
0: I Santa Coloma de Farners.
5: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
0: RomautoNissan.com.
5: Romauto.
6: RAC 1. Tots som 1.
7: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine allà a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
0: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.

0: rodes d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
2: Sona bé.
1: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
2: Sona el nou Micra.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
5: Propera parada, plaça Lesseps.
6: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
7: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen, no em sembla un cotxe perfecte per mi.

0: calidad, prestaciones, consumo y fiabilidad. Pero tengo un dubte. ¿On el compro? ¿Un dubte? Li vaig dir, no, home, no. Sarsa Volkswagen. Yo soy cliente desde fa temps. Y la experiencia es genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic y Sant Cugat. Arriba el nou Moda 7 SHS. Un subpotent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
1: Són 8:99.
2: Això és un fals nou.
1: Amb targeta?
2: Però si no he fet res.
3: A veure si ens movem.
2: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
4: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
5: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
6: I wanna be a slave, I wanna be a master.
7: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
6: Like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you so.
8: 3 minuts passen de l'una de la matinada, pendents encara d'aquest postpartit, d'aquest post Espanya-Argentina, que ha acabat amb victòria espanyola, 1-0, per tant, amb el segon mundial de la història de la selecció espanyola, de Luis de la Fuente, en aquest cas, aquest segon, doncs aixecant el títol al MetLife Stadium. Ara, doncs, reguitzell, lògicament, de celebracions, encara hi són, encara són a la gespa d'aquest estadi de Nova Jersey, on hi connectem també nosaltres per poder parlar, ara sí, amb el Damià López. Dami, com estàs? Bona nit.
9: Hola, Xavi. Bona nit des del MetLife Stadium.
8: Ara que s'ha començat a buidar ja, ara sí, oi, la graderia del MetLife?
9: Sí, comença a buidar-se els aficionats que ja doncs, tornen cap al centre de la ciutat o alguns ja cap a l'aeroport, perquè aquesta nit ja surten vols des de Nova York cap a Espanya, cap a Argentina. Bé, ja sents aquí càntics d'argentins que no deixen d'entonar aquests càntics tot i la derrota, i ara nosaltres som els budells de l'estadi començant a baixar tranquil·lament cap a zona mixta, perquè en algun moment s'acabarà la celebració a la gespa i estarem pendents ja dels futbolistes, perquè avui serà lògicament interessant i també hi haurà moments divertits per part dels futbolistes de la selecció espanyola. Serà divertit, però tampoc s'allargarà massa la cosa, perquè d'aquí menys de 4 hores està previst que surti el vol charter que traslladarà la selecció espanyola cap a Madrid. Ja et puc fer una mica de planning, no és oficial, però està previst que Espanya aterri demà al migdia a Madrid, els jugadors aniran a dinar, faran alguna recepció, descansaran, i et dic que no és oficial, però una miqueta, les primeres informacions que tenim és que està previst que a la tarda hi hagi unes rues per la capital d'Espanya, i al vespre, a diferència del 2010, on es van fer les celebracions a Príncipe Pío, demà les celebracions seran a Cibeles. O sigui que veurem els jugadors del Barça celebrant a Cibeles aquest títol de campions del món que han aconseguit avui per segona vegada.
8: Doncs,
9: els jugadors celebrant, tindràs Lamine Yamal i companyia, celebrant a Cibeles com si fos un títol del rei. La notícia que podem explicar ara.
8: Doncs aquesta és grossa, eh? Aquesta, veure, efectivament, aquests 8 blaugranes celebrant a Cibeles un títol, en aquest cas de la selecció espanyola. I d'altra banda, la Federació Espanyola escollir Cibeles, clarament, lloc que dedica l'afició del Madrid per celebrar les seves victòries, doncs fer-lo coincidir també em sembla, no sé, un punt estrany, però vaja, cadascú, només faltaria. I això demà serà cap al vespre, doncs aquesta celebració final seria cap al vespre, amb poques hores doncs, de celebració, Dami, la selecció avui cuita corrent per agafar el vol i tornar cap a Terres Espanyoles.
9: Sí, ara tindrem a zona mixta doncs unes primeres declaracions en calent, parlarà lògicament Luis de la Fuente i doncs bé, ja està preparat l'aeroport, s'ha preparat el vol charter perquè d'aquí, ja dic, 3 hores i escaig sortir el vol que aterrarà l'equip espanyol cap a Madrid, allà ja aterrarà demà al migdia, quarts d'una està previst. Després hi haurà descans, tot i que les recepcions siguin fortes en les institucions de la capital d'Espanya estan previstes per dimarts. Aquí el dubte és si els jugadors els jugadors hauran de dormir a Madrid la nit de dilluns i dimarts perquè estaran molt cansats, encara que porten una concentració de més de 50 dies i ja no ve d'un dia o sí, no? Perquè aniran bojos per marxar a vacances, però el que és, ja dic, Xavi, que ara falta que els pròxims minuts, també de cara a mitjans de comunicació, per acreditar-se, ara hi ha una feina aquí a contrarrellotge, però ja dic que ara mateix hi ha aquest vol charter i demà les celebracions a la capital d'Espanya, allà en què s'explica als futbolistes que, ja dic, porten més de 50 dies i avui doncs han passat per damunt de la selecció argentina. Ara parlava amb alguns periodistes argentins i realment han vingut a felicitar-nos com si haguéssim jugat nosaltres, no? Però d'alguna manera com dient, bé, perquè ells són molt aficionats, no? Ells, a banda de periodistes, doncs també ells són inxes, que diuen ells, sí. I han admès i han reconegut la derrota i ja d'alguna manera se citen de cara a 2030, per tant no han posat cap mena d'objecció a la derrota de la selecció argentina avui.
8: Abans d'acabar, justament et volia preguntar per què t'ha semblat el partit i el Mundial, en definitiva.
9: Sí, demà, si vols, Xavi, parlarem amb més calma. Demà nosaltres sortim més o menys a l'hora del tu diràs. Avançat el tu diràs. Crec que el vol de tornada el tenim des dels Estats Units a quarts d'una, o sigui que demà, si vols, podem xerrar amb més calma per tancar. Però bé, et diria que ha guanyat la millor selecció. Crec que ha guanyat la millor selecció, que va començar lògicament de menys a més en aquella entrebancada contra Cap Verd, però De La Fuente ha anat trobant el seu equip i crec que és incontestable, no? Perquè bé, el nivell és el que és. Espanya doncs s'ha trobat equips al nivell de Portugal, que partia com a favorita, ha derrotat França, ha derrotat Bèlgica, ha derrotat Argentina, no es pot dir res del nivell dels adversaris, i a part doncs jugant a futbol molt bé, no renunciant mai a l'atac, tancant els rivals, ensenyant estrones de molt bon futbol, cosa que en el futbol de seleccions és molt complicat, demostrant també De La Fuente que no es casa amb ningú, fins i tot enviant jugadors intocables a la banqueta com Pedri, i bé, en una final com avui, doncs anul·lant totalment i empatitinar a la selecció argentina. Per tant, jo diria que bé, moltes vegades el futbol no és just, en aquesta ocasió ho ha estat, ha guanyat la selecció espanyola que bé, doncs es converteix en hegemònica, no? Campiona de l'Eurocopa el 2024, campiona del món el 2026, serà anfitriona el 2030, defensant el títol. I bé, i demà, si vols, ja podem comentar una miqueta més al nivell del Mundial, a nivell d'infraestructura, les coses, les bones coses que ha deixat, les coses no eren bones, però a nivell futbolístic et diria que guanyen la millor selecció, no? Que això em sembla bastant indiscutible.
8: Sí, senyor. Mira, i ara que parlaves d'aquest Mundial del 2030, evidentment sense tenir informació ni res de tot plegat, però aquell dubte de qui hauria d'acollir la final, si el Marroc, si Espanya, doncs que no pesi aquesta victòria en el Mundial a l'hora d'escollir o donar més pes a Espanya en l'organització de la propera cita mundialista, que és justament d'aquí a 4 anys. Però, evidentment, això és una qüestió purament opinativa. No tinc ni idea de si han decidit alguna cosa o no a la FIFA, però, clar, que Espanya sigui campiona del món justament i defensi títol justament quan Espanya és qui acollirà la propera cita mundialista, doncs potser pesa a la FIFA, o potser té un pes que abans no hauria tingut. Dami, moltíssimes gràcies, demà ja t'ho diré amb tranquil·litat, però felicitats per la feina, perquè has fet un Mundial, vaja, molt millor que el d'Espanya, França, Argentina, Anglaterra i les que vulguis juntes. De debò que moltíssimes gràcies per la feinada.
9: Molt bé, gràcies, Xavi, sempre pel suport des de la redacció, i demà ja amb més calma, crec que
8: just,
9: tornar a Barcelona i demà ja parlem amb més calma. Ara anem aquí a zona mixta a copsar l'opinió dels protagonistes i segurament demà encara podrem escoltar-ho, el tu diràs.
8: Perfecte, Dami, abraçada, cuida molt.
9: I igualment, fins demà, bona nit.
8: Ha arribat just la connexió, has vist? Teníem pagada fins a la 1:10 la connexió i just ha arribat a temps. Tancarem a futbol sentint també una opinió del seleccionador argentí. També sentim el bàndol argentí, Lionel Scaloni.
3: Lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar o acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá. Así que nada, agradecer a la gente, a mis jugadores y al país, decirle que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy, muy justo, es la realidad, y bueno. Pero si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente, para nuestro país, y sobre todo que se pierde y hay que levantarse otra vez. Esa que no hay otra.
8: Doncs orgullós Scaloni del seu grup i d'haver-ho donat tot en aquest Mundial, jo crec que sí, sabe, no? Que Argentina
10: sí, home, sí.
8: Arribava a un punt desgastada ja aquesta final i segons com amb alguna ronda extra de més, no?
10: Sí, sí, segurament. Costava imaginar potser que poguessin arribar fins aquí. S'han donat diferents coses. Els rivals que han tingut, que no havien estat especialment forts, i després, vaja, tots aquests intangibles que hem anat comentant durant el Mundial, no? La història d'Argentina, el pes, la fe, l'aura de Messi, la història de Messi, l'actuació de Messi en aquest Mundial, que l'han anat portant a diferents fases fins a arribar a la final, on llavors sí que, vaja, si hagués arribat el partit als penals, hauria tingut les seves opcions. Per tant, crec que futbolísticament li ha faltat alguna cosa, però que ha estat capaç d'arribar fins allà i, com diu Scaloni, si una cosa no se li pot retreure a Argentina és haver-ho intentat, haver-hi posat fe i intensitat, però aquest cop no ha estat suficient ni tan sols amb Messi.
8: És oficial ja, no? Les de vacances? Una i dotze,
11: sí,
8: no?
11: Ara sí, ja, sí, sí.
8: Ara com si volen tornar a començar el Mundial, no? Que tu sí. Ja, rai...
10: Per poder fer una mica el dol i ja, portar-ho una mica millor. I tot
8: el dol el faré jo, ara sí? Que marxes. Aquest és el dol que hauré de fer jo. Ara ja m'explicaràs tu què faig jo els propers 10 dies sense tu, però bueno, el dol...
10: O sigui,
8: ja,
10: alguna cosa farem.
8: El passarem, no? Com podrem, perquè se'ns en va el gout també nosaltres ara. Però vaja.
10: Te'n sortiràs.
8: Sí. Sape, un any més, de veritat. Moltíssimes gràcies.
10: A tu, perquè és un plaer.
8: Ets el campió.
10: Una abraçada immensa.
8: Bones vacances.
10: Moltes gràcies.
8: 2:15, una mica d'atur o què?
10: Sí.
12: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire. I en el moment...
13: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
12: Una cançó que faci de tu jo
8: un altre que marxa. Aquí van caient com les peces al dòmino, saps? Que en cau una i comencen a caure totes. Xavi Puig, va, aprofita els últims minuts abans de marxar per explicar-me que el Tour avui, el que hem estat molt pendents és de la caiguda i l'abandonament de Vingegaard, victòria d'etapa per Evenepoel i aquesta posició de podi un altre cop per Del Toro.
14: Sí, la notícia, la caiguda de Vingegaard en el descens del penúltim port del dia, poc més de 20 quilòmetres de l'arribada, i l'abandonament amb la clavícula dreta afectada, de fet fractura, haurà de passar pel quiròfan en els propers dies. Caiguda on també s'ha vist implicat Del Toro, però sense grans conseqüències físiques. El mexicà ha pogut continuar i ha estat un dels grans beneficiats de la jornada d'avui. Pogacar ha marcat el ritme en l'últim port, emportant-se roda Del Toro i Evenepoel, mentre que Seixas, Lipovic i especialment Ayuso han quedat despenjats. El triomf d'etapa per Evenepoel, la primera altura en una etapa que no és contrarellotge, amb un Pogacar que ha semblat no voler disputar-li la victòria. El belga, segon a la general, a 5 minuts de Pogacar exultant a la meta.
15: I'm literally trembling from emotions.
16: Estic literalment tremolant d'emocions. Ha sigut un molt bon dia. Un inici bastant complicat, la veritat, és que m'estava sentint bastant malament a l'inici, però he anat millorant durant el dia. Així que sí... Heu d'entendre que estic corrent amb el millor ciclista de tots els temps. Estava convertint la pujada en un infern per intentar guanyar l'etapa amb Del Toro. Per mi és una gran passa endavant veure que puc seguir aquest ritme tan dur. Heu d'entendre que he de suportar els crítics que diuen que no puc aguantar el ritme en els grans ports. I per això la victòria d'avui és increïble i significa molt per mi i pels que són a prop meu.
15: It means a lot, it means a lot.
14: Pogacar i Vingegaard han estat sotmesos a controls antidopatge aquesta matinada passada. Vingegaard a les 2 de la matinada, Pogacar a les 5, i el líder del Tour, Pogacar, ha lamentat l'abandonament de Vingegaard i ha criticat els controls de matinada en ple Tour.
15: Yeah, it's really, really, really sad to see that Jonas is out.
17: És realment trist veure que el Jonas està fora del Tour. Des del 2021 sempre hem estat lluitant per la victòria. Potser al principi no teníem una bona relació, però en els últims 2 anys ens hem convertit en bons rivals. Amb respecte, ens hem fet amics, en certa manera, i el Tour no serà el mateix sense ell. M'ha fet pensar que avui hem tingut un control antidopatge. Ell a les 2 de la matinada i potser això ha estat una de les raons. Després d'una nit on t'han arruïnat el descans, potser estàs una mica menys concentrat al descens i el seu Tour està arruïnat. No li dono la culpa a això, però podria estar connectat.
15: His Tour is ruined. Maybe this... I don't blame that, but could be also a little bit connected.
14: I Del Toro, tercer a la general, a 5 minuts i 58 segons del seu company d'equip, veurà el podi factible i ha explicat com ha estat la caiguda.
11: Pues nada, decidí caer porque si no iba a caer sobre Tae, entonces nada, suerte que no me pasó nada súper grave, pude continuar, tenía un dolor extra durante la subida final, pero muy feliz y muy agradecido por el equipo ya que se comprometió conmigo hoy y casi lo logramos a pesar de todo.
14: Seixas és ara 25 segons del podi, Ayuso, un minut i mig del tercer classificat, demà jornada de descans i dimarts contrarellotge individual de 26 quilòmetres per iniciar l'última setmana de Tour amb un port de segon en aquesta crono.
8: Bona setmana, ens queda de Tour encara i, sí. I aquesta bona lluita pel podi. Atenció a dimarts, a la crono que deia el Xavi, però també atenció a dijous, divendres i dissabte, que són tres etapes que poden donar moviment, i molt de moviment, dues de les quals acaben a l'Alpe d'Huez, o sigui que són dues etapes, la de divendres i dissabte, que encara deixaran potser alguna sorpresa. Xavi, ja les veuràs sota un pi, potser, no?, aquestes etapes, o què?
14: Bueno, no és descartable.
8: No és descartable, absolutament.
14: No és descartable.
8: Bones vacances, que te les
14: gràcies.
8: Vagis, que ningú.
14: Que vagi bé.
8: Que vagi molt bé.
18: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
8: Etapa del Tour surten alguns dels noms dels protagonistes aquest diumenge. Un altre el trobem en el motor. Avui s'ha disputat el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 al circuit de Spa-Francorchamps i, novament, amb victòria de Kimi Antonelli. Álvaro, ademà, bona nit.
19: Hola, Xavi. Què tal? Bona nit.
8: Victòria per Antonelli, problemes per Russell i per Hamilton, els seus principals rivals en la lluita pel campionat i, per tant, el líder del Mundial que s'escapa.
19: No havia pogut guanyar els tres últims grans premis, però avui Kimi Antonelli s'ha retrobat amb la victòria al circuit de Spa-Francorchamps, aconseguint el seu sisè triomf de la temporada i ampliant, ara farem els números, el seu avantatge al capdavant del campionat. Sortia des de la pole, s'ha mantingut primer a la sortida, Verstappen l'ha superat momentàniament, però Antonelli ha pogut tornar a l'avançament ràpid, ha liderat fins a volta 19, quan s'ha aturat als boxes, una volta després hi ha hagut un safety car virtual que l'ha perjudicat i que ha ajudat a Charles Leclerc, però Antonelli ha pogut passar sense problemes al pilot de Ferrari per emportar-se una nova victòria. Leclerc segon, a menys de 2 segons d'Antonelli, i Verstappen tercer han completat el podi, mentre, com dius, els rivals d'Antonelli en la lluita pel campionat han tingut problemes. Russell s'ha vist obligat a abandonar la primera volta del Gran Premi després d'un toc amb Lewis Hamilton. El de Mercedes ha exculpat el de Ferrari, ha dit que ha tingut un problema amb la bateria, però Hamilton ha estat sancionat amb 5 segons de penalització per l'acció i ha acabat fora del podi en la quarta posició. Amb aquests resultats, Antonelli amplia el seu avantatge al capdavant del campionat. Suma 204 punts, 45 més que Hamilton, que recupera la segona posició, i 50 més que Russell, l'equivalent a 2 victòries. Amb 12 grans premis encara per disputar abans del final de temporada, no podem dir ni molt menys que Antonelli ho tingui fet, però després de l'abandonament de Barcelona i després dels problemes de Silverstone, torna a tenir un avantatge certament important. Carlos Sainz ha estat 16è, Fernando Alonso 19è i últim, lluny tots dos de la zona dels punts. L'Asturià espera que les millores que portarà Aston Martin al Gran Premi d'Hongria de la setmana que ve li permetin donar un pas endavant.
8: Perfecte, Álvaro, gràcies.
19: Gràcies, Xavi, que vagi bé. Adéu, bona nit.

0: bojos pel tenis i per moltes més coses. De fet, ara també parlarem del golf, però ja que tenim el tenis, Paula Badosa havia de jugar avui la final del torneig de Iasi a Romania, de categoria 250, contra l'egípcia Mayar Sharif. Però la pluja l'ha obligat a ajornar i finalment aquest partit es disputarà demà dilluns a partir de les 10 del matí. Recordem que en cas de victòria seria el segon torneig en qüestió d'una setmana que s'enduria Paula Badosa després del 8-125 que va guanyar la setmana passada. I dit això, ja tenim aquí recent arribat, acabat d'arribar, vaja,
1: del Hyatt,
0: exacte, tenim el Roger, un cop ha vist la decepció de
1: molts argentins,
0: doncs ara sí. Et farem parlar d'un èxit, en aquest cas d'un Nova Zelanda.
1: Perfecte,
0: si
1: per compensar.
0: Parlem de l'Open Britànic de golf, avui amb victòria de Ryan Fox.
1: Sí, el neozelandès amb 39 anys ha aconseguit el primer major de la seva carrera, després d'imposar-se en un final molt ajustat. Fox ha signat una última volta de dos cops sota el par per acabar el torneig amb un total de 10 sota par i ha evitat l'empat gràcies a un birdie decisiu al forat 18. Un pat d'uns 3 metres ha culminat una setmana brillant de Fox, en un camp que ha posat en moltes dificultats els millors jugadors. De fet, l'estatunidenc Cameron Young ha donat la sorpresa i ha fregat la victòria després d'una última jornada espectacular, però ha acabat segon amb 9 sota par, mentre que Sam Burns ha estat tercer. Pel que fa a la participació espanyola, John Rahm, Eugenio Chacarra i José Le Ballester han acabat empatats en la 46a posició, en una setmana discreta per a la representació estatal.
0: Gràcies, que vagi molt bé, Roger.
1: Bona nit.
0: Xavi Sabater, bona nit.
2: Bona nit, Xavi.
0: Va, amb tu encarem l'últim minut del Tu diràs.
2: En futbol, el Sevilla ha perdut per 1-0 davant el Cracòvia en el segon partit de la seva pretemporada. Els polonesos s'han avançat al marcador al minut 31 amb gol de Hasic i els de Luis García Plaza han estat incapaços de capgirar el marcador. Pel que fa als equips catalans, demà dilluns 20 de juliol començarà la pretemporada per la Unió Esportiva Sant Andreu. L'equip ho farà en un entrenament a porta tancada a Can Dragó a causa de les obres d'adaptació del Narcís Sala, els requisits de la primera federació. El Sant Andreu debuta en una nova categoria aquesta temporada 26-27 i de moment ha fet oficials 8 fitxatges en aquest mercat. Qui també reforça l'equip, en aquest cas amb renovacions, és l'Europa femení. Aina Torres continuarà defensant la samarreta dels escapolats durant una temporada més. Amb aquesta renovació, la migcampista allarga el seu compromís amb el club per tercer any. I en bàsquet, avui s'ha nomenat fill predilecte de Badalona a Jordi Fernández, l'entrenador dels Brooklyn Nets. L'acte s'ha celebrat al Teatre Zorrilla de Badalona, on s'han reunit autoritats, amics i celebritats del món de l'esport per retre homenatge a l'entrenador de l'NBA.
0: Xavi, gràcies.
2: A tu.
0: I ara sí, que ja és hora, jo crec que m'ha arribat al final del Tu diràs d'avui, Tu diràs especial, que hem començat a 9:15 per viure en directe aquesta victòria de la selecció espanyola a la final, per tant, aquest segon mundial que s'endú a Espanya avui, gràcies a un altre blaugrana, un dels 8 que ha participat d'aquesta competició, que és Ferran Torres. Per tant, si el 2010 va ser Andrés Iniesta, ara torna a ser un jugador del Barça, en aquest cas un davanter, Ferran Torres, qui es converteix en l'heroi de la selecció espanyola, que demà mateix ja agafarà, de fet, aquesta matinada, agafarà l'avió que el durà de retorn cap a terres espanyoles, on es faran tots els actes de celebració als oficials, perquè aquests actes de celebració l'afició ja els està fent a Barcelona mateix, i parlàvem fa una estona amb el Miquel, ja han començat, encara ara se centren els clàxons i els petards als carrers de la ciutat, no només de Barcelona, sinó també de tot Catalunya, en qualsevol cas, i lògicament de Madrid, que és on, de fet, ho estan celebrant amb més ganes. Nosaltres ho deixem aquí, com sempre, agraint al Víctor Valero i al Dani Manzanera, que han fet possible el programa des del control tècnic i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà el Tu diràs torna a l'horari habitual, a partir de 10:45. Gràcies per l'atenció, que vagi molt bé. Bona nit.
3: Tu diràs.
4: Ara escoltareu
3: els millors moments
4: del dia lliure.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estiguin tornant cap a casa seva després d'una llarga nit que pot ser laboral o que pot ser ociosa, que pot ser de gaudi, que pot ser de plaer o pot ser de feina, i és plàcida per aquells que tot just esteu despertant-vos ara i amb un ull obert i l'altre encara mig tancat, si és que heu aconseguit superar la nit de temperatures altes, doncs penseu, mira, encara tinc tot el diumenge per fer moltes coses abans que torni a arribar dilluns. També pot ser que hi hagi gent que ens escolti que ja està de vacances de fa estona. En tot cas, aquesta hora tan important, tan diferent, tan especial, és la que aprofitem per desplaçar-nos a un raconet igualment d'especial, de diferent i d'insòlid, com és un carreró empedrat d'una ciutat que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga darrere d'una immensa porta desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre ens hi espera, i en aquest cas per última vegada abans que arribi el setembre, l'Albert Beorregui. Com estàs, Beorregui?
1: Què tal? Bon dia, Xavi, com anem?
0: Tancarem paradeta, no?
1: Sí, clar que sí, tant. Ganes, direm, poder sí, no? Tots tenen ganes, sí, una mica sí, de vacances, eh?
0: No, home, tu, des que no tens gestor, suposo que...
1: Ai, Déu meu senyor, sí, ostres, tu.
0: No hi ha ningú que estigui plantejant-se encara... sí, ocupar l'espai que va deixar vacant, com es deia el senyor Ramon.
1: Senyor Ramon, sí, sí, però ara, a més, clar, amb el tema de les vacances i tot això, la contractació, ja saps,
0: ja,
1: sota mínims, i llavors, clar, a més, és aquella idea de deixar... que sí, que allò que està tancat, però que es vegi que hi ha una certa activitat, per allò de los ladrones y los amigos
0: ara,
1: de l'ajeno.
0: Això has de parlar, sí. Amigos de l'ajeno.
1: Sí. Un
0: comentari tant del 70 o del 60.
1: No, 70
0: o 50.
1: No. Dels 50, com a mínim, això.
0: Los amigos de l'ajeno. No, anava a dir que això has de quedar amb algun veí.
1: Sí.
0: Allò perquè et buida ja una mica la bústia.
1: Sí, és la veïna.
0: La Paquita?
1: Sí, no, Encarnació.
0: Ah, l'Encarnació.
1: Encarnació, la que està...
0: Ah, llavors és la de l'altre pis.
1: Aquí, mira, la que està aquí a l'esquerra.
0: Però si està mirant per la finestra.
1: Sí, sí, la que està... Sí, sí, sí.
0: Jo m'he vist fixat.
1: Sí, sempre mira, sempre mira.
0: Sempre està allà mirant per la...
1: Sí.
0: Vale,
1: sí.
0: Encarnació.
1: Passeu bé, som Encarnació. Sí, ara fem el... Sí, ara. Ara ve el Xavi, sí. Val, ja vam parlar d'allò. Sí, a partir de la setmana que ve. Vale.
0: Sió!
1: Sí.
0: Un plaer saludar-la.
1: Sí.
0: Senyora... Bueno, no sé si li puc dir sió.
1: Sí, home, sí.
0: Vale, vale.
1: Sí, home, sí,
0: vale. Les amigues li diuen sió?
1: Fa molt... Jo suposo que sí. Però és que cada tarda més es reuneix aquí amb unes amigues.
0: Sí.
1: Saps aquella idea de les tombones que la gent es posa al carrer?
0: Oh, m'encanta. Això
1: era una cosa molt de... Sí, una cosa molt de... Jo recordo Sabadell, quan vivia al carrer... Però clar, t'estic parlant de l'era de Pleistocè, més o menys, eh? Sí, sí, la gent anava a prendre la fresca.
0: Ai, que bo,
1: quan no hi havia tantes diversions i tanta tonteria com la que hi ha ara, la gent anava allà, bueno, llavors, clar, feia safareig.
0: Saps que s'ha acabat? Amb l'aire condicionat.
1: Sí, això també, clar que sí.
0: Bé, vacances.
1: Vacances, sí.
0: I a partir d'aquí a veure què fem. Escolta, sí. El que sí que han anat arribant són moltes cartes.
1: Sí, han arribat tant cartes...
0: Imagino que també postals de gent que sí. Dona
1: mira,
0: pels puestos.
1: Mira, a més, per l'última secció de la desena temporada de Besar de la Sorpresa ens arriba una postal, primer des d'Eslovènia,
0: sí.
1: Data del 20 de maig. Avui és el
0: carai,
1: dia...
0: Carai, sí que van agafar vacances.
1: Sí, doncs sí.
0: Hosti, no.
1: 20 de maig, Eslovènia. Avui és el dia de l'abella Eslovènia. Aquí són molt estimades, sí. Un país fantàstic, bonic i molt net, amb molta gent tranquil·la per anar-hi. Com sempre, us escoltem a través del mòbil, allà on som. Una abraçada, Lourdes i Josep Lluís, dedueixo perquè és J. Lluís. Som Dolor. Ah, mira, deuen ser els nostres amics Dolor.
0: Sí.
1: Doncs mira, aquesta postal d'Eslovènia, datada el dia 20 de maig. Aquesta és la primera. Bueno. I la segona, atenció, que ens arriba des de Mèxic.
0: Ah.
1: Des de Mèxic ens la remet en Ricard Segura.
0: Però què creus, que és algú que hi ha viatjat o és algú que hi viu?
1: No, home...
0: Ens faria il·lusió rebre una carta d'un mexicà, un català que visqui
1: a Mèxic. No, però jo em sembla que... Aguascalientes, Mèxic, 20 de maig del 2026. Benvingut, Xavi Albert, Albert i Xavi. Òbviament no em puc perdre d'escoltar-vos, però per diferit, des d'aquesta gran ciutat de 950.000 habitants, que és Aguascalientes, a Mèxic, tenint en compte que tenim 8 hores de diferència de menys respecte a Espanya. Aprofitant que estic de vacances amb la meva parella, per aquests barris, us envio 4 lletres des d'aquest indret. Ja us he escrit en diverses vegades. Com ja vaig explicar a l'última ocasió, el meu món era relacionat amb l'entorn de la guitarra. Construcció, restauració, ensenyança, conferència, ara ja feliçment jubilat. Al final vaig provocar que l'Albert fes un programa dedicat a la G de guitarra. Crec que últimament la gent coneix Aguascalientes degut a que fa uns 15 dies, el 1 de maig, va aparèixer per aquests indrets Isabel Díaz Ayuso. Voldria remarcar com a curiositat que al costat de la imponent catedral hi ha un monòlit anomenat Excedra, que indica exactament el centre geogràfic de Mèxic, país de 135 milions d'habitants. Bé, i no us empipo més. Com sempre, felicitats per al programa, rebeu una encaixada ben forta. Ricard Segura, des d'Aigüescalientes, des de Mèxic.
0: Molt bé,
1: eh? Doncs bé, aquí la
0: tenim. Doncs gràcies, Ricard, i gràcies a la Lourdes i al Josep, suposem, Josep Lluís.
1: Josep Lluís o Joan Lluís.
0: Joan Lluís.
1: Jota Lluís.
0: Bé, no ho sabem. Jordi Lluís.
1: Jordi Lluís.
0: No ho sabem. El senyor J. Lluís.
1: I Lourdes, aquesta sí que això mateix.
0: Gràcies per enviar-nos les cartes i els postals i, evidentment, a tota la gent que ens estigueu escoltant ara i que, mira, efectivament, doncs, agafeu vacances i us aneu a donar voltes pel món. Si ens voleu enviar una postal, el mes de setembre aquí estarem per llegir-les i respondre-les. Recordeu, l'adreça és la de sempre, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona, i, com sempre, les llegirem una per una, el Beorlegui, a l'antena del Via Lliure, i després la respondrà a mà. Bé, espero que no hi hagi sorpresa per un viatge
1: no
0: que ens queda.
1: No hi ha sorpreses.
0: Hi ha el Beorlegui Express.
1: Hi ha el Express, ja el veig, no hi haurà...
0: Hi ha bandereta.
1: Sí, hi ha bandereta.
0: A veure, hi ha bandereta.
1: No he triat una bandera, anem a buscar una bandera que sigui molt difícil per posar-te en evidència en l'últim dia de programa, sinó perquè les circumstàncies ho han dit, tot i que admeto que segurament que és una mica difícil d'encertar.
0: Beorlegui, això què és? Això, perdona, eh? Això què nassos és? O sigui, ens passem la temporada, que si la bandera d'estrelles i barres i estrelles, la de UK, la de la Gran Bretanya, Itàlia com a molt, i ara l'últim dia vas de posar una bandera que no s'entén res?
1: Insisteixo, no, sí, no és per cap favor. Esprit de revenja,
0: no,
1: no és cap any
0: no,
1: ja es
0: veu.
1: De posar-te en evidència.
0: Mira, hi ha dies que hi ha gent que pel carrer, no sé si tu també passa, escolta, això de les banderes, com és que en saps tantes? I dic, home, no, tampoc no són tantes, vull dir que al final
1: home,
0: la
1: sí,
0: majoria,
1: Xavi,
0: la
1: home,
0: majoria són molt conegudes.
1: D'acord que sí, doncs ara, 45 edicions a cada temporada, 40 són molt previsibles.
0: Però trobar-te, mira, sí. jo ho explico als oients.
1: Sí, a veure.
0: A veure, és evident que això no és un país.
1: No.
0: Perquè això és una... Va, i mira, i sospito que deu ser d'aquí perquè hi ha una corona, i això deu ser Vilacomtal o alguna cosa així. No ho sé. Això és un ajuntament, això és d'algun municipi. A veure, jo he d'explicar que és una mena de romba, o sigui, d'entrada hi ha una corona dalt, i llavors és un romba dividit en dues meitats.
1: Correcte.
0: A la meitat esquerra, aquell triangle de l'esquerra, hi ha... A veure si ho veig bé, eh? És un fons verd,
1: sí,
0: amb una mena de planta...
1: Sí.
0: Una planta... Això és planta d'arròs? És un arrossar, això?
1: Home, doncs mira, t'estàs acostant bastant, eh?
0: Podria ser o no?
1: Sí, i tant.
0: Val. I al cantó dret és un triangle blanc, sí, amb una mena de pont, i després unes ones.
1: Sí.
0: A veure, Beorlegui.
1: Va, Xavi.
0: No. Va. Si això és que...
1: Mira,
0: puc fer una
1: perdona,
0: pregunta?
1: No, perdona.
0: Puc fer una pregunta?
1: Perdona'm una reflexió. Tu ets com aquells nens repel·lents, eh? Que com tenen l'examen? Ui, fatal, fatal, suspendré. Nota, 9.5. Va, que ens coneixem de fa
0: mira,
1: molts anys.
0: No,
1: eh?
0: una cosa. Jo puc fer una pregunta? Puc fer només
1: va,
0: una pregunta?
1: Va, sí, tens acomodida pública.
0: És a Catalunya?
1: És a Catalunya, sí.
0: Vale, és a Catalunya. Sí. Llavors, arròs... Sí. Ara hi ha pocs llocs,
1: sí,
0: però sospito que no serà Pals, no? Llavors deu ser al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre. Municipis vinculats al tema de l'arròs? Home, hi ha uns quants a totes les comarques, llavors no ho sé.
1: Arrisca't, va, endavant.
0: M'arrisco a un?
1: Sí.
0: Ai, no sé, puc obrir el Google Maps? Va. A veure, aquí em puc tirar. Deixa'm anar a mirar el Google Maps. Deixa'm mirar un moment, eh? I et dic el que em soni millor, d'acord?
1: Vale.
0: Bueno, que em soni millor, que tampoc la resta de gent de l'Ebre no pensin que... A veure, això no és un municipi petit segur, perquè, clar, si no... Jo, mira, estic entre dos.
1: Vale.
0: Que estan allà al mig de l'Ebre, eh?
1: Uh-huh.
0: O Sant Jaume d'Enveja...
1: Ostres.
0: O Deltebre, que estan un per davant de l'altre.
1: Doncs mira, has de triar.
0: Pregunto, segona pregunta. És un dels dos?
1: És un dels dos, efectivament, sí. Mira que arribes a ser repel·lent, eh? Com pot ser que siguis tan repel·lent?
0: Como dit el 50%. Va, em disparo a... Sant Jaume d'Enveja.
1: Oh!
0: És Deltebre?
1: Bueno, és l'altre, sí, Deltebre. Però escolta...
0: Ara vaig a buscar el de Sant Jaume d'Enveja, que sí, es deu assemblar.
1: Però escolta, molt bé. Jo em sembla que la deducció admirable del tema de l'arròs, relacionar-ho amb el tema d'algun lloc... Home, sí.
0: Si és que fos... A veure, que podia ser una altra cosa, la siga,
1: sí, però... Sí, però has vist una... O sigui, una fesomia que recorda la planta de l'arròs.
0: Sí,
1: vull dir que,
0: no, això m'ha semblat.
1: No tothom seria capaç, eh?
0: No, això és veritat.
1: Doncs sí, efectivament, avui marxem, a més, en aquest punt del Delta de l'Ebre, a Tarragona, tocar la Mediterrani, i anem allí perquè d'aquí a 24 dies justos, el proper 12 d'agost, es produirà un d'aquells fenòmens astronòmics dels que tothom en parla, encara que fins i tot no hi estigui gens interessat. Evidentment, l'eclipsi solar. El nostre país, recordem, us podrà veure gairebé tota la Lleida, a Tarragona, a Castelló, València, Ciutadella o Palma, però la dificultat no estarà tant en trobar-se el lloc on es pugui veure, sinó que, com que tindrà lloc a la posta de sol, potser no es veurà perquè n'hi haurà visibilitat.
0: Ara.
1: I amb això, evidentment, si no hi ha núvols, que aquesta
0: exacte,
1: també seria del dret, no? De manera que avui ens desplacem a un lloc que, segons ens han assegurat, sí que es podrà veure. I a més, home, jo diria que per començar l'última edició del Besar, jo diria que està força bé. Què et sembla? Som-hi?
0: Cap a Deltebre?
1: Cap a Deltebre.
0: Vinga, va.
1: Va.

0: és un lloc magnífic per tancar la temporada.
1: Sí, no?
0: Aquí, aquestes hores del matí, ben a prop del mar, un dels indrets, a més, tot el que és la zona dels arrossars, dels indrets més macos del país, Ai!
1: Què passa? Què? Ostres, un mosquit aquí,
0: eh? Això?
1: Un dia, és veritat, tu.
0: Aquestes hores potser no n'hi ha tant. Però és molt maco, això sí.
1: Sí. Doncs mira, l'eclipsi solar del 12 d'agost serà total, recordem, i el primer total des de la península en més d'un segle. D'aquí la gran expectació que s'ha creat, sobretot als llocs on es podrà veure. Després de començar a les costes russes del mar dels Làptics, amb el sol de mitjanit, travessarà les regions polars del nord, recorrent Groenlàndia, i tindrà el seu màxim punt a l'alçada de la costa nord-oest d'Islàndia, des d'on passarà per l'oceà Atlàntic cap a la península Ibèrica, després travessarà Espanya en direcció sud-est durant la tarda local i acabarà amb la posta de sol a les Illes Balears.
0: Home, moment que si es pot gaudir es pot veure, espectacular. Que no sé si vosaltres, per exemple, en família heu decidit venir cap aquí o no?
1: Sí, vam estar pensant, però em sembla que... No, és que, a més, els llocs en què es podrà veure hi haurà tanta gent que resulta com bastant atabalador, eh?
0: Sí,
1: vosaltres fareu alguna cosa o què?
0: És que encara no sé si estarem aquí. Imagina't quin desastre. El desgavell absolut, eh?
1: Sí que és veritat que quan es va començar a anunciar ja van sortir els cunyats de sota les pedres,
0: això és una
1: cosa típica, eh? Parlant de com serà, i llavors, evidentment, es han disparat totes les reserves en hotels i establiments on es podrà veure el fenomen. Nosaltres, ostres, sí,
0: veus?
1: Doncs mira, mosquits, eh?
0: Sí, no, clar, ja t'ho dic.
1: Ostres,
0: aquest és gros,
1: aquest, eh? On dia...
0: Sembla un tron.
1: Doncs nosaltres ens hi avançarem dedicant un nou besor de les sorpreses, el que farà el 452 i últim de la desena temporada, que aconsegrarem a l'ocultació total o parcial d'un astre, en aquest cas el Sol, per la Lluna, que s'hi posarà al mig. Avui, doncs, la lletra E, la E d'eclipsi.

0: crec que ha de ser, i a més els que som aficionats, diguem-ne, de, a vegades de fenòmens culturals, com, mira, Tintín, hi ha eclipsis.
1: Aha!
0: A les pel·lícules hi ha eclipsis. Uh-huh. A la literatura hi ha eclipsis. I sempre t'ho narren, jo no he vist mai un de veritat 100% de sol, però per això suposo que en el món en què totes les experiències es poden tenir a un cop de dit i es poden veure, ostres, la excitació que genera que una cosa tan extraordinària la puguis veure a ull nu, per entendre, bueno, en aquest cas ull nu, no, que t'has de posar les ulleretes.
1: Sí, sobretot,
0: molt important.
1: I no qualsevol ullera, però, ja ho sabem, això, eh? Vull
0: ostres,
1: dir que,
0: sí. té un extra, li dona un extra brutal.
1: Sí. Jo diria que, és el que dius, no? Pocs fets astronòmics poden resultar tan espectaculars com un eclipsi. I com deies, a més, si és de sol, perquè ara la ciència pot explicar la immensa majoria de tot el que ens passa. Sortosament, no tot, Però pels antics, això que de sobte, en un dia de sol, irrompés l'obscuritat durant uns minuts...
0: Bestial.
1: Havia de ser, clar, evidentment, un fet prodigiós, senyal de grans auguris, de presagis prodigiosos, però també, evidentment, d'elements catastròfics.
0: Imagina't, ubica't en un moment de la història on els coneixements fossin reduïts comparat amb l'actualitat, i de cop no sapiguessis per què enmig del dia es fa de nit durant uns minuts, no?
1: Uh-huh.
0: Quina bestiesa. Per cert, la paraula eclipsi, d'on ve?
1: Sí, ve del grec eclipsis, que vol dir desaparició.
0: Ah, que bo.
1: Que és fabulosa.
0: Que bo.
1: Sí, sí. El primer del qual la circumstància va tenir lloc a l'any 3340 abans de Crist, el 30 de novembre.
0: Ai, se sap que era el 30 de novembre.
1: Sí, 30 de novembre del 3340 abans de Crist.
0: Si no existia aquest calendari, llavors.
1: Fa d'això, imagina't, 5.300 anys, i se sap per unes inscripcions trobades en un monument megalític a Irlanda.
0: Que bo.
1: 1.000 anys més tard, el 22 d'octubre del 2136 abans de la nostra era, en sabem que en va haver-hi un altre a través d'un epitafi que es va trobar a la Xina i on s'hi pot llegir: aquí reposen els cossos de dos astrònoms, Si i O, els destins dels quals, tot i que tristos, eren previsibles. Van morir per no preveure un eclipsi i no haver avisat a l'emperador. És a dir, van ser executats per l'emperador de Xina perquè... un eclipsi... i per què? Pam, cap tallat.
0: Que no m'heu avisat, i estava dormint. No, hòstia, que bo.
1: Quan la ciència no podia explicar a què eren els eclipsis, la mitologia, evidentment, ho feia. Potser no de manera massa rigorosa, però sí, segurament, molt més entretinguda.
0: M'imagino que totes les societats, totes les civilitzacions, d'alguna manera o una altra, de tot el món, perquè els eclipsis ara passarà aquí, o es podrà veure des de Catalunya, però en altres moments, com es deia, com deies ara, s'han pogut veure els de la Xina, des de l'Àfrica, des d'Amèrica, alguna explicació havien de poder-li donar, no?
1: I totes elles han interpretat els eclipsis com un fenomen prodigiós, però cadascuna, evidentment, a la seva manera. A la Xina, per exemple, era un dragó celestial que intentava menjar-se el sol, i per espantar-lo, el poble havia de colpejar tambors amb molta força.
0: Ostres, o sigui, els eclipsis ancestrals del Japó, a la Xina, dius.
1: A la Xina.
0: Ens hem d'imaginar que la gent començava a donar cops de tambor.
1: Sí. Ostres, A la cultura asteca, el déu Jaguar, Tepeyolots, mossegava el sol i amenaçaven destruir-lo. A la mitologia nòrdica, dos llops gegants perseguien el sol i la lluna, i quan els atrapaven succeïa l'eclipsi. A la Índia és el dimoni Raghu, que era castigat pels déus per veure l'elixir de la immortalitat. El seu cap tallat persegueix el sol i la lluna, devorant-los de tant en tant.
0: Increïble.
1: En canvi, a les religions monoteistes, els eclipsis es valoren de manera diferent. Així, en línies, diguem-ne, molt generals, el Talmud es descriuen com a mals presagis. El cristianisme, com a auguris de fets prodigiosos, i a l'islam, més avançat en temes astronòmics, com a recordatori, evidentment, del poder d'Allà. Podríem pensar que amb l'adveniment del mètode científic, ben entrat al segle XVIII, aquestes creences i supersticions quedarien enrere. Però a casa nostra tenim un exemple que ens demostra just el contrari.

0: Un exemple al nostre país?
1: Al nostre país.
0: O sigui, un eclipsi que va passar en algun moment de la història, eh?
1: El que va passar fa just 204 anys.
0: Carai.
1: 13 d'agost del 1822. Per tant, un dia després...
0: Que la mateixa data, quasi.
1: Sí. A les 7:20 del matí es va produir un eclipsi de sol al nostre país. I l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà conserva un document per al qual les autoritats del moment avisaven a la ciutadania d'aquest fenomen.
0: Ah, ja hi havia un advertiment
1: previ. Un advertiment,
0: previ. Compte...
1: Sí. Compte que va entrar un eclipsi.
2: Es fa saber que el dia 13 d'agost...
0: No? Un ban municipal.
1: Això mateix, eh? En aquella època ja s'explicava científicament el fenomen, però encara influenciats per creences sobrenaturals d'altres èpoques, la nota advertia dels efectes que podria tenir a la població més sensible. La sang... li farà formigueig.
0: Què diu?
1: Li cruixiran les dents.
0: Què diu?
1: Els ulls li brillaran i s'apoderarà del seu cervell una espècie de frenesí.
0: Però això és un document oficial?
1: Un document oficial.
0: De l'arxiu?
1: Sí. Hòstia. La nota també li afegia que aquest tipus d'eclipsis anaven seguits regularment de calamarsades, tronades, llamps i terratrèmols.
0: Carai.
1: El document no recull a quin àmbit geogràfic s'adreça, però podria tractar-se de Figueres i comarca, perquè procedeix del fons de la família Fages, de la capital a l'Empordanès.
0: T'imagina que vius a Figueres al segle XIX i t'arriba el comunicat de l'Ajuntament dient-te compte que els ulls et brillaran, el cervell frenètic. Bueno,
1: sí, el que passa que ho veiem ara amb una mentalitat del segle XXI,
0: no, clar,
1: però
0: clar.
1: Hem de retrocedir 200 anys i veure com, clar, estem a principis del segle XIX, amb elements, evidentment, més rurals que no pas urbans.
0: Clar, clar, clar.
1: I, per tant, encara hi havia un gran pòsit de creences i supersticions, diguem-ne, que anaven perdurant el temps, no? Si aquestes supersticions arribaven fins ben entrat al segle XIX, imaginem com es van veure els eclipsis de l'antiguitat. Coneguem-ne tres de ben destacats.
0: Tres eclipsis històrics que van tenir conseqüències o que van ser llegits de forma important.
1: Ahà. Mira, comencem per l'eclipsi de Tales, que va ser un de solar total, que va tenir lloc el 28 de maig de l'any 585 abans de Crist. Per tant, estem parlant de fa 2.600
0: anys,
1: El relat més famós d'aquest esdeveniment prové de l'historiador Heròdot. Segons els seus escrits, els medes i els lidis portaven 5 anys en una guerra sagnant sense un vencedor clar. Durant una batalla a la vora del riu Halis, a l'actual Turquia, el dia es va convertir sobtadament en nit. Els soldats dels dos bàndols van interpretar la foscor com un senyal de ràbia dels déus i, espantats, van deixar de lluitar immediatament.
0: Oh.
1: Van signar la pau i van segellar l'acord amb un matrimoni reial. Per aquesta raó, l'enfrontament es coneix com la batalla de l'eclipsi.
0: Brutal, eh? Almenys va portar la pau, mira.
1: Sí, però mira, d'aquest fet, aquest eclipsi és famós perquè va ser el primer de la història de la humanitat en ser predit amb èxit, a més. I va ser una fita atribuïda al filòsof i matemàtic grec Tales de Milet.
0: Boníssim. Aquest és el primer dels eclipsis històrics. Va, anem amb el segon. On ens hem de remuntar fins a trobar-lo?
1: Doncs mira, ara hem de passar, avançar 600 anys fins al divendres 3 d'abril de l'any 33 de la nostra era i en un dels episodis més transcendents del cristianisme, que és la mort de Jesús.
0: Uh-huh.
1: Als evangelis de Lluc i de Mateu se'ns diu que en el moment de la seva mort una foscor sobrenatural va cobrir els cels, les tenebres, com es deien abans. Sempre s'havia interpretat això des d'un punt de vista, evidentment, d'una intervenció divina i fins i tot, òbviament i especialment des d'un punt de vista simbòlic. La Bíblia o els evangelis hem d'entendre que no és el mètode científic aplicat a textos, diguem-ne, escrits fa molts segles, no?
0: I a vegades hi ha metàfores, no?
1: Evidentment, sobretot a l'Antic Testament. Però estudis científics i de la NASA apunten que aquell dia sí que hi va haver un eclipsi, però de lluna, no de sol, el que es coneix com la lluna de sang. I que va ser visible, a més, durant unes hores als cels de Jerusalem des del migdia, la sisena hora, fins a les 3 de la tarda, el que es coneixia com l'hora nona, que segons la tradició és quan mor Jesús.
0: Carai. Imagina't,
1: home, com a casualitat.
0: Espectacular.
1: Sí. O sigui, si no és el fruit, diguem-ne, una intervenció divina, sí, com a casualitat és extraordinària, eh?
0: I ens queda un tercer eclipsi.

0: Quants segles tirem endavant?
1: Mira, aquest ens porta 15 segles més tard, l'any del senyor del 1504, i a Jamaica, on s'hi trobava Cristòfor Colom en el seu quart viatge a Amèrica. Les naus del famós navegant estaven danyades i ell i els seus homes van quedar atrapats a l'illa de Jamaica. Els indígenes, cansats de donar-los menjar, van deixar de proveir-los. I va ser llavors quan Colom va consultar les seves taules astronòmiques i va veure que hi hauria un eclipsi lunar total el 29 de febrer de 1504. Colom va dir llavors als caps indígenes que el seu déu estava enfadat amb ells per no ajudar els espanyols i que els faria desaparèixer la lluna. I així va ser. Quan l'eclipsi va començar i la lluna es va tornar vermella, els indígenes es van espantar tant que van suplicar Colom que els perdonés i els van portar aliments immediatament. I va ser llavors quan el navegant, en la seva infinita misericòrdia, va fer tornar, entre cometes, la lluna.
0: Que fort.
1: Colom no va ser l'únic que va enganyar uns indígenes. 450 anys més tard, un famós reporter oferia el Temple del Sol.
0: L'hem citat abans, Tintín, sí, en una d'aquestes aventures que ens han quedat allò a la retina, no?, a la memòria infantil, i és, vaja, molt familiar per tota la gent que ens estigui escoltant, i segurament o hauran llegit el còmic o hauran vist l'adaptació,
1: sí,
0: en però... aquest cas, no sé si cinematogràfica que es va fer o...
1: Sí, però aquest episodi no surt, Tot i que, bueno, i també val a dir que molts periodistes són periodistes gràcies a les aventures d'en Tintín,
0: Tot i que Tintín era un periodista que no enviava cròniques, però bueno, aquest és un altre tema.
1: No entrarem ara, eh?
0: Viatjava i prou.
1: Però sí que és veritat que Tintín representa un punt iniciàtic en molts lectors. Mm. La primera vegada que jo vaig saber que existia una cosa que era eclipsi va ser per al Temple del Sol.
0: Totalment,
1: com
0: totalment
1: tantes altres vegades. I efectivament, estem parlant del Temple del Sol, el 14è volum de la sèrie creada per George Mierger, continuació directa de les 7 boles de cristall i que explica el viatge de Tintín, de Milú i del capità Haddock pel Perú per rescatar el professor Tornasol, que ha estat segrestat per una civilització inca perduda en el temps. Empresonats, són condemnats a mort, però un providencial eclipsi del que Tintín està al corrent i que va creure els indígenes que és molt poderós, els acabarà salvant.
0: Mas allò que els diu esteu fent enfadar els déus.
1: Això mateix. És exactament el del Colom, per entendre'ns, però en versió tintinaire. I, per tant, va ser una de les aventures, diguem-ne, un dels episodis més memorables. I parlant d'elements memorables, una cançó que parla d'eclipsis.
0: A veure.

0: L'Orlegui, què t'ha passat? Que és l'últim dia de temporada o què?
1: Això és el bazar de les sorpreses, Xavi. Passem del Tintín a Colom, Jesús i la Bonnie Tyler. Què et sembla?
0: Bonnie Tyler! Increïble que posis una cançó que no tingui 250 anys de vida, més o menys, aproximadament. És el límit, més o menys, que es marca el Beurlegui. Sí, he de dir que, a més, ahir vam sentir la versió de la Judith Nederman i que sempre sona fantàsticament.
1: Home,
0: ens va deixar fa molt poc,
1: per això,
0: la Bonnie Tyler.
1: Sí. Recordem, és una cançó de l'any 1983, convertida en tot un clàssic de la història de la música pop-rock, tota l'Eclipse of the Heart, és a dir, Eclipse total del cor, d'aquesta cantant galesa, malauradament desapareguda la setmana passada. Poder sigui més coneguda la cançó com el tema del Turnaround.
0: Sí, senyor. Sí.
1: Sí, aquest és el Turnaround, eh? Vull dir que
0: a veure, diu moltes més vegades Turnaround que tota l'Eclipse has bajat.
1: Va ser publicada com a senzill el seu cinquè àlbum, Faster Than the Speed of the Night. Va arribar número 1 de les llistes de països com els Estats Units, el Regne Unit, el Canadà i Austràlia. Ha conegut un munt de versions, ha sortit en diverses bandes sonores i, home, és d'aquelles cançons que, encara que n'estiguem al marge, diguem-ne, de tot allò que passa al nostre món, són definitòries d'una dècada com els 80s. I ja que parlem de bandes sonores, doncs va, acabem amb un eclipsi de cinema.

0: Doncs mira que ara estic desubicadíssim.
1: Home, és que a veure, tampoc no
0: amb
1: és que doni massa pistes
0: no
1: amb això.
0: No sé quina pel·lícula pot ser.
1: Hi ha diverses pel·lícules en què els eclipsis són o demostracions de prodigis astronòmics. El tema del 2001, per exemple, de Kubrick.
0: Sí.
1: De com els sacerdots aprofiten els coneixements. La pel·lícula Faraón, de l'any 66. Però aquesta, en aquest cas, és de la pel·lícula Apocalipto.
0: Home.
1: Que és aquella pel·lícula amb Mel Gibson. Que està molt bé, però
0: fascinant, però llarga.
1: Però, i que fa patir molt.
0: Sí,
1: jo
0: sí,
1: vaig
0: sí.
1: patir tota la pel·lícula, veritat, vaig dir, per favor, que s'acabi ja. Sí, que el matin o que el deixin viure, però que s'acabi ja. Recordem en 2006, ambientada a les Terres de Yucatán, poc abans de l'arribada dels conqueridors espanyols, la història destaca, evidentment, per el seu realisme cruíssim, crudíssim.
0: Bueno, és que és aquesta època, perdona, que el Mel Gibson començava a fer pel·lícules que eren gore, directament.
1: Uf, favor,
0: com
1: sí,
0: La Passió de Cristo, que és una magnífica pel·lícula,
1: sí,
0: però, home...
1: Però que... Sí.
0: Que tots tenim clavat com... Vaja.
1: També és veritat que el darrer també s'ha volgut vendre un discurs ideològic en el sentit de, abans que arribessin els espanyols, que som els bons, aquella gent eren uns salvatges,
0: Sí, sí, sí.
1: I, home, ara no entrarem, però ja sabem...
0: El salvatgisme, a vegades, és...
1: És comú a la condició humana.
0: Anada i de tornada,
1: És igual que siguin d'aquí o que d'allà, El protagonista, recordem, és capturat per una tribu enemiga i salva la seva vida gràcies a un providencial eclipsi de sol. Per qui la vulgui veure, ara no es troba en cap plataforma.
0: Ah, no?
1: Aquelles coses que passen,
0: No es pot veure.
1: No es pot veure.
0: És la gran mentida del segle XXI.
1: Ara,
0: és molt fort,
1: la gran mentida, Sí.
0: No, tot estarà al núvol.
1: Tot està al núvol,
0: Tot podreu arribar-hi.
1: Sí, sí, sí. I si la vols veure, que... patapam, a més, Vull dir que...
0: És molt gros,
1: Sí, sí, sí.
0: En fi, en tot cas, l'Apocalipto, que si la voleu veure, doncs busqueu-vos la manera, o feu com feia Òscar Andreu quan va explicar amb els capítols del Doraemon, que és anar amb vies que potser no són tan...
1: Oh, escolta, hi ha una cosa que es diu encara biblioteques, que tenen una extraordinària col·lecció de DVDs, que hi ha un servei que es diu Préstec Interbibliotecari, i que es pot recórrer amb ell sempre quan tinguis una parella de DVD, evidentment.
0: Sempre que tinguis un DVD, que això és fonamental, que ja la majoria de gent ja no té.
1: Home, no fotis.
0: Home, perdona, què m'estàs dient?
1: Bueno, sí, que de veritat...
0: Vols que fem una enquesta quanta gent té la parella de DVD?
1: Però que cal conservar el DVD per als temps en què el núvol tot això se'n vagi passeig.
0: Ara.
1: I llavors... Vol veure la pel·lícula? Doncs DVD?
0: Doncs t'aguantes. Després també, els que hem tingut experiències de llogar DVDs o agafar DVDs de les biblioteques, també falta que funcioni.
1: Sí, sobretot si són pel·lícules infantils que estan plenes editades.
0: A vegades veus unes coses allà i unes ratllades per tot arreu que dius, bueno, el ficaré aquí i es farà malbé el DVD meu, no el disc. Bé, Orlegui, ha estat un plaer tota la temporada, com sempre. Moltíssimes gràcies per aquest magnífic basar de les sorpreses. Esperem que el curs que ve puguem seguir obrint aquesta finestreta durant moltes setmanes més.
1: Bueno, ja saps que ha costat Déu i ajuda arribar
0: fins aquí.
1: Estem a 452.
0: Mare de Déu,
1: senyor. Sí, 452 temes. Ja saps que per mi també és tot un privilegi poder compartir amb tu una nova temporada.
0: Estàs com el senyor Ramon,
1: Sí. Fem una crida també per tot aquell gestor que vulgui fer-se càrrec del basar de les sorpreses, clar que sí.
0: Gràcies, de veritat. Bones vacances, Orlegui, i fins al setembre.
1: Gràcies a tu, Xavi.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
3: One.
0: Ara.
3: Two.
0: Dos.
3: One, two, three.
4: El Via Lliure, primers auxilis.
0: Estava pensant, primers o últims auxilis, no? O sigui, quan s'està acabant... Aquesta expressió...
5: Els darrers primers. Primers seran els darrers.
0: No, però és terrible, perquè realment, com a expressió, algú... Hola, Lluís Ramis, bon dia.
5: Bon dia.
0: Hola, Carlos Tanon, bon dia.
6: Bon dia.
0: Algú que li practiques els primers auxilis, en principi està bé. Si són els últims auxilis... És ja com molt,
5: però se suposa
0: molt dramàtic,
5: que
0: no? Ja és l'últim abans de morir.
6: És l'extrema unció.
0: Sí.
5: No, se suposa que són els primers abans de tots els altres que te salvaran la vida.
0: Clar.
5: No?
0: Clar, però si són, per això dic, si fossin els últims auxilis, és perquè és molt al límit, no, realment?
5: Sí.
6: O perquè estan a punt de curar-te.
5: Però primer te donen
6: un
5: poc d'aire, te recuperes una mica, el cor te torna a bategar...
0: Quin és el primer auxili de tots?
5: Quan t'apareixen, no? Quan surts, no?
6: Sí. De totes maneres, quan tens cremades i te les estan curant, hi ha les darreres coses que et fan que ja estàs et donen d'alta. Que donem un massatge positiu.
0: Avui fem el darrer primers auxilis de la temporada, buscant els remeis per tots els mals culturals amb les...
5: De la temporada.
0: Amb les...
6: De la temporada. Això vol dir...
0: Però què us passa? No esteu igual, eh?
6: No ho puc creure.
5: Cada temporada igual. Vinga.
6: Els penals, cada temporada, pròrroga i penals, eh?
0: Va, Lucía, Carlos, avui amb quin mal hem d'acabar?
5: Quin mal acabarà amb nosaltres.
0: Exacte.
5: L'avui és un mal que encara no som conscients del mal que fa, perquè és un mal que ens encanta. Si heu entrat mai a Tinder o a cites, webs, aplicacions de cites per l'estil, és el que destaca tothom en els seus interessos, que és viatjar. Mm-hmm. No? És a dir, a tothom li encanta viatjar, no? Li poden agradar més els esports, un fa surf, un altre li agrada més l'alpinisme, un altre li agrada llegir, un altre li agrada la música, però això de viatjar ho diu gairebé el 99% de la gent que està en aquestes aplicacions de cites.
6: I de fet això ja hauria de ser sospitós, eh? És a dir, tanta unanimitat

0: Sí, sí, no? I després hi ha aquella cosa de... Et cal via més.
1: Oh!
0: Quan no en saps de qualque cosa, quan ets molt egocèntric, quan...
1: Això es cura viatjant.
0: Això es cura viatjant, no? És un clàssic.
1: Sí, sí, de fet, ve d'una frase que evidentment, s'ha anat retorçant una mica. La frase de Miguel Unamuno, o també diuen que era de Pío Baroja, diu que el feixisme cura llegint i el racisme viatjant.
2: I el racisme viatjant.
1: Però Camilo José Cela, què s'ha de dir d'aquest gran senyor, ja va afegir que va dir que era el nacional el que es curava viatjant.
2: Ah, sí, és veritat.
0: Viajar al Càrria.
1: Exacte. Aleshores va canviar... I no és veritat, o sigui, el feixisme, si llegeixes llibres de merda, no es cura. I creure que el teu petit lloc on ha nascut és el millor lloc del món, ho segueixes pensant per molt que viatgis.
0: Això és vera, perquè a més ho compares sempre amb ca teva.
2: Home, tot el rato viatges amb algú que... Això és com... És humà, això. És que tot el rato compares amb alguna cosa.
0: Sí. Viatjar comporta molts mals, perquè comporta el mal de l'estrès, perquè has d'organitzar un munt de coses, el mal dels endarreriments dels avions, el mal de la massificació, el mal de saber que estàs contaminant el planeta. De fet, hi ha una paraula que refereix a la vergonya de volar, de volar en avió, que avui en parlarem d'això.
2: Tenir vergonya per volar en avió perquè saps que estàs contaminant.
0: Sí, exacte.
2: Hi ha una paraula per això.
0: Sí. Oh. Després en parlarem. Perquè avui, a primers auxilis, o a darrers primers auxilis, volem tractar el mal de viatjar.

0: això què, Zanon?
1: Pues volíem acabar la temporada amb una cançó maquíssima d'una cantautora nord-americana que es diu Jess Williamson. La cançó es diu We Don't Think que tines com sostre de llauna, i aleshores parla d'una miqueta de la nostàlgia de que les visites dels turistes fan que el teu lloc d'on has nascut, on has viscut, perdi una miqueta l'ànima, no?
0: Clar.
1: És a dir, que la mirada dels altres que venen i se'n van de seguida et fan que tu també m'admiris i canvia una mica, no? I aquesta cançó, que és una cançó molt, molt xula que recomanem, doncs té aquesta melancolia una mica dels jocs que t'han robat una miqueta la mirada.
2: Jo que he estat aquesta setmana a Palma, aquesta setmana passada.
0: Ah, sí? Què?
2: Horrorós.
0: Però horrorós com mai?
2: Horrorós com mai. Com jo no havia vist una cosa semblant. A més, ha fet moltíssima calor i vaig anar pel centre. I llavors era tot de... Clar, abans dels estius les ciutats quedaven buides. I ara planíssima, planíssima de gent d'aquests grandíssims creuers que arriben, que són ciutats flotants amb molt de pisos. Llavors tota aquella gent baixa des vaixell i tots suats, tots morts de calor, no estaven passant-ho bé, no estaven disfrutant d'aquest viatge, no estaven gaudint, no? I llavors omplen tots els carrers del centre i com una espècie de ramat, no? Perquè fan les coses una mica d'esma i clar, te canvien absolutament tot el centre històric, el nucli històric de la ciutat, perquè clar, tot ara són botigues de souvenirs i tot això, i després tots aquells locals que jo coneixia quan era jove, els bars, ara són fast foods, els llocs on jo me movia són cocktails bars i coses d'aquestes, que no tenen res a veure, no? Llavors realment canvia tant el paisatge que tens la sensació de que no estàs tornant a casa teva, sinó que estàs anant a una altra banda plena de turistes.
0: M'agrada aquesta cosa de veure els turistes, perquè jo m'ha passat moltíssimes vegades i segur que molta gent que ens està escoltant és veure els turistes i veure que no, o sigui, i pensar quan tornin a casa què deuen explicar, perquè aquest tio està fatal.
2: No.
0: Si el veus al mig de la Rambla, no sé què, atabalat, amb por de no sé quan, i penso, l'experiència deu estar sent terrible.
2: Se fiquen a les botigues, no sap... compren ventalls,
0: sí,
2: que no saben ventallar-se, per cert.
0: Sí.
2: I compren...
0: Clar, no estan acostumats.
2: Sí.
1: És que tota l'estona t'estàs dient que bé que m'estic passant quan realment t'ho estàs passant malament.
0: Sí. Però això ens passa a nosaltres.
1: Sí.
0: Quan estàs viatjant i penses, hosti, tu...
2: I després se ficaven a les botigues clàssiques que hi ha totes les centres de totes les ciutats Clar. Europees, d'aquestes de roba, i se ficaven allà per comprar, perquè com a mínim allà hi havia aire condicionat. En tot cas, es veu que els catalans viatgen molt.
0: O sigui, ara anem a dir, els catalans ens queixem molt del turisme,
2: sí.
0: Però sempre ens ha passat a tots que te'n vas a qualsevol lloc recòndit i de cop hi ha aquell som catalans, som catalans!
2: I van, de bon sou. Sí, ai, quina casualitat! No pot ser una casualitat. O sigui, és que n'hi ha a Islàndia, n'hi ha a Menorca, n'hi ha a Sydney, n'hi ha a Nova York, n'hi ha a Singapur, és igual. Vagis on vagis, segur que hi ha catalans que viatgen i segur que t'hi trobaràs catalans allà, no? I la immensa majoria d'aquests catalans estan contagiats del mal de viatjar.
1: Bueno, de fet, és molt curiós, perquè deu haver una qüestió psicològica.